0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família després d'oficiar la missa a la Basílica davant de 8.000 persones en l'acte principal de la seva visita a Catalunya.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesús Crist.
1: La cerimònia d'aquest dimecres al vespre s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte reusenc i que ha agradat molt al públic assistent.
3: Molt emocionant, estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
4: Ha sigut un moment colpidor, un moment històric i formar part d'això és meravellós, és un regal.
1: El papa també ha visitat Montserrat aquest dimecres, on ha rebut un bany de masses. Abans ha passat per la presó de Can Brians per escoltar el testimoni dels interns. I a la tarda ha anat a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, al barri del Raval. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
5: Els Estats Units ataquen l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns a l'estret d'Hormuz. Donald Trump diu que va ordenar una missió militar secreta per deixar sortir del Golf Pèrsic uns 200 vaixells mercants. Segons el president nord-americà, això ha facilitat la sortida de 100 milions de barrils de cru.
1: Segona nit del darulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones l'endemà que els atacs racistes van deixar una trentena de persones sense casa. La justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que està hospitalitzat en estat greu.
5: La Fiscalia ha admès que la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. García Ortiz hauria tingut constància de les trobades després. Aquest dimecres al Congrés, el popular Alberto Núñez Feijóo i el president espanyol Pedro Sánchez s'han retret mútuament els casos de corrupció als seus partits.
1: L'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món. Ho farà amb el muntatge Les Criades, de Jean Genet, i serà el 17 de setembre al Teatre Atene de París. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes no es posen d'acord a l'hora de resoldre el conflicte amb els metges i les protestes es mantenen.
5: Tornaran a fer vaga dilluns que ve, després que en la reunió d'ahir el Ministeri i els consellers de Salut s'atribuïssin els uns als altres la responsabilitat sobre la solució del conflicte. Les autonomies adverteixen que l'Estatut Marc del sector aprovat per l'executiu no resol les demandes dels metges, mentre que la ministra Mònica García considera que les demandes que queden per resoldre són competència de les autonomies.
6: No se puede decir que el Sistema Nacional de Salud se tiene que transformar y que cuando alguien se pone a transformarlo, eso deriva en un conflicto. Yo no sé si esto es mantener lo peor del status quo o esto ya tiene que ver con el que pueda hacer que haga.
5: L'Estatut Marc del sector sanitari que tramita el govern espanyol elimina les guàrdies de 24 hores i limita la jornada a 35, però no crea un estatut amb condicions específiques pels metges com reclama el col·lectiu.
1: Esports, aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i que es disputarà per primer cop en tres països, els Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana per primera vegada i participen 48 seleccions.
5: El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per 118 a 117 després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana després d'haver guanyat el primer.
1: El Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona Girona i la Generalitat de Catalunya amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol.
5: En el play-off d'ascens a primera divisió, el Màlaga ha eliminat les Palmes després d'empatar un en la tornada a la Rosaleda. La final per un lloc a primera la jugaran el Màlaga i l'Almeria.
1: I el Sant Andreu i el Mataró han estat eliminats aquest dijous a la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. A la primera semifinal, el Sant Andreu ha perdut davant del Ferencváros als penals. A la segona, el Mataró ha caigut contra l'Olympiacos per 12-14.
0: Fins aquí les notícies.
7: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
8: No, no, te'n falta una.
7: Ah, clar, la del tot costa.
8: Doncs som-hi, convocatòria.
9: Ahora bien lo bonito, atacantes.
8: Marc Crosas.
7: Natàlia Arroyo.
8: Gemmarí Dongu.
7: Bruna Vilamala.
8: Damià Abella.
7: Laia Codina.
8: Ion Vaquero.
7: Ilia Sánchez.
10: I amb la Sònia Gelmà des dels Estats Units. Tot el Mundial
7: al tot costa.
9: Momento, seguimos.
10: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Vau decidir treure el vostre tercer treball en format caset, el 2025, eh? Mm. Veu treure un caset.
3: Sí.
2: Quants en veu vendre?
4: Està difícil 15? De dir, perquè sí, crec que entre els que vam regalar...
5: La Mercè, parla la tele. Sí. Boníssims, eh? Boníssims. Minibús intergalàctic, eh?
1: Com es diuen?
5: Minibús intergalàctic.
1: Minibús intergalàctic.
5: Què fan? Fan psicodèlia, això és.
6: Rock, tinc ganes de veure'ls a l'escenari, segur que serà un xou.
1: I la faixa, parlarem de la faixa.
5: Ah, no,
1: i...
6: Però quina faixa?
1: Bueno, els que portes tu.
5: Què vols dir? Calleu, que arriba el jefe.
7: Déu vos guard.
8: He vist el

0: La Renaixença.
1: La faixa és una peça de roba que varia molt en les versions masculina i femenina. La masculina ha servit tradicionalment a pagesos i altres treballadors per protegir la ronyonada, mentre que la femenina, partint de les clàssiques cotilles, sempre ha tingut la finalitat d'estilitzar la figura de la dona.
2: Doncs això, si ens fan mal els ronyons o si se'ns trenca alguna costella, doncs... mala sort, tu.
1: Sí, la veritat
2: l'important
1: és
2: estar guapes a la vida.
3: S'ha vist una botifarra aquí, Laia?
4: Jo he
1: fet la botifarra.
3: Ha fet la botifarra, molt bé.
1: Molt, és poc radiofònic, però... La faixa defineix bastant bé la perspectiva històricament masclista d'aquest món, és veritat. Que la faixa femenina, aviam, és una peça destinada a aconseguir que una figura femenina sigui estilitzada, però com a peça de roba, al meu entendre, és poc sexy, no? Jo me'n recordo la meva iaia que enduia.
5: Caieu, si la visió que tens d'una cosa sexy és la teva iaia... Vull dir que la faixa de la teva iaia, saps, no crec
1: que sí.
3: Però tu no has vist mai com
2: està la teva iaia. Potser té una iaia sexy.
1: Són les primeres que vaig veure jo a la meva vida. Les calces i la faixa.
3: Les calces de la iaia, també.
1: Perquè ho vaig veure quan les estenia allà a la Sisi.
3: La Sisi? Hòstia, la Sisi! Ara feia temps que no el sentia, aquesta paraula.
1: La Sisi, però sabeu de què parlo?
5: Home, i tant.
2: Clar, sí.
1: L'estenador, doncs jo recordo quan vaig veure la faixa allà, vaig dir, què és aquesta bestiesa allà estesa, la Sisi? Que tornant a la meva iaia no li deia Sisi, li deia... assassí. L'assassí. Llavors produïen frases curioses a casa la iaia que era, vigila quan entris que he deixat l'assassí al menjador.
5: Això havies d'entrar amb tensió a casa teva, eh? Sí.
1: Recordo una d'específica que va dir la iaia diu he deixat les mitges a l'assassí. I vaig pensar, hòstia, perquè les vol l'assassí, les mitges, per ficar-se-les al cap i no matar el director de la caixa, o perquè els has deixat les mitges. Bueno, en fi, és igual. Per cert, hi ha una expressió catalana, que l'haureu sentit moltes vegades, que és caixa o faixa, no?
2: Sí.
1: Caixa o faixa. Doncs que sapigueu que... he perdut el fil, eh?
6: És l'expressió aquesta que es diu molt, la caixa o faixa.
1: Ah, sí.
6: Que sí que és veritat que es diu molt, sí. Però jo crec que els catalans tampoc és que la fem servir. O sigui, a la pràctica... Sí. No tinc jo una sensació de...
1: És veritat.
3: Bueno, o caixa o faixa, sí, ho diem.
6: Però després
1: però no s'aplica.
6: Caixa o faixa, però bueno, no sé.
1: No. Caixa o faixa i llavors, bueno, negociem. Ah, doncs negociem.
6: Exacte.
1: Normalment ho fem així.
2: I negociar què seria, caixa o faixa?
1: És que en tot cas, històricament, us explico d'on surt tot això. La caixa simbolitza la derrota i la faixa la victòria. L'origen d'aquesta expressió s'atribueix al general Prim, sabeu, el polític militar del segle XIX, que ho feia servir com a crit de guerra. La faixa militar és una distinció important. Hi ha diferents faixes que marquen diferents rangs dins de l'exèrcit, no? Aconseguir la faixa de general, per exemple, era el somni de molts soldats. Llavors, quan el general Prim crida per primera vegada caixa o faixa, vol dir que aquella batalla s'ha d'afrontar a vida o mort. D'allà en sortiràs dins la caixa de fusta, o sigui, dins del teu taüt, o si guanyes pots aconseguir la faixa de general. Wow. És mort o glòria, caixa o faixa.
5: Estic pensant que la caixa feia referència als calés.
1: No.
5: Saps? Jo també. Deia, caixa o faixa? Jo sempre deia caixa.
1: No diguis caixa.
5: No, m'ho diria mai més. No.
1: Carles Júric, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnal Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Bojos coneguts, Peyu. I ja et dic jo que la paraula bojos els defineix força perquè molts descriuen la música que fan com a psicodèlica. Altres ho fan més amè i en parlen com a rock passat de voltes. Si d'una cosa estem segurs és que són un grup d'amics que es van trobar a la Universitat de Girona i van decidir ajuntar-se per tocar música. Ara ho segueixen fent, però a dalt dels escenaris catalans.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Minibus Intergalàctic. Minibus Intergalàctic, Santi, Aram, què heu menjat avui per esmorzar?
2: Doncs jo un piti i un cafè sol.
0: Te l'has menjat, el cigarro?
2: Sí, tot cap dins.
3: Sí, sí, sí.
0: Aram?
3: Pa amb tomata.
0: Pa amb tomàquet, més convencional. Sí. Amb algun tipus d'embotit, entenc.
3: Sí, avui formatge.
0: Formatge, sí. Molt
2: bé. Embotit, sí. Bon embotit.
0: Sí, com embotit el formatge, és curiós. Sí. Sí, sí, sí. A veure, primera pregunta obligada, o sigui, quan poseu el nom del grup de música, per què minibus? No us veu atrevir amb autobús directament?
2: Clar, la cosa és que el C5, vull dir, és difícil d'emplenar.
0: Amb un minibus.
2: De fet, tenir moltes ganes.
0: Amb un turisme convencional
2: sí,
0: ja fèiem.
2: Ja fèiem, sí. Sí, però a nosaltres ens agraden molt els anys 60 i com ens agrada molt aquesta època, ens agrada molt l'Escobidu, també.
0: Sí.
2: I llavors portava una furgoneta molt xula. Llavors vam pensar que era una bona referència a rescatar.
0: O sigui, la referència és la furgoneta de l'Escobidu.
2: Sí, per què no?
0: I és que són uns personatges importants.
2: Bé,
0: Sí, bé.
2: No tant, som gent sèria, eh?
0: Sí,
2: nosaltres som molt, molt sèries.
0: Sempre vas amb ulleres de sol?
2: Sí, perquè és que sóc un noi molt sensible, jo. I llavors necessito el meu espai de...
0: De foscor.
2: De foscor, sí, sí.
4: Avui xalarem.
0: Sí.
4: Girona, escolta. De Girona, Girona?
0: Som de Girona.
2: Bueno, tenim una mica repartit, no?
3: Sí, voltants. En Santi és l'únic de Girona, de fet.
2: Sí.
3: Jo sóc de Sils, l'Ivet de l'Escala, l'Edu de Figueres i l'Icar de la Sénia.
0: De la Sénia, eh? Sí, que marca la província de Girona.
4: Girona és molt gran, eh?
2: Ah, és molt gran. Sí,
4: Girona sí, deixem-ho sí, tots sí. De molt gana.
0: Sí. Bé, Minibus Intergalàctic, òbviament, no són una empresa de transport, sinó que són un grup de música i sonen així.

0: Jo no hi entenc massa de música, per no dir gens. Sí que he trobat que l'últim disc en algun lloc el descrivíeu com és un gènere introspectiu amb influències Shoegaze,
1: sí, ho dius bé.
0: I space rock.
1: També.
0: Aviam. Què vol dir això?
1: Bueno, són subgèneres del rock sorollós que neix a Anglaterra als anys 80 i 90, i als Estats Units també. I, bueno, el primer disco que vam treure partia molt de referències molt pròpiament seixanteres, pures i dures, no? Pues els Beatles i Pink Floyd, etc. Uh-huh. I de cara a aquest segon àlbum pues, teníem ganes d'experimentar una mica més, no? I de canviar una mica d'aires. I, bueno, com que l'essència, diguem-ne, psicotròpica ja segueix sent-hi en aquest pop més sorollós, doncs mira, ens vam tirar a la piscina.
0: En aquest sentit d'essència psicotròpica, són una mica hereus de Pau Riba, una mica, o no?
1: Sí, d'encisa, sí. Esclar. Sí, sí.
0: Us coneixeu estudiant a la Universitat de Girona. Què estudiàveu?
1: Història.
0: Tots?
2: Menys l'Icar, que és psiquiatre.
0: Important. I us veu conèixer tots tres a la seva consulta.
1: Ah, exactament.
2: Us va venir a posar ordre. Perquè...
0: I exerciu de professors d'història o hi treballeu, no?
2: No, bueno, l'Ivet és doctora i en Santista.
1: Jo estic en ella, sí, sí.
2: I l'Edu és arxiver.
0: Mira.
2: I jo, no. Jo...
0: Tu què fas, Aram?
2: Jo treballo en una oficina jove.
0: Oficina jove?
3: Jove. Però sí, és jove l'oficina? O...
0: És per gent jove.
3: Ah, per gent jove.
2: Sí, jo vaig de jove. Jo vaig allà i figuro.
1: Bé.
0: I tu, Santi, t'estàs doctorant en quina especialitat d'història? De què va el doctorat?
1: Jo m'agrada la Renaixença, però jo sóc més noucentista.
0: Noucentista.
1: Sí, estic fent nacionalisme català dels anys 20 i 30. Fixa't. Coses d'aquestes, sí.
4: Psicodèlia.
1: També.
0: Sí.
5: També ens agrada a nosaltres, eh?
0: Sí. I la intenció és aparcar la història i dedicar-vos exclusivament a la música?
1: No, a nosaltres ens va molt bé fer de Hannah Montana i de posar-nos la perruca o les ulleres de sol i per les nits una cosa i pels dies una altra.
0: Tinc una pregunta sobre el títol dels vostres àlbums i les vostres peces, que no sé si tardeu molt a decidir el nom, perquè dels quatre que heu fet fins ara, n'hi ha un que es diu Meditacions des dels miratges mercúrics i l'últim es diu Moviment oscil·lant polinòmic Y=U/X.
1: Correcte.
0: Què? Us hi esteu gaire, vull dir, com ho decidiu, això?
2: Bueno, precisament crec que ens hi estem poc, llavors.
1: Per això et porta així.
2: No està massa meditat.
0: No és el primer que em passa pel cap, jo quan he de posar el títol d'una cançó, diguéssim, no se m'acudiria, però bueno, se us felicita, almenys com perquè sigueu diferents, no? Que...
1: És l'anti-marketing,
0: yeah.
1: És com girar-ho, saps? Com es deia allò de les M's, no sé què? Doncs...
6: Al final la gent també diu, dona'm l'últim.
1: Exacte.
6: Ara,
1: exacte.
6: Estàs allà també rockeant molt i posa'm l'últim.
1: Ja, ho has entès. El de la fórmula.
0: Exacte. Ja està. De fet, el 2025 vau decidir treure el vostre tercer treball en format caset. El 2025, eh? Vau treure un caset.
1: Sí.
0: Quants en vau vendre?
2: Està difícil 15? De dir, perquè sí, crec que entre els que vam regalar... I...
0: Sí, quants en veu fer?
1: Pocs. Pues que 200.
0: 200 casets.
2: Menys. Hi ha gent caset 100,
3: es
2: crec.
3: Es pot fer? Sí. Ara en vull fer un, jo.
0: Sí. Clar. On es fa fer això?
3: On es fa això?
1: Pues no ho sé, ho vam enviar al país... Al Portugal era que ho feia?
3: Portugal!
2: Hi ha una gent, una discogràfica, que es diu Discos Pinya, que ho treuen gaire tot en caset, llavors els hi vam preguntar a ells i no recordo on ho vam fer.
0: Que
2: no sembla que Portugal.
6: El que no està triomfant és el psiquiatre, eh? Vull dir, no té pas cabrons de posar ordre.
2: Tal com van les coses, té molta feina.
1: És el pitjor, eh? És el pitjor. Menys mal que no ha vingut. És el pitjor.
0: Ja sol, ho diuen, això, eh? Que els que estan més tarats són els que exerceixen.
3: Els de la bata blanca. Mm-hmm. Sí.
0: Amb caset, déu-n'hi-do. Els vostres concerts, a part de ser intensos i caòtics, alguns els defineixen també com a gairebé rituals. Creieu que invoqueu alguna cosa, algun concret?
1: No ho sé. A qui invoquem?
2: Molta gent.
1: Hi
2: ha temes vudú pel mig.
3: Hi ha vudú.
0: Ah, sí?
1: Ens estem plantejant de sacrificar algun tipus de petit
2: mamífer. Sí, queda lleig el 2026.
1: El directe, això, però... Bueno, mirarem com ho fem, això.
6: Sí, mireu-ho.
2: Tu tens unes
3: cabres.
0: Jo tinc unes cabres, sí.
1: Ah, pues, bueno,
2: si mai n'hi ha alguna que surt...
1: diguis, mira, aquesta ha sortit tarada, el que sigui.
0: Tu la porto.
1: Sí, sisplau.
3: No s'entén...
0: Hem d'anar-hi amb un concert i hem d'anar-hi a veure'ls en directe.
1: També tenim un advocat, eh?
0: Ah, molt bé.
1: Sí, a la banda.
0: Ah, a la banda, vale,
1: sí,
0: em pensava que...
1: Sí, orbitalment a la banda.
0: D'acord.
1: Col·lega nostre i els serveis legals.
0: Us ha vingut mai, després d'un concert, algú... i us ha fet algun comentari que no us esperàveu, que l'hagi sorprès?
2: A veure, tinguent en compte el nostre públic, que és variopinto, pots imaginar-te que hi ha hagut comentaris. Tampoc recordo molt, perquè...
1: Perquè anem com anem els bolos, però...
3: Què vols dir?
6: Què vol dir, això?
1: Bueno, és que...
2: Surts
1: excitat, i llavors, bueno, la memòria...
2: és relativa. És que no recordo, en realitat.
1: No, comentaris, o sigui, hagut... així, sí, fora de lloc. És que també estem com molt ja... ja... Què vols que et sorprengui, aquestes alçades?
0: Clar. Tu... Bueno, sou un grup relativament jove.
1: Sí, però hem tocat molt, eh? Sí. Hem tocat prou. Vull dir, si una cosa ens agrada és tocar.
0: Sí. Vull dir que... I detectar gent al públic que diguis, hòstia, aquests senyors crec que no sabien on anaven?
2: És que tampoc he entrat en un circuit massa de dir... Sí, els, a la festa major de GURB...
0: Els que us venen no a veure ja us venen a veure vosaltres.
2: Generalment, sí.
1: Va haver-hi un bolo, però, sí, que no direm el lloc,
0: ara,
1: per no llonsis, que hi havia un total de dos persones,
3: dos,
1: de les quals ens van amenaçar de mort.
4: Hòstia.
1: Que conforme haguem de parar ja. O sigui, sí, que partint d'aquí ja tot va bé, saps què vull dir?
6: Clar.
2: En una plaça... I ells estaven a la seva plaça fent les seves coses que
1: fan
2: la gent
1: porros,
2: a la plaça, clar, i no els hi va semblar bé que es montés un concert allà. Llavors...
0: En aquella plaça.
1: Mm-hmm.
0: Déu-n'hi-do.
2: Anàvem a casa seu. I,
1: clar.
6: Però la responsabilitat no era pas vostra, no?
0: No.
1: No.
2: Però la música sí, llavors.
3: Bueno, era Girona, això?
1: No ho direm, no ho direm, no ho direm.
3: No, vull dir la província.
1: Sí, la província de Girona. Sí, sí.
0: Veu començar d'entrada ja amb temes propis o primer fèieu versions? No sé si ha anat evolucionant la banda, ha canviat...

0: Feu alguna de curta pensant en el TikTok o no?
1: No, pensant en el TikTok no. Ja t'ho dic ara que no. En tenim, de TikTok.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, ens el vam obrir fa no gaire. Però, hòstia, és que nosaltres som uns romàntics, vull dir, som uns romàntics com aquest programa mateix. Sí, vull dir que ens agrada ens agrada posseir objectes, per això fem discos en vinil i cassets, perquè són uns enamorats dels formats més clàssics.
0: Teniu cançons com una versió del romanço del fill de vídua o drama nacional, que sona així.

0: Creieu que els catalans som avorrits o en realitat tots tenim un punt psicodèlic si analitzéssim Catalunya una mica des de la distància?
1: Tots el tenim, el punt psicodèlic, està clar, perquè som persones humanes i la rauxa hi és, hi existeix. Passa que jo crec que Catalunya es porta molt al seny, massa.
0: Massa, eh?
1: Sí, sí.
0: Darrerament.
1: Però i tant, que hi és, vamos. Vull dir, a la prova, vull dir, Pau Riba, hi ha exemples a matar de gent que sua i que es tira pel terra, i vull dir, el Surfing Sirles, vull dir, hi ha exemples a nivell musical i en tots els aspectes que destaquen per això, no per el contrari.
2: Us coneixeu amb els d'Hipnosi?
1: Sí, hombre, i tant. Sí, sí.
3: Compartim segell.
1: Sí. I van estar per aquí, també, no?
2: Sí. Van passar.
1: Es van portar bé, o no?
0: Home, sí. Vam quedar meravellats amb l'actuació. Jo aquells moviments de maluc no els havia vist mai.
2: Sí, sí, però aquest cantant...
0: També...
2: Vostè, senyor, tenia un punt també molucaire.
1: Sí, sí, m'agrada.
0: Bé, m'agradaria dir que amb la Renaixença segurament us descobriran persones que fins ara no havien sentit parlar de vosaltres, però crec que hi ha algú que se'ns va avançar a la Renaixença i us va descobrir fins i tot abans que nosaltres. Mireu això.
4: Y hablando de música, pues he escuchado este grupo que no conocía, que se llama Minibus Intergalactic, catalán, de Girona, y sobre todo recomiendo de su último álbum esta canción que me ha encantado, que es Perceptirme Ple.
1: Ha sortit el tema, eh?
0: Pedro Sánchez,
1: eh? Sí, sí.
0: Com li arriba això a Pedro Sánchez?
1: No en tenim ni puta idea de com va anar. Però li va arribar, no sé.
2: Ja, ja.
1: Sí.
0: I creieu que ho deia sincerament o al seu equip de màrqueting li van dir toca dir això?
1: Jo crec que les dues coses, eh? Perquè aquest senyor no és la primera vegada que es passeja per festivals així mig modernos. Jo crec que li deu agradar i a més li van dir, pues mira, a més fots la quota nacionalment diversa i ja ho tenim, no? Uh-huh. No ho sé.
0: No ho sabem, la veritat. A cap concert no ha vingut de moment.
1: No, l'esperava, amb el Falcon, però sí? no va arribar.
0: Me cago en dera. Aquell dia que eren dos, mira, si hagués vingut el Pedro Sánchez, que si ho sigut tres. Bueno, tres i 25 escortes més, allà.
2: Que no us veieu implicats en alguna trama.
1: Aviam.
5: Quan devia dir això, devien passar coses, o no passa res?
1: No, sí, home. Bueno, va ser una setmana de bojos.
3: Sí, passa que aquí fem molt de cas d'aquestes coses, també massa, segurament. Uh-huh. Llavors... ha tingut més repercussió tot el bombasso de mitjans catalans que li fan molt de cas al president espanyol que no pas per el que ell digui. Vull dir, si acabes mirant escoltes així, la majoria són d'aquí. I fruit d'aquesta altra repercussió que ha tingut, no pas del seu vídeo, segurament.
1: Sí, va ser una setmana de malson, eh? Vull dir, semblava com un somni així, com febril.
0: Clar, clar.
1: Un cop et truca amb Basté i tu saps... Surrealista. Va ser surrealista, sí.
0: Home, perquè on us deu escoltar, Pedro Sánchez? Quan va córrer o què?
1: No sé, jo me l'imagino... No sé.
0: Tot suat.
1: Sí, algo així, algo així.
3: A la dutxa.
1: No ho sabem, no ho sabem.
0: Tot suat a la dutxa.
1: Sí.
6: Ah, bueno, quan fa l'amor, suposa, això.
0: Quan fa l'amor, eh?
6: Sí. Segur.
0: Com es diu la dona de Pedro Sánchez? Ara me'n recordo.
1: Begoña?
0: La Begoña. Em surt Sonsoles, sempre.
7: No.
0: Aquesta és la del Zapatero? No. Sí. La Sonsoles era la del Zapatero. Sonsoles?
2: No ho sé.
5: Jo no domino això.
0: No sé.
3: Les filles d'en Zapatero potser ens escolten.
0: Les filles d'en Zapatero potser sí.
1: Més indis, no?
6: Gòtiques.
7: Ara són gòtiques.
0: Hi ha algú que Pedro Sánchez no el veu triar vosaltres, diguéssim? Mm-hmm. Si podeu triar, qui us agradaria que us escoltés?
1: Sí, bueno, ara ja no, perquè va traspassar, però jo crec que la Carmen de Mairena estaria bé que ens hagués escoltat.
2: La vaig conèixer.
0: Ah, sí? Xuriguera?
1: I com era? Uah, és de les poques persones amb la que estaria nerviós al davant, eh?
2: Sí, de fet, em vaig fotre nerviós.
1: Tu també, no? Ja, ja.
2: Sí, però...
6: Carmen de Mairena, que té una pel·li per adults.
7: Oh, sí.
0: Què dius ara?
2: No l'he vist, no la penso mirar.
0: No, sisplau. Creieu que haguéssiu encaixat millor a l'època dels Beatles, vivint a Manchester, per exemple, que a Girona 2026?
1: No ho sé, però a mi m'agrada viure a Girona el 2026, eh?
0: Sí?
1: Sí. Aviam, viure-ho hagués sigut increïble. Però... Vull dir, també ens agrada pensar que som fills de la nostra època, saps què et vull dir? I que la tradició, no?, com els referents han de servir per projectar-te endavant, no com per quedar-te amb una mena com de nostàlgia passada d'una cosa.

0: cosa que ja no tornarà i... No, i ens agrada pensar que el rock està viu i vull dir, grups que han passat per aquí i nosaltres mateixos, això està més viu que mai, o sigui que...
1: On t'assegeu de Girona? Teniu el local a Girona o Sils?
0: A Girona.
2: O a Sènia.
3: Bé. Hi ha un equipament cultural que es diu La Marfà, que fan una feina tremenda. I assagem allà, hem tingut molta sort, que sempre ens ha donat molt de suport. Crec que ara se'ns acaba el xollo.
0: Se'ns acaba el xollo.
4: Sí. Per què?
3: S'acaba el no, contracte. Perquè hi han d'haver grups nous. Que sí, passen,
1: clar, grups joves.
3: Clar, nosaltres hi
4: ha. Home, sí que sou joves. Quina edat teniu?
0: Jo en tinc 20... Jo tinc, aquest any en faig 29.
1: 29, eh?
4: 29.
0: Sí, sí.
4: Molt bé.
3: Faig 31.
4: Esteu allà.
3: L'Icar una miqueta més, l'Ivet una miqueta més.
0: Sí, però bueno.
3: Estem a la trentena.
4: La trentena. Per la gent que no us conegui, a diferència del Pedro Sánchez, de què parleu a les vostres cançons? Què us agrada explicar?
0: Doncs no ho sé, de les coses que ens passen com a fills de Catalunya en una època una mica girada com que és com la que vivim ara, no? No sé, dels amors, dels desamors, de la ràbia, de l'alegria, sí. D'aquestes coses. Sí.
4: A la vostra manera, per això.
0: Sí, clar.
4: Sí. Escolta, no, és que m'agrada que hi hagi gent que faci coses diferents i aquesta gent fan coses diferents, no? Com...
2: Segueixen, tenen una tradició. És que això hauria de dir l'Arnau, perquè en sap més. Que teniu una tradició i es nota i l'adapteu a la vostra manera i expliqueu les coses a la vostra manera. I això és d'agrair, que és el que diu en Paio. Faig-ho jo.
4: Això és així, Xuriguera.
2: Efectivament. No, però... Que ho dic en sèrio.
4: Que sí. No, nosaltres també.
2: I no sé per què, doncs mira, m'hi sento... M'agrada aquest tipus de música, m'agrada aquest tipus de proposta, i perquè és una bogeria, i això mola.
0: Moltes gràcies.
4: Se troben a faltar bojos.
2: Sí.
4: Se'n troben a faltar.
2: Sí.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
4: Santi, Aram, una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de...
6: Baena!
0: Uf, quines ganes, aviam.
4: Sí?
0: Vinga, va.
4: La paraula és caranejar.
0: Caranejar. Val.
4: Ah, caranejar. Anar per les carenes de les muntanyes, seguir la carena d'una serralada.
2: Jo, quan veig en Kilian Jornet caranejar d'aquella manera, em marejo. T'ho juro que un dia vaig vomitar assegut al sofà de casa.
4: Bé, caranejar. Es diu de les carícies que fan la gent gran a les criatures quan se les troben pel carrer i que normalment acaba amb un pessic a la galta.
1: No hi ha res que m'emprenyi més que vingui una vella que no coneixes de res i es foti a caranejar el teu fill amb aquestes mans que potser s'hi acaba de rascar la xella.
4: Sí, caranejar. Conjunt de peces mecàniques que conformen el sistema de transmissió de la força del motor d'un vehicle a les seves rodes.
7: Anava a 80 i no vaig veure un bot d'aquells que posen perquè no corris i me'l vaig ben menjar. Vaig rebentar tot el caranejar del cotxe.
4: A, B o C.
0: La, no?
4: La?
0: Sí?
4: La, eh? Correcte! Vinga, va, que avui hem dedicat el capítol a la faixa.
7: La faixa.
4: Que podria formar part del vostre vestuari en els concerts.
0: Perfectament.
4: Mercè.
7: Va, parlem de la faixa. Després de la Primera Guerra Mundial, als anys 20,
4: sí.
7: Hi ha una corrent de dones que comencen a demanar peces de roba doncs, més còmodes, més enllà del resultat estètic.
2: S'entén.
7: S'entén perfectament. Als anys 50-60, la faixa femenina és molt popular amb l'aparició de nous materials elàstics, com sí. La licra.
4: La licra, eh?
2: La licra és el que porten els heavies, no?
4: La licra és allò elàstic, no?
2: Sí.
7: En una època, potser en els 80, sí que portaven unes malles, no? Però...
4: Sí, són tots els de la línia del sadomasoquisme.
2: Això, exacte.
7: D'allò és el làtex, no?
4: Ah, és làtex.
2: Ah, és
1: en què esteu pensant, nois?
4: És que no em faig.
7: Les gimnastes porten licra.
4: De sadomasoquista no em faig.
7: Els banyadors són de licra. Ah. És que sempre anem a petar el mateix, eh?
2: Hem de portar algú a reixir, si que pot dir sadomasoquisme.
4: Estaria bé que ens ho expliqui.
2: Sí, que ens ho expliqui.
4: Dos, un dels que peguen i un dels que rep.
7: Vinga, ja ho farem.
1: Jo em marejaré, eh?
7: Doncs tot i així no se'n recomana gaire l'ús, perquè pot ser perjudicial per la salut, més enllà de la
4: el què? La faixa?
7: La faixa, clar, i l'ús de la licra. Perquè a nivell circulatori, respiratori i sistema digestiu, doncs...
4: Bueno, perquè ja es veu que anar apretat no és bo.
7: No, no és bo.
4: El Gerard Quintana sempre explica que va sense calçotets, sempre. Perquè diu que és molt millor, molt més saludable.
1: I així s'ha quedat.
7: Ah, sí? Sí. Només hi ha un cas on la faixa sí que va ser molt saludable, que és, ara us explico el cas, és el cas d'una jove nord-americana que el 2023 va ser víctima d'un tiroteig la nit de Cap d'Any a Kansas City.
4: A Kansas City.
2: És que no s'hi ha d'anar de Cap d'Any a Kansas City.
7: No.
2: No s'hi ha d'anar. No.
4: On teniu de Cap d'Any vosaltres, a Girona?
0: L'any, l'any passat ens vam quedar tancats a casa fins a les 6 del matí.
7: Doncs ja està.
0: Fuertemente armados.
6: Al Baix Llobregat, fins a dia d'avui, no hi ha hagut mai cap tiroteig per Cap d'Any.
7: Això està contestat, si Ale.
4: Per Cap d'Any.
6: Per Cap d'Any.
4: La resta de l'any...
6: La resta ei, però per Cap d'Any...
2: Cada dia 8, però per Cap d'Any...
7: Respecte.
6: Sí, exacte.
7: Doncs el 2023 a Kansas City n'hi va haver un de tiroteig.
4: Sí.
7: I aquesta noia de 22 anys, una tal Angelina Wiley,
4: Wiley,
7: va rebre 4 trets.
4: Dubito.
7: Què va passar? Doncs que duia una faixa de la marca Skims i... Que sabeu quina és, no?
4: No.
7: No, la de la Kim Kardashian.
4: Sí. Ah, sí?
7: Que és molt famosa.
8: Soc molt fan jo, la Kim.
4: La Kim Kardashian jo porta faixa?
8: Sí.
7: No.
4: No.
7: No, Peyu, no porta faixa la Kim Kardashian. Aquell, tot allò tan apretat, no, no. No porta
8: faixa. Tot natural.
4: I fabrica faixes amb faixes blindades, antibales.
7: No, no són faixes antibales. El que passa és que de la pressió de la faixa que duia aquesta noia, quan li van disparar, això es veu que va fer la compressió que va impedir que es dessagnés.
4: Ah, mira, veus? Ja ho saps, Xuriguera.
7: Va tallar la circulació, vamos, que és
2: espero
7: el que
2: no fotin mai cap perdigonada.
4: Bueno, no, si mai aneu a caçar, els caçadors van tots en faixa.
7: Sí.
4: Es veu.
8: A la Kim Kardashian.
4: No sé si per les bales, però molts les necessiten.
2: Sí. Sí. Hi ha molt de sadomaso, també.
4: En el món dels caçadors. No els conec tant.
2: Ah, jo conec.
4: Sí, jo també en conec, però no m'han explicat mai que practiquin sadomasoquisme.
2: Un dia en portarem.
4: Un caçador?
2: No, de sadomaso.
4: Ah, sí, és veritat.
8: Però no podem portar
4: estàs
8: un caçador.
4: Molt?
8: Un caçador que sigui sadomasoquista.
4: Les dues
8: jo
4: coses.
8: Tenim tot. Que ens parli com mata el senglar i com dispara de nit.
7: Vinga.
4: Déu meu senyor, quin programa està quedant. Escolta.
7: Dels bons, eh?
4: Sí. Tenim aquí asseguts el minibús intergalàctic. En què esteu treballant ara? No us podrem veure aviat. Si us volem seguir...
0: Doncs mira, ara aquest dissabte, dia 13 de juny, toquem a Granollers, sí, Maragda, una banda col·lega. I l'altra data era...
3: El 27, a Banyoles, a la Fònica. Molt bon festival.
2: Gavina
3: MP3, crec.
4: Molt bé.
3: I llavors, el juliol, a molts puestos.
4: Gavina MP3, que també van passar per aquí, la Renaixença. No marxareu sense abans fer-nos una actuació en directe. Gràcies per venir a seure a l'Escó de la Renaixença. Avui, minibús intergalàctic amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck interpreten Cap de Trons.
2: Merci.

Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que en Peyu, de prop, també és calb.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Bé, abans d'explicar-t'ho, deixa'm dir a l'audiència que fa pocs minuts aquesta secció que faig ha estat anomenada pejorativament com a la seccioneta de l'Arnau.
2: Què m'estàs dient?
3: Culpable.
4: He sigut jo.
2: Peyo.
4: He dit, falta encara fer la seccioneta de l'Arnau.
1: Doncs endavant amb la seccioneta de l'Arnau.
2: Però si és el millor del programa.
4: Sí, però és petita. És una secció petita.
1: Sí, sí.
4: És la seccioneta de l'Arnau. Perquè en fa una altra que és més gran.
1: La seccioneta. Allò és la secció de l'Arnauet. En fi, això és Painkiller, una peça que el cantant australià Ruel va publicar el 2019. En Ruel va tenir un incident en un concert.
4: Ai.
1: Justament feia uns moviments de maluc similars als d'en Santi, que ens ha ofert fa pocs minuts, i aquells moviments sinuosos van fer que els pantalons li caiguessin.
4: Hòstia.
1: Sí, per fortuna seva, i suposo que per desgràcia dels seus seguidors, va poder agafar els pantalons a temps abans que caiguessin. Se'ls va aguantar amb una mà i amb l'altra agafava el micro, però hi havia un problema, i és que la peça anava avançant i en un moment del concert havia d'agafar una guitarra, cosa que complicava una mica el fet d'anar sostenint-se els pantalons i el micròfon.
4: Li faltaven mans.
1: Sí, així que va anar fins al camerino, allà hi havia el seu representant, que ràpidament li va lligar una espècie de faixa que va trobar per allà i finalment doncs, va poder arribar a l'escenari amb els pantalons assegurats gràcies a la faixa i agafar la guitarra sense problemes.
4: Molt bé, molt maco. Escoltem a Ruel i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.

0: Avui tenim una gossada, aquí. A veure, us porto en Fènix, que és una barreja de maltès amb una raça que es diu Shih Tzu.
1: Shih Tzu.
0: I és d'Escaldes Engordany, d'Andorra.
1: Mira, Andorra. Oh, molt bé, deu pagar menys que nosaltres.
2: Guaita. Ai, potser no.
3: Enganyat.
1: Com estàs segur? Vols dir que no té més potes de les que li toquen?
0: Sí, no, que és la cua.
4: 5 potes té.
0: No, és la cua.
5: Oh, la cua o una altra cosa.
0: Què ha sigut això?
1: Perdoneu?
0: És que no li ha desaparegut la cua de cop
1: i volta. Té 4 potes i al nostre realitzador li ha fet gràcia afegir-n'hi 2 més perquè sembla un collons de poc tal com seu. És una... Mira.
0: La seva responsable és la Noemí i, bueno, heu de saber una mica de la raça aquesta, la Shih Tzu, que és una raça originària del Tibet.
1: Molt bé.
0: Però que tradicionalment ha sigut una raça molt, molt, molt apreciada per la classe alta xinesa.
1: Què dius ara?
0: Sí.
1: Se'ls menjaven?
0: No.
4: Llepacliques?
0: No, mira, justament aquest gos no se'l menjaven. Aquest gos... és com a...
1: Què heu dit,
0: ja? Què heu dit?
1: Ha dit llepacliques?
4: Bueno, no sé.
1: Què vol dir llepacliques?
5: Aquests gossos en diem llepacliques.
1: Ah, sí?
0: És igual, no aprofundirem en el tema.
4: No es tracta d'aprofundir.
1: No.
0: És una raça molt apreciada com a animal de companyia, no de llepacliques.
4: D'acord?
0: És això. Heu de saber que en Fènix, que això ens anirà bé per la història, que explicarem ara, està castrat.
1: Castrat. Molt bé.
5: Avui va de castrat?
1: Sí.
5: La mare que em va.
1: No passa res.
5: Ja sé que anirem a parar avui.
0: Posa't a l'antela,
5: parabrises.
6: Com que la història de l'altre dia sobre la caiguda de la dinastia Han no va quedar del tot clara, avui tornem a endinsar-nos en la Xina mil·lenària en un moment que les decisions de Palau estaven influenciades per un conjunt d'eunucs castrats des de la infància.
1: Sí, pèl, sí. Avui tornem a passejar el gos per la Xina de la dinastia Han. Som a l'any 180.
5: Eric Clapton.
1: Després de l'atac de riure d'en Fel que vam tenir en el seu dia, hem cregut convenient explicar un altre episodi històric sobre els eunucs del Palau de l'Emperador. Si us sembla bé, aquesta vegada en Fel farà d'emperador, en vez de fer d'eunuc.
5: Bona decisió.
1: Sí.
5: Estic totalment d'acord.
0: Per avançar.
5: Em sembla bé. Sí.
1: L'altra passejada us vam explicar la rebel·lió dels turbants grocs, una revolta pagesa liderada per en Zhang, un excèntric que només parlava fent servir metàfores. Mm. I una de les seves dites més famoses va ser aquesta.
7: El cel blau ha mort. El cel groc s'alçarà.
1: Sí, senyor. Ja sabeu que el cel blau simbolitza l'emperador i el cel groc simbolitza els camperols que porten un turbant groc. En Zhang ha pronosticat la caiguda de la corrupta dinastia Han. Llàstima que la seva revolta ha sigut un fracàs.
4: No sé què ha passat, però no ha funcionat. La revolta no ha anat bé.
1: Doncs ha passat que en Zhang ha convençut els camperols que anessin a la guerra sense armes ni proteccions.
4: No, a veure, això no és històricament exacte, eh?
1: Aviam.
4: Jo els hi vaig donar un talisme.
1: Unes merdes de pedres els hi vas donar. Els hi vas donar unes pedres màgiques que tant li podies haver donat allò com un carmelo, pobret. Agafeu això i això anireu protegits. I van anar ràpid descobert i van fotre una escabatxinada. Pobre gent, Déu meu. Mentrestant, al Palau de l'Emperador, els consellers del rei, uns eunucs castrats des de la infància, li traslladen la informació amb comptagotes al senyor Zhang, l'emperador.
8: Mi senyor, ens arriben veus sobre una possible revolta.
5: Per què parles així, conseller?
8: Home, perquè sóc un eunuc. Doncs... Et penses que ho vaig escollir jo? No, eh? Tu et penses que a mi m'agrada tenir aquesta veu?
5: I què en sabem d'aquesta revolta?
8: De moment, poca cosa. He ordenat mobilitzar l'exèrcit.
5: Manteniu-me informat.
1: Bueno, de moment, ho portem amb dignitat, de moment.
4: El primer salt s'aguantava.
1: Bé.
4: Gràcies.
1: No. Aquest text és reproduït tal qual el que vam dir l'altre dia amb en Fèl.
4: No, el que no vam dir.
1: No va arribar a la segona frase. Bé, quedem-nos amb en Fènix, el nostre quiso d'Andorra, pels passadissos de Palau. Heu de saber que avui no hem de patir per si els xinesos es cruspeixen el gos, com deia la Mercè. En Fènix és un shih tzu, una raça molt apreciada com animal de companyia. Uh-huh. Aquest no se'l mengen, eh? El chow chow, per exemple, sí que se'l mengen. Uh-huh. Els xinesos trien. Hi ha races que se'ls mengen.
0: Podeu estalviar l'acudit, eh?
1: Bueno, no.
5: Ningú ha dit res.
0: Ens
5: havia passat pel cap.
0: No!
1: Ningú ha dit res. Què parles de llepecliques ni res?
5: Ningú ha dit res.
1: A la Xina mil·lenària hi ha races de gos que sí que poden acabar a la cassola i altres que estan protegits pels déus. En aquest cas, en Fènix pot estar tranquil. La revolució potser no ha triomfat, però l'emperador té un problema greu. Ara mateix és un titella a mercè dels seus consellers.
8: Oi, que vols que fer-te, Iu? Si no podem tenir família, amb alguna cosa ens hem de distreure, no?
1: Hòstia, no sé si m'impressiona més l'Arnau o en Fel, eh?
6: L'Arnau és ben perit. Fas una cosa que jo a mi em sento normal, no hi ha veu habitual.
0: Clar, per això estàs aguantant.
1: Clar.
6: En Fel no m'ha aguantat
5: per
6: això.
5: A mi em van anar per mi, se van anar a fer-me mal. Sí.
1: Els consellers reials han sigut castrats perquè no puguin enllitar-se, recordeu, ni amb l'emperadriu ni amb les altres dames que volten per Palau. Està bé, això és una bona mesura. No? És com si haguéssim castrat el rei Joan Carles, haguéssim tingut la meitat de problemes, probablement.
6: Què vols dir? Que a mi... O sigui,
1: tu estàs...
5: Net. Depilat, però fort.
6: Tinc...
1: Era una castració, diguéssim...
0: No absoluta.
4: No només els ous.
1: No, tot. Anava tot fora.
6: Ja no m'agrada tant ni a fer aquest personatge.
1: Mira... Els eunucs són els encarregats de vestir l'emperador, de portar-li l'agenda, de fer companyia a les seves concubines. Són els que acaben tenint més influència en el dia a dia de Palau i s'acaben assabentant de tot.
0: Avui m'he reunit amb l'emperador. M'ha dit que encara continuo sent la seva concubina preferita.
8: Què més t'ha dit, l'emperador?
0: Eunuc, no sé què et passa, no t'estic entenent
1: aquest
0: de res.
1: És l'eunuc xuriguera, aquest.
8: Què més t'ha dit, l'emperador?
0: Que què més m'ha dit? Doncs mira, diuen que la revolució no ha triomfat, però que l'emperador té por d'haver perdut el suport popular.
8: Oh, i què més t'ha dit, Vinga.
0: Noi, trobo que fas moltes preguntetes, eh? Per ser el meu ajudant de càmera.
8: Bueno, perdona, noia, només és curiositat.
1: Els eunucs són terribles, eh? No van calents, però els hi agrada manar. A dins de Palau s'ha creat un grup clandestí anomenat els 10 assistents. Són 10 eunucs que es reuneixen en secret per conspirar contra tothom.
2: Hòstia, trobo que una reunió de 10 eunucs ha de ser entretinguda de veure, eh?
1: I de sentir, sobretot.
0: Sí, sí. Els pobres gossos odolant.
1: Imagineu-vos, eh? Per un moment, una de les seves reunions clandestines.
8: Silenci, si us plau. Primer punt del dia. Conspirar contra l'emperador i consolidar el nostre poder. Vols a favor?
3: Ara! Jo tinc una proposta.
8: Deixeu-me explicar una proposta.
3: És una proposta. A veure... No parlis gaire, tu.
8: Explica la proposta.
3: Jo us explico la meva proposta. Va, no em fa riure.
8: Sisplau. De tots els eunucs...
0: Això és el Peyu.
8: Hola, sóc en Peyu. De tots els eunucs, tu només tenies una línia de guió. No la li.
1: Prou que prendrem mal.
0: Ja.
1: Ons anem a sortir prou bé.
0: Déu-n'hi-do.
1: Finalment...
6: Torna a estar plorant.
1: Ja plora. L'emperador decideix que els eunucs han de morir, ja que són... Ho he dit bé, això, o no?
4: Sí.
1: Sí, vaig bé, o no?
4: Sí. Bueno, hem de morir.
1: Ah, no sé si m'he saltat el
5: propagi. T'has saltat. Ara no sé ni per l'aia.
1: Perdó per l'espoiler, eh?
4: Els eunucs ho maneguen a l'esquena.
1: Com podeu veure, els eunucs ho maneguen tota l'esquena de l'emperador. Sí. Però tard o d'hora aquestes coses s'acaben sabent. Un dia l'emperador decideix agafar el toro per les banyes. Es presenta a palau amb la intenció d'executar a tots els seus consellers eunucs.
5: Ja n'estic fart d'aquests barrufets.
4: Hòstia, com canvia. Sí.
5: Els
0: quina veu més viril.
1: Només hi ha una cosa que li impedeix tirar endavant l'ordre. La seva esposa, tu. L'emperadriu pensa que sense eunucs haurà de començar a relacionar-se amb homes que tinguin penis. I això és una cosa que això que li fa molt fàstic. No li agrada?
0: No, gens. Per favor, espòs meu, no matis els eunucs. És que sense els eunucs... És que jo no sé ni com me'n podré vestir.
5: Noia, a veure que no pots vestir tu solet, o què?
0: No.
5: Hòstia, és que els eunucs ens estan robant tot.
0: Bueno, però és que sense eunucs m'hauré de relacionar amb homes... amb genitals, jo no. Mira, en canvi, ells, no?, sense barba i sense... No, són tan finets, trobo, que...
5: No sé, noia, no...
1: Finalment, l'emperador decideix que els eunucs han de morir, ja que són massa poderosos, sobretot quan s'assabenta que estan conspirant per matar-lo. És llavors quan es produeix la gran matança dels eunucs. Tots els consellers són conduïts fins al pati. Allà seran assassinats. De tota manera, primer l'emperador ha d'assegurar-se que tothom que mati sigui realment un eunuc.
5: A veure, faran dues fileres. Tothom que tingui genitals, que es posi a la dreta. A veure, tu ets un eunuc, oi?
9: No.
1: Home, xuriguera.
5: A veure, ja em parla?
9: No. No sóc eunuc.
5: Va, passa cap allà. Passa cap allà.
9: És que estic constipat.
1: La gran majoria són fàcils d'identificar. De tota manera, hi ha treballadors de palau que no són eunucs, però que encara no els hi ha sortit la barba. Per evitar ser executats, han de baixar-se els pantalons i ensenyar les seves parts íntimes davant dels soldats.
5: A veure, aquell que deia que no era un eunuc, que vingui aquí i se baixi els pantalons. Vinga.
1: En total, atenció a la dada, 2.000 eunucs són executats a sang freda. Mare. És molt.
5: Collons.
1: O sigui, ja em sembla sorprenent que hi haguessin 2.000 eunucs, sí, així d'entrada. Sí, sí, sí. I després que matin 2.000 eunucs. La sorra del pati queda tenyida de vermell. No hi ha pietat, ni per ells ni per les seves mascotes. Els gossos com en Fènix, que són de la raça Shih Tzu, també pateixen la sort dels seus amos.
4: Com és això?
1: Mira, si ets eunuc i tens un gos, et maten a tu i al gos.
5: Collons, no.
1: És gros, això. Tres. La bestiesa que hem relatat va passar l'any 184. Però heu de saber que a la Xina la tradició de tenir ajudants castrats va perdurar durant segles. De fet, va continuar fins a final de l'imperi xinès, l'any 1912. L'últim eunuc de palau va morir l'any 1996.
5: Fa 4 dies,
1: Fa 30 anys, d'això.
4: Sí, sí, sí.
1: Ah, fa 30 anys.
4: Què vols dir que encara no... Jo crec que encara n'hi ha alguna.
1: Sí?
4: Home, és molt gran la Xina.
1: Ah, sí?
5: Deu estar amagat,
1: Està amagat.
4: Això sí.
1: Hi ha postos de la Xina que poc els deu haver trepitjat mai ningú.
4: Mai ningú, mai. Ningú. Hi ha llocs de la Xina que no s'han descobert.
1: No ho penseu, això. A vegades jo quan vaig d'excursió, a vegades em venen unes neures i vaig pel camí, llavors em desvio un tros i vaig a dir, aquí no ha trepitjat ningú. Aquí. I trepitjo fort allà i llavors torno al camí.
5: És la teva família també el que han d'aguantar.
1: Però ho penso, aquestes. Quan venen flaixos de... Com quan pagaves un peatge abans, ara perquè no hi ha peatges. Però pensava, pagava el peatge i estava mirant aquell tio que et cobrava i pensava, potser no el veuré mai més, aquest tio.
5: Ah, és així. Ah,
2: és així.
1: Això no es passa?
5: Sí, sí, sí.
1: I llavors d'altres neures. Em faria molta il·lusió poder fer un recopilatori de totes les fotos del món on surto jo de fondo. O sigui, uns anglesos que van anar de cap de setmana a la platja i em van fer una foto d'ells dos i sortia jo fent un castell de sorra de petit allà darrere. I poder estar penjat al menjador d'aquests anglesos i no ho sé.
4: Clar.
1: No ho penseu, això, també?
4: Podríem fer un programa d'aquestes
2: neures. Sí, està bé aquesta editorial.
4: Jo tinc una, quan veig un nano, el miro i dic, mira, que podria ser fill meu.
1: Això? Home, això és més preocupant, això. Sí, sí. Escolta, tenim un gos aquí a la deriva que no sabem si ha sobreviscut o no ha sobreviscut. El nostre, com es deia, Fujitsu, Shuitsu?
5: Fènix.
1: No, però la raça.
4: Shitsu,
1: ara, Shitsu. El gos es diu Fènix, Fènix. Des de la raça Shitsu. De qui depèn
0: estic
1: la seva vida?
0: Estic aquí amb la...
2: Alejandra.
0: I d'on ets?
2: De Terrassa.
0: Tothom, tot...
1: Què? No passa res, escolta'm. Alejandra. A veure, continuarem amb la cultura xinesa. Quins d'aquests objectes porta mala sort segons la tradició xinesa? A. Els calçodets foradats. B, un barret verd. O C, uns mitjons vermells. Mala sort,
10: Massa responsabilitat.
1: Noia.
4: Molt difícil, això.
10: La C.
1: Uns mitjons vermells. En Fènix és... mort.
11: No. Oh.

0: Tradicionalment, la gent que portava un barret verd volia indicar que la seva parella li havia sigut infidel.
1: Oh,
0: però... també perquè te'l poses.
2: Sí, quina il·lusió.
1: Doble castig.
0: Sí. Us havien dit que avui el gos estava fora de perill perquè els xitzus són una raça sagrada i ningú se'ls podia cruspir. Doncs precisament això ha fet que en Fènix hagi mort en mans dels soldats de l'emperador. Resulta que tots els gossos xitzu, que eren propietat dels eunucs, van ser executats al costat dels seus amos. L'emperador va voler fer net i eliminar qualsevol rastre dels seus consellers. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
3: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'Iran assegura que l'estret d'Hormuz està tancat a tota la navegació amb efecte immediat. És la resposta de Teheran després que els Estats Units hagin complert la seva amenaça i hagin atacat diversos objectius militars iranians pròxims a l'estret. Per la seva banda, el comandament central dels Estats Units nega que Hormuz estigui tancat i justifica els atacs com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran, i el secretari de Defensa, Pete Hegseth, insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
2: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora, perquè el president Trump està disposat a tornar enrere i al combat, si cal, però alhora estén la mà a l'Iran per arribar a un acord. Ells volen jugar i miren d'aprofitar-se de la situació. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
1: El president Donald Trump adverteix que reprendran les operacions militars si no avancen les negociacions per posar fi al conflicte. Tot i la tensió, una delegació de Qatar continua a Teheran intentant acostar posicions entre les dues parts. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte.
1: La Fiscalia ha admès que la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. García Ortiz hauria tingut constància de les trobades després. Aquest dimecres, al Congrés, el popular Alberto Núñez Feijóo i el president espanyol Pedro Sánchez s'han retret mútuament els casos de corrupció als seus partits.
3: Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin de dades als mitjans. És el missatge que s'ha filtrat ara del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern i que la vicepresidenta Susana Camarero ha accedit a entregar a la jutge que investiga la Dana.
1: Valentín Roma serà el nou director del MACBA. El jurat del concurs públic l'ha escollit per unanimitat per dirigir la institució després de la sortida d'Elvira Diangani Ose.

0: L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood lliurarà els Oscars honorífics a l'actriu Glenn Close, al director Ridley Scott i al primer animador negre de Disney, Floyd Norman.
1: També a les productores Christine Bachon i Pamela Koffer, defensores del cinema independent, rebran el premi en memòria d'Irving G. Thalberg. Les estatuetes es lliuraran a Hollywood el 15 de novembre d'aquest any en una gala prèvia a la 99a cerimònia dels Oscars, que s'entregaran el 14 de març de l'any que ve. Serà el primer cop que l'actriu Glenn Close, de 79 anys, rep un Oscar, malgrat haver estat nominada en 8 ocasions per films com El món segons Garp, Atracció fatal o Les amistats perilloses. Pel que fa a Ridley Scott, de 88 anys, també rebrà la seva primera estatueta daurada després d'haver estat nominat com a director de films tan destacats com Alien, Gladiator o Thelma i Lewis.
0: Esports, aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per primer cop en 3 països, els Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre, a la capital mexicana. Per primera vegada hi participaran 48 seleccions.
1: El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB per 118 a 117 després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra final, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana després d'haver guanyat el primer.
0: El Barça ha demanat formalment al UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol.
1: En el play-off d'ascens a primera divisió, el Màlaga ha eliminat les Palmes després d'empatar a un en la tornada a la Rosaleda. La final per un lloc a primera la jugaran ara el Màlaga i l'Almeria.
0: I el Sant Andreu i el Mataró han estat eliminats aquest dijous de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. A la primera semifinal el Sant Andreu ha perdut davant del Ferencváros als penals. A la segona el Mataró ha caigut contra l'Olympiacos per 12 a 14.
2: Fins aquí les notícies.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: O sigui, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
3: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
4: Ets una genocida del temps.
5: La millor hora del dia.
6: Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
8: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des d'ICAT, dedicat a les cançons massa llargues per sonar a la ràdio, arriba l'hora del cel obert.

Ei, aquí estem amb aquesta missió que ens hem autoimposat de fer un panegíric sobre les cançons llargues que per culpa d'aquests temps apressats ningú escolta. Que sí, que ens agrada anar en contra del vent. Com que ara tot és algorítmic, ràpid i tiktokero, al cel obert, ni que sigui per portar la contrària, volem reivindicar les cançons que demanen una estona llarga i pausada per escampar tota la seva bellesa.

Mare meva, quina meravella. Norman Whitfield i Barrett Strong, tio. I ja no es diu res més. Crec que no són els cantants ni els instrumentistes. Són els compositors i els productors. Els que canten són els Temptations. El que passa és que els Temptations van quedar una mica mosquejats, eh? Li van dir al Norman Whitfield, tio, però nosaltres quan cantem? I portem 3 minuts de cançó i encara estem al ba-ba-bam, ba-bam-bam-ba-ba-bam. I el Whitfield li va dir, tranquil, tranquil, ja entraràs quan toqui. I aquí ho tenim, en una obra mestra de soul de qualitat extra. Aquest riff de baix, el wah-wah de la guitarra, el piano elèctric, picant de mans, les cordes i el solo de trompeta. Tio, és que no hi ha res d'aquesta cançó que no estigui posat en la seva justa mesura. I és que avui, en aquest tercer episodi de les cançons de llarg metratge, volem centrar-nos en la música afroamericana en general, amb el soul, el funk, el hip-hop i el R&B. Ep, i algú ha dit funk? Perquè si dius funk, has de dir James Brown. One, two, three, ho!

Tempo, Get Up and Drive Your Funky Soul. Totes les cançons del James Brown es deien més o menys igual, eh? Get Up and Dance, Sex Machine, I Feel Like Dance and the Funk. És que tampoc importava molt les lletres del James Brown. Són gairebé tribals. És el groove, tio, el groove que porten. Que aquesta cançó dura, què dura? No sé, 9 minuts. No podia durar 18 i no passaria absolutament res, perquè tu estàs allí movent els malucs gairebé de manera inconscient. Que per alguna cosa en James és el Godfather of Soul. Les seves arrels rítmiques d'arrel subsahariana van ser incorporades per tots els seus hereus, que són molts i molt variats. Ara bé, que si parlem d'un artista que va fer de les cançons allargades un art, aquest va ser Isaac Hayes. La seva obra del final dels 60 fins a principis dels 70 és un tutorial de soul sofisticat, d'arranjaments treballadíssims, de cançons que van creixent poc a poc. De fet, al principi de la seva carrera, l'Isaac feia cançons per altres artistes de primera fila, Sam & Dave, Carla Thomas... Fins que l'any 1969 va revolucionar l'escena musical, ja no l'afroamericana, sinó l'escena musical del pop en general, amb un disc que es deia Hot Buttered Soul, on només hi havia 4 cançons. Nen, però quines 4 cançons? Mira, d'entrada hi havia aquesta reinterpretació extraordinària d'un clàssic de Burt Bacharach i Hal David, el Walk On By.

0: Welcome by, tio. Va, Hot Butter Soul. Produït per Al Bell, amb els Bar Case de grup d'acompanyament, el fill del Rufus Thomas al piano, i l'Isaac Hayes, que tocava a l'orgue Hammond i cantava les cançons en directe mentre es feia de director d'orquestra del grup. Ei, en el mateix moment, eh? Sense recordings ni res. El resultat, bueno, que d'un dia a l'altre la calva de l'Isaac es va fer més popular que qualsevol afro i que de seguida ja li van dir Black Moses, el Moisès negre, nen. Imagina't si va arrelar la seva proposta. Va, vinga, fem una petita pausa perquè després d'aquest recordatori de en quina emissora estem i quin programa estàs escoltant, arriben els hereus d'aquests pioners del soul sofisticat. No marxeu, eh?
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cap. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Vinga, va, seguim aquí al Celobert repassant cançons generoses en clau afroamericana. I si la primera part del programa ens hem centrat amb els pioners del soul i del funk, ara en aquesta segona volem esmentar els seus fills musicals, els que van agafar aquesta herència i la van barrejar amb les noves tendències artístiques, el hip-hop, el urban i el R&B modern. I el primer que ens ve al cap és un personatge com a mínim polèmic. Estem parlant del Kanye West. I sí, ja ho sé. Aquest home fa coses molt estranyes. De fet, crec que és bastant evident que aquí hi ha algun problema de bipolaritat i moltes sessions de teràpia. De fet, la cançó que posarem és una conseqüència d'un d'aquests moments estranys que nodreixen la vida d'aquest artista total. Estem parlant del 13 de setembre del 2009, quan, en plena cerimònia dels MTV Video Awards, en Kanye agafa el micròfon de la Taylor Swift, pobreta, que tenia 19 anys, i acabava de rebre el seu primer premi, i davant de la seva cara li planta que, bueno, que sí, que molt bé, però que qui es mereixia el premi era la Beyoncé i no pas ella. Aquest estirabot va provocar una reacció iracunda de tota la professió. En Kanye, una mica escaldat, se'n va anar a Tahití a reflexionar una mica, i d'aquí va sortir aquesta cançó extraordinària del disc My Beautiful Dark Twisted Fantasy, una espècie d'expiació de tots els moments que tenim en el que ens portem com a autèntics cretins. Això és el Runaway.

Runaway, tio. Pa. Aquesta espècie de dedicatòria a tots els idiotes que t'envolten, que sembla que creixin com els xampinyons. Cada dia hi ha un nou cretí trucant a la porta de casa teva. Això és del My Beautiful Dark Twisted Fantasy del 2010 i senzillament és un disc impecable de principi a final. Com també ho seria aquest altre LP emblemàtic que ha estat referència de moltíssima de l'obra del R&B actual. Estic parlant del Channel Orange, un disc que de fet prometia una carrera llarga i profitosa, però que després el mateix Frank sembla que s'hagi quedat com una mica presoner de la perfecció d'aquest LP i ens ha donat molt poques alegries a nivell de propostes musicals. És igual. Jo amb el Pyramids ja signo ara mateix. Ei, i no ho faig jo sol, eh? Que l'equip del programa també s'hi apunta. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serrano, documentació. Lluís Gavaldà, us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Hi ha hagut polèmica al final de l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família per part del Papa Lleó XIV. Cantaires de diverses corals que han participat en la missa denuncien que se'ls ha expulsat de la basílica i que no els han deixat participar en l'espectacle. Els han tret del recinte quan s'han detectat estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat una cantaire a 3cat.info.
2: Han començat ja a córrer la veu, a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia afegida, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
1: Aquesta cantaire explica que els han tret pel carrer Mallorca i que els han tingut tancats allà, envoltats de policia.
2: Sense explicació, cap avall, tireu cap avall, cap avall. I hem estat, fins que no s'ha acabat l'acte, que no hem sentit els petardos, no ens han deixat sortir. Hem estat tancats al carrer.
1: La institució de la Sagrada Família ha contestat que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial i han assenyalat que la Basílica és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: L'Iran anuncia el tancament de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs als Estats Units d'aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Washington nega que l'estret estigui tancat i adverteix que reprendrà els bombardejos si fracassen les negociacions. Mentrestant, una delegació de Qatar continua a Teheran intentant mantenir oberta la via diplomàtica.
1: Una altra nit de protestes anti-immigració instigades per l'extrema dreta a Irlanda del Nord. La policia ha utilitzat canons d'aigües per dispersar els manifestants que hi van cremar diverses cases d'immigrants. L'home que un refugiat sudanès va intentar assassinar dilluns està estable.
3: Els Mossos continuen buscant l'autor del tiroteig mortal a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals.
1: Últim dia de la selectivitat, aquest dijous, els estudiants fan els exàmens de dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Fira Tàrrega arriba a la 46a edició, omplint places i carrers de la ciutat del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació està formada d'una seixantena d'espectacles. Més de la meitat seran gratuïts.
3: 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer i una important representació de companyies internacionals de països com ara Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud o el Regne Unit s'agrupen en una programació que reivindica la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de Fira Tàrrega.
4: Celebrem, reclamem l'espai públic com a lloc de trobada i diversió, on la vida transcorre en comú i on cada presència és acollida i cada veu hi té cabuda. Aquest any.
3: Les entrades per aquesta nova edició es posaran a la venda el 17 de juliol.
1: Esports. El San Antonio Spurs estan apallissant els New York Knicks en el quart partit de la final de la NBA que s'està disputant aquesta matinada. Els Spurs guanyen de més de 20 punts al descans. Si acaben confirmant la victòria, els de San Antonio igualaran la final a dues victòries i recuperaran el factor pista.
3: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per primer cop en tres països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. Per primera vegada hi participaran 48 seleccions.
1: El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinal de la Lliga ACB de bàsquet per 118 a 117 després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana. De moment domina la sèrie per 1-0.
3: El Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol.
1: I en el play-off d'ascens a primera divisió, el Màlaga ha eliminat el Las Palmas després d'empatar a 1 en la tornada en partit disputat a Màlaga. La final per un lloc a primera la jugaran el Màlaga i l'Almeria.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Ara estàs a l'estat passant, també?
7: Sí.
6: Sí, estàs còmode?
7: Sí, sí.
6: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
7: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
6: Clar, és fàcil.
7: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
6: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
7: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
0: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: l'artista Francesca Llopis l'hauríem de conèixer més. A ella i a moltes altres. Aquesta és la sensació que tinc quan parlem de dones artistes. En el món de l'art han quedat tapades. La Llopis té obra als principals museus del país, exposat arreu del món, a Berlín, a Londres, a Nova York. Però aquesta setmana, quan preguntava per ella, molta gent només em sabia parlar d'un famós nòvio que havia tingut, com si fos l'únic que hagués fet a la seva vida. És la història de la Llopis, per això parlar amb ella avui durant una hora és un acte de rebel·lia, un mes d'aquest programa que fem cada dia perquè els que ens escolteu també sou una mica rebels.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Francesca Llopis, com
2: Hola.
0: Estàs?
2: Molt bé.
0: Aquí ens han agafat encara. Així ràpid, que estàvem posant-nos aigua, perquè sí. Això és pur directe, eh? Escolta, anava una mica forta jo amb aquesta entrada que he fet. Sí. He començat una mica forta.
2: Sí, però bueno, ja està bé, perquè d'aquesta manera, pues, potser fins i tot és una mica denúncia, no? Uh-huh. Aquesta actitud de pensar que perquè has tingut un novi famós, això sembla com que et fa famosa, pues jo ja feia molta feina abans, saps?
0: Exacte.
2: Però havia fet les coses quasi més importants que he fet de la meva vida, les havia fet ja, no?
0: I a vegades sembla que invalidi, no? Vull dir que de sobte desapareixes i ets com un apèndix d'algú quan sí. Tu ja portes una trajectòria llarguíssima.
2: Però això és un problema de les dones, en realitat, perquè sempre ens passa el mateix. Siguis artista, siguis el que sigui, et converteixes en dona de no sé qui, quan en realitat les dones, els homes sense nosaltres és que no podrien fer res, estarien pobres fets caldo. No tindrien allò, no sé, tindrien complicat moltes coses, no? Vull dir, el suport que els hi donem i tot, però en canvi és diferent. Les dones som més independents des del principi i ja se'ns veu des de petites, vull dir que de petites caminem molt aviat, parlem molt aviat i de seguida estem amb els ulls mega oberts, no?
0: Potser és que volem fugir d'aquest món. Escolteu, és divendres, és moment de parlar amb Francesca Llopis, aquesta artista que ens encanta. Estarem parlant amb ella durant una hora i ja ho sabeu que sempre fem que triem els nostres convidades, que triïn la música que els marca d'alguna manera. I no podia ser d'una altra manera que començar amb una dona que també l'ha marcat molt a ella, que és Nina Hagen.

0: Aquesta actitud, aquesta rebel·lia, aquesta ràbia, no?, també, segons com. Això tu has vist a la teva vida, que Francesca, aquesta...
1: La ràbia, sí. Bueno, la Maria Mercè Marçal vaig estar justament fa un parell d'anys fent un any fent una peça que partia de la ràbia de la Maria Mercè Marçal, no? I era una peça que es diu Nosaltres i l'estat de les coses, que és bàsicament un acte així violent, perquè crec que la violència moltes vegades és necessària, expressa moltes coses, no? I és un acte violent que faig amb la pintura, amb la tinta, bueno, deixo a tothom esquitxat de tinta, i sí, i jo pensava, pues el títol em va perfecte, perquè hi ha una ràbia de continguda, moltes vegades, interior, no? De que, bueno, de que no arribes als llocs perquè no pots, perquè et tatxen, perquè et borren, perquè hi ha com una tendència, no? En l'art, jo no sé, suposo que moltes coses, no? Però en molts llocs.
0: I també perquè jo crec que la ràbia està una manera de viure i de sentir que se'ns ha negat molt a les dones. No sé si ho vius així, no?
1: Sí.
0: Se t'assenyala molt quan treus la ràbia, diuen, què li passa amb aquesta, sí, no? Està loca.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí. Bueno, mira, una vegada em va passar una anècdota. Vaig guanyar un premi de pintura que jo tenia, doncs això devia ser l'any 83 o així, no? I em van fer una exposició a Terrassa. I, bueno, una exposició important, perquè el Premi de Terrassa, pues, era important a l'època, no? I recordo que, bueno, l'exposició, pues, hi havia moltes figures que jo pintava aquella època, i hi havia moltes figures que eren explícitament sexuals, no? Sexuades, no? Que tenien, pues, es masturbaven o estaven com enganxades sexualment amb un altre, o no sé, hi havia siamesos que estaven pillats, pues, pel sexe, no? I llavors va venir un senyor i, clar, tu estàs molt atenta, no?, a la gent quan vens, estàs a l'inauguració i tal, i aquest senyor m'agafa i em diu, escolta'm, diu, i tu per què no pintes flors?
0: I gerros, no?
1: Sí, i jo li vaig dir, com? És que quasi em va costar entendre la frase, no? Perquè era com? Que jo tingui que pintar flors? Per què? Perquè vostè ho vol. I li vaig dir, però vostè no veu que jo no puc pintar flors, que jo tinc molta ràbia i tinc molta força, i la deixo anar a la pintura, i així ens pinto jo, no? I em va dir, saps què em va dir? És que va ser molt fort. Aquesta va ser la primera agressió que he tingut així forta. Em va dir, diu, és que vostè és una desgraciada. Uau, va ser com... Jo, bueno, el vaig deixar tirat perquè vaig pensar, aquest senyor, a part d'un maleducat increïble, no entén res de la pintura. Les dones, per ell, segurament tenen que estar tancades amb clau a casa, i no val la pena ni parlar més. Vull dir, res, vaig deixar córrer, no?
0: Quina beligerància, no?, ser una dona lliure. És a dir, quina beligerància tenen els altres en contra de les dones lliures.
1: Sí, crec que molesta una mica. Molesta bastant a molta gent, a vegades també a dones, no solament a homes. Vull dir, aquesta cosa, sí, molesta.
0: Les dones amb idees pròpies, que saben el que volen, etcètera, no?
1: Sí, això. Sembla que tinguis que dependre d'algú per decidir alguna cosa, no? I, clar, quan estàs acostumat... Bueno, jo tota la vida he decidit per mi mateixa, no? Vaig marxar als 20 anys de casa i ja des d'aquell moment les decisions les vaig anar prenent una darrere l'altra, no? Així que...
0: Marxar de casa és un fet important que creus que ha canviat d'alguna manera, o va ser d'alguna manera molt important per com es va, doncs, crear la teva vida després, o sigui, decisiu?
1: Va ser fonamental, vull dir, perquè, bueno, a l'època pots imaginar-te que, en el meu cas, jo vinc d'una família burgesa, diríem, i no era molt catòlica, per dir alguna cosa.
0: Tu?
1: Jo
0: o
1: no.
0: Ells?
1: Ells. Ah. Jo no, jo sóc apòstata, ho vaig fer. Me'n vaig anar, vaig escriure al bisbat i vaig demanar que em traguessin de l'església, perquè jo no ho havia demanat i, per tant, era algo que no tenia per què formar part ni un número. Vull dir, no volia ser part d'aquest número de l'església, no? Per tant, ho vaig fer molt aviat. També em vaig canviar el nom. Quan va morir Franco, jo em deia Maria Francisca. I el primer que vaig fer va ser anar-me al registre i posar-me Francesca. Vull dir, perquè, clar, jo, el meu nom era Francesca, no? I llavors, quan vaig marxar de casa, pues, també va ser... Jo no sóc violenta, encara que penso que la violència a vegades és necessària, no? Però no sóc violenta de per si, no? I la violència verbal, la violència dels altres em molesta molt, no? És una cosa que m'empatiteix al mateix temps i la trobo poc productiva, la violència familiar o la violència... I potser jo vaig tenir una sensació de que hi havia certa violència cap a mi, per la manera que jo pensava, ja en aquell moment, doncs ja començava a ser una dona rebel, no? I vaig començar a sentir que allò, no, en aquell món jo no el volia compartir, no tenia ganes d'estar allà. I un dia, a les 5 del matí, vaig agafar i vaig marxar amb els diners que tenia a la butxaca i me'n vaig anar, i ja està.
0: 20 anyets, eh?
1: Sí.
0: D'una família burgesa, com tu vas fer? Què vas fer el primer que vas sortir de casa? O sigui, com et vas buscar la vida, buscar un lloc per viure?
1: Estava estudiant en aquell moment, no? Això és important. Llavors, clar, estudiant...
0: I estaves a Eina, eh?
1: Sí, estudiava a Eina. I el primer que vaig fer, doncs, a dir-li amb el Ràfols Casamada, que era el meu professor de pintura en aquell moment, el primer que vaig fer, doncs, va ser dir-li, mira, he de deixar l'escola perquè no ho puc pagar. I l'Albert immediatament va dir, escolta'm, ni pensar-ho, tu ets un alumne excepcional, perquè sempre està bé que et diguin coses així, però m'ho va dir, i no volem de cap manera que marxis, o sigui que tens una beca, i ja està. I llavors vaig acabar els meus estudis, i ràpidament vaig muntar-me un estudi de disseny, que era, jo estava fent pintura i disseny, no?
0: Uh-huh. Però llavors... era com potser la via, no?, per poder guanyar-te la vida.
1: Clar, és que era la manera, perquè amb la pintura no, eh? Però jo ja vaig ràpidament posar-me a treballar amb una amiga de l'escola, i vam muntar un estudi i vam tenir molt èxit, vull dir, va ser molt curiós.
0: Com us dèieu? Teníeu un nom o què?
1: No, ens dèiem Tona Oqué i Francesca Llopis.
0: D'acord.
1: No, érem els noms. Uh-huh. I vam fer, aquí a la Talaia, aquest edifici d'aquí, vam fer un bar que es deia Encuentros, que va ser finalista als Premis FAT, que, bueno, això per nosaltres, imagina't, era...
0: Clar, era una de les nenes, no?,
1: sí,
0: pràcticament.
1: Era, ella era bastant més gran que jo, però, bueno, és igual, estava estudiant igual que jo, i vam fer un bar fantàstic, vull dir, va ser una cosa meravellosa.
0: Clar, voleu dir que el vau dibuixar, no? Que
1: el vam dissenyar tot, sí, no? Sí. Tot el mobiliari, l'estructura, vam fer d'arquitectes d'interiors, com ens dèiem abans, no? Arquitectes d'interiors, els interioristes. I ho vam fer tot, i els clients van confiar absolutament en nosaltres, i recordo que vam fer una barra, d'aquestes barres que són com circulars, per dir alguna cosa, que era una vitrina al mateix temps. I dins de la vitrina, la primera exposició que vam fer va ser de la Txelo Sastre, que era és una joiera fantàstica, que la coneixíem i tal. I després vam demanar a una artista alemana, que ara no puc recordar el seu nom, que feia fotografies de parets mitgeres de Barcelona. I llavors vam posar un mural enorme d'ella amb aquestes fotos de les mitgeres de Barcelona. O sigui que vam ser pioneres amb el fet de treballar amb dones per qüestions també públiques, perquè l'espai era un espai públic, no? Bueno, era un espai...
0: Clar, i aquí vau començar i vas poder escapar una mica del que t'esperava a casa, que t'esperava a casa era casar-te una mica amb un senyor farmacèutic, perdó,
1: sí.
0: No? I portar molts nets que fessin la comunió,
1: sí,
0: no?
1: Sí, o un industrial o alguna cosa així.
0: Un home de profit.
1: Sí, un home de profit que m'aixequés tota la vida, no? Sí.
0: I vas dir, no, ja m'aixeco jo, no sé ningú que m'aixequi. Sí, escolta, hem començat amb l'Indra Hagen i aquesta energia punk.
1: Sí.
0: T'has hagut de saltar moltes barreres i moltes a la teva vida, o no sé si dir-ho barreres, per aquesta actitud que dèiem, no? Per anar una mica en contra.
1: Barreres, algunes, sí, perquè... jo em considero una dona que m'agrada la gent, no? I m'agrada tenir amors, i he tingut diferents parelles i tot això, no? I el que sí que ha sigut una cosa és que jo no he suportat mai que em passin per sobre, no? I llavors això potser és una barrera que ha sigut important de travessar. No sé si em queda clar, no?
0: Sí.
1: Després, barreres, pues sí, he fet coses importants que la gent pues, podria sorprendre's, no?, també. Però bueno...
0: A veure, quines coses importants que la gent podria sorprendre's, que és que m'ho estàs aquí, m'estàs aquí posant la mel a la boca.
1: No, bueno, pues no sé, declarar pues, a favor, no sé, a l'època, pues, l'avort, aquestes històries eren molt importants, no? O, no sé, o... No, no, ara la veritat és que tot s'ha suavitzat molt amb el temps, no?
0: Però en aquell moment hi jugaves la pell, vols
1: dir,
0: eh?
1: Jo crec que sí, més una vegada, no? Per exemple, sortir de nit sola, sempre, no? Jo recordo que era una cosa que tenia com molt... Perquè jo portava sempre tacons, era com una manera meva d'expressar-me, també, no?
0: D'existir,
1: no? D'existir. Llavors, amb els talons, pues, també tenien un sentit, perquè, clar, de nit, quan sortia de nit, sortia a les 11 de la nit i tornava a les 5 del matí. Llavors, caminar per la nit portant tacons donava molt, molt, molta seguretat, perquè feies soroll i feies clic, clac, clic, clac. Llavors, aquesta sensació de dir a mi no podran, també feia com que espantava els altres que podrien haver-me atacat d'alguna manera, no?
0: Clar, és molt curiós això que dius, perquè hi ha molta gent que justament se sentiria fràgil dalt d'uns talons perquè pensaria que no pot córrer, per exemple, no?
1: Bueno, sí que pots córrer. Sí. També pots treure les sabates, eh? Vull dir que si has de córrer... Una vegada... Sí, estàvem amb uns amics, veus? Tenia un amic que era travesti, era travesti. En aquella època no, trans no.
0: Ara són transgènere, però abans érem travestis i...
1: Era travesti. Bueno, li agradava, de tant en quant es vestia, no? Venia a casa, es posava la meva roba i sortíem, no? I ens van... No, era tard, no sé, érem com les 4 de la nit, veníem de festa, tal, les dues anàvem...
0: Guapíssimes.
1: Esplèndides, no?, com pots imaginar-te, i anàvem pel carrer, pel Raval, i se'ns aproxima un cotxe, i que anaven a parell, no?, i llavors hi portava uns talons així i li vaig dir, nen, treu-te les sabates que hem
0: I
1: de córrer. I els dos amb les sabates a les mans o les vam llançar i vam sortir corrents perquè si no ens la jugàvem fort.
0: Hem sabut fer de tot. Parlant amb Francesca Llopis, passa un quart de les 9 de la nit, esteu sentint Les dones i els dies i escolta, només ha passat un quart d'hora però ja em quedaria a viure aquí.

0: no? Però en aquell moment era extraordinari el que feia aquesta dona. Llavors, clar, sentir una dona que de cop es transformava en tot una selva...
1: Pantera...
0: Bueno, era com em pot ser algú que faci això amb aquesta llibertat? Perquè, clar, passar de l'òpera...
1: No, i a més el món de la clàssica, sí, no? Que és tan estret, no?, de vegades.
0: Sí, sí. M'estan...
1: Què?
0: Des de la finestra...
1: Sí, què està passant? T'estan fent coses?
0: Sí.
1: Des de la finestra? És divendres, la gent ha begut una mica, bueno, sí. I potser mai saps qui està, no, però davant, però tu no els hi facis cas, no, eh? Era simpàtica,
0: sí,
1: la cosa?
0: Sí, sí, era solament fer així.
1: Fer així, és perquè és el directe i passen, sí, aquestes coses.
0: Sí, sí.
1: No, és que a vegades ens han ensenyat el cul, eh?
0: Ah, sí?
1: La gent no s'ho pensa,
0: ah,
1: però aquí a la Diagonal 614 passen moltes coses. No vull animar ningú a que
0: no,
1: vingui ara a ensenyar,
0: no,
1: el cul, eh?
0: No, no, no.
1: Però
0: ha
1: sigut
0: molt simpàtica.
1: Ha sigut simpàtica la cosa.
0: Sí, un gest mono.
1: Fina Miralles, parlant d'aquesta cantant, de la Imma Sumac, sí, no? Parlant d'això, d'aquesta rebeldia, d'aquesta apropiació del cos, no?
0: Sí.
1: També, una senyora de l'òpera fent d'animals, no?
0: Sí, meravelles.
1: Ara estem parlant de l'apropiació del cos i de com viure la sexualitat, la sensualitat, no? També es podria traslladar. Com ho viu això la Francesca Llopis? Com ho ha transmès al llarg del temps, no? Perquè ara em parlaves d'aquests talons, d'aquest cos físic, de la joventut, d'anar amb talons que et fan mal als peus i totes aquestes coses. I aquest fer-se gran o aquest, doncs, anar canviant, com el vius?
0: És complicat no és la paraula, perquè és la vida mateixa, és supernatural el que ens passa i tot. I jo, pues, clar... un dia em van dir, ja veuràs com que et caurà la cara, no? Que et cau els pòmuls van cap,
1: sí,
0: avall. I no és solament la cara el que cau, és que cauen, bueno, va caient tot.
1: Van caient coses. Però escolta, sempre hi ha algú que la replega, o no?
0: No, en realitat tampoc cau tant. Vull dir, jo crec que la cosa ara, tenim la sort de que les dones podem accedir molt a cuidar-nos, no? I cuidar-nos vol dir, pues, caminar molt, fer gimnàs, anar a la muntanya, fer aquestes coses que són saludables. I jo crec que això també ens dona molt bona energia. I jo això ho he fet molt últimament, que no ho havia fet en ma vida. Jo no havia anat mai al bosc, ni mai a la muntanya. Soc urbanita total. I jo crec que el tema és intentar posar-se com un vel davant aquesta cosa de l'edat, no? I no estar pendent d'això, perquè és que és inevitable. Vull dir, la tens allà i va passant.
1: I suposo que també porta coses molt bones, no?
0: Clar.
1: Hi ha una certa seguretat, unes qüestions que potser fa uns anys potser no t'haguessis atrevit a segons què.
0: Clar.
1: O...
0: No? No, a més que tens la sensació de que saps coses i que al final... el saber és infinit i et dones molt... Al final també dius, és que potser no sé res. Encara tot el que he d'aprendre, i això és molt bo. Uh-huh. Perquè això et permet descobrir-te a tu i descobrir coses noves, com quan eres petita, jo recordo la meva filla, que jo flipava, pensava, però a on va ara que té 3 anys? A on va que es dirigia cap allò? Jo pensava, que raro. Doncs pues, bueno, crec que retornem una mica a aquesta cosa de que hi ha tantes coses a descobrir, tens tantes possibilitats de veure món o de llegir, per exemple, els llibres, no? Que n'hi ha tants i tants i tants que no s'acaben mai. I llavors amb el cos, pues, el mateix. Vull dir, jo ara, per exemple, he descobert el buto, no?
1: La dansa japonesa,
0: sí.
1: Eh? No t'hi poses per poc, tu tampoc. No fa pilates, la noia.
0: No. Bueno, sí que em faig, però em costa massa i no m'agrada. No, però bueno, faig buto, que ho trobo meravellós, no? I jo coneixia ja la dansa, uh-huh, perquè he viatjat molt al Japó, he estat treballant en allà moltes temporades, i ho havia vist a Nova York, ho havia vist, no? I finalment ho estic fent. I ho trobo meravellós. Estic amb gent que tenen 20 anys, 30 anys, 40 anys, i jo mira l'edat que tinc, que no ho diré ara, però no em dóna la gana, però...
1: Però... Que ho busquin la Wikipedia.
0: Que busquin, exacte, això. I llavors ho estic fent allà amb elles, uh-huh, i amb ells i elles. I la veritat ho trobo meravellós, de poder compartir i que la gent estan contents de que jo estigui amb ells, uh-huh, fent-ho, no? I que l'últim dia, per exemple, jo vaig sortir volant. No, feia anys que no volava d'aquesta manera. I vaig volar, però a tope, no? I més que si em hagués fumat un porro o el que tu vulguis, no? Però vaig estar hores per baixar, no?
1: Clar.
0: I això és una experiència, pues, que jo no me la vull perdre, m'entens?
2: Aquí sentim la Jane.

0: Joplin, i parlant amb Francesca Llopis, que es toca el serrell, però sempre està sexy, com ja sap ella, i com li recorden molts. Escolta, hem començat el programa...
1: I moltes.
0: Hem començat el programa... Mira, moltes. Ara em treus un tema, és igual. És que tinc tants temes per preguntar-te. Et van fer un documental que és preciós, que l'heu de veure al 3CAT, que està penjat al web vaja, del 3CAT, i que es diu Francesca i l'amor. I parlaves molt en aquest documental de la teva búsqueda de l'amor o del que significava per tu l'amor. I sortia la teva filla, no? que ara en parlarem, del que significa la maternitat per un artista, no? Però també sortia l'amor durant una època gairebé, no sé si com un experiment, et vas dedicar a fer Tinders, no? No sé si per gravar el documental o què, com va anar això?
1: Bueno, va ser com... A veure, jo tinc moltes amigues molt joves, també ho he de... S'ha de saber, m'agrada molt les meves amigues, que són molt joves, i van començar amb el Tinder, saps? Pues quan va començar la cosa del Tinder, pues es va, pues elles estaven anant allà, que si per aquí, per allà, provant i tal, i jo flipava, pensava, això és molt fort... Però llavors vaig dir, bueno, pues provarem a veure una mica la història, no? I llavors l'Alba, que estava també pues interessada en el tema i tal...
0: L'Alba Sotorra és la directora del documental,
1: Vam dir, bueno, pues portem-ho aquí també a la pel·lícula, no? I llavors vaig dir, vale, va ser com un experiment per la pel·lícula, també, sobretot perquè ella va ser la que va fer la selecció de personal, que jo no...
0: Déu-n'hi-do, la selecció de personal, Si voleu, mireu-ho, El Tinder està fatal, O molt bé, no ho sé.
1: Va ser com... Que, bueno, no sé, es va equivocar totalment de personatges, però bueno, va tenir gràcia.
0: Home, no, molt divertidíssim.
1: I jo empatava de riure de veure'ls i com, bueno, com ens els torejàvem també, no? Però va ser una experiència que vaig pensar que no era massa interessant. I la veritat és que a la pel·lícula surt, però tampoc... Jo crec que és més com un divertiment, no? Com un sketch, no? Com coses que passen en moments molt simpàtiques. I a la pel·lícula el que sí que era molt important era un tema que l'Alba tenia al cap, que era l'amor. Perquè ella té una mare, amb la qual també té com una relació molt especial, i jo, pues, en aquell moment, també la meva mare, que també viu encara, i la meva filla, que ella, pues, clar, va viure el moment que la meva filla va marxar a viure a Berlín, no?
0: A Berlín i a Brasil.
1: I a Brasil, i a no sé on. Bueno, és que la pel·lícula surt com...
0: Que a més, veiem una Francesca Llopis desconeguda, perquè et veiem com la mare patidora,
1: sí,
0: també. Que això m'ha sorprès.
1: Però patim mogollon, perquè, clar, imagina't que la meva filla se'n va sola a Brasil i jo no sabia ni a on anava, perquè s'anava a casa d'un amic, però l'amic vés a saber on estava, no? I clar, Brasil és enorme, i jo ja havia estat a Brasil. I llavors, clar, va ser com... Vaig agafar el tren i me'n vaig anar sola a Marroc a buscar una amiga que no em contestava al telèfon de trucat. Per
0: clar,
1: telèfon,
0: de fixa.
1: Ni les cartes, i vaig dir.
0: Clar.
1: La vaig a buscar, l'Alejandra.
0: La vas trobar a Barcelona, o no?
1: Sí, ella estava lligant per allà amb un francès, però imagina't que el viatge el vaig fer sola, amb tren... Sí. Va ser una aventura al·lucinant, molt forta, i imagina't, una noia de 18 anys sola en aquell moment per aquests mons, no? Vull dir que jo no podia dir res. Clar. I llavors, quan la meva filla marxava, doncs jo, clar, patia, i al mateix temps, bueno, la meva filla és pianista, bueno, toca el piano, és músic, i canta, i tot, i llavors, clar... Jo estava super acompanyada amb ella, no? I el que no m'esperava que em passaria...
0: És que se n'aniria, no?
1: És aquesta sensació del niu buit, no? Que de cop el niu d'ella i meu, no? Va quedar buit a marxar ella, no? I això em va costar molt. Va ser realment molt difícil, jo trucava molt, bueno, i quan trucava, doncs, volia que m'expliqués tot el que passava, el que feia, on estava, i tenia certa por. Evidentment, però
0: o sigui,
1: perquè...
0: tota aquesta independència i tota aquesta fortalesa que tens, no? En aquí et va arribar com la vulnerabilitat, no? Per ser mare.
1: Sí, però jo crec que és natural, no? Perquè com a mare, lo normal és cuidar, no? Els teus fills, no? I, bueno, pues jo tinc molt bona relació amb la meva filla, clar, és diferent que el que jo vaig tenir, no? I tinc una relació super fluida amb ella. No som amigues, perquè això m'ho va dir un dia. Em va dir, tu i jo no som amigues, soc la teva filla, eh? Em va com posar a puesto i vaig pensar, pues té raó, perquè les maneres de tractar-se és diferent que amb una amiga, no? Però hi ha molt respecte mutu i moltes ganes de veure'ns i molta felicitat compartida també, no? I hem viatjat molt juntes i, clar, i ella pues, també és artista.
0: I aquí esteu les dues unides, no?
1: Clar,
0: imantades.
1: Clar.
0: També és veritat que tu deies, no?, que en algun moment al ser mare tu vas deixar d'existir com a artista, que quan et pregunti això va ser dur, no?
1: Bueno, jo quan vaig quedar-me embarassada, el primer que vaig començar a fer va ser buscar-me la vida per fer projectes, poder-los fer jo mentre estava embarassada, és a dir, que no tenia que fer mega esforços, no? Perquè ja era gran, jo ja tenia 40, 39 anys, no? I llavors vaig pensar que m'ho havia de fer venir bé, però que quan acabés, quan l'hagués tingut amb ella, tenir feina ja. És a dir, que al cap de 3 setmanes jo estava d'haver-la parit, que no vaig voler parir, vaig demanar una cesària, tenia molta por per qüestions anteriors, i llavors vaig demanar això, i al cap de 3 setmanes estava muntant una mega instal·lació superforta amb una galeria d'art que era específic a l'espai i tal, i vaig inaugurar amb la meva filla enganxada al pit. Vull dir que llavors la vaig deixar amb una amiga, que se la van portar les hores necessàries,
0: no?,
1: de nit per això, i llavors després quan ja pues, vam acabar l'inauguració tal, vaig tornar, vull dir que vaig intentar no parar
0: de treballar, sí, per ser mare, no?
1: Sí.
0: Però que tu a vegades has explicat que la gent, és a dir, deixava de veure't com a artista, que només et preguntaven com estava la nena, no? Que si estava bé, que si no estava bé, i que ningú preguntava per tu, en plan, com estàs tu?
1: Això va ser dur, perquè, clar, jo sortia sempre amb ella, perquè, clar, era molt bebé i jo et portava sempre enganxada, més o menys, bueno, el seu pare també...
0: Sí, com ser artista d'alguna manera, com ser mare d'alguna manera et fa desaparèixer com a artista, és fort, això.
1: Sí, bueno, és que fan desaparèixer per diverses coses, per diverses raons, no? Però aquesta una era molt, em feia molta ràbia. O sigui, ràbia, la paraula pot anar sortint diverses vegades, perquè, clar, era sortia o anava a una inauguració, anava jo sola, i la gent del món de l'art, que em coneixia perfectament com a pintora, com el que soc, no?, en lloc de preguntar-me, com sempre, bueno, i què, Francesca, què estàs fent? On estàs exposant? O què portes ara? Quin projecte tens? No, com està la nena? I jo, la nena, bé, a casa, i què? Què més? No? I vull dir que era molt, molt frustrant, perquè demostrava molt el lloc que et col·locaven, no? O sigui, d'alguna manera era com apartada. Pum...
0: Això ho he dit al principi del programa, no? Que tinc la sensació que les dones artistes d'aquest país, algunes han passat per aquest programa, Eulàlia Valldosera, Fina Miralles, totes tenen una carrera impressionant, però ha costat molt que se'ls col·loqui, no? A vegades això, doncs, coneixen més com la nòvia de, o la parella de no sé qui, que no pas com per la feina que heu fet, no?
1: És que és una tendència a borrar noms en la història en general, però les dones molt més ràpid, no? Jo vaig fer una peça justament de vídeo que es diu Exet, pensant en això, vaig recollir molts noms de dones artistes i jo pensava, en trobaré 100, no? No s'acabava la llista, bueno, és que no es va acabar, clar, perquè eren més de 500 noms. I va ser com fantàstic, no? I llavors, de donar-me compte, m'emociono i tot de dir-ho, perquè em va donar seguretat, em va donar com empatia amb totes aquestes dones. No sé, va ser molt fort, no?
0: En teniu, amb les artistes, d'empatia o de germanor, podríem dir, o què? A vegades aneu totes una mica per lliure.
1: Anem bastant per lliure perquè som molt independents. Aquesta és la història, però...
0: I també pot ser perquè esteu escamades, no? D'alguna manera, o què?
1: Bueno, perquè el nostre treball ja ho porta, això, no? Però, bueno, no, jo tinc... Les meves amigues són totes artistes, vull dir que... No
0: tens molt bones amigues, eh?
1: Sí, totes són artistes, vull dir que són... Les meves amigues, els meus, són artistes, totes, no? Però en aquest vídeo, clar, vaig fer-ho amb la Lídia Lanys, que és una altra artista, que no sé si... Bueno, si coneixeu tots.
0: Músic.
1: I ella deia uns noms i jo deia uns altres. I llavors sortien... Tots els noms d'aquestes dones artistes, que només eren pintores, perquè, clar, és que si ja agafava totes les que hi havia, no acabava amb les fotògrafes, bueno, era increïble la quantitat de gent que va sortir, i llavors vaig fer un bosc, perquè el bosc era com el lloc de la fertilitat infinita, no?, per dir alguna cosa. Llavors, la situació d'aquestes veus estava dins del bosc, no? I la Lídia va fer tot el... Pum, anava fent com, es anaven repartint els noms, no? Mm-hmm. Que...
0: Clar, parlaves d'aquesta relació amb les amigues, que totes són molt artistes, mm-hmm, etcètera, no? Això vol dir que no hi ha gelosia i que compartiu molt, però quan tu, per exemple, has tingut parelles artistes, mm-hmm, que la gelosia hi ha estat o no? A vegades algú s'ha posat una mica nerviós o no?
1: No. No, perquè...
0: Perquè éreu de terrenys diferents,
1: sí, això primer, de terrenys diferents. Bueno, ara la meva parella és del meu terreny, també, no? Uh-huh. Però no, no hi ha... No, perquè els treballs són diferents. I jo crec que justament ara hem avançat bastant, no? Ja som...
0: Què vols dir? Hem avançat les dones? O
1: les dones hem avançat, uh-huh, i els homes
0: també.
1: També. A partir d'una edat, jo crec, han avançat, no? I encara que, bueno, tenen camí per recórrer, no? Però, bueno, que han avançat, no? També, i llavors hi ha molt respecte, també, no? I això està bé, hi ha molta ajuda, també, perquè necessites suport, necessites escolta, necessitem totes aquestes coses, no? I la parella ho compleix, però també els amics són molt fonamentals, les amistats, i les dones t'acompanyen molt. I és inevitable, perquè el llenguatge que tu tens amb les dones és diferent que el que tens amb els homes. No sé per què, però per mi és diferent, és una altra manera.
0: Ui, això
1: de relacionar-se.
0: Això
1: no?
0: M'encanta, això que m'acabes de dir ara. Escolta, anem a sentir una altra de les cançons que ha triat la Francesca Llopis, artista amb la que estem parlant avui aquesta nit a Les Dones i els Dies, i ara em parlaràs del llenguatge de les dones i els homes, que això, vaja, aquí tatuat.

0: I aquesta, justament la que sentim, és la teva filla, no? Sí. Que està en aquesta llista, és la Juna Lund, amb aquesta perla de cel.
1: Sí.
0: Què vol dir aquesta cançó? D'on ve? Que té ja una història aquí o què?
1: Aquí, bueno, aquesta cançó, ella a vegades m'anomena a les cançons i a vegades parla de mi, no? Cosa que sempre ho trobo molt bonic que ho faci, no? Perquè és raro, no? Perla és un nom que han escollit amb la seva amiga, que és una altra música, que és, crec que és italiana, i comparteixen aquest projecte musical, no? Llavors ella canta i l'altra també va a fer veus, però també té un instrument, no? I ella és com molt poètica, la meva filla. Té, com, té la poesia integrada dintre
0: i té una mica de Brasil bossa nova, sí, dins,
1: clar,
0: eh?
1: Sí, sí, no, no, canta brasileny, però... Sí. Una meravella,
0: l'hem
1: no?
0: sentida, sí, sí.
1: Llavors canta tant en brasileny com en alemany, com en català, com en castellà, com en anglès, vull dir, és multilingüe, no? Mm-hmm. La veritat és que això ho ha aconseguit bé.
0: Escolta, ara parlàvem d'això de la llengua, sí, o del llenguatge de les dones, sí, i dels homes. Mira, estem a les dones i els dies. A mi, sí, m'interessa, més que comparar, sí, que m'expliquis quin és aquest llenguatge de les dones, no? Perquè en aquest documental de Francesca i l'amor, que com dèiem, el podem veure al 3CAT, es veu molt això.
1: Sí.
0: Aquestes converses quan sopes, no? Mm. I t'expliques, sí, no? I a més en alguns moments beligerant, no?
1: Sí.
0: Perquè recordo un moment del documental, sí, que tu dius, per exemple, que tu no vols renunciar a l'amor, que tu en aquell moment tens ganes de trobar una parella, un company de vida i tal, sí, i n'hi ha d'altres que criden dient, però què m'estàs dient? Això no existeix, no? A quina conclusió heu arribat? Quin tipus de converses tenim? Llenguatge,
1: jo crec que a les dones ens agrada molt parlar de nosaltres i compartir els nostres plaers i els nostres patiments. Ens agrada molt. Ens despullem entre nosaltres. No sé, és una cosa... Igual com dormim juntes moltes vegades i estem al bany i ens pintem o ens vestim juntes, ens passem la roba, ens vestim unes a les altres...
0: Jo aquest vestit que portes ja me'l pots deixar, que m'encanta, eh? Si no, te'l trauré.
1: Ja vens a casa, mirem l'armari i el que vulguis. I ho fem molt, això. És una cosa molt de jugar, perquè és com també no prendre's tant en sèrio, no? Que és aquesta cosa a vegades que ens diferencia més dels homes, diguem, no? Que...
0: Potser a vegades tampoc no ens hem cregut prou, eh? O no ens hem estimat prou, no? També el tema de l'autoestima l'hem de treballar,
1: sí,
0: també.
1: Sí, s'ha de treballar. Però aquesta cosa de l'empatia que fem les dones, que és, jo ho trobo molt divertit. Uh-huh. La veritat és que ho trobo magnífic. Poder perdre el temps d'aquesta manera i poder-nos passar hores parlant dels nostres sentiments, de les nostres projectes, de les nostres fantasies, de, bueno, això que et deia, despullar-nos, no? Que això és com molt, molt sa al mateix temps, no? Que et fa sentir com que estàs com algú que et comprèn, que comparteixes, que...
0: I també moments de fotre-us canya directament, clar, perquè aquesta amiga et diu, escolta, però què estàs esperant, no?
1: Clar,
0: una
1: clar,
0: parella,
1: clar,
0: un príncep blau, sí, no? Perquè això jo crec que ens ha fet molt mal a les dones, aquesta idea romàntica de la parella per sempre.
1: Bueno, és que, a veure, no deixa de ser que tenir una parella té un gust. A veure, jo me'n recordo, o sigui, ara diré alguna cosa que potser és sorprenent, no? Però quan em vaig separar del pare de la meva filla, que és potser l'única persona amb la que havia viscut abans, no? Quan ens vam separar i em vaig quedar jo, diríem, sola amb la Juna, clar, hi havia un moment que necessitava com aquesta energia que és diferent, o sigui,
0: l'energia masculina.
1: L'energia masculina és diferent, uh-huh, que la femenina,
0: sí,
1: que ho trobo que està molt bé, que hi hagi,
0: sí,
1: diferències aquestes, perquè si no seria molt avorrit. I aquesta energia de tirar a vegades endavant, bueno, pues mola, no? Té la seva gràcia,
0: i
1: no?
0: I tant.
1: Però també, pues, no sé, el carinyo que pots rebre o transmetre, que també trobo que és molt bonic. Jo una de les
0: Vols dir que ens han tornat potser una mica cínics, o què?
1: Sí, perquè... Sembla que el que diré ara no mola massa o no està bé de dir, però...
0: Crec que m'agrada bastant.
1: La cosa és que jo trobo que estimar és molt gustós. I això potser en la pel·lícula jo potser ho vaig dir-ho o pretenia dir, però jo trobo que estimar és molt gustós. Quan jo estimo la meva filla, jo me'n recordo, quan vaig tenir-la amb ella vaig pensar, això és insuportable. No podré estimar mai a ningú més a la vida, com estimo amb aquesta dona, però és que la mort és molt fort. El concepte de la mort és un, és algo meravellós que si ho pots tenir, mola. És que clar, i llavors renunciar a això, perquè sí, tampoc ho entenc, vull dir, però no vol dir que sigui per tota la vida. L'únic que hi ha per tota la vida és un fill. Però l'altre, doncs, depèn de moltes circumstàncies que ara no enumeraré. Però
0: és possible, per exemple, trobar parella quan ens anem fent grans? O les dones cada vegada ho tenen pitjor perquè els homes en general busquen dones més joves, etc. Com ho vius tot això?
1: Bueno, jo...
0: Perquè tu també ho dius en aquest documental, que a tu t'agraden més joves, sí. I que no tens gens de ganes, sí, de cuidar ningú.
1: Exacte, doncs pues ho segueixo dient. I penso que, saps, que jo crec d'entrada que l'energia que tenim en general, que generalitzar és molt tonto, però jo, per lo que conec, de les dones que conec, en general tenen totes molta energia. I molta energia bastant positiva, en principi, no? Aquesta energia és diferent amb els homes a partir d'una edat, no? I, clar, jo prefereixo, jo he preferit, doncs, quasi sempre m'ha passat que, exceptuant al principi, quan era jove, i quan vaig estar amb aquest home més famós, sempre, que era molt més gran que jo... Bueno, molt més no, tampoc. Però
0: una mica més.
1: Una mica més. Però, no sé, sempre ha sigut gent més jove que jo. No sé, potser és la manera de ser.
0: O perquè tu ets més jove de l'esperit o del que sigui,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és que mon pare potser es va equivocar, perquè quan jo vaig néixer no em va apuntar al registre.
0: Ah, no?
1: No, es va oblidar.
0: Que eres del botanero, o què? A veure, què vol dir això? Que, jo, no es, que es va oblidar, sí, a posar-te al registre.
1: L'edat
0: que potser tens més edat.
1: O menys.
0: O menys.
1: Clar, uau. És a saber... Perquè com que es va...
0: Però sabem la data o no tens aniversari, tu?
1: Tinc data, però la de l'aniversari, sí, la real, la que diu la meva mare, sí, és el 25 d'agost.
0: Clar.
1: Però la que està apuntat en el registre, sí, és el 4 de setembre.
0: Ai, ai, ai.
1: I vol dir
0: tens
1: que...
0: Tens Virgo igualment.
1: Sí. Però quan va néixer el meu germà, sí, clar, que era l'home, no?, següent, que van passar 6 anys, llavors van veure que jo no estava al registre.
0: Yeah.
1: Vaig estar 6 anys no existint en el registre, el qual m'encanta.
0: Això tot encanta.
1: Ho vaig trobar, bueno, deliciós, un regal del meu pare. I llavors va dir, aquesta va néixer un dia que plovia molt o que feia molta calor, va dir, es va inventar el dia que li va venir. I l'any, jo crec que també, però bueno, jo...
0: O sigui que té 30 anys, vaja.
1: Sí.
0: Wet Leg, una llista ben diferent de música que ens ha portat la Francesca Llopis. M'encanta perquè les Wet Leg deuen tenir 25 anys com a mínim i, o
1: 30,
0: màxim,
1: 30,
0: màxim.
1: 30,
0: sí?
1: 30, 30,
0: ho has mirat i tot,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí,
0: són molt joves, molt,
1: molt
0: joves.
1: Bueno, la meva filla en té 29.
0: I ho fan fantàsticament, sí, bé, aquest grup de la Illa de White.
1: Sí.
0: I res, m'agrada molt que hagis portat això, em deies, són molt sexis i no se'n donen compte.
1: Sí, de natural.
0: De natural.
1: De natural,
0: com tu,
1: sí, sí,
0: no? Com portem això del sexy? Què és sexy per tu?
1: Que no sé, jo trobo que sexy és quan tens aquella cosa graciosa, no? Que tens com un bon... com un somriure, no? Hi ha un somriure, una manera de mirar... que és com natural, eh? Això no és, jo me'n recordo de petita, la meva filla tenia una amiga que tenia 6 anys i és que era sexy. O sigui, de natural, ella no podia evitar-ho. Era com, li sortia com una cosa del cos, així, però era mega sexy aquesta, no? Uh-huh. Llavors, també, doncs, el cos t'ho dona. Vull dir, el nostre cos és com molt generós, no?
0: Uh-huh.
1: Jo el trobo com natural, no? Vull dir, naturalment té aquesta cosa...
0: De les dones, de les dones, ho diries en general, això, de la sexicitat. O...
1: diria...
0: ara ens havíem mandat una paraula.
1: Sí, jo diria... de les dones, eh? Hi ha, bueno, els homes també tenen un altre departament, diríem, de la sexualitat o la sexi, del rotllo sexy, no? Però, clar, la cosa de les dones és inevitable. O sigui, hi ha algú d'una cosa rodona, una cosa amable, una cosa així com voluptuosa, tal, que sí, no pots evitar, està allà. Tu pots negar, si vols, però és una mica... No cal.
0: No té sentit,
1: no?
0: No. Abans parlaves bueno, parlàvem de lligar i parlàvem de tot això, ara estem parlant de sexualitat. Les dones d'una certa edat sembla que no tenen sexe. Mentida.
1: És
0: no?
1: Mentida.
0: I a més en parla sempre de males maneres, sí. i amb un punt de tabú. I crec que fins i tot, potser m'estic passant perquè jo encara no tinc la teva edat, però potser es pot tenir el millor sexe de la vida, no? Quan et vas fent gran.
1: Mira, d'entrada no et quedes prenyada, que això ja és molt important, no? Que pots fer el que vulguis perquè no et quedes prenyada. Això és una de les coses que vaig agrair més de la menopàusia, no tenir que tenir aquest problema de tal, no? Però també com que tens que buscar-te recursos, perquè clar, sí que el cos no funciona igual, no? No va canviant, no? No és igual. Vull dir, la pròpia naturalesa, pues, és com la pell, la pell és més seca, pues, a l'interior de la teva vagina, pues, també s'asseca més, i és saber-ho ajuda, pues, a ajudar-te a tu mateixa, no? Vull dir, de la mateixa manera que et poses crema cada dia per la cara, jo ho he fet tota la meva vida, no solament ara, perquè tinc pell seca, no? Uh-huh. I llavors, pues, que igual que et poses crema, perquè si no sembles un pergamí, o tens la sensació de pergamí, pues, pues també tu, no sé, t'ajudes, no?, d'aquesta manera, no? Com també la pràctica del teu propi cos no solament te l'han de fer des de fora, sinó que te la pots fer tu mateixa. I és
0: I això, això s'entén a l'altra banda, amb els homes? Homes ho entenen?
1: Estan obligats a entendre-ho.
0: Estan obligats,
1: no,
0: eh?
1: No hi ha un altre.
0: Vull dir, tot allò que no vam parlar quan érem joves, que no explicàvem el que volíem i que ens agradés que ens fessin, etc., arriba un punt que es posa sobre la taula perquè el cos obliga, no?
1: Sí, bueno, i perquè
0: allò,
1: també...
0: Allò, noblesa obliga.
1: Sí, perquè també saps, i perquè ja tens experiència, no? I també... I amb els homes també els agrada, que els hi diguis, perquè sí, també els agrada que els hi diguis, perquè no tenen el mateix cos que tu, no reaccionen igual, no tenen un clítoris, no sé com dir-te, no tenen una vagina, no tenen un punt D, no? Vull dir, tot això, si no els expliques bé, o els hi dius, o ja ho saben, perquè ja els hi ha dit algú altre, lo qual és genial, quan venen apresos, doncs és molt millor, no?
0: M'encanta.

0: Sentint aquesta versió de la Nico de My Funny Valentine. No. Quina meravella, aquesta cançó.
1: Jo la canto.
0: Sí? Sí, a veure, ens la vols cantar?
1: No.
0: Aquí a la ràdio, no? No hem begut vi, estem amb aigua aquí, no?
1: No, anava a demanar un gin tònic, per poder-me... Però, bueno...
0: No faig falta, no? Soc molt simpàtica.
1: Sí, és molt simpàtica i ho fas molt bé.
0: My Funny Valentine, aquesta sí que és una història d'amor... Preciosa, no, aquesta cançó?
1: Sí, molt bonica. No canvi res per mi, no? Això és la frase, no? I com la va descrivint, no? Ets ets el model del meu desig, no? Mm-hmm. És molt bonic, sí.
0: Ens fa falta, eh? Mm. Ens fan falta cançons d'aquestes i també saber-les aquí cantar, no? No sé si dir-ho d'aquesta manera.
1: Sí. No, però aquesta és molt bonica. Sí.
0: Aquesta cançó, que dius que la cantes i tot, on et porta? Que és una cançó aquella típica que et vas posant en moments determinants?
1: Bueno, és que a mi la Nico, ja parlant... Sí, la Nico és una
0: la Nico cantant, de la Velvet.
1: Underground, sí. És algú que sempre em va fascinar molt, tant com a personatge com a cantant, no? Després la vida la va portar per uns llocs que tampoc van interessar-me tant, però durant l'època de la Velvet era una cosa, un hit total, no? I la cançó, jo quan la vaig escoltar, em va agradar molt aquesta definició d'aquest personatge o d'aquesta idea, no?, d'algú amb el que tu voldries, no?, com una certa identificació, no?, que siguis una obra d'art, no?, perquè jo crec que som obres d'art, no, nosaltres mateixos, no?, o que la nostra vida ho hauria de ser una obra d'art, perquè és el que ens fa lliures i és el que... Realment penso que si ens veiéssim, potser allò que parlàvem abans de l'estètica té que veure amb això, no? Que penso que som una obra d'art.
0: Som una obra d'art, no? Sí. Bonic, això. Escolta, la Samantha Hudson s'ho preguntava en aquell documental de Filmin.
1: Sí.
0: A casa soy una obra d'arte? Sí. Doncs tu li respons que sí.
1: Pues sí, ho és.
0: Ho som tots.
1: Som una obra d'art perquè és una meravella el que fem, les persones...
0: Com... Moure'ns, respirar, etcètera, no? De fet, tu és alguna de les coses que tu has fet en la teva obra. A vegades ens has convertit en insectes, a vegades ens has convertit en humans, no? Ara que sentíem aquesta música i parlàvem de tot això, jo també estic pensant que tu vas viure una època de molta d'alliberament, no? De l'alliberament de la dona i de canviar moltes coses. És també el moment de l'experimentació, de les drogues. Com has viscut tot aquest temps, no? També vas estar a Londres a l'època del punk.
1: Sí.
0: Això, escolta, es mereix un altre programa.
1: Sí, sí.
0: No?
1: Sí, el que passa és que jo no era molt conscient, eh? Jo anava passant per la vida perquè... Vaig haver d'aprendre moltes coses per el meu context familiar, doncs vaig haver d'aprendre moltes coses per mi sola, com experimentant i treballant, però clar, jo penso que havia de treballar molt, vull dir que no, que per mantenir-me havia de currar.
0: Que no tenies temps d'anar allà a cantar amb els Sid Vicious.
1: No tenia temps. La veritat és que quan vaig estar a Londres vivint aquell temps, sí, estava atònita, no?, de lo que era Londres als anys 70, i em va semblar meravellós. Però l'experiència de les drogues, per mi, la Maria, el Haix i tot això, era com una companyia, però tampoc era... No he sigut mai una...
0: Va fer una mica de por, no?, potser?
1: Bueno, és que potser no era el teu. Jo crec que hi ha persones que els agrada molt i altres... que no ens agrada tant, no sé. Però a mi, jo el que sí que practico molt és pues, fer-me un porro cada dia, o més o menys...
0: Practico. M'agrada tant el concepte, jo practico.
1: Sí, pues, un porro de tant en quant. I després, pues, a vegades, pues, drogues una mica més allò per divertir-se, pues, sí, també, no? No em nego, però no sóc de tendència. Encara que les he provat totes, com aquell qui diu, eh? Vull dir, no me n'he deixat cap.
0: Està lligat amb l'hedonisme o està lligat a vegades amb deixar el que ens fa patir, en el teu cas?
1: Per un costat hi ha cert hedonisme, i per l'altre potser és també una mica d'oblidar, no, perquè tampoc jo no tinc grans coses que oblidar. En tinc alguna, no?
0: Alguna.
1: Però, bueno, oblidar no és exactament la paraula, però...
0: deixar de banda, no?
1: Sí, potser que no vull tenir-ho davant, no? Però, no, jo crec que per mi les drogues són més aviat un divertiment, no? Han sigut, o són, perquè ja et dic, jo... No,
0: practica.
1: Sí, practico.

0: Billie Holiday, aquí en aquesta llista final, aquesta playlist que ens, a la que ens convidava la Francesca Llopis. Gloomy Sunday, o sigui, un diumenge trist, no? Diumenge així perillós.
1: Sí, sí.
0: Tu ets d'aquestes que el diumenge a la tarda no vols saber res de ningú, o no?
1: A veure, a mi tant me fa el dia, perquè jo el dilluns no tinc un problema. però el que... Bueno, els diumenges estan marcats perquè, vulguis que no, té una cosa que té que veure amb la família, no? Pues de petita, potser és un
0: allò,
1: record...
0: Allò, el tortell, no?
1: Sí.
0: I si no tens el tortell, perquè no el tens? I si tens, sí. I si has d'anar a buscar el tortell, perquè l'has d'anar a buscar?
1: Té alguna cosa així, però com que jo me'n vaig a l'estudi o em poso a pintar o tot...
0: Doncs és igual. Dilluns, que dimarts,
1: no,
0: que dimecres.
1: Exacte, no és un problema per mi, això.
0: Ja ho veig.
1: No.
0: Doncs escolta, Francesca Llopis, ens hauríem quedat aquí amb tu una setmana, tots els dies de la setmana. Ha passat una hora, eh?
1: Ja?
0: Ja ha passat una hora. Una hora de rellotge, més avui, eh?
1: Vaja,
0: perquè
1: vaja.
0: Hem anat per l'exclusió digital, una hora de
1: I
0: rellotge.
1: I el Robert Wyatt no en parlem?
0: Ara en parlarem tu i jo. Però vaja, va col·laborar amb un dels músics que m'agrada més en aquest món, el Robert Wyatt,
1: sí,
0: que és un senyor magnífic,
1: sí,
0: que va tindre un grup que es deia Soft Machine,
1: sí,
0: que va viure a Castelldefels,
1: sí,
0: i moltes altres coses.
1: I supergenerós.
0: Però, i supergenerós, però escolta, vens un altre dia i en parles.
1: Bueno,
0: què et sembla?
1: Vale.
0: Convidadíssima. Aquí ho deixem nosaltres, l'equip de les dones allà els dies. Aquest programa que hem fet, Mireia Dalmau, Roser Pereira, Montse Comella, Anna Ayala, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili.

0: tell them about it. Hit it where it hurts.
1: Hey, Colton, come here. Sit down beside me. There's something I gotta ask you. I just wanna know, what are you gonna do for me?
2: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
3: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Ha estat l'acte principal de la visita de Lleó 14 a Catalunya, en què han participat 8.000 persones. Una inauguració que s'ha tancat amb muntatge espectacular, que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí al cel mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta del temple amb aquestes paraules.
4: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostra Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
3: La cerimònia l'han seguida les màximes autoritats del país i de l'Estat. A l'exterior, a través de les pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
5: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
6: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
7: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
3: Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
8: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim, que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants. És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies.
3: L'Iran anuncia el tancament total de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Washington nega que l'estret estigui tancat i adverteix que reprendrà els bombardejos si fracassen les negociacions. Mentrestant, una delegació de Qatar continua a Teheran intentant mantenir oberta la via diplomàtica.
8: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les hipoteques.
3: Fira de Tàrrega farà la seva 46a edició del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una 60 d'espectacles amb una oferta presència de companyies internacionals. Seran 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 muntatges de carrer. Avui ja s'acaba la selectivitat. El primer examen d'aquest tercer dia de les proves serà el de Llengua Catalana i Literatura, i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar a matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials.
8: Ahir van fer els exàmens d'història i el d'història de la filosofia. En aquest últim van haver d'analitzar, per exemple, l'afirmació Déu ha mort, des de la perspectiva de dos autors occidentals. A la prova d'història se'ls va preguntar sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 36 o la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes ens explicaven això.
9: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo entre tot, i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
10: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
11: Examen que, per el que hem fet durant el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
3: A esports, el Sant Antonio Spurs s'estan imposant clarament a domicili als New York Knicks en el quart partit de la final de la NBA. Els Spurs guanyen a aquesta hora per 80-95 en la recta final de l'últim quart. Si s'acaben imposant, Els de Sant Antoni igualaran la final a dues victòries i recuperaran el factor pista.
8: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per primer cop en tres països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. Per primera vegada hi participaran 48 seleccions.
3: I el Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València en el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per un ajustat 118-117 i, a més, després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga avui el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana. De moment, victòria parcial per 1-0.
2: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 11 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que avui tindrem un dijous amb núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, amb alguns plugins matinals. Durant la resta del dia el temps serà assolellat, les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Vicent de Torelló el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15:12.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita d'una de les persones més optimistes de Catalunya i que, a més, avui fa anys. I diu així: estem convençuts que avui serà un bon dia.
0: Posa un aplaudiment, jo. Moltes gràcies.
2: Per molts anys,
0: Mavi. Home, que bé. Moltes gràcies, Mariol Roger. Gràcies, també, Àlex. Què tal? Espera, que no et sento.
3: Pitjor que tu avui.
0: Pitjor.
3: Moltes felicitats.
0: Moltes gràcies.
3: I amb molta felicitat de poder compartir aquestes primeres hores del teu aniversari.
0: Vaig néixer 3:45 del vespre, oficialment.
3: Però això ja és igual. Bueno, doncs marxem.
0: Parleu amb la Tere, que us acabi d'arreglar això.
3: Tere, arreglem l'hora. Va ser l'hora que et van inscriure, però la Tere aquesta hora ja estava patint.
0: Sí, pobra, va patir una mica. Va arribar el terratrèmol a Can Canelies.
3: No, home.
0: Encara ho recorden, a casa.
3: Sí, 45 anys després encara hi ha rèpliques.
0: Sí, encara se'n parla. La meva germana és una persona tranquil·la, portava molt bé, i vaig arribar jo i vaig revolucionar una mica la casa.
3: Va fer allà, com que el primer ha sortit tranquil·let, no hi vas sortir tu.
0: Anaven molt confiats a casa. Gràcies, estimats. Doncs bé, encetem un nou dia i ho fem amb un objectiu, el de no oblidar mai els nens i nenes que vam ser. És a dir, mantenir una mica aquella part d'aquells temps on, mentre jugàvem, el rellotge no importava. Segur que el recordeu i potser de tant en tant, home, doncs també ho enyoreu. Per què dic tot això? Doncs perquè avui, 11 de juny, és el Dia Mundial del Joc.

0: És la conegudíssima cançó Dinner Circle titulada Games People Play, que ens serveix per explicar aquest Dia Mundial del Joc i que serveix per destacar la importància de preservar, promoure i donar prioritat al joc per totes les persones, especialment els nens i les nenes. Perquè més enllà de la diversió i recreació, el joc és un llenguatge universal que parla amb persones de totes les edats i que transcendeix fronteres nacionals, culturals i socioeconòmiques i alhora estimula la resiliència i la creativitat. Però hi ha molts infants que no tenen ni l'opció de jugar i per això també cal recordar que privar el joc perjudica directament el benestar i el desenvolupament dels més petits. Aquest dia també serveix per fer una crida a les polítiques, la formació i el finançament per integrar el joc a l'educació i als entorns comunitaris a tot el món. Que la vida sigui un joc, malgrat aquestes hores del matí, que no ens falti la diversió i que sapiguem celebrar les victòries, però sobretot entomar les derrotes. I tal i com cantava en Charango, tant de bo la vida fos més innocent, un joc de nens.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa d'aquest dijous, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, a partir de les 6 comença una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, no sé si sabeu que el Papa ha estat a Barcelona aquests dies. Doncs aquest matí a les 8 marxa.
0: Si ho han portat molt en privat.
2: Ah, sí, no se n'ha parlat.
3: Discretet.
0: Escolta'm, quina virgueria ahir, per cert, l'espectacle de la Sagrada Família.
2: Meravellós.
0: Va ser espectacular, sí. Més enllà de que creguis o no creguis en la religió catòlica. El que va fer TV3 va ser espectacular i tota la litúrgia que envolta aquesta cerimònia va ser brutal.
2: I espero que el Papa, que va dir que era del Madrid, quan li van preguntar si entre el Barça o el Madrid es quedava al Madrid, ara ja sàpiga quin és el costat bo de la història, perquè entre el que li van fer allà i el que se li ha fet aquí, crec que amic Robert...
0: I, perdó, ja va passar també quan va visitar Montserrat, eh? Que és que va ser tot...
2: Bueno, tenim uns símbols. Tenim uns símbols bonics per exhibir.
0: Quina meravella.
2: I estaré... Escolta'm, doncs avui li direm adéu al Papa, literalment, perquè anem a l'aeroport a veure com marxa i explicar-ho, perquè marxa un quart de nou.
0: El vaig veure molt cansat, eh?
2: Home,
0: déu-n'hi-do, la gent que porta el Papa.
2: Ha tingut tot. Si tu a les 7 de la tarda estàs com estàs amb la teva edat, imagina't ella per tot el que va portar ahir.
0: Hi havia allà la missa de Montserrat, pobra, que és que aguanten estoicament, perquè tot aguantat no ha de ser gens senzill, eh?
2: Doncs avui en parlarem, farem una mica de balanç, també en parlarem amb una de les persones que ahir es va reunir amb ella al Raval, amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona, però també parlarem d'una altra cosa que va passar ahir, que és aquest tiroteig, o aquesta persona que aquí van matar amb un tret al cap a mig del carrer al centre de Barcelona a les 10 del matí. Ens preguntarem com pot haver passat això en alerta 4 sobre 5 i amb un desplegament com el que hi havia ahir i davant d'una comissaria. En parlarem amb la Maica Navarro, també amb l'experta en seguretat Montserrat Iglesias. Després farem una mica de taverna, que sempre ve de gust un dijous, i a les 11, perquè ara sí comença el Mundial, I si la torre del Papa no sabreu la torre del Mundial...
3: El que estaves esperant, Canalies,
0: eh? Vaja, el que em dóna vida.
2: Aquí vas, amb Curaçao, amb Cap Verd, quina és la teva selecció?
0: Totes.
2: Avui hi ha un Mèxic-Sud-Àfrica molt interessant. Que
0: Sud-Àfrica no guanyarà.
2: Espero que demà... espero que els partits que toquin a l'hora de matiners els narris en directe, perquè això és el que
0: esperem. I tant. A mi que em posin aquí la pantalleta i els vaig retransmetent, no et preocupis.
3: Ai, seria divertidíssim.
2: Una bona esportiva amb el Ramon Bés, el Carles Panxar, la Carme Barceló, el Torquemada i l'Emilio Pérez de Rozas.
0: Has parlat abans de Maica Navarro, també l'escoltarem d'aquí uns moments al programa perquè va passar per la Renaixença d'en Peyu.
2: Ah, sí.
0: Va explicar coses interessants. Sí. No us perdeu el programa matiners perquè d'aquí uns moments la recordarem. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Dos minuts, arribem a un quart de 6 del matí. El meu narrador oficial dels partits del Mundial serà Àlex
4: Maiol. I també et parlaré de coses del Mundial avui.
0: A veure, què m'expliques, Àlex? Què ha passat mentre dormia?
4: Saps que es fa a Mèxic, a Canadà, als Estats Units, però compte, perquè Donald Trump no és precisament molt amic dels estrangers que hi volen entrar a treballar als Estats Units. Doncs atenció, si sou influencers i voleu aprofitar l'esdeveniment del Mundial per anar al país dels somnis, això que ara es diu crear contingut. Uh-huh. És a dir, anar allà i gravar 4 reels, penjar 20 stories i tornar amb la planeta plena de likes. M'ha quedat bé això, eh?
0: Que doncs, compte, poètic estàs aquestes hores.
4: Si hi aneu només amb un visat de turista, podeu patir, perquè l'oncle Tom us estarà vigilant. Aquesta matinada les autoritats nord-americanes han advertit que crear contingut i cobrar-lo mentre ets al país es considera treball dins del país.
0: Puc creure't.
4: Traducció.
0: Cobraran impostos?
4: Traducció. Si fas un vídeo de l'estil "Mireu aquest hot dog gegant de Nova York mentre menjo just abans de veure un partit de Nova Zelanda de Tim Payne",
0: sí, home, Tim Payne, forever and ever.
4: Si feu un vídeo d'aquest estil, us pot sortir molt car. I no és broma, els que incompleixin les normes poden perdre el visat i acabar expulsats del país.
3: Mare meva.
4: I dic que no és broma perquè ja ha passat. I si no, li he de preguntar a Carby Lame,
0: sí,
4: líder de TikTok, que l'any passat va tenir problemes migratoris als Estats Units. Així que, si aneu als Estats Units a fer diners publicant coses a Instagram, plantegeu-vos la possibilitat de canviar el visat. No de turista, sinó de treball.
0: Com estan les coses, de veritat, per favor? És a dir, que des de fora ja no pots promocionar els Estats Units.
4: El que no pots fer és fer diners dins dels Estats Units.
0: Però si és la terra de la llibertat i de...
4: Home, de la terra dels diners. Pensa
0: no,
4: que és
0: més la terra americà, dels
4: diners. No?
0: El somni americà, que et costarà el que ens has explicat. Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
0: Fregant-se un quart de 6 del matí, aquestes hores també volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor, Lara.
3: Avui el món és un lloc millor per la Carme López, de 96 anys. Després que Drets Socials li denegués el grau 2 de dependència, ara el departament ha rectificat. La Carme no hi veu, de fet veu ombres, pateix sordesa, té insuficiència cardíaca, porta caminador, només surt acompanyada i li han de preparar el menjar. I tot i així, fins ara no li havien concedit el grau 2 de dependència. Per sort, ara les coses doncs han canviat. Ho hem llegit a La Vanguardia.
0: Bona notícia per començar el matí per la Carmen López, de 96 anys. Amb aquesta rectificació, aquestes notícies ens fan pensar que el món pot ser un lloc una mica millor. I alerta, perquè toca parlar d'un dels protagonistes d'aquests últims dies, que és Antoni Gaudí, i d'una cosa, Marta, que se'n parlarà poc.
3: Sí, un dels grans consells que va deixar-nos per aconseguir l'èxit, la frase és que per fer les coses bé cal primer l'amor i després la tècnica. Mira. Una frase, per cert, que es va poder veure ahir a l'espectacle amb els drons, dibuixats al cel. Això, doncs, evidentment ajuda a entendre i molt la figura de Gaudí, perquè continua i sobretot el perquè continua despertant tant interès un segle després. Tot plegat ho analitza la periodista Silvia López, ho fa a la revista Lectures en un article en què explica que l'amor del que parla Gaudí s'ha d'entendre com la dedicació i l'entrega a la feina ben feta, i la tècnica com l'eina que permet fer possible i tirar endavant aquesta imaginació. I el gran exemple és, evidentment, la Sagrada Família, que és el llegat més gran que ens ha deixat Gaudí.
0: Molt recomanable, per cert, veure el Sense Ficció de la Sagrada Família, que el podeu trobar a la plataforma 3CAT, on val la pena recordar una vegada més la figura de Gaudí i tot el que han fet els arquitectes que l'han precedit per aixecar la Sagrada Família. Recomanadíssim. I ens quedem amb aquesta frase del geni Gaudí, que diu: per fer les coses bé cal primer amor i després tècnica. I amb quina bona notícia arrenquem aquest dijous?
3: Doncs bona notícia per la gent de Llinars del Vallès.
0: A veure.
3: L'Ajuntament ha començat a treballar en el projecte per crear una segona escola bressol al municipi. Això es deu a la limitació de places de l'actual, que ja no tenia capacitat per abastir la demanda de tota la població. L'any passat, aquesta escola bressol, la que ja hi havia, la Petits Estels, ja es va ampliar i va augmentar la capacitat de 94 a 122 alumnes. Tot i així, el consistori diu que és insuficient, que realment falten places, i ja treballa per obrir-ne una segona. La nova escola s'ubicarà en un terreny al costat de l'escola de música.
0: Bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la ràdio en català. Aquestes hores volem saber quin motiu tenim per saltar del llit, i com cada dia ens ho explica l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit, per a qui encaixi amb el perfil, és postular-se a dues beques que convoca la Fundació Dalí. Totes dues permeten una residència de 6 mesos a Figueres. La primera està relacionada amb la conservació preventiva i restauració d'escultures i instal·lacions del Teatre Museu. La segona està vinculada a la documentació, estudi, catalogació i anàlisi conceptual de l'obra gràfica de la col·lecció de la Fundació Dalí. La remuneració és de 9.000 euros cadascun.
0: Bones notícies, doncs, per l'art i els artistes catalans, que en tenim dos com Dalí i Gaudí.
3: I
0: que això és una meravella, artistes coneguts a nivell mundial. Despleguem la revista del cor. Toca parlar d'un actor també estimadíssim, fantàstic i meravellós, que és Ricardo Darín.
3: Sí, perquè ha passat pel programa Cara al Show de Marc Giró i ha explicat com està sent la seva experiència com a avi. Recordem que fa 4 mesos que ha sigut avi del fill de la Úrsula Corberó i del seu fill, el xino Darín.
6: Yo estuve cuando él nació aquí,
7: claro,
6: en Barcelona, pero lo tuve un día y medio ahí entre mis manos y tampoco lo podía tocar mucho porque me daba un poco de... Es tan frágil un bebé, sí, recién nacido. Y ahora no, ahora está por cumplir 4 meses.
7: Oye, está ya.
6: Está robusto, claro. Muy simpático. También es cierto, hay que decirlo, que tenemos por delante no solo yo, Florencia, que es la abuela, y Clara, que es la tía.
7: Sí.
6: Tenemos por delante un reto que es tener esta conexión y este amor a distancia. Estamos viniendo todas las veces que podemos. Ellos harán lo mismo las veces que puedan ir para allá.
7: Claro, porque tú vives en Buenos Aires. El campamento base lo tenéis en Buenos Aires.
0: Ai, quina meravella, Ricardo, Darín, tota la família, i que important això de crear aquests vincles amb la distància, que hi ha moltes famílies que estan separades durant anys i que no es poden veure. I, a veure, Marta, per Déu, aquest titular, el cor també batega amb Ronaldinho?
3: Sí, i amb la nova música que ha fet.

0: Ai, ai, ai.
1: Bueno, ja l'hem sentit, a Ronaldinho, eh? Ja l'hem sentit.
0: Aquest és Ronaldinho cridant?
1: Aquest és Ronaldinho cridant. S'ha estrenat.
2: Té bona veu.
0: Com a músic. Dius?
1: Només cride.
2: Té bona veu.
1: S'ha estrenat com a músic amb el seu primer projecte, que es diu Camisa 10, que ha sigut el número sempre que ha portat a Ronaldinho, molt original ell també. L'àlbum acaba de sortir, va sortir ahir. He intentat escoltar les cançons, sincerament, no les acabo d'entendre gaire. Són dos volums. Hi ha un primer volum on hi ha 29 cançons.
0: Què?
1: I l'altre volum que en té 30. En total, 59 cançons en què canten en castellà, en anglès i portuguès. És veritat que no cante en totes. De fet, només hi ha tres cançons on se sent Ronaldinho i ell fa les altres cançons com de productor.
0: Val.
1: I allà hi ha col·laboradors com Kiko Rivera, Juan Magán, Pitbull.
0: És
2: que això és Pitbull, no?
1: Sí, sí, aquest és Pitbull amb la cançó que es diu Vamos Celebrar.
0: Vamos Celebrar.
1: Vamos Celebrar.
0: Mare meva, de veritat.
1: Intentat, de veritat, buscar la lletra. Bueno, potser d'aquí una setmana podem analitzar la lletra, però sincerament...
0: Què dius, Sara? Bon dia, què em dius? Que està plovent aquí a Barcelona.
2: Què dius? Que tinc la roba estesa.
0: Però si ho hem explicat al principi... Espera, fem una cosa, canviem aquesta sintonia, sí, que m'estic tornant boig. Ara, respirem una mica, demanem disculpes des d'aquí als matiners de Catalunya Ràdio, sí, també els que ens escolteu a través d'ICAT, la Ràdio Inquieta, que té una selecció musical molt millor que el que ens ha presentat Ronaldinho. Sara, ja ho hem comentat al principi dels matiners, però ara plou. Oficialment a Barcelona. Aquí, almenys a la Diagonal, carrer Beethoven Diagonal.
2: Quina mandra.
0: Després ja hi haurà clarianes i el país s'obrirà i brillarà també per dir-li adéu al papa. Quins sons deixa la ràdio, per cert?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Sergio Dalma ens va explicar anècdotes de la seva trajectòria l'endemà d'haver cantat davant del Sant Pare a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
3: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell.
0: Sí, eh?
3: Jo anava als maristes i amb la guitarra cantàvem a l'església durant la missa i havíem fet coses als maristes i... Ahir se'm passava tot això pel cap, de dir, ostres, de cantar allà a l'església i ara davant del Sant Pare, no.

0: a poc, tocar de peus a terra i no oblidar el plaer. Xavi, felicitats. Any intenset, però potent.
1: Ah, ja em van dir la gent d'Astrocat.cat quan vam fer l'últim programa de l'any, que a mi m'esperava un any mogudet, eh? I m'ho tornen a confirmar avui, mare meva.
2: Bueno, pues paciència, agafa-t'ho...
1: Hauré de prendre les decisions poc a poc.
2: Sí, amb amor i després la tècnica.
1: Jo que ara! És el que em falta polir, la tècnica és l'únic que em falta polir.
2: Amor ni amor.
1: Exactament. En tot cas, Lara, aquí bufaràs espelmes aquest dijous, 11 de juny.
2: Doncs mira, tu mateix bufaràs espelmes, perquè l'11 de juny és un bon dia per néixer. Avui tenim un bon quartet d'estrelles, també, a banda de Xavi Canalías. Per això felicitem l'actriu Maria Barranco, que avui celebra els 65 anys. D'actriu a actriu, la meravellosa Núria Espert, també bufarà espelmes, concretament 95. I acabem amb un parell d'actors. El primer és Francesc Orella, que en fa 69, i acabem felicitant l'actor Hugh Laurie, que arriba als 67. Moltes felicitats a tots i a totes, i que l'energia de bessons us il·lumini el dia.
1: Ara!
2: Molt bé!
3: A Catalunya Ràdio comença el dia amb els matiners.
1: Aquest matí, els matiners de Catalunya Ràdio, recordarem també alguns moments que ens ha deixat la Renaixença d'en Peyu, on Maica Navarro ens va explicar coses interessants. Però també, alerta, recordarem el Quanta Guerra, on Judit Martín ha visitat Eloi Vila en un programa excepcional on recorda la figura del seu avi. I també Naïm Samili, el recordareu, aquest tiktoker que s'ha fet conegudíssim per alterar alguns clàssics catalans. Serà d'aquí uns moments. Abans, per això, li posem música aquest dijous. Ho fem amb el so i l'èxit de Pet Shop Boys. És una d'aquelles cançons que ens empenya a arribar ja pràcticament fins a 6:15 del matí. Aquesta és It's a Sin.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio abordarem les novetats del tiroteig que es va produir ahir al carrer Balmes de Barcelona. A partir de les 11 farem àgora esportiva amb motiu de l'inici del Mundial de Futbol. Arran de l'estrena de l'anunci d'estiu d'Estrella Damm, a la tarda analitzarem les campanyes publicitàries que han tingut més repercussió a Catalunya. Mentre duri el Mundial, el Catalunya Nit s'escurça i serà de 10 a 11. Avui, a la sessió golfa, amb Àlex Gorina, recuperarem pel·lícules que parlen de l'explotació infantil.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 11 de juny. Àlex Bos, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Punt final, evidentment, de la visita del Papa, que aquest matí agafarà un vol per anar a les Canàries.
3: Lleó XIV va fer ahir al vespre l'acte central de la seva estada a casa nostra. Va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família i va parlar d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
4: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
3: A l'exterior i a través de pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
5: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
6: Genial, espectacular. Me hubiera valido la pena, sí, tanto.
7: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
2: Felicitats aquí també als companys de TV3 per aquesta fantàstica realització i aquest espectacle que van oferir per inaugurar aquesta Torre de Jesús. De totes maneres, Àlex, també hi va haver polèmica ahir.
3: Doncs sí, perquè cantaires de diverses corals que van participar en la missa denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar a l'espectacle final. Els van treure del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat un cantaire de 3Cat Info.
8: Han començat ja a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
3: La institució de la Sagrada Família ha contestat dient que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial.
2: Cimera d'Interior aquesta tarda per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona, el segon en 4 dies. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
2: De l'exterior, pendents, una matinada més de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: L'Iran assegura que ha tancat completament l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió. En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, fins i tot insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
10: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
2: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès.
3: Passaran del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les quotes hipotecàries que s'hagin de revisar a partir d'ara.
2: I Àlex, també estaven pendents de la final de l'NBA.
3: Doncs esperava poder-te dir el resultat, però encara està en marxa, falta un segon, però estem davant d'un fet històric, perquè sembla que els New York Knicks estan a punt de culminar una remuntada històrica.
2: Mira.
3: Han arribat a perdre de 29 punts i ara mateix estan un punt per sobre a falta d'un segon.
2: Quina bestiesa.
3: Si s'acaba confirmant la victòria dels New York Knicks, situarien el 3-1 al marcador i podrien ser campions la matinada del dissabte al diumenge, un partit que jugarà a San Antonio.
2: Com sempre, un final de pel·li, aquests americans.
3: A veure.
2: Si és que res nou. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
2: 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
11: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
2: Vinga, arrenquem a aquestes hores del matí. Arrenquem el que fem habitualment, que és donar un cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Doncs avui amb la Sagrada Família i el Papa Lleó 14 en totes les portades. Comencem parlant de fotos, totes espectaculars. A l'Ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons. Ocupa vora 3/4 de portada. A El Periódico, foto a tota portada també d'aquest moment.
12: A La Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt il·luminada i tot de cantaires i públic mirant-s'ho. Fotos semblants a El Mundo, l'ABC i El País.
11: I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes fotografies. El Periódico, la Sagrada Família ja apunta al cel. La Vanguardia, la Sagrada Família del món. Diari Ara, Lleó 14, beneix l'obra magna de Gaudí, El Punt Avui, alçant la mirada pel català.
12: A Madrid, El País, el Papa inaugura el nou sostre de Barcelona, El Mundo. Beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia d'Espanya. ABC, Lleó 14, beneeix la torre que culmina la Sagrada Família.
2: Ai, Déu meu, avui gairebé unanimitat també en els editorials sobre el Papa i la Sagrada Família.
12: L'Ara fa balanç de la visita de Lleó 14 i diu que avui el Papa marxarà deixant un record entranyable per a molts.
11: Afegeix que un bon llegat de la visita papal seria que, en el futur, els ingressos de la Sagrada Família anessin a fer habitatge i acollir immigrants.
12: L'editorial de La Vanguardia destaca que Robert Prevost s'ha revelat com un papa del segle XXI molt hàbil per interactuar amb la societat en tota mena d'escenaris públics.
11: I el director del rotatiu, Jordi Juan, escriu un article en què diu que amb l'acte d'ahir a la Sagrada Família, Barcelona va reviure la màgia olímpica del 1992, quan la fletxa d'Antonio Rebollo solcava el cel cap al pavater de Montjuïc.
12: El Periódico destaca a l'editorial que la Sagrada Família forma part del grup d'edificis que ultrapassen la seva funció religiosa original.
11: I assegura que és compatible reconèixer que l'obra és la principal icona de Barcelona amb la gestió de les tensions veïnals ocasionades pel turisme.
12: El País també hi dedica un dels editorials per explicar que la Sagrada Família defineix l'imaginari amb què Barcelona és globalment reconeguda.
11: Destaca que és un imant pel turisme de masses i alhora una icona d'espiritualitat, però molt més que això, un emblema etern de la creativitat humana com el Colosseu o la Torre Eiffel.
12: El Mundo també dedica l'editorial a Catalunya, però en aquest cas a un tema totalment diferent, el tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes.
11: Assegura que la percepció d'inseguretat a Catalunya i especialment a Barcelona ha passat de ser una sensació estesa entre la ciutadania a ser una realitat que no només reflecteix, diu, un greu problema social, sinó que condiciona el tauler polític.
2: Arribem ja 6:06, 7 minuts. Sílvia Solanes, també molt bon dia.
13: Bon dia.
2: Amb la Sílvia, aquestes hores del matí, repassem la premsa digital, perquè coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
13: Doncs uns atracadors que van entrar a robar a una joieria de Madrid disfressats de sacerdot i monja. Llegim al Mundo que era una banda perillosa que es dedicava a saltar establiments de luxe mentre el suposat sacerdot i la monja van demanar, en aquest cas, a una treballadora de la joieria que els hi mostrés les joies. Un tercer integrant va entrar de manera violenta. Finalment, la policia, després d'una persecució, els va acabar detenint.
2: Mare meva, què ha tornat?
13: El Pou Calent de la Garriga, el Vallès Oriental, que torna a brollar després de 2 anys. La renovació de la infraestructura per part de l'Ajuntament permet que l'aigua surti a l'exterior sense aturar-se a 57 graus. És l'única font d'aquest municipi termal amb aigua calenta.
2: Una cosa que torna, però una altra que podria desaparèixer.
13: Sí, la duana centenària de l'Estació de França de Barcelona. Llegim al Tot Barcelona que l'Ajuntament està aprofitant les obres de la Biblioteca Pública de l'Estat per tramitar la demolició d'aquest edifici que hi ha entre Marquès de l'Argentera i el Passeig de la Circumvalació, davant del recinte de la Ciutadella, el Parlament. És un petit edifici triangular que sovint passa desapercebut, però alhora també és dels vestigis més antics del recinte ferroviari.
2: I com ja acostuma a passar cada any, allau de voluntaris per al Tour de França.
13: El Grand Départ del Tour registra més de 7.000 sol·licituds de voluntaris per les 3 etapes de Catalunya, en concret, per exemple, a Tarragona. 2.800 persones han sol·licitat ser voluntaris en aquesta zona. Si llegim el diari Més, que ja han començat les sessions informatives per als responsables de voluntariat dels municipis per on passarà el Grand Départ, Viladecans, Ripoll, Vic, Granollers, Tarragona i Barcelona.
2: I ens ho estava comentant la Sara Llobet, que diu plou a Barcelona. Sí, confirmem que segueix plovent a Barcelona, almenys als estudis de Catalunya Ràdio, però Marc, quin dia ens espera per avui, més enllà d'aquests petits ruixats?
11: Sí, de moment aquests plugims matinals en aquest matí de dijous amb núvols a les comarques de Barcelona, també de Girona. Durant la resta del dia, però, el temps serà assolellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu, una mica més a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors, però, que no passaran dels 32 graus.
2: En només 6 minuts arribem ja a 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. I és moment, com sempre, amb la Marta Viana de repassar alguns apunts culturals.
14: Mireu, comencem avui amb una exposició perquè Miquel Barceló inaugura la galeria Artur Ramon Art. És una exposició sobre gravats de Barcelona entre el 2010 i el 2026. I avui, que es commemoren els 50 anys del primer concert del Rolling a Espanya, amb el concert que van fer a la Monumental en plena transició, doncs dir-vos que el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas han publicat el llibre Black and Cat. És un llibre en què recullen la història d'aquella actuació molt convulsa, i el mateix escriptor Jordi Novell ens ho explicava pels matines que hi trobarem.
15: Black and Cat és un llibre que explica la història del primer concert dels Rolling Stones a Catalunya l'11 de juny de 1976, arrelat de què va passar abans, què va passar durant i, sobretot, també, què va passar després d'aquest històric concert.
14: Ahir es va presentar a Barcelona i aquest dissabte, 13 de juny, apunteu aquesta data perquè es presenta a Girona a la llibreria que es diu Llibreria 22. Dit això, anem amb propostes musicals.
2: Vinga.
14: La primera amb Pablo López. I si

0: veu que té Pablo López, sí, per favor, que és una meravella, que no es pot aguantar les cançons que fa, per favor.
1: Mira, i és un tio que m'agradaria molt veure en directe, perquè no l'he vist i crec que seria molt xulo.
0: I moltes vegades, no és la primera que ho fa, que trepitja al Liceu de Barcelona, sí, per oferir la seva música en directe.
1: Sí, sí, concert avui a 8:45 del vespre. Si voleu anar, em sembla que encara queden algunes entrades, poques, però hi ha aquesta possibilitat. Si no, ui, avui, molt diferent, concert de Venga Monjas a la Sala Apolo de Barcelona.
0: Que ha mordido el anzuelo.
1: El anzuelo. Avui, a concert, com dèiem, a l'Apolo, un concert, la sala obrirà portes a les 8 del vespre, però el concert, doncs, podreu estar per allà una soleta abans, perquè no és fins 8:45 del vespre. I també a l'Apolo, però en aquest cas just al costat, que és el Teatre Apolo, avui hi ha l'estrena del musical Tarzán, el musical, i a la Paloma passarà això.
0: Molt recomanable veure'ls algun cop a la vida en directe, perquè són meravellosos.
1: Meravellosos, de Gramophone All Stars Big Band, aquesta banda de la Bisbal de l'Empordà, amb un concert que faran a la Sala La Paloma avui a les 8 del vespre.
0: I amb només 3 minuts arribem a 6:45 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial a una data que molts dels que ens esteu escoltant segurament recordeu, és l'11 de setembre del 2001. En plena emissió de Catalunya Ràdio arriba la notícia de l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York i una hora després comença un programa especial que sonava així.
2: Són les 4 de la tarda, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, comença un programa monogràfic a partir dels últims fets a Nova York, dels quals informaven aquestes dues emissores fa justament una hora. Almenys 6 persones mortes i un miler de ferides és el balanç provisional del xoc consecutiu de dos avions contra les Torres Bessones del World Trade Center de Nova York.
3: Perdona, hi ha una notícia ara que crec que ha de ser destacada per l'audiència. Segons estem veient també per les imatges que arriben des de les diverses cadenes de televisió que estan transmetent aquest, sembla que atemptat múltiple, hi ha hagut l'ensorrament d'una de les dues torres bessones del World Trade Center. És una imatge que es veu clarament, no sé fins en quin punt s'ha pogut ensorrar aquest edifici, però una de les dues, des de terra, des de la visió que dona Manhattan des de terra, seria la que queda a l'esquerra de les dues. I només ara, en aquests moments, queda dempeus una de les dues.
0: La ràdio acompanyant en moments importantíssims i tràgics de la història, com va ser aquest fatídic 11 de setembre. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Brasil falten 17 minuts per la 1 de la nit. I allà aquí tenim, doncs, amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
4: Boa noite, matiners. Si mai us heu enamorat d'un brasileny o una brasilenya, sabreu que aquí no celebren el Dia dels Enamorats per Sant Jordi ni per Sant Valentí, sinó que ho faran demà, dia 12 de juny, en el Dia dos Namorados. Soy un José de provocante y de un menudo si me atrasó. Una festa que cadascú celebra a la seva manera. Els restaurants s'omplen de parelles que comparteixen el seu amor i és un bon dia per donar-se regals, declarar l'amor per algú o preparar alguna sorpresa especial. Però no tot és tan bonic, perquè fer-ho el dia 12 de juny és per una data triada fa uns anys per uns grans magatzems per estimular les compres. Com a bons brasilenys, la raó de per què no ho celebren el dia 14 de febrer, com gran part de Sud-amèrica, és que aquell mateix dia celebren el carnaval, i això per ells és sagrat. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Brasil pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Doncs vinga, el tenim donant voltes pel món i en aquest cas recordant aquesta celebració del Brasil. Boas noites, boas noites, també el Guillem Soler des de la ràdio. I a aquestes hores de la matí amb el Maiol Roger repassem alguns dels continguts que podreu escoltar a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Doncs mira, avui marxa el Papa després de dos dies de visita a Barcelona que van acabar ahir amb aquest acte magnífic a la Sagrada Família. I la benedicció de la Torre de Jesús. Seguirem la seva marxa, que és a les 8, quan passin 15 minuts de les 8 des de l'aeroport del Prat, i també farem una mica de balanç. Parlarem sobretot també d'aquest tiroteig d'aquesta persona a qui van matar ahir al centre de Barcelona, ahir al matí, i sobretot de preguntar-nos no només què està passant per l'auge dels tirotejos, sinó com pot ser que ahir, amb tots els agents que hi havia a Barcelona i davant d'una comissaria, matessin una persona i l'agressor fugís, i encara que ens consti no l'han detingut. Ho parlarem amb la Maica Navarro i la Montse Iglesias, que és directora de l'Escola de Prevenció de l'Autònoma. Després farem una mica de taverna, que és dijous i ja ve de gust estar el cap de setmana.
0: I tant.
5: I a les 11, Àgora Esportiva Especial. Bueno. Inici serà el Mundial Mèxic-Sud-Àfrica aquesta nit a les 9. Estàs nerviós?
0: Molt.
5: Amb qui vas aquesta nit?
0: Jo què sé, amb Sud-Àfrica.
5: Amb Sud-Àfrica, molt
0: bé. I creus que guanyarà?
5: Home, jo crec que Mèxic a l'Estadio Azteca tindria números de guanyar, però ja ho veurem, ja ho veurem. Tot això, això no ho hem de parlar nosaltres, sinó els especialistes. Exacte. A partir de les 11, si tens interès. Agora Esportiva, ves a planxar Barceló, Torquemada i Emilio Pérez de Rozas.
0: Déu-n'hi-do.
5: I ja ho tenim.
0: Gràcies, Maiol.
5: No vas dir-te, no vols res més?
0: No, ja la tinc per aquí preparada. Lara García, Marta Viana,
1: vinga,
0: també els oients que ens esteu escoltant a aquestes hores del matí. Arriba el moment de la dada, Maiol.
5: Avui una dada sobre les persones que exactament avui fan 45 anys.
0: Molt bé, Maiol. No m'hi sento representat.
5: I en concret, una persona nascuda l'11 de juny de 1981, quants segons ha viscut?
0: Hòstia, vaig a buscar la calculadora.
1: Podem treure la calculadora?
0: No.
1: I tu què estàs buscant?
0: No, coses del programa, d'en directe, que he de seguir presentant el programa.
1: No sé. T'estic veient.
5: Aviam, si em dieu mesos, dies, hores i minuts, també us ho accepto.
0: Que sé, Maiol,
1: són molts números.
5: Bueno, aviam, si, la dada Maiol es basa en que vosaltres normalment dieu una dada aleatòria basant-vos en una aproximació.
0: Has dit segons, eh?
5: He dit segons.
0: Clar, milions.
5: Va, voleu fer dies? Va, dies. Milions. Us ho deixo a dies. Quants dies?
1: Molts dies. És que s'acabarà la cançó.
0: Jo diria... No, més. Jo diria 2.000 dies.
1: Hem de multiplicar. 2.000.
5: Va, 2.000.
1: Tota la vida.
5: 2.000 dies són 6 anys, que no dies. Ah, més o menys. Bueno, 7 i mig.
0: Uf, doncs 10.000. No, més, molts. Va, anem-hi.
1: Molt més.
5: Bueno, voleu que us ho digui o no?
0: 70.000.
5: Hi ha una persona que ha viscut 45 anys, ha viscut 540 mesos, per tant, 16.436 dies, per tant, 394.464 hores, per tant, 23.667.840 minuts, per tant, 1.420 milions de segons.
0: Mare de Déu.
5: Exactament, 1.420 milions, 70.400 segons.
0: Quants segons tirats al llit dormint.
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, Maiol, però... És que hauríem d'obrir línies a la de Maiol, eh? Jo crec que aquí hauríem de regalar alguna cosa i que els oients participessin. Amb aquesta música tan flow et dic moltíssimes gràcies per recordar-me que la vida passa ràpid.
5: I gaudeix de tots els segons d'aquesta vida.
0: Gràcies, Maiol. I d'aquí uns moments recordem a Maica Navarro, que ha passat també per la renaixença d'en Peyu. Algunes sorpreses més, com també la visita de Judit Martín al Quanta Guerra de l'Eloi Vila.
6: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
8: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
9: Per orelles fines i cors oberts.
8: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
6: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
8: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
8: Però què pensava que era la intel·ligència?
10: ¿Qué quiere esta gallo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
6: La Noa és una de les protagonistes del documental Corren las liebres.
10: Yo me he hecho 50 clientes en un día. Con 50 cuerpos distintos me ha costado. Con 12 años.
6: Un retrat íntim sobre la supervivència a la perifèria de Barcelona.
10: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
6: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
11: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia d'una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
6: Lorena Ros, cineasta.
12: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
6: Solidaris.
7: Amb Mercè Folch.
6: Vides als marges.
7: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
13: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
14: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
13: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
13: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
7: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
14: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
13: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
15: Cada matí a Catalunya Ràdio.
16: Doncs mira, jo tinc una carnisseria que es diu Carnisseria Eva Llosca. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
0: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
16: Exactament.
0: Molt bé.
16: La meva mitja taronja, para siempre.
0: Oh, ai, molt bé, Òscar. Però on us vau conèixer?
16: Doncs pues ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que en 9 minuts arribem ja a les 6 del matí fent Els Matiners a Catalunya Ràdio. Maica Navarro va visitar en Peyu. Recupereu, per favor, la conversa que va tenir amb ell a la Renaixença, perquè va confessar, entre d'altres coses, a qui li és més fidel. La fidelitat de Maica Navarro avui a debat.
17: És generar confiança, molta confiança. El qui t'ho explica té el convenciment que tu ja et poden detenir, torturar, amenaçar, que mai, mai, mai, mai, sota cap concepte, revelaràs la identitat de les teves fonts. Jo sóc més fidel a les meves fonts que a les meves parelles.
18: Fixa't.
17: Amb això t'ho he dit tot.
18: I no ha coincidit mai les dues coses? Que una font s'hagi fet parella?
17: Parella no. Lío a final. Però parella no. No, yeah. Què dius ara? Només faltaria.
0: Apa!
1: Molt bé. Quanta sinceritat.
0: Està molt bé.
1: Clar que sí. Sí.
0: Hauríem de trucar... És que clar, ara aquí, jo quan vegi la Maica li faré moltes preguntes. Tinc moltes preguntes per molta gent que acaba confessant, sí, això, però...
1: No dirà res, la Maica.
0: No dirà res, no dirà res.
1: Ja
0: no,
1: ho ha dit.
0: No em revelarà les seves fonts ni de broma, però algun petit safreig algun d'aquests dies que visiti col·lapsa. I també alerta, el Tot es mou va rebre la visita de Naïm Samali. Recordeu que s'ha fet molt viral per fer unes versions icòniques de cançons infantils com El Patufet o El Cargol Treu Banya. Perquè és que no hagin entès el per què. L'objectiu és per posar en evidència diversos prejudicis, i el TikToker de Vinyó ho explicava d'aquesta manera a l'Elena García Melero.
19: És una manera, diguem, de fer del racisme una mica d'humor.
20: Totes aquestes cançons tenen un refons. Tu com has percebut el racisme?
19: A mi sempre m'han ensenyat, doncs, si t'insulten, no et diuen això, o tracten d'aquesta manera, ho pagues amb respecte. Llavors aquella persona ja li estàs donant una lliçó.
20: El desarmes, el desactives.
19: Sí. I més si ho fas amb humor i te'n rius d'aquella persona, és com que ja la destrosses per totalment. Jo ara treballo de vigilant de seguretat, vale? I clar, m'he trobat molts casos quan estava treballant en tendes, que venia gent, sí, i sobretot catalana, que forçaven l'accent en castellà, tot i que els hi costava...
20: Hola, buenos días!
19: Sí, el típic, clar. I jo els hi parlava en català i m'ho seguien parlant amb...
20: En castellà?
19: Sí, perquè jo sé parlar català i tal, soc nascut aquí. O sigui, quan jo parlo català i penso en català i conto en català, o sigui, em sento lliure, de fet, és que penso en català i a casa és que parlem, barregem el català, el castellà, el marroquí, o sigui...
20: Algú t'ha criticat, això? Algú que...
19: Moltíssima gent, també.
20: Qui, per exemple?
19: Pues gent que diu... La cultura musulmana mai serà benvinguda a Catalunya, mai serà compatible, diuen. I clar, jo d'això penso que és una tonteria, perquè quan dues cultures s'ajunten, jo penso que és el millor que pot passar.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Naïm Samili, el Tot es mou de l'Helena García Melero. I alerta perquè, de la mà de l'Eloi Vila, la Judit Martín, l'humorista, se'n va adonar del patiment del seu avi a la guerra, evidentment al programa Quanta Guerra, un dels altres programes recomanadíssims perquè mireu a través de la plataforma 3CAT. Escolteu què deia la còmica i actriu.
21: Has pogut imaginar-te l'avi? Perquè, clar, no el vas conèixer.
22: No, per fotos, evidentment. Un home traumatitzat i en aquella foscor, suposo, no? Clar, clar, intento imaginar-me'l, clar, és que de cop i volta li poses un... Veus una pel·li, però una pel·li que no és una superproducció, sinó tot el contrari, no? És com una cosa, un documental ultrarealista. Llavors, és com va creuar el riu? En sèrio, el meu avi va creuar per aquest riu amb una barca? Va baixar aquesta barca per aquí, hòsties, fortíssima, anava amb la saca de cartes amunt i avall, i... En aquest segon estàs viu, però en aquest segon estàs mort. Quin terror.
21: Gràcies a ell, milers d'històries...
22: Van arribar.
21: Van arribar.
0: Ai, quin programa és que fa l'Eloi Vila a TV3, el Quanta Guerra.
1: És
0: per favor, és que és una meravella.
1: Programa.
0: És una meravella. Les històries del patiment de tanta i tantíssima gent. I com cada dia a aquestes hores del matí, volem saludar els matiners que ja esteu desperts. Ens podeu trucar, com molt bé sabeu, al 9320-7474. Deixeu-me que saludi avui en Manel Martínez. Manel, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com estem?
0: Ui, Manel, ja fas veu optimista, tu.
2: Sí, i tant, mare meva, ja estem després fa molt de rato i sempre hi ha optimisme, un dia més.
0: Et lleves sempre de bon humor, Manel, o no?
2: Pues sí, però a vegades cansat. Quan arriba divendres, dissabte, per la meva feina ja veig més cansadet, amb no tants ànims, i més magullat, però bé, sempre amb ànims, perquè, bueno, matinar, cansa, i, bueno, però, bueno, content sempre.
0: Manel, a quina hora et lleves i a què et dediques?
2: Bueno, em llevo a les 2 del matí, 2 i mitja, depèn del dia, sobretot divendres i dissabte, a matí no hago més, perquè hi ha més feina. Em dedico al peix, soc peixater, tinc un petit puesto de peixateria aquí a Badalona, al Mercat de la Salut.
0: Sí?
2: Sí, em dedico al peix. Soc un minorista, res, una paradeta de peix, 4 peixos i anar fent.
0: Quan fa que t'hi dediques, Manel?
2: Com?
0: Quan fa que t'hi dediques?
2: Bueno, pues, pel meu compte ja fa 38 anys, sí.
0: Des
2: que vaig vindre, abans d'anar a la mili, era camàlic, i quan vaig vindre a la mili ja m'estirava
0: pel meu compte. Déu-n'hi-do.
1: Hi ha bon ambient al mercat?
2: Hi ha molt bon ambient. I tots els mercats hi ha bon ambient, sempre amb el públic, amb els companys, fer molta pinya. I, bueno, sí, evidentment, sempre hi ha bon ambient amb el públic, sí, tant. Amb tots fem les bromes, amb els carnissers, amb els xarcuters.
1: Tu passes bé.
2: Sí, tu passes bé i passa ràpid, passa per ràpid el dia.
0: Això és el més important.
1: Sí.
2: Sí, tant.
0: Manel, estem pensant en la jubilació o encara no?
2: Bueno, hi penso, perquè, bueno, he cansat, mesos endarrere, un parell d'anys endarrere, pel meu estat físic, però, bueno, m'he refet, estic molt content.
0: Sí.
2: I ara estic animat per a seguir per 65, 67 anys.
0: Encara...
2: O el que duri el mercat. Perquè els mercats estem passant una mica malament i jo recomano a la gent que vingui al mercat, no només al mercat de la salut, però a tot el mercat, que vinguin, que comprin al mercat, que és una sèrie d'olors, colors molt bonic, i un ambientasso i un producte molt bo. I també depèn del que duri el mercat, doncs pensarem en la lluita.
0: Esperem que duri durant molt temps, i és veritat que el mercat és aquell lloc familiar, que vas al mercat i et sents com a casa, pots parlar amb els botiguers, pots parlar dels productes que hi ha, és una manera de comprar, jo crec que molt més bonica que anar al supermercat, que també hi has d'anar, evidentment.
2: Públic, exacte, els donem receptes, els donem... som testics de moltes coses, som una mica psicòlegs,
0: demanadors,
2: de tot. Fem de tot una mica,
0: Doncs escolta'm.
2: Vendre també, no? I a vegades pues, correm més, correm menys. Però tot és escoltar la gent, ja que tingui una mica de carisma amb la gent i això ho tenim molt al mercat.
0: I això és el més important i nosaltres sí, que ho celebrem. Manel, sí. Molts records al Mercat de la Salut de Badalona i aneu a peixos, Manel, també, que ja veieu sí. Que el Manel és un home optimista que us atendrà estupendament.
2: Sí, tot el mercat, que vingui la gent al mercat, que cuinar és bo, cuinar és sa, pel cos, perquè fem cuinar és bo per la salut del cos, i teràpia pel cap, sempre hi ha que cuinar.
0: Ens quedarem amb aquesta...
2: Que vingui al mercat.
0: Amb aquesta frase. Una abraçada, Manel, que tinguis un bon dijous.
2: Igualment, vosaltres.
0: Que vagi bé, adéu. Noies, no marxeu perquè avui tenim... Eloi Cordomín, sempre dic Eloi Vila. Eloi Cordomín, amb una de les seves històries.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, Cordomí, bon dia. Què m'expliques?
4: Bon dia. Mira, avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
0: Sorprèn-me.
4: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. No fresca, ni calor moderada, ni res. Va fer fred. Ahir va arribar 15-16 de màxima. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
0: Sí. Home,
4: doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Ahir quin dia era? Ahir quin dia era? 10 de juny.
0: 10 de juny, que
4: avui som 11 de juny. Així que avui, 11 de juny, ja ens podem començar a llevar la roba,
0: desportar el puny.
4: Doncs
0: vinga, a despullar-nos! Marta Viana, Lara García, fins demà, noies, adeu, moltes gràcies. Adeu. Eloi, vinga,
4: va. I per molts anys, Xavi.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies, estimat. Escolta'm, fes-m'ho rapidet, això que estem a punt d'arribar a les 6 del matí.
4: No, avui encara començarà l'últim sol. Comencem el dia amb força núvols, algun ruixet entre Barcelonès, Maresme i Vallès, però ràpidament anirà marxant i a poc s'obriran clarianes. I a la resta de Catalunya ja farà més sol i lentament pujarà la temperatura. Demà sí que ho notarem, que pujarà de debò.
0: Una abraçada, Eloi, que vagi molt bé.
4: Adéu.
0: Adéu. Francesc Soler, molt bon dia.
23: Bon dia, Canalies.
0: Preparat per arrencar el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5. Bon dia, matiners, bon dijous.
23: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens devem amb 14 graus a Tivissa, 10 a Oliola i 13 a la Vall d'en Bas. Aquest era el moment en què aquesta nit acabava l'emotiu i vistós espectacle de focs artificials, llums i drons amb què ha quedat beneïda la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Així culmina la visita de Lleó 14 a Catalunya.
1: Com la ciutat, com tal i tota Catalunya, es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia.
0: Avui repassarem l'acte d'ahir a la Sagrada Família i la visita del Papa, que a 8:45 del matí agafarà un avió a l'aeroport del Prat per seguir el viatge oficial cap a les Canàries. Avui a 9:45 tornarem a la parròquia de Sant Agustí i parlarem amb el director de Càritas per fer balanç de la visita del Pontífex. I l'altre tema del dia és la seguretat a Barcelona després del tercer tiroteig mortal en poques setmanes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta mateixa tarda els principals càrrecs policials per analitzar aquest fenomen que s'atribueix a la guerra entre màfies. Són declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions.
0: Avui també ho analitzarem en temps d'agora amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro. I a l'Orient Mitjà, nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. El Pentàgon ha difós un vídeo en què es veu com un vaixell de guerra dispara míssils contra objectius militars iranians. Teheran ha respost amb una ofensiva contra bases nord-americanes a Bahrein i Kuwait. I a les 11 farem Àgora Esportiva per parlar de l'inici del Mundial de Futbol que es celebra als Estats Units, Canadà i Mèxic.

0: El primer partit, Mèxic-Sud-Àfrica, a les 9 del vespre, hora d'aquí, a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. I, per cert, parlant d'esports, fa pocs minuts, remuntada espectacular dels Knicks, el quart partit de les finals de l'NBA, perdien de 29 punts i han acabat guanyant els Spurs. Els de Nova York guanyen 3-1, estan a un partit de ser campions. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Avui els diputats del Parlament, Sara Jaurrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra, van al Congrés a defensar la proposició de llei impulsada per la Cambra Catalana i que demana retallar els terminis judicials de l'eutanàsia, una proposta que va sorgir arran del cas de la Noèlia. Ara el Congrés haurà de decidir si la fa seva.
0: I a Brussel·les?
2: Pendents de la més que presumible pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu i també de l'informe de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió que avisa sobre els perills de la inestabilitat geopolítica que pot suposar en temes tan variats com l'habitatge, l'odi a les xarxes socials o l'explotació d'immigrants.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Doncs Donald Trump, precisament a través d'un missatge a la seva xarxa social, ha demanat al Congrés que aprovi de manera immediata un pla de 350.000 milions de dòlars destinat, d'una banda, a reforçar l'exèrcit i la policia, però que inclou també el que ha anomenat com a llei per salvar els Estats Units i que inclou mesures electorals sobre identificació i proves de ciutadania per qui vulgui votar o restriccions pel vot per correu.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Amb una explosió, encara se n'estan investigant les causes, en un carrer de Xinjiang, al sud del país, que ha deixat 7 morts i una vintena de ferits. Per ara, les autoritats el que han descartat és que es tracti d'una fuita de gas.
3: Avui és dijous 11 de juny, ens despertem amb 8 graus a Molló, al Ripollès, 9 graus a Vilanova de la Sala, a la Noguera, i 19 graus a Sant Feliu de Llobregat. Fa fresca encara a aquesta hora, encara hi ha molts núvols a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot petits ruixats entre el Barcelonès, Vallès i Maresme, aniran desapareixent immediatament, i la tendència és que tots aquests núvols es vagin desfent i que a poc s'obrin clarianes. En quedaran, però començaran a quedar doncs, més oberts, amb més estones de sol. En canvi, sí que farà sol a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida, Tarragona, aquí pujarà un palet la temperatura, a la resta encara pot quedar una mica frenada, amb màximes al nord-est, que quedaran entre els 24 i 25 graus.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Jordi Mir i Afra Blanco. Sí, sí, 6 minuts del matí. Marc Jurado i Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús.
5: En l'acte principal de la seva visita a Catalunya i el papa Lleó XIV va definir Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
0: Gemma Bonet.
6: Aquesta ha estat la primera nit en què Barcelona ha vist encesa amb una llum blanca i brillant la Torre de Jesús que corona la Sagrada Família. La inauguració d'ahir va culminar amb un espectacle de llum i amb desenes de drons formant la cara d'Antoni Gaudí i la frase «Primer l'amor, després la tècnica». El papa Lleó XIV la va beneir solemnament amb aquestes paraules.
7: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
6: A la missa en record, Antoni Gaudí van assistir les màximes autoritats, tant eclesiàstiques com civils, i el papa va reivindicar la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El joc de llums, la música i l'espectacle de drons van deixar impressionats els milers d'assistents a la cerimònia. Cèlia Forment.
8: La benedicció ha acabat amb un espectacle de llums i espelmes que ha implicat el públic i ha anat intensificant l'emoció.
9: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
10: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
11: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
8: Les impressions coincideixen, la força espiritual de l'acte, les paraules del pontífex i, sobretot, el moment en què la creu de la Torre de Jesús Jesús s'ha il·luminat.
4: És un moment especial. Poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare.
12: Contenta de poder formar-me part. Avui estar al mapa és un orgull.
13: Venemos de Suïssa, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa.
8: Tot plegat amb la façana del naixement com a taló de fons, exhibint l'univers creatiu de Gaudí, una classe magistral que serà difícil d'oblidar. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Al final de l'acte de la Sagrada Família també hi va haver polèmica. Sí, cantaires de diverses corals que participaven en la missa denunciant que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar en l'espectacle final. Els van fer sortir del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat una cantaire aquesta casa.
14: Han començat ja a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
3: La institució de la Sagrada Família ha contestat que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial i ha assenyalat que la Basílica és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses.
0: El Papa va arribar a la Sagrada Família després de fer un trajecte de poc més d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pels carrers de l'Eixample.
5: Milers de persones el van aclamar i alguns fidels li van acostar criatures perquè les beneís.
0: Miquel Jarque.
15: Una macedònia de banderes de diversos països ha acompanyat el Sant Pare i predominaven les vaticanes, les estelades repartides per Òmnium i ANC i també les espanyoles. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat que el Papa mòbil anava ràpid.
16: Pues ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
17: He estat com tres quarts d'hora esperant i molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anava.
18: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
19: Ha beneït un nen que teníem al costat.
20: I el seu cumple just avui complia també un any.
21: I molt emocionant, la veritat.
0: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio. Això, la Sagrada Família, prèviament a la visita a Montserrat del Pontífex, que no va fer cap referència als abusos sexuals, va venerar la Moreneta i va escoltar l'Escolania interpretant el Virolai.
3: Allà el van rebre i seguir 8.000 fidels.
0: Montserrat, Nàtia Dell.
22: Màxima emoció dels fidels que han estat hores sota el sol esperant veure en directe el Papa. Han matinat, però finalment l'han pogut veure de prop.
23: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim i ens ha agradat molt que el Papa pues, parlés en català.
24: Meravellós, genial, adoro este Papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
25: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure la ciutat de prop, pues, molta il·lusió.
22: Fidels vinguts d'arreu que s'han protegit del sol amb gorres, paraigües i banderes i que han rebut el pontífex amb aplaudiments i missatges de suport. Des de Monistrol de Montserrat, Nati Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Molts elogis, ara ho sentíem, però també crítiques.
5: Sí, Miguel Hurtado, que va ser la primera persona a denunciar abusos sexuals a Montserrat, ha acusat el Papa d'ignorar les víctimes.
26: Jo pensava que el Papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
5: Hurtado ha presentat una campanya de recollida de firmes per reclamar una reparació integral per les víctimes de la pederàstia a la de l'Església.
0: I la parada del barri del Raval de Barcelona ha permès descobrir l'altra cara d'aquest Papa, la més solemne.
3: Sí, Lleó XIV no va ser mai pitxitx i ara prefereix el tenis i no s'imaginava que acabaria sent Papa.
0: Barcelona, Albert Prat.
27: A la parròquia de Sant Agustí no es va fer cap missa, de fet, ni tan sols el Papa va trepitjar l'altar i el protagonisme se'l va endur en Renzo, un nen de 6 anys que va tenir l'oportunitat d'això, de fer-li les preguntes que li passen pel cap a un nen de 6 anys.
28: ¿Te gusta el futbol?
29: Todo el mundo sabe que a su hora juego tenis. Pero también con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, jugaba fútbol, defensa, si quieren saber. No era gran goleador.
27: O aquesta altra.
28: De pequeño quería ser papa.
29: De Don Renzo, crec que no. Crec que mai ho veig pensar.
27: Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I camí de Montserrat, el Papa es va aturar a la presó de Cambrians.
5: I va escoltar alguns interns creients.
30: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
5: Una visita que ha servit per visibilitzar un col·lectiu que se situa als marges. Lleó 14 s'ha compromès a acompanyar-los.
31: No existe, pues, ninguna situación
1: que haga el Señor apartar de nosotros su mirada.
0: Ahir va ser l'últim dia de la visita oficial del Papa a Catalunya. Avui viatja cap a les Canàries.
2: Allà té previstos actes amb migrants i entitats vinculades a l'acollida, trobades amb autoritats polítiques i eclesiàstiques i una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària, on s'esperen uns 40.000 fidels. Demà tornarà cap a Roma.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya.
5: La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona. És la sisena víctima per arma de foc a Catalunya aquest any.
0: Oriol Pujadó.
4: Els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor, però també intenten identificar la víctima. Els fets van passar ahir a plena llum del dia, a les 10 del matí, davant la comissaria de policia. De fet, hi ha una imatge de l'agressor en el moment dels fets amb una pistola a la mà de les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria. La consellera d'Interior, Núria Parlon, vinculava el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
4: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la zona franca, en què també va morir una persona víctima d'un tret. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'actualitat internacional té aquesta matinada un doble escenari. El primer, l'Orient Mitjà, l'Iran, assegura que ha tornat a atacar del tot l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió.
2: En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert per totes les embarcacions i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran.
0: Washington, Oriol Serra.
7: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
9: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit van treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
7: Late at night with no lights. Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el segon escenari, Irlanda del Nord, segona nit del Darulls, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones.
5: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta, que instiga la violència. Ahir la justícia va decretar per presó provisional per al refugiat sudanès que dilluns va intentar assassinar un home amb un ganivet. La víctima està estable a l'hospital.
0: Londres, Quim Olivares.
10: La família nord-irlandesa de la víctima de l'apunyalament a Belfast ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
11: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
12: We are united.
11: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
10: La policia també ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga els atacs. El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passo un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
5: Bon dia. Bon dia.
0: La Fiscalia ha admès al jutge Santiago Pedraz que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb Leire Díez.
5: Reunions que van ser el març i l'abril del 2025. Álvaro García Ortiz va tenir constància d'aquestes trobades a posteriori. I pel que fa al cas Plus Ultra, José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que reclami més informació als Estats Units sobre com van aconseguir la prova clau per imputar-lo.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: La Fiscalia ha reconegut que un dels seus membres va mantenir dues reunions amb Leire Díez i l'advocat de Santo Cerdán. L'exmilitant socialista, diuen aquestes fonts, va tenir un paper menor i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. En tot cas, no hi ha cap registre d'aquestes visites a la seu de la Fiscalia, però tampoc han precisat on es van produir. Álvaro García Ortiz va ser informat d'aquestes reunions a posteriori i Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que investiga el cas Plus Ultra que reclami als Estats Units més informació sobre com van tenir accés als missatges del mòbil d'un directiu de la companyia i que han servit per imputar-lo pel rescat de l'aerolínia. Ho fa després que el jutge Calama hagi demanat demanat autorització al Departament de Justícia nord-americà per incorporar-los com a prova en el cas. Des de Madrid, Àngela Fuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el País Valencià, Carlos Mazón, va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin informació detallada per transmetre la sensació que estaven alerta.
8: És el missatge que s'ha filtrat del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern.
0: València, Alba Barbosa.
14: L'expresident valencià intervé al grup entre les 8 i 9 del matí. No torna a donar instruccions en tota la jornada. I escriu que, inundat de dades els mitjans, desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues. La vicepresidenta Susana Camarero, que ha declarat com a testimoni, ha reconegut no saber què era el secopi i ha esquivat les protestes de víctimes. Marilo Gradolí.
15: La senyora Camarero hauria d'haver assumit les seues responsabilitats i dimitir, i per això estem així.
14: La defensa de Carlos Mazón part ara en la causa, no ha avançat si impugnaran cap decisió. Ignacio Galli, advocat.
16: I hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa.
14: Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquí la selectivitat. Avui arriba l'últim dia. A partir de les 9 del matí començaran el primer examen, que serà el de llengua catalana i literatura.
5: Al migdia, els estudiants s'hauran d'enfrontar matèries com dibuix artístic, greco, matemàtiques aplicades a les ciències socials.
0: Maria Costa.
8: Coincidint amb la visita del Papa i l'examen d'història de la filosofia, els estudiants van haver d'analitzar l'afirmació «Déu ha mort» des de la perspectiva de dos autors occidentals. També hi va haver preguntes d'autors com Plató i Marta Nussbaum. En l'examen d'història, els estudiants van haver de respondre qüestions sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, sobre el cop d'estat del 36 o sobre la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes explicaven això a Catalunya Ràdio.
17: Del que he estudiat jo, ha entrat tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
18: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades. Jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
19: I pues, temes bastant generals i fàcils.
8: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els mestres i professors valencians opten per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià.
5: Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament l'última proposta de la Conselleria d'Educació.
0: Tornem a València, Pepa Ferrer.
20: Avui fa just un mes que els docents valencians van començar la vaga indefinida. Un mes de mobilitzacions massives i de reunions, fins i tot televisades. Demà divendres posaran punt i final a la vaga, no a les mobilitzacions, i tampoc descarten el curs vinent tornarà a les aturades. Això no vol dir que firmen l'acord de la conselleria. De fet, un 87% el rebutja. Tampoc els acords parcials tenen suport. Només es salva l'acord per disminuir la burocràcia. Ràtios, salaris i valencià són els principals entrebancs. Pepa Ferrer, des de València, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes no es posen d'acord a l'hora de resoldre el conflicte amb els metges i les protestes es mantenen.
8: Tornaran a fer vaga dilluns que ve, després que la reunió d'ahir el Ministeri i els consellers de Salut s'atribuïssin els uns als altres la responsabilitat sobre la solució del conflicte. Les autonomies adverteixen que l'Estatut Marc del sector aprovat per l'executiu no resol les demandes dels metges, mentre que la ministra Mònica García considera que les demandes que queden per resoldre són competència de les autonomies.
21: No se puede decir que el Sistema Nacional de Salut se tiene que transformar y que cuando alguien se pone a transformarlo, eso deriva en un conflicto. Yo no sé si esto es mantener lo peor del status quo o esto ya tiene que ver con el que puede hacer que haga.
8: L'Estatut Marc del sector sanitari que tramita el govern espanyol elimina les guàrdies de 24 hores i limita la jornada a 35 hores setmanals, però no crea un estatut amb condicions específiques per als metges, com reclama el col·lectiu.
0: La inflació es dispara als Estats Units arran de la guerra a l'Iran i suma un nou mal de cap per a Donald Trump.
5: Al maig els preus han pujat un 4,2%, 4 dècimes més que l'abril. És la dada més elevada en 3 anys, un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i els problemes de navegació a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units és víctima d'un efecte bumerang per culpa de la guerra que ell mateix va iniciar. Trump volia una rebaixa dels tipus per estimular l'economia i ha pressionat reiteradament la Reserva Federal perquè l'aprovés. Fins i tot va promoure la candidatura del nou president Kevin Warsh amb aquesta idea. La pròxima reunió de la FED és dimecres, però amb la inflació disparada es fa difícil que s'aprovi una rebaixa que aniria en contra de la lògica de la política monetària.
0: I el Banc Central Europeu decideix avui si apuja els tipus d'interès per primera vegada en gairebé 3 anys.
5: Els experts ho donen per fet, pronostiquen un augment moderat d'un quart de punt que situaria els tipus en el 2,25%. La incògnita és si això només serà un gest puntual per mirar de contenir la inflació o si en el futur hi haurà més pujades.
0: Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
1: Fins ara, el Banc Central Europeu havia optat per la prudència, tot i l'augment general dels preus provocat per la crisi energètica i la guerra a l'Orient Mitjà. A la zona euro, la inflació ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu màxim del 2% que es fixa el mateix Banc Central. Si avui m'ho fitxa, l'organisme monetari també haurà d'assumir el risc que un increment dels tipus d'interès afableixi el creixement econòmic de l'eurozona, que enguany està sent molt escarrancit. I com totes les pujades de tipus, això també podria traduir-se en préstecs més cars per a la gent. De fet, les hipoteques variables ja s'han encarit, perquè el seu indicador, l'Euribor, porta mesos anticipant-se els passos del Banc Central Europeu. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amiras, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara 3.

0: que vindrà.
1: A Fira Tàrrega s'hi podran veure una seixantena d'espectacles, més de la meitat gratuïts. Ja serà la 46a edició, que se celebrarà del 10 al 13 de setembre. El muntatge en continu de la companyia catalana Camcatxa, que serà una reflexió sobre la immigració, inaugurarà el festival.
2: I la tercera.

0: I l'actriu Glenn Close i el director Ridley Scott rebran un Oscar honorífic. Cap dels dos n'ha guanyat mai cap, tot i haver estat nominada Close en diverses ocasions, i Scott està al darrere de pel·lícules com Alien, Gladiator o Thelma i Lewis.
1: 5 minuts i 2 quarts de 7 del matí, als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Arrenca el Mundial de Futbol a Mèxic, el Mundial més llarg de la història.
2: 48 seleccions disputaran els seus partits entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà. 104 partits amb la final el 19 de juliol a Nova York. El Mèxic-Sud-Àfrica a les 12 de la nit, hora nostra. És el partit inaugural. També juga a les 4 de la matinada al Corea-República Txeca. Lamine Yamal, lesionat des de fa gairebé 2 mesos, podria estar a punt per al debut de la selecció espanyola dilluns contra Cap Verd. Aitor Caranca és el director tècnic de la Federació Espanyola.
3: I al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamin pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
1: Remuntada espectacular dels Knicks a les finals de l'NBA. No good, the chip, it's
2: gone! It's gone! És la més important de tota la història de l'NBA a les finals. Perdien de 29 punts, han acabat derrotant els Spurs 107-106. Ara els de Nova York dominen 3-1 la sèrie i estan a només un partit de ser campions.
1: I el Joventut, que perd el primer partit de les semifinals de la Lliga.
2: A la pista del València, 118-117, amb Ricky Rubio, que ha anotat 22 punts i ha donat 11 assistències. Dani Miret, tècnic de la penya.
4: Muy igualado, hemos hecho un partidazo. No hemos tenido el premio, pero esto es una serie larga y el viernes lo intentaremos hacer un poco mejor para sacar una victoria aquí, que és el que venimos a buscar.
2: El Barça, que rep el Tenerife a les 8, transmissió pel canal digital de Catalunya Ràdio amb 1-0-1 a la sèrie. El Màlaga, que elimina les Palmes i jugarà la final per pujar a primera divisió contra l'Almeria. I eliminacions de Sant Andreu i Mataró a la Champions femenina de waterpolo. Avui comença la final fort masculina amb l'Atlètic Barceloneta Ferencváros.
1: Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, farem Àgora Esportiva per comentar justament el començament del Mundial de Futbol, que avui arrenca a Mèxic, juguen la selecció local contra Sud-àfrica. Ho remetrem amb l'humor dels temes pendents. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-se és aprofitar per canviar els llençols. Va, que ens coneixem. Ja sé que fa mandra, jo mateix he passat llargs períodes de la meva vida negligint en aquest aspecte, fins que un dia algú em va dir que si no canviava els llençols sovint, el que estava fent era dormir sobretot un ecosistema de bactèries i d'àcars vivint feliços, menjant pell morta. Fa fàstic, eh? Doncs és així. Cada dia expulsem unes 500.000 cèl·lules de pell morta i es veu que la majoria van a parar al llit, sobretot si dormiu despullats, com és el meu cas. I doncs, clar, cada dia que passa que no canviem els llençols, són 500.000 noves cèl·lules de pell morta que se li acumulen a sobre per la felicitat de tota la comunitat de petits éssers microscòpics que hi tenim vivint. O sigui que, resumint, quan ens estirem sobre els llençols posats de fa dies, ho fem, en realitat, sobre tota una civilització, però bastant festiva.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
8: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Canalies, i avui que marxa el papa, cançons de comiat.
1: Sí, els grups de la música en català els encanta parlar de cançons de comiat. És el cas d'una nova banda que es diu SPD 509, que han compost aquest primer èxit que es diu Són coses de la vida.

Reculem uns anys enrere per recordar els Charango, destapem el cor de la terra per tornar a escoltar Que tot et vagi bé. És una cançó de comiat que diu que trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció i que vinguin plens de melodies els nous dies, que siguis fort, que tot et vagi bé.

0: tocas el cor.
1: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquesta hora amb Marc Jurado i Sílvia Solanes. El papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i parla d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí.
3: Ha estat una inauguració espectacular que ha acabat amb pirotècnia i un espectacle de drons i que han seguit in situ 8.000 persones, entre les quals moltes autoritats.
4: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
5: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
6: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
3: S'acaba així el viatge del pontífex a Catalunya, que avui ja viatja cap a les Canàries.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona.
7: La policia continua buscant l'autor del crim que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants.
8: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
7: És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies.
1: Ho analitzarem a l'Àgora amb Maica Navarro, periodista de successos, i Montse Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB. I d'aquesta matinada l'Iran assegura que ha tornat a tancar del tot l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió.
3: En canvi, Washington diu que l'estret continua obert per totes les embarcacions i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. Pete Hegseth, secretari de Defensa.
9: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
1: I segona nit del darulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones.
7: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta que instiga la violència. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
10: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
11: We are united.
10: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
1: La Fiscalia ha admès al jutge Santiago Pedraz que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir 2 cops amb Leire Díaz.
3: En concret, el març i l'abril del 2025, Álvaro García Ortiz va tenir constància d'aquestes trobades a posteriori.
1: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%.
7: És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i tindrà un impacte directe en les hipoteques.
1: Els treballadors de Nissan voten avui si validen l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'ERO.
3: L'empresa ha acceptat rebaixar-lo a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es va preveure. Joan Carlos Yepes, de la UGT.
12: Totes aquelles persones de més de 55 anys entrarien en un plan de renta de jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
1: I es dispara la venda de televisors coincidint amb el Mundial de Futbol.
7: Els comerciants asseguren que això els passa cada 2 anys amb els Jocs Olímpics, el Mundial o l'Eurocopa. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
1: Repassem ara les portades de la premsa amb Maria Fernández Noguera.
13: Avui amb la Sagrada Família i el Papa Lleó XIV en totes les portades. Comencem parlant de fotos, totes espectaculars. A l'ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons. Ocupa vora 3/4 de portada. El periòdico foto a tota portada també d'aquest moment. A la Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt il·luminada i tot de cantaires i públics mirant-s'ho. Fotos són també semblants al Mundo, l'ABC i el País. I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes fotos. El periódico, la Sagrada Família ja apunta al cel. La Vanguardia, la Sagrada Família del món. Diari Ara, Lleó XIV beneeix l'obra magna de Gaudí. El Punt Avui, alçant la mirada pel català. I a Madrid, el País, el Papa inaugura el nou sostre de Barcelona. El Mundo, beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia d'Espanya. ABC, Lleó XIV beneeix la torre que culmina la Sagrada Família.
1: Avui a Das, a les Cerdanyes desperten a tan sols 4 graus. Al migdia no passaran dels 22. I Vilanova i la Geltrú en tenen 18, amb una màxima prevista de 26. Avui sembla que pujarà lleugerament la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. Sí, avui començarà a pujar, sobretot al nord de Catalunya, que hi va fer fred. Ara bé, la pujada més marcada la notarem sobretot a partir de demà divendres. Aquest matí encara tindrem força núvols a les comarques de Girona i de Barcelona, amb 4 gotes, fins i tot a la costa, ara a primera hora. La tendència és que es vagi obrint clarianes a mesura que vagi passant el dia. I a la resta del país avui farà sol amb alguns núvols prims.
1: I després del tiroteig mortal d'ahir en ple carrer a Barcelona, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
14: Bon dia, Catalunya. Té certa ironia que, amb la nostra capital plena de Mossos i a pocs metres d'una celebració festuosa, ahir Barcelona visqués un nou assassinat amb arma de foc a plena llum del dia. Per a més inri, el crim d'aquesta setmana s'ha fet tot just davant d'una comissaria de policia. La cosa no és anecdòtica ni fruit d'una mala ratxa. La nostra policia ja fa temps que ens adverteix que hi ha nombrosos grups de màfies que s'han establert a Barcelona i que els agents no tenen prou mitjans per aturar-los. Davant d'aquest problema de seguretat, l'alcalde Collboni ha despertat de la migdia per dir que potser caldria endurir les penes per tirança d'armes i tràfic de drogues. Les administracions fan molt tard, perquè els experts ja fa lustres que ens adverteixen de la capitalitat barcelonina pel que fa al comerç de drogues. I com s'ha vist, de moment, això no ho salva ni Déu.

0: Avui comença el Mundial de Futbol i ens despertarem cada dia amb la cançó del Mundial.
1: Aquest és el rock del Mundial. Va ser la primera vegada que un campionat del món de futbol va tenir una cançó pròpia, una tradició que s'ha perpetuat des d'aleshores en tots els Mundials. Aquí va començar tot, el Mundial de Xile de 1962. El grup de Ramblers va aconseguir amb aquest senzill, el rock del Mundial, ser el senzill més venut de la música xilena amb més de 2 milions de còpies. Arran d'aquest rock del Mundial, els The Ramblers van ser convidats pel director del Festival Vinya del Mar, on van passar de ser uns desconeguts a trucar 3 dies seguits. Al Mundial de Xile, Brasil es va proclamar campiona del món.
0: Canalies, i avui als matiners, dia de refrany.
2: Doncs sí, perquè l'Eloi Cordomí, el nostre home del temps que viu a les muntanyes, ens ha recordat que a Catalunya tenim refranys que s'adapten a la perfecció en aquesta època de l'any.
3: Avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
2: Sorprèn-me.
3: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
2: Sí.
3: Doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Oh, ahir quin dia era? Ahir quin dia era?
0: Clavat.
3: 10 de juny.
2: 10 de juny,
3: que avui som 11 de juny, així que avui 11 de juny ja ens podem començar a llevar la roba,
2: doncs vinga, a despullar-nos. Clar que sí, home.
0: Vinga, i avui són festes, eh?
2: Doncs mira, avui festa major de Sant Padó, a 7:45 de la tarda, i a la capella de Sant Andreu, pregó institucional a càrrec de la doctora Carme Comelles Berenguer, científica, coordinadora del Centre de Medicina de l'Esport del Cimetir, entitat dedicada a la salut dels esportistes i també membre del Comitè Científic Investigador de la Direcció General de l'Esport del CAR de Sant Cugat. A les 8 de la tarda, vuitena emperxada, a les 10 emperxafoc amb els bous de foc i a les 11 de la nit concert amb mitjanit. Tot plegat se celebrarà a la plaça Catalunya.
0: I a les xarxes, Marta Diana, què s'ha fet viral?
4: Doncs, sens dubte, la celebració de Taylor Swift després de la històrica remuntada dels Knicks a les finals de l'NBA. Se la veu a ella eufòrica sortint de la pista de bàsquet i entrant en una mena de túnel on comença a saltar, envoltada de fans que també salten mentre la graven i criden. Ara ho sentim. Entre els convidats també hem pogut veure imatges que ja han fet la volta al món d'estrelles com Adam Sandler, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Chris Rock o Ben Stiller.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Ivan, professor de física, que es queixa de l'error que hi havia a l'examen de la selectivitat. I apareixia un concepte que no entrava al temari i, per tant, impedia a molts alumnes fer l'exercici. El coordinador de l'examen li va dir al mestre que els alumnes havien d'associar aquest paràmetre, el de vida mitjana, a un altre, el de període de semidesintegració, tot i saber que no és el mateix.
7: La vida mitjana d'un isòtop radioactiu és el temps que té de vida un àtom abans de desintegrar-se. En canvi, el període de semidesintegració, el temps que tarda a reduir-se una mostra a la meitat.
6: El Departament d'Universitats ha considerat vàlides les dues interpretacions, però queden perjudicats els alumnes que no han fet l'exercici.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats que es tenyeixen arreu del món de vermell. Amb nous atacs dels Estats Units a l'Iran i la inflació disparada als Estats Units, aquest matí les borses asiàtiques s'estimen amb força. Els principals índexs de Xangai, Seul i Hong Kong cauen al voltant d'un 1% i el Nikkei del Japó un 0,20. A Europa i les borses també van tancar totes amb retallades. La que més va caure va ser el DAX d'Alemanya, amb gairebé un 1% de retrocés. Espanya, l'IBEX 35, va perdre un 0,18. I a Wall Street, després que sortissin les dades d'inflació, el Dow Jones i el Nasdaq van caure un 2%. El preu del petroli avui s'enfila fins als $94 al barril. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
10: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
5: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
13: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
12: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
14: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
12: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit...
15: La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
16: Bona tarda.
10: Catalunya migdia.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Amb Òscar Fernández.
5: Cada dia a les dues.
12: I a partir de les tres...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: I comencem amb la ressaca papal. La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el papa Lleó va qualificar Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
17: 8.000 persones van participar en l'acte, que es va tancar amb un muntatge espectacular amb desenes de drons de colors formant la cara d'Antoni Gaudí al cel, mirant la Sagrada Família.
18: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
17: En l'homilia, el papa va donar una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia, tot plegat en una cerimònia que van seguir les màximes autoritats del país i milers de persones que des de l'exterior i a través de pantalles gegants tampoc es van perdre cap detall de l'acte.
19: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
20: Genial, espectacular. Me hubiera valido la pena, sí, tanto.
21: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
17: Lleó 14 continuarà avui dijous el seu viatge oficial per l'Estat amb una visita a les Canàries.
0: Hi va haver polèmica, això sí, al final de l'acte de la Sagrada Família, amb cantaires de diverses corals que participaven a la missa.
17: Sí, denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar en l'espectacle final quan van detectar estelades impreses en unes partitures que els animava a cantar els segadors. La institució de la Sagrada Família ha contestat que els segadors no estaven inclosos en el programa oficial i que la basílica és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses.
0: El papa també va visitar i Montserrat Cambrians i la parròquia de Sant Agustí.
17: A Montserrat es va mostrar devot de la Moreneta i va remarcar la capacitat d'acollida del país.
18: Aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
0: Avui també n'estarem pendents. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del tiroteig mortal d'ahir al matí a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona.
17: L'home va disparar la víctima i va fugir de la zona. La policia va localitzar la pistola a uns 200 metres del crim. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, l'ha vinculat a la lluita de bandes criminals. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen amb una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
17: Aquest nou crim se suma al de diumenge a la zona franca, en què també va morir una persona víctima d'un tiroteig.
0: I en clau internacional, l'Iran assegura que ha tancat l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units.
17: En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. De fet, el secretari de Defensa, Pete Hegseth, fins i tot insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
0: També seguim l'evolució de la situació a Irlanda del Nord amb segona nit d'aldarulls a Belfast.
17: La justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que continua hospitalitzat en estat greu. El cas ha generat una onada de violència atiada per l'extrema dreta britànica. El primer ministre britànic, Keir Starmer, reclama una desescalada.
23: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats. Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
0: Més notícies. El Mundial de Futbol, que comença avui, fa disparar la venda de televisors.
17: Els comerciants asseguren que això els passa cada dos anys, amb els Jocs Olímpics, també amb el Mundial o l'Eurocopa.
0: Roger Santaló.
24: Malgrat l'augment, el president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, Joan Carles Calvet, assegura que el Mundial només anticipa les vendes, perquè els clients aprofiten les nombroses promocions que es fan.
25: No estem venent més televisors, estem anticipant la venda de televisors que faríem després. Vol dir que al final de la pel·lícula, al final de l'any, segurament hem vengut igual, però hi ha hagut una concentració més important en els mesos on hi ha aquells elements esportius.
24: Els experts aconsellen comparar les ofertes, sobretot en el comerç per internet, on cada vegada s'imposen més els preus dinàmics. Amb aquest mètode, el preu pot variar d'un client a l'altre segons les dades que acumulen les companyies, com què has comprat últimament, la demanda de cada model o fins i tot el poder adquisitiu del barri des d'on es fa la compra. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: La Kings League, de l'exjugador del Barça Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors, gairebé la meitat de la plantilla que té Barcelona.
17: L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació que prepara perquè necessita, diu, reformular el model de competició, aprofitant una aturada de 6 mesos de les lligues. Els treballadors, però, posen en dubte que la competició espanyola es pugui reprendre perquè, segons diuen, no hi haurà els empleats necessaris per preparar-la. De fet, el projecte de la Kings League està econòmicament estancat al mercat espanyol, tot i que algunes de les competicions que té l'estranger sí que continuen a l'alça. Els ingressos del projecte continuen augmentant, però encara no genera guanys.
0: Els treballadors de Nissan voten avui si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació.
17: L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es va preveure al principi. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, que seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitats. En el cas dels més grans de 54 anys, hi haurà un pla de rendes amb condicions més bones per als que tenen més de 55 anys, segons ha explicat aquesta mesura Juan Carlos Yepes de la UGT.
1: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un plan de renta jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
17: L'acord es va aconseguir l'últim dia de consultes després d'una maratoniana reunió de gairebé 20 hores.
0: I la mare del nadó presumptament maltractat a Barcelona i ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen.
17: Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el seu fill, no va parlar mai de maltractaments. Les amigues han revelat així el contingut dels missatges que els va enviar una setmana abans que el nen, d'un mes de vida, fos ingressat a l'hospital amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual. El pare continua en presó provisional, la mare està en llibertat, però amb mesures cautelars, i el nadó està sota tutela de la Generalitat i vivint amb una família d'acollida.
0: I cultura, avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en un moment molt tens, en plena transició.

0: I el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen el llibre Black and Cat, la història d'aquella actuació més convulsa.
1: Marc Ruiz, l'11 de juny de 1976, feia 8 mesos que havia mort el dictador. I aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
2: Hi havia un pols entre un antic règim que agonitzava, però no del tot, i també una part de la societat que estava recuperant la llibertat. I aquest concert, d'alguna manera, era un símbol.
1: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregas en les quals es poden veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental.
2: Hi havia tot d'agents de policia envoltant la plaça de toros de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
1: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026.
0: El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80, i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és un de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiat, amb què l'autor ha assegurat tancar més de 4 dècades de carrera. L'escriptor ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
1: I ara teatre.
0: El Lliure de Gràcia acull la proposta de teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Hatif explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals.
1: Marta Vives.
3: El muntatge comença amb l'advertència que davant l'edat avançada dels intèrprets poden morir en qualsevol moment, però que en cas que passi, millor que sigui en un escenari que en una residència. En va visitar moltes de residències el dramaturg Mohamed El Hatif quan va decidir fer aquest muntatge sobre la vida i sobre les relacions sexuals i afectives dels residents. La vida secreta dels vells està interpretada per 6 persones reals, entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera, que expliquen sense filtres les seves relacions i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències familiars, però també d'aquest públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I un nomenament, Valentín Roma serà el nou director del MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: És doctor en filosofia i llicenciat en història d'art i fins ara dirigia la Virreina, centre de la imatge. Roma torna així al MACBA, d'on va ser expulsat el 2015 quan era el cap de col·leccions arran de la polèmica per l'exhibició d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat.
1: I els esports, Robert Prat.
4: El Mèxic-Sud-Àfrica obre les 9 al Mundial de Futbol. Remuntada dels Knicks a la final de l'NBA aquesta matinada. Perdien de 29 punts, han acabat guanyant els Spurs, dominant 3-1 la final, a només un partit de ser campions. I el Joventut Pere València, el primer partit de les semis de la Lliga de Bàsquet, a les 8, Barça-Tenerife, 1-0 pel Barça a la sèrie.
1: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
5: Comença el Mundial, el més llarg de la història, amb més seleccions, 48 en total i amb més partits, 104. 104 partits. És probable que la FIFA busqui treure més rendiment econòmic de la seva gallina dels ous d'or, amb tants partits i amb tanta nova selecció, i que algú pugui pensar que és massa i acabarem empatxats de tant futbol. Però, per la gent que li agrada el futbol al Mundial, és com menjar de bufet cada dia, d'un bufet de qualitat, i tenir barra lliure a totes les hores durant molts dies. Per als futbolistes no hi ha res com un Mundial. Potser algú pensa que, per exemple, Lamine Yamal podria no arriscar gaire, ara que s'està recuperant de la lesió, i el Barça semblava tenir controlat que no jugués els primers partits. Però és natural que Lamine vulgui jugar al Mundial des del primer dia si es troba bé. Un Mundial és un Mundial i és el millor que hi ha. Gaudim-lo des d'avui fins al 19 de juliol, que el dia 20, l'endemà de la final, molts sentirem una sensació de buit estranya que semblarà impossible superar.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
8: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
1: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim fresca, fred, fins i tot en algunes zones, 9 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Falset, 17 graus a Sant Celoni, amb força núvols encara a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, 4 gotetes que fa una estona s'escapaven entre el Barcelonès, el Vallès, Maresme, fins i tot la Selva. Totes elles aniran desapareixent. En principi, avui s'espera un dia amb més estones de sol a mesura que vagi passant el dia, s'obriran clarianes i sí que el temps serà molt més assolellat i tranquil a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. Amb una temperatura que als llocs amb sol pot arribar entre els 25 i 30 graus, als llocs encara mig ennuvolat quedarà al voltant dels 24-25 a l'interior de Girona, al nord de Barcelona. Demà sí que pujarà d'una manera més clara la temperatura i el temps serà assolellat.
9: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
13: Aquesta veu no és de ningú.
14: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
13: Quina història, mare de Déu.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: La millor hora del dia.
15: Brava per l'equip de la tarda.
13: És increïble.
11: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
0: A dos quarts de nou, obrirem la garantant la seguretat a Barcelona després del tiroteig d'ahir, amb la periodista Maica Navarro i la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Montserrat Iglesias Lucía.
16: Abans de les 10, farem balanç de la visita del Papa. Entrevistarem el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala, i anirem a la parròquia de Sant Agustí.
0: A dos quarts, doncs, entrarem a la taverna amb Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas i Carla Xuriguera i parlarem de les postres.
16: I a les 11, Agora Esportiva, avui que comença el Mundial de Futbol amb Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Barceló, Ricard Torquemada i Emilio Pérez de Rozas.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
17: Ahir a temes pendents vam tenir l'honor de parlar nosaltres també amb el Papa Lleó, que ens va preguntar una mica preocupat què havia passat durant el matí al carrer Balmes.
18: Catalans.
19: D'acord. Sí.
18: Una comunitat de profund valors cristians.
19: Molt bé, molt bé, doncs gràcies.
18: I ara vaig a menjar amb la comunitat de Montserrat,
19: sí,
18: amb el cap i casal de Montserrat.
19: Això de cap i casal li ha agradat,
17: sí, aquesta.
18: Un dinar de barcelonins i...
19: I què?
17: No, em sembla que ja ha acabat.
18: Catalans.
19: Ah, i catalans. Gràcies. Bueno, doncs, al final, lo important és que dini bé, perquè li espera una tarda moguda a la Sagrada Família.
18: Perdoneu, com està... El carrer Balmes.
19: Bueno, no. Ah. Sí, ha passat una...
17: Sí, bueno, sí, sí, hi ha hagut una mica de...
20: Una persona.
17: Sí, una mica de sarau.
19: Hi ha hagut una persona que ha estat assassinada, Papa.
17: En principi ja ha passat.
20: A 800 metres l'ha de passar vostè.
18: Han volat...
17: Però ja està.
18: Han volat el cap i casal a un...
17: No, aquí cap i casal...
19: A partir de quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixita Robert.
21: Avui pot ser un bon dia per posar-nos una mica místics. No sé si heu tingut mai somnis lúcids, que són aquests somnis on tu ets conscient d'estar somiant dins del propi somni. Jo últimament no només en sóc conscient, sinó que m'hi trobo els somnis a persones del meu passat llunyà o persones estimades que ja no hi són i m'hi comunico. Em llevo amb una sensació de calma i d'haver estat a una altra esfera. I he començat a escriure aquests somnis quan em llevo. Així que que us animo a tenir un diari de somnis que ajudi a eixamplar aquesta esfera gairebé transcendent.
2: I el segon, la Llucia Ramis.
3: És temps de resurrecció, i no per la visita del Papa i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, sinó perquè demà Nisei i Isa tornen a compartir cartell a la Sala Vol de Barcelona. Després d'haver-se reunit per l'aniversari de Becor, Nisei pujarà a l'escenari i posarà fi a una temporada llarga sense activitats junts. Però, de fet, és com si no haguessin passat els anys d'ençà que tragueren Continents el 2007 o que els au petassin amb aquí casaran fa dues dècades. Avui pot ser un bon dia per als qui saben que la nostàlgia no és més que la constatació que qualsevol temps passat encara és ben present. I demà es farà palès que tot ha estat molt condensat en una setmana.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí a Catalunya Ràdio. El dia ha començat amb núvols i quatre gotes en alguns llocs de la costa i també amb fresca a moltes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, els núvols són més abundants avui al nord-est, a les comarques de Girona i de Barcelona, però la tendència és que es vagin obrint clarianes a mesura que vagi passant el dia. Aquí la temperatura fins i tot podria pujar 2 o 3 graus respecte a la d'ahir, i a la resta farà força sol amb alguns núvols prims i amb temperatures que no passaran dels 30 o 31 a Ponent i a l'interior de l'Ebre, que és on més s'enfilaran.
0: Això l'endemà d'una nit històrica. Aquest era el moment en què s'acabava l'emotiu i vistós espectacle de focs artificials, de llums i de drons, amb què ha quedat beneïda la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I així culmina la visita de Lleó 14 a Catalunya.
2: Com la ciutat comtal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia.
0: Avui repassarem l'acte d'ahir a la Sagrada Família i la visita també del Papa a Catalunya a quarts de nou. Al matí agafarà un avió a l'aeroport del Prat per continuar el viatge oficial a les Canàries. I avui a quarts de deu també tornarem a la parròquia de Sant Agustí i parlarem amb el director de Càritas per fer un balanç de la visita del Pontífex. I l'altre tema del dia és la seguretat a Barcelona, després del tercer tiroteig en poques setmanes. Un tiroteig mortal. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda els principals càrrecs policials per analitzar aquest fenomen que s'atribueix a la guerra entre màfies. Són declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
3: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions.
0: Avui en parlarem temps d'agora amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, i també amb Montse Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma. I a l'Orient Mitjà, nova nit d'intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El Pentàgon ha difós aquest vídeo en què es veu com un vaixell de guerra dispara míssils contra objectius militars iranians. Teheran ja respost amb una ofensiva contra bases nord-americanes a Bahrain i a Kuwait. I a les 11 farem també Àgora Esportiva, avui que comença el Mundial de Futbol.

0: El primer partit és Mèxic-Sud-àfrica a les 9 del vespre, hora d'aquí, a l'estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic. Per cert, parlant d'esports, aquesta matinada remuntada espectacular dels Knicks, el quart partit de les finals de l'NBA. Partien de 29 punts i han acabat derrotant els Spurs. Els de Nova York guanyen 3-1, se situen un partit de 7 campions. Tot això avui que a Biosca, el Solsonès, el sol ha sortit a les 6 i 19 minuts del matí i a la Serra d'Almos, a la Ribera d'Ebre, es pondrà a les 9 i 21 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del matí, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Afra Blanco i Jordi Mir. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Beneïda.
3: La Torre de Jesús, que converteix la Sagrada Família en l'església cristiana més alta del món, a la premsa d'avui es defineix l'acte com un espectacle superb, una ovació al cel o l'obra magna de Gaudí.
0: Gemma Bonet.
4: Aquesta ha estat la primera nit en què Barcelona ha vist encès amb una llum blanca i brillant la Torre de Jesús que corona la Sagrada Família. La inauguració d'ahir va culminar amb un espectacle de llum i amb desenes de drons formant la cara d'Antoni Gaudí i la frase «Primer l'amor, després la tècnica». El papa Lleó XIV la va beneir solemnament amb aquestes paraules.
5: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
4: A la missa en record, Antoni Gaudí van assistir les màximes autoritats, tant eclesiàstiques com civils, i el papa va reivindicar la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Enlluernats.
6: Els milers de persones que van seguir la traca final de la cerimònia van quedar impressionats pel joc de llums, la música i l'espectacle de drons al cel de Barcelona.
0: Seria Forment.
7: La benedicció ha acabat amb un espectacle de llums i espelmes que ha implicat el públic i ha anat intensificant l'emoció.
8: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
9: Genial, espectacular. Hubiera valido la pena, sí, tanto.
10: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
7: Les impressions coincideixen, la força espiritual de l'acte, les paraules del pontífex i, sobretot, el moment en què la creu de la Torre de Jesús s'ha il·luminat.
11: És un moment especial. Poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare.
12: Contenta de poder formar-me part. Avui estar al mapa és un orgull.
13: Venemos de Suïssa, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa.
7: Tot plegat amb la façana del naixement com a taló de fons, exhibint l'univers creatiu de Gaudí, una classe magistral que serà difícil d'oblidar. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Canvi de guió.
14: En el discurs del Papa, que va fer tant en català com en castellà, hi va haver canvis respecte a l'última versió que havia repartit el Vaticà. Per exemple, quan parlava d'unitat, hi havia una referència que el text hi deia concòrdia amb Espanya. Lleó XIV, però, finalment va obviar la referència a Espanya.
3: També hi havia una al·lusió a l'avortament quan el papa parlava de la incompatibilitat de creure en Jesús i matar l'innocent i afegia fins i tot abans de néixer aquesta última frase, però tampoc no la va acabar pronunciant.
0: Força ràpid.
6: El recorregut amb el papa mòbil d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a la Sagrada Família va començar una mica més tard del que estava previst i la comitiva va anar una mica més ràpid del que estava previst.
0: Miquel Jarque.
15: Una macedònia de banderes de diversos països ha acompanyat el Sant Pare i predominaven les vaticanes, les estelades repartides per Òmnium i ANC i també les espanyoles. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat que el papa mòbil anava ràpid.
16: Pues ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
17: He estat com 3/4 d'hora esperant i molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anava.
18: Ens ha aturat on estàvem nosaltres.
19: Ha beneït un nen que teníem al costat,
0: que el seu compleix just avui, complia també un any.
4: I molt emocionant, la veritat.
0: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio. No és fàcil.
14: Un dels moments que s'ha fet més viral del dia d'ahir es va viure a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, on el Renzo, un nen de 6 anys, li va poder fer unes quantes preguntes al papa, algunes més fàcils de respondre que d'altres.
7: Me gusta el futbol.
2: Todo el mundo sabe que a su hora juego tenis.
7: De pequeño quería ser papa.
2: De Don Renzo cree que no. Crec que mai ho veig pensar.
7: ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿De quién es la culpa?
2: No es fácil luego encontrar la respuesta, Renzo, a tu pregunta sobre porque hay personas a las que les pasan cosas malas y en cambio a otras no.
0: Cap a Canàries.
3: A 8:45 el Papa agafa un avió per encetar la tercera i última etapa del viatge a Espanya. L'acomiadarà el Prat al president Illa, que aprofitarà també per fer un balanç públic de la visita. El primer que farà el Papa quan aterri a la Gran Canària serà reunir-se amb entitats que treballen en l'acollida d'immigrants.
0: Amb crítiques.
6: També marxa el Papa, per exemple, dels supervivents dels abusos a l'Església. Miguel Hurtado, que va ser la primera persona a denunciar abusos sexuals a Montserrat, acusa el pontífex d'ignorar-los.
20: Jo pensava que el Papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia a Montserrat seran reparades.
0: Reunió d'urgència.
14: La convocada per aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar l'augment del crim organitzat a Catalunya. Una reunió que l'ha precipitada un nou tiroteig mortal a plena llum del dia i a ple carrer al centre de Barcelona.
21: Els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor, però també intenten identificar la víctima. Els fets van passar ahir a plena llum del dia, a les 10 del matí, davant la comissaria de policia. De fet, hi ha una imatge de l'agressor en el moment dels fets amb una pistola a la mà de les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria. La consellera d'Interior, Núria Parlon, vinculava el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
21: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la zona franca, en què també va morir una persona víctima d'un tret. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sisena víctima.
3: Per un tiroteig a Catalunya en el que portem d'any, no només pugen les morts, també els incidents i la tinença d'armes de foc.
23: Diumenge passat es va produir un assassinat al carrer Mineria, a la zona franca, i fa dues setmanes un altre al mateix lloc. A l'abril, al passeig Taulat del Poble Nou, també va ser tirotejat un home d'origen serbi que va acabar morint 5 dies després a l'hospital. Els Mossos investiguen si el d'ahir es tracta d'un nou episodi vinculat al crim organitzat i al narcotràfic. Alguns d'aquests homicidis estan relacionats amb la lluita entre les dues bandes montenegrines, Kabak i Skaljari. El 2025 ja hi va haver dues execucions més a Catalunya relacionades amb aquestes bandes. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Decideix.
6: El Banc Central Europeu s'hi apuja avui els tipus d'interès per primera vegada en gairebé 3 anys per contenir la inflació. Els experts pronostiquen un augment del 0,25 punts que situarà els tipus en el 2,25%. La incògnita és si en el futur hi haurà més pujades.
0: Tancat.
14: L'estret d'Hormuz, un altre cop totalment, com a mínim així ho assegura l'Iran, com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians aquestes últimes hores.
0: Washington, Oriol Serra.
24: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
25: You know, I can say it now.
26: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit van treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
25: Late at night with no lights.
24: Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Revisar.
3: El Congrés vota avui a proposta del PP que demana revisar de manera immediata i transparent el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i l'acord del Consell de Ministres que el va autoritzar. És el punt de partida de la investigació de l'Audiència Nacional en què ha acabat investigant l'expresident espanyol Zapatero.
0: Es constitueix.
6: El Parlament andalús, després de les eleccions que va guanyar sense majoria absoluta el Partit Popular, l'elecció de la mesa servirà per veure com van les negociacions entre els populars i Vox de cara a la investidura.
14: I a Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco pren avui possessió com a president autonòmic per tercera vegada després del pacte amb l'extrema dreta.
0: Últim dia.
3: De la selectivitat, a partir de les 9 del matí, el primer examen del dia serà el de llengua catalana i literatura. Al migdia, els estudiants s'hauran d'enfrontar matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques aplicades a les ciències socials.
0: Suspesa.
6: La vaga indefinida de docents al País Valencià, una vaga que ha durat un mes. A la consulta feta a mestres i professors han votat a favor d'aixecar la protesta 7 de cada 10 docents. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament l'última proposta de la Conselleria d'Educació.
0: Voten avui.
14: Els treballadors de Nissan voten si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció de l'empresa sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar el nombre d'afectats a 195, 16 menys dels que es preveia. Les indemnitzacions seran de 50 dies per any treballat. Sentim Juan Carlos Yepes de l'UGT.
1: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un plan de renta de jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
0: 41 treballadors.
3: Són els que vol acomiadar la Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué. És gairebé la meitat de la plantilla que té a Barcelona. L'empresa justifica l'ERO perquè necessita, diu, reformular el model de competició aprofitant una aturada de 6 mesos de les lligues.
0: En llibertat.
6: El cantant i actor francès Patrick Bruel, que ha quedat en llibertat sota fiança i control judicial després de ser imputat en 4 casos de presumptes delictes sexuals. La fiscalia havia demanat presó provisional, però el tribunal l'ha rebutjada.
0: I 50 anys.
14: Mig segle, 50 anys fa que els Rollings van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en plena transició. Ara el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen el llibre Black and Cat, la història d'aquell concert.
5: L'11 de juny de 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador i aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
8: Hi havia un pols entre un antic règim que agonitzava però no del tot i també una part de la societat que estava recuperant les llibertats. I aquest concert d'alguna manera era un símbol.
5: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregas en les quals es poden veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental.
8: Hi havia tota agents de policia envoltant la plaça de Toros de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
5: Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Princesa d'Astúries de les Lletres.
3: Per l'escriptor britànic Julian Barnes, una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura que tancà més de 4 dècades de carrera. L'escriptor ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la llista de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
0: 60 espectacles. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma,
6: passant els dies, passa la vida. Són els que es podran veure a la Fira de Tàrrega del 10 al 13 de setembre. Entre aquests hi haurà 24 estrenes i diverses produccions de companyies internacionals d'Alemanya, Bèlgica o Corea del Sud. El muntatge inaugural serà Incontínua, una reflexió sobre la immigració de la companyia catalana Kamchatka. Anna Iribet, directora de la Fira de Tàrrega.
9: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, comença.
10: El Mundial de Futbol amb el Mèxic-Sud-Àfrica a partir de les 9. Javier Aguirre, seleccionador de Mèxic.
11: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa.
10: És el Mundial més llarg de la història, 104 partits. La seguretat és una de les preocupacions. Claudia Sheinbaum és la presidenta de Mèxic.
12: Para que no haya ningún problema. Hay una recomendación de salir más temprano, pero se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración y también todo el ánimo a la selección.
0: Rècord.
10: A l'NBA. Els Knicks remunten 29 punts. Fins ara mai havia passat en una final de l'NBA. Acaben guanyant els Spurs. Els de Nova York a una victòria de proclamar-se campions. La penya per a València a les semis de la Lliga. El Barça rep el Tenerife a partir de les 8.
0: Avui és dijous 11 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Lluc quan passaven 20 minuts de la mitjanit a l'Hospital Universitari i Mutu de Terrassa i la Romi amb 3 quilos 320 grams a casa seva, al barri de l'Eixample de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
27: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Olesa de Montserrat, 18 a Palafolls i 20 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
28: Retencions en els punts habituals a aquesta hora, sobretot sentit Barcelona, la ronda de dalt, cua de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià, la Barceloneta, direcció Llobregat. Aquí, precaució, les sortides 21 i 22 estan tallades.
5: La mare del nadó, suposadament maltractat a Barcelona i que va haver de ser ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen.
2: Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves, que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el fill, no va parlar mai de maltractaments. Les amigues han revelat així el contingut dels missatges que els va enviar una setmana abans que el nen d'un mes de vida fos ingressat a l'hospital amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual.
28: El pare continua en presó provisional, la mare està en llibertat però amb mesures cautelars i el nadó està sota tutela de la Generalitat i viu amb una família d'acollida.
5: Més notícies. Al Baix és arxivada la causa per la mort de tres geòlegs a la mina de Súria l'any 2023.
2: El jutge de Manresa considera que no hi ha prou indicis de delicte i que el sinistre va passar per un despreniment sobtat i imprevisible de la roca.
28: El sobreseïment provisional l'ha acordat el jutge de primera instància, instrucció número 6 de la capital del Baixes.
5: I a Berga, Junts reclama que el conveni per la construcció de l'estació d'autobusos s'ha de resoldre abans de l'estiu.
2: El portaveu del grup municipal, Ramon Cavaller, també assenyala la necessitat de tancar el finançament del projecte i s'ofereix per negociar amb la Diputació de Barcelona.
28: Tot plegat ho llegim al Regió 7.
5: I cultura. Anem al teatre. El Lliure de Gràcia acull la proposta teatral La vida secreta dels vells,
2: en què el director francès Mohamed El Khatib explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals.
5: Marta Vives.
4: Em va visitar moltes de residències el dramaturg Mohamed El Khatib quan va decidir fer aquest muntatge sobre la vida i sobre les relacions sexuals i afectives dels residents. La vida secreta dels vells està interpretada per 6 persones reals entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera, que expliquen sense filtres les seves relacions i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències familiars. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Valentín Roma serà el nou director del MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
28: És doctor en filosofia i llicenciat en història de l'art i fins ara dirigia la Virreina Centre de la Imatge. Roma torna així al MACBA, d'on va ser expulsat el 2015 quan era el cap de col·leccions arran de la polèmica per l'exhibició d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat.
5: I música. Mira cómo bailan los amantes. Pablo López actua avui al Gran Teatre del Liceu dins la gira El Niño del Espacio en Concierto 2026, un concert on repassarà els seus èxits i els temes també del seu nou àlbum, avui a 8:45 del vespre. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
27: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
7: Catalunya Ràdio.
28: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa i ho fem des del quiosc. Alet, bon dia.
13: Molt bon dia a tothom.
28: Què, vas veure el Papa ahir?
13: No, no he tingut l'ocasió de veure el Papa, que és trist. És que jo tiro més pie per la mama que per al Papa.
28: Molt bé, per tant vas estar aquí al quiosc i no vas veure res.
13: No vaig veure absolutament res. No vaig veure només l'helicòpter volant per sobre el quiosc, per la vigilància, però res més.
28: Molt bé, doncs on sí que podem veure el Papa avui és a les portades, a totes les portades de la premsa. Comencem parlant de fotos, totes són espectaculars. A l'ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons. Ocupa vora tres quarts de la portada, el periòdico, també foto enorme, tota portada també d'aquest moment. A La Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt il·luminada i tot de cantaires i públic mirant-s'ho, fotos semblants del Mundo, l'ABC, El País. I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes imatges. El periòdico titula La Sagrada Família ja apunta al cel, La Vanguardia, La Sagrada Família del Món, Diari Ara, Lleó 14 beneeix l'obra magna de Gaudí i El Punt Avui alçant la mirada pel català. I a Madrid, El País, el Papa inaugura el nou sostre de Barcelona i El Mundo, beneïta Sagrada Família, signe de concòrdia d'Espanya. I l'ABC diu Lleó 14 beneeix la torre que culmina la Sagrada Família.
27: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
15: el 85.677-85677 de la sèrie 43-43.
27: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor
15: a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I a partir d'avui us explicarem històries del Mundial. Avui volem explicar que el Mundial de Futbol es va crear, atenció, a Barcelona. Maiol Roger, bon dia.
16: Bon dia. Mitjans de maig del 1929, Barcelona en plena exposició internacional i 46 delegats de 23 països de la Federació Internacional de Futbol. La FIFA es va reunir durant dos dies a la sala de plens de l'Ajuntament. Després de llargues sessions, prenen una decisió que hauria de canviar la història del futbol. El 1930 se celebraria la primera Copa del Món i es faria a l'Uruguai. Així sonava per la ràdio un gol d'aquella època. Les altres candidates van ser Espanya, Holanda, Hongria, Itàlia i Suècia, però totes van acabar retirant-se. Així que l'Uruguai va quedar com l'única candidatura. Algunes veus expliquen que la FIFA va entregar-li el torneig per la commemoració del centenari de la Constitució uruguaiana, però la realitat és que l'Uruguai va acceptar encarregar-se de tots els costos de l'organització, mentre que els beneficis es repartirien entre totes les federacions participants.
0: I fins aquell moment què feien?
16: Doncs la celebració d'una Copa Mundial era un objectiu des que es va fundar la FIFA el 1904, però tot quedava relegat a la competició de futbol dels Jocs Olímpics. El 1928 a Amsterdam es van assentar les bases del Mundial, a Barcelona es va reafirmar la decisió i el 1930 a Budapest

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia generoses en la separació i la resposta era despreses. Les persones generoses són despreses i el que se separa es desprèn. Dijous és el dia dels Enigmàrius difícils. El d'avui és un Enigmàrius simultani. Augmenta porositat i temperatura alhora. De sis lletres. Augmenta porositat i temperatura alhora. Sis lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I ara el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre l'entrevista de Susana Griso a Díaz Ayuso, Espejo Público d'Antena 3.
3: Susana Griso va entrevistar a Isabel Díaz Ayuso i li va preguntar si la prioritat nacional era compatible amb els valors cristians i amb la humanitat. La resposta de la presidenta madrileña va ser que haguera llegit a León XIV sabia que, atenció, Cristo som u, i ell parla de la pluralitat i de la unitat, que no significa uniformitat. Va continuar amb frases incomprensibles i la presentadora, que volia ajudar-la, no sabia per on tirar. Busqueu el moment, us recomane moltíssim.
2: I la recomanació del dia, última jornada de la selectivitat, Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Lady Bird.
4: Sobre la incertesa de les notes i el vertigen del futur, multinominada als Oscars i seguim les aspiracions artístiques i vitals d'una jove durant el seu últim any d'institut. Marcat per la pressió familiar, amb una relació tensa, sobretot amb la mare, arran de les dificultats econòmiques, i el patiment de saber si entrarà a la universitat que somia. Dirigida per Greta Gerwig, abans de fer el salt mundial amb Barbie, Lady Bird és una pel·lícula sensible i emotiva, una mica agradolça i amb un bon càsting. Inclòs a Netflix o de lloguer a Prime Video, entre d'altres.
5: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? Ets dels qui diuen avui de tranquils i acabes cantant glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejar, d'amics, un altre pla més i un altre i un altre. Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
9: Bon dia, per tercer i últim dia, el papa.
10: Germans i germanes.
11: Me'n vaig ja, no vull saber res.
12: Adéu.
9: El papa és protagonista del dia perquè ahir a la nit va tancar la seva visita a Catalunya amb un acte molt emotiu i espectacular que va servir per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, però el que dèiem, avui el papa se'n va. D'aquí una hora, més o menys, a 8:45, Lleó 14, agafa un avió a l'aeroport del Prat per anar-se'n cap a les Canàries.
2: I per això aquesta hora podem saludar el papa Lleó. Molt bon dia, papa.
13: Barcelonit i catalans, vull dir una cosa.
9: Sí.
13: Deixeu-me en pau, per l'amor de Déu.
9: De Déu. No, no, és que no el deixarem en pau encara, papa. Aprofitarem fins l'últim minut que sigui aquí per molestar-lo.
13: Vull esmorzar sense haver de resar.
2: Bona, papa, realment.
13: Ni beneir,
9: sí.
13: Ni llegir homilies, ni res.
9: Sí.
13: Deixeu-me esmorzar.
9: Que sí, però podem parlar una miqueta més mentre esmorza.
2: Agafa un croissant i esmorza. Lleó 14. I, sí. Lleó 14 agafa un croissant i esmorza.
9: Escolta, i què ahir? Va estar molt bé allò de la Sagrada Família, oi? No, més que bé. O sigui, sí, va estar molt, molt millor que aquella cosa que van fer el Santiago Bernabéu l'altre dia.
13: Encara digui-ho. Tinc malsons sentint la veu de Manolo Lama cantant gol, sí, a la soledat.
2: Va ser terrible, sí.
13: Mientras gente cantava oe, oe, oe en la grada.
2: Sí.

0: I luego entrava David Bustamante.
1: Sí, ahir tot va ser un altre to, va ser molt maco. I quan va aparèixer aquella cara de Gaudí...
2: Se va per Rajoy, la cara de Gaudí. T'has fixat?
1: Sí, sí, una mica sí, és veritat. Podia ser
2: Francesc Soler i té raó.
1: Molta gent amb barba, podria ser.
0: Jo pensava que era rei Felipe.
1: També, també s'assemblava una mica.
2: Bueno, no l'entretenim més, perquè ha d'anar cap a l'aeroport, eh?
0: Adiós.
2: Són 7:45. D'aquí una hora, Lleó 14 agafarà un avió al Prat per anar cap a les Canàries, tercera i última etapa del viatge oficial que ha tingut aquesta nit el seu punt culminant. Aquest era el moment en què s'acabava l'emotiu i vistós espectacle de focs artificials, llums i drons amb què ha quedat beneïda la Torre de Jesús a la Sagrada Família. En temps d'agora farem balanç d'aquesta visita del Pontífex. I l'altre tema del dia és la seguretat a Barcelona. Després del tercer tiroteig mortal, en poques setmanes, la consellera Núria Parlon ha convocat aquesta tarda els principals càrrecs policials per analitzar aquest fenomen que s'atribueix a la guerra entre màfies.
3: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions.
2: Són declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem també en temps d'agora amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, i amb Montse Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma. I a l'Orient Mitjà, nova nit d'intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El Pentàgon ha difós aquest vídeo en què es veu com un vaixell de guerra, dispara míssils contra objectius militars iranians. I pel que fa als esports, Robert Prat...
4: El Mèxic-Sud-àfrica obre a les 9 al Mundial de Futbol. Remuntada dels Knicks a la final de l'NBA, perdien de 29 punts, han acabat guanyant els Spurs, 3-1 dominen la final. I el Joventut que perd a València el primer partit de les semis de la Lliga de Bàsquet, a les 8, Barça-Tenerife, 1-0 pel Barça a la sèrie.
2: I pel que fa al temps, avui començarà a pujar una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, on més es notarà aquesta pujada serà el Pirineu i el Nord-est. Ahir vam tenir molts núvols, avui començaran a obrir-se i, per tant, al migdia pujarà 1, 2, 3 graus la temperatura en aquests sectors. La pujada més marcada la tindrem demà. No ens en refiem, però, de les temperatures que hi ha aquesta hora, perquè hi ha menys de 10 graus a moltes valls del Pirineu i valors de 10 a 15 graus a la Catalunya interior. Encara fa fresca, avui, però, la tendència és que vagi sortint cada vegada més el sol. Farà sol a la meitat oest de Catalunya, també, amb alguns núvols prims. I a partir de demà, sol i més calor, clarament més calor a tot arreu.
2: I mobilitat també a aquesta hora, amb un tram tallat a Ferrocarrils de la Generalitat, a part de l'atropellament d'un senglar. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. A la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, en concret l'R5 i l'R50, no hi ha servei entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet, perquè un tren ha atropellat un senglar i s'han de mantenir, diu Ferrocarrils, els protocols de bioseguretat d'acord amb els agents rurals. D'altra banda, a la línia R3 de Rodalies, hi ha un tram tallat, en concret entre Vic i Torelló des d'avui i fins al 22 de juny a causa de treballs de millores. Mantenen, diu Renfe, els serveis habituals per carretera. A la resta de la xarxa ferroviària de Renfe, els retards habituals per les limitacions de velocitat.
2: I a les carreteres, complicada la circulació a la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, sí. A banda de les aturades en punts habituals, a aquesta hora destaquem aquestes aturades a la Ronda Litoral de Sant Adrià, Ciutat Vella, sentit Llobregat. Precaució perquè les sortides 21 i 22 estan tallades. També aturades de Zona Franca, Ciutat Vella, sentit Besòs. I complicada també la circulació a la Ronda de Dalt i a cua de Trinitat a Horta, sentit Llobregat.
2: Avui a l'Àgora del Matí, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Afra Blanco i Jordi Mir. Quan són les 7:33. I connectem ara amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Moriol Roger, Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
2: Avui gairebé unanimitat en els editorials sobre el Papa i la Sagrada Família.
8: L'Ara fa balanç de la visita de Lleó XIV i diu que avui el Papa marxarà deixant un record entranyable per a molts.
9: Afegeix que un bon llegat de la visita papal seria que en el futur els ingressos de la Sagrada Família anessin a fer habitatge i acollir immigrants.
8: L'editorial de La Vanguardia destaca que Robert Prevost s'ha revelat com un papa del segle XXI, molt hàbil per interactuar amb la societat en tota mena d'escenaris públics.
9: I el director del rotatiu, Jordi Juan, escriu un article en què diu que amb l'acte d'ahir a la Sagrada Família, Barcelona va reviure la màgia olímpica del 1992, quan la fletxa d'Antonio Rebollo solcava el cel cap al pavater de Montjuïc.
8: El periòdico destaca l'editorial que la Sagrada Família forma part del grup d'edificis que ultrapassen la seva funció religiosa original.
9: I assegura que es pot fer compatible reconèixer l'obra, que és la principal icona de Barcelona, amb la gestió de les tensions veïnals ocasionades pel turisme.
8: El País també dedica un dels editorials per explicar que la Sagrada Família defineix l'imaginari amb què Barcelona és globalment reconeguda.
9: Destaca que és un imant per al turisme de masses i alhora una icona d'espiritualitat, però molt més que això, un emblema etern de la creativitat humana, com el Colosseu o la Torre Eiffel.
8: I el Mundo també dedica l'editorial a Catalunya, però amb un tema totalment diferent, el tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes.
9: Assegura que la percepció d'inseguretat a Catalunya, i especialment a Barcelona, ha passat de ser una sensació estesa entre la ciutadania a ser una realitat que no només reflecteix un greu problema social, sinó que condiciona el tauler polític.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
10: Molt interessant l'entrevista que Lluís Amiguet fa a La Vanguardia a Aneix Raman, el director d'Ocupació i Intel·ligència Artificial a LinkedIn. Ell analitza milers d'ofertes d'ocupació i està convençut que les màquines ens trauran la feina menys creativa i, per tant, hi haurà més temps per la que genera valor de debò dins d'una empresa. I la que és realment creativa surt de la ment humana, basada en 5 conceptes que tots comencen per ser curiositat, coratge, creativitat, compassió i comunicació. Mai cap màquina, diu, podrà tenir-les. Esperem que sigui així.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
12: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
13: Peugeot.
14: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
15: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
16: I pot ser tot això sent professional.
15: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
17: Citroën.
18: Consulta Citroën.es.
19: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou.
20: Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo.
21: Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
22: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
23: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 8:15 de vuit, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On van a parar els regals que li fan al papa?
25: Doncs segons explica el Diari de Tarragona, de fonts del Vaticà, quan són objectes històrics, artístics o de gran valor cultural, habitualment els exhibeixen als museus vaticans. Quan són de menys valor, a vegades els reutilitzen per regalar a visites. Si són objectes litúrgics o imatges religioses, es donen a les diòcesis. I si són molt valuosos com joies o un cotxe, s'acostumen a subhastar i els fons van a caritat. Si no són de grans dimensions, van a una botiga a tocar de la mateixa ciutat del Vaticà.
2: I coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
26: Doncs uns atracadors que van entrar a robar una joieria de Madrid disfressats de sacerdot i monja. Llegim al Mundo, que era una banda perillosa que es dedicava a saltar establiments de luxe. Mentre el suposat sacerdot i la monja van demanar a una treballadora que els mostrés joies, un tercer integrant va entrar de manera violenta. Finalment, després d'una persecució, a la policia els va acabar detenint.
2: I on van els estudiants aragonesos quan acaben la selectivitat?
25: A Salou. Allà
2: a Salou?
25: Van fer les proves d'accés a universitat la setmana passada i aquest últim cap de setmana doncs, desenes d'estudiants ja han marxat a descansar en aquesta població de la Costa Daurada. Ho recull Aragón Digital.
2: Allà de voluntaris pel gran depart del Tour.
26: Registra més de 7.300 sol·licituds de voluntaris per les tres etapes a Catalunya. Veiem el Digital Més, que per l'etapa de Tarragona, per exemple, s'han apuntat 2.800 persones. Ja han començat les sessions informatives per als responsables del voluntariat dels municipis per on passa el Tour a Catalunya.
2: Qui ha tornat?
25: Doncs segons el 9-9, el Pou Calent de la Garriga, al Vallès Oriental, que torna a brollar després de 2 anys. La renovació de la infraestructura per part de l'Ajuntament permet que l'aigua surti a l'exterior sense aturar-se. 57 graus és l'única font del municipi termal amb aigua calenta.
2: I què podria desaparèixer?
26: La duana centenària de l'Estació de França de Barcelona. Llegim al Top Barcelona que l'Ajuntament aprofita les obres de la Biblioteca Pública de l'Estat per tramitar la demolició de l'edifici que hi ha entre Marquès d'Argentera i el Passeig de la Circumval·lació davant del Parc de la Ciutadella. És un petit edifici triangular que sovint passa desapercebut, però alhora és un dels vestigis més antics del recinte ferroviari.
2: I ara els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Lara García.
0: Avui, segona i darrera entrega de com la premsa vaticana ha recollit la visita del Papa a Catalunya. El Vatican News remarca que Lleó XIV va presentar Antoni Gaudí com un home de fe que va concebre la Sagrada Família com un camí espiritual cap a Crist i que va descriure el Papa, Barcelona i Catalunya com una llar oberta a la fraternitat i la diversitat. També va demanar evitar les divisions i les polaritzacions que debiliten, diu, l'Església i la societat. I l'Osservatori Romano es fa ressò de la visita del pontífex a Montserrat, destacar que va demanar substituir l'odi per l'esperança, el respecte i l'amor a la família. I sobre Brians remarca que el papa va recordar als presos que els errors comesos no defineixen la identitat de cap persona.
1: La premsa econòmica escalfa motors per la sortida en borsa demà de SpaceX. L'Economista assegura que és la notícia de l'any dels mercats. El diari destaca les crítiques que està generant també l'operació. Els analistes esperen un debut històric, però reproven que Elon Musk es reservi el 80% del poder de vot de l'empresa. Musk es convertirà, de fet, en el primer bilionari del món i l'economista assegura que no hi ha precedents de res semblant. Cinco Días també sosté que serà l'estrena més gran en borsa de la història i si esteu interessats en comprar accions de SpaceX, el diari recorda que Espanya és un dels països en què els petits inversors tenen permís per accedir a la compra del primer dia. I avui l'ON Economia explica que la família Vicens va vendre l'abril passat la totalitat del grup editorial Vicens Vives a la finesa Sanoma. Han cessat com a administradors, però Jaume Vicens Barceló continua com a director general.
2: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
3: Que comença el Mundial, el primer Mundial de futbol de Lamin, l'últim de Messi, remarca el diari Esport, el Mundial més global de la història, 104 partits, el Mundial de Shakira amb la cançó oficial.

0: El Mundo Deportivo també destaca que és el primer mundial de Lamin amb una selecció espanyola molt blaurana que aspira a guanyar el títol. Pel periòdico, aquest mundial no té res a veure amb els mundials d'abans. L'elenc d'estrelles no és el mateix, s'ha passat d'herois anònims a estrelles universals. La Vanguardia es pregunta, welcome to USA, benvinguts als Estats Units. Controls, escorcolls, vetos de les autoritats són massius a països com Iran, Senegal i l'Uzbekistan, acusats de terrorisme. Albert Nadal explica al diari Ara que una empresa de la Garrotxa està darrere de la inauguració del Mundial a l'Estadi Azteca de Mèxic, ha posat a punt la gespa de l'estadi, i El País explica que comença un Mundial marcat per la tensió geopolítica, el temps i els llargs desplaçaments. El Mundo Deportivo també diu goodbye Rashford. El Barça no exercirà l'opció de compra del jugador que caduca dilluns.
1: I a la premsa del cor, el rei Carles, el gent de Pineda.
2: El rei Carles revisarà els privilegis d'habitatge de les princeses Beatriu i Eugènia, filles de Sara Ferguson i Andreu Mountbatten, i va rellogar, atenció, durant anys, tres cases situades al Royal Lodge, cobrant el lloguer en un sobret per poder pagar-se un Coca-Cola i una bossa de fritos de maïs. A banda, l'escàndol Epstein obliga el rei a revisar la situació de les princeses que no tenen funcions oficials dins de la monarquia i que ocupen de gorres dues propietats de la família. Sembla que el Regne Unit sí tenen un problema amb l'ocupació. La diferència és que allà els ocupes surten els bitllets.
1: I qui fa anys avui, que la lia?
3: Doncs avui felicitem la meravellosa Núria Espert.
1: Núria Espert, 92.
3: 91, sí. També fa anys l'actor Francesc Orella.
1: 75.
3: Una mica menys, 69. I també felicitem l'actriu Maria Barranco.
1: 70.
3: 65. Anem pel santoral. Avui és Sant Bernabé, no es troba entre els 12 apòstols elegits per Jesucrist, però probablement va ser un dels 70 deixembles esmentats a l'Evangeli. Bernabé és considerat apòstol pels primers pares de l'Església. Va morir lapidat cap a l'any 70 a Xipre. A Catalunya hi ha 518 persones que es diuen Bernabé. Va bé.
1: És un bon dia per fer anys, no?
3: Jo crec que sí, és el millor de l'any.
1: Ara tanquem el repàs a la premsa. Avui, que és 11 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
5: 11 de juny de 1986, la Sagrada Família fitxa l'escultor Josep Maria Subiracs. L'artista es compromet a realitzar més de 100 obres que aniran a la portalada de la façana de la Passió. Subiracs, de 59 anys, seguirà les passes de Gaudí i se n'anirà a viure en un habitatge a sota mateix de la Sagrada Família. El contracte el lliga al temple des de 1986 fins al 2001. Si compleix els 15 anys allà, pot ser l'obra de la seva vida. El diari Avui recorda que el 1964 els millors arquitectes del món van fer un manifest en què no li veien cap sentit a continuar les obres de la Sagrada Família. I ara fa 40 anys, quedaven 10 dies per les eleccions espanyoles del 22 de juny de 1986. Era la primera vegada que unes eleccions es feien en diumenge. Sempre havien sigut entre setmana i donant hores lliures als treballadors perquè anessin a votar. Aquesta vegada queien enmig d'un pont de 4 dies, el de Sant Joan.
1: Avui és 11 de juny del 2026, és el dia 162 del calendari, falten 10 dies per l'estiu, 13 per Sant Joan i 3 pel Dia Mundial del Donant de Sang. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Així és com la ciutat, com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia. Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
7: Fantàstic, impressionant.
8: Genial, espectacular.
9: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir l'esforç.
10: Han començat a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte.
11: I els drons, la figura de Gaudí amb colors blau i vermell mirant com s'il·lumina la Sagrada Família.
12: El simbolisme, no?, que des del cel Antoni Gaudí està mirant la seva obra.
11: És espectacular.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Suspendre.
13: Tenir una cosa a l'aire de manera que pengi, tot i que ens quedem amb la segona excepció del DIEC, rebre la qualificació de suspens en una assignatura. Avui, últim dia de la selectivitat, amb l'objectiu de no suspendre i treure la nota necessària per entrar a la carrera desitjada. Qui sí que ha suspès són els mestres valencians. Han suspès concretament la vaga indefinida que feien des de fa exactament un mes.
1: Pronòstic.
13: Conjectura del que s'ha d'esdevenir treta de certs senyals, per exemple, el pronòstic del temps. Avui, però, ja no alçarem la mirada per mirar el cel, sinó que ens fixem en el pronòstic, l'estimació que fan els experts experts sobre l'augment d'un quart de punt dels tipus d'interès. El Banc Central Europeu ho decidirà avui i serà la primera pujada en 3 anys per contenir la inflació.
1: Remuntar.
13: Superar algú la situació adversa en què es troba. Podem recuperar-nos després d'una mala època o d'un refredat, però també en una competició quan anàvem pel darrere i acabem al davant per remuntar de l'espectacular paper dels Knicks al quart partit de les finals de l'NBA. De perdre de 29 punts a guanyar, els Spurs d'un punt estan a un partit de ser guanyadors.
1: Us he vist tres xifres amb l'Ara García. 20,6%.
8: Aquesta és la bretxa salarial entre homes i dones a Espanya, segons l'últim informe de Comissions Obreres. El sindicat publica les dades en un moment en què el govern espanyol va amb retard en la transposició de la directiva sobre transparència salarial, que té com a objectiu reduir precisament les diferències de sou pel que fa al gènere.
1: 41.
8: Són els treballadors que vol acomiadar la Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué. És gairebé la meitat de la plantilla que té a Barcelona. L'empresa justifica l'ERO perquè necessita reformular, diuen, el model de competició aprofitant una aturada de 6 mesos de les lligues.
1: 4,2%.
8: Aquesta ha estat la pujada de preus als Estats Units al maig, 4 dècimes més que a l'abril, un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La pròxima reunió de la FED és dimecres que ve, que haurà de decidir què fa amb els tipus d'interès davant la inflació.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig el nou skyline de Barcelona amb el perfil de la Sagrada Família. Està il·luminada, coronada per aquesta nova creu de la Torre de Jesús, i al costat, al cel, un conjunt de llums dibuixen la cara, sembla de Rajoy, però no, és d'Antoni Gaudí, que es mira la seva gran obra.
14: La figura de l'arquitecte de Déu fet amb drons, uns drons que després van escriure també una de les cites de Gaudí. Primer l'amor, després la tècnica. Va ser el tram final de la benedicció de la Torre de Jesús en un acte molt vistós, molt espectacular, amb llums i focs artificials, i que culmina la visita de 2 dies de Lleó 14 a Catalunya.
1: A la segona hi veig un grup d'una dotzena de joves, estan totalment tapats, alguns porten de suadora, altres jaquetes, tots porten la caputxa posada i amb un buf es tapen la cara. Només se'ls veu la franja dels ulls.
14: És un grup d'ultres que en els últims 2 dies s'han dedicat a protagonitzar actes vandàlics a Belfast, a Irlanda del Nord. Una agressió per part d'un ciutadà del Sudan ha desencadenat una resposta de l'extrema dreta, organitzats en alguns casos per grups paramilitars i que s'han dedicat a cremar cases o cotxes d'immigrants.
1: I a la tercera imatge hi veig un cartell antic que diu Recital de Música Espanyola del 1928, amb el nom de Ricardo Viñas en gran. Lleida, Julià Albacar, què és això?
15: Doncs és un dels 1.600 documents que la família del pianista i músic lleidatà Ricard Viñas va cedir a l'Arxiu Municipal de Lleida i aquesta setmana per primer cop s'han obert per a consultes del públic. Concretament, això és un programa de concert de recital que Viñas va fer a París l'any 1928 amb la cantant Enriqueta Garreta. Com a curiositat, l'entrada més cara costava al voltant d'uns 40 francs, el que vindrien ser avui en dia uns 50 euros.
16: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis del dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
17: Et ve de gust res exòtic? El sabor d'Àsia amb Lidl val la pena. Aquesta setmana, fideus de vidre, plats preparats estil asiàtic, pollastre amb curri, salsa de xili... Gaudeix dels autèntics sabors orientals amb Vitàcia. Lidl, val la pena.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Google demana permís per alliberar 32 milions de mosquits modificats per eliminar tots els mosquits del món en un sol dia. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. Un món sense mosquits, aquest és l'objectiu d'aquest projecte de Google que es diu The Bug, depurar en anglès. La idea és modificar genèticament 32 milions de mosquits, alliberar-los tots perquè eliminin tots els mosquits del món en un sol dia. Diu la notícia que Google ja ha demanat permís a l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units per alliberar 2 tongades de 16 milions de mosquits mascles amb els gens modificats perquè s'ajuntin en femelles i es converteixin en estèrils. D'aquesta manera, explica la notícia, els ous dels mosquits no eclosionaran i a poc la població minvarà fins a desaparèixer del tot.
1: Això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria, un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
21: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que Google demana permís per alliberar 32 milions de mosquits modificats per eliminar tots els mosquits del món en un sol dia és una notícia falsa. El projecte de Google no vol acabar amb tots els mosquits del món, seria un somni, però no passarà. En canvi, sí, és cert que Google alliberarà 32 milions de mosquits per reduir la població de mosquits capaços de transmetre malalties com ara el dengue, la febre groga o la febre zika.
1: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
0: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAI 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a Viajes al Corte Inglés Ponés. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
1: Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i parla d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí.
22: Ha estat una inauguració espectacular que ha acabat amb pirotècnia i un espectacle de drons i que han seguit in situ 8.000 persones, entre les quals moltes autoritats. S'acaba així la visita del Pontífex a Catalunya, que avui ja viatja cap a les Canàries.
1: La consellera d'Interior ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat.
23: Això després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants.
24: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
23: És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona només 4 dies.
22: L'Iran assegura que ha tornat a tancar del tot l'estret d'Hormuz.
23: Com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió, Washington ho nega i justifica els atacs com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran.
1: I segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord.
22: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta que instiga la violència. El primer ministre britànic Keir Starmer reclama una desescalada.
25: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
26: We are united.
25: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
1: I el Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès un quart de punt.
23: Passaran del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà. Tindrà un impacte directe a les hipoteques.
1: Mentre arrenca el Mundial de Futbol.
22: Amb el Mèxic-Sud-Àfrica a partir de les 9 del vespre, és el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits i s'allargarà fins al 19 de juliol.
27: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, el dia ha començat amb força núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, però ja s'estan obrint grans clarianes i avui, en general, farà força sol a gairebé tot arreu. Avui encara bufarà una mica de tramuntana i la temperatura serà moderada, però començarà a pujar 2, 3, 4 graus fins i tot respecte a la d'ahir a les comarques del Nord-est i el Pirineu. La pujada més marcada, però, la notarem a partir de demà i de cara al cap de setmana.
27: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, circulació encara complicada a la Ronda Litoral, Clàudia Serra.
29: Sí, segueixen aquestes aturades a la Ronda Litoral de Sant Adrià, Ciutat Vella, sentit Llobregat. Les sortides 21 i 22 estan tallades i cua també de Zona Franca a Ciutat Vella, sentit Besòs. En aquesta direcció està tallada la sortida 21. A la resta de carreteres, doncs les retencions habituals a aquesta hora en els punts habituals, sobretot d'entrada cap a la ciutat de Barcelona.
1: I la mobilitat aquesta hora amb un tram tallat a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, Maria Fernández?
30: Doncs sí, a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, en concret a l'R5 i l'R50 no hi ha servei entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet perquè un tren ha atropellat un senglar. Això fa que entre Sant Vicenç i Manresa hi hagi un tren cada 40 minuts. D'altra banda, a la línia R3 de Rodalies, des d'avui i fins al 22 de juny, els trens no circulen entre Vic i Torelló per uns treballs de millora que s'allargaran doncs, fins al 22 de juny. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
3: A 8:45 obrirem l'àgora analitzant la seguretat a Barcelona després del tiroteig d'ahir.
5: Abans de les 10 farem balanç de la visita del Papa amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala.
3: A 10:45 parlarem de postres amb Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera.
5: I a les 11, Agora Esportiva, avui que comença el Mundial.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia! Avui tenim una trucada.
7: Avui... Home, espero, cada dia en tenim una, no?
8: Què passa?
1: Albert, bon dia.
9: No puc creure.
10: Hola, bon dia.
8: No ho puc creure.
1: Què tal?
10: Bé.
1: Tu diràs?
10: Re, doncs... Felicitant Xavi.
7: Ah, no m'ho diguis.
1: A Canalies?
7: A mi?
1: A Canalies?
10: A Canalies, a Canalies. Sí,
7: home, i això, i això?
1: Que fa 62 anys, avui?
7: Estic a 2 anys de la jubilació.
1: Però qui és l'Albert?
7: Que ho digui ell.
10: Jo?
1: Qui ets tu?
7: Qui és l'Albert?
10: Jo, doncs, un bon amic i company i parella d'en Xavi.
1: Què dius ara? Que té nòvio, Canalies? Que té nòvio?
7: Em estic posant vermell, Albert.
1: Però com és possible? Com t'ha enredat? Si porta 20
10: bueno,
1: anys que ve a mi manera...
10: Coses que passen així la vida, no? Donar aquests punts.
1: Hosti.
7: Clar, estic molt bé, molt feliç i molt il·lusionat.
1: Ho has vist, això, Manu?
7: Estic jo, m'he quedat anonadado. Però jo estic vermell que m'està a punt d'explotar el cap ara mateix a l'estudi, també t'ho dic. Qui t'ha enredat?
1: Però
7: qui t'ha enredat?
1: Però que els coneixes, doncs, perquè si no...
7: Escolta, a veure, per favor. A veure, encara no s'ha dit quants anys en fa, eh?
1: Sí, quants en fas?
7: 45! Oh! Molt ben portats, per cert, tothom diu que sembla més jove.
1: I què té el Canalies, Albert?
7: Bueno...
10: Com?
7: Escolta.
10: No té sentit.
1: No, dic, què té? Què t'agrada del Canalies?
7: Què li veus?
1: Què li veus? Que...
7: Contenció, Albert, que... contenció.
10: No, vull dir, al final hi ha una bona entesa, ens passem bé...
1: Molt bé.
10: No dir res.
7: La gran pregunta és qui t'ha enredat en tot això.
10: Home, això és secret.
1: Ja. A què et dediques, Albert?
7: Per favor.
10: Bueno, em dedico al món nàutic.
1: Apa, la bota vara.
7: L'heu posat vermell, per favor. Quina enredada,
1: Albert,
7: en directe.
1: Una abraçada molt gran. Que vagi molt bé.
7: Pató, estimat.
1: I felicitats, Canalies. 45 anys. Què li cantes, Manu?
10: Per molts anys.
1: Va.
7: Quina cançó.
10: Vinga.
1: Va, toca-la.
7: Va, disparem, va.
8: Home.
11: Ja he tingut tot el que valia la pena tenir i tot i ser de casa pobra sempre m'he sentit molt ric perquè estimo com un boig, perquè he vist de fer cançons i camino a poc a poc i mai he tingut massa pressa. He sentit tot el que valia la pena sentir i potser són massa nits que he passat sense dormir. He fumat i ho he deixat, he begut i m'he passat i he estat més temps de festa que

0: Ai, quina meravella, aquesta cançó dels Catarres. Gràcies, estimat Manu Guix.
1: Per molts anys, Garalies.
0: Un petonet. Tinc l'Albert per aquí?
2: Ja no. Ja no. Truca'l, va, vés a trucar-lo. Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Catalunya es desperta orgullosa i emocionada. Després de l'espectacular celebració que hi van viure a la Sagrada Família amb aquesta benedicció de la Torre de Jesús per part del papa Lleó XIV. Un papa que va tancar així un cicle de 3 dies molt intensos a Catalunya que ha ocupat l'atenció del país i també del món sencer. Un viatge històric, pels fets i per l'acte d'ahir, però també pels missatges que ha anat deixant. Hi ha crítiques, com és lògic i saludable, en una societat oberta, i el debat, per exemple, sobre la presència de la religió a la vida pública també ha estat molt viu, com també la ferida oberta al voltant dels abusos sexuals de l'Església, o els missatges sobre l'avortament i l'eutanàsia. Però el pas de Lleó XIV ens ha deixat missatges molt clars i molt exigents per tothom, creients i no creients. Ho va fer, per exemple, a la presó de Brianzo, recordant-nos que els errors no determinen la dignitat d'una persona. Al Raval, també, denunciant l'abandonament i la solitud de la gent gran. I ho va fer també a Montjuïc, on va condemnar la violència masclista i va demanar prioritzat la salut mental. Són avisos que s'uneixen a la seva defensa del diàleg polític i a també a plantejar-nos a com adoptem la intel·ligència artificial. Ahir la tarda, de fet, ho va repetir a la Sagrada Família. Va quedar palès en les paraules finals de l'acte. En aquell moment en què apareixen llums, foc, drons, moment espectacular, i amb una frase impresa al cel que deia: primer l'amor, després la tècnica. Primer l'amor, després la tècnica. Frase d'Antoni Gaudí, però que és una frase ja de tots els catalans i que descriu a la perfecció el missatge d'aquesta visita papal. I és que el moment de la Sagrada Família és dels que quedarà gravat a la memòria col·lectiva del país. La missa del papa va plegar tot l'estat major de la política i la societat civil, però més enllà de la catifa d'autoritats, Barcelona va viure un espectacle. Un espectacle únic. Tant pels assistents, com també perquè ho va seguir en directe a través de la televisió. Una tradició de 2.000 anys d'història que va mostrar tota la seva solemnitat. Un preciós homenatge a Antoni Gaudí, que ens recorda que la bellesa no és fruit d'un sol home. La Sagrada Família és el somni d'una persona, però executat per moltes generacions de catalans. L'acte d'ahir reflecteix una Catalunya que alça la mirada, però que sap tocar de peus a terra. El papa ho ha anat repetint durant tot el seu viatge. La persona ha de tornar al centre de la conversa pública. L'estada del pontífex a Catalunya ens ha recordat que tothom, absolutament tothom, és important. Des d'una cel·la de Brians fins al carrer més humil del Raval, passant per la Sagrada Família i per Montserrat. I Lleó XIV marxa, però el seu missatge es queda. Com també es queda coronant la ciutat el somni d'Antoni Gaudí, il·luminant la torre més alta. Un somni que entre tots hem sabut aixecar i aplaudir.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui dijous 11 de juny hem començat el dia amb fresca, fred, fins i tot al Pirineu. 6 graus tenien fa una estona a Gera, a la Cerdanya, 10 graus al Guaire, al Segrià, i 18 graus a Cabrera de Mar. També hem tingut força núvols i fins i tot algun ruixadet matinal. Poca cosa, ja s'està allunyant. La tendència és que aquests núvols que hi ha a les comarques de Girona, de Barcelona, es vagin trencant, es vagin obrint, i tinguem cada vegada més estones de sol. Per tant, en general, avui s'espera un dia tranquil, un dia assolellat, i amb una temperatura que al Pirineu i al nord-est començarà a pujar 2-3 graus més que ahir, fins i tot. En canvi, la resta encara es mantindrà bastant moderada, amb una mica de tramuntana a l'Empordà, a l'espera que a partir de demà sí que tinguem una pujada claríssima de la temperatura, més sol a tot arreu, tant demà divendres com també el cap de setmana.
0: Ara són les 8 i 4. Avui a l'Àgora del Matí comentarem l'actualitat amb Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Afra Blanco i Jordi Mir. El dia en què... Tenim sort ara mateix en directe a l'aeroport de Barcelona... Són alguns avions que estan aterrant en aquesta terminal on el papa d'aquí a pocs minuts marxarà. Les autoritats ja estan preparades per rebre el pontífex a punt de marxar de Catalunya després de tancar el seu viatge beneint en català la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Germans i germanes, de cor agraït jo amb el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica.
0: Un acte que es va concloure amb un espectacle de música, de llum i de colors magnífic que va posar el colofó a un viatge històric a Lleó XIV a Catalunya. L'avió papal està a punt d'enlairar-se, com dèiem, des de l'aeroport del Prat. David Àngela, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Sentíem l'ambient com de tensió freda. Abans de que arribi el papa, deu faltar poca estona, no, que arribi?
4: Doncs, de fet, el papa i la seva comitiva, sí, ha d'arribar perquè el desplegament policial ja és evident. Encara no ho ha fet aquí a l'aeroport, on es preveu que el seu avió s'acabi en l'Iran a 9:15. D'aquesta manera posa fi aquest viatge al nostre país de gairebé 3 dies. Els desplaçaments del papa cap aquí, cap a l'aeroport, estan absolutament blindats i, per tant, aquí a la terminal corporativa, la que en fan servir els VIPs, hi ha presència, sobretot, de mitjans informatius i de moltíssims gens tan uniformats com de paisà, de diversos cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha fet en tot moment d'anfitrió, acomiadarà el papa, acompanyat del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, del president del Parlament, Josep Rull, de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, del delegat del govern, Carlos Prieto, de la presidenta també de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, del cardenal Joan Josep Omella, de Raimundo Rodríguez, inspector general de l'Exèrcit de Terra, i també serà a peu de pistes, acomiadant el papa, la directora de l'aeroport del Prat, Eva Valenzuela. Després del seu comiat, el president Illa ha convocat els mitjans per valorar aquesta visita papal aquí a Catalunya. Sembla que ara sí que està arribant aquesta comitiva. Veiem els cotxes senyalitzats amb les balises i tal, tot el sistema de seguretat. Veiem ara mateix el papa que està passant el seu vehicle amb matrícula del Vaticà per davant nostre i està a punt d'accedir ja a les instal·lacions d'aquí de la terminal corporativa aquí a l'aeroport del Prat. Per tant, entrarà cap a dintre, s'esplaçarà fins a la pista, un cop allà el mateix protocol que l'arribada, la catifa vermella, suposem, les personalitats que l'acomiadaran, donarà la mà un per un, passarà per aquesta catifa vermella, s'enfilarà l'avió i cap a 9:15 es preveu que aquest avió s'enlairi d'aquí de l'aeroport de Barcelona.
0: Que l'avió d'Àngel està fora, veiem com controlant les entrades i sortides. Amb les imatges que tenim nosaltres, David, sí que veiem aquesta catifa vermella que avui està centrada, per entendre'ns, perquè avui hem pogut quadrar l'avió i l'escala amb la catifa.
4: El dia de l'arribada hi va haver algun inconvenient amb aquesta catifa, que la cosa no va acabar de quadrar i això va fer endarrerir una mica el protocol. Sí.
0: Veiem com l'exèrcit ja està format, per tant, realment està tot a punt per rebre el papa, per fer els últims comiats, les últimes paraules abans que enlairi cap a les Canàries. Fins ara, David.
4: Fins ara, bon dia.
0: Tindrem temps també a analitzar els missatges i també les conseqüències, com dèiem, d'aquesta visita del papa que va acabar ahir a la Sagrada Família i que el Lleó XIV va definir Gaudí com l'arquitecte de Déu. Ho va seguir la Gemma Bonet.
5: Aquesta ha estat la primera nit en què Barcelona ha vist encès amb una llum blanca i brillant la Torre de Jesús que corona la Sagrada Família. La inauguració d'ahir va culminar amb un espectacle de llum i amb desenes de drons formant la cara d'Antoni Gaudí i la frase "Primer l'amor, després la tècnica". El papa Lleó XIV la va beneir solemnament amb aquestes paraules.
3: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
5: A la missa en record, Antoni Gaudí van assistir les màximes autoritats, tant eclesiàstiques com civils, i el papa va reivindicar la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I com va acabar la Sagrada Família, va lluir amb tot l'esplendor amb un espectacle de música, de llum i color que va deixar boca badat al públic.
6: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
7: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
8: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
0: Va ser el punt final d'un segon dia amb imatges molt simbòliques, com l'abraçada d'una interna de Brians al Pontífex, que en la seva visita a la presó va parlar de deixar enrere el passat.
9: No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición.
0: I una altra imatge, la de Lleó XIV davant la Moreneta amb l'Escolania de Montserrat entonant el Virolai. Això va ser el migdia, el papa va resar el rosari al monestir, va dinar a l'abadia i va saludar els centenars de fidels que havien pujat a la muntanya. Nàtia Dell.
10: Màxima emoció dels fidels que han estat hores sota el sol esperant veure en directe el papa. Han matinat, però finalment l'han pogut veure de prop.
11: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim i ens ha agradat molt que el papa pues, parlés en català.
12: Meravellós, genial, adoro este papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
13: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure l'així tan de prop, pues, molta il·lusió.
10: Fidels vinguts d'arreu que s'han protegit del sol amb gorres, paraigües i banderes i que han rebut el pontífex amb aplaudiments i missatges de suport. Des de Monistrol de Montserrat, Nati Dell pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Papa ha deixat molts missatges en aquesta visita que ens definia així el president de la Generalitat, Salvador Illa.
14: Missatges de respecte i de tolerància amb el que pensa diferent, amb el que és diferent, missatges a favor d'una pau desarmada i desarmant, missatges a favor de posar la tecnologia al servei de l'home i no l'home al servei de la tecnologia. Jo crec que són missatges molt rellevants.
0: Un Papa que ha parlat de pau, d'esperança, de futur, fins i tot de salut mental i també d'unitat.
9: Com la ciutat, com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia.
0: També hi ha hagut absències de referències que han indignat, per exemple, a les víctimes dels abusos de l'Església. Així ho deia ahir Miguel Hurtado, supervivent d'abusos de Montserrat.
15: Jo pensava que el Papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
0: Avui farem aquest balanç de la visita. També visitarem la parròquia de Sant Agustí l'endemà que el Papa Lleó XIV hagués de respondre a les preguntes d'un nen que ja s'ha fet molt famós, un nen de 6 anys, que és el Renzo. Algunes preguntes difícils.
16: ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Nadie los ve, nadie los ayuda. ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes?
0: I aquesta és una de les respostes del Papa.
17: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos, porque si no queremos la soledad para nosotros, tampoco debemos permitirla para los demás.
0: Unes visites històriques que hem anat explicant en una programació especial a Catalunya Ràdio. I ara mateix veiem com el Papa ja està a l'aeroport, a punt de pujar a l'avió, i en l'airà acaba de saludar l'alcalde de Barcelona, també hi havia l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, hem vist també el president del Parlament, Josep Rull, també la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ara veiem com saluda també el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, i a partir d'aquí doncs, ja s'enlairarà i continuarà el seu viatge pel Forada cap a les Canàries.
18: Sí, està previst que s'enlairi d'aquí poc més d'un quart d'hora, quan siguin 9:15. Ara continuem amb aquestes salutacions protocolàries en aquesta alfombra vermella que el condueix fins a aquest avió d'Iberia. Va acompanyat en tot moment del president de la Generalitat, Salvador Illa, que és qui li va introduint i presentant els noms de totes aquestes persones que, tot sigui dit, la majoria ja les ha saludades moltes vegades durant aquests dos dies. I ara, en aquests moments, el pontífex doncs, que es disposa ja a pujar l'escalinata cap a l'avió.
0: Doncs són els últims minuts del Papa Lleó XIV a Catalunya en aquesta visita històrica de tres dies que hem anat explicant, com dèiem, i que culmina d'aquesta manera, acomiadant-se ara del president de la Generalitat, que d'aquí a pocs minuts farà una valoració del que ha estat aquesta visita. Són les 8:13.
19: Íntim i únic. Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
20: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
21: I pot ser tot això sent professional.
20: I venir als Prodés de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
22: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: I a banda de la visita del Papa, avui també a l'Àgora parlarem del que està passant amb la seguretat. Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant l'home que hi va matar-ne un altre al carrer Balmes de Barcelona. Eren les 10 del matí, amb la ciutat blindada d'agents, a 800 metres d'on més tard havia de començar la comitiva del Papa i just davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Un home va disparar-li al cap a un altre i va fugir deixant l'arma en una parada d'autobús propera. Oriol Pujador.
1: Els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor, però també intenten identificar la víctima. Els fets van passar ahir a plena llum del dia, a les 10 del matí, davant la comissaria de policia. De fet, hi ha una imatge de l'agressor en el moment dels fets amb una pistola a la mà de les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria. La consellera d'Interior, Núria Parlon, vinculava el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
1: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la zona franca, en què també va morir una persona víctima d'un tret. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència de la cúpula dels Mossos, preocupada per l'auge dels tirotejos a Catalunya. Amb el d'ahir, al carrer Balmes de Barcelona ja són 6 les persones mortes a Catalunya per tirotejos aquest any. Repassa les dades, Ot Serra.
3: Diumenge passat es va produir un assassinat al carrer Mineria, a la zona franca, i fa dues setmanes un altre al mateix lloc. A l'abril, al passeig Taulat del Poble Nou, també va ser tirotejat un home d'origen serbi que va acabar morint 5 dies després a l'hospital. Els Mossos investiguen si el d'ahir es tracta d'un nou episodi vinculat al crim organitzat i al narcotràfic. Alguns d'aquests homicidis estan relacionats amb la lluita entre les dues bandes montenegrines, Kabak i Skaljari. El 2025 ja hi va haver dues execucions més a Catalunya relacionades amb aquestes bandes. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I això pel que fa als assassinats, però hi ha hagut altres tirotejos aquest any sense resultats mortals pel Foradada?
4: Per exemple, fa unes setmanes explicàvem que una nena de 10 anys va quedar ferida per l'impacte d'una bala perduda, una bala que havia rebotat en una paret i li va impactar el braç al barri de Sant Roc, a Badalona. El mateix cap de setmana hi havia hagut un altre tiroteig, per exemple, a Tordera. Les estadístiques, de fet, mostren un increment, no només dels tirotejos, també de la tinença d'armes de foc. L'any 2025 hi va haver gairebé 2 tirotejos per setmana a Catalunya. Això vol dir un augment del 30% respecte a l'any anterior.
0: I a l'espera de conèixer la identitat de l'agressor, l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, ens explicava fa uns dies aquí al matí de Catalunya Ràdio que prolifera l'ús de sicaris en entorns criminals.
5: Entorns criminals, producte del narcotràfic, sí que estan fent servir persones o sicaris, però no perquè estiguin establerts a Barcelona o a Girona o a Toledo. Això és internacional, això és global.
0: L'intendent afegia que no només hi ha armes, sinó que es fan servir amb més facilitat.
5: No és el mateix portar una arma de foc a la via pública o fer un ús d'arma de foc intimidatori que amb una arma de foc fer ràfegues a trets. Detectem més incidents d'aquest tipus i això és un problema en gran part generat no tant per la interacció social, sinó per entorns criminals.
0: A l'hora del matí analitzarem detalls del cas amb la periodista de successos de La Vanguardia, Maica Navarro, també amb la directora de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma, Montserrat Iglesias. Abans, però, comentari de la periodista de successos del País, Rebeca Carrancó.
6: Aquests dies ens hem preguntat molt com és possible que matin algú a les 10 del matí d'un dimecres a Balmes, a les 9 de la nit un dissabte a Zona Franca o a les 4 de la tarda a Poble Nou. És una situació preocupant, que no sembla que tingui aturador. I potser l'explicació està relacionada amb una altra pregunta. On són els sicaris? Els Mossos tenen algunes línies bones d'investigació, però és cert que rarament veiem que acabin detinguts. Al final sembla que és fàcil venir a Barcelona, executar algú i marxar, sense que la policia pugui fer-hi gairebé res.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb Sílvia Solanes, amb Marta Viana, Francesc Soler, Lara García, Robert Prat i Enriqueta Parrabus. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Mentre continua la tensió entre els Estats Units i l'Iran, el govern de Donald Trump ha intensificat els atacs en resposta a les agressions de Teheran. Washington, Oriol Serra.
9: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
10: You know, I can say it now. El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit vam treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
11: 22 ships
8: late at night with no lights.
3: Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un conflicte que marca també el Mundial de Futbol, que comença avui als Estats Units, Mèxic i el Canadà.
11: La selecció de l'Iran dorm a Mèxic, juga als Estats Units. Trump no li permet pernoctar el territori, ha cancel·lat també entrades pels seus aficionats, també ha vetat un àrbitre de Somàlia, està denegant visats a periodistes i membres de delegacions. La seguretat preocupa no només als Estats Units, també a Mèxic. Claudia Sheinbaum és la presidenta mexicana.
12: Para que no haya ningún problema, hay una recomendación de salir más temprano, pero se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración y también todo el ánimo a la selección.
11: L'estadi Azteca de Mèxic viurà aquesta nit a les 9 el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. Els mexicans no poden pagar les entrades.
13: Se supone que el fútbol debe ser un deporte donde es accesible para todos, ¿no? Tal vez para los extranjeros que tengan una moneda como dólar o euro, cuando la pasen a pesos mexicanos les conviene, ¿no? Pero acá el sueldo mínimo es 9,000 pesos y con 9,000 pesos no te alcanza para una entrada.
11: És el Mundial més llarg de la història amb 104 partits i 48 seleccions.
0: I dues notícies més que centren l'atenció als Estats Units. La primera, la declaració de Bill Gates al Congrés sobre Jeffrey Epstein.
14: Va ser porta tancada, el magnat de Microsoft va dir que havia estat un error relacionar-se amb el depredador sexual, però que no coneixia les seves activitats. Gates va desitjar que el seu testimoni sigui útil per a les víctimes.
15: Em complau haver vingut voluntàriament a testificar i ajudar en la feina del comitè. Espero que el meu testimoni ajudi i el comitè a trobar justícia per les víctimes. Find justice for the victims.
0: I l'altra notícia dolenta per Trump. La inflació es dispara als Estats Units.
14: Al maig els preus han pujat un 4,2%, 4 dècimes més que l'abril. És la dada més elevada en 3 anys. I tot s'explica per l'encariment de l'energia provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: I si augmenta la inflació, doncs pugen els tipus d'interès. Els experts donen per fet que avui el Banc Central Europeu pujarà els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Brussel·les, Bruno Forte, a Mires.
16: Fins ara, el Banc Central Europeu havia optat per la prudència, tot i l'augment general dels preus provocat per la crisi energètica i la guerra a l'Orient Mitjà. A la zona euro, la inflació ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu màxim del 2% que es fixa el mateix Banc Central. Si avui m'ho fitxa, l'organisme monetari també haurà d'assumir el risc que un increment dels tipus d'interès afableixi el creixement econòmic de l'eurozona, que enguany està sent molt escarrancit. I com totes les pujades de tipus, això també podria traduir-se en préstecs més cars per a la gent. De fet, les hipoteques variables ja s'han encarit perquè el seu indicador, l'Euribor, porta mesos anticipant-se als passos del Banc Central Europeu. Des de Brussel·les, Bruno Forte, a Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Belfa, segona nit del Darulls després que un home intentés decapitar-ne un altre. La policia ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga la violència contra els immigrants. Londres, Quim Olivares.
17: La família nord-irlandesa de la víctima de l'apunyalament a Belfast ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
18: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
19: We are united.
18: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
17: La policia també ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga els atacs. El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant d'extrema dreta, un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials conclou que el vot anti-immigració és el que fa créixer Vox i Aliança Catalana.
2: I els seus votants diferencien entre un o altre en funció del seu sentiment de pertinença nacional. Segons Javier Martínez Cantó, autor de l'estudi, el fet que hi hagi dos partits d'extrema dreta en un mateix sistema polític és una particularitat catalana.
20: Vox aprofita la finestra d'oportunitat que dona el procés per a reforçar el seu perfil a Espanya, i després, dins de Catalunya, també agafa la mateixa bandera que abans havia tingut Ciutadans. I d'altra banda, Aliança Catalana s'ofereix per als que s'han anomenat com a orfes del procés, per a independentistes decebuts que troben una nova forma de canalitzar aquest activisme polític, aquestes preferències.
0: I avui, últim dia de la selectivitat, que començarà amb l'examen de llengua catalana i literatura. Maria Costa.
21: Coincidint amb la visita del Papa i l'examen d'història de la filosofia, els estudiants van haver d'analitzar l'afirmació «Déu ha mort». des de la perspectiva de dos autors occidentals. També hi va haver preguntes d'autors com Plató i Marta Nussbaum. En l'examen d'història, els estudiants van haver de respondre qüestions sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, sobre el cop d'estat del 36 o sobre la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes explicaven això a Catalunya Ràdio.
1: Del que he estudiat jo ha entrat tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
4: L'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades. Jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
22: I pues, temes bastant...

0: de renta de jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
1: I també conflicte laboral a la Kings League, la competició de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué.
2: El vol acomiadar 41 treballadors, gairebé la meitat de la plantilla que té a Barcelona, perquè vol reformular el model de competició. Els treballadors posen en dubte que es pugui reiniciar la competició amb tants pocs treballadors. Els ingressos del projecte continuen augmentant gràcies a la seva expansió internacional, però encara no genera guanys.
1: I en crònica política judicial, dos apunts de Madrid i el País Valencià. La Fiscalia ha admès al jutge Santiago Pedraz de que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb l'Eire Díaz. Des de Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
3: Bon dia, sí, la Fiscalia estava al punt de mira per les anotacions de l'Eire Díaz a les seves agendes i finalment ha comunicat al jutge que sí, que el número 2 es va reunir dues vegades amb Jacobo Tejelos, l'advocat de Santos Terdán, i amb l'Eire Díaz. Diuen que llavors no sabien que era ella. L'objectiu de les reunions que demanava l'advocat era avisar la Fiscalia de possibles delictes de terceres persones, però tot va quedar en res i diuen que el fiscal general ho va saber a posteriori. Mentrestant, a una altra causa, la de Zapatero, l'expresident ha demanat més informació al jutge Calama sobre com ha aconseguit els missatges del mòbil d'un directiu de la companyia que han servit per imputar-lo en el cas Plus Ultra, uns missatges que el jutge vol usar com a prova contra ell i per això ja ha demanat permís als Estats Units per incorporar-los al cas.
1: I la segona arriba des del País Valencià. Atenció, Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin informació detallada per transmetre la sensació que estaven en alerta. En concret, va parlar d'inundar de dades. València, Alba Barbosa.
4: L'expresident valencià intervé al grup entre les 8 i 9 del matí. No torna a donar instruccions en tota la jornada. I escriu que, inundar de dades els mitjans, desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues. La vicepresidenta Susana Camarero, que ha declarat com a testimoni, ha reconegut no saber què era el Secopi i ha esquivat les protestes de víctimes. Marilo Gradolí.
5: La senyora Camarero hauria d'haver assumit les seues responsabilitats i dimitir, i per això estem així.
4: La defensa de Carlos Mazón part ara en la causa, no ha avançat si impugnaran cap decisió. Ignacio Calli, advocat.
6: Y hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa.
4: Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui fa 50 anys d'això. Són els Rolling Stones a la plaça monumental de Barcelona.
2: Un concert que es va fer en plena transició i que ara el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas han volgut recollir el llibre Black and Cat.
1: I acabem amb dos apunts més. El primer, Fira Targa,
2: que es farà del 10 al 13 de setembre. S'hi podran veure 60 espectacles i d'aquests hi haurà 24 estrenes i diverses produccions de companyies internacionals d'Alemanya, Bèlgica o Corea del Sud. El muntatge inaugural serà Incontinuo, que serà una reflexió sobre la immigració de la companyia catalana Camcatxa.
1: I el segon apunt sobre els Òscars.
2: L'actriu Glenn Close i el director Ridley Scott rebran un Oscar honorífic. Cap dels dos n'ha guanyat mai cap, tot i haver estat nominada Close en diverses ocasions, i Scott està al darrere de pel·lícules com Alien, Gladiator o Thelma i Louise.
1: Són les 8:29.
7: Maria, els tens?
8: Oh, fa un any que els preparo.
7: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
8: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
7: O sigui, ja bufo.
8: Bufa! Bufa!
9: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
1: Són 8:45. Ja ha explicat que la situació geopolítica que marca el Mundial del Futbol és important.

0: Avui a partir de les 11, Àgora Esportiva Especial amb Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Barceló, Ricard Torquemada i Emilio Pérez de Rozas. I a banda d'això, amb un tram exigent que està aplicant aquestes dures lleis d'immigració als participants del Mundial, un Mundial compartint de dia amb tres seus, Estats Units, Mèxic i el Canadà.
1: I precisament a Ciutat de Mèxic es fa la inauguració i el partit que obre el Mundial a partir de les 9, Mèxic-Sudàfrica, el mític Estadi Azteca. Javier Aguirre és el seleccionador de Mèxic.
2: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa, y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
0: Y remontada espectacular dels Knicks a las finales de la NBA.
1: La remuntada més important de tota la història de l'NBA a les finals. Partien de 29 punts, han acabat derrotant els Spurs, 107-106. Ara els de Nova York dominen 3-1 la sèrie, estan a només un partit de ser campions.
0: I el Joventut, que perd el primer partit de les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
1: A la pista del València, 118-117, amb Ricky Rubio, que va anotar 22 punts i va donar 11 assistències. Dani Miret, tècnic de la penya.
3: Muy igualado, hemos hecho un partidazo, no hemos tenido el premio, pero esto es una serie larga y el viernes lo intentaremos hacer un poco mejor para sacar una victoria aquí, que es lo que venimos a buscar.
1: Torna avui pel Barça, que rep el Tenerife a les 8, transmissió pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio, 1-0 a la sèrie pels Blaugrana. El Barça, que demana formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 jugui al Camp Nou. El Màlaga elimina les Palmes, jugarà la final per pujar a primera divisió contra l'Almeria. Hi ha eliminacions del Sant Andreu i el Mataró a la Champions femenina de waterpolo. Avui comença la Final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta Ferencváros.
4: Good night, darling, wherever you are.
5: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
6: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
5: Tu creus? Jo pensava que era normal.
6: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
0: Catalunya Ràdio. Són les 8:32 i el matí arrenca pendent de... La sortida de l'avió del Papa direcció a les Canàries. També de les declaracions de Salvador Illa, en què valorarà la visita papal. Redacció pel Foradada.
7: Sí, després del comiat amb les autoritats a peu de pista, l'avió del Papa ja està apuntant l'airar-se a l'aeroport del Prat Camí de les Canàries. Un cop aterri a les Palmes, el primer que farà és reunir-se amb entitats que s'encarreguen de l'acollida d'immigrants, després trobada amb bisbes i personal religiós de les Illes Canàries, i al vespre un acte multitudinari a l'estadi de Gran Canària. Demà volarà cap a Tenerife, es veurà allà amb immigrants, després missa solemne abans de tornar ja cap a Roma.
0: Sí. I d'aquí a 4 hores, a 2:15, coneixerem també la nova enquesta del CIS. Donarà pistes de com quedaria l'escenari polític en unes noves eleccions. Serà el primer que té en compte el cas Leire Zapatero. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
8: Bon dia, sí, perquè en l'anterior, al marge dels escàndols, encara el PSOE mantenia 11 punts d'avantatge sobre el PP. Els faria amb el 36% dels vots. Veurem avui quin impacte han tingut els dos casos que afecten el cor del partit i que posen Pedro Sánchez contra les cordes amb peticions d'eleccions també de socis com el PNB o de Junts. I qui treu també rendiment d'aquests vots que puguin marxar del Partit Socialista.
0: I avui a les 10 arrenca la trobada empresarial al Pirineu. Entre altres, tractarà els efectes de la intel·ligència artificial. Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
9: Bon dia, sí, és la 37a edició d'aquesta trobada que reuneix uns 900 empresaris, la majoria de Lleida i el Pirineu, i que aquest any se centra en les incerteses geopolítiques i econòmiques mundials que obliguen les empreses a prendre decisions estratègiques. Hi haurà noms com Josep Borrell, Margarit Sesquines, Mateo Renzio, també el president de la Generalitat, Salvador Illa, a més de dirigents d'empreses, tant petites i mitjanes com multinacionals, tot plegat avui i demà en una dotzena de taules rodones i debats, a més d'espais de reunió i trobada.
0: I de les Terres de l'Ebre fa avui també el primer congrés de la biosfera per impulsar el desenvolupament sostenible de la zona Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
10: Bon dia, sí, una trobada que reuneix experts en desenvolupament sostenible, empreses i també administracions. Avui s'hi exposaran, entre d'altres, casos d'èxits en altres reserves de la biosfera i demà es parlarà sobre els reptes de futur ambientals i territorials. Aquest és el primer congrés d'aquestes característiques des que l'any 2013 les Terres de l'Ebre van ser declarades, recordem-ho, reserva de la biosfera per la UNESCO.
0: i cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández, bon dia.
11: Bon dia, doncs a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, en concret a l'R5 i l'R50, el servei ja s'ha restablert. S'havia hagut de tallar a primera hora del matí entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet perquè un tren havia atropellat un senglar. D'altra banda, a la línia R3 de Rodalies, des d'avui fins al 22 de juny, els trens no circulen entre Vic i Torelló per uns treballs de millora. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera. I a aquesta hora hi ha els retards habituals als serveis de Rodalies i regionals de Renfe. A l'R11, l'R14, l'R15 i l'R16 hi ha endarreriments d'entre 10 i 20 minuts.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia.
0: Punts vermells.
12: Doncs mira, les dues rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha cua de Sant Adrià a Ciutat Vella sentit Llobregat i de Zona Franca a Ciutat Vella en sentit Besòs. I a la de dalt, des de Trinitat fins a Pedralbes en sentit Llobregat, aquí precaució, hi ha un carril tallat per un accident.
0: I ara mateix el president de la Generalitat es troba a l'aeroport del Prat per fer una valoració del que ha estat aquests 3 dies de visita del Papa a Lleó 14, que sentirem i que més tindrem al programa. Silvia Solanes.
13: Hola. Comentarem els últims moviments de la visita del Papa Sala, director de Càrit de Barcelona, com cada dijous, la taverna, avui, entre d'altres, postres d'estiu i fruita, i amb l'arrencada del Mundial del Futbol, com deies, agroesportiva.
0: A l'Àgora, avui, amb Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Jordi Mirià, Fra Blanco. Sentim a Salvador Illa. No, el sentim.
14: La visita, li agraït la seva comprensió, la seva sensibilitat amb la realitat i amb la cultura catalana, i li agraït també els missatges que aquests dies ha llançat al conjunt de la societat catalana i al conjunt de la societat també espanyola, europea i de tot el món. No? Catalunya, amb aquests missatges, amb aquesta visita del Papa Lleó XIV, es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món. No? Ahir, des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món, no? Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món. Crec que també això s'ha posat de manifest ahir, encara insisteixo, des d'ahir. Ahir la Sagrada Família, Barcelona, Catalunya va il·luminar el món, i encara les imatges que vam viure ahir ens emocionen encara avui, no? Per tant, agrair al Papa Lleó XIV aquesta visita que ens ha fet i desitjar-li èxit en aquesta etapa, darrera etapa del seu viatge a Espanya a les Illes Canàries, no?
0: Li pregunten per si és un govern confessional amb el desplegament que hi ha hagut per part de la Generalitat.
14: Crec que l'actuació del govern de Catalunya s'atén perfectament als criteris d'un estat aconfessional, però també als criteris d'un estat aconfessional que respecta i valora la visita d'un cap d'estat i d'un líder, en aquest cas de l'Església Catòlica, com el Papa Lleó XIV. Jo crec que hem fet el que havíem de fer.
0: Li preguntarà també pel català.
15: El català en els actes del Papa.
0: Gràcies, sí.
15: I també sobre la polèmica decisió de no deixar entrar a accedir als 600 cantaires que volien cantar els segadors.
14: Jo crec que la mateixa visita del Papa Lleó XIV aquí a Catalunya demostra la seva sensibilitat amb la realitat catalana, i crec que en tots els seus actes i en totes les seves intervencions s'ha mostrat aquest respecte i aquesta sensibilitat que jo avui vull agrair com a president de Catalunya. Em sento orgullós de com el país ha respost, i també em sento agraït de la sensibilitat que ell ha mostrat, no? Crec que ahir va ser un dia molt bonic també a la Sagrada Família, crec que es va respectar el programa que hi havia establert, no? Penso que, insisteixo, ahir des de la Sagrada Família Barcelona i Catalunya va il·luminar el món.
16: Sembla el relat que ha tingut el Papa aquests dies, la qüestió de la immigració,
0: Pregunta sobre el relat sobre la immigració del Papa Lleó XIV al president de la Generalitat.
14: Doncs em sembla que el Papa Lleó XIV ha enviat d'una forma molt serena, però també molt clara i molt explícita. Millor dit, ha seguit enviant d'una forma molt serena, però també molt clara i molt explícita missatges en relació a què significa ser tolerant amb el diferent, amb el divers, la necessitat d'acollir, la necessitat de pensar en els més vulnerables, d'estar al costat de la gent que passa per moments de dificultat, de tenir sempre dret a una segona oportunitat. Crec que són missatges, almenys amb els que jo m'hi sento molt identificat, no?
15: Em sembla que ara li demanen per fer l'exposició. Pues,
14: acabo de...
0: Però aquestes són les valoracions del president de la Generalitat després d'aquesta visita de 3 dies del Papa Lleó XIV. Gràcies, David Àngela. Fins ara. Són les 8:40. Fem una pausa i de seguida el temps.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
6: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
5: Tu creus? Jo pensava que era normal.
6: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
17: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, a la Cortomí, bon dia.
18: Bon dia. Doncs quin dia t'espera? Hem començat el dia avui amb molts núvols, amb quatre gotetes que s'escapaven a la costa, però ja això és aigua passada. Queden algunes nuvolades entre Girona i Barcelona, però gairebé tot arreu ja està sortint el sol i això sembla que serà el que dominarà durant el dia, amb unes temperatures que comencen a enfilar-se, pujaran sobretot al Pirineu i al nord-est. Ahir va fer fresca en aquestes zones, avui s'enfilaran 2-3 graus més que ahir. A la resta encara temperatures bastant moderades, poden arribar als 29-30 graus a ponent, allà on més enfilin, i demà sí que pujaran d'una manera molt més clara, tant divendres, dissabte, el temps serà assolellat, amb temperatures estiuenques, potser diumenge amb algunes nuvolades i algun ruixadet al Pirineu.
16: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
19: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
20: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
21: Ahir, generoses en la separació, era despreses. Avui dijous, dia dels Enigmàrius difícils, un de simultani. Augmenta porositat i temperatura alhora. De 6 lletres. Augmenta porositat i temperatura alhora. 6 lletres.
19: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
22: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
23: Què?
22: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
23: Sense pagar?
22: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
23: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Consulta citroen.es.
24: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
25: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
26: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
27: Bon dia!
28: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
29: Tranquils, que no ens avorrirem.
28: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
30: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
31: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Ricard Ostrell.
1: Avui a l'Agorà del Matí de Catalunya Ràdio amb el director de Delphi, expresident d'Esquerra Republicana Joan Puigcercós, amb la sindicalista Fra Blanco, amb l'advocat Ignacio Rigau i el doctor en Humanitats i expert en moviments socials Jordi Mir.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Agorà?
1: Doncs el Joan té ganes de comparar l'espectacle que vam viure ahir a la Sagrada Família amb el que vam viure fa uns dies al Bernabéu, amb David Bisbal i Manolo Lama i Paco González, sí, que narren les jugades de l'Església.
0: Sí, realment hi ha hagut moltes diferències que són interessants d'analitzar, entre com s'ha viscut a Madrid la visita del Papa amb Catalunya. No sé com ho veieu, però d'entrada primer la gent, perquè a Madrid semblava que hi havia com molta gent, però després també hem vist com el tipus d'acte té una sensibilitat totalment diferent. Començant per la cultura, que aquí ha sigut molt, molt cultural el que hem vist, també, no? Joan?
2: A mi el de Madrid em va deixar estreït.
0: El David Bustamante.
2: Bueno, el flamenco, la cara del
0: Pablo Lava, cantant allà el
2: gol. Era un poema de no entendre res del que estava passant. Sí. Suposo que m'havien explicat abans com que es trobaria, no? Però a mi em va semblar una cosa tan barroca i recarregada i, bueno, en fi, no sé, no vaig entendre res.
0: Vaig ser a la Sagrada Família, em vaig trobar el president a la porta, i vam estar xerrant una estona, i em va dir, hòstia, però el Papa havia de dir que era el Madrid. Ja hem mantingut una mica de neutralitat.
2: Va fer, sí. Esto m'explica la veritat, no?
0: Sí, sí, escolta'm.
2: Però ell va dir que com a Papa... Que va dir que era de l'Atlético, això ho van retallar, eh? Va dir que era dels dos, del Real Madrid i de l'Atlético, eh? Això ho van retallar,
0: però,
2: eh?
0: Tu saps que no es pot ser... Tu que has estat a Madrid molts anys...
2: Home, si es viu al Perú molts anys i a mi de la selva, ja es pot ser de tot.
0: Sí, és veritat. Ahir va ser espectacular. Jordi, ho vas veure?
3: Ho vaig veure, i especialment la part final em va semblar un bon colofó i una bona manera de mostrar la seva família i gaudir la seva reflexió final sobre l'amor i la tècnica em va semblar molt, molt oportuna. Mm.
0: Afra?
4: Sí, ho vaig veure, i a més en el Dia Mundial del Modernisme jo crec que va estar encertadíssim, que va quedar en bon lloc a Barcelona i sobretot gaudir, i bueno... Posats a comparar, em quedo amb Barcelona, però bueno, en tot cas també em quedo en les distàncies, no? Perquè al final jo no tinc la sort de que m'hagi tocat la fe, i em quedo amb les distàncies, que hi ha hagut lloc per la reivindicació, però pel respecte també, i bueno, em quedo amb això i amb els missatges també.
0: Ignacio, ara en parlarem, però per tenir una primera valoració...
7: Jo estic, la veritat, sent molt content amb l'espectacle i també l'acolliment que va poder oferir Barcelona. Crec que era, diguem, la manera més digna, més, diguem, celebratòria que podíem fer-ho. I el contrast amb Madrid, jo crec que també s'explica fins i tot amb el contrast del tipus de, no sé com dir-ho, d'idiosincràsia catòlica. És molt... Al Madrid és veritat que existeixen aquests grups com de EFETA o de Hakuna amb molta implantació i amb molta extensió. Ho vam veure, de fet, fa no tant, que la pròpia presidenta de la comunitat acollia Hakuna en un concert i tal. I en el fons així s'explica potser la diferència més estètica. Però jo crec que Barcelona havia de fer tot el que va fer i estic contentíssim. Només podem estar satisfets, crec jo.
0: Ara en parlarem, també intentarem millorar el so de l'Ignacio, que sonava una mica lluny. Però abans volem centrar-nos en un altre episodi que va passar just ahir al matí, perquè més enllà de l'actualitat de la visita del Papa Lleó XIV, que fa pocs minuts, per cert, que ja s'ha enlairat de l'aeroport del Prat amb destinació a les Canàries, l'altra gran notícia del dia i de les darreres hores és policial. Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant l'home que ahir va matar-ne un altre al carrer Balmes de Barcelona. Va ser a les 10 del matí, amb la ciutat, imagineu-vos, blindada d'agents i just davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Un home va disparar-li al cap a un altre, va fugir i va deixar l'arma en una parada d'autobús propera. Saludem aquesta hora la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro. Maica, què tal? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
0: Què està passant, Maica?
8: A veure, el que... Hem vivim en aquestes últimes setmanes, doncs és una mica la materialització d'una amenaça que feia temps que, de la que feia temps alertaven els responsables policials, Mossos d'Esquadra, i quan ens explicàvem que, bueno, que la marihuana, la droga i el crim organitzat havia posat la seva mirada en Catalunya, i que cada cop més aquestes organitzacions criminals estrangeres, internacionals, estaven més assentades i a més, més armades, i aquestes armes doncs, les estan fent servir. Però és cert, independentment d'aquesta alerta que fa temps que sentim i que ara es materialitza, els tirotejos i concretament les execucions que hem viscut en les últimes setmanes no ens poden deixar indiferent. perquè no les podem normalitzar ni la societat ni la normalitzen els responsables policials ni polítics, perquè és molt i molt preocupant. Són execucions en tota regla, mig del carrer, i totes, si us fixeu, sense que l'home que dispara tingui cap mena d'impediment o tingui pudor del fet de que sigui a plena llum del dia.
5: Sí, sí.
8: I en carrers molt i molt i molt, amb molta gent i a cara descoberta i amb tota, no sé, sense cap mena de pudor ni per la, no sé, ni per el que li pugui passar amb ell ni el que li pugui passar a tota la gent que hi ha al voltant, que és un altre dels grans temors que han tingut també la policia, no? Que en aquest, quan fas servir una arma, tu tens un objectiu, però les víctimes col·laterals de vegades assisteixen, o fins i tot a una altra de les alertes i que posen els investigadors sobre la taula és, i que a més els sindicats policials i els propis policies t'ho estan verbalitzant, és la por a enfrontaments, perquè al final són les patrulles de seguretat ciutadana, les policies locals, que en un moment donat aturen aquests per un control rutinari, perquè arriben en aquell moment, capturen aquestes persones que ja hem vist que no tenen cap mena de pudor a l'hora de prevar el gatell.
5: Mm. Perquè té alguna relació amb els assassinats que es van produir, per exemple, a la zona franca diumenge i fa dues setmanes?
8: Mira, la víctima d'ahir a les 10 del matí al carrer Balmes anava sense cap mena de documentació. La identificació s'ha de fer per empremtes dactilars i, per tant, doncs, ja és evident que per la només una mena inspecció ocular i el testimoni de les persones que estaven en aquell moment al carrer Balmes i que el van veure caure abans que Mossos d'Esquadra tapés el cos, era un home blanc i sense documentar. No m'atreveixo a parlar d'identitats, però és molt probable que ni tan sols sigui de nacionalitat espanyola. Per tant, és d'hora. El que sí, des d'un primer moment, pel modus operandi, per aquesta execució, aquest únic tret, el clatell a curta distància, i és curta distància perquè sense tot l'arma que el sicari, el professional, l'home que dispara, van donar 100 metres després a sota del banc groc d'una marquesina d'autobusos, a sota del cas de la bicicleta que portava, doncs, per tapar-la, que estava, hi havia una petita taca de sang. I, per tant, segurament la fitxada de la pròpia víctima en el moment de premar el gatell. Aquesta execució, aquest modus operandi, doncs, fa pensar que hi ha droga, perquè és el comú denominador de tots aquests tirotejos que hem tingut i hem patit en l'últim any, la droga com a denominador comú i el crim organitzat. Ja veurem si internacional o no, sembla ser que seria internacional. I, per tant, hem de veure, s'ha parlat aquí i hem parlat els nostres companys de tribunals i de successos de Catalunya Ràdio, el FARC i la Núria, com en els últims anys Barcelona, Catalunya ha estat a l'escenari d'una guerra entre clans balcànics, concretament de Montenegro, que ha protagonitzat quatre incidents, tres morts i una persona ferida en poc temps. És possible, insisteixo, no està identificat, per tant, és encara ràpid aventurar que això sigui la resposta l'altra resposta, l'altre episodi a sumar aquesta guerra. Però, per exemple, els dos anteriors, l'últim assassinat al carrer Mineria i el d'una setmana abans també al carrer Mineria, aquests dos no tenen res a veure un amb l'altre. Són contextos absolutament diferents. on la única, el denominador comú és l'arma de foc, una pistola automàtica. I la droga, insisteixo, Ricard, com a denominador comú.
5: Que és el que porten també els Mossos alertant, com deies tu, de fa mesos. Ara en parlarem amplement, també ho farem amb un expert en màfies organitzades, que és el José Luis Franco, i també amb Montserrat Iglesias, que ens acompanya, que és directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma. Maica, gràcies, una abraçada.
8: Pensa que, a més, això de les armes, cada cop hi ha més armes de foc, i cada cop més aquest crim organitzat que està assentat requereix aquestes armes de foc. I en els últims temps hem vist operacions de Mossos d'Esquadra, també de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, on s'han incautat armes de foc. I recordem com més d'un mes, quan es van trobar amagats al maleter d'un Porsche Cayenne, doncs 12 fusils de sal d'AK-74, és a dir, i que Mossos d'Esquadra sospita que anaven amb una d'aquestes armes. És a dir, estem ja parlant d'un crim organitzat que es rearma, segurament, i es rearma per defensar-se d'altres clans.
5: Sí, sí. Una cosa crida l'altra.
8: Amb aquestes armes de guerra. Sí, sí. Ahir era molt important, Ricard, perquè hem de recordar que ahir aquesta execució no es produeix en un dia qualsevol. Com deies, la ciutat estava completament blindada, i amb un dels dispositius de seguretat més important dels últims anys. I tot això no va impedir aquesta execució. Per Mossos d'Esquadra va ser importantíssim des del primer moment desvincular aquest crim, aquest assassinat, de la visita del Papa, bàsicament per tallar d'arrel qualsevol especulació a les xarxes o que saps que allò pot córrer de manera descontrolada. I això era molt important, desvincular-lo d'aquest episodi que es va poder gaudir amb absoluta normalitat, que va ser les diferents etapes del Papa de Catalunya. De fet, quan es produeix l'assassinat, el Papa està a l'interior de Brians oferint aquesta trobada amb els presos. I fixa't, jo hi era dins, i tot i que estàvem aïllats perquè no hi havia cobertura, va haver-hi com una mena com de moviment estrany al voltant de seguretat, que vam pensar, ostres, que raro. I vam pensar que, no sé, ja hauria passat alguna cosa, perquè clar, la presó mantenia el seu dia a dia. Són gairebé 1.200 presos. I no, el que s'estava passant en aquest moment és que els agents de seguretat tenien coneixement d'aquest assassinat al carrer Balmes, a gairebé una hora en cotxe de la presó, però estaven en alerta i de quina manera això havia o no de canviar els plans del Papa, que en aquell moment anava a Montserrat, per tant, no va fer desviar-lo de la ruta.
5: Ara ho comentarem també tot plegat, però interessant també observar el context en què es produïa tot plegat. Maica Navarro, gràcies. Una abraçada.
8: Moltes gràcies, Ricard Ostrer. Una abraçada a tothom. Gràcies.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Imma Serrés, Sidoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiueig, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
9: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
10: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a BBVA.es.
11: Llimonada natural Don Simón. Amb suc extremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara... Taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre.
13: El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
14: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 9. Ara explicava la Maica en detall els fets i el context en què es va produir aquest tiroteig ahir amb aquest assassinat al carrer Balmes de Barcelona. Fa unes setmanes teníem amb nosaltres l'intendent dels Mossos que ens en parlava i detectaven una desinhibició en l'ús de les armes de foc i que detectaven també ràfegues a trets.
16: Hi ha un lleuger increment també en l'ús d'armes de foc, en la desinhibició a vegades de les armes de foc, no tan quantitatiu, sinó de desinhibició. I això també és un element que s'ha d'analitzar i que ens ocupa. No és el mateix portar una arma de foc a la via pública o fer un ús d'arma de foc intimidatori que amb una arma de foc fer ràfegues a trets. Detectem més incidents d'aquest tipus i això és un problema en gran part generat no tant per la interacció social sinó per entorns criminals.
0: I la Maica et deia que són execucions directes d'un sol tret com la d'ahir. Ara ho comentarem a l'Àgora amb Joan Puigcercós, Afra Blanco, Ignacio Rigau i Jordi Mir, i també Montserrat Iglesias, que és directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. Montserrat, què tal? Bon dia.
17: Bon dia.
0: I gràcies de nou per acompanyar-nos. Abans de res, deixem fer una ronda amb els agoristes. Joan, com veus la situació?
2: És preocupant, perquè érem conscients de fa anys que Barcelona havia estat un refugi en el seu moment d'una part de la camorra, de la màfia italiana. Semblava que això es havia aturat, es havia desplaçat més cap al sud, però ara hi ha un rebrot de crim organitzat internacional, no? I que et sembla que té la seu a Barcelona, o opera des de Barcelona, o és un dels seus punts dels quals opera. I això, vaja, amb una... Això supera molt del que hem vist fins ara. És a dir, és normal que els cossos de policia, començant pels Mossos, tinguin preocupació perquè no és fàcil. Són gent que no... Que molts venen amb experiències de guerra, sobretot el cas d'Albano-Kosovars o en el cas dels Balcans. Són gent que no té cap tipus de lligam amb el territori, que bé, opera, se pot anar, pot desaparèixer, pot tornar, per tant, d'una situació d'una dificultat extrema pels cossos policials.
0: Jordi.
3: Jo per apuntar una altra qüestió. A mi em sembla que ens hauríem de fixar en una aparent paradoxa, que és, normalment quan parlen els cossos policials, els Mossos, i ens diuen, bé, en el debat públic, per exemple, s'està posant molt el focus en un tipus de delicte, que nosaltres veiem que redueix, i veiem que en el debat públic i polític s'està posant molt l'accent en temes de reincidència, en temes de delictes que alguns partits associen amb persones migrants o amb col·lectius migrants. Mentrestant, els Mossos ens estan avisant d'un crim que sí que està creixent. Llavors, hauríem d'ajustar aquesta atenció penso que és essencialment política, per part dels partits polítics, a quins són els fets delictius que són veritablement preocupants per la societat i no crear, diguem, falses realitats. I en aquest cas, com deia el Joan, sabem des de fa anys que se'ns va avisar això, el tema de la droga. Aquesta droga va associada amb mecanismes de defensa entre els col·lectius.
0: La Maica ho explicava ara perfecte, no?
3: I ens dius, doncs aquí és on hem de posar més el foco i no crear falses realitats que després només tenen un interès partidista darrere.
0: Afra.
4: Sí, estic d'acord també amb aquesta darrera reflexió. De fet, la Maica ja situava, no?, com s'han intentat instal·lar en les xarxes socials, doncs, aquesta associació de l'acció delictiva i violència precisament amb grups, i això em recorda molt a la situació que s'està visquent a Belfast, i em preocupa que des d'una banda no s'estigui atenent a les reclamacions dels mateixos professionals, però també alhora em preocupa que hi hagi un intent constant per intentar confondre, no?, el que és el delicte, l'acció delictiva de la persona amb tota una comunitat, perquè sabem, a més, que per l'extrema dreta, la dreta extrema, Barcelona i Catalunya és especialment atractiva, no? I sóc de les que creu que cap societat surt més reforçada quan es substitueix la justícia precisament per una venjança col·lectiva, i no crec que sigui només l'única, sinó que també tota Catalunya es veu en el marc de la convivència com no reacciona de la mateixa manera, però crec que també hem de posar l'accent i l'atenció en aquest moviment que es pot viure a xarxes i aquest intent constant de la dreta i l'extrema dreta en vincular tota acció violenta amb la població, la comunitat migrant.
0: Ignacio?
18: Bé, el cas aquest del tiroteig de Balmes, i en concret el tiroteig de Balmes, a mi em sembla superinteressant perquè no deixa de ser la punta d'un iceberg que és el del crim organitzat, i en aquest cas el crim organitzat vinculat amb el tràfic de drogues i en concret el tràfic de marihuana, perquè en el fons ens porta per molts camins superinteressants. El primer, parlo des d'un punt de vista polític i legal, per suposat. El primer és la fase embrionària en la que es troba Catalunya des de fa més o menys una dècada com a creació d'una proto-narcosocietat, que és una cosa que, de fet, la pròpia conselleria d'Interior ja apuntava, que hi ha una por a que, per ser Catalunya un punt molt ben connectat amb el Mediterrani, molt ben connectat internament, per tenir, estar travessada per la P7, sigui una zona on també certes mancances, diguem, de seguretat, sigui una zona especialment atractiva pel crim. Això per un costat. Per un altre, tenim un repunt espectacular en l'ús d'armes de foc, és a dir, amb tirotejos, ha augmentat quasi un 50% d'any a any, i un augment també espectacular de les incautacions d'armes de foc durant l'últim any. En l'últim any hem tingut més o menys unes 1.000 incautades d'armes de foc il·legals, com les que mencionava la Maica Navarro, entre altres, per exemple, subfusells d'assalt. Ja no estem parlant d'escopetes de caça il·legals, sinó subfusells d'assalt. Hi ha tot un mercat, de fet, de reacondicionament, fins i tot d'armes de caça, que són legals per fer-les il·legals o d'ús més criminal. I en tercer lloc, que em sembla el fòrum més interessant, és el fòrum internacional. Això estem parlant de dues bandes molt concretes, que de fet a la pròpia notícia que donava la Maica Navarro a La Vanguardia apareixien, els Kabak i els Kaljari, que són bandes que porten en una espècie de batalla per tota Europa des de 2014. És veritat que és un episodi molt contingut de violència entre bandes, però que la imatge o la impressió d'inseguretat és fortíssima. Tan forta és, de fet, que no és fins a 2025, a finals de 2025, que veiem un esforç internacional entre el govern i les fiscalies espanyoles i de Montenegro per donar caça a aquestes dues bandes concretes. Per tant, alarmisme al just, perquè estem parlant d'un fenomen molt, molt, molt contingut de bandes, de violència i de diria fins i tot de dinàmica. Però és veritat que no deixa de ser com un avís del que podria convertir-se o del tipus de capital que podria convertir-se a Catalunya pel crim organitzat.
5: Montserrat, hem d'estar preocupats? Tenim motius per estar preocupats pel que estem explicant o no? Com a ciutadans?
17: Com a ciutadans jo crec que... A veure, crec que l'administració pública és la que ha d'estar preocupada. Com a ciutadans hem de confiar en les nostres forces i cossos de seguretat i en les polítiques de seguretat. Per què dic això? Perquè l'ecosistema de seguretat de Catalunya està canviant. És a dir, si nosaltres mirem les estadístiques, la majoria de delictes que es produeixen a Catalunya, gairebé el 80%, no arriba, són delictes patrimonials. Quin és el problema? Que en els darrers anys aquest ecosistema, on el focus de delinqüència i els delictes patrimonials, s'està transformant. Per què? Perquè estan entrant aquest crim organitzat, aquestes drogues que generen delictes contra les persones. Per tant, l'ecosistema de delinqüència a Catalunya, que estava enfocat a temes econòmics, s'està traslladant a temes de violències envers les persones. Mm. El que passa que a la realitat actual aquesta violència no és indiscriminada. És a dir, aquesta violència actualment s'adreça amb el tema de les armes de foc al que nosaltres anomenem intercrimen. És a dir, és una violència que genera de grups criminals cap a altres grups criminals, és a dir, de delinqüents a delinqüents. Què implica això? Com a ciutadans hem d'estar preocupats. Si mirem les estadístiques, la delinqüència convencional s'ha reduït. Quin és el problema? Que si bé ha reduït, sí que ha canviat la forma de delinqüència, perquè el que està augmentant són, per exemple, tot el que són les lesions, les baralles, el crim organitzat, les temptatives d'homicidis. És a dir, el que està augmentant és aquesta delinqüència més violenta. Per tant, jo crec que com a ciutadania no hem d'estar, és a dir, no hem d'estar preocupats en el sentit de no generar una falsa alarma social, perquè continuem ser dels països més segurs del món.
5: El carrer Balmes és segur, per entendre'ns, a les 10 del matí.
17: El carrer Balmes és segur, Diagonal és segur, els nostres carrers són segurs. I això també ho hem de tenir en compte. Per què? Perquè al final, moltes vegades ara s'està generant molta alarma social, i ho entenc, perquè al final que hi hagi un tiroteig a via pública és alarmant, és a dir, ens preocupa a tots. Però, per exemple, si mirem les estadístiques i la gent em dirà, no té res a veure, per mi, des del punt de vista de la seguretat, sí. Si jo li parlo amb les persones, jo els puc dir a tothom que està en aquesta taula que si comparem les morts violentes per homicidis del primer trimestre amb els accidents de trànsit, tenim el doble d'oportunitat de morir per un accident de trànsit que no per un tiroteig. Mm. Però amb un accident laboral, el triple. Per tant, al final, el que ens trobem, que hi ha un tipus d'amenaces que són molt visibles per la ciutadania, per tot el que implica, però que a nivell de mortalitat són de menys impacte que altres morts que són invisibles, però que tenen més letalitat.
5: Per tant, és una qüestió de percepció.
17: És una qüestió de percepció i vull afegir que també hem de canviar l'estratègia de seguretat, que els Mossos ja estan treballant.
5: Val. Però quan dius això, per exemple, vol dir, seria convenient amb el que està passant, amb aquesta sensació de dir, em poden disparar ara en qualsevol moment?
17: No.
5: Que això no pot passar, eh? O poden disparar del costat en qualsevol moment. Però seria convenient més presència policial o això no és un factor que s'hagi de tenir en compte per intentar canviar aquesta percepció?
17: La presència policial és molt important, perquè si, ja us diré perquè hi ha determinats problemes de seguretat, que el policia és un agent més, però a vegades necessitem altres tipus d'agents o altres tipus de polítiques. En el tema del crim organitzat, com estem parlant, el fet de que tinguem una pressió policial, que lògicament, juntament amb aquesta pressió policial, ha d'anar acompanyat d'intel·ligència policial i d'altres mesures, que ara les comentaré, és molt important, perquè ara el crim organitzat a Catalunya s'està consolidant. Quin és el problema? Que aquesta consolidació el que hem d'evitar que arreli, però sobretot si ara ja existeix un mercat il·lícit, el que hem d'evitar a totes és evitar el que nosaltres anomenem les governances il·lícites. És a dir, que el crim organitzat estigui tan arrelat en el nostre territori que entri a les nostres institucions. Per evitar això necessito pressió policial.
5: O a les nostres empreses, o a les nostres...
17: Empreses ja tenen col·laboradors.
5: Ja n'hi ha.
17: Ja n'hi ha, perquè és impossible que un mercat il·lícit... Penseu que el gran objectiu del mercat il·lícit és legalitzar tots els diners que guanyen de manera il·legal. Per tant, tot el crim organitzat té al seu abast uns facilitadors. Facilitadors que són des d'empreses que fan el blanqueig, des de persones que els hi busquen els locals per fer la plantació, és a dir, tenen els transportistes, tenen uns facilitadors.
5: Policies?
17: Jo vull creure que no.
5: Ja, sí, també.
2: Clar. Tot arriba, eh? Vull dir que és,
17: clar, aquí ve el problema.
2: Vas tenint...
17: Clar, aquí el problema, que tot arriba en quin sentit, que aleshores ens trobarem...
5: I acabarem amb polítics i acabarem amb tot un sistema.
17: Sí, o entraran els polítics primers i després la policia, no? És a dir, al final...
5: La màfia.
17: La màfia, molt bé. Ara estem...
2: La mocromàfia, Bèlgica, Holanda, estan en aquesta fase.
17: Clar, aquest és... Ara nosaltres tenim el crim organitzat, l'organització criminal. El problema és que aquest crim organitzat es transformi en la màfia. Que aleshores és quan ja tenim la governança il·lícita. I això és els pitjors escenaris, perquè aleshores poder acabar amb això és molt complicat. Penseu que en la fase que ja estem, la policia és molt important, no és l'única solució, perquè jo crec que els hi fa més mal tot el que són temes econòmics que no pas treure un delinqüent. És a dir, avui en dia, de fet, l'Europol ja ho està dient. El problema del crim organitzat no és només un problema de Catalunya, és un problema d'Europa. El darrer estudi de l'Europol, que va fer especialitat en crim organitzat de fa 2 anys, deia que movia a l'1% del producte interior brut de tota Europa. Tots els guanys que tenen. Diuen, clar, és impossible. Si jo vaig contra un delinqüent, quan tregui aquell delinqüent em posaran un altre.
5: El sistema està creat.
17: Efectivament. Per tant, on ets d'anar? On els hi fa mal, que són els diners. Per tant, hem d'intentar treure'ls el patrimoni, treure'ls els facilitadors, fer més auditories econòmiques amb caràcter de judicials, i allà és on hem d'atacar.
5: Anem afegint aquesta conversa per entendre també com funciona aquesta màfia al José Luis Franco, que és director de Seguretat i expert en màfies organitzades. José Luis, què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia, com esteu?
5: Històricament hem parlat sempre de la Camorra de Nàpols, ara hem parlat també el Joan, de la Cosa Nostra siciliana, no?, de Palerm. Les màfies dels que estaríem parlant o que s'estarien creant a Catalunya, tenen algun punt en comú?
19: Bueno, realment l'efecte màfia, diguem-ne, que té uns vincles que podem denominar comuns, no? Sigui la màfia que sigui. El que ens ocupa avui, si parlem de màfia dels Balcans o de l'Est, són màfies que tenen que defensar el seu territori, tenen que defensar els seus actius i la seva gent i no dubtaran mai en emprar els mitjans que sigui per fer-ho, ¿vale? Que és el que estem veient. Això són coses en comú. El que sí que tenim en compte és que aquestes màfies, si parlem de màfies d'Europa de l'Est, com bé he dit durant el debat, estem parlant de màfies que han patit guerres, que han lluitat en aquestes guerres, que tenen accés a armes de guerra i, per tant, són bandes que no dubtaran en emprar la màxima violència per respectar i guanyar el territori. Això sí que hem de tindre clar, que això es tracta d'una lluita per territori i per dominar un mercat, en aquest cas el de la droga, ¿vale?, que és un mercat que tenen que tindre i protegir d'aquesta manera, emprant la màxima violència per dir que és aviso a navegantes, si feu un mal, penseu el que es pot passar.
5: I Catalunya la trien pel port?
19: Catalunya la trien perquè és un eix de comunicacions molt bo, tenim contacte directe en Europa, tenim el port, i després també tenim, pensem que estem parlant que aquestes màfies estan utilitzant tot el que és, tota la costa mediterrània. No és un problema que tenim aquí, l'hem vist a Marbella, l'hem vist a Alacant, l'hem vist a molts llocs de la costa mediterrània, on tenen un fàcil de fer a ports, com és el d'Alacant, com és el de València, que no tenim que oblidar que tot això comença a aquest port, al port de València, i després també aquesta multiculturalitat i manera de viure. Tenim barris aquí a Tarragona on poden passar perfectament desapercebuts per tenir una comunitat de l'est molt pròpia, tenim ja uns lligams, per dir-ho d'alguna manera, i aquest és el punt el que trien ells, aquest, diguem, aquest eix, que seria Catalunya, per comunicacions, per entramat social, i també no tenim que oblidar el sistema penal. Això també es té en compte a l'hora d'establir un punt de base logística. Què sistema penal tinc? És un sistema lax, és un sistema que em permet no tindre massa pena, etcètera, etcètera. Això és important també.
5: Perquè és comparable la situació de Barcelona amb Marsella, per exemple, històricament vinculada al tràfic de drogues?
19: Ara mateix no, però no tenim que pensar en que si això no posem i dediquem recursos, podem arribar. No és comparable a Marsella, on tenen una tassa de criminalitat molt alta i aquest tipus d'assassinat ja, d'una manera, ja està a l'ordre del dia, però sí que podem arribar si no parem això del principi. Quan parlem de màfies i d'aquest tipus de màfies, és quan comencen, quan tenim dades que això ja està establert aquí i que està, perquè podem parlar perfectament d'una guerra civil entre clans, els Cavalli, els Algeri i un tercer, que seria el Bracar, que també estan per aquí, val? I que és una cosa que ja tenim en unes primeres, i hem assaltat tota la palestra, per això el 2015, en l'assassinat de Goran Radovan, va començar aquest conflicte de dues bandes que eren germanes i que treballaven junts, i a partir d'aquest assassinat, que aquest assassinat prové d'un cargament que no arriba al, que arriba al port de València i és segrestat per el clan del Sahari, val? I a partir d'aquí comença la guerra civil d'aquesta que estem veient, que és un, diguem, assassinat de desassassinat. Val? Si no posem mitjans, si no posem recursos i si no destinem, com bé ha dit la Montse, a acabar amb el seu sistema financer, això pot devindre pues, que acabi no tant com Marsella, però sí similar.
5: És a dir, s'ha d'escanyar financerament el sistema, com deia la Montserrat.
19: És l'única manera. Sí. Financerament, sí. Penalment, i no estem parlant de més policia, sinó, primer, col·laboració policial al màxim, des d'Europol, Interpol, Mossos, Policia Nacional...
5: Sí, que aquí els Mossos tota... també es queixaven una mica de que hi ha certes... hi ha un tema d'empremtes, no?, que a vegades no poden comparar amb empremtes
19: correcte,
5: europees, i per tant és molt difícil de localitzar...
19: correcte,
5: patrons,
19: tot,
5: no?
19: Això, sí. Tot això beneficia els dolents, per dir-ho d'alguna manera. L'enemic és el mateix per a tots els colors d'uniforme. La qüestió és treballar plegats i establir, que ja ho tenim al CITCO, aquí a Espanya, establir un mecanisme de, on tenim un problema, destinem col·laboració i recursos, acabar amb aquest problema ara. I després també tenim que parlar del sistema penal que tenim. Llavors, el sistema penal té que començar a contemplar a atacar abans que no es faci gran aquest problema.
2: D'entrada hi ha un problema, com s'ha dit, d'intel·ligència, és a dir, no és un problema de més policia, és un problema de coneixement, intel·ligència i connexió europea. I jo no sé fins a quin punt a vegades ens ha passat, que els Mossos d'Esquadra, per les actituds a vegades que han tingut per Policia Nacional i Guàrdia Civil, que són competencialment també el crim organitzat, hi ha prou informació. Això ens va passar amb l'àmbit terrorista, també. Recordem, no hi ha prou informació. Per tant, la primera és tenir informació i utilitzar i ampliar la intel·ligència de saber qui hi ha i qui s'està movent. I estem en una fase no inicial, però, com s'ha dit, és una fase ja de maduració d'aquestes bandes aquí. I el preocupant és, com deia la Montserrat, no? Deia, el problema és quan això s'institucionalitza, quan s'infiltra les institucions, quan crea empreses, quan acaba creant una xarxa, i això solidifica l'organització en un territori. Això és el que s'ha d'impedir. No sé si hem arribat aquí, però... però és el, ser el punt crític.
5: Eduard Sallent, excap de la policia, que va venir fa també un mes, un parell de mesos en el programa, ens deia que s'estan donant les condicions, no, que és el punt que estem, en què hi hagi una màfia autòctona. Autòctona vol dir, doncs això, doncs que ja hi ha empreses catalanes que participaran cedint espais per poder fer aquestes plantacions, que hi haurà policies que miraran cap a una altra banda, que hi haurà periodistes que faran no sé què, i que hi haurà polítics que contribuiran a facilitar la licitació de quin no sé què per no sé quantos. I això és el, aquest és el punt perillós, perquè si és autòctona, ja es vol dir que s'arrela, i que és un virus que entra, no?, i que ja és molt difícil de treure.
2: Vist, Galícia va ser una mica això.
5: Clar, sí.
17: El problema és, veient com funcionen, normalment quan aquests arrelaments o aquestes governances il·lícites institucionals tenen com tres fases, no? La primera fase és quan arriben i tasten el territori, la segona és enviada a consolidació o consolidada. Qui hagin aquests tirotejos al carrer, no? Aquests sicaris que maten a la via pública, ja és una pista o és una evidència d'aquesta consolidació. Perquè significa que estan aquí i venen a matar aquí. Quina seria el tercer estadi? Aquesta governança il·lícita. Clar. Que a priori no estem, o no tenim indicis de que estem, però sí que és cert que si analitzem com ha evolucionat el crim organitzat a Catalunya, veiem que va cap a aquell camí.
5: Que això passa, bàsicament, diguem-ho, perquè la droga fa un diner molt ràpid i molt fàcil, no? I per tant és molt temptador per totes aquestes institucions que veuen com, escolta'm, si el policia mira cap a l'altra banda, doncs, hosti, si guanyo aquests diners, doncs vinga, i això va engreixant la màquina.
17: Clar, el problema...
19: Si em permeteu, sí. Un apunt, perquè pensem que si la màfia està operant aquí, fa aquestes execucions, per tot així com es diuen, execucions amb sicaris que no tenen por, que utilitzen armes ja no únicament pistoles semiautomàtiques, sinó que estem parlant de fusells d'assalt, com ha dit abans que he escoltat aquests 12 fusells que anaven de Figueres. Això vol dir que ja tenen, diguem-ne, logística pròpia d'aquí. O sigui, pot ser que alguna empresa de transports ubicada aquí i creada aquí a Catalunya ja l'estigui fent aquest tipus de transport, perquè s'ha de fer. Ja pot ser que alguna empresa immobiliària ja es dediqui a buscar pisos cases que reuneixen una sèrie de requisits. Això ja està. Això tenim que pensar, que això ja està.
5: Aquí. Ja està passant.
19: Si està establert, això ja està passant. Val? I està passant a aquest nivell.
5: Mira, Eduard Sallent, l'excap de policia, ens deia això.
20: Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament doncs, poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana.
5: Hi ha aquest risc de màfia autòctona. Perdona, digues, José Luis i després Montserrat.
19: No, com ha dit Eduard Sallent, això és que ja està passant. Perquè ja estan operant aquí. I per operar aquesta màfia necessita una logística forta. Estem parlant de contenidors que arriben a ports. Estem parlant de la distribució d'aquests contenidors. Estem parlant de la custòdia d'aquests alijos que tenen ells ja dominant. La distribució cap a Europa. Tot això necessita una infraestructura que no és poca, ja. I que no s'ha fet d'avui per demà. Això vol dir que ja estan operant en aquesta estructura. Allà on tenim que atacar, perquè això no vagi a més i acabi, com bé ho dic, que ja ha passat amb policies, amb guàrdies civils, amb Mossos que estan operant per ells, amb polítics que li donen, doncs, com bé ho dic, concursos per guanyar licitacions, etc. Això ja ha passat a màfies d'Itàlia. Ja ha passat a un altre tipus de màfies. És el mateix modus operandi de totes les màfies quan arriba
5: a l'Alícia, que deia el Joan ara, no?
19: Correcte, sí, o l'Alícia, sí. O al sur. També, al sud també ho tenim, a Cádiz. El que Cádiz és un territori que entre Espanya i Marroc i aquesta col·laboració que n'hi ha no deixa entrar. Però aquesta gent pot ser que ja estigui treballant per al que tenim aquí, distribuint la droga que arriba per allà. Pot ser. De moment, els clans de Montenegro sempre han treballat amb Amèrica Llatina, amb Perú, Bolívia, Colòmbia, portant la droga cap a Europa i després distribuint-la cap a tota Europa. Però pot ser que ja comenci aquesta aliança perquè té porta negocis de treballar al sud amb les màfies del sud.
5: Montserrat.
17: Sí, el que jo volia afegir, que sobre la taula ja m'he exposat, no? L'ecosistema de seguretat de Catalunya està canviant. Tenim el perill d'aquest crim organitzat que ja està consolidat, arribi a les nostres institucions públiques, no? I comencem a crear aquesta governança il·lícita. però tenim un tercer perill que no l'hem d'oblidar, que és que el fet de que aquest crim organitzat estigui actuant aquí a Catalunya, estiguin introduint aquestes armes, també pot generar el que anomenem la difusió criminal de les armes de foc, que és això, una democratització criminal de l'ús de l'arma de foc. Ja no quedaria reservada per les grans èlits delinqüencials, sinó que delinqüents menors també ho podrien fer. I això perquè és un perill en conseqüència? Perquè ens tornaria a canviar tot l'ecosistema de seguretat. I trobaríem, si ara tenim una seguretat més una inseguretat més patrimonial, tindríem una inseguretat molt més armada. Per tant, al final, acabar amb aquest crim organitzat no és només pel crim organitzat, sinó especialment per tot el que deriva d'aquest crim organitzat.
5: Jordi.
3: Dos cosetes. Una, reforçar aquesta idea que donava Montserrat ara, que és que quan hi ha més armes de circulació en una societat, és més fàcil que aquestes armes acabin arribant a altres tipus de conflictes. I quan parlem, per exemple, de per què en Estats Units hi ha el tipus d'episodis violents que hi ha, és per la facilitat que hi ha en un accés a les armes. Nosaltres no estem en aquesta situació encara, però quan aquestes bandes, per exemple, deixen d'utilitzar una arma perquè potser pensen que en tenen una altra millor, aquesta altra arma que han abandonat pot acabar en un altre col·lectiu que fa un altre tipus de delinqüència o pot acabar en aquella localitat. I això dona un tipus de conflictes i de delictes que en un altre escenari no hi haguessin existit per la no existència d'aquella arma. Aquest un punt. I el segon punt que volia

0: contra de posar tot el que s'hagi de posar per aprofundir en això. Tenen moltes diferències, però així com hem vist grans debats sobre el tema de la reincidència, hem de tenir un acord sobre fer possible que hi hagi un tipus de legislació que els dos especialistes han posat sobre la taula com un element clau, per tal de que aquesta empresa de transport que està col·laborant, si col·labora amb una banda d'aquestes característiques, tingui un tipus de penalització que sigui molt més gran de la que potser en un moment pot tenir. Evidentment, ja no parlem de la persona que assassina, però que tota col·laboració amb unes persones que es dediquen a aquest tipus d'actes tingui una penalització molt major de la que tenen altres tipus de pràctiques.
1: Mm-hmm. No, jo si amb això de la...
2: Digues.
3: Si em permeteu un apunt. En el tema de les armes és una cosa que hem viscut amb la guerra del 92 als Balcans. Va començar un repunt de circulació d'armes i armes de guerra, que aquests clans és el que volen, tenir aquesta supremacia armamentística davant altres clans, o inclús la policia, com va passar fa poc a Andalusia, en un assalt que van participar els GEO i els van rebre els GEO ja amb armes de guerra. Això està passant i passarà per els múltiples conflictes que tenim. Penseu que estem enviant armes a Ucrània. Aquestes armes arriben a l'exèrcit ucranià, tot el que vulguen, però aquestes armes després no sabem realment on poden acabar quan aquest conflicte passi. Val? Llavors és un problema que estem visquent i que viurem durant un temps, que o posem i comencem a veure què passa a les nostres fronteres i com arriben aquestes armes i fent un seguiment, o cada vegada, com està passant al sud, que estem dient, doncs, la Guàrdia Civil està sent rebuda amb cas 47 d'un calibre que els propis xalecos que porten no serveixen per aquest tipus de calibre i que no el poden fer front en una 9 mil·límetres, que és el que porta la Guàrdia Civil. Llavors tenim un problema de base molt fort. Aquest problema, de moment, com bé ha dit el company que ha parlat abans, no significa que arribi a la percepció ciutadana, perquè, com bé diu, és un crim d'execucions entre ells, però amb una AK-47 un projectil pot acabar en una nena, en un nen, a qualsevol. Aquesta gent, penseu que a Sèrbia, a Montenegro, inclús a Corfú, van utilitzar bombes Lapa per acabar amb altres dirigents de les zones rivals. Això ja seria un nivell que podria, d'alguna manera, afectar-nos ja la població civil amb danys col·laterals. Vale? I això, com heu dit, requereix que els partits polítics comencin a pensar que això pot anar més i pot ser un problema a la societat.
2: Mm. Montserrat.
1: Sí, el professor Franco ha introduït un factor que jo també el vull destacar, que és la guerra d'Ucrània. Moltes vegades pensem que quanta més legalització, el delicte disminuirà. I els estudis ens demostren tot el contrari. Per exemple, per què a Catalunya va començar una de les causes de per què va començar aquest afloriment amb els delictes relacionats amb les drogues? Perquè es va autoritzar vendre cannabis de manera legal. Perquè quan tu autoritzes una activitat que en la resta d'estats és il·lícita, el que fas és un efecte crida, perquè és una manera més fàcil de blanquejar. Que és el que ara ens està passant també amb Ucrània. Estem introduint armes de manera legal per un conflicte armat, però el fet d'introduir aquelles armes de manera legal el que fa que sigui més fàcil passar al mercat il·lícit. Per tant, la normativa l'hem de pensar no només per castigar més, sinó especialment per prevenir més. És a dir, aquí el fet de que s'aprovés en el passat aquesta autorització per obrir botigues, per vendre tipus de cannabis, va ser una falla en el nostre sistema de prevenció. Perquè això va permetre fer aquest efecte crida i això va permetre que es consolidés aquest mercat il·lícit. Per tant, la norma no només ha de servir per sancionar, sinó especialment ha de servir per prevenir.
2: Afra.
4: Bueno, jo ara, tot just que estava escoltant la sensació d'impunitat, tenia potser més una pregunta, no?, que té a veure amb aquest pla, amb aquesta estratègia en el seu moment que es va desplegar i que està desplegada, que és la campai, no?, i que va tenir moltíssimes crítiques per una sensació d'hipervigilància que podia existir. També en el món polític va haver-hi un debat, i hi ha un debat força potent, però que sembla que està donant resultats, i com es podria arribar a implementar en aquest nou tipus de violència i de delictes. I per altra banda, llançar unes dades només, perquè hi ha molta gent escoltant-nos i crec que hem d'incidir sobre la idea de no alarmisme. La criminalitat ha baixat un 6%, s'ha registrat 7.000 delictes menys que el primer trimestre de l'any anterior, la delinqüència és un punt superior a

0: l'Estat. A Madrid, per exemple, hi ha un 2,3% més de delinqüència que a Catalunya. Per tant, sense treure en cap moment o fer esment en cap moment als professionals i a les veus ponderades que estan parlant, bueno, intentar sumar aquesta idea de no fer una crida a l'alarma, a l'alarmisme, si prevenció, si actuació, si escoltar els professionals, si els propis Mossos d'Esquadra, i després preguntar al respecte de l'estratègia Campai què en penseu i si és viable o factible per aquest tipus de crim.
1: En la meva opinió, tenen finalitats diferents. El Plan Campai té un objectiu molt clar, que és els multireincidents, que són delictes relacionats amb el patrimoni, bàsicament. I aquests esforços del Plan Campai ja tenim resultats positius. Per què? Perquè en tot el que són els delictes patrimonials, com bé comentava l'Afra, han tingut una tendència a la baixa. Però perquè aquest tipus de delictes normalment són molt d'oportunitat. Aleshores, tens l'oportunitat de fer un furt i el comet. Si tu poses un agent policial allà davant, aquella oportunitat s'elimina. En el cas del crim organitzat, totalment estic d'acord que ha d'haver-hi més pressió policial, però també ha d'haver-hi més intel·ligència, perquè el crim organitzat no és un crim d'oportunitat, sinó de mercat il·lícit. Per tant, són dues realitats delinqüencials que, tot i que poden tenir factors en comú, la seva forma d'operar són molt diferents. El crim organitzat, ja ho diu, és una estructura jerarquitzada, amb uns comandaments, amb unes ordres, amb una estratègia. Aleshores, hem de lluitar contra l'estratègia. En canvi, en el Plan Campai, que és més contra els multireincidents, una persona que va pel carrer, veu un turista i aprofita l'ocasió per intentar-li robar, que aquí, aleshores, és aquesta oportunitat fa que la intervenció sigui diferent.
0: Val.
2: Deixeu-me res, 2 minuts per la publicitat i ara seguim parlant.
3: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
4: Maria, els tens?
5: Oh, fa un any que els preparo.
4: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
5: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
4: O sigui, ja bufo.
5: Bufa! Bufa!
6: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
9: Ai.
8: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, cap problema.
9: Ai, ai, ai.
8: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
10: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
11: Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
12: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
13: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Tinto de verano, Don Simón.
15: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
14: I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
16: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Baltasar Garzón, el pare a peles. I les mamarazzis, a col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
19: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
5: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
19: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, la sindicalista Afra Blanco, l'advocat Ignacio Rigau i el doctor en Humanitats i expert en moviments socials, Jordi Mir.
2: I també a Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, i també el director de Seguretat i expert en màfies organitzades, José Luis Franco. José Luis, els Mossos estan buscant encara l'home que hi va matar en un altre al carrer Balmes de Barcelona. Això és d'esperar que hagi fugit o que estigui amagat prop del lloc dels fets? Com operen habitualment?
20: Bueno, habitualment, com vam veure pues a la resta d'execucions que han hagut, aquesta m'ha semblat una miqueta, com s'ha fet, una miqueta crec que ha sigut una algo no molt preparat, perquè davant una comissaria, cara descoberta, sabent que hi ha càmeres, que estigui aquí amagat, jo crec que sí, perquè la seva foto ja estarà a tots els aeroports i a tots els llocs. Jo crec que aquest home està amagat per aquí o ha marxat a qualsevol punt, o pot ser que hagi pujat del sur i ja una altra vegada hagi baixat allà perquè no haurà tanta pressió, perquè aquí ara mateix pues, hi ha una pressió de buscar-ho i trobar-ho i donar amb el seu paradero. És probable que hagi baixat, però m'ha semblat una miqueta una execució no molt preparada per com, on ha sigut i com ha sigut, i el més segur és que aquest dret estigui o ja per algun punt de la Costa Daurada, perdó, de la Costa del Sol o el sur, perquè dubto que hagi anat a l'aeroport a agafar el primer vol, que es diu sicario de ida i vuelta, molt comú a l'Amèrica Llatina, però jo crec que estarà amagat i que estarà per aquí, per com ha sigut i com s'ha fet.
2: I perquè operen sols habitualment.
20: Sí, aquesta gent, les ordres, aquesta gent normalment no poden matar algú perquè volen. Aquesta és una ordre que ha vingut des del cap d'operatiu del clan, que pot ser a Sèrbia, allà a Montenegro, i que li diu a qui té que matar i quan té que matar-ho. Per què? Perquè segueix una política de la por. No? Un assassinat indiscriminat pues, no tindria ningú missatge. Aquest assassinat ha sigut aquesta persona perquè ha fet alguna cosa que amb el seu codi de conducta és igual a mort. Val? Llavors s'ha buscat el moment i se l'ha matat, val? Se l'ha executat. Val? Això no, ja et dic, no, és una cosa comú a la màfia. La màfia no pot matar així perquè sí, perquè té que donar un missatge. Això també ho hem vist a grups terroristes. Grups terroristes que quan han fet un tipus d'assassinat sempre ha tingut un missatge. Aquest l'hem matat per això, o perquè s'ha acusat a favor d'això, o perquè ha fet aquesta operació. Aquí ha passat el mateix. Aquest home, sense dubte, el mort, havia fet algo contra l'altre clan i era, al seu criteri, mereixedor de la mort. Val? Perquè és l'únic que pot ser. Aquesta gent no pot deixar res sense la venjança oportuna, perquè si no seria un sinònim de feblesa. Llavors, l'amor ha sigut perquè ha fet alguna acció que ha anat contra el grup.
2: Montserrat.
1: Jo, a mi també em crida l'atenció, com ha comentat el Franco, com s'ha executat. Perquè sí que és habitual que quan operen els sicaris ho facin de dia, perquè lògicament són uns delinqüents que han de fer caça a una potencial víctima.
2: Sí, però jo això no ho entenc. No és més fàcil anar a casa seva a la nit sense fer soroll, acabes, te'n vas i tens almenys 5 o 6 hores per fugir? Això no ho hem vist a les pel·lícules,
20: no,
2: vaja.
20: Però
1: la pràctica és, tu estàs esperant a que surti i quan el tens localitzat el mates i te'n vas. I és molt més fàcil
2: localitzar. Però mates al costat d'una comissaria de policia en un dia que hi ha una...
21: No, però precisament el dia era bo, perquè tothom estava a l'altra banda.
2: Ja, això és veritat. Però clar, hi ha molta policia també infiltrada, no?
1: Però a mi també el que em va cridar l'atenció, que si us fixeu no porta guants, deixa l'arma...
2: I deixa l'arma allà en un casc, una parada de bus.
1: Sí, jo també ho veig com... Estic d'acord amb el professor Franco, com poc habitual o poc professional, perquè normalment aquests sicaris van a per al seu objectiu i intenta blindar-se perquè no els agafin amb ells. I aquesta persona, en canvi, veiem, per les imatges que veiem, no es detecten que porti guants, deixa l'arma al costat, amb el casc que portava, que tu dius, ostres, quin modus més operandis, que igual que fer-ho de dia, en plena llum, sí que és més habitual, aquesta, per dir-ho així, com aquesta inexpertesa, sí que
2: crida
1: l'atenció.
2: Sí, però, o sigui, ha passat 24 hores, és a dir, molt descuidat, però ha passat 24 hores i no sabem res.
1: També és fàcil amagar-se. Si tu tens alguna persona que
2: sense cas, sense... Vas així amb cara descoberta i és fàcil amagar-se.
1: si s'estàs tancat en algun lloc.
2: Amb 6.000 agents pel carrer pel Papa.
1: Però si tu estàs en un domicili
2: i no et troben. 4 sobre 5.
1: Si estàs en un domicili i no et troben.
20: Clar, això és el tema, no? Que és el moment idoni. Posa un missatge que pot ser davant una comissaria. Mireu fins on puc arribar. Pot ser, com m'he dit, de dia. No t'amalis, trobaré igualment. Val? I després normalment, com va passar a Bolívia, a l'assassí de Radovan, portava documentació falsa a Argentina. Llavors, pot ser que aquesta gent també es mou amb documentació falsa. Aquí anem al que deien abans de la importància de la intel·ligència, de combinar les dades i trobar i compartir aquestes dades. Llavors, no és tan fàcil això. I penseu que en el moment on la màxima tensió està al Papa, és el millor moment per fer qualsevol cosa.
2: No, sí, sí, el que deia el Joan. No, jo ho veig... En fi, no sé. M'enganxarien ràpid, diguéssim. No? Està clar. Ignacio.
0: Doncs, tot plegat, em recordo una mica també que potser estic errant completament perquè jo no sóc criminòleg, però la situació de les màfies italoamericanes de Nova York, especialment, dels 70 als 90, que estaven superimplantades, es parlava efectivament d'una narcosocietat, i de fet anava més enllà del narco, també es parlava del pizzo, de l'extorsió, de la infiltració en sindicats, en negoci, etc. I aquí, en el fons, el que ens trobem, o almenys per experiència personal, ens trobem una cosa que va camí de ser molt similar. És veritat que el tiroteig, i com a tiroteig, està molt contingut, però la droga està present a tot arreu, ja no només, especialment la marihuana, ja no només en una situació, crec jo, de certa, diguem, despenalització social, el que s'anomena desuetudo en dret, és a dir, no es considera una droga perillosa com si es considera, o es pot considerar més preocupant, l'heroïna, per exemple, o fins i tot la cocaïna. Tenim fins i tot clubs canàbics on és molt fàcil apuntar-se i fer consum allà, i tenim l'aparició de la droga en tot arreu, ja sigui, per exemple, pisos llogats que s'utilitzen per cultivar droga. Per exemple, narcopisos utilitzats pel consum en concret. I fins i tot l'aparició de droga de forma a petita escala, fins i tot que ni tan sols és penal. El tràfic de droga a partir de certes quantitats és considerat un il·lícit administratiu i, per tant, no activa totes les la reacció del sistema criminal o penal. I a mi el que, com en el cas de Nova York, no, el que em ve una mica a la ment és potser el que hem de fer és innovar, ja sigui legal o fins i tot, diria, criminalment. En el cas de Nova York, el que van fer és començar a implantar escoltes, no? El que van punxar telèfons i van començar a escoltar els mafiosos. No sé si aquí hem d'anar a un punt més enllà. Per exemple, s'ha parlat més d'una ocasió, almenys en el context europeu, d'anar eliminant progressivament el diner en efectiu, no? Els diners en efectiu per poder rastrejar tot de forma electrònica. No sé si és la solució, només ho comento. O, d'una altra banda, anar, si no cap a la restricció o la repressió, cap a la legalització, però encara lluís. És veritat que l'experta, i de fet volia recabar l'opinió dels dos experts, deia que la legalització a través de clubs canàbics, que va ser una legalització tàcita, i diria fins i tot molt maldestra, no ha ajudat gens, però una legalització a l'estil potser portuguès o molt controlada a l'estil holandès, potser el que permetria, o el cas, si no m'equivoco, va ser l'Uruguai, seria desapoderar les màfies, les bandes criminals, per introduir-lo dins d'un mercat regularitzat i normal. No sé si aquesta seria també una opció, o potser és una idea completament ridícula i estic ficant la pota, no sé com dir-ho.
2: Bé, ara mateix compareix Albert Batlle, regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. El sentim.
1: Aquesta és el que estàvem dient abans.
2: No, el sentim perquè estan sortint a matins. Anem a buscar la senyal per donar-la. Albert Batlle, que diu que cal revisar les normes penals pel que fa a la tinença d'armes, tal com estàvem apuntant ara, tot i que això és bastant incontrolable un cop les armes ja són a dins. És problemàtica. Avui també passat, també la consellera ha convocat una reunió d'urgència a la tarda per valorar també la situació. Sentim Albert Batlle, tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Crec que ens hem de posar tots molt seriosos. Nosaltres ho vam fer-ho quan vam parlar de la multireincidència i ara amb molta més empenta ho hem de fer-ho en relació en aquests temes. Afortunadament, la vida de la ciutat va continuar funcionant. Aquest va ser un fet lamentable, absolutament, però que en qualsevol dels casos no va interferir en el normal funcionament del que era l'objectiu de la jornada, que era els actes al voltant de la inauguració de la Sagrada Família i de la presència del Sant Pare.
4: Bon dia, Benet Iñigo de RAC1. Fa una estona parlava de l'acte de la Sagrada Família i la imatge que dona per la ciutat, l'orgull de ciutat. No sé si aquests tres tirotejos mortals en tres setmanes doncs creu que perjudiquen la imatge exterior de Barcelona. I d'altra banda, la Guàrdia Urbana va ser pionera a l'hora d'implantar dispositius per detectar armes blanques amb aquelles pales detectores. No sé si es pot fer alguna cosa semblant o heu pensat alguna mena de dispositiu de cara doncs, al problema de les armes de foc, que sembla que cada cop tenim més tirotejos.
3: Està clar, hi ha una normativa molt rigorosa. Així és com amb les armes blanques, jo crec que és més difícil, perquè doncs, vas a una ferreteria i pots comprar una navalla, però en canvi potser s'ha de revisar la legislació sobre la tenència d'armes de foc. Aquests són dels temes que evidentment haurem de reflexionar i sobretot haurà de fer-ho a qui li correspon, que és el govern de l'Estat i en l'exercici de les competències que té atribuïdes al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. I la imatge de Barcelona, evidentment, jo crec que supera molt aquest tipus d'aconteixements, que tenim una certa edat i una certa experiència en aquests temes. També recordem atemptats mortals que es van produir a Barcelona a les hores immediates de la designació de Barcelona com a seu olímpica. Doncs són temes que en ciutats denses i intenses com Barcelona malauradament es provoquen, però que en qualsevol dels casos la mateixa ciutat ha de ser capaç d'afrontar-les amb decisió i amb determinació, com crec que s'està fent.
2: Són paraules d'Albert Batlle, tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Perquè ara que Ignacio citava Nova York, la màfia de Nova York, com es va acabar amb la situació de delinqüència i de crim que hi havia organitzat a Nova York? José Luis.
6: Bueno, a Nova York se'n va acabar pues, fent primer una operació policial de gran alçada, amb creació d'unitats específiques que anaven i recolzament de totes les agències per anar contra aquesta màfia, canviant punts del sistema penal i acabant amb els seus comptes. Pensem que van
2: però la fórmula ja la tenim, diguéssim. Això està, ja hi ha una experiència prèvia.
6: Si aprenem de la història, que com jo dic, la història de la sucessió successiva de successos sucedidos successivament, tenim re nou sota el sol, no? Són coses que ja han passat i que continuaran passant, perquè abans deia, podem canviar i establir que la droga o els sistemes perquè la droga sigui per treure aquestes màfies de la droga. Però es dedicaran a altres coses, perquè el seu modus operandi és la droga. Pensem que aquestes màfies que estan operant ara, aquests dos clans, el Scavage i el Salgari, part del Salgari són gent que venia dels Pink Panthers. No sé si sabeu o recordeu el seu nom, que eren experts en atracament de joieries, que van atracar al Passeig de Gràcia, aquí joieries van caure aquí, i a Abu Dhabi van entrar en un centre comercial en cotxe. Són gent que porta en el seu ADN viure d'aquesta manera. Llavors, i cada vegada tenim que els grups criminals són més, diguem, polifacètics a l'hora de dedicar-se ja no solo a una cosa, sinó es dediquen al tràfic d'armes, al tràfic de drogues, al blanqueig de capitals, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, que si no es dediquen a la droga, es dedicaran a una altra cosa.
2: Montserrat.
6: Llavors, jo sí, crec que, sí. Que tenim que fer, com ben deia abans, juntar tots els que tenen poder decisori com són els grups polítics i fer atacar, diguem-ne, aquest sistema abans que això arribi a un punt que la corrupció ja es fiqui dintre d'aquests òrgans decisoris públics i sigui pues, una base d'oli, no?, per aquesta gent.
1: Si volem acabar amb les armes, si volem acabar amb la violència, hem d'acabar amb el negoci. En aquests nivells és la solució. Perquè al final el crim organitzat, i ara ho apuntava el professor Franco, si no es dedica a armes, es dedicarà a robatoris, de fet es dediquen. Per tant, al final, què és el crim organitzat? És una multinacional de la delinqüència. Per tant, hem de pensar en modus econòmic. Ara apuntava, no? Serviria el pla d'AGA per a les armes? Doncs segurament no. Perquè el pla d'AGA, que està pensat per armes blanques, està pensat perquè tothom, sempre ho comentem, pot tenir accés a aquesta arma blanca, podem anar pel carrer amb una arma blanca, i aquesta pressió policial i veure si portes una arma és amb uns resultats positius. La gent no anem pel carrer amb armes de foc, ni tenim accés, per sort, a armes de foc. Però per què no tenim accés? Perquè tenim una norma preventiva. Perquè a Espanya està prohibit tenir armes, a diferència dels Estats Units, com abans apuntàvem, on no només està permès, sinó que és un dret constitucional. I això què implica? Que tenim 10 vegades més homicidis als Estats Units que aquí. I que aquests 10 homicidis, el 75% és amb armes de foc, que aquí no els tenim. Per tant, actuar amb el pla d'AGA, és a dir, intentar que una política que em serveix per un tipus de delinqüència em servirà per tot, és un error. El pla d'AGA no em servirà per les armes de foc perquè tenen una perfilació diferent, estan en diferents mans. Si volem acabar amb les armes de foc, amb la situació que tenim actualment en Catalunya, hem d'anar contra la multinacional de la delinqüència. I, per tant, hem de pensar en mesures que econòmicament els hi faci mal. I això s'ajunta amb normes, amb temes, el que diem, els desnonaments. És a dir, el fet de que siguin tan lents desnonar, ells ho saben. Aleshores, els hi preocupa llogar o una casa molt gran per fer plantacions, inclús deixen de pagar, perquè saben que fins que arriba el procés judicial ells han fet els seus números, els seus balanços econòmics i els hi surt a compte. Per tant, remarco, l'estratègia ha de ser diferent per afrontar el repte de l'arma blanca amb el repte de l'arma de foc.
7: Una comparació que potser a orelles d'algú podria semblar una mica excessiva, però en les últimes setmanes vam sentir, vam republicar, doncs, que alguns fons d'aquests que popularment s'estan anomenant voltors començaven a plantejar-se marxar de Barcelona o de Catalunya i que fins i tot havien fet algunes operacions en aquesta direcció. Això per què? Perquè s'havia endurit la normativa, o s'estava plantejant endurir la normativa sobre les oportunitats de negoci d'alguns d'aquests fons. Alguns d'aquests fons, en els seus països originaris, no poden fer aquest tipus d'operacions perquè la normativa ho impedeix i es desplacen fins a països, fins a ciutats, on això sí està permès. Això enllaça perfectament amb el que ara es plantejava de si volem acabar amb les conseqüències hem d'anar a la causa, i la causa en aquest cas és el negoci, no? Diem, si som capaços, això no treu tota la intel·ligència, tota l'operació conjunta a nivell europeu, policia, bam, bam, tot això, de dir, si tu no veus oportunitat de negoci, deixaràs aquesta activitat. Ara, et desplaçaràs a un altre. Llavors el que haurem de fer és, quan trobin un altre espai, diguem-ho així, interessant per fer les seves operacions, tornar a actuar. Però diguem, aquí s'ha d'actuar decididament sobre aquell espai que els està donant uns grans beneficis. I com que aquests beneficis són molt grans, es poden permetre aquest tipus de comportaments que estem veient.
8: Joan?
21: Jo el més preocupant és que, clar, tot això és transnacional. I que aquesta gent tenen santuaris a fora, és a dir, els de l'est, albano-kosovars o montenegrins, que s'especula en aquest cas, tenen la seu, no tenen la seu, l'operativa segurament no és aquí. En el cas que jo insisteixo...
2: La globalització de la màfia.
21: Que és el més perillós que hi ha a Europa en aquests moments, que és la macromàfia, que és la que s'ha instal·lat des de Marroc cap als Països Baixos, o en aquest cas també Bèlgica, té santuaris al Marroc. Per tant, això és donar a l'actuació de la europea, per no dir internacional en majúscules, perquè si no, des de Catalunya poca cosa podem fer. És a dir, com jo no em canso de dir, que gent entra i surt, no? Que no és tan fàcil.
1: Però si bé estic d'acord que la seu potser no la tenen a Catalunya, sí que tenen sucursals.
21: Vale.
1: I hem de lluitar contra les sucursals. I hem de lluitar contra les sucursals que possiblement no acabarem amb el negoci, però el traslladarem fora de Catalunya. I des del punt de vista de la seguretat global no és l'escenari ideal, però des del punt de vista del que em preocupa de Catalunya sí que és l'escenari ideal. Per tant, hem de lluitar contra aquella sucursal.
2: Bé, pots treballar també perquè hi hagi unes aliances més globals, no?
1: Efectivament.
2: Europees, en aquest sentit, per fer un marc molt més fort, més enfortit. Si les penes fossin molt dures a Europa i s'ataqués el negoci d'una forma molt contundent, doncs se n'anirien a un altre país.
21: Estem en una cosa que es diu Unió Europea i estem demanant que més col·laboració.
2: Estem regulant els taps d'ampolla de plàstic.
21: La Unió Europea té unes llacunes amb alguns aspectes de manca de col·laboració.
2: No, i sobretot amb seguretat, que és el gran tema que la Unió Europea sap que s'hi ha de posar.
21: La Unió Europea és un enigma en si mateix. Un dia hauríem de parlar, no? Perquè hi ha unes llacunes, donem per fet que hi ha un espai europeu, però estic segur que aquí no hi ha una col·laboració al 100%.
2: Els Mossos se'ls queixaven, van venir aquí i van explicar que...
1: La traçabilitat que
2: no
1: de
2: poden
1: la vaina.
2: Exacte, no poden traçar el delicte, no poden, no tenen les eines.
1: Clar, explicaven això, no?, en l'entrevista que li va fer al comissari Chacón, no?, que potser amb les impremtes dactilars sí, però tot el que és el tema d'arma de foc no. Aleshores implica... Clar, això és un punt positiu, és a dir, això és un element favoridor per les nostres multinacionals delinqüencials, perquè saben que com no li podem fer la traçabilitat és molt difícil agafar-los i necessitem aquesta cooperació, és lògic.
2: És Montserrat Iglesias, director de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma. Gràcies per acompanyar-nos. I també ens ha acompanyat José Luis Franco, director de Seguretat i expert en màfies organitzades. Que vagi bé, José Luis, gràcies.
22: Gràcies a vosaltres.
2: Farem una pausa i anem cap al Raval per veure com es desperten l'endemà de la visita del Papa. Ara tornem.
23: Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
24: Hola, bon dia. Arriba la venda privada del Corte Inglés, tan sols fins al 15 de juny.
8: amb descomptes en més de 1.000 marques de moda per dona, home, infantil, llançaria, accessoris, sabateria, esports, llar... De vegades, un bon dia comença amb un bon despertar al llit. Per això tens una selecció al 30% de tèxtil per la llar en marques com Yves Delorme, Bassols, Ralph Lauren i Boss. A les vacances, si una cosa s'agraeix, és que es té temps per cuinar. Demostra les habilitats culinàries amb estris de cuina de marques amb fins al 20% de descompte, com WMF, la selecció al 20% de Vistalegre i Villeroy i Boc, i fins al 30% en tot Le Creuset, i una selecció del Corte Inglés. I per donar un aire nou a la casa, tens una selecció de marques de sofàs i butaques amb el 15% de descompte. Tan sols fins al 15 de juny a la venda privada, exclusiva per clients amb targeta al Corte Inglés, a la botiga web i app. Consulta les condicions. I recorda-ho, aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya, la Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran oberts de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Doncs res més per avui. Adeu, fins demà.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
22: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
24: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
25: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
26: Soc en Joseba de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
27: Ja fa dies que li tens, no?
26: Va, és petit, no passa res. Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs.es i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
28: Carlàs canvia. Carglass repara.
29: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
30: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
31: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
32: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
33: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
32: Per aprofundir en tota mena de temes.
34: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
32: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
35: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
31: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
36: No puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així, d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No, no, no. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
31: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
36: Ets una genocida del temps.
37: La millor hora del dia.
31: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Són les 10. L'altre tema del dia és la ressaca de la visita del Papa a Catalunya. Ho comentarem amb Joan Puigcercós, Afra Blanco, Ignacio Rigau i Jordi Mir. Avui marxa a les Canàries, de fet ja està en ruta, però ens ha deixat una sèrie d'imatges també plenes de simbolisme. Una d'elles, la visita que va fer la tarda a la parròquia de Sant Agustí, el cor del Raval, un dels barris més vulnerables de Barcelona. Allà hi va fer una de les intervencions més personals i també íntimes, on va haver de respondre algunes preguntes del Renzo, que és un nen de 6 anys.
0: ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Nadie los ve, nadie los ayuda. ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes?
2: Però que tots pensant, eh? Però són fàcils de respondre aquestes preguntes. Doncs aquesta hora volem anar fins al Raval per saber com es desperta avui aquest barri. I tenim allà la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio amb l'assistència tècnica del David Mendoza i la Lara García. Lara, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Ricard.
2: Com es desperta el Raval?
1: Doncs mira, ens trobem un Raval molt diferent al d'ahir. Ahir era un barri completament tallat al trànsit, amb policia, i ara doncs ja no veiem rastre d'aquest dispositiu policial. De fet, tot just quan hem arribat a primera hora del matí estaven desmuntant la passarel·la per on ahir el papa Lleó XIV va accedir a la parròquia. Ahir el papa va venir a aquesta parròquia, com deies, per conèixer la realitat del barri i reunir-se amb diferents entitats que treballen contra la pobresa al Raval, i avui amb nosaltres tenim l'Eduard Sala, director de Càritas Diocesana de Barcelona. Bon dia, Eduard.
3: Hola, molt bon dia.
1: I també l'Enric Canet, del Casal d'Infants del Raval.
4: Hola, bon dia.
2: Hola, Enric.
4: Hola. Hola, Ricard, com estàs?
2: Hola, Eduard.
5: Hola, hola.
2: Endavant, Lara.
5: Ens estem passant, és que no ho veus, sí. Ens estem passant.
1: Es noten micros.
2: Ja ho he vist, que aquí faltaven recursos. No és com ahir, això no és com ahir, això no és com ahir.
4: No, és que em passen dos alhora, Lara i l'Eduard.
1: En fi, Eduard, explica'ns una mica, tu vas estar aquí dins de la visita del papa a la parròquia de Sant Agustí, com va anar?
5: Va ser molt, sorprenentment, molt emocionant. O sigui, no esperàvem això. Va ser jugar a casa. O sigui, el papa es notava que, bueno, primer, ja som família, perquè aquí el que hi havia era més de 92 entitats socials, bueno, majoritàriament cristianes, i ell jugava també a casa. També,
1: perquè és la seva ordre, oi?
5: Sí, i no només això, sinó perquè quan era bisbe al Perú, ell era d'aquells bisbes que s'arremangava. O sigui, quan tu estàs a determinats llocs, o t'arremangues, vale? Hi havia un salsià que deia... treballava al Pozo Raimundo fa molt temps, en un lloc de barraques a Madrid, deia, o haces la intervenció des de la mierda, o haràs una mierda d'intervenció, no? Saps? Quan un s'arremanga, a partir de les situacions de vulnerabilitat, i ahir va passar aquí, això va passar aquí, es notava que ell es trobava a casa, no? I la gent que estàvem aquí, i el nen aquest, el Renzo, que escoltàveu, va treure la part aquesta de... El papa va baixar de l'alta i va suposar el nivell del nen, no? I ens va enamorar tots, aquest nen també. Però és que allà no era una trobada d'entitats, en realitat. En realitat allà estaven totes les persones que estem acompanyant en primer lloc, que és el que diu el papa tot el temps.
1: De fet, Eduard, tu havies de parlar en aquest acte d'ahir amb el papa i al final no ho vas fer. Per què?
5: Perquè penso que ja són masses homes, a vegades, saps? I a part perquè Càritas, la major part de persones voluntàries i contractades que tenim a més de 200 països, són dones. Llavors, clar, com a director, sí, podia parlar, però ho va fer excel·lent la Cristina, la secretària general, excel·lent, i penso que dona veu també aquesta presència de dones, maternal i que està present precisament amb els invisibles, no? I ja estava bé.
2: Aquest és un punt molt interessant, Eduard, perquè realment, o sigui, quan analitzes bé l'Església, tot el que hem vist aquests dies són imatges, no, corrues d'homes i homes i homes, però és que hi ha moltes dones que fan una feina molt essencial i molt invisible, com deies tu, no? Dins l'Església i dins la societat també, evidentment. Ostres, aquí tenim una feina molt important, a tot arreu, però l'Església d'una forma molt, molt clara,
5: Tots tenim molta feina, una feina molt per millorar moltíssim, queda molt clar, no? Però és cert, jo crec que l'Església no s'explica sense la presència de les dones, no? I bé, amb lo social és on es veu claríssim, amb tot el que és també la salut, no? I tot el que acompanya la vida, no?
2: I la cura, no?
5: Les dones arrasen, ens passen per sobre. Clarament.
1: Com va rebre la gent del barri aquesta visita del papa?
5: Bueno, jo penso com va rebre la gent. Jo penso que aquí el Raval és... Això, molt bé, és una comunitat, hi ha una comunitat d'agustins, es diu a més Sant Agustí, el papa també tot jugava a casa en la seva pròpia ordre, però jo penso que és una boníssima representació de quina és la realitat social, també. És posar les perifèries al centre, no? I encara que estem al centre de la Ciutat Vella, val? En aquí són ja les perifèries del que parlava Papa Francesc i que continua també recollint allò 14, no? I jo penso que ha estat tot un signe de bany de realitat. I dius, bueno, com ho viu? Home, la gent suposo que ho deu viure amb molèsties. Es va com bunqueritzar la zona, val? A més, cada dia per aquí passen, poden passar quasi 400 persones sense llar. Estem aquí davant, no ho veus tu, Ricard, però estem a la part lateral. Sí. No ens hem posat davant de Sant Agustí perquè ja estan netejant i hi ha soroll, però estem a l'entrada, diguem, del que hi ha, diguem, el menjador social de les Calcutes, que tothom diu, no? Que és una comunitat religiosa que estan aquí, doncs. Bueno, estem en aquesta realitat. I ahir la trobada es va fent aquí, no? Igual que va ser molt significativa també la visita a la presó, com també a Madrid, en el centre de Càritas també de Madrid, amb persones sense llar, com ho serà avui i demà a Canàries, on també hi ha també centres de Càritas d'acollida de persones migrades. No?
3: Eduard, però ens deies que això, més que una trobada amb entitats del Papa, va ser una trobada amb la gent que ajuda la gent pobra del barri. Però, en canvi, per exemple, Enric, vosaltres no hi éreu al casal d'infants.
4: Ja li vaig dir al Ricard, doncs nosaltres som laics i no en si convidats, però tampoc. Jo crec que hauria estat interessant, i l'Eduard estarà molt d'acord, totes les entitats musulmanes, els xics que també treballen, o els ateus, perquè aquí l'anarquisme segueix aportant molta col·laboració transformadora. Hauria estat interessant també aglutinar, però això no era el tema del Papa, era qui els va convidar. Hauria estat molt maco, jo penso que aquí tu saps, i el Mohamed Halgol, que l'altre dia va parlar, que és un tio amb una qualitat humana terrible, no? I el que estan fent des d'altres maneres de imaginar això de Déu, jo crec que s'està fent coses molt interessants.
3: Com ho veus, Eduard?
5: El plantejament, no, bueno, no, d'acord amb el que comentava Enric, però el plantejament no era aquest de trobar-se amb les entitats del barri, ¿vale? Sinó era una trobada amb les entitats socials cristianes de la diòcesi de Barcelona. Penseu que la diòcesi, l'Església anem una mica a la nostra bola sempre, ¿vale? Llavors s'ha de fer pedagogia perquè no coincidim ni en províncies, ni en autonomies, ni en res. La unitat principal, encara que la gent això no ho sap, no és la parròquia tampoc, és el bisbat, és un bisbat. Llavors, el bisbat de Barcelona, vale, arriba entre les ciutats de Palau Sud, és Hospitalet i Cornellà, Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Badalona i els pobles ciutats del Maresme fins al nord de Mataró. O sigui, cal desestrar que és la nostra frontera. El que seria Arenys de Mar i Arenys de Munt ja és el bisbat de Girona. La trobada d'ahir, vale, qui estava convocada, aquí estàvem convocats, eren les entitats socials cristianes de la diòcesi de Barcelona. Vale? Ho dic per poder matitzar.
4: No, però hauria estat interessant, no?, que el bisbat hagués dit, home, convidem a tots els altres, també, almenys en representants. Ja està.
5: Sí, sí, i tant.
2: Clar, és que el Raval és un... Bueno, l'Enric el coneixeu els dos molt, de fa molts anys, no? Sí. Però el treball diari és importantíssim, no? Tots aquests projectes socials, culturals, educatius, comunitaris, que donen resposta a aquestes necessitats de la ciutadania, no?, i que al final intenteu no només generar benestar, sinó cohesió del barri, i que és el que cada dia és un equilibri segurament molt, molt feble, en moltes ocasions, però que tothom hi suma, no? Sense la implicació de la ciutadania segurament seria impossible que el Raval fos el que és avui en dia, no?
4: Bueno, i sempre ho ha estat, abans de la democràcia, aquesta fusió de les entitats que treballem, a Càritas, evidentment, però moltes entitats socials que treballem alhora i entitats que no són de missa, moltíssim, i els musulmans, i els ateus, i tothom, i els xics, tots alhora treballem conjuntament, hi ha Fundació Tot Raval que aglutina tot això i que em sembla que s'està fent una feina molt important.
5: Sí, a part, Ricard, bueno, amb el que comentes, encara hi ha gent, eh? Encara hi ha gent que pensa que aquí està jugant a golf, no? Quan tot això, les decisions són tan complexes i tan variopintes i tan multifacètiques, val? Que aquí on anem junts, vale? on ens fem xarxa amb tothom, vale? I tant entitats com les administracions, com les associacions de veïnals, on anem junts, val? O no farem res que valgui la pena de veritat.
2: I això diries, Eduard, quan tenen les entitats i la gent?
5: Sí.
4: I al Raval, aquí al Raval, segur.
5: Sí. Aquí, sí. Sí,
2: sí, sí, bueno, perquè si, ampliem, si sortim del Raval ja és més difícil, que anem junts. Sí, sí.
5: Sí, bueno, mare meva, sí, és per la, a nivell de polític. No, no sé si la gent ha anat seguint els missatges del Papa, si realment estava escoltant el missatge del Papa, no? Bueno, abans comentàvem, abans d'esperar la connexió, algo que ja sé que és políticament incorrecte, el que jo diria ara, no? Però quan vaig escoltar, comentava els 7 minuts aquests que van aplaudir els... tots els diputats al sí. Congrés de Diputats, val? Menys un diputat que no va aplaudir, es va aixecar. La pregunta que a mi em sorgiria és exactament què és el que, quina part del discurs és la que estan aplaudint i quina és la que no, perquè en realitat el que el Papa està dient és algo que sembla que és obvi, però que no ho tenim, no? Que és dialoga amb la gent, construeix ponts, no? Derriba murs, no? Accepta, respecta, no? Pensa en el bé comú. Pensa en el bé comú, no en el bé personal. Estem en un moment de la història on tot el poder s'ha concentrat en mans el mediàtic, el polític, l'econòmic, no? el tecnològic, s'està concentrant en mans de molt pocs. Mai havia passat a la humanitat, no? I la decisió de molt pocs afecta a tots, no? I això el Papa ha vingut per, bueno, per fer com allò del conte, que el nen aquell que va veure que el rei estava despullat. Doncs el Papa aquests moments està fent això. El rei està despullat i en un moment en què Europa està palplantada sense amb doble reser i que no és capaç d'aixecar la veu contra els matons de pati, val? Ve el Papa a recordar algo tan simple com que tots som germans i estem criats una fraternitat humana.
4: Sí, jo a la vegada afegint amb això a les paraules del Renzo, del nano aquí, que ens diu, home, hi ha gent que dorm al carrer, hi ha vells que no tenen casa, o sigui, també ens ho hem de fer veure, eh? Som capaços de fer un espectacle tan brutal i tan de sentiment de comunitat a la Sagrada Família. Ostres, perquè no ho fem amb la gent que està al carrer, que també forma part de nosaltres. Són tan germans aquests que dormen al carrer com els que estan, diríem, com el Papa, no? O sigui, agenollar-se davant del Papa i ser incapaç de donar estar al costat i donar la mà a una persona del carrer, aquí hi ha un error. L'important és la persona del carrer.
2: Sí, sí. Però és molt interessant aquest concepte de la unitat, no? Perquè Joan, durant molts dies, molt de temps, durant molts anys, l'hem associat a un posicionament polític, no? Mm-hmm. I no va d'això la unitat.
5: No.
2: I el Papa, de cop i volta, ens recol·loca la paraula i ens les resitua en un lloc molt més humà. Molt més... Escolta, aquí tothom pot pensar com vulgui i cadascú ha de treballar per fer millor el país des del lloc on vulgui, però des de la unitat es pot fer això, encara que pensis molt diferent a l'altre, no? I això és revelador, Joan.
6: Això és revelador i és trencador, perquè sí, sí. La confrontació a la qual estem vivint en diferents nivells, el Papa el que ha obligat és una mica un tall de reflexió, no? Parem i mirem què estem fent, no?
2: Què som? Doncs som persones, no? I per tant ens hem de reconèixer com a tal.
6: Però, sí, sí, no, i formem part d'una comunitat humana, que hi ha uns valors en comú, no? Vinguis d'on vinguis i pensis el que pensis. Però això no, que pot semblar banal o obvi, és nou. Perquè, repeteixo, vivim una societat confrontada. Escolta, el Papa encara és a Canàries i el Congrés de Diputats allà hi tornaven, no? Sí. Vull dir que no. Que no hi ha espais en comú on posar-se d'acord en coses que haurien de ser de sentit comú. No? Determinades polítiques socials, determinades polítiques educatives que haurien de tenir un espai d'acord, de preveure uns anys endavant comunament. Jo crec que un dels problemes que té avui en dia la democràcia occidental, és a dir, el procés de divisió i de fragmentació que la fa poc eficient, i això fa que dictadures o models totalitaris siguin vistos com a coses eficients, però perquè possiblement hem abandonat espais on realment no hauria de ser difícil posar-se d'acord, perquè són qüestions humanes de vaja, repeteixo, en polítiques socials, en polítiques educatives, no hauria d'haver-hi discussió, i n'hi ha.
2: Jordi.
7: Per portar-ho un punt més enllà, la qüestió per mi d'aquesta defensa de la unitat no passa tant només per allò en què ens podem posar d'acord i que ens hauríem de posar d'acord, sinó també per saber com hem de tractar allò en el que no estem d'acord. És a dir, aquesta defensa de la unitat passa també per dir, bé, sobre determinats aspectes no estarem d'acord. I és possible que no ens arribarem a posar d'acord, però hem de trobar la manera de tractar aquest desacord. I aquí, a la societat catalana, això ho hem viscut. Llavors, com hem de fer aquells processos en què sabem que hi ha posicionaments enfrontats? Home, l'ideal és que puguem confluir cap a determinades posicions. Però si no, també, quan no siguem capaços de confluir, hem de poder-ho fer des d'aquest respecte i des d'aquest amor i des d'aquesta germanor, també.
2: Ignacio, perdona.
8: Tu, Ricard, ara feies, per exemple, esment a la unitat, i jo crec que amb les paraules del Papa tenim també un esment sens dubte, o una referència sens dubte a la dignitat, entre, com deia el Jordi, no?, entre els diferents, a la dignitat respecte als que estan pitjor, i també a la veritat de vida, que jo crec que de tots els conceptes catòlics, catòlics d'inspiració grecs, estem parlant de la veritat de vida, com és una qüestió que des d'Aristòtil de la que anem xerrant, però jo crec que aquest Papa, de forma més rotunda que potser Francesc o Benedicto XVI, no? Ens parla amb molta rotunditat de parlar i de fer cristiandat amb veritat de vida. És a dir, que les paraules estan molt bé i els actes, com comentàvem ara, estan molt bé, i anar a missa els diumenges està molt bé. Però si després no mires amb dignitat el teu germà, o no ajudes el que està patint, o no practiques la pau, i la pau ja no només des de la política, sinó la pau també des del veí i el respecte al bé comú, tot això no val res. De fet, hi ha unes paraules que va dedicar vetlladament al Papa als Estats Units, en concret al govern dels Estats Units, o només a Donald Trump, que deien que la gent que fa la guerra, quan pronuncia un amén, és com si estigués buit. I jo crec que això és molt, molt eloqüent per part del Papa. És una persona molt involucrada o molt clara respecte a com s'ha de portar la pau amb veritat de vida, la dignitat amb veritat de vida. Jo crec que això és extraordinàriament necessari. Aquest missatge és extraordinàriament necessari avui.
2: Afra?
9: Bueno, jo és que en els darrers dies estic visquent una situació d'absoluta hipocresia que a mi, jo, bueno, no me l'acabo de creure, no acabo d'entendre com es pot arribar a tan lluny. I ho dic bàsicament des de les posicions polítiques. Per mi el Papa no és el meu referent, tot i així li reconec un lideratge moral. I respecto, només faltaria la doctrina social. Aquelles persones creients en la doctrina social catòlica la respecto, però jo no em sento cridada, no? En tant no em sento cridada, entenc que aquelles persones que sí ho estan han de reflexionar, però és evident que després de veure el que està passant a l'Estat, després de veure les posicions polítiques que hi ha, després de veure el que s'està signant, després de veure aquelles persones, aquells líders i lideresses polítiques que situen la seva fe i el seu camí precisament en l'Església Catòlica, però que alhora estan rebutjant o associant delinqüència, violència i mostrant constantment aporofòbia i classisme en les seves paraules i sembrant odi dia sí i dia també, doncs jo em trobo en una situació d'absoluta incredulitat.
2: Ja.
9: Et soc franca.
2: Sí, el que hem vist amb aquests aplaudiments contrasta amb el que hem vist, com deia, no sé qui ho ha dit, l'endemà també al Congrés dels Diputats,
9: home,
2: quan ja tornaven a tirar-se'ls per
9: però
7: algunes d'aquestes
9: home, per favor, la primera persona que pren paraula, que és el líder de l'oposició, la primera persona, que és, en aquest cas, Alberto Núñez Feijó, se li en fot el que va dir el dia d'abans el Papa. Se li en fot i surt un altre cop, que només faltaria que no faci oposició política, però surt amb una polarització, una... No ho sé, és que...
2: De sí, debò, al final deshumanitzem el rival.
7: Però el greu, Afra, no és només que sigui el Feijó, és que a la mateixa conferència episcopal hi ha una part de gent, molta gent majoritària, que dona suport al Feijó, a Vox i altres coses d'aquestes. A la mateixa conferència episcopal,
9: Estic absolutament... No, hi estic absolutament d'acord. I després, també és veritat que aquelles persones que ens podem reconèixer com a confessionals o atees, no?, ens estem trobant en uns dies en els que de sobte, escolta'm, jo sóc capaç de poder reconèixer el missatge del Papa. Sóc capaç de poder reconèixer una part d'aquest missatge que és essencial, que és el respecte a la dignitat humana i la importància d'això, i alhora demano a aquestes persones que fan un seguiment de fe que entenguin el que vol dir respectar el que pensa diferent. Perquè en aquests dies, aquestes persones, com jo o com tantes d'altres que defensem, per exemple, el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs, ens trobem en una situació poc més que intent de vergonya. Perdonin, no. Escolti'm, no és el meu referent, és el seu, i en tant és el seu, vigili molt i molt a qui vota, perquè de dignitat humana hi ha molt poc en això de la prioritat nacional i hi ha molt poc en això de vincular violència i vincular por i odi cap a certs col·lectius o les persones migrants. Mm-hmm. I callo perquè porto uns dies escalfadeta.
2: Ja Eduard, Enric, voleu fer alguna cosa?
4: Bueno, que té tota la raó en aquest sentit de que potser hem de reflexionar tots. Avui al Congrés dels Diputats haurien de passar tots al racó de pensar durant 10 minuts abans de començar la sessió i dir, a veure, del que ha dit, de què ens serveix. I llavors amb el tema del Papa, evidentment, sempre dirà temes. I fixa't que amb el tema de l'avortament i de l'eutanàsia no ho va dir ni pel nom, va dir el respecte a la vida des de l'inici al final.
6: Va censurar aquestes coses, avui, el discurs ho deia, sí, ahir bueno, va censurar coses,
4: Ja, però llavors ja ho entenem que això ho dirà. Llavors, bueno, això ho dirà, sí. Ja ho sabem. Potser estem més a favor o en contra, deixem-lo, però hi ha hagut una altra part del missatge que és innovador, que un papa digui el que ha dit. Llavors, fem cas d'aquesta novetat, que a més em sembla que és capaç de... Deixem l'altre, Però aquesta novetat, el discurs, el podem entendre tots. Vull dir, l'encíclica, hi ha una bona part de l'encíclica que tota persona pot entendre.
9: Sí.
5: I jo volia, en tot cas, afegir que crec que el papa, des del seu començament del pontificat, està fent com dos tipus de discursos adreçats a dos destinataris diferents. Un és a tot el món, siguis creient o no, pensis el que pensis, i que són missatges d'aquests com això, d'arribar, de destruir murs, no constructor de murs, sinó de tendir ponts, de diàleg, de pau, de pensar en el bé comú, vale? De fer la doctrina de l'Església, que abans s'esmentava, el que està parlant és els principis de la doctrina de l'Església són el de la dignitat profunda de cada persona, vingui d'on vingui, creu que cregui, sigui on sigui, vale? Hi ha el del bé comú, el tema de la destinació universal dels béns, vale? Que a vegades no se'n parla, justícia social, solidaritat i subsidiarietat. Subsidiarietat vol dir que tot allò que pugui fer la persona per ella mateixa o les comunitats per elles mateixes, que no ho faci una entitat superior, vale? Això és un missatge per tothom, i en un moment mancat de referència a nivell mundial, doncs mira, tu, el papa hi està tocant fer un paper per creients i no creients, importantíssim. Però de cara als cristians, val? També té un altre discurs que té molt a veure amb el que estàveu comentant vosaltres, no? La frase que ella ha de dir, ningú pot... em sembla que la va fer a Madrid, no? Ningú es pot agenollar davant del Senyor i menyspreant el germà, perquè l'altre és el germà, així de clar. Des de la perspectiva cristiana, l'altre és el germà, i l'altre vol dir la persona sense llar, la persona que està venint amb una patera o venint amb un avió i fugint de no sé on, vale? La dona maltractada, aquella persona que està a presó complint una condemna per homicidi, vale? És el teu germà, vale? I aquest missatge és tremendament potent.
2: I és digne. Quan és a dir, que malgrat si s'hagi abocat a la vida, doncs té dignitat. Sí.
5: Té dignitat.
4: I jo, sí que a l'Església hem d'anar al racó de pensar en el tema de la dona. Sí, allò és espectacular, i veure totes les imatges aquestes i que les vedetes de Montserrat estaven en un racó i no estaven al presbiteri, tot eren homes, vull dir que ens ho hem de fer pensar. És vergonyós. I aquest paper de la dona a l'Església hem d'anar al racó de pensar i dir, què carai... Bueno, malament, perquè com diu l'Eduard, el 80% de la gent que va a missa són dones. Llavors potser ens hauran de dir, hauran de marxar, i jo sempre dic, si durant un mes les dones no van a missa, s'acaba el quiosc aquest que tenim muntat.
2: Doncs sí. Enric Canet, gràcies per acompanyar-nos. Eduard Sala, també director de Càritas de Barcelona. Gràcies. Que vagi bé. Una abraçada.
5: Una abraçada llarga.

0: cartilés.
1: Tancarem l'àgora avui amb Afra Blanc, com Jordi Mira, en Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, però abans Marisa Gil, Pau Foradada. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Encara us explicarem més coses.
3: De seguida, des de la taverna, més coses amb la Maria Nicolau, amb el Pau Aranós, amb el Marc Casanovas i el Carles Xuriguera. Parlarem, entre d'altres, de postres, de còctels, de restaurants a la ciutat de Lleida o de la celebració del centenari de Josep Mercader, fundador del Motel Figueres.
4: A partir de les 11...
1: El motel.
3: Motel. Motel de Figueres. No tenia el gust.
1: Has d'anar.
4: A partir de les 11, temps per al futbol, perquè avui comença el Mundial amb Carme Barceló, Ramon Besa, Emilio Pérez de Rozas, Carles Panchart i Ricard Torquemada. Parlarem d'aquest esdeveniment esportiu que arrossegarà milions d'espectadors durant els 39 dies que dura el campionat, fins al 19 de juliol.
3: I després torna el concurs pendent en una setmana en què la cobertura informativa per la visita del Papa ha condicionat la seva presència al programa. Avui sí que en tenim, ja ens podeu trucar al 932017474 si voleu concursar i emportar-vos 200 euros.
4: I tancarem amb la Renaixença. Avui, entre Boig Conegut o Savi per Conèixer, han escollit el Savi. Entrevistaran Juan Carlos Casado, un basc que viu a Figueres i és astrofotògraf i divulgador astronòmic, i també es defineix com a caçador d'eclipsis.
1: Però abans, què han dit els altres? Gerard Joan, Joel Díaz, hola!
5: Doncs que ha agradat a Madrid la cerimònia aquesta benedicció de la Torre de Jesús que es va fer a Barcelona. L'Herrera, si ahir ja estava commogut per la visita del Papa Montserrat, avui, aquest matí, estava a prop de l'èxtasi.
6: Anduvo en la Sagrada Família de Barcelona, bendijo la Torre de Jesús, en un espectáculo que yo no sé si ustedes lo han visto, pero si no lo han visto, véanlo, porque es bellísimo. La solemnidad litúrgica, de una profundidad extraordinaria, de una profundidad existencial. Oiga, es algo que desborda a todos. Lo que se vio ayer en la misa de la Sagrada Familia, y por su fondo, por su estética, es que fueron palabras mayores.

0: estar ahí en la falla, las olimpiadas, y venga, y todos los... parecía un concierto de Luis Miguel, las luces se apagaban, se encendían, eso ya no.
1: I ara un parell d'àudios d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. El primer, Maria Guixà, explicant ahir en directe la visita del Papa Lleó a Montserrat. Quan vaig sentir aquest fragment, se'm va tallar un moment la respiració. Ai.
2: Amb aquesta mena de papa mòbil, que seria com un micromachine, petit, que ara ja li acosten les primeres criatures, un papa que li agrada molt doncs tocar els nens petits.
3: Perdona?
2: Un papa que li agrada molt doncs tocar els nens petits.
3: Home!
2: Fer-los el senyal de la creu al front, beneir-los.
1: Bueno, s'entén, s'entén què va voler dir la Maria Guixà. Però clar, després a la tarda vaig seguir també les activitats del papa a través de l'antena de Catalunya Ràdio i en Miguel Jarque em va deixar anar això.
3: Jorge, el Jorge quants anys té? Té mesos?
4: Té 8 mesos, quasi 9.
3: Bueno, pues espero, jo crec que sí que tindreu sort perquè...
4: Espero que sí, portem molta estona esperant i espero que sí.
3: Bueno, és un papa que li agrada molt tocar les criatures.
5: Oh! Policia, policia!
1: Sí? Bueno, i a les xarxes què, Joel? Què han dit?
6: En fi, les xarxes sospiten, Ricard, que la visita de Lleó 14 ha deixat la Ayuso una mica desorientada. Dimarts, després de marxar el papa, va anar a parlar amb la Susana Griso, i la Griso li va treure aquesta part del discurs de Lleó 14 al Congreso.
7: Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados por circunstancias muchas veces dramáticas a partir de sus comunidades... Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos.
6: Després d'escoltar aquestes paraules, la Susana Griso li pregunta si són compatibles aquestes paraules amb el discurs de Vox. Y a partir de aquí, doncs, comença l'espectacle.
8: ¿Es compatible con los valores cristianos, con la humanidad, la prioridad nacional?
9: Quien haya leído a León XIV antes siempre dice que en el único, en Cristo, somos uno. Es decir, habla de la pluralidad y la unidad, que no significa uniformidad. Estos discursos le acompañan y acompañan a la Iglesia Católica. Católico significa universal. Por tanto, su papel es el de ser una conciencia que va incluso por delante, ante los desafíos globales.
6: 6 vegades, ho juro per Déu, 6 vegades l'he escoltat i no he entès absolutament res. Llavors la Griso la veu perduda, Ricard, i opta per recordar-li que ella, la Ayuso, no és de Vox, que és del PP, i que ara el que toca és rajar de Vox, però Ayuso no es deixa ajudar.
8: Però no habla per crítica en el passat con la prioridad nacional, con ese concepto de los españoles primeros, que defiende Vox.
9: A ver, hoy en el tercer mundo, prácticamente todos... tienen un teléfono móvil, aunque sean extremadamente pobres.
6: Espera. En aquest moment, Ayuso agafa una mena de targetó, com una cartolina de color vermell. La cara de Susana Griso és de pànic, perquè comença una classe magistral de geopolítica avançada.
9: Porque solamente África, pon que es del tamaño de esta cuartilla, España es de este tamaño y está aquí. Es decir, esto no va a parar y va a seguir.
6: La Griso en aquest moment s'adona que aquesta senyora necessita ajuda perquè no sap què està dient i decideix ajudar-la, però la presidenta de la Comunitat de Madrid insisteix en seguir pronunciant paraules completament a l'atzar.
9: Crítica?
8: Hay que invertir en origen.
9: Hay que ir al origen.
8: Hay que evitar que muchas de estas personas tengan que emigrar.
9: A ver, el fenómeno de la globalización nos va a acompañar porque, igual que la inteligencia artificial, son desafíos que además todo lo unen. Europa se ha olvidado de sus raíces occidentales.
6: Fa patir, eh? Que fa patir?
3: Sí.
6: Doncs encara quedava el pitjor, perquè de tant connectar frases a l'atzar, perd completament el fil la Ayuso del que volia dir i, sense adonar-se'n, acaba fent un discurs que te'l signa Manu Chao.
9: Nosotros somos un cruce de caminos. Madrid ha sido cruce de caminos siempre. Madrid fue elegida capital de España para ser de todos y no ser de nadie.
8: Pero ahora... ese discurso integrador, insisto, casa mal con el concepto de prioridad nacional, ¿eh?
9: Pero esto es lo que he defendido todita mi vida.
10: Bueno, devia tenir un mal dia. Joan Puigcercós, Afra Blanco, Ignacio Rigau i Jordi Mir. Gràcies per acompanyar-nos.
11: Gràcies.
10: Farem una pausa, adéu-siau, i de seguida amb nosaltres, Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Obrirem la taverna del matí de Catalunya Ràdio.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Avui l'Enigmàrius feia: augmenta porositat i temperatura alhora. I la resposta era estufa. Estufar implica augmentar de volum fent-se menys atapeït, més porós. I la funció d'una estufa és fer pujar la temperatura ambiental. 700

0: 30. Dels 1.175 participants, l'han encertada i, per tant, avui dona 13 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong, Victòria Net Mercè, de Sant Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental. I avui també ens heu dit dilata, llevat o estova.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
3: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
4: Maria, els tens?
5: Oh, fa un any que els preparo.
4: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
5: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
4: Sí, ja bufo.
5: Bufa! Bufa!
6: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
9: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
11: Mal picant?
10: Què havia de ser, si no?
11: Però què va ser?
10: Apendicitis. Operat d'urgència.
11: Ostres.
10: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
12: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
13: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta El Corte Inglés o a través de l'app en qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al corteinglés.es.
14: Mira, a Galeries del Tresillat t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
15: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar, reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
16: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
17: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que estàs sens dubte...
18: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
19: Ja m'entens.
20: Un programa d'un altre gènere.
21: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
22: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
23: Amb David Ávila.
22: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3Cat.
22: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
25: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
26: Bateria, escenògraf i il·luminador. Marc Salicru, l'home que ho fa tot a Catalunya.
27: Quin és el teu superpoder?
28: Sí, deu ser la meva pitjor desgràcia, que és aquesta mena de poder pensar en diverses coses a la vegada. Però això també és el que em matarà algun dia, segur.
23: L'altre barri, amb Blai Mercè.
22: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
0: Obrim la taverna quan són les 10:36 amb Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Bon dia!
1: Molt bon dia!
0: On són les coques, Marc?
2: Vindran.
0: Caminen.
3: Al forn,
0: Sant Joan.
3: On són les coques?
0: Sí, encara queda molt. Bueno, però podem començar a celebrar. Jo me'n vaig a Menorca. Jo Sant Joan no ho celebro aquí.
2: Pues estan al forn.
0: Fa 18 anys que no menjo coca de Sant Joan, ni sento petards, ni res.
3: Ai, Ricard, de veritat.
0: Bueno, però menjo coses boníssimes, eh? Formatjades...
3: Estàs totalment desarrelat de la cultura catalana.
0: No, és català igual. És cultura catalana igual.
3: Desarrelatíssim.
4: No, el que t'estàs tornant és un elitista. Un elitista.
0: Elitista?
4: De... Si vaig elitista, a... elitista.
0: Vine per mi amb Sant Joan i veuràs com acabes de suat i de la sorra.
2: Tu vols que jo porti, coques dijous que ve? Jo les porto.
0: Ah, clar. Sí.
4: Ara, ara.
0: I compensar dos, se les menjarà totes. 18 anys sense menjar coca. Quina gràcies fam, no? M'agrada molt la coca de Sant Joan. Aquella coca de crema amb pinyons. I
3: de vi escumós.
0: Sí.
3: Sí.
0: Vi també en portarem?
2: Home, si fa falta, també el portem.
0: Xuriguera, enrotlla't una mica, va.
4: Vale, sí, sí. Home,
0: baixa,
4: tant,
0: baixa.
4: Em costa.
0: Però un dia és un dia, celebrem Sant Joan.
4: Sí, un dia és un dia, és veritat.
2: Porta bona bombolla, va, porta bona bombolla.
0: Això la setmana vinent. Pau, però abans, què ens portes?
1: Mira, però anem a Lleida, anirem al restaurant Sisè, que ara parlem amb el Marc, em sembla que ja el vam recomanar, però com que és molt bo, ho tornarem a fer.
0: No em sona, eh?
1: No estem segurs, ja. Final de temporada, no ens recordem de res, no tenim memòria ni res.
4: No collia Excel.
1: Són uns baixos a Lleida, al barri de Capon, al número 27 de l'avinguda de l'Estudi General.
0: Es diu Sisè?
1: L'acudit, perquè un sisè vivien els avis materns, els padrins del cuiner Àngel Esteve. L'Àngel va començar a sisè el setembre del 23...
3: I encara no ha provat, encara no és de setè.
1: No. Amb una idea clara, es nota que ets... No, és pro-boomer, perquè diu setè, sisè, però no són altres coses, ara.
3: Per favor.
1: Ell tenia una idea clara i no volia seguir una tradició estricta que l'obligués a servir, per exemple, cargols a la llauna. Temporalitat del producte, bases tradicionals i una mica de cuina clàssica, diu. Cuina catalana lliure o a la seva manera. El cuiner ha passat pel Mugàrits, Ricard Camarena, Coure, el celler de Can Roca i Gresca. La tatent de brandada amb pebrot confitat i una anxova em fa pensar una coca de recapte i les maduixetes amb xantilly de mató en un braç de gitano. Torrada de vaca vella, culatí, mostassa Raiford i flor de ravenissa, carxofes, quan hi vaig anar encara hi havia carxofa, amb gambes vermelles i una salsa holandesa de fino, i si us plau, necessita cullera i postres imprescindibles. Els bunyols farcits de crema de vainilla, una fritura que no deixa pòsit d'oli. A l'Àngel li interessen els vins, la natural i la biodinàmica, i trio la Gamay Gamabumba 2022. Cuina i menjador sense barreres, una de les sales més interessants de Lleida, un compromís amb el territori, salpe brat amb idees de més enllà. Preu sense beguda, uns 50 euros.
2: Totalment d'acord amb aquest espai. Jo et diria que dels més interessants de Lleida i de Catalunya en quant a cuiners joves. L'Àngel és un d'aquests cuiners que a poc està agafant nom i el sisè és un lloc recomanadíssim.
1: Perquè té idees i té actitud i té voluntat i diu jo faig cuina lleidatana però no vull senyir allò que t'esperes de la cuina lleidatana.
2: Un gran menjador.
0: Però ens queda recomanat. Marc, què ens portes?
2: Mira, te recordes que et vaig dir dijous passat que m'anava cap a Figueres, cap al motel? Doncs el que va passar va ser fabulós. 100 anys de la cuina del centenari de Mercader i 65 anys del motel, tots junts en una mateixa vesprada, perquè allà són d'horaris de francesos, a les 7:30 ens van convocar, la família Subirós al complet, i és difícil veure'ls tots junts perquè són treballadors nats i es deixen veure en comptades ocasions junts, no sé si per feina, per vergonya o pel caràcter empordanès que tenen, la qüestió...
3: Ja els hi ha fotut.
2: La qüestió és que el centenari...
4: No ens pot veure.
2: Josep Mercader i 65 anys del motel es mereixia una bona festa, i us he de dir que van passar coses especials. Per exemple, l'Anna Espel, descalça, vestida com una gota de vi, directament, movent-se per allà, fabulosa.
3: Això, quan teníem 16 anys, ho havíem vist.
2: ens van regalar moments, de veritat, preciosos, com, per exemple, una obra de teatre al final de la vetllada, recreant la conversa de Montserrat Roig amb Josep Pla.
4: L'Anna Espel va actuar?
2: No, ella no. Ella no. Va ser una companyia que ho van fer, de veritat, ho van fer molt bé. Cares conegudes.
0: Tenia sempre la taula 25 o 26.
2: La 27.
1: La primera a la dreta.
3: La primera a la dreta. I l'habitació... Tot el menjador i veus que hi ha...
2: I l'habitació 103, també. O sigui, tot ho tenia sempre ben apamat. Doncs es van deixar veure cares com el Joan Roca, com el Paco Pérez, la Fina, Puigdevall, el Joan Cas, el Jordi Jaques, bueno, viticultors, periodistes, clients habituals, escriptors. Per cert, una parella de japonesos que jo vaig preguntar qui eren, i eren clients, que aquell dia plovia i els va convidar a la festa. Bueno, evidentment, es va degustar l'espina d'anxova, roba, canapés de garum, els entremesos i amanida de crudités amb bufets espectaculars, desenes de frivolitats com el gaspatxo de cireres de Terrades, petits croque-monsieur, la bomba de bacallà amb allioli de codony, el sandvitx de fricandó, llagosta i fideus a la cassola, i de postres, evidentment, el famós carro de formatges del Motel i el sorbet de menta fresca. Una ballada de 10 amb un dels grans anfitrions de Catalunya, que és el Jaume Subirós.
0: Una filla del Jaume, la Sílvia Subirós, té un documental que es diu La cuina dels homes.
2: Molt recomanable.
0: Absolutament necessari.
2: Sí, molt, molt. El que fa és una mica explicar com una família on sempre els homes han manat a la cuina, per què a elles mai se les va posar allà, almenys, o es va plantejar almenys la idea de que poguessin cuinar amb la família.
4: Té un punt fosc, el documental.
0: Sí, perquè tots els fills del Subirós passen per la cuina i la Sílvia no. Sol es va estar a la sala.
2: I ella, per cert, va estrenar el seu llibre en primícia, també en aquesta ballada ens va presentar un llibre que ella ha escrit.
0: Doncs queda recomanat. Maria.
3: Meravellós. Bueno, jo vinc a celebrar aquest estiu i el millor termòmetre, jo penso, per calibrar la temperatura i el vigor d'una carta de postres és demanar una amanida de fruites. Demanant una amanida de fruites de postres saps quina és l'envergadura del pastisser que tens allà dintre. Mm. I jo crec que aquest plat hauria de ser obligatori a tots els restaurants, i ben fet. Mm. Ara mateix, vull dir, ens trobem en una casuística, tenim un bé de Déu de préssecs de vinya, préssecs grocs, nectarines, préssecs plans, dits paraguaios, albercocs, cireres, prunes, figues, nespres, i ara paretes de Sant Joan, que tenen bones. Una temporada supercurta, mm-hmm. Són 3 setmanes, 4. I llavors tu ara el que et passa és que demanes, vas a un restaurant, demanes que hi ha de fruita i et diuen, hi ha diverses opcions, et poden dir res, et poden oferir una de les taronges que tenen per fer sucs a l'esmorzar.
0: El gelat de coco.
3: El gelat de coco. O et poden deixar anar allà al davant uns daus mal tallats de pinya, cindria o kiwi, amb 2 aranyons de supermercat i 2 gerds tristos, empastats amb xarop de maduixa sintètica.
0: Sí.
3: Llavors, sisplau, jo crec que... No diré no costa tant, perquè sí que pot costar comprar 3 quilos d'albercocs, rentar-los bé i presentar-los en una fruitera allà al mig del menjador amb herbes fresques, el que sigui, i anar-ne servint 2 o 3 com a ració de postres i anar canviant de fruita. Vull dir, això és molt senzill i és pràctic, no es fa malbé. I l'endemà o al cap de 2 dies pots agafar aquells albercocs, tallar-los per la meitat, estofar-los amb un almíbar de gessamí i servir-los acompanyat d'un sorbet àcid de llima o unes raspes recent ratlladetes de gingebre o 4 fulles, no el tronc de la menta seca amb aquell tronc, vull dir, això no cal, però jo crec que no és difícil realment, no és gaire complicat. Hi ha moltes elaboracions amb fruites.
0: I ve molt de gust, a més a més.
3: I la fruita, ja ve sencera, n'hi ha varietat, n'hi ha colors, i crec que és patètic que tant a bufets de restaurants d'hotel, bufets d'esmorzars, postres, cartes de postres d'aquest país, no hi ha fruita fresca, no hi ha varietat, i ara mateix la tenim a tocar, a disposar, i logísticament no és cap virgueria. Llavors, per tant, sisplau... No, o sigui, no podem estar parlant de creativitat i de ser restaurants gastronòmics i tenir per postres la cheesecake, el brownie, el carrot cake i el
0: blanc. A mi em passa una cosa, que a l'hivern em costa molt la fruita, que hi ha, em costa molt. Acabi l'estiu tot el dia.
4: Però no t'agraden les mandarines i les taronges?
0: Sí, però em costa.
3: Però l'hivern, per exemple, ja no en parlem tant, però és que ara mateix...
0: Ara és que em sembla fascinant, o sigui, el meló, la síndria, tenim coses meravelloses.
1: Una cosa super senzilla, ahir a casa, productes que la gent té, no? Iogurt blanc, un préssec i aquesta cosa que la gent no té tant, però un aromàtic, per exemple, el tajín. Sabeu aquesta barreja d'espècies mexicana, un tajín que té molta acidesa? Tenim acidesa, tenim la dolçor i tenim el làctic. Tu fas un minut d'això. O tota aquesta fruita pelada amb elements, barrejada amb formatges, barrejada amb fruits secs, que és una cosa que la gent té a casa.
3: És només parar, observar i dir, escolta, sortim del sota cavall i rei de posar la directa tot l'any la mateixa carta de postres o el que sigui, i observem, aixequem una mica els ulls, perquè és una cosa realment senzilla, és una gran varietat que tenim, és una riquesa que ens ve donada, són llaminadures de la natura i a les fruites.
4: Ara mateix he aixecut els ulls, Maria, i aquí davant tinc un nispreki.
3: Amigo.
4: Tinc un nispreki carregat que és una delícia. Pues, és una passada,
3: busca nespres a les postres dels restaurants.
1: Però és que en lloc de fer aquestes postres que fan de pastisseria amb totes aquestes mantegues i cremes, agafar això, una fruita, combinar-ho amb fruits secs, combinar-los amb làctics, ho fas al moment, immediatament, senzill, ràpid, senzill.
3: Fresc. Vibrant, estimulant, interessant, i ens fa salivar, ja. O sigui,
0: doncs queda reivindicat. Pau, de les postres als còctels.
1: A còctels, sí, perquè a vegades la cocteleria es troba al P3 de l'avantguarda amb massa aprenents de Max al darrere de la barra. El dia que el barman es va transmutar en bartender,
0: sector va anar a pitjor. No crec que el valor dels mixòlegs, que també, quina paraula...
3: Els mixòlegs que parlen de mixos.
0: Sí, de mixos, de gat, sí, els mixòlegs, però sí l'excessos d'unes fantasies que semblen extretes d'una pel·lícula de Disney, més que de la reflexió saberuda de qui sap moure com un equilibrista per les barretges. Barcelona és una capital mundial de la cocteleria i de la pizza i dels pastissos de formatge, i obren a cada cantonada cocteleries com abans Vendo Oro i cigarretes electròniques. I sí, hi ha professionals excepcionals i altres venedors de fum, perquè el fum és un ingredient que a alguns encara els fa gràcia. Durant mesos han inaugurat a Barcelona restaurants amb una forçada carta de còctels per començar, com si fossin part d'un episodi d'una sèrie mediocre de luxe, corbates i talons alts a Nova York.
3: Ja la sé.
0: Sí. Sempre a favor de la innovació, sense aparcar els clàssics. Jo sóc de Dry Martini i de Gimlet, però quin dia...
4: Ets un clàssic.
0: Sí, sí. Vam normalitzar un còctel de 15 euros on més de la meitat és un glaçó gegant.
2: Gràcies, Pau, gràcies per dir això, perquè tenim una tormenta perfecta de còctels i molts cops mal fets a Barcelona.
3: Bueno, seria una mica la febre dels cupcakes, però del segle XXI.
0: Els guanyadors, sí. Els fabricants de màquines de gel, s'estan fent d'or.
5: I a vegades també fan uns combinats que penses...
0: No cal.
5: Posen uns noms, no? El còctel mini. Dius, bueno, això què és? No? I dius, hi ha una cosa rosa i li posen, no sé...
0: Bueno, hi ha gent que ho fa
5: molt bé.
0: Hi ha un personal que pensa que combinar aquestes coses, posar-ho en una tasseta d'una pel·lícula la Disney, perquè ho he vist amb fumets, és un còctel i és una marranada, sí, i és una vergonya.
3: Sí. Mentre això hi anàvem al Calua, allà a Gran Vio. Us en recordeu, al Calua, quan teníem 18 anys i sortíem de l'Autònoma?
5: Parlat, no he vist això.
4: Jo reivindico la investigació dels coctelers amb vins rancis i amb vins dolços, que els introdueixin.
0: Dèiem abans això, que les cocteleries Tiki, a Barcelona...
3: No era guai.
0: Però encara existeix.
3: Bueno, clar,
0: a la Diagonal encara n'hi ha cocteleria Tiki.
3: Clàssics intemporals.
5: Xuriguera, què ens portes avui, David?
4: Doncs mira, demà comença una cosa molt ben parida. Ja és la 16a edició. Ens anem cap a la Conca de Barberà, perquè hi ha la Festa del Trepat. A Barberà de la Conca, demà hi ha la prèvia, amb un pregó i un pregoner molt ben parit, que es diu Xuriguera.
2: Ara!
3: I... Home!
5: Què diràs?
4: I allà estarem.
5: Spoiler.
4: Sí, allà estarem. Ja l'he viscuda, aquesta festa. Ara la tornaré a reviure, em van convidar i jo encantat d'anar-hi. Però ja l'he viscuda i m'agrada molt perquè guarda aquest punt d'artesania. Són superprofessionals, però té aquest punt de particularitat, d'estar a casa, de cosa cuidada, de cosa petitona, de cosa estimada, saps? Que s'aprecia. És una festa que coneix vi i art. En els portals de les cases dels carrers trobem cada un dels cellers que participen i un artista. Podem fer tastos, hi haurà gastronomia, hi haurà concerts, hi haurà festa. A primera hora també hi ha una prèvia amb una jornada tècnica que és per especialistes i, bueno, tothom qui vulgui anar-hi, però no cal. Però el que sí que cal és tastar aquests vins de Trepat. Aquests vins que, recordem, el Trepat és una varietat autòctona de la Conca de Barberà, també la podem trobar cap a la Vall del Corb, etc., però sobretot a la Conca de Barberà. Fins als anys 2000 era per fer vins rosats, però després ja entrem en fent vins negres i amb estructura i potència. I també escumosos. Carles Andreu té trepats de escumós de trepat de molt, molt, molt, molt ben parits.
5: Però no acostumen a ser gaire pesants, no, els trepats?
4: Els trepats no són gaire pesants, és veritat. Ells diuen que el trepat, per ser trepat, ha de trepejar. Això vol dir aquest punt de pebre, aquest punt d'espècie... Però també n'hi ha de ben estructurats i més pesants, que dius tu. Però no, és veritat. Sol ser un vi de capa baixa, però bueno, ara ja s'ha evolucionat i n'hi ha de tot tipus.
0: Però és molt interessant, aquests vins lleugers, agradables, que fa gust beure, que l'ampolla no se't queda aquí mirant-te amb cara agressiva. Sí. No? Que dic, ostres, sí, que et ve de gust.
2: Jo cada cop viro més...
4: Als anys 80, 90... Bueno, em sembla que més 80 que 90... Es va posar de moda aquells vins que em sembla que venien de Portugal, Mateus Roseros, no sé què collons eren allò, i aquí teníem ja trepats que estaven super, super a l'alçada i eren autòctons i eren de casa i no els hi fotíem gens de casa.
2: No sé si serà l'edat, però jo cada cop miro, quan estic dinant, miro, fixo en el percentatge d'alcohol abans de triar també el vi.
0: Ho recomano un, que no sé si el coneixes, Carles, que es diu Brot, que és d'un col·lectiu que treballa la biodinàmica, té 11 graus i mig i és un claret. I és un dels vins maduixa que he gaudit molt. 11 graus i mig, és molt interessant.
4: Cada cop es porta més el tema de vins amb poca graduació i és interessant. El que a mi em sembla una aberració i que se'n pugui dir vi són els vins sense alcohol. Això és una aberració bastant grossa. I l'altre dia, quarts de vuit del dematí, amb el veritat o mentida de la secció que feu, quan vaig sentir la notícia de que hi ha uns investigadors que volen posar uns alcohols sense alcohol, però que te segueixin emborratxant, això ja dic...
5: Una beguda que no beuràs alcohol, però t'emborratxarà, per tant no et farà ressaca.
0: Ahir vaig obrir un escumós sense alcohol...
5: Se'n diu droga.
0: I era una merda. Vaig obrir un escumós sense alcohol...
4: I és una merda.
0: És una merda.
4: És que... Pau, el que no accepto...
5: L'anàlisi. No és veritat. O sigui, jo la meva... El Llopart fa un suc de raïm boníssim.
0: Ah, suc de raïm.
4: Però això és una altra cosa.
5: Jo li dono els meus fills i és una ampolla de cava.
3: I el mostatxo. Hi ha una ampolla que es diuen mostatxo que...
4: Totalment d'acord. És que totalment d'acord.
5: El most és boníssim.
4: No ni diguem vi, diguem ni most. O diguem ni una altra cosa. Diguem ni beguda, jo què sé.
5: D'acord, però no renunciem al most perquè és una manera d'introduir.
4: És igual com algun tipus de pa de gasolinera, no n'hi diguem pa, d'allò. No,
0: sobretot hi ha una cosa... Hi ha una cosa molt perillosa i mentidera. La gent que no pot prendre alcohol, alcohòlics, gens amb problemes d'alcohol, segueixen tenint alcohol, no poden prendre aquest producte. Sí. Cuidado amb això. La gent que no pot prendre alcohol no pot perdre cervesa.
5: Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanós, Carles Soriguera, que vagi molt bé. Fins la setmana que ve, que farem festa grossa.
6: Adéu.
7: Tenim carn.
8: I també peix.
7: Tenim fruita.
8: I tenim verdura.
7: Tenim amplis horaris.
8: I botigues al teu costat.
7: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
8: I estem molt a prop teu.
7: T'esperem! Conyis, molt de barri, molt d'aquí.
9: Catalunya Ràdio.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
12: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
13: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
19: Doraemon!
13: El teu gat còsmic torna a casa.
19: Ho hem aconseguit!
13: Sí! El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
19: Visca!
13: Doraemon. El 15 de juny, disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
27: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
30: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
31: Vaja, Carles.
30: Sí, em va dir que hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
31: I tu què li vas dir?
30: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
32: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
33: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
34: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
35: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
36: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Verga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
35: Linkat.
36: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
35: Linkat. A Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia.
5: Hola, Fel.
4: Bon dia, Fuixades.
5: Hola, Peyu.
4: Hola.
9: Què? Ja està, eh? Ja ha marxat.
2: Sí.
5: Qui ha marxat?
9: El papa, no? Ja ha marxat.
5: El papa, sí.
4: Sí, el papa és cap a Tenerife.
2: Ha d'estar rebentat,
4: Sí, es troba.
9: Ha d'estar aquest home. És que, bueno, no ho sé.
2: Sí, aquestes coses has d'estar... Hòstia,
9: hòstia.
5: Mira, jo ahir vaig anar a la Sagrada Família, un moment que em vaig acostar per saludar-lo, per demanar-li un selfie. I tots els capellans no vaig poder. Ell va fer com el gest de parar-se, però és que, clar, el tocaven com si fos, no sé, un mico,
9: clar,
5: saps, allò?
9: Clar, havies d'haver portat una criatura petita per tirar-li pel cap.
5: Sí, això és veritat.
9: Agafes un nen petit. Hòstia,
4: com vaig riure, llavors... com vaig riure amb en Harkey, tio. Com
9: home, ahir a la tarda va ser increïble, eh? A la tarda de Catalunya Ràdio.
5: Per què?
9: Estaven fent un reportatge fora, parlant amb gent a fora, i hi havia un matrimoni jove que portava una criatura que volia...
5: Sí, mira, és aquest moment. Mira, això.
14: Jorge, quants anys té? Té mesos?
15: Té 8 mesos, quasi 9.
14: Bueno, doncs espero... Jo crec que sí que tindreu sort, perquè...
15: Espero que sí, portem molta estona esperant i esperem que sí.
14: Bueno, és un papa que li agrada molt tocar les criatures.
5: Saps? Però bueno, el matí... No,
4: ell ho veia que si fotia de cap.
15: Sí.
4: Al cap d'una estona, en Garrigo va salvar, eh? Va dir, no, bueno, li agrada beneir a les criatures.
5: Sí,
4: va salvar, eh?
5: Sí. Però al matí vam fer-ne un altre, eh?
4: Ell ho veia que anava.
5: La Maria Guixà al matí va dir això, mira.
16: Amb aquesta mena de papa mòbil, que seria com un micromachine, petit, que ara ja li acosten les primeres criatures, un papa que li agrada molt, doncs, tocar els nens petits.
5: Perdona?
16: És un papa que li agrada molt, doncs, tocar els nens petits.
9: No, què feu?
5: Jo què sé.
4: Però és que és fàcil relliscar, Peyu, a veure. Sí,
5: vols que li agrada tocar-los, que vas que...
9: Sí, no, hi ha maneres i maneres
5: de
9: tocar-los.
5: Sí, sí, més a l'Església no seria...
4: Hi ha una frase de l'Evangeli que es deixeu que els nens s'acostin a mi, vull dir que...
9: Sí, sí, sí.
5: És veritat. Sí.
9: Almenys no fa allò de la llengua del Dalai Lama, allò... Ah. Ja ho trobo una mica fastigós, allò. Sí, sí.
4: Ai, senyor. Sí, sí.
9: I llavors em va fer molta gràcia un moment també ahir quan, no recordo qui parlava, però en el moment en què el van rebre a Montserrat, hi havia una persona que va fer un discurs, algun responsable de Montserrat, que va voler saludar tota la gent que hi havia, allò que fas de protocol, no?, de saludar les autoritats, tal, sí. I va deixar la paraula responsables pel final, que no ho heu de fer mai en una enumeració, perquè va acabar dient polítics, tal, no sé què, i llavors autoritats i responsables. Llavors va quedar com autoritats i responsables.
5: Com clar, separat, no? Sí.
4: Autoritats i responsables, clar, és veritat, no es pot deixar pel final. No. Ostres, de tota manera, a mi, ahir, jo tenia feina, és que avui tinc una inspecció, tinc el CCPA, tinc l'inspector del CCPA aquí a casa. Hòstia. I...
9: Que divertit.
4: No, Hisenda, no.
9: Això també un dia podríeu fer un seguiment, igual que el
4: papa. Segell ecològic, I tenia feina preparant papers i vull que tot estigui a punt. I sí. Saps què vaig pensar? Dic, amb la ràdio, no cal, vull dir, ja en tindré temps de veure totes les imatges de la Sagrada Família, perquè em sortiran, està per les orelles, sortiran de tot arreu, obriràs el microones i sortiran. Llavors, és molt ben parit escoltar-ho per la ràdio, perquè clar, hi ha les paraules que creen l'univers, no? I m'agrada molt. Reivindico la paraula de la ràdio.
5: Llavors, per això cobres diners per col·laborar-hi, perquè aquests missatges ens ajuden molt, en penya.
9: Sí.
4: Ja les veurem, les imatges. Sí. Molt ben parit és que t'expliquin les coses.
5: Clar, sí.
9: Va haver un moment que vaig patir aquells focs artificials, hòstia...
5: Jo pensava que cremava la Sagrada Família,
9: clar,
5: no?
9: Clar, molt a prop.
5: Ara està cremant ja, sí.
9: Hòstia, sí.
4: Hòstia,
9: que
4: és veritat, ho vaig pensar perquè dic, Liceu, ai, aquests pets, dic, sembla una passejada del gos que fem a la Renaixença, que llavors es crema la Sagrada Família i mata 5.000 persones.
9: Hauria sigut gros, hauria sigut gros.
4: Home, sí, collons, si hauria sigut gros amb el papi tot.
5: El papa, el rei, tot, tothom allà, eh?
9: Home, allà, ahir fots una bomba i...
5: Sí.
4: Home, també.
5: Sí.
9: Sí. Vale. Ja ho van vigilar. Sí, no, estava tot molt bé. Si van vigilar aquells que cantaven, pobra gent, imagina't si algú hagués posat una bomba.
5: Sí. Bueno, escolta, la Renaixença què, Peyu?
9: La Renaixença, avui entrevistem el Juan Carlos Casado, que és un astrofotògraf, és un caçador d'eclipsis, fa fotos d'eclipsis, i està tot l'any viatjant. Es veu que cada any hi ha un eclipsi, això que tindrem aquest estiu aquí, doncs cada any hi ha un punt del món que passa. Llavors aquest tio viatja, sigui on sigui del món, i va fer fotos dels eclipsis totals. I la NASA li ha seleccionat moltes fotografies, és un fenomen, eh? I dediquem el capítol a l'escuradents, que és una
5: eina... Home, bona.
4: És un fenomen.
9: Sí. El papa de Roma no sé si n'utilitza, però...
5: No me l'imagino allà, sortint
9: del dinar. Ahir ho dèiem amb la meva xicota, que ens el miràvem i dius, hòstia, t'ha de donar un poder increïble, però al final aquest home hi ha un moment que també es troba malament i arruja, saps? I te l'has d'imaginar-te'l vomitant, sempre és...
5: Caga el rei, caga el papa, de ningú se, de cagar ningú se n'escapa, no?
9: Sí.
4: I val més cagar, perquè si no...
5: Sí.
4: Passa el que passa.
5: Fel Feixedes, Carles Soriguera, Peyu, fins després, gràcies.
9: Apa, adéu-siau, fins ara.
35: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
0: Bon dia, us informa Joan Bota. I és notícia de fa pocs minuts, un nou dictamen de l'advocada general de la Unió Europea avala els centres de deportació creats a Albània pel govern italià de Giorgia Meloni, però remarca que s'hi han de respectar els drets dels migrants com si fossin dins les fronteres comunitàries. Demà entren en vigor les noves lleis que converteixen aquests centres de deportació a l'estranger en norma europea. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamires, bon dia.
3: Hola, bon dia. L'advocada general diu que amb les lleis actuals a la mà, tot i que estiguin internats a l'estranger, els migrants continuen tenint el dret a la defensa i el dret al respecte de la vida privada garantits. L'Estat, doncs, ha de pagar els desplaçaments de l'advocat d'ofici fins al centre de deportació i garantir el secret de les converses entre lletrat i migrant. El migrant també té dret a quedar en llibertat, tan bon punt expiri el termini d'internament al centre de deportació. Però, segons l'advocada general de la Unió Europea, tots aquests drets no semblen, diu textualment, no sembla que estiguin prou blindats en l'acord signat entre els governs italià i albanès. Bruno Forteamires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
0: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: Unes 180.000 persones han seguit la visita del Papa Lleó XIV pels carrers de Barcelona. El tinent d'alcalde de Seguretat de la ciutat, Albert Batlle, ha comparat l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família amb la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992. Barcelona, Nascura, bon dia.
7: Bon dia. Orgull de ciutat i autoestima són les paraules que ha fet servir Albert Batlle per referir-se a les quasi 48 hores que el Papa Lleó XIV ha passat a Barcelona. Batlle ha comparat la cerimònia d'ahir a la Sagrada Família amb la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona.
8: Realment ahir va ser un recordatori d'aquelles jornades fantàstiques de Barcelona, que són aquestes que permeten també recuperar l'orgull de ciutat, que en definitiva era el que volíem, i donar la millor imatge, aquell eslògan que sortia un dia abans dels Jocs Olímpics, volem fer-ho bé, doncs em sembla que era absolutament pertinent, ho volíem fer bé i crec que tots plegats ho hem fet bé.
7: Sobre el tiroteig ahir al carrer Balmes, en la mateixa línia que la consellera Parlon i l'alcalde Collboni, Albert Batlle ha afirmat que cal modificar la legislació i endurir les penes pertinents a d'armes de foc. En Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Mentrestant, els partits independentistes demanen explicacions al govern i a l'Ajuntament després que l'equip de seguretat de la Sagrada Família expulsés mig miler de cantaires abans de la benedicció de la Torre de Jesús. Els agents van detectar que alguns dels intèrprets portaven estelades impreses a l'interior de l'última partitura i estaven preparats per cantar Els Segadors, una peça que no estava inclosa al programa oficial. Per això, abans que sortissin a cantar davant la façana del Naixement, la policia els va desallotjar, tots els cors d'adults van desallotjar, i els Mossos, a més, els van retenir a l'exterior del recinte. Just després d'acomiadar Lleó XIV a l'aeroport, el president Salvador Illa ha assegurat que Catalunya ha tornat a fer-se un lloc al món i ha passat de puntetes sobre aquesta polèmica.
10: Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert. No? Penso que, insisteixo, ahir des de la Sagrada Família, Barcelona i Catalunya va il·luminar el món.
6: Ampli dispositiu de recerca aquest matí al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, per trobar un noi de 16 anys que ahir a la tarda va llogar una moto d'aigua amb uns amics amb la supervisió d'un monitor i que va desaparèixer. Des de llavors no se'n sap res. Fèlix Martín, Girona, bon dia.
17: Hola, bon dia. Van ser els mateixos amics i des de l'empresa de lloguer de les motos d'aigua que van alertar el 112 perquè quan van tornar a port no havia arribat. L'operatiu de recerca es va iniciar entre les 8 i les 9 del vespre amb un ampli desplegament de salvament marítim, la Guàrdia Civil i Creu Roja. Els bombers s'hi han afegit aquest matí rastrejant la costa i també els Mossos amb drons i un helicòpter. El noi desaparegut té 16 anys i amb els tres amics van llogar un passeig amb motos d'aigua amb monitor. Van sortir del port esportiu de Cala Canyelles, a la zona de l'Almadrava de Roses, però el jove va indicar que tenia algun problema amb el vehicle i va dir que tornava a port. Quan els seus companys hi van anar, van constatar que no havia arribat i es va activar l'alerta. La normativa permet conduir motos d'aigua a partir dels 16 anys amb la supervisió d'un monitor i amb el permís dels pares. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
0: En marxa els exàmens del tercer i últim dia de la selectivitat. Més de 45.000 estudiants acaben avui les proves d'accés a la universitat, uns exàmens que aquest curs mantenen el format de l'any passat i en què finalment no hi ha hagut incidències a la mobilitat malgrat la visita del Papa i la vaga de docents de dimarts. A aquesta hora ja ha acabat el primer examen, el de Llengua Catalana i Literatura. Anem a la Facultat de Biologia de la UB. Sara Canyete, bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, ja ha acabat aquest examen de Llengua i Literatura Catalana, una prova que els estudiants han trobat, ens diuen, assequible. Un fragment de Pere Caldés ha protagonitzat l'apartat de literatura i entre la resta d'exercicis, tant de comprensió lectora com de sintaxi i gramàtica, en Gerard, la Laia i l'Alba, tres dels estudiants que avui s'examinen, diuen que no hi ha hagut sorpreses.
12: Bueno, força bé català, literatura bé... I el text pues, també era fàcil.
13: I jo crec que el nivell ja estava bé. No hi ha hagut cap pregunta que diguessis no sé què posar o no sé què fer.
18: M'ha semblat correcte de temps i dificultat. Era un examen que si havies estudiat es podia fer amb molta facilitat.
11: Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Esports, Marcos García.
19: Avui comença el Mundial Masculí de Futbol a les 9, Mèxic, Sud-àfrica. Aquesta serà la Copa del Món més llarga de tota la història. 48 seleccions participants, un total de 104 partits i la primera que acullen tres països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Encara en futbol, el Barça demana formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. En bàsquet, el Barça buscarà aquest vespre a les 8 contra el Tenerife la segona victòria al play-off de les semifinals de la Lliga CB. Aquest Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir el Tot Gira. En farem la transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Ahir la penya va perdre la pròrroga 118-117 de només un punt, doncs, el primer partit de l'altra semifinal contra el València. L'Atlètic Barceloneta debuta a les 7. Ho fa a la Final Four de la Champions masculina de waterpolo, juga la primera semifinal contra el Ferencváros hongarès. Ahir van quedar eliminats a les semifinals de la Champions femenina el Sant Andreu i el Mataró. I en handbol el Barça viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana juga la Final Four de la Champions.
35: Fins aquí les notícies.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix l'Àgora Esportiva.
0: Avui comença el Mundial i ho seguirà Catalunya Ràdio. Ricard Torquemada, bon dia.
4: Bon dia, Ricard.
0: Tot a punt?
4: Molta il·lusió. Home, com la nit de Reis per mi, això.
0: Sí?
4: Sí, la nit abans. Jo la meva vida la divideixo, classifico en Mundials.
0: La personal, vols dir?
4: Sí. Oh. Sí. Recordo perfectament en quin moment vital estava i què em passava amb aquell campionat, amb aquell altre, sí.
0: Caram, tu també, Ramon Besa, bon dia.
21: Bon dia. No. Bueno, sí, perquè el meu primer record és el Brasil del 70. Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé, Rivelino, Clodoaldo... És aquella imatge de que... Això és el futbol. Però cada cop se'n fa més lluny. O sigui, jo no sé veure què passa a Rússia quan el Mundial va a Rússia. Jo no sé què passa a Qatar. Jo no sé què passa als Estats Units. Puc saber què passa a Mèxic, perquè allà ha estat Pelé, ha estat Maradona...
0: Clar, però és una manera de visibilitzar... Sí,
21: just, però vull dir, és una mica... Jo soc més gran que el Ricard, quan em agafa més lluny, llavors també perd més interès. És més per veure les novetats que descobreixes, però em sembla que ara ja és un exercici de gegantisme. Més equips, més sí. temps, sí. Més de tot, més, i al final, quan dius tant, peta i...
0: Et sap greu. Carles Planchar, què tal? Bon dia.
22: Bon dia.
0: Carles Barceló, bon dia.
23: Bon dia.
0: I també ens acompanya Emilio Pérez de Rozas. Bon dia, Emilio.
24: Jo no sé què faig aquí.
0: Per què?
2: No sé què faig. O sigui, jo em poso aquí al telèfon perquè tu em truques, perquè tens unes ajudantes i una gent maravillosa, no puedo decir, porque nunca salen por la radio. Ellas son las que hacen el programa, son una gente brutal. Bueno, pues eso, no sé qué hago. Pero porque yo mi memoria es de pez, y para el fútbol ya ni te digo, y para... Yo, cuando pienso en este Mundial, pienso... ¿Cuál es la frase esa? ¿Cuándo se jodió Perú? ¿O cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es una frase, ¿no? Pues, ¿cuándo se jodió el fútbol? Pues eso, o sea, esto ya es un negocio.
5: Es un negocio.
2: Entradas a $500, 850 partidos, 217 de selecciones, de verdad.
5: Però no només, no? Vull dir, també hi ha aquesta cosa
2: No, Ricard, ja s'ha acabat això. Sèrio, ja s'ha acabat, això comença a octavos de final o semifinal.
5: Demà tens l'anada de l'ascens de play-off del Sabadell contra el Zamora.
2: Sí. Bueno, no estem parlant d'això, estem parlant del Mundial. Però si
5: t'interessa el futbol...
2: Tu m'has demanat la meva opinió del Mundial.
5: Sí, però jo et dic que tens varietat.
2: No sé què faig aquí. Sí, jo soy como el estudiante este que m'ha encantado, que la chica esta que ha dicho, hombre, si estudias, sacas el examen. Hombre, claro, si estudias. Es cojonudo, o sea, es alguien que se presenta a la selectividad y entonces le preguntan qué tal el examen y dice... Bueno, si has estudiado, lo sacas, hombre, claro.
5: Si no estudies, és més complicat.
2: Claro.
5: Carles.
14: Bueno, jo sóc totalment al revés del Ricard. Jo, per mi, sempre els Mundials havia sigut el meu període de desconnexió de futbol, perquè aprofitàvem que quan hi ha Mundial és quan tu fas vacances. I això no m'ha permès gaudir de molts dels Mundials. Jo m'empalmava quan arribaven a quarts de final algun partit, semifinals, per descomptat, i final. Però aquest any és el que diem, el futbol és com una droga quan...
2: No ho dic per aixecar.
5: Que sí, sí, que s'enganxava.
15: Jo abans explicava al Carles, jo també tinc una edat, com el Ramon, i jo tinc el record...
2: El más grande soy, el mayor soy.
15: Bueno, Emilio, no
2: parlemos de años.
15: Emilio,
5: em vas fer l'altre dia anys, vas fer-ne 83.
2: Bueno, semblava que eren 74.
15: Si a l'Emilio em deixa, explicaré la petita anècdota de la meva vida de l'any 82, que per poder accedir a algun estadi de la ciutat em vaig apuntar a Protecció Civil. Una d'aquestes coses estranyes que fa una a la vida, aquestes coses que tens de la joventut. Portàvem un uniforme blau marí, taronja, espantós a nivell de roba, que suaves tot, però això em va permetre accedir a dos partits. I amb això jo ja vaig quedar...
22: Què vas anar, Sarrià o Camp Nou?
15: Els dos. Vaig anar a la inauguració al Camp Nou, però vaig entrar quan ja havia començat el partit i després vaig anar amb un de Sarrià.
2: Por seguridad, entraste por seguridad.
15: Bueno, entre por la jeta que tenia, xato. Però, bueno, a part d'això, la veritat és que a mi aquest Mundial O sigui, m'agrada el fet de... Em passa com el Carles, m'enganxo quan arribem a quarts o això, però sí que és cert que em desperta un cert disgust per tot el que és geopolíticament parlant, no? Vull dir, al final veig la figura de Trump allà que vol ser tan protagonista i que ja ha començat a fer de les seves envers, doncs, el millor àrbitre d'Àfrica, no? Per exemple. L'han fet fora, el van tenir 11 hores a l'aeroport. El capità d'Iraq, també. No, són aquestes coses que m'allunyen una mica bastant del Mundial, perquè s'allunyen molt del futbol, no?
22: Que la FIFA...
2: són aquestes coses
15: i la FIFA
2: que mai...
15: i el senyor Infantino dels...
2: Això anava a dir. Són aquestes coses que la FIFA i l'Infantino i aquesta gent les da absolutament igual.
22: I tant, els patina.
2: O sea,
22: hem passat de Qatar a patina. Ara.
2: No, Ricard. De la final de Heysel. De la final de Heysel... al Mundial d'Estats Units.
14: Però els romàntics del futbol ja fa temps que diuen que s'ha acabat el futbol, no? Des del 2000 cap aquí ja s'ha convertit en una altra cosa.
2: El
14: Juan Malillo sempre diu...
5: El Juan Malillo... El telèfon dels al·ludits, Ramon.
14: El Juan Malillo sempre diu una frase, perdona. Juan Malillo sempre diu una frase de dir... És que li haurien de dir un altre nom. Quan em parleu de futbol, parleu-me del 2000, abans del 2000. A partir del 2000, dieu-li un altre nom, busqueu un altre nom. Què s'han inventat aquest negoci? Doncs que busquin també un nom en aquest nou negoci que no es digui futbol, no?
5: Però al marge del negoci, que és una qüestió, dius... Jo opto a un Mundial, poso la pasta i l'exploto. I tu dius, mira, amb el capitalisme salvatge que vivim, és la llei. Ara, a mi el que ja em preocupa molt és que ja no és l'organització, sinó que afecta el joc. Sí, serà el Mundial on el VAR tindrà un protagonisme i l'arbitratge més que mai. Serà un Mundial on hi haurà 4 temps per partit, no només 2. I això vol dir
21: aturades, en què cada aturada de 3 minuts pot anar un anunci de televisió, acabarem veient una cantant o un cantant mentre es fan anuncis.
22: Un descans a la final de mitja hora.
21: I tot això era el que, amb la cultura europea, no té res a veure amb la cultura americana, sí, perquè aquí possibilitem molt la continuïtat en el joc. I ara el que veig és que cada cop serà més sectari, i ho fan els que tenen la pasta, entre altres, que són els americans, que no han sabut mai a jugar a futbol ni els hi ha interessat.
5: Però de negoci en saben.
21: Aleshores estem en la gran fusió del negoci i del joc, però és que el negoci està adulterant el reglament, que el reglament de futbol ha estat sagrat, només es tocava gairebé el porter, perquè deien, si, per agilitzar més el joc, però digue'm quantes normes del futbol de tota la vida que coneixes en un pati com comença s'han tocat, tothom les té, en dos dies tu saps com, quines són les regles del futbol. Arribarà un moment que ara això s'està desdibuixant i per tant això sí que em preocupa, o com a mínim m'ocupa, perquè és possible que aquesta transformació al final sigui molt bona, no, no sé,
5: perquè això pot ser que s'acabi contagiant, és a dir, això serà un primer experiment, això que és dels quatre parts, bueno, que si això funciona, doncs potser ho veiem a la Champions, sí, d'aquí 4 anys.
21: Sí, llavors, com mesuraràs, sí, però... perdona, Emilio, sí, acabo, com mesuraràs el futbol? Tots els paràmetres que tenies fins ara, de pilotes per
5: canviar
21: totalment,
5: tal, no,
21: quatre quarts no és el mateix.
5: Un altre paradigma, un altre paradigma.
21: Era... Realista, digui si podrà fer servir les mateixes eines que el Carles ha utilitzat
5: durant aquest temps. S'haurà d'adaptar,
3: però clar. Quisiera recordar, y no porque es este programa, y no porque es Ricardo Strange, pero quisiera recordar el estrepitoso fracaso de la Kings League, que aquí hicimos un ruido tremendo, era el show de los shows y están arruinados, ¿vale? O sea, lo digo porque yo creo que...
22: Está todo inventado ahí, Emilio.
3: No, ho dic perquè aquesta concepció que també ha definit el Ramon i el Blanchard amb el sentit, amb aquesta direcció, no vol dir que sigui millor, no vol dir que vagi millor, no vol dir que sigui el camí. M'entens? O sigui, quan diem que el futbol del pueblo, de les aficions, de les vinculacions a los clubs, a les seleccions, a los futbolistes i tal, haya desaparecido, és que el que viene, este, jo creo que haya mucha gente que no le gusta, ¿vale? Es posible que seamos o que haya mucha gente que no tenga ni idea de este negocio, pero realmente es así. O sea, es decir, esto ha dejado de tener... ahora a mí, por ejemplo, me admira el tema de la locura de los cromos, ¿no? De las colecciones de cromos, que yo creo, para mí, es una de las cosas que más me llama la atención de este mundial. O sea, la gente se ha vuelto loca, y no los niños. Se han vuelto locos los adultos, según tengo entendido, porque Mercedes, la kiosquera mía de Palma, está absolutamente loca. Tiene cola de gente adulta, te lo juro, cola de gente adulta en la acera para cuando los de Panini mandan los álbumes, no ya los cromos, los álbumes, ¿me entiendes? Entonces, no sé, yo creo que es muy contradictorio, pero todos tenemos la sensación de que estas cosas que están modernizando, que están mediatizando, que están haciendo televisivo, que están haciendo, repito, Kings League, posiblemente se irán a la porra.
21: Hi ha un cas que, més, si em permets, que sí, no és unànim, sí, sí, el que està... És a dir, quan jo sé el cas de la ciutat de Chicago, per a través d'Adrián Paenza, un bon amic meu, i que explicava que l'alcalde de Chicago, quan li van presentar el plec de condicions per ser una seu del Mundial, va dir que no. I això va provocar una gran controvèrsia. Ara tothom va a Chicago explicant perquè el batlle, perquè l'alcalde va dir jo no vull fer el que em demana el Trump i el que em demana... És veritat que llavors entraríem perquè és un alcalde demòcrata, la lluita que entre els... Chicago és una ciutat també molt especial, però vull dir que no és un ànim. El que passa, no és un ànim. És a dir, quan parlem d'Amèrica, Amèrica, la pròpia Amèrica, tu vas al Trump a Nova York i no pot entrar al Madison.
5: És com dir Europa.
21: Perquè el xiulen i li diu... Vull dir que els matisos també hi són. No podem viure com que els americans o que Estats Units, no? Dintre el propi Estats Units, ciutats com Chicago, que segurament és la tercera ciutat més important d'Amèrica, el Mundial no participa perquè no li interessa per res en el seu propi país el que han muntat el Trump i l'Infantino.
15: Jo el que volia dir era que, a veure, jo em considero una romàntica del futbol, no? Però aquesta frase tan maca i tan bonica de que el futbol és de la gent, cada vegada... per mi cada vegada està més lluny de la veritat, no? És a dir, el futbol de la gent ara és el futbol del barri, el futbol de l'Europa, del Sabadell, del Sant Andreu, de... Al final la gent veu tan lluny, tan car i tan impossible accedir a aquest futbol europeu, i ja no et dic el del Mundial, que dius, bueno, doncs tornem a casa, no? Uh-huh. Tornem al barri, tornem a casa i fem-nos costat els que estem a prop i que ens podem permetre agafar el metro i arribar-hi, no? I a mi això em sap greu. I quan arriba un Mundial, i aquest en concret, amb tots aquests canvis, després la climatologia, que això és un altre tema, també, vull dir, el tema de la calor, el tema de l'amenaça que aquesta nit, per nosaltres nit, hi hagi una tromba d'aigua o tormenta elèctrica i totes aquestes coses, tot això que sembla que, evidentment, el senyor Trump diu que això no existeix, que el canvi climàtic no existeix i tot això no passa, també marcaran unes diferències que encara t'allunyen més, no? Vull dir, és una mica aquesta sensació, i que amb el Ramon a vegades ho hem parlat en aquesta tertúlia, no? De que tornem cap a casa, no? Tornem al futbol nostre i això ho veiem...
21: El lema de l'Eurocopa d'Anglaterra, si no estic equivocat, oi, Ricard?
14: Sí,
21: el 96. La cançó El futbol torna a casa. Els que van inventar el joc, diguem, no?
15: Sí, sí, és així.
14: Ricard.
22: Sí, ja fa alguns mundials que això s'està separant una mica, com diu la Carme, del poble, no? La sensació és que venim de Qatar, anem a Aràbia Saudita, ara als Estats Units, però prèviament està a Rússia, o sigui, aquests són els últims mundials, excepte la temporada del pròxim, que... Espanya, Portugal, Marroc, però que també serà Argentina, Uruguai, que
5: és la final de la Supercopa també Espanya, que també va sumant elements, no?
22: S'actualitza i l'actualització, i en nom de l'actualització i la modernització, anem trobant-nos aquestes contradiccions que generen un cert rebuig, sobretot a la gent que tenim perspectiva perquè som grans i, per tant, hem pogut veure el que hi havia abans. La gent jove no sé, perquè és un fenomen nou per ells, és un mundial... Clar, que hi hagi 48 equips, que per nosaltres és una bestialitat, o sigui, és una cosa que no ens hauríem pogut imaginar mai i que provocarà partits estranyíssims en aquesta primera fase, que farà que la gent es despengi, que no... Si abans arribaves als quarts de final, doncs ara potser arribes una mica abans perquè hi haurà fins i tot eliminatòria de setzens. És a dir, estaran jugant fins a principis de juliol per trobar-ne 32, que eren les que hi havia abans. O sigui, per tant, de 48 a 32 és una fase prèvia del Mundial que és absolutament
5: insòlita. Ja, d'una manera que acaba sense gust.
22: Drets de televisió, implicació de molts països, bé, situacions que ja no freguen amb l'esport, jo no amb la política, fins i tot.
3: Jo el que no sé, que és enllaçant amb el que deia Ramon, de que todo nos pilla muy lejos, ¿vale? Jo el que no sé, i a lo millor estem equivocats, bueno, o no estem equivocats, en el sentit que en aquests països on s'han afegit aquestes seleccions, què passa, no? O sigui, si realment allà, en aquests països, això és una bogeria, que probablement ho és. O sigui, és a dir, nosaltres, des d'aquesta perspectiva, pensem que 48 seleccions és veritat, és una bogeria, però no estem dintre dels països que diguéssim, que han somiat amb un fet com aquest i de les aficions, a lo millor aquest concepte que tenim nosaltres de la gent, del poble, de l'afició, del sentimiento, digamos, de país, visto en una selección, en una camiseta, hemos visto presentaciones de selecciones absolutamente preciosas, ¿no? Muy muy muy muy populares y muy suyas. Bueno, a lo mejor yo creo que no digo que merezca un mundial de 48 selecciones. Yo lo que digo es que a lo mejor nosotros que estamos tan acostumbrados al fútbol de altísima competición, ¿me entiendes? A lo mejor esto nos suena un poco, no sé, como extraño, como demasiado, pero probablemente en estos países, ¿no? Esa locura, ese sentimiento, esa vistosidad món, puede ocurrir, clar, ¿no? Clar. No lo sé,
22: sí,
3: no lo
22: sí, sé. Segur. Sí, però per ells és molt, molt especial.
21: Agafa el cas contrari, una selecció com la holandesa, que ha estat protagonista a tots els mundials, a tots, no només pel joc, sinó per la seva afició. O sigui, molts holandesos feien coincidir les vacances amb la Copa del Món. I tu anaves a qualsevol campionat del món i veies el que en deien la onada taronja, no? I els veies per tot arreu, amb caravanes, amb cotxes, amb tot. Tot això, per exemple, ja és impossible ara. Tu no pots programar això. Vull dir que afecta... potser no sé com afectarà el joc amb les noves normes, però afecta també a la gent que hi va, perquè no hi pots anar pels preus, més perquè la gent no es pot desplaçar, perquè, clar, qui es compra un bitllet d'avió per anar-se'n a Mèxic, Estats Units, i després paga les entrades que paga. Per tant, és tu una pantalla de televisió, que és on som. Hem perdut, o sigui, tot això, o és una zona VIP o és una pantalla de televisió. L'aficionat que va a futbol simplement per veure futbol està expulsat d'aquesta història. No té res a veure. O tens molta pasta...
5: O aquí hi haurà un altre fenomen, que és el que estem veient també amb clubs més petits, més de barri, en el qual...
21: Just, sí.
5: Però això està creixent. També veiem com Messi, per exemple, s'interessa per comprar allà.
21: Perquè tu has d'esperar que aquest tipus de futbol tingui el ressò mediàtic que té. Per exemple, Curaçao, que tu dius que a Curaçao ha tingut un protagonisme que tots els mitjans en parla perquè ningú sap què passa a Curaçao. Llavors tu dius, mira, per mi el Mundial m'ha donat vida, no? Ara, aquí és veritat que surt un altre tipus de futbol, que és el més popular, el més de barri, i surt també més poliesportiu, que això és una sort, no oblidem...
5: Els inversors ja estan posant diners aquí també. Per tant, vol dir que aquest futbol també està interessant.
21: No, però pensa, hi ha el Mundial, s'estan jugant, el Sabadell i el Mataró han estat jugant les semifinals de la Copa d'Europa de waterpolo. El Barceloneta està jugant la final fur també de waterpolo. Sí. El Barça d'handbol s'està jugant la final fur a Colònia. I això... Hi ha gent que de cop i volta li comença a activar la memòria, el que ha passat a l'Igualada, l'hoquei patins. Per què? Perquè aquest gegantisme fa que, al final, la micro, que és igual que és la premsa de proximitat, les coses que passen a casa, com que ahir surt el papa. O sigui, la càmera on està? El papa. O sigui, si no passa una cosa molt extraordinària, és molt difícil que tu mateix en un programa com el teu de màxima audiència tu diguis, escolta, ha passat això. Bueno, va passar disgustadament.
5: Sí, la mirada que posem sobre el Raval, no? Just. No la posem, amb una feina... Renzo. Sí, és evident.
3: La mirada de Renzo.
14: De totes maneres, això és incontrolable. Vull dir, anem avançant cap aquí, no cal que parlem d'això, però...
22: Ja ens pugem al veïn.
14: Sí, clar, evidentment. Hem oblidat que la Champions només, també hi ha molts més equips, que juguen molts més partits, i que tothom va en aquesta direcció. Vol dir
3: no, només manca trobar-li un nom.
14: Exactament.
3: Només manca trobar-li un nom.
14: Que li direm aquest nom.
3: Que li trobarem, el trobaran. Ja dic jo que el trobaran. O Nike, o Adidas, algú el trobarà.
14: I tots els seguirem, perquè tot i que modificarà...
3: Bueno, Spotify, Polimac...
21: Però i des d'aquest punt de vista que el Ricard...
14: Però seguirem el futbol, seguirem aquest nou nom, el seguirem, i ens agradarà, i ens apassionarem, i discutirem.
21: Sí, que a través del futbol, segurament, el Ricard em desmentirà, pot ser el darrer Mundial de Messi,

0: a molts que han estat la bandera, no? Per exemple, Mo Salah, o jugadors que d'alguna manera tu associaves en el món musulmà. Però, esclar, pels musulmans, Lamine Yamal és una icona que els seguiran. Per tant, en aquest món global...
1: Té molts elements per convertir-se en una estrella mundial.
2: I després, com es pot viure
0: el gran canvi
2: a Catalunya... les participacions del Marroc i Senegal, per exemple, a Catalunya. És a dir, ja ho vam veure a l'últim Mundial, que el Marroc va arribar a semifinals...
3: Al Marroc hi ha dos jugadors catalans.
2: Clar, per
3: de
2: això.
3: Terrassa,
2: clar,
3: exemple,
2: sí. I a Catalunya allò va tenir un ressò gairebé similar al que feia la selecció espanyola. Mm. Vull dir que hi ha, cada cop tot això està... En el fons, el Mundial és un reflex del que passa al món, no? Sí. Em sembla que és el campionat on hi ha més jugadors que han passat dels 40 anys. L'any 82, que deia la Carme Dinosov, va arribar aquí amb 40 anys i semblava que allò era l'home biònic, i ara n'hi haurà 6...
1: Però això és perquè és una manera de revaloritzar els jugadors, el Mundial.
2: Perquè també m'imagino que l'edat biològica de l'esportista s'amplia, el porter d'Escòcia en té 43, hi ha 3 jugadors que farà el 6è Mundial. Quan estem parlant que fa 20 anys arribar a 4 era la bomba, 6 mundials són 24 anys al màxim nivell. Messi, Cristiano, el Memo Ochoa, el porter de Mèxic, que no tindrà és un secundari, però que també en farà 6.
1: Si fes un gran mundial, tot i l'edat que té, doncs de cop i volta el valor d'aquest jugador seria més elevat.
2: Absolutament, i si agafes la gent jove...
4: No té res a veure la preparació física, i això el Carles en sap molt més que jo, però jo recordo que el Mundial 82, vull dir, els jugadors menjaven peix arrebossat, sí, i menjaven també coses així que ara és veritat. Els posaven unes safates i hi havia peix arrebossat, patata fregida, i hi havia de tot.
1: Bueno, Emilio, bueno.
4: Ah, vull dir, no és això. I després hi ha una altra cosa que passarà aquest Mundial, que a mi és una cosa que em fa molta gràcia, permeteu-me, perquè clar, com visc a cavall entre Madrid i Barcelona, que és el fenomen d'aquesta selecció espanyola amb la que sembla ser que només anem nosaltres. Vull dir, a Madrid tu preguntes i en Espanya no hi van.
2: Ah, no?
4: No. Jo tinc companys que van a Brasil, Cap Verd... és una selecció que no representa... Clar. Espanya, Carme, perquè no hi ha jugadors del Madrid,
2: tenia,
4: no hi ha
2: ara...
4: jugadors espanyols d'aquests
5: espanyols...
4: És una cosa, jo estic al·lucinant.
5: A veure si diem la veritat. Això que està dient Carme de Madrid és perquè nosotros llevamos 8. Ja està. O sea, no hay ninguna otra explicación.
4: Y no en catalans, que això també fot
5: molt. Bueno, pues ya está. Es que no hay otra explicación. No es que quieran ir con...
4: No, home, no, ja ho sé. Evidentment que és per això, Emilio.
5: Con la Turquía de Güler o con el Brasil.
4: Evidentment,
5: que no. Lo que les pasa es que no les gusta España porque hay 8 de
4: catalanes. Això, pues és això que estic dient, Emilio, que no estic dient res més. És això, vull dir, no està representat...
3: Això val la pena centrar-se en el que és la part esportiva, la part del joc, en què repercutirà.
1: Es barreja una cosa amb l'altra.
3: Ara parlant de Lamin, i el que m'interessa saber si jugarà o no jugarà. Si jugarà i quin rendiment et donarà. I
1: però
3: que no es torni lesionar.
1: Carles, però l'espectador mira més coses.
3: No, l'espectador de futbol mira futbol.
1: I vol Mèxic, i els Estats Units.
5: Blanchard, tu no mires futbol perquè el Mundial no mires. No putem, que tu has perdut. Que tu com jo has perdut les eleccions, eh?
3: Escolta'm una cosa.
5: Som els únics que estem aquí que hem perdut les eleccions.
3: Escolta'm una cosa. Avui reparteixes per tothom, però...
5: No.
3: Una cosa.
1: Sempre.
3: Fins ara no podia veure el
5: partit. Ja he dit que no sé què
3: faig. Escolta'm. Jo fins ara no veia el Mundial. Per què? Perquè era el meu període de desconnexió. Però aquest any, com que he estat desconnectat, doncs m'he tornat a enxufar, perquè és com una droga, necessites futbol. I ara torno a estar connectat, i ara tinc interès en veure aquests nous jugadors, aquests nous estrelles que poden sorgir, el rendiment que et poden donar precisament aquests jugadors grans, que com pot afectar tot això d'aquesta nova normativa, aquesta nova manera de jugar futbol, a veure com pot afectar en el joc, doncs ara et sigui inquietud. I jo no et dic que miraré tots els partits, perquè és impossible, però sí que miraré molts més partits dels que mirava els altres anys. I a més, ja sé que ell no vol fer propaganda, però aquest l'Oriol Corral que ha muntat aquí una plataforma que a mi m'ha fet enxufar moltíssim, que jo la recomano a tothom, vale? Perquè tens tota la informació detallada de tot, doncs jo és una cosa que m'ha fet tornar a agafar una mica de xispa per tornar a veure futbol, per tornar a preocupar-me d'una cosa que fins ara jo era molt d'equip, de club, I ara, ostres, doncs això et dona una dimensió
4: nova. Clar, i veurem cosetes.
3: Hem de reconèixer que els catalans en general, la selecció espanyola no ens ha tirat tant, o sigui,

0: pel tema polític o pel que sigui, no ens ha tirat tant el seguiment. Han sigut la gent molt de futbol, que miràvem el futbol i perquè teníem molta representació catalana del Barça dintre de la selecció. Però hi ha molta gent que només pel sol fet que és la selecció espanyola ja no vol saber res, igual com ara a Madrid no volen saber res perquè no tenen representacions de jugadors del Madrid. Doncs clar, tot això fa que jo ara m'hagi enxufat més i tingui més inquietud en veure partits i veure, vull veure l'evolució de la que serà la selecció anglesa, vull veure aquesta Alemanya que sempre ens parlen de que sempre al final acaben guanyant els alemanys, a veure si encara mantenen aquest nivell de joc.
1: Com... Dos mundials que s'han anat al carrer a la fase de grup.
0: Per això mateix, vull veure ara si són capaços de... Sí, perquè tenen jugadors puntuals, però vull veure si realment com a equip sòlid poden ser... fiables com per arribar a unes semifinals o així.
2: Jo vull veure Espanya, Portugal.
0: Espanya, que ens falten...
2: Gust, Portugal.
3: I en aquest sentit, només...
2: Portugal, només
1: Carme, perdona,
3: per
1: català.
3: Per seguir el que deia el Carles, sí que hi ha una cosa que és molt important en aquest gegantisme que hi ha, és que tu pots seguir el Mundial de moltes maneres. Abans només el podies seguir per una televisió. Ara tens molts canals. De manera que tu, les teves inquietuds, el que es tracta primer és de dir, vaig a veure com el segueixo. I tens tanta oferta que si tu ets capaç de seleccionar allò que a tu t'interessa, al final pots passar un bon Mundial. Mentre que si tu vas dient que tot és una merda, que no sé què, que no sé quantos, no veuràs res i et cagaràs amb tot. Jo crec que la gràcia està en això. És a dir, bueno, t'interessa el futbol, doncs vés a buscar el canal que et parli de futbol. M'interessa la sociopolítica, busca el que és la
4: part sociopolítica. Canals o prescriptors, en aquest cas. Sí, que encara tenen fúdica. El Ricardo Camara comentarà el Mundial amb nosaltres, que també té un valor.
3: Hi ha molts canals i moltes vies per fer-ho. Jo crec que això també és una sort que l'espectador pugui escollir.
5: Jo vull veure la selecció espanyola, vull veure els jugadors del Barça, que són sensacionals, i vull veure tots els jugadors que no podrà fitxar el Real Madrid. Tots aquests em fan una il·lusió de veure, però fantàstica.
1: Però tens llista o no?
5: Bueno, tinc llista, la de tothom, ¿no? Vull dir, perquè després del ridículo, ¿me entiendes?, que estan haciendo, pues tengo la sensación de que en cuanto empiece el Mundial empezarán a sonar todos ellos para el Madrid.
3: Bueno, para el Madrid, sí,
5: tinc il·lusió perquè sonaran con España los del Barça triunfando y sonaran en el Mundial aquellos que no puede fichar en Madrid. Esto me hace...
4: Julián Álvarez, pinta que això del Barça s'està encarrilant, ¿no?
5: No, que va.
4: Que va. Ahir vaig trobar...
5: El Atlético de Madrid no lo venderà nunca. Ricard, no lo venderà nunca
4: el
5: Barça.
4: El president era molt eufòric, eh, amb això.
5: No lo venderà nunca el Barça.
4: I amb un parell de noms més que vaig pensar, bueno, mira, a veure què passa.
1: Home, és un bon termòmetre. El que vas percebre és un bon termòmetre.
5: Però si necessitamos
1: quan està...
0: Ell com a jugador té molta voluntat de fitxar pel Barça. Això està claríssim.
5: Necessitamos 400 millones para acabar el estadio. Hemos pagado 80 por un tal Gordon... que lo debían conocer Maldini y Ricardo Torquemada y Ramón. Ahora ofrecemos 90 más 10 por Julián Álvarez. ¿Pero esto qué es? ¿El Corte Inglés? ¿Qué es esto? O sea, ¿de dónde saca el dinero?
0: Ah, 90 más 10, ojalá.
5: Y aún no tenemos fair play. No tenemos... Carlos, que hemos perdido.
1: Ya tres la calculadora.
6: Ay, por favor.
3: No, pero no coneixes bé Julián Álvarez.
0: Conec i sé que té molt interès i molta voluntat de venir a Barça.
5: Que no vindrà.
0: Home, depèn del preu, depèn del preu.
5: Però què preu? No, depèn de què puguem parlar.
0: No el vendran car, però se lo venderan
5: a l'Arsenal o al PSG.
2: Tornarem a veure amb el Xolo l'any que ve.
0: Només probable, perquè no hi haurà ningú que pagui el preu que volen.
4: El vident Albert Espinosa, li preguntaré a veure si... Què ens diu?
1: És una via.
4: Sí, però mai l'encerta. Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Barcelona, Ricard Torquemada, Emilio Pérez de Rozas. Gràcies.
1: A vosaltres.
7: Adéu, bon dia.
8: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
9: Catalunya Ràdio.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Ara estàs a l'Estat Passant, també, eh?
9: Sí.
7: Sí, estàs còmode?
9: Sí,
7: t'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
9: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
7: Clar, és fàcil.
9: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
7: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
9: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
12: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
13: Skoda. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
15: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
16: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
17: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
18: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que està sens dubte...
19: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
20: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, soci oficial de la FIFA.
21: Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
22: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
21: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
23: La cançó pendent.

0: apagat els llums de l'estudi, sí, per un minut de relaxació.
1: Madre meva. Jo, que aquesta nit no he dormit bé.
2: Mira, un moment, que ara trauré un dron i farem la cara de...
0: Mira, ja vol el dron, mira.
3: Mira.
1: Sí, tenim un dron aquí.
2: Farem amb drons la cara d'Albert Miralles.
4: No, de la Júlia Pasqual.
0: Júlia Pasqual.
4: Júlia Pasqual, és aquesta dona que sentiu, formant guitarra i cant, estudiant jazz ara mateix al Liceu, al Conservatori del Liceu.
2: Ara, aquesta hora, fa classes, sí, de 11 a 12.
4: Aquesta hora n'està fent, concretament?
1: Sí, estudia i treballa.
4: Sí, treballa de músic i estudia música. Bueno. És ben jove, té 22 anys, carai, i acaba de publicar aquest segon single, que entenc que serà l'avançament del seu futur LP. Aquesta es diu Tots els camins i fa referència... Xxxt. Saps allò quan t'enamores? Perdó, Ricard, tens raó. Saps allò quan t'enamores?
1: Sí.
4: Tot et porta a ell o a ella?
5: Sí.
0: Qualsevol cosa, veus un cul de cafè i dius... Ai,
1: és la seva cara.
4: La veus a ella.
5: Cuando está enamorado...
0: Doncs la cara de color marró?
4: El marro de cafè, no?
1: No, però és com el caldo aquell del celler de Can Roca, que
0: sí,
1: té la cara...
0: Sí, que tu veus i dius, es recorda...
1: Bueno, molt bé la Júlia.
4: Sí,
0: Sí, home, per cert, parlant... No, és que s'ha embossat el vàter d'aquí baix i...
1: No, sí, això ha sigut la Carme Barceló,
4: Quina cara és?
0: No, la Maria Teresa ha sigut... Ja està, Albert?
4: Sí, sí, gràcies. Per mi ja estaria.
1: Vinga. Molt bé, ara com ho aixequem, això? Ara ho hem d'aixecar.
4: Vosaltres mateixos.
1: Vinga, va.
6: Sent els llums. Molt bon dia. Va, vinga. Soc el Galet d'aquí del quios. Què ens queda pendent?
7: Estimats germans i germans.
6: Molt bon dia a tothom. És que jo tiro més per la mama que per al papa.
7: Me'n vaig molt content amb Catalunya.
6: No vaig veure absolutament res. Només l'helicòpter volant per sobre el quiosc.
7: Vull dir que sóc del Barça i català.
6: Felicitats per tots els culers.
7: Gràcies a l'arquitecte Gamper.
6: Mare meva.
7: Visca el Barça i visca Catalunya.
6: Pues clar que sí.
7: Però ara no em molesteu més.
6: Què li passa al papa?
7: Que estic fart de saludar a tothom i fer bona cara.
6: Però venga, va, home, sisplau.
7: No tinc ganes de riure. Adeu, siau.
6: Hola, adeu.
0: Arriba l'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Carles Roig i Ona Villamata. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Estarim pendents avui, Jovany.
2: Doncs haurem de parlar una miqueta més del papa, perquè hi ha cosetes dels actes d'ahir que valdrà la pena comentar.
9: El Papa ja no és aquí, sí. Ahora en castellano. En el año Gaudín. El Papa ja no està aquí.
2: Senyor Omella, si no li fa res... Senyor Omella, Omella, Omella, si no li fa res... Estàvem parlant nosaltres.
4: Omella, Omella i Omella.
9: Omella i Omella.
2: Sí, es diu Omella de primer cognom i Omella de segon Omella. Cognom.
4: No, cap broma avui amb això.
9: No. La veritat és que a mi no m'agraden aquest tipus de bromes.
2: Em sembla que ve de la franja.
9: No es recomana barrejar...
2: La OMS no ho recomana.
3: Deu ser bon.
1: Home, però... Sí. Com si et dius... Passa que Omella sí que és veritat que és un cognom menys comú.
9: Ah, menys, sí. Llavors, si et dius García, García... Devia ser uns parents llunyans.
1: Ah, home, sí. Passa res.
2: És que em sembla que és de per allà a la franja, que clar, hi ha poca població.
1: Hi ha poca gent.
2: També hi ha poc on triar.
1: No està la...
9: Us esteu enrient?
2: No.
4: Ah, que ens estava sentint. Perdoni, Omella.
1: Perdoni, senyor cardenal.
9: Déu vos guard, el senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre
4: esperit.
9: Gràcies.
2: I ara què, senyor Omella? Perquè ja se n'ha anat, el papa ja és fora. Què farà ara, després de tots aquests dies que ha estat sent l'ombra del pontífex?
1: Sí.
9: No ho sé.
2: Allà on anava ell hi havia l'Omella al costat.
9: M'he quedat sol.
2: Amb ulleres de sol, amb aquelles ulleres.
1: S'ha quedat sol com un mussol.
9: M'he tret les ulleres de sol. M'he quedado solo, como un búho.
1: Sí,
9: m'he quitado las gafas de sol.
1: T'ha tocat el cardenal. No cal que ho tradueixi tot, que ja...
9: Han sigut uns dies tan macos.
2: Ui,
9: anant de bracet al costat del papa Lleó, anant a dinar, anant a berenar,
2: el Timón i el Pumba,
9: anant a sopar, acompanyant-lo al Palau Episcopal per dormir.
1: Què vol dir per dormir?
9: Bueno, per dormir. Cadascú al seu llit, ja s'entén.
2: Però dormien allà mateix, no? Sí, com la residència.
9: Sí, exacte. No, era l'última persona que veia al final del dia i la primera, quan em llevava.
1: És maco, això, Una cara.
9: Pujat a Montserrat. Sí. Hem estat a la presó.
1: Sí, senyor.
9: La missa a la Sagrada Família.
2: Sí, sí, sí.
9: Explicant-li què s'havia de fer, frenant-lo quan portava massa estona parlant en català.
1: Sí, això també es notava una mica, sí.
2: Tot això ho trobarà a faltar,
9: I ara què?
1: Ara què?
9: Què serà de la meva vida? Quin sentit té? Què sentido tiene?
1: Però no s'ho agafi així.
9: Què amo?
1: No s'ho agafi així. No s'ho agafi així, que ja trobarà un motiu per...
9: No tinc ganes, no tengo ganes. de seguir fent el meu programa de Catalunya Ràdio.
2: No, la carta dominical, no, no deixi de fer la carta dominical.
4: Ni de broma.
2: A les 5:55 de cada diumenge.
9: Diumenge. Necessito anar a resar.
8: Jo me l'escoltava, quan feia el suplement, anava molt bé aquell moment, perquè...
1: Un moment de recolliment.
9: Un moment de reflexió, de començar el diumenge tranquil·lament. És un moment
1: voleu no parlar per sobre del senyor Omella?
9: Jo necessito anar a resar i que el senyor m'il·lumini i que el senyor m'il·lumine. Necessito ir a rezar.
1: Sí, vagi a resar, cardenal.
9: Voy a rezar.
1: Cardenal, no?
9: Arquebisbe, sí.
2: Cardenal i arquebisbe.
1: Bueno, però què és?
8: Cardenal és més.
9: Cardenal i arquebisbe.
1: Si ets cardenal, pots anar a la fumata blanca.
8: Però hem de parlar dels estres avui, per sobre del papa, no?
2: Sí, perquè avui també hem de parlar de la inauguració del Mundial de Futbol.
0: Visca el futbol!
2: Comença amb un apassionant partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Serà el Mundial més llarg.
10: Ja estoy aquí. Ya he llegado.
0: José Mourinho, bon dia.
10: Ayer he llegado a Madrid. Sí. I nadie ha dicho nada.
2: Sí, és veritat que ha passat molt desapercebuda la teva arribada. És que estàvem molt embolicats amb el tema del papa, la inauguració de la Sagrada Família...
10: Nadie me ha hecho caso.
2: No.
10: ¿Por qué?
1: ¿Por qué?
10: ¿Por qué?
2: Perquè no ets ningú.
10: El papa en Barcelona, Mourinho en Madrid, soy el antriquisto.
1: Veus? Ja té el relat.
10: Barcelona...
2: Antriquisto.
10: És una ciutat... donde se hace misa del bueno, misa de calidad.
1: Bueno, como a qualsevol lloc.
10: Mientras en Barcelona todo bonito, todo arreglado, todo angelical.
1: Sí que es verdad.
10: En Madrid se sembró el miedo, la oscuridad, hostia, las tinieblas, y por fin llegó el anticristo.
1: L'anticristo. Es refereix a vostè quan parla de l'anticristo?
10: Sí, por supuesto.
2: Special one.
10: The special one.
1: Encara és de special one, vostè?
10: Sempre soy the special one.
2: D'acord. És que, de tota manera, volíem parlar del Mundial, per tant...
11: A mi el Mundial me la pela, tío. Home, ara ja és força flaixa. Què passa, tetes?
2: No
11: t'interessa
2: el Mundial, Munir, para de fer.
11: No, me la pela el Mundial porque yo no quiero problemas con nadie, ¿sabes? Ni con América, ni con Canadá, ni con Guatemala, ni Sudán del Norte, tío. Todo bien, todo correcto, ni un paper terra, free Palestine, ¿sabes?
2: El teu fill, Lamine Yamal, arribarà al primer partit amb la selecció espanyola.
11: Lamine Yamal, para bien y para mal.
2: Sí, bueno, però ara és para mal, perquè està lesionat.
11: Es el mejor, tío. Cuando tienes un hijo, lo sabes, tío. Y Lamine es el más bueno, tío. Y sabe mejor como nadie, ¿no? Pero la selección sin ser a mí es una merda, tío. A mí me la pela, tío.
1: Vale, te la pela, però, Munir, si haguessis d'escollir una selecció...
8: Amb qui vas?
11: Què m'ho preguntes? Perquè sóc mora, no?
2: No, jo sóc català, tío.
1: Però no n'hi ha de selecció catalana.
11: Jo m'he educat aquí amb el 3XL, tío. Amb una mà de contes, el detectiu Conan i la Sakura, tío.
1: Vale, però no ens diràs amb qui vas, no?
11: Con Marruecos, tío. Les he preparat un tàper de nuggets, tío, que con eso solo puedes ganar, tío. Me la pela, Lamine.
1: D'acord.
11: Disfruta de Estados Unidos, hijo. Que ahí rapean bien, tío.
8: Gràcies.
12: No em vaig ja, no vull saber res. Adéu.
8: El papa deu estar volant aquesta hora cap a les Canàries. De fet, està a punt d'arribar-hi, on farà l'última part del seu viatge.
12: A les Canàries.
8: Sí, ha d'anar a les Canàries, què passa?
12: Però, pobre, què ha d'anar a fer a les Canàries?
2: No sé què ha d'anar a fer a les Canàries, i deu tenir unes activitats previstes. Si creu que ha d'anar a les Canàries, el papa va a les Canàries.
12: Però si la gent allà va tot el dia amb despullada i xacletes...
2: Això és mentida.
12: No deuen saber ni que va cap allà.
2: Clar que saben que el papa va cap allà i el deuen estar esperant.
12: Allà i no el reconeixeran. Escolta, es pensarà que és un jubilat que va a la platja.
8: Doncs miri, Armínia, perquè vegi que les canaris l'esperen amb ganes, tenim al telèfon un senyor canari que l'està esperant a l'aeroport de
2: Tenerife mateix.
8: Tenerife, sí.
13: No, de Gran Canària.
8: De Gran Canària.
13: De la guagua de Gran Canària, estoy aquí.
8: Vostè ha trucat al directe, està esperant el papa, eh? Sí, vostè, com es diu?
13: Estamos esperando papa. Pedri.
2: Vostè és Pedri?
13: Bueno, pero no soy el jugador de Barça, soy el otro Pedri, soy su tío de Pedri.
8: El tío de Pedri.
2: Pues diu Pedri, vostè.
13: Pedri,
2: sí, ja ho he entès. Bueno. Escolta'm, i vostè, ens han dit que vostè acompanyarà el papa durant la seva visita, deixi parlar, durant la seva visita per les Canàries, eh?
13: Sí.
8: I què farà? Què faran? Què visitarà?
13: Bueno, tenemos una visita de la costa de lo más típico de la zona.
14: ¡Esto es la plata!
13: Una... Perdón, que me ha venido aquí un plata.
8: Està arribant el papa ara mateix, eh? Està arribant. Ho estem veient?
13: Està llegant el papa.
8: Està a la base aèria de...
2: S'ho està perdent.
8: De Gando.
13: Vostè
8: estava en un port de Gando, no?
13: Apa, ven pa' aquí. Apa.
8: Ara s'ha parlat de Pedro Sánchez, que ahir a Barcelona, avui és a la Gran Canària, és com... És el mago pop de la política.
12: Però si no hi ha
2: el papa, deu estar una mica desconcertat.
8: El papa agafa l'avió, el Pedro Sánchez la coviada, s'enlaira a terra a Gran Canària i es troba Pedro Sánchez. Deu pensar, aquí deuen tenir una mà de Pedro Sánchez que no saben on fotre'ls, saps? Mira, ara l'està presentant a vostè. És vostè aquest, no?
13: Mira, sí. Vinga, pa' aquí, papa, que el vam regalar una jaqueta.
8: Feliz Bolaños, que també estava a Barcelona. Margarita Robles, veient.
15: Y hay, por supuesto, aquí los máximos representantes
8: del ministro Víctor Ángel Torres.
15: Del espacio de nuestro
8: país. Margarita Robles ha posat vela.
15: El papa León XIV, a las autoridades que están aquí esperándolo en la base aérea de Gando.
8: ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho, Pedri?
13: Ha dicho que quiere ver un espectáculo de Yuya Canaria. Que lo lleve a ver la Yuya Canaria en cachotito.
8: ¿Qué le regalará? ¿Qué le regalará? Porque encara no le he fet cap regalo.
13: Vamos a regalar una chancleta.
8: Una
13: buena chancleta, papa. Para que bendice a todos los plátanos de la isla. Luego iremos a pedir a Volcán que esté tranquilo, que ya tiraremos el papa a Volcán, no nos vamos a tirar a Volcán, pero el papa va a estar tranquilo, va a estar comiendo plátano. Vamos a pitar una chancleta. Vamos a comer una papa.
2: Que tiraran el papa a Volcán, perquè no...
13: Tu sabes que le vamos a dar de comer.
8: Sí. Què? Papes, papes arrugats.
13: La papa arrugats.
8: Molt bé, són molt bones. Unes piquen una mica a vegades. Sí. Gràcies, senyor Pedri, que vagi bé. No, una pausa, ara tornem.
2: Ja pot penjar.
16: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
17: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
18: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
19: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
20: Catalunya Ràdio.
21: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
8: Ens truca el Robert. Robert, bon dia.
22: Bon dia.
8: Com estàs?
22: Tot bé.
8: Vale, passant el dia. Anem a guanyar una cantimplora del 3CAT, si encertes la primera pregunta.
2: La primera pregunta, que és de la categoria d'efemèrides d'ahir, d'acord? Quin dia era ahir? Efectivament.
22: Era 10 de juny.
2: Era 10 de juny. Vinga, vas molt bé. Tal dia com ahir va morir a Barcelona cristianament atropellat per un tramvia l'arquitecte Antoni Gaudí. Segur que ho deu saber perquè se n'ha parlat res una mica aquests dies. Era un tio curiós, l'Antoni Gaudí, molt carismàtic, la vida del qual ha estat molt estudiada i també ha estat subjecte a moltes llegendes urbanes. I d'entre aquestes llegendes urbanes, barbaritats autèntiques que s'han difós de Gaudí, una de les més difoses ha estat la que diu que Gaudí es drogava. Només en base al seu caràcter sovint oníric i fins i tot màgic del seu modernisme, a molta gent li va donar per dir que el pobre home plania bolets al·lucinògens i fins i tot LSD. No és la primera vegada que li passa a un arquitecte supergenial, per exemple, Ricardito Bofill, un altre geni disruptiu de l'arquitectura, també l'acusaven de drogar-se. Són moltes de les llegendes urbanes al voltant de la figura de Gaudí, però també hi ha detalls biogràfics curiosos que són totalment certs, com per exemple la seva particular relació amb el menjar. Segons diuen els biògrafs, a Gaudí no li agradava menjar.
1: Miris la foto que miris, el veuràs fet una sacallona, escardalenc i xiulat i xuclat, com el gos d'un hippie. El pobre vivia amb una dieta extremadament senzilla, quasi vegetariana i profundament influïda pel naturisme, un moviment que promovia la salut a través del natural i la moderació. Fulles d'enciam, escarola, amanides amb oli d'oliva, llet de vaca, fruita fresca, avellanes o ametlles eren els pilars d'una dieta sense proteïnes que, acompanyada de llargs períodes de dejuni, podien explicar tan bé com les drogues que el bon home estigués com un llum de ganxo. I ara la pregunta. Què va atropellar tal dia com... bastants dies d'ahir abans, o sigui, diguem...
2: Sí, com fa uns dies.
1: Gaudí va morir ahir, diguéssim, no?
2: No.
1: Però el van atropellar...
2: Ahir no va morir.
1: No, va morir fa 100 anys. Sí, va morir fa 100 anys, però no el van atropellar el dia que va morir, d'acord? El van atropellar uns dies abans. La pregunta és, a Gaudí què el va matar? Què el va atropellar? Dono quatre opcions. El va atropellar un Mohamed, que anava en patinet, el va atropellar un elefant, el va atropellar un turista borratxo amb una moto elèctrica de lloguer o el va atropellar un tramvia?
2: Temps.
1: Quin vehicle el va atropellar?
22: Diria que un tramvia.
1: Sí?
8: Diries B!
1: Molt bé!
8: Ja tens la cantiplora del 3-4. Anem per la segona pregunta, que és de puntuació, va.
1: I que a més et portarà directe a la final de demà i guanyaràs 200 euros.
8: Això sí, fas bona puntuació.
1: Sí, l'has de fer bé, la puntuació, que és d'enfrontar el repte de les poesies. D'acord? Saps com va o t'ho explico?
22: Sé com va.
1: D'acord, doncs m'enfio de tu, eh?
22: Però si ho vols explicar, vale.
1: Vale, faig tres poemes. L'última paraula la deixo a l'aire. Tu has d'intentar que amb la teva paraula rimi el poema i tingui sentit, d'acord?
22: Vale. Què? A les 12.
1: Sí, és que... Escolta, et diré...
22: Ja ho escolto.
1: Què li
8: bueno, anem a...
1: Soc l'única persona que parla amb tu o hi ha més gent parlant amb tu?
8: Crec que no, però no
2: està participant en una altra
1: cosa. No podia ser una primera poesia. Per favor, calleu.
8: Sobre?
1: Sobre Gaudí van les poesies, evidentment. El primer es titula Natalici incert. I diu així. Que el Gaudí era de Riudoms? Bueno, això és el que tu creus. Perquè també hi ha molts prohoms que defensen que és de...
22: Reus.
1: Molt bé. Molt bé.
2: Robert.
1: Atenció, perquè el segon poema dedicat a Gaudí es titula Fa venir molts visitants. Gaudí era molt criticat, sobretot pels més puristes, i jo mai li he perdonat que ha fet venir molts...
22: turistes.
1: Oh, mama! Vinga, va, per al pleno. Aquest es titula Llums i ombres. Ui, sí, el Gaudí com en sabia. Un gran geni que el món canvia. Però tan visionari no seria si no va veure venir el...
22: tramvia.
1: Molt bé! Per part meva tens un 10.
8: Un 10 del Joel.
2: Jo li posaré 9,8.
8: 9,8.
1: Són ganes, també.
8: I jo et posaré un 7 i mig.
1: Doncs, home, ens n'anem a pràcticament a 26 i pico, em sembla.
8: 26 amb 3.
1: Home! Sí. Crec que ens veiem demà, eh?
8: Crec que sí, que hi ha molt bona puntuació. Gràcies, Robert.
22: Merci.
8: Ara tirem. Adéu-siau.
22: Adéu.
8: Tancarem la paradeta, però abans donarem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació Pare Manel, saludem la cantant Monique. Monique, bon dia.
5: Bon dia, Ricard.
8: Hola.
5: Em fa moltíssima il·lusió parlar-vos de la Fundació Pare Manel, on tants grans moments vaig passar quan era petita. Recordo amb especial afecte els casals d'agost de Nou Barris i les colònies d'estiu que molaven mogollon. També recordo amb molt de carinyo els monis que socorraven molt perquè fossin inolvidables per nosaltres. També m'agradaria fer un recordatori als altres projectes que té la Fundi, com la xarxa de dones cosidores, l'obrador digital, l'Òmnia, l'espai de cocriança de Roquetes, la comunitat urbana o el repartiment a domicili del Mercat de Montserrat, entre moltes altres. Com ja s'acosta la campanya d'estiu, us animo a col·laborar perquè us sumeu al voluntariat o bé un donatiu per ajudar al casal i colònies d'enguany. Podeu trobar més informació a la web paramanel.org o fer aportacions a través de Bizum al 03114. Adéu!
7: Fundació Pare Manel.
14: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
8: Bon dia, us informa Joan Bota. La
10: L'autoritat marítima de l'Iran assegura que ha tancat de forma completa l'estret d'Hormuz fins a nova ordre. És una decisió que ha pres en resposta als atacs dels Estats Units que han disparat contra un vaixell quan intentava exportar petroli per aquest enclavament i han causat la mort de tres mariners de nacionalitat índia. L'Iran i els Estats Units s'han seguit intercanviant atacs per segon dia consecutiu en un nou test per la treva vigent des de l'abril. La diplomàcia iraniana assegura que aquest alto el foc ha quedat a la pràctica sense efecte. Diverses informacions apunten, però, que al mateix temps hi ha esforços entre Washington i Teheran per tancar un acord de pau i que això s'està intensificant. Més notícies, Natàlia Ramon.
3: Les entitats socials reclamen ampliar el procés de regularització que acaba el proper 30 de juny per garantir que les persones més vulnerables hi puguin accedir. Les principals incidències estan relacionades amb el padró i també amb la bretxa digital. Des del govern espanyol no informen de quantes persones hi han fet els tràmits, a poc més de 15 dies perquè s'acabi el procés. Barcelona, Marriera, bon dia.
4: Bon dia. El procés de regularització extraordinària va començar tard i amb problemes tècnics. Ho diu Laura Valenzuela, vicepresidenta de la taula del tercer sector, que avisa que hi ha col·lectius que es podrien quedar fora. És el que es diu de les persones sense llar, extutelats, persones amb discapacitat o treballadores de la llar. I els motius són diversos.
6: Parlem de barreres que ens hem trobat, com és anar al padró. Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés garantista.
4: Mar Riera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Mentrestant, el Papa Lleó XIV ha arribat fa uns minuts a l'illa de Gran Canària, la primera visita d'un pontífex a aquest arxipèlag de les Canàries. Un dels principals actes d'aquesta jornada serà la seva presència al moll d'Arguineguín, on es reunirà amb persones migrants, treballadors i voluntaris vinculats a l'acollida i l'atenció humanitària. La visita dona continuïtat al gest que el Papa Francesc va projectar cap a les Illes Canàries davant l'augment de les arribades de migrants per mar i la resposta dels serveis de rescat i acollida. Tant el Vaticà com la Conferència Episcopal han destacat l'acte d'Arguineguín com un dels moments més rellevants d'aquest viatge.
3: Arxivada la causa per la mort de tres geòlegs a la mina de Súria fa 3 anys. El jutjat de Manresa no veu prou indicis de delicte i considera que l'accident el va provocar un despreniment sobtat i impredictible de la roca. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell, bon dia.
23: Bon dia. La jutgessa ha acordat el sobreseïment provisional de la causa sobre aquest accident perquè no hi veu indicis de criminalitat ni omissió greu de les mesures de seguretat ni tampoc que es produís cap incompliment de la normativa. La resolució, dictada a finals de l'any passat, tot i que ha transcendit ara, tanca la investigació penal iniciada després de l'accident, però s'hi pot presentar resolució. Els tres geòlegs d'una trentena d'anys estaven revisant la seguretat d'una nova galeria a uns 900 metres de profunditat quan part del sostre es va ensorrar. Els va caure a damunt una roca de 2 tones de grans dimensions, van quedar atrapats i van morir. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Súria.
10: L'any passat es van presentar 1.700 denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys, una xifra que s'ha doblat els últims 5 anys. Una xacra que encara és més greu i més difícil de detectar quan són persones amb algun tipus de demència. Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte que es diu Oblit Zero per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats. Barcelona, Mònica Mas.
24: Bon dia. Alzheimer Catalunya ha atès 220 persones maltractades, 3 quartes parts amb demències lleus i la resta amb dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil és d'una dona d'uns 83 anys i la majoria dels maltractaments passen en l'àmbit domèstic. Laura Nadon és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
25: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
24: Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona el productor de cinema Xavier Tance, cap de BNC Produccions, acusat d'agredir sexualment tres treballadores. Segons ha avançat el periòdico, la detenció es va fer ahir a la tarda, després que les tres dones d'entre 24 i 30 anys presentessin les denúncies. Fonts pròximes al cas expliquen que la investigació segueix oberta i no es descarta que hi pugui haver més víctimes o que es presentin més denúncies. Xavier Tance ha de passar avui a disposició judicial al jutjat de violència sobre les dones. Ara els esports, Marcos García.
9: Avui arrenca el Mundial masculí de futbol, ho fa a les 9 amb el Mèxic-Sud-àfrica. Aquesta serà la Copa del Món més llarga de tota la història, 48 seleccions en joc, 104 partits en total i la primera que es disputa entre tres països, els Estats Units, Mèxic i també el Canadà. Encara en futbol, el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions de l'any 2029 es jugui al Camp Nou. En bàsquet, el Barça buscarà aquest vespre contra el Tenerife la segona victòria al play-off de la seva semifinal de la Lliga ACB. Sentim el bas a blaugrana Juan y Marcos.
11: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
9: I és que Marcos adverteix que no serà un partit com el primer en el que l'equip blaugrana va superar l'equip del Tenerife de 30 punts. Aquest Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre, el podreu seguir al Tot Gira. En farem la transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. Encara en bàsquet, 2 apunts. Ahir la penya va perdre la pròrroga en aquest play-off de semifinals. Ho va fer 118-117, només un punt de diferència en el primer partit de l'altre semifinal, que en aquest cas l'enfronta amb el València. Encara en bàsquet, un apunt de darrera hora, un fitxatge del bàsquet Girona. És un ala pivot que es diu Àlies Jung, nascut a Ljubljana, i és nou jugador del bàsquet Girona fins al final de temporada. L'ala pivot té 2,07 metres d'alçada i arriba procedent del Torun, de Polònia. Per tant, un nou fitxatge, Kung, que és un jugador que arriba per incorporar-se al bàsquet Girona. L'Atlètic Barceloneta debuta a les 7 a la Final Four de la Champions masculina de waterpolo, juga la primera semifinal contra el Ferencváros d'Hongria. Ahir va quedar eliminat a les semifinals de la Champions femenina tant el Sant Andreu com el Mataró. A la final de la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge de cara a la temporada vinent. És el pivot de 24 anys, Eric Pérez. Arriba procedent del Ribera Navarra i firmarà per 2 anys. A Pérez el presentaran el proper dilluns. I en handbol, el Barça viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions.
12: Fins aquí les notícies.
13: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo 2 niños.
15: La Noa es una de las protagonistas del documental Corren las liebres.
13: Yo me he hecho 50 clientes en un día. Con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
15: Un retrato íntimo sobre la supervivencia a la periferia de Barcelona.
13: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
15: Un ambiente que también conoce la Mari Carmen, la otra protagonista.
26: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia d'una gamba, no? Que la gente viene a verlo pero nadie se moja.
15: Lorena Ros, cineasta.
27: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
15: Solidaris.
28: Amb Mercè Folch.
15: Vides als marges.
28: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
2: Dotze i vuit minuts. Bona tarda, Francesc Garriga.
8: Hola, bona tarda, com esteu?
2: Molt bé, què farem avui a la tarda? Doncs mira, anirem perseguint el papa, com ahir.
8: No, avui en principi recuperarem certa normalitat, tot i que sí que ens fixarem una mica en la transmissió televisiva d'ahir, que va ser molt espectacular. Ho vam seguir per la ràdio, però també per la televisió. I els responsables que el món veiés aquest espectacle de drons, de pirotècnia, d'il·luminació, són de casa nostra, són de 3CAT, i explicarem qui són i parlarem amb ells. Però avui comença el Mundial. Heu fet també una mica de xup-xup ja sí, al matí. Doncs avui estrenem espai a la tarda de Catalunya Ràdio, Edi Pou.
2: Sona d'alguna cosa.
8: Edi Pou cada dia ens descobrirà grup per grup les cançons
10: de cada país. Què s'escolta a Colòmbia? Ah,
1: no els himnes, sinó...
10: Els himnes, les cançons tradicionals...
5: No m'interessa.
10: Ah, el que sona a les ràdios de Curaçao...
5: No m'interessa.
10: Què s'escolta a Nigèria?
1: Què s'escolta
10: a Corea del Sud?
16: Doncs, segur que ho farà molt bé, l'Edi.
1: Sí, home, i tant.
10: Doncs això serà una secció que farem ara des d'avui, cada dia que hi hagi programa.
1: Sí, avui començareu amb Mèxic i Sud-àfrica.
10: Avui fem crec que sí, avui fem el grup de... el grup A, diguem-ne.
1: De... Tu amb qui vas al Mundial?
10: Jo vaig amb... no ho sé.
16: Ai, no per jugar.
1: Per favor.
10: Amb Marroc.
1: Jo vaig amb Escòcia.
16: Vaig amb Escòcia.
5: Molt bé, això vaig.
16: Aquest Mundial anirem amb Escòcia.
1: Però per què no aneu amb Espanya? No ho entenc.
5: Què dius ara?
10: Perquè això és una qüestió de sentiments, t'ha de sortir de dins.
5: De veritat.
10: No ens forcis els sentiments, Joel.
1: Però és com sembla, no sé, em sembla estrany.
5: Que
1: no
5: vas amb Espanya.
1: Home, on som? On som?
10: A Catalunya Ràdio i a les 4 de la tarda farem un programa amb Svetlana també.
16: No, Joel, tu amb qui aniràs? Digue-ho. Ara traurem un titular. Joel Díaz, dos punts cometes, vaig amb Espanya.
1: Jo vull que guanyi el millor. Sempre. En totes les competicions on no jugui el Barça.
16: Ets un farsant.
5: Ets un farsant.
1: No, vaig amb el Messi. Francament, vaig amb el Messi.
5: Farsant de cuidado.
16: T'escoltarem, Garriga. Hem de
10: marxar. Moltes gràcies.
16: Apa-li. Adéu-siau.
1: Vinga, adiós.
17: Som el dia.
18: Som la nit.
19: Som dos programes amb el mateix objectiu.
17: Saber què està passant.
18: Què ha passat.
19: I també per què ha passat.
17: Tant a casa...
18: com al món.
19: Què ens fa diferents?
17: El ritme.
18: El ritme.
19: El ritme.
17: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
18: Perquè al Catalunya nit som pausa.
19: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
17: A tot hora...
18: i a tot arreu.
28: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Som diferents. Catalunya
20: Ràdio. Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
21: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
22: El meu amor dins el punt floreix el maig fins a juny.
29: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
30: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta El Corte Inglés o a través de l'app en qualsevol mitjà de pagament. A la web i app. Inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per Financera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
31: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
33: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
34: Aviam què passarà avui. Aquesta és la diferència i a mi és una cosa que sempre me va engegar molt. Mm. Una cosa és el que veiem nosaltres i una cosa és el que capta la càmera. Nosaltres som essencialment secs a la nit. Uh-huh. Veient en blanc i negre i veient... En canvi, hi ha uns colors, unes formes, uns moviments que...
35: Ens descobreixes un món, realment.
34: Exactament.
35: Molt bé.
34: Para la tele, Mercè.
0: Juan Carlos Casado.
3: Serà molt interessant.
0: És molt bo,
3: això,
0: aquest tio. Sí, aquest és un caçador d'aquest, un fotògraf.
3: D'eclipsis.
0: Eclipsis.
3: I aurores boreals.
4: Carai, és, sí. Segur que la NASA ja li va al darrere d'aquest
0: tio. I tant, aquest tio. Hosti, sí. És com en Messi.
4: L'escuradents, també. Hem de parlar de l'escuradents. És un tema molt important, sí, sí.
3: L'escuradents. Jo tinc sempre aquí al bar.
0: Sisplau, per favor, que arriba el jefe.
6: Déu, Usuart.
7: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: L'objecte d'avui és probablement dels més antics, si no el més antic de tots els que hem parlat en aquest programa. L'escuradents és dels primers invents de la història de la humanitat.
2: És el primer, Peyu.
1: Veiem, el primer no t'ho sé dir tampoc, no?
2: És el primer.
1: S'han trobat fòssils de cranis i dentadures de neandertals que demostrarien que ja s'utilitzaven trossets de fusta per netejar-se les dents fa 46.000 anys.
2: És el primer invent de la història de la humanitat.
3: No es pot saber, no es pot saber. L'Istillo, no es pot saber. Vull dir, també hi ha la roda, també hi ha la llança, el taparrabos...
2: Això ho ve després. L'escuradents és primer del taparrabos.
1: No se sap, Figuera. Això s'hauria preguntat a l'Eudald Carbonell. Un dia a l'Eudald li preguntem.
2: No veus que sense un escuradents a la boca no pots pensar aviam què més inventes?
1: Ah, està ben vist, això.
4: Com?
2: Tu et fots un escuradents... Ara, tu estàs per allà.
4: Sí, a casa, m'aixego el dematí.
1: A la cova, estem parlant de prehistòria.
4: Ah, però jo em dic a casa, a la cova.
1: Vale.
2: No, està ben dit.
1: Sí.
2: Està ben dit.
4: Em dic a casa.
2: Està molt ben dit. Clar. Si és casa teva, sí.
1: Exacte. Els prehistòrics ho deien així, suposo.
4: Sí. Anem a casa.
2: Doncs fixeu-vos en aquesta escena que us representaré. Jo vinc a casa teva.
4: Sí, m'has de convidar.
1: A la teva cova.
4: Sí. Bueno, convido.
2: Convida'm a casa teva.
4: Vols venir a casa meva?
2: Sí.
1: Feu una quedada per pensar coses per inventar.
4: Ho fem molt, això.
1: Això a la prehistòria es devia fer.
4: Sí, els dimarts. Els dimarts, sobretot.
2: Tens una...
4: Cunyac, tinc cunyac, si vols.
2: No em ve.
4: Va. Sí. No volies prendre algú.
2: No. Guita, agafo-te aquest tros de pal d'aquí terra. Sí. Me'l foto a la boca.
4: Sí, hòstia, que interessant que quedes.
1: Ah, quan acabis explicaré tot el que has fet, com estava escrit el guió.
2: Home, estic pensant en un escuradents a la boca perquè estigui inventant la roda.
4: Hòstia.
2: Sense aquest pal aquí a la boca, no hauria pogut inventar la roda.
4: És el primer, en Xuriguet de Roda.
2: S'ha entès,
1: Xuriguet. Sí que és veritat que estava escrit en una línia i tu n'has fet servir 10 o 12, però s'ha entès.
5: Ai, senyor.
2: Que allarguem el programa.
1: Sí. Els romans també utilitzaven plomes d'ocell com escuradents i era una tasca molt pesada i avorrida que sovint la feien fer a un esclau, eh?
6: Però què passa, que els romans eren idiotes i no sabien rentar la boca i sols?
1: Mira, de veritat que els romans, déu-n'hi-do, també, eh? Sí. És que no és ni rentar-te les dents. Ja. És a l'escuradents és treure't un trosset de fuet que t'ha quedat aquitxat si li has de fer amb un esclau.
4: No, home,
1: però bueno, això és com el rei Joan Carles, que es feia posar els mitjons.
5: Ah, sí?
1: Sí que ho feia, sí, eh? Això és, entenc que...
5: S'ha de ser molt vago, eh?
1: És una demostració de poder, suposo, o són coses que realment les fas fer un altre perquè realment ets idiota i no ho saps fer, que seria el cas de Joan Carles I. Bé, durant l'edat mitjana, portar un escuradents a la boca era una cosa reservada a la gent de classe alta. Els rics anaven amb l'escuradents per demostrar que s'acabaven de fotre un bon àpat.
4: Els rics també, per això, eh? Porten tota la vida, tota la història, fotent coses d'idiotes, eh?
1: És veritat,
4: són...
1: Però vull dir que ara és una cosa que s'associa a la gent pobra.
2: Sí. I el tècnic de so d'aquest programa, també.
1: També va amb escuradents. Sí. Si no sona bé el programa.
2: No sona
1: la gent
2: bé.
1: Diu, i com és que sona també l'escuradents de Dani?
5: La finura de l'escuradents.
1: Si hi ha un nom que revoluciona el negoci dels escuradents és el de Charles Foster, un empresari americà.
4: Collons d'americans.
1: En un viatge al Brasil va veure que els nadius tenien les dents molt ben conservades i que utilitzaven estelles de fusta per netejar-se-les. Va decidir començar a produir-ne en massa, però la gent no en comprava. Era una cosa que fins llavors s'aconseguia gratuïtament, estellant un trosset de fusta o un llumí. Llavors la gent deia, hòstia, per què n'he de comprar si ho puc aconseguir gratuïtament,
2: no? Si està a l'abast de la mà.
1: Exacte. Llavors aquí és on Charles Foster treu la seva faceta de gran venedor. Va pagar diners a nois joves perquè anessin a bars i restaurants. Aquests nois demanaven escuradents i quan els deien que no en tenien marxaven emprenyats de males maneres. Cago en Déu, no teniu escuradents, què és aquest bar, quina merda! Curiosament, al cap de pocs dies apareixia en Charles Foster al restaurant oferint els seus escuradents. I d'aquesta manera tan tonta es va fer milionari aquest senyor
5: en
1: mitjans del segle XIX.
2: Això és la tècnica que va fer servir després la cacera.
1: Sí, senyor.
2: No hay cacera, nos vamos.
1: Bueno, és la tècnica que fa servir bàsicament Instagram, que et va ensenyant coses que no necessites per res.
4: Ara.
1: És el capitalisme,
2: és bàsicament. Això, és bàsicament.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, un fotògraf que recorre el món perseguint els fenòmens astronòmics més espectaculars. No és casual que se'l conegui com el caçador d'eclipsis.
2: Fixa't.
1: A més, la NASA ha seleccionat moltes de les seves imatges, des d'aurores boreals fins a analemes solars, núvols noctilucents, cometes i constel·lacions. Avui ens obrirà una finestra al cosmos i ens mostrarà com capturar la imatge de l'univers a través del seu objectiu.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Juan Carlos Casado.

0: Juan Carlos, què has menjat avui per esmorzar?
1: Doncs mira, jo soc basc.
0: Basc, llavors, hòstia. Basc, sí, d'on?
1: D'Onòstia.
0: D'Onòstia, sí. Molt bé.
1: Llavors, a mi m'agrada esmorzar bé, sí. Però sobretot tranquil. Sí, llavors començo doncs, amb fruita, un suc, i després ja coses de més contundència.
0: I va evolucionant, l'esmorzar va evolucionant al llarg del dematí.
1: Bé, el xuletón encara no.
2: Encara no. Ja quedarem.
0: Escolta'm, Juan Carlos, tu ets astrofotògraf. No sé d'on et ve aquesta afició per fotografiar el cel.
1: Bueno, va ser arrel d'un llibre que vaig llegir quan jo tenia uns 11-12 anys,
0: sí.
1: D'astronomia, i llavors veia unes fotografies de l'espai, de les galàxies, i me preguntava jo, des de la meva infantesa, com era possible obtenir aquestes imatges.
0: Clar.
1: Si jo quan mirava el sol no veia més que uns puntets, i per ahí va començar tot, no? El meu pare tenia una càmera que va comprar a Alemanya quan va anar a treballar, i a partir d'ahí, doncs, me va deixar la càmera sempre venia amb mi, sí. Perquè no me la deixava a mi ni sol, no? I vaig començar a fer fotografies i vaig veure que era qüestió de captar llum, o sigui, que si estés realment llum, més enllà de la llum del dia, de la llum del sol, i jo vaig captar aquestes 12 hores, més o menys, que és la nit, la llum de la nit.
0: Però amb una càmera convencional ho feies, sí, al principi.
1: Sí, sí.
0: I això és molt difícil, perquè tots hem intentat fer una foto de la Lluna i et queda un trunyo de foto.
3: Una merda.
1: Bueno, clar, a la primera no surt res, però després ja vas veient que hi ha tècniques, hi ha diferents... Bueno, ja veurem les imatges. No és igual fotografiar la Lluna que fotografiar les estels o fotografiar un eclipsi, no?
0: Sí. Escolta, i tècnicament, quin és l'equipament que necessites per fotografiar coses com l'espai, diguéssim?
1: Doncs mira, jo m'he especialitzat sobretot en fotografia d'astropaisatges nocturns.
0: Astropaisatges nocturns.
1: Sí, això vol dir que hi ha com una unió entre el cel i la Terra.
0: Sí.
1: Llavors, soc l'únic membre espanyol de TUAN, de World at Night, que és un grup d'astrofotògraf mundial.
0: Sí.
1: I llavors ens dediquen a fotografiar doncs fenòmens, objectes, el cel nocturn i des d'indrets també que estan a la llista de la UNESCO d'espais
0: protegits. Estem veient ara algunes de les fotografies que has fet, perquè ens entenguem, parlant clar, és fotografia artística dels fenòmens, una mica, del cel,
1: sí,
0: no?
1: Intento reunir una mica art i ciència, les dues coses, i també l'afegeix una mica d'aventura, perquè, per exemple, per anar a fotografiar un eclipsi, normalment no pas com el d'aquest any, que és a casa nostra, hem de fer viatges a l'altra banda del món.
0: Clar, t'has de bellugar. Si no m'equivoco, hi ha més de 60 fotografies teves que han estat seleccionades per la NASA.
1: Exactament.
0: Això no és fàcil, això.
1: No. Llavors, quan una persona ja aconsegueix una fotografia, APOD, Astronomy Picture of the Day, ostres, ja és com un signe ahir de...
0: Sou una mica com els que envieu fotos al temps de TV3,
2: no,
0: però més pesats encara.
2: És a lo bèstia, paio.
0: A lo loco, sí.
2: És com TV3, però a lo grande.
0: Clar.
2: A lo bèstia.
0: Tu vas enviant fotos a la NASA.
1: Jo vaig enviar fotos. La primera vegada doncs, va ser la pròpia NASA que es va posar en contacte amb mi. Jo pensava que era una broma.
2: Clar.
1: I no.
2: Quina veu té?
0: Qui et truca?
2: Quina veu té?
1: No, per correu electrònic. Correu electrònic.
0: Hello.
2: Hello.
0: Som la NASA.
2: I'm the NASA.
0: Sí. I like your picture.
2: Yes. Són una mica abstractes, eh? Si no penses que és un paisatge nocturn, dius, ostres, és una pintura abstracta.
1: Sí, perquè, clar, quan nosaltres... Aquesta és la diferència, a mi és una cosa que sempre me va, doncs, engegar molt. Una cosa és el que veiem nosaltres i una cosa és el que capta la càmera. Nosaltres som essencialment secs a la nit. Veient en blanc i negre i veient, en canvi, uns colors, unes formes, uns moviments que... No
2: ens descobreixes un món, realment.
1: Exactament.
2: Molt bé.
0: Feien broma del tema de la NASA, però
2: no,
0: el Juan Carlos està entre el top 5 del món, és de tota la gent del món que envia fotos a la NASA, està entre els 5 primers.
2: En aquest programa, Juan Carlos, només ve gent ben parida i gent important.
0: Escolta, què pot valdre? Els estris que fa servir per fer fotografia? Oh. Això deuen ser... Vull dir que no és una càmera barata.
1: No, bueno, tampoc és una cosa molt exagerada. Jo porto normalment equipament senzill, depèn del projecte, perquè també he fet projectes per diferents comunitats, diferents projectes europeus, també, doncs, de vegades són coses que puc portar en la pròpia motxilla. Ara, la càmera la porto modificada. Volia captar uns colors,
0: sí,
1: el vermell, que no el capta una càmera normal, perquè les nebuloses, colors de l'espai, doncs emeten molt en vermell, i, bueno, i les aurores també.
0: Llavors que fas, compres una càmera normal i la truques? La...
1: Sí, la... sí, sí, hi ha algunes empreses a Europa i als Estats Units que te la fan aquesta modificació.
0: Hòstia. T'anomenen una mica també el caçador d'eclipsis, perquè tu, quan hi ha un eclipsi al lloc que sigui del món, cap allà vas, eh? Viatges cap allà i fas la fotografia.
1: Sí. Bueno, intento anar a tots.
0: A tots, eh? Quants n'hi han? Perquè no sé quan...
1: Bueno, a los totals. Per mi, l'autèntic eclipsi...
0: Ah, l'altre. L'altre és segona divisió.
2: Són intents. Són intents, quatre.
1: No.
0: O sigui, eclipsi total, com el que tindrem aquest estiu, sí, aquí, cada any n'hi ha o no?
1: No. No. Cada 18 mesos, 20 mesos. Va. Uno a la Terra. Clar, el que normalment és molta casualitat que a casa teva doncs surtis i veies l'eclipsi. Normalment toca a milers de quilòmetres de distància. No?
0: I llavors fas el viatge corresponent. Cada 18-20 mesos et trasllades a una part del món a fer fotografies d'eclipsis total.
1: Ah, això.
0: Hòstia de Déu.
3: O no el faràs aquest any aquí o aniràs fora?
0: Home, aquest any...
1: Lo faré aquí. El que passa és que encara no el puc dir. Estaré aquí, però no estaré aquí.
0: Hòstia.
3: Ui, és molt estrany el que acaba de passar.
4: Què vols dir?
1: Sí, bueno, podríem fer després, perquè és un projecte una mica secret de moment.
0: Ep. Ei.
2: Hi ha la NASA pel mig?
1: Només diria una cosa, que no hi seré a Terra.
0: No seràs a Terra.
3: No em diguis.
0: Ep.
2: Hi ha la NASA pel mig.
0: Aquí hi ha la NASA.
4: L'ONU hi deu haver pel mig.
2: Ja no puc dir-ho més. Aquí hi ha coses, eh?
3: Ostres.
0: Escolta, ara que parlàvem d'aquest eclipsi que hi haurà aquest any aquí, que tindrem el gust de veure, ens pots donar quatre consells per veure aquest... Això serà 12 d'agost, m'equivoco?
1: 12 d'agost.
0: 12 d'agost.
1: És un dia... Bueno, és de vacances, però com el dia és dolent, perquè és un dimecres...
0: Vaja.
2: Els dimecres són dolents?
0: A l'eclipsi el dimecres es veu que no.
4: És molt millor un diumenge.
1: Bueno, lo que té és que és a última hora del dia.
0: Sí.
1: Lo dolent que té també, que és a última hora del dia, i perquè això, no, perquè el sol es veu molt baixet, llavors hi ha molta gent que si no està preparada, no ho sap, doncs qualsevol arbre, qualsevol obstacle, natural o artificial, pot tapar la vista del sol.
3: Ostres.
1: Per tant, molt en compte en tot això.
0: Com a recomanació, hauríem d'estar un lloc una mica elevat i que no tinguem obstacles al mig.
1: Això mateix, seria l'ideal.
0: El sol estarà baix en aquella hora.
1: Molt baixet, serà una mica abans de la posta de sol.
0: I a quina zona de Catalunya? Han dit cap al sud, no? Hem d'anar?
1: A partir de Tarragona... Sí. Doncs, tot el sud, i després Balears també, València, i bueno, travessa tota la península ibèrica.
0: Algun tipus de protecció que...

0: Llavors hi ha algunes ulleres, entenc.
1: Sí, hi ha ulleres que estan certificades. Jo us he portat aquí
0: una
1: per vosaltres.
0: Ah, mira.
1: Per tot l'equip, perquè dieu...
2: Per tot l'equip, eh?
3: Mira, ja quedarem segurs.
1: Ja
3: quedarem segurs.
0: No, ja n'hi ha més.
1: Aquí hi ha ulleres certificades.
0: A veure, les pots desenfundar per veure com són, si són especials.
4: Però jo, Juan, si jo estic a Arbúcies el dia de l'equip,
0: no
4: em passarà per res als ulls, no? Només pas estar al quarto amb els ulls tancats.
5: Si mires el sol.
1: Clar, és que un eclipsi és igual que mirar el sol. Tu no te quedaràs mirant mitja hora al sol.
4: Oh, hi ha ratos que ho faig.
3: Clar, sí.
4: Van d'ingressar.
1: Doncs mireu què te passarà. Mira, són aquestes ulleres.
0: Són com les ulleres de cartró aquelles de les pel·lícules 3D.
1: La pots posar a sobre de les altres ulleres.
0: I ja està.
1: I si mires ara, no veuràs absolutament res, perquè és només deixa passar una part de 100.000 vegades la llum del sol.
5: Ostres.
1: Llavors, el que és interessant és que filtre també aquesta radiació que, si no, cremaria amb mitjans casolans el nostre ull.
5: Però i tu, quan fas la foto, també portes les ulleres, no? Perquè, si no, no veuries el que estàs fent amb la foto, no?
1: Sí, ara jo miro a través de pantalles. O sigui,
2: mira amb l'ordenador.
5: Tu no mires l'eclipsi. No, tu no el veus, l'eclipsi, de fet. El veus a través de la pantalla.
1: Aquesta és la desgràcia de l'astrofotògraf.
5: Sí, no? Clar. No,
1: la veus després i normalment ja desplego 6-7 càmeres, no?
0: Escolta, recentment has publicat un llibre que es diu Eclipsis, l'ombra d'un gegant. Recordes el millor eclipsi que has fotografiat, el que t'ha impressionat més?
1: Doncs, sens dubte, l'eclipsi de l'Antàrtida.
0: De l'Antàrtida.
1: Sí. No vaig posar peu a l'Antàrtida perquè... amb un avió.
0: Amb un avió? Només... O sigui, la foto està feta des de dalt un avió.
1: Des de dalt un avió que va pujar a uns 1.000 metres d'alçada. Llavors, aquest avió seguia, diem, el rumb, l'itinerari que feia l'ombra.
0: Sí.
1: Llavors, clar, l'ombra va molt ràpida, anava amb uns 5.000 km per hora, l'avió anava amb uns 900 i pico, i no es va agafar per la cua, i es veu com doncs, una mena de llençol negre enfosquia tot el paisatge antàrtic, i el sol, de cop i volta, doncs, apareixia així negre i no obria al voltant, que és la corona solar. No?
0: Tot això... Fa estona que vaig pensant, tot això qui ho paga, diguéssim?
1: Bona pregunta.
0: Sí, no?
1: Perquè ahir sí que t'has de buscar una mica la vida, has de buscar finançament.
0: Perquè parlaves d'un avió i tal, clar, vull dir...
1: Sí, aquest, jo anava a un dels seients més barats, que eren 12.000 euros.
4: Hòstia, per anar a fer aquesta foto vas gastar 12.000 euros en un...
1: Jo no. Sí, vam finançar doncs, aquest vol, que era doncs, el seient més barat, 12.000 euros.
0: Va parir.
1: Perquè... Era també un vol charter, és a dir, un vol que estava específicament fet per això. 14 hores de sobrevol, sortia des de Punta Arenas, Xile, caçar l'ombra de la lluna.
0: Sí.
1: Després hi havia dos extras molt macos, que era un vol rasant sobre el Pol Sud, on està l'estació a Montsen Scott, i després una baixada en espiral al voltant del Vinson, que és la muntanya més alta de l'Antàrtida.
2: Carai, i una mica de refrigeri,
4: suposo. Ara, volia dir bon catering,
1: El problema que va haver, i sembla una contradicció, és que perquè no s'entelicia el vidre, van posar la calefacció a tope. I estava l'Antàrtida fora, estava a 60, menys 60, i a dintre ja no es pot la roba perquè es quedaven tots ahí cuits.
0: Clar. Torno a preguntar, qui ho paga, tot això?
1: Han de buscar finançament. Llavors, doncs, hem trobat entitats públiques i privades que, doncs, al llarg de diferents eclipsis i diferents projectes no s'han anat finançant.
0: Bueno, dic perquè, clar, aquí l'avió, l'assegurança, suposo que també t'has de...
1: Aquesta és una assegurança molt important en el cas de l'Antàrtida perquè si tens un accident no te poden anar al rescat immediat, o sigui que...
0: Què vols dir?
1: Que és, hi ha un punt, a partir de l'aviació civil, que surts de certs límits, no tens un rescat immediat. O sigui, que si te passa alguna cosa, doncs...
4: No, t'has d'esperar.
2: Perquè no.
1: T'has d'esperar, sí.
4: T'has d'esperar que vingui.
1: Llavors, jo després, ja me vaig enterar, després d'aquest vol, que tothom s'havia fet doncs, unes assegurances milionàries. No?
0: Sí.
2: I tu no.
0: I tu no,
1: Jo no.
4: Tot el que vas estalviar, també.
0: Sí, i està aquí.
4: Està aquí, està... com nosaltres,
0: No va passar per res, No va passar... Però si no hagués estat uns dies a l'Antàrtida esperant el RAC, que no arriben...
2: Un tio de Donòstia...
0: No, aguanta l'Antàrtida 2 mesos. Cap problema, escolta. Hi ha alguna fotografia que t'hagués agradat fer i encara no hagis fet? Alguna espina clavada que tinguis? Hòstia, he de fer una foto de planeta Mart, jo què sé.
1: No, tot això ja l'ho tinc fet.
0: Ah,
1: però si hi ha una... M'agradaria anar a la Lluna, un vol d'aquests.
0: Sí?
1: De fet, m'he apuntat.
0: Què dius ara?
2: On
0: t'apuntes, això?
4: És boníssim,
1: Però avui hi ha un milionari japonès, ara d'aquests vols que s'estan fent...

0: a tornar de la Lluna, doncs que busquen un fotògraf també per anar a la Lluna i documentar una mica això. No?
1: Hòstia de Déu.
2: Hòstia, amb el capellà de Torroella anem fins a Lourdes, però a la Lluna no...
3: Tornaràs, no, després, quan ho hagis fet, això?
1: Sí.
3: Jo vull que ens ho expliquis.
0: Sí, ja us explicaré, perquè... Home, us diré que és una primícia, això.
1: Sí, tio. Sí. Perquè això que han fet els americans ara que han anat a donar la volta, això què?
2: A volta a la Lluna.
1: Sí.
0: Sí, però què vols dir? Que
1: vull dir
0: és
1: que...
0: veritat?
4: No, o... no t'ho creus.
2: No, no. Sí, home, no, no. Ha sigut bastant merdós.
1: Veritat sí, però ha quedat una mica, no, com...
0: Home, quan van anar les missions Apolos no van anar la primera a baixar, no? Van fer la primera, doncs, una trobada, un acostament, i després, ostres, aquí funciona tot bé, però és més complicat del que sembla.
1: Ja, ja.
0: I ara sembla que per el 2027, 2028, ja aniria un Artemis que si ja es posaria el peu a la Lluna.
1: Fotria gràcia això, no, tu, o no, Nari?
0: Home.
1: Sí?
0: Home, tio. La meva dona no està molt, dius, ostres, perquè, clar, quan tu vas en un avió, es calculen les probabilitats que tens un accident greu, és menys d'una entre un milió.
1: Hòstia. Ah,
0: un llançament a l'espai és d'una entre 10.000.
4: Ah, collons.
1: Ja és més, eh? Ja,
3: sí.
1: Ja, tot i que encara em sembla poc.
2: Bueno, sí, també. De Vic a Arbúcies amb cotxe...
1: Sí, és una entre dos.
3: Per Barcelona,
1: sí. Si creus en una altra, ja pots... Sí.
2: Un altre d'Arbúcies.
5: Juan Carlos, un dubte que tinc. En aquestes múltiples fotos que...
1: No, has anat, no. I preguntarà pels somnis.
5: En alguna d'elles hi ha aparegut algun objecte que tu no puguis classificar com una cosa coneguda per la ciència?
0: Clar, bueno, això és un tema, el tema de los ovnis, que
2: sí, sí,
0: bueno, ja porta molts anys i sí, però sí és veritat que en té milers de fotos sortir de vegades alguna cosa estrany, no?
1: Ah, sí.
0: Ei!
1: Ja
4: està.
0: Estrany no vol dir que sigui extraterrestre.
5: No, jo no he dit...
0: Bueno, tinc una fotografia concretament que és un punt lluminós en la zona no... il·luminada de la Lluna, no?
1: Fixa't.
4: El dia 11, si pots anar a Montserrat, t'ho agrairan tot una colla.
5: Després parlem.
1: L'Arnau va a aquestes trobades que fan l'11 de cada mes a Montserrat, els avistaments ovnis. Ves allà un dia i en vez de fer fotos als ovnis, fes els invents.
2: Veuràs quines coses.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Juan Carlos, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó gentilesa de...
7: Vera!
1: Una llangonissa per aquests esmorzars tranquils que dius que fas. Sí. La paraula d'avui és bicoca. A, bicoca. Es diu de la segona tanda de droga que hom pren en una festa.
2: Què fots aquí, parat, Fel? Ja pots córrer cap al lavabo que nosaltres ja anem per la bicoca.
1: B, bicoca. Ostres típics del Pallars Sobirà on s'empapa un tros de coca amb vi dolç i s'acompanya amb una mica de nata.
4: Jo, en comptes del pijama, al final agafaré la bicoca amb nata, perquè estic a dieta i amb els macarrons i l'espatlla de xai he quedat bastant bé.
1: O C, bicoca, sinònim de ganga, cosa que s'aconsegueix a un preu o amb un esforç molt inferior al normal.
3: El meu cunyat està fotut al Consell Comarcal i em sembla que cobra per anar-hi un cop cada 15 dies. Això del Consell Comarcal és una bicoca per cobrar sense fotre res.
1: A, B o C?
0: Jo diria que C.
1: Correcte!
2: Bravo! Una llengonissa cap a la Lluna.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Avui dediquem el capítol a l'escuradents. Mercè, què ens has de dir de l'escuradents?
3: De l'escuradents us puc dir que la fusta més valorada i més utilitzada per fer-los són els del bedoll blanc.
8: Blanc. Tu, i quants escuradents surten d'un arbre?
2: Home, depèn del tronc, això, Àlex.
3: Doncs mira, us en puc fer una estimació. Si agafem, per exemple, un tronc d'uns 2 metres de llarg i 20 centímetres de diàmetre...
1: Mirad-ho, que tenim un tio d'Euskadi aquí, segur,
8: sí.
3: Poden sortir-ne uns 50.000 escuradents, què us sembla?
4: Com ho has calculat, això?
3: I, perquè sóc ràpida. A mi les mates i els números sempre se m'han
4: quedat. Sí, sí,
3: sí, sí. Ja ho sabeu. I ara no em vingueu amb allò de... Oh, 50.000, si per cada escuradents un euro...
1: 50.000 euros?
3: No, perquè no.
1: No val, no val.
2: Què val un escuradents?
3: Són molt barats.
2: Un de sol, vull dir. Si tu vas a la botiga... Hola, bon dia, vinc a comprar un escuradents.
1: Et carden fora de la botiga.
3: Sí, clar.
1: Un de sol no te'l vendran.
3: No te'l venen.
4: I embolica molt per regals.
3: Almenys... Val menys d'un cèntim un escuradent. Bueno. O sigui que si en compres un de sol no tindràs ni la manera de pagar-ho.
4: Però encara que volgués un cèntim, no existeix. No hi ha la moneda de cèntim, no. Ja.
1: És veritat que les van treure? Per què les van treure?
2: Per la gent gran.
4: Ah, sí?
1: Què vols dir?
2: Se les empassava.
1: Ah, sí? Les monedes petites?
2: Sí.
1: Se les empassaven?
2: Sí, es pensaven que eren com una pastilla.
4: Dels nervis, no? Que es curta la gent gran o què?
2: No, no, de veritat, que semblava, quan anaven al lavabo, semblava tan agaperres.
1: Juan Carlos, res, escolta, anirem seguint, mentre vagi seguint a Eclipsis i anirem estant pendents de les teves fotografies. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si només vols fer propaganda del teu negoci, ja et donarem el correu de l'equip comercial.
7: El Fel encara riu.
1: Fel, estàs bé? Estàs amb la traga perres encara.
8: Sí, les traga perres han sigut fortes.
1: Llimona, llimona, llimona. Cling, cling, cling.
7: El que m'imaginava, això.
1: Àlex Vila,
8: ei,
1: què ens portes avui?
8: Avui una nova faula barra reflexió.
1: Sí.
8: Ei. Probablement avui sí que canviaré la vida de moltes persones.
1: Fa tota la pinta.
8: Sí. aprofitant que l'objecte era els escuradents, sí. Pues això és...
1: La faula de l'escuradents.
8: Sí. Molt bé. Hola, sí. No, faula no ho sé, eh? Bueno.
2: La història.
1: La reflexió.
8: Tots els escuradents...
5: El conte de l'Àlex.
8: Exacte. Mira... tots els escuradents són iguals, no? De fusta, allargats i, sí. I amb punxa.
2: Però n'hi ha de planers, n'hi ha de rodons...
8: Sí. Exacte.
1: N'hi ha uns que els trobo que són una mica... Els que són tornejats de la punta.
8: Sí.
1: Que són una merda, perquè llavors quan se t'estovola no pots girar-lo.
8: Sí. Si no us importa, durant la meva secció...
1: Ah, no, fes-lo teu. Sí. Que sí, si tens raó, tens raó.
8: Sí, 5 minuts que tinc a la setmana.
1: Sí, no... Explota'ls.
8: Perdó, eh?
1: No.
2: Sí, sí, endavant.
8: Després dic unes merdes com un castell, però...
1: Endavant. Que no ho tinguem...
8: Tots els escuradents són iguals. Avui en dia no està ben vist ser igual que la resta, no? Tothom vol ser diferent. Sí. T'has de diferenciar per ser diferent. Ai, jo sóc una persona altament sensible. Calla, home. Calla. Jo és que vaig amb patineta... Silenci, no? Què passa? Per què no som una mica més com els escuradents? Us agradaria a vosaltres ser com un escuradents?
1: Bueno, depèn.
2: Depèn de qui em porti a la boca.
1: No. Exacte.
8: Ah, bona.
2: Bueno, si és el que tinc, que sóc bastant bo.
8: Bona. Coneixeu? Hi ha una marca d'escuradents que es diu Don Palillo.
1: Sí, senyor.
8: Tots els escuradents del paquet del Don Palillo són el Don Palillo.
1: Sí.
8: No? És com una entitat.
1: Treballen per la comunitat.
8: Exacte. Mm. Don Palillo existeix gràcies a que tots els don... O sigui...
1: Sí, sí. Que tots els dons, sí. Palillos...
8: O sigui, tots els palillos són un Don Palillo.
1: Se senten un...
8: Són com petits comunistes treballant per al bé comú, que és treure la merda, el tros de fuet que tenies entre les dents.
1: Sí, senyor.
8: No? Tots junts.
2: Sí. Mm-hmm.
8: En canvi, tinc un veí, que a vegades jo surto de casa, em porten un paquet, i diuen, truco al teu veí. I jo he escoltat per telèfon el repartidor, com truca el veí, i diu, no... No, a mi no em deixis el paquet.
1: Què dius ara?
8: A què tens por, veí meu? No és una bomba, no és res, vull dir... No ho sé.
2: Ja.
1: Qui és aquest veí?
8: Aquest veí no sé qui és. No l'insultaré tampoc, l'anava a insultar ara,
2: no,
8: però...
2: No. Sigues elegant.
8: Sí. Per què no som una mica més com els escuradents, veí meu? No? Tots junts.
1: Tots treballant pel mateix Don Palillo.
8: Don Palillo.
1: Ara
8: m'haurien de pagar aquests diners, els de Don Palillo.
1: No sé quin pressupost de màrqueting tenen Don Palillo. No ho sé.
2: No, tampoc.
8: Segur que em puc ajustar al seu...
1: No he vist...
8: Anem tots junts, sí. A lo que anava. Anem tots junts.
1: Sí.
8: Però no junts com quan anem a treballar en metro. Que, vull dir, ja anem junts. Junts d'una altra manera, no? Com... Escoltem-nos, diem-nos, per exemple, avui, què tal, com esteu? Avui no ens ho hem dit, això.
1: No ens ho hem dit.
8: Com esteu? Com esteu, companys, companys?
2: Bé. Tu, Àlex.
1: Jo, fins a la teva secció, bé, nada bé.
8: Sí. Els del pack del Don Palillo es pregunten, ei, com estàs, què tal? Tu estàs bé? Sóc un Don Palillo.
1: Jo també.
8: Vull dir, sí, jo també, vull dir, una mica més aquesta actitud hauríem de tenir, no?
1: D'acord.
8: No sé si veieu una mica... El que vull dir és que fa 100 anys que vam aconseguir la jornada laboral de 8 hores, no?
1: Sí.
8: I des d'aleshores, què hem aconseguit? Posar futbolins a les oficines i poder parar per esmorzar?
1: Sí.
8: Eh? Ei, si fóssim tots una mica més com els escuradents, potser no sé si s'acaba d'entendre.
1: No
8: té... O sigui, no sé què té a veure exactament amb els escuradents, però... O sigui...
4: Jo m'ho torno a escoltar al vespre.
8: El que volia dir sí, és que treballar és una merda, saps? I que potser si fóssim tots com els escuradents i féssim com... Pues mira...
1: Ai.
8: No, avui no he de treure la brossa de les dents de ningú.
9: Ja. Yeah.
1: Jo ho he anat seguint, eh?
8: Sí. I això és el que portava avui per canviar-vos la vida.
1: No, doncs ens l'has canviat.
4: I tant, que ens l'has canviat.
1: Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
6: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: Avui us porto un Basil, que és una barreja de labrador i canitx.
1: Molt bé.
0: I els seus responsables són l'Elisabet i el Tom.
1: Ho hem passat molt ràpid, això de barreja de labrador i canitx.
0: Sí,
1: eh?
0: Jo és que tinc moltes ganes de veure'l. Vull veure aquesta barreja.
1: Aviam-lo.
0: Divertit! És boníssim!
1: És una barreja de labrador i canitx.
2: Porta cresta!
3: Un druida.
0: És molt peculiar. Us explico pels
4: que ens estigueu sentint.
1: És que la foto està posada al gos davant d'un mur que sembla que l'hagin de fusellar immediatament.
0: Té una barba com molt llarga, així les orelles peludes, però el cap pelat. És una barreja molt curiosa.
1: Com la versió canina de Charles Darwin.
0: Veieu la barba aquesta que porta, que sembla un lord britànic? Sí, doncs això té un perquè, a part de perquè es barreja entre labrador i canitx, és perquè ha viscut fins fa ben poquet a Anglaterra.
1: Ah, mira.
0: Ara viu a Salou,
1: A Salou?
0: Ara viu a Salou,
1: sí. Hosti, quin canvi, tu, d'Anglaterra a Salou.
4: L'estiu també deu ser el mateix, no?
0: Li ha costat molt adaptar-se.
4: Sí, és com Lloret de Mar.
1: Al final, no? Sí, bueno, vull dir, a l'estiu a Anglaterra hi ha anglesos i a Salou també.
4: Per això ho podria dir, no deu haver notat el canvi.
0: Li ha costat molt adaptar-se a la calor, perquè el Basil és com els guiris anglesos, el sol els afecta massa.
1: Clar.
0: I ja està. I prefereix la boira, ell.
1: Molt bé.
5: Aprofitant la benentesa, el passeig tornarà a ser per Londres, una ciutat que ens ha donat grans històries durant la temporada, sobretot quan hi hem anat durant l'època de la reina Victòria.
1: Avui passegem el gos per Londres. Som a l'any 1952.
6: Sí, bueno. Carrers bruts, merda fins a les orelles, com sempre.
1: No, home, no, Xuriguera, avui t'equivoques. La passejada amb en Basil serà per Londres, però avui podem estar tranquils, som a l'any 1952. Que això vol dir que, bueno, no tindrem ni carrers bruts, ni drames victorians, ni famílies de vagabuns que es dediquen a netejar la merda del Tàmesi.
6: Ni rates, ni alguna ratota hi deu haver-hi.
1: Alguna deu quedar a Londres, però n'hi ha més a Barcelona a dia d'avui que a Londres al 1952.
7: Ja podria algun Zara Huert i tot.
1: Eh? A Londres?
7: A l'any 52.
1: Hasta algun mango.
7: Ah. Sí.
1: Ens situem després de la Segona Guerra Mundial i Londres és una ciutat pròspera i segura. En principi ha de ser un passeig tranquil.
6: Bueno.
1: Això sí, som a principis de desembre i fa un fred que pela. En Basil està encantat amb aquest temps, molt millor que el de Salou, tu diràs. L'únic problema és la boira. Avui, 5 de desembre de 1952, Londres s'ha aixecat emboirat.
7: Bueno, a veure, Londres tot el dia boira, no?
1: Sí.
6: Trobo que està fent un capítol molt normal, eh?
1: Bueno, però boira, és que no és una boira, és una boira més espessa de lo normal.
0: No és una boira... Però com molt espessa?
1: Molt espessa.
7: Quedeus amb aquest detall, no?
1: Sí, exacte.
7: El que estàs dient?
1: Fins i tot en Basil s'ha estranyat de la boira.
0: Ostres.
6: Això és boira?
1: Això és... Hi ha tanta boira que fa soroll. Passen les hores i la visibilitat empitjora encara més. La gent no pot veure res a més de mig metre. Us semblarà una exageració, però la gent, una mica alta, els que són una mica alts, no es veuen els peus.
7: No.
0: Ostres!
1: Mira si és espessa,
7: Ja els hi està bé, per això.
1: Per ser tan alts.
7: A mi el gent tan alt em fot una ràbia.
1: Amb aquest panorama comencen els primers accidents de trànsit.
0: Tu, tros de soca! Que és que no mires per on vas, o què?
7: La veritat és que no, Vull dir, collons, amb aquesta boira és que no veig res. Vull dir, hola?
0: Hola?
7: Hola, ets aquí encara?
0: Sí, jo... Però qui ets, tu?
7: No te veig, eh?
0: No, jo tu tampoc.
7: Ets anglesa?
0: Sí, no em sents que parlo anglès perfectament.
7: Sí, però és que no et veig.
0: Sí, però... Hola?
7: Sí?
1: Esteu davant, per esteu un pam, eh?
7: Sí, no, ja m'estiri la mà.
1: Toca-la.
7: Toca!
1: Per culpa de la boira, la ciutat es paralitza. Cotxes, motos i autobusos queden sumits en el caos. De moment, no s'han de lamentar víctimes mortals, però anar en cotxe és tan perillós que els conductors decideixen abandonar els seus vehicles al mig del carrer i anar-se'n a peu. L'accident més greu que es registra és l'atropellament d'un ciclista que queda amb les dues cames trencades.
7: A veure, vas dient de mi, però tu tens un ciclista que ha enganxat el parafang, eh?
0: Però què dius, tu?
7: Ah.
0: Oh, sí. Ai, coita, sí. Hòstia, per què fas tu aquí enganxat al parabrisa, al parafang?
8: No volia dir res per no molestar.
1: L'Ajuntament de Londres intenta controlar el trànsit i poca cosa més. La seva postura és deixar que la boira s'escampi. Tard o d'hora s'aixecarà.
6: Ja passarà.
1: Sí.
6: És molt Rajoy.
1: Sí, en paral·lelo. Los problemas en paral·lelo,
7: això
1: deia.
7: No us ha passat mai, això, aquí a Osona, una boira així?
1: Una boira tan espessa?
7: No.
1: Jo me'n recordo una nit de Cap d'Any.
7: Però no era la boira.
1: Sí, que jo no veig,
7: Vale.
1: I els plataners que hi ha a la carretera de Manlleu a Vic...
6: Eh.
1: No, de Manlleu a Sant Hipòlit, perdó. De Manlleu a Vic no n'hi ha cap. No es veien,
7: Hòstia.
1: Els anaves descobrint a mesura que t'hi acostaves. I a alguns s'hi va costar molt,
6: Sí. Això em passava, però eren... Vaig descobrir que traiem les ulleres...
1: Sí.
6: Les ulleres que eren brutes. M'hi veia més...
1: Tu tens una bona graduació, eh, Xuri? L'altre dia em vaig posar les teves ulleres...
6: Però això... Això és tonto.
1: El què?
6: Posar-te les ulleres d'un altre i dir, oh, que malament que t'hi veus. Sí. Esclar. Sí, sí.
1: Però vaig trobar-ho molt bèstia, eh?
6: Bueno, però és que no és la teva graduació.
1: Ja. Bé, el problema de tot plegat és quan la boira, a part de continuar igual d'espessa, es torna groga i tòxica.
6: Què dius, ara?
1: Sí, això a Osona sí que no ha passat mai, eh? Tia. És llavors quan la gent comença a vomitar pel carrer.
6: Alça.
1: Ai, Déu.
0: Voleu dir que...
1: Quin fàstic.
0: Voleu dir que és normal?
1: Sembla
0: normal, això?
1: Una pel·lícula de zombis. Els carrers de Londres col·lapsats, cotxes abandonats a qualsevol lloc i gent vomitant pel carrer.
7: A veure si haurem agafat l'antivirus.
1: No.
7: Que no? Me cago en dena, eh? Això que et vomit? Ja m'he informat, eh?
1: Ah, sí?
7: I no facis això.
6: No tornis a fer, sisplau, que a mi em sortirà de veritat, eh?
7: Això que aquí hem agafat un antivirus tots plegats, eh?
1: Quines són els símptomes de l'antivirus?
7: Rujar com un beneit. És el primer que et ve.
1: Ara sí que l'Ajuntament ha de declarar l'estat d'emergència. Els hospitals es col·lapsen de gent amb problemes de respiració. Per sort, la gent de Londres és prou civilitzada per comportar-se en tot moment. Hi ha algun intent de saqueig a alguna botiga, però la tònica general és mantenir la calma i intentar col·laborar amb les autoritats.
0: Però què vols dir? O sigui, no puc anar i trencar un aparador del McDonald's? Com es...
1: No.
0: Però s'ha fet sempre, això?
1: Sí.
0: A la Rambla es fa...
1: També diré que si hi ha boira, d'entre tot el que pots triar, anar a saquejar el McDonald's, ets bastant idiota.
0: Sí, també és veritat.
1: Pesa, no sé, aquests que venen bolsos de 8.000 euros, no? Perquè què robaràs una hamburguesa d'un euro?
0: A Tous.
1: De Tous?
0: No, unes arracadetes d'aquelles.
1: No sé què valen unes arracades de la Tous.
7: No sé. Allò de l'osso, no?
1: Aquell osso, sí. L'osso dels ous grossos.
7: Com?
5: O dels pits grossos.
1: Perdó. Allò té dues potes a baix que semblen dos testicles o dos tetes immenses.
7: Ah, no m'he acabat de fer bé, m'hi fixaré. Estiniré ara.
1: Sí, quan li veus les tetes i no pots mirar res més. Aquellos. La gent de Londres és diferent i es comporta com toca. El problema creix quan apareixen els primers morts. Podríem estar davant d'una pandèmia desconeguda. En poques hores, Londres ha quedat paralitzada i els cadàvers s'acumulen als hospitals.
7: L'antivirus, ja us ho he dit, és l'antivirus. Collons, quan col·lapsa l'hospital, què vols que sigui, la boira? Ja es veu que no, és l'antivirus.
1: No té res a veure amb cap virus, Fel. Els experts aconsegueixen saber què passa. Londres és víctima d'un núvol tòxic causat per la contaminació de la ciutat, dels cotxes i de les fàbriques. A veure, dit així no sembla gaire greu, però la boira londinenca ho ha complicat tot. Per culpa de la boira s'ha creat un hivernacle a sota que ha atrapat la contaminació.
7: Ai, cony.
1: Ara mateix Londres és una cambra de gas gegant amb nivells de diòxid de carboni que superen 100 vegades els estàndards de salubritat.
7: Però no es passi mai per aquí dalt, això, eh? Hòstia, fot besar de viure aquí, Osona.
6: Home, 100 vegades, els estàndards trobo que és un pèl massa,
1: eh? És una mica massa.
6: Sort que havíem dit que seria un passeig tranquil, eh?
1: És un fet sense precedents. Ni els londinencs ni el nostre gos, en Basil, se'n saben a venir. Qui s'havia de pensar que una boira tòxica atacaria Londres?
6: Ningú.
1: La situació s'ha vist agreujada per les xemeneies de les cases particulars dels londinencs. L'any 1952 ha fet un hivern especialment fred i la gent ha consumit més carbó del normal. Després de la Segona Guerra Mundial, el carbó de Londres és de baixa qualitat i més tòxic que de costum.
7: Mare de Déu, s'ha ajuntat tot.
1: S'ha ajuntat tot. Una de les zones més afectades és al nord de la ciutat. Un pobre granger veu impotent com les seves vaques cauen desplomades per culpa del núvol tòxic. Què passa?
6: Estic desesperat, Peyu.
7: Ah, bé, canta encara.
6: Sí, bueno. Però les vaques se'm moren, Peyu.
1: Déu-n'hi-do, eh?
6: La tòxica aquesta de la boira, sí. Groga i pudent.
1: Si la vaca es mor, no aneu a veure el canari, eh? Perquè...
7: Què?
1: Canari ha parlat
6: el
1: que...
6: El canari fa anys que el tinc mort, Peyu.
1: La situació és d'impotència màxima. Se li moren 100 vaques.
6: 100 vaques.
1: Al mig del camp, eh? Mentre ell s'ho mira desconsolat. Guaita. Guaita.
7: Oh, collons, una patacada.
6: Estem arruïnats, Peyu. Sí. Arruïnats,
1: A més, aquells animals són molt valuosos. Algunes de les vaques han guanyat un concurs de bellesa bovina. És com la Miss Univers, però de les vaques. I morta, tu.
7: Oita. Oita, una altra. El que pots dir que no moren desnucades, pura.
1: També són valentes les vaques, Aguanten de peu fins que moren,
7: Sí,
6: vaques com aquestes, guapes com aquestes, ja no se'n troben,
1: Ja.
6: Moden parides, aquestes vaques,
1: Sí.
6: És la típica vaca londinenca,
1: Quina raça és?
6: Londinenca.
1: Londinenca.
6: Londinenca del nord. De dos banyes.
1: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
6: Se'n diuen rinocerons.
1: Fan llet, no?
6: Sí.
1: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
5: Clar, puríssima.
1: Sí? És que no sé. No sé per què obro la veda, no sé.
5: No, és té com un tacte de pasta de dents.
1: Sí. D'acord.
6: La mantega.
0: Més espessa.
1: Més espessa.
6: Sí.
1: L'altre dia vaig veure una balena amamantant a...
6: L'altre dia un. A Banyoles?
1: No, amb un documental.
6: Ah.
1: Una balena que amamantava la seva cria. Sí. I clar, mamen a dins l'aigua.
0: Clar.
1: Que és una cosa complicada.
7: Home, i tant.
1: I no fan la succió, les balenes. Fot un raig... Oh. I és espessa com la pasta de dents, la llet de balena,
6: sí.
1: I llavors es veu com surt i la cria va obrint la boca i se la fot.
6: Com si fos un cuc.
1: Sí, sí, sí.
6: Ho provaré.
1: Em sembla que va dir que s'engreixava 90 quilos cada dia, una balena.
7: Vaya,
0: mare mira.
6: Què em passa a mi?
1: Sí, sí.
5: I per la fecundació també funciona així?
1: Per la fecundació jo crec que no, que hi ha penetració.
5: Hi ha penetració.
1: Diria que sí. Però bueno, no estan parlant de balenes, estan parlant de boira. Les autoritats es traslladen fins a la granja d'aquest pobre home per donar-li suport moral.
6: Sí, bueno.
5: Hola, molt bon dia.
6: Hola.
5: Li hem vingut a donar suport moral.
6: Bueno, moltes gràcies, bon home. Però i de l'altre suport, d'així més com material?
5: Bé, del suport material ara mateix no n'hi podem oferir, però en tot cas li traslladem el nostre suport moral.
1: Sí. Vaja, quina sorpresa. L'administració no vol fer-se càrrec de les despeses. Diuen que no queda clar que aquelles vaques hagin mort per culpa del núvol tòxic.
6: Quins collons, veio, tio. Sí, quins collons. El departament, també.
1: Sí, noi.
6: 100 vaques mortes i no és per culpa del tòxic aquest.
1: Ah, noi.
5: Pot haver estat qualsevol altre animal. Una guilla, per
6: sí.
5: exemple.
6: Sí, una guilla. Sí. Una guilla... Fill de la...
5: Una balena.
1: La guilla invisible, que les fa caure de cop.
6: Sí. Una guilla matarà 100 vaques, eh?
1: Ara. El pagès envia una carta al primer ministre que, evidentment, ja fa hores que ha marxat de Londres per respirar una mica d'aire fresc. El pagès escriu...
6: Què estan fent els nostres meravellosos polítics a l'era de la propulsió, l'energia atòmica i tots els miracles de la ciència moderna de la qual ens meravellem? Aquestes persones desgraciades no poden resoldre el problema d'una boira fastigosa. Cago en Déu les meves vaques.
1: Cuidado, eh? Cago en Déu escrit amb una carta de fer impressió, eh?
7: Hòstia, t'acollones.
1: No ho va escriure, eh? Ah. L'altre sí, és tot real, eh? Però el pagès estava molt emprenyat, s'ha de dir. Sort en va tenir de l'assegurança privada que li va pagar les despeses.
6: Sempre. Agroseguro.
1: Agroseguro.
7: Això vosaltres, que sou pagesos.
1: Sí, tots els pagesos tenen agroseguro.
7: Ah, sí?
1: És l'assegurança dels pagesos, sí.
7: Collons, es deu arruïnar ràpid aquesta, no?
1: Sí, no sé. No sé si els surt a compte.
6: No parlem.
1: No. La boira tòxica s'escampa finalment sense cap més explicació després de 5 dies. 5 dies en què han mort, atenció, 4.000 persones.
0: Calla!
1: 4.000 persones, eh?
6: I 100 vaques.
1: Moltes d'elles gent gran i persones malaltes, però també va morir molta gent que tenia bona salut. 1952, eh? Si en un altre passeig per Londres vam relatar que el 1858 hi va haver, recordeu, la gran fetó, que hi va haver una onada de pudor...
6: Sí.
1: Doncs el 1952, que és una era que dius, hòstia, tot això ja hauria d'estar una mica solucionat, serà recordat com The Great Smoke, la gran... Boirum, el gran boirum, una barreja de boira i fum, smug. 5 dies de caos i de mort. El sol fet de respirar sota el cel gris de Londres era mortal. Com sempre passa, després de l'episodi del gran boirum i de 4.000 morts directes i moltes més d'indirectes, el govern decideix impulsar la primera llei de l'aire net per regular els elements contaminants de la ciutat. A toro passat.
6: Sí, sí, bueno.
1: I des de llavors que no es pot entrar amb un cotxe vell a Barcelona.
7: Ve d'aquí, eh?
1: Ve d'aquí.
7: Ja.
1: Ens falta saber si el nostre gos és viu o és mort, en Basil, eh? Aquella barreja, no sé quina barreja era, però era molt estranya, i ara me'n recordo.
5: Canitxi
6: labrador.
1: Canitxi labrador. Canitxi labrador. El gos que era d'Anglaterra i ara viu a Salou. Mercè, qui decidirà la vida del nostre
0: gos? Soc aquí amb la...
2: Angelina.
1: L'Angelina.
0: I d'on ets, Angelina?
2: De Viladrau.
1: Vinga. Carai. Angelina de Viladrau.
6: Bona castanya.
1: Qui era el primer ministre del Regne Unit quan hi va haver aquest episodi de boira, l'any 1952? A. Winston Churchill. B. Margaret Thatcher. O C. En Pit el Vell.
2: Jo no hi era, però diria en Churchill.
1: En Churchill, eh?
2: No, doncs l'últim.
1: No, jo
6: no.
1: No, no, no,
6: no,
1: no, no,
6: no,
1: jo no, jo no, no, jo no he dit res, jo no he dit res, jo no he dit res.
0: Que diem així com així.
2: Que deia que no, aquest noi.
1: En Churchill. Doncs en Basil, el nostre gos de Salou mig anglès, sí, és viu!
7: Ja
1: En Churchill va ser primer ministre fins al 1955 i va morir l'any 1965, 10 anys més tard. I el nostre gos és viu, miraculosament, en Basil ha pogut superar la passejada pel Londres del Gran Boirum. El nostre gos nascut a Anglaterra, a qui tant li agradava el clima d'allà, pot tornar tranquil·lament cap a Salou. Després d'aquesta passejada, segur que sabrà apreciar més el clima del Mediterrani. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
3: I en el vostre estil!
9: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença. Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
10: Bon dia, us informa Joan Bota. El cas Zapatero passa factura al PSOE, que cau gairebé 5 punts en estimació de vot en un mes, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien les eleccions generals si es fessin ara amb poc més del 31% dels vots, el percentatge més baix des del juliol de l'any passat, després de l'esclat del cas Cerdán. Alhora es cursen a 4 punts la distància amb el PP, que en puja més de 2. Al baròmetre anterior, la diferència entre les dues formacions era d'11 punts. Vox recula lleugerament, mentre Sumar i Podem pugen unes dècimes. Esquerra en baixa 7 en estimació de vot i Junts millora mínimament. Més notícies, Natàlia Ramon.
11: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès. Segons els experts, l'organisme ja no esperarà més a reaccionar davant l'increment de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà. S'espera una pujada d'un quart de punt, que situarà els tipus en el 2,25%. Brussel·les, Bruno Forteamides, bon dia.
12: Hola, bon dia. Fins ara, el Banc Central Europeu havia optat per la prudència, tot i l'augment general dels preus provocat per la crisi energètica i la guerra a l'Orient Mitjà. A la zona euro, la inflació ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu màxim del 2% que es fixa el mateix Banc Central. Si avui m'ho fitxa, l'organisme monetari també haurà d'assumir el risc que un increment dels tipus d'interès afableixi el creixement econòmic de l'eurozona, que enguany està sent molt escarrancit. I com totes les pujades de tipus, això també podria traduir-se en préstecs més cars per a la gent. De fet, les hipoteques variables ja s'han encarit, perquè el seu indicador, l'Euribor, porta mesos anticipant-se els passos del Banc Central Europeu. Bruno Forteamires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
10: Manifestació en marxa dels docents a València. Mestres i professors han decidit aturar de moment la vaga indefinida que feien des de fa un mes, però rebutgen igualment la proposta d'acord amb el govern. València, Alba Barbosa, bon dia.
13: Bon dia. Milers de docents tornen a protestar pel centre de València amb crits de consellera dimissió i també algun claxon dels cotxes que se solidaritzen amb les reivindicacions. Els mestres han rebutjat la proposta d'acord, tot i que aquesta vaga indefinida porten fent ja des de fa un mes, doncs la suspenen a partir de demà. Erika és mestra d'educació infantil i assegura que les protestes continuaran quan comenci el curs.
14: I creiem que ara han fet tota la força que tenien que fer, han aconseguit que la conselleria s'assentara a negociar i ara de moment anem agarrant monatos un respir per tornar amb més força al setembre.
13: Hi ha consens en la reducció de la burocràcia, però no accepten la proposta de millora salarial ni tampoc pel que fa a la llengua. Catalunya Ràdio.
11: La llei catalana per escurçar els terminis judicials de l'eutanàsia es debat en aquests moments al Congrés dels Diputats. Tres diputats del Parlament de Catalunya defensen el text que es va aprovar a l'abril a la Cambra Catalana i que posa límit als recursos que es poden posar davant dels tribunals. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
15: Bon dia. El que proposen els diputats catalans és agilitzar els recursos com el que va aturar 2 anys l'eutanàsia de la jove Noelia Castillo. Només es podran interposar davant de les màximes instàncies judicials i la decisió s'haurà de saber en menys d'un mes. Sentim Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
16: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
17: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
18: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
15: Al Parlament de Catalunya només PP i Vox hi van votar en contra. Dani Sainz de Aja, Catalunya Ràdio, Madrid.
10: Segona nit d'aldarulls a Belfast, a Irlanda del Nord, amb crema de vehicles i llançament de còctels Molotov contra la policia. Les forces de l'ordre han fet servir canons d'aigua per dispersar la multitud. La violència s'ha desfermat arran de l'intent d'assassinat d'un home dilluns a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès. El ministre britànic per Irlanda del Nord, Hilary Benn, acusa els internautes d'incitar a la violència, uns disturbis amb motivació racista, segons ha admès en una entrevista a la cadena Sky News.
19: Podem dir que són aldarulls racistes més que no pas protestes.
20: Bé, si esteu buscant persones a partir del color de la seva pell, com més es pot descriure? Això és brutalitat racista, no n'hi ha cap dubte.
10: Esports, Marcos García.
21: Avui a les 9, Mèxic, Sud-àfrica, és el primer partit del Mundial masculí de futbol. Aquesta serà la Copa del Món més llarga en tota la història, 48 seleccions, 104 partits, i la primera que juga entre tres països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En bàsquet, el Barça buscarà aquest vespre contra el Tenerife la segona victòria, al play-off de semifinals a la Lliga CB. Aquest Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir al Tot Gira amb la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. A l'NBA, els Knicks de Nova York se situen a només una victòria d'aconseguir el títol. Victòria, doncs, dels de Nova York, 107 a 106 sobre el San Antonio Spurs. Encara en bàsquet, el Girona anuncia el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta de l'aler pivot eslové de 26 anys, alias Kunch, que firma per un any i arriba procedent del Torun de la Lliga Polonesa. I l'Atlètic Barceloneta debuta a les 7 a la Final Four de la Champions masculina de waterpolo. Juga la primera semifinal contra el Ferencváros d'Hongria.
22: Fins aquí les notícies.
23: Les dones i els dies.
24: Amb Montse Virgili.
25: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
26: Per orelles fines i cors oberts.
25: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
27: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
25: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
24: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
25: Però què pensava que era la intel·ligència?

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, part de la solució, el meu 50%, té un nom i el sap tothom. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Té
1: un nom i el sap tothom. M'agrada tant que faci servir aquests símils futbolístics quan no t'agrada el...
0: No, és que no m'agradi.
1: Però és que res.
0: És que no tinc ni idea. Ahir l'està passant em van dir, escolta, et donaré unes cartes, d'acord? Sortiran presentadors del 3CAT i els has de col·locar en una posició al camp de futbol. I vaig dir, com vols, no? Com no els col·loqui d'utillero...
1: Tots a la banqueta.
0: Exacte. Escolta, tots a la banqueta i que surtin.
1: Que es posin on vulguin.
0: Exacte.
1: Aquest tipus de... Clar, ja està.
0: Salint i disfrutant.
1: Clar, autogestió. No vull ser porter, no vull ser davanter. En fi, què hem de dir? Què hem de fer avui?
0: Senyor Fran Domènech, tu estàs casat?
1: No.
0: No.
1: La veritat és que, a veure... Tinc hipoteca.
0: Tens hipoteca d'escriure. Estàs casat. Sí, això és una mica spoiler del que parlarem, de seguida us ho revelem.
1: La pregunta se'm va deixar en fred.
0: Estàs casat. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. I si avui és dijous, la solució es diu... Núria Casas, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Elisenda.
0: Mira... Estava esperant que arribessis per
1: tot
0: comentar
1: matí,
0: un tema.
1: Tot el matí, eh?
0: No, ahir a casa plorant. Què és això, la penya?
2: Sí, estic plorant jo també. Perquè la vida és molt injusta. És a dir, a arribar a més de 100 punts en un play-off de semifinals, que és a 5 partits, contra el València de Pedro Martínez, et dic jo que no ho superen si ahir van perdre d'un punt.
0: D'un punt? Perdona.
2: Se'ns va escapar.
0: A 4 minuts estàveu a 10 punts per sobre, eh?
2: Guanyant quasi tot el partit.
0: Mare de Déu. Penya, vinc, la penya. T'ho he de dir,
2: divendres
0: que no tenies a la penya, eh?
2: Amb taca-taca, perquè físicament la penya no pot aguantar-ho.
0: Ai, senyor. Tots amb la penya, eh? Us he de dir una abraçada fortíssima a la gent de Badalona. Avui us portem una solució festiva i col·lectiva, per això li preguntava el que li preguntava en Fran, perquè avui parlem de comiats de solter i soltera. És una tradició caduca o segueix plenament vigent? Per què tenen mala fama aquests comiats de solter-soltera? Quins tipus de comiats existeixen? Fan més il·lusió o fan més aviat mandra pels que ens conviden? Qui s'ho passa millor, la colla que organitza o el o la protagonista? Qui en fa més? Homes o dones? El comiat ha d'estar planificat o millor que sigui una sorpresa? Quan es van fer els primers comiats de solter i soltera de la història? S'assemblaven els que es fan ara? Com hem arribat fins aquí? S'ha desvirtuat la cosa? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes i altres preguntes. D'una banda, un aplaudiment fortíssim per l'Àngels Casals. L'Àngel Casals, Àngel, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per sumar-te a la nostra bogeria de parlar de comiats de solter, eh?
3: Bueno, sí, és millor fer-ne, però vaja.
0: L'Àngel és historiador, és professor d'història moderna a la Universitat de Barcelona i és membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. L'heu sentit diverses vegades entre la tarda de Catalunya Ràdio i també la solució. Té tot el sentit del món portar un historiador per parlar de rituals de la història de la humanitat. Jo et preguntaria així d'entrada, Àngel, així a pèl, des de quan hi ha constància de comiats de solter?
3: Podríem dir que des de que hi ha casaments.
0: Ah, clar.
3: És que la qüestió és quin significat té el comiat de solter, si em permets. És a dir, primer hem d'entendre una cosa, que si no s'entén això no s'entendrà tota la resta. El casament per amor, tal com l'entenem nosaltres, és un invent del segle XIX. Abans la gent no es casava perquè estigués enamorat de la persona amb la que es casava. Es casava amb qui li tocava.
0: Uau.
3: I aquest el que li tocava podia tenir moltes...
0: En cap cas, ningú, en totes les capes socials.
3: Pràcticament ningú. És a dir, hi ha alguns casos excepcionals, que com són excepcionals, són els que queden registrats. Però la gent es casava per motius familiars, per motius econòmics, per aliances, pel que sigui. Tothom, des dels pagesos fins als reis, no hi havia excepció. I per tant, clar, en un món en el qual el casament l'hem d'entendre més com un mercat... Literalment, és a dir, un mercat de gent cap aquí, cap allà, doncs hi havia un seguit de rituals que s'havien de complir. I després hi ha un altre fet molt, molt important, que avui dia tampoc el tenim present, perquè a l'època, fins al segle XVIII, pràcticament fins al segle XIX, era així. Un home no arribava a ser un ciutadà ple fins que no estigués casat.
0: Homes.
3: Les dones
0: ja no ho eren
3: perquè no tenien drets polítics.
0: D'acord.
3: I llavors, la plenitud de drets polítics només la podien exercir els homes casats. I per això era molt important el casament
0: fins
3: i la publicitat
0: any, això,
3: del
0: Àngel?
3: Casament. Doncs això fins pràcticament al segle XIX. És a dir, accedir a càrrecs públics, per exemple, només estava permès per homes de determinada edat, determinat estatus social o econòmic, i que estiguessin casats. Els solters no podien participar en la vida política.
0: Per un tema de mala fama d'una persona soltera no és capaç de manegar segons quins temes, o per un tema també d'interès, de si no està col·locat i no sabem de quin peu cal, si no sabem quines aliances té, no el volem deixar participar en el moment públic?
3: És més això segon que no passa el primer. És a dir, algú que es casa és algú que segur que reprodueix el model social. Mm-hmm. I per tant això ja tranquil·litza molt, no? I per això era important el casament per interès, perquè al final la gent es casava per poder ser plenament ciutadà, per dir-ho així, no?
0: És que és tan interessant, seria 7 hores escoltant.
3: En el cas de les dones no era el mateix. En el cas de les dones sí que una dona soltera tenia mala fama.
0: D'acord. Hi havia aquella connotació social afegida, eh?
3: Exacte. Per tant, allò, la solteria no era una opció. Ni per homes ni per dones, fins al segle XIX.
0: Fins al segle XIX no era una opció. Alerta, avui parlem de casaments, però sobretot parlem de comiats de solter. Des de la perspectiva històrica ho parlarem amb l'Àngel, però sempre participació oberta de tots els nostres oients, Fran.
1: Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, o aquell telèfon de WhatsApp que tots teniu ja guardat com la solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. A veure, avui us hem de parlar, us hem de preguntar sobre comiats de solter, quin és el comiat de solter que no oblidareu mai, pel que sigui. Potser va ser un que vau trobar-vos vosaltres, eh? O on hi vau participar. Per exemple, la Paula ja ens ha escrit.
0: Ha escrit directament, sabent-ho.
1: El seu comiat de solter va ser fa 9 anys, que van muntar les seves amigues a Eivissa. No recorda res del que va passar. Va
0: ser una fina, tu, també, farra. Catalina.
1: Sí, anava fina. Crec que seria una mica el que resumeix el WhatsApp que ens ha enviat. Però el més gros és que va saber després que estava embarassada. La criatura està molt bé, ara suposem que deu tenir 8 anys.
0: Pasqua abans de Rams. Ah, d'acord, però del marit, diguem-ne.
1: Sí, clar.
0: Ah, no,
1: sí,
0: que no fos un sorpresot al quadrat, saps?
1: Sí.
0: De dir, no va venir el marit i jo vaig tornar embarassada.
1: No.
0: Clar,
1: no,
0: és que és un altre tema, aleshores, eh?
1: No li hem demanat això, tampoc.
2: Ho donem per fet, eh?
1: Li he donat per fet que...
0: Pregunta-ho.
1: No, mira, deixarem que sigui ella
0: si vol
1: explicar-ho. Però la criatura està bé, va estar patint, això sí, durant tot el procés, però bé, expliqueu-nos quin és el comiat de solter. Que ella no el recorda. La Paula no el recorda.
0: Tu en recordes alguna
2: història? No, jo no en recordo cap perquè no sóc molt fan dels comiats de solter i perquè és veritat que no m'he casat i només m'ho plantejo per una qüestió de cobrar la viudetat si es mor la meva parella.
0: Tu sempre pragmàtica, Núria, clar que sí, carinyo.
2: O al revés, vull dir, clar, però si algú s'ha de morir, mira, prefereixo viure jo primer. I després també, perquè és veritat que sempre he fet comiats com molt dels actuals, no? De caseta rural, el motxil... I jo penso que el dia que faci un comiat vull una tita al cap.
0: Ojo, alerta.
2: Jo vull el comiat hortera i clàssic de tita, peluda, amb pompó.
0: Però això saps que alguns municipis ho han prohibit, precisament,
2: Núria? Igual.
0: Aniràs als municipis que no ho hagin prohibit.
2: Correcte.
0: O sigui, m'estàs dient que Núria Casas, si mai es casa, senyora respectable,
2: sí,
0: amb parella de fa molts anys, amb dues criatures, fruit d'aquesta unió,
2: sí,
0: vol un comiat amb tita al cap?
2: Vull un comiat amb tita al cap i vull un comiat ràpid i allò, directe al gra. No vull que impliqui un cap de setmana, una despesa addicional, un anem a muntar, un me'n vaig al Mercadona a comprar un guacamole fastigós. No, vull un bon sopar, una tita al cap i anar per Barcelona tranquil·lament.
0: Bravo, Núria, bravo. M'agrada molt aquest aplaudiment, no m'ho esperava de tu, t'he de dir.
2: No?
0: No, et veia més fent...
2: T'esperaves un cap de setmana rural?
0: Bueno, no, de fet, si miro una mica més Núria Casas, m'esperava exactament això. Perquè no et veig gens fent un curs de pintura i vins.
2: No,
1: no et veig gens.
0: Tot i que les teves amigues m'hi jugo un pèsol, que són de...
2: A veure...
0: Fem un curs de ceràmica, fem un curs de...
2: Tinc, de fet, dos comiats en cartera, i un dels plans és un escape room, i aquí estic intentant fer Peter l'Anguila, perquè no suporto els escape rooms.
0: L'escape room abans d'anar-hi, Escapar-te de la room,
2: Saps? Directament al sopar, sisplau.
1: Per cert, la Paula, que abans demanàvem si estava...
0: Paula, què?
1: Del seu marit, per suposat.
0: Molt bé, Paula. Bueno, molt bé, que cadascú fot el que vulgui, jo no soc ningú per jutjar, Això ja ha vingut el papa, ja m'ha
2: cert. L'altre és, fins quan puc fer un comiat de solter? Perquè hi ha aquí una història, no?, una explicació antropològica. Aleshores, jo també et dic una cosa. Ara que tinc 39 anys,
1: sí,
2: un comiat de solter toca?
0: Mira, moltes preguntes obertes. Si voleu dir qualsevol cosa, qualsevol de les preguntes que ha formulat la Núria Casas, ja ho sabeu. 93-201-7474-677-38-77-19. Fins quina edat és ok fer un comiat de solter? Jo crec que fins a l'edat que tu t'hi sentis còmode.
2: Sí, però també per logística. Per això dic de, o fas una cosa més amullable a tothom, o és que de debò, jo, per exemple, fins i tot, escalf si algú m'ha de fer un comiat de solter a mi, perquè és que totes estem amb que si amb fills, que si la feina, i és veritat, ara vindrà també el típic allò psicòleg xumari, has de trobar temps per tu, un cap de setmana...
0: Hosti, si Núria, avui està, nena, disparant amb bala,
2: Però no ho sé, crec que ja està, no? Vull dir, òbviament, per exemple, si vull casar de blanc, em caso de blanc, i si vull fer un comiat de solter als 50, el faig als 50, però crec que tot té el seu moment.
0: Ara estava pensant que si jo hagués de fer un comiat de soltera ara, o sigui, les agendes, crec que m'hauria de casar el 2073.
2: És que és això,
0: l'agenda. Perquè la que no té els nens que li van a futbol, els teus, a bàsquet, els altres, el no sé què de la gimnàstica rítmica.
2: El virus i... d'última hora.
0: Mare de Déu, senyor. En fi, va, tornem als comiats de solter, podeu dir la vostra, eh? Insisteixo, Fran, m'imagino que estan rebentant el WhatsApp, oi?
1: Sí, hi ha gent que no vol tites al cap, com per exemple la Rita, però hi ha un altre element, també comú, segurament, que tenim associat al comiat de solter, que és el que explica l'Anna, que diu, fa pocs dies vaig anar a un comiat de soltera i va haver fins i tot un boi fent un striptease.
0: Encara, eh?
1: Que incòmode, espero no viure-ho mai més.
0: És el que tu voldries, no, Núria?
2: A veure, jo recordo la meva època allò al Baja Beach Club,
1: Pagaven la nata.
2: I hi ha un senyor i t'ho passaves bé.
0: Mira,
2: potser això ja no cal.
0: Ara parlarem d'un estudi respecte als comiats actuals. Quina és la tendència dels comiats actuals? Abans, però, deixeu-me dir que si us voleu sumar al Club de la Solució, ja som... Un aplaudiment, Albert, perquè ja som 700 persones al Club de la Solució. Si voleu formar part d'aquest club en exclusiva, ens heu d'enviar un WhatsApp, el nostre número de WhatsApp de sempre, us rebotarem un enllaç i allà podreu entrar directament al nostre Club de la Solució, on tirem enquestes en exclusiva, vídeos en exclusiva, fotos en exclusiva, us expliquem coses que després no s'explica a les xarxes socials. Com, per exemple, hem preguntat què preferiu fer, un comiat junts, un comiat per separat o directament no fer comiat? Quina opció diries que guanya entre els acòlits de la solució?
2: Un comiat per separat.
0: 58% no fer-lo.
2: Increïble.
0: Un 26% per separat i junts només un 16%.
2: Pensava que era l'estranya, jo, eh?
0: Fort, eh? No fer-lo un 58%.
2: Represento l'audiència.
0: Mireu, l'any 2023, el professor titular del Departament de Màrqueting per ESADE, en Carles Torrecilla, va publicar, juntament amb el portal bodes.net, el llibre El libro imprescindible de las bodas. En aquest llibre hi surt un estudi, aquest que us citava, que apunta que el 85% de les parelles que es casen celebren comiat de solter soltera. O sigui, 85% de qui es casa fa comiat de solter soltera. És un percentatge que es manté des de fa anys o ha pujat? Doncs mireu la resposta, la té en Carles Torrecilla.
4: Segons les darreres dades de les enquestes que es fan a bodes.net, 8 de cada 10 parelles celebren un comiat de solter o soltera i això es va mantenint des de fa anys. El comiat s'ha consolidat com aquells rituals previs al casament, de referència a Espanya, fins al punt de formar part gairebé per defecte del procés de casar-se, no? Igual que la proposta, la lluna de mel. El que s'observa és que evoluciona més el com que no pas el quan, eh? És a dir, la celebració es manté, però va canviant el format.
0: Va canviant el com i no el quan. 85%, Àngel, és molt, eh? O sigui, estem molt abans del segle XIX, eh? És a dir, tu deies, abans era el 100%, un 85% el 2026, però s'ha aguantat la tradició, no?
3: Sí, el ritual es manté, el que passa és que, clar, la gent continua fent el ritual sense saber per què el fa. El que ha passat, però no, això no és només el comiat de solter, és a dir, això passa en pràcticament totes les festes, és a dir, han perdut el seu sentit original, però es continuen fent, bueno, és un dolent, diguéssim, és com les festes majors, ningú sap per què fa festa major, no?
0: Però... Mira, ara que ho dius, la setmana que ve parlarem de festes majors, eh? Farem una batalla dimarts que ve per saber quina és la festa major o la festa popular que més ho peta a Catalunya, batalla oberta. Ara anirem també el sentit dels comiats de solter. El ritual de pas, eh? Ara hi anirem, Àngel. En parlarem de seguida amb l'Àngel, però, Núria, tu, per tant, no estàs casada, no has fet comiat de solter, voldries penis al cap?
2: Sí.
0: I alguna altra especificitat que et faci il·lusió?
2: Que, sobretot, es faci una boda, allò de molt menjar, molta beguda i molta ballaruca.
0: Tu què vols? Llavors, és una bacanal romana, filla.
2: Vull una bacanal romana on no posi condicions prèvies ni durant. És a dir, no vull que la gent ja estigui pensant que si fa números del comiat de solter i de la boda, li surt més a compte marxar de vacances.
0: Però això passa moltes vegades, nena. Això
2: perquè,
0: és una altra.
2: Perquè, escolta, sincerament, ara ja no sóc la rara, però abans, quan jo recordo alguns comiats de soltera, es demanava fins i tot fer-los, per exemple, a Eivissa, jo era de les poques veus que deia, ja no és una qüestió de si m'ho puc pagar o no, és que trobo una exageració gastar-se un bitllet d'avió a Eivissa i anar a celebrar un allà. Aleshores, jo crec que tot això, aquesta parafernàlia...
0: Però si quan fan això, Núria, jo crec que el millor és dir, jo ho he dit, un amic, escolta, en carinyo, ja vinc a Jerez, dos dies, jo, la parella, la nano, escolta, sí. Això és el regal, eh?
2: Ja, però igualment no et sents una mica desplaçada? Perquè, clar, si els altres hi van... Bueno, no ho sé. És que més bé allò de... Tu pots permetre, sí. Ho vols? No. Doncs jo sóc de les que no. Vull dir, ja et dic, ara fins i tot, encara que no vagi a Eivissa, un escape room ja em fa mandra, crec que també tot surt de la motivació.
0: 93-201-7474, parlem amb en Toni. Estem parlant de comiats de solter i crec que ens vol explicar un comiat molt particular. Toni, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs, Toni?
5: Bé, molt bé, molt bé. Escolta, no és el Toni el que es va casar tantes vegades.
0: El Toni que es va casar tantes vegades. Ara no recordo la història ni quantes vegades, però, en fi, m'agrada el concepte. I has fet sempre comiats de solter, Toni?
5: No. Aquest que volia parlar és el que li vaig preparar al meu cunyat.
0: Al teu cunyat, d'acord. I què li vas preparar al teu cunyat?
5: Bueno, li vam preparar un comiat molt especial que és, era molt similar a el que és la pel·lícula The Game, és a dir, que tot el que anava passant semblava fortuit, però estava molt preparat. Llavors, vam començar en un bar en el que ell va venir i vam demanar un pica-pica i en el pica-pica, en unes patates, li van sortir un cromo que podia anar a recollir un regal.
0: D'acord. I fèieu com una gincana, diguéssim.
5: Exactament. I el regal aquest era, que ara ja no és, ara està prohibit, però era una nina inflable que la vam passejar pel Passeig de Gràcia.
0: O sigui, bàsicament, la vostra voluntat era humiliar el teu cunyat, no?, pel Passeig de Gràcia.
5: Exactament, que és el que volia ell, també, és el que volia.
0: I, Toni...
5: I al final, pues, bueno, vam fer un recorregut, i ben, jo tinc una impremta i vam quedar perquè em va trucar una clienta que havia de fer unes targetes urgents i vam anar a la impremta i allà va fer un striptease d'una stripper.
0: O sigui, vas fer un comiat d'aquells clàssics dels 90,
5: sí. Exacte, però una mica diferent.
0: I ara, Toni, el faries diferent? És a dir, la part de, perdona'm, vexació una mica a les dones, la trauríem d'aquesta equació?
5: Bueno, perquè ara està mal vist. El que passa és que realment veure una no sé com nomenar-lo. Sí, no, però no una senyora, sinó veure un espectacle tampoc tenia o té res de vexació.
0: Entenc el que dius de la connotació, no?, que ha canviat amb els anys. Sí, crec que això hem pres consciència i hi ha algunes coses que ara ja no es porten tant per mi. En la meva opinió, per sort, perquè jo sí que les interpreto d'aquesta manera, però també és veritat que hi ha moltes més opcions d'entreteniment que ara hi aprofundirem, insisteixo, en la nostra conversa amb en Carles Torrecilla, doctor en màrqueting i estudis de mercat i autor d'aquest llibre imprescindible de les bodes. Toni, com sempre, t'agraeixo molt la teva participació a la solució. Gràcies per ser-ne part. Una abraçada, bonic.
5: Una abraçada, gràcies.
0: Fins ara. Adéu, adéu.
1: La Jessica té 47 anys. Abans parlàvem d'aquestes persones doncs, que potser no han fet el pas. Em caso la setmana vinent, diu... Després de 24 anys amb la seva parella, amb el seu home, i ja tenim dues criatures. I us he de dir que volia, sí o sí, un comiat, i ho vaig gaudir a tope. I ens envia una fotografia amb les seves amigues. Ara li hem demanat si era un cap de setmana, si era un sopar, però sí que va fer una festa amb les seves amigues.
0: Van uniformades? O van vestides d'elles?
1: Doncs van una mica uniformades.
0: Perquè a vegades es fa una samarreta, no?
1: Una mica disfressades, podria dir. O, diguem, tunejades.
2: A veure, al final, és veritat que si també tenim els fills més tard, també ens casem més tard. Vull dir que és veritat que això de retrasar-ho forma part de la lògica social en la que vivim.
0: I també hi ha una altra cosa, que de vegades firmes papers, com és el meu cas, però no em considero casada. És a dir, jo si em caso... No, jo faré bodorrio. Jo m'he casat per un tema formal, per l'hospital, pel nen i per aquestes històries.
2: Sí, el que dèiem.
0: Però sí, d'això farem festoia. Va, quin és l'origen més antic documentat dels comiats de solter o algun ritual similar, Àngel?
3: El documentat, que sabem que era el més semblant, és Esparta, uh-huh. o sigui, el segle V abans de Crist, perquè allà els nois, la ciutat espartana, sabem, la ciutat guerrera, on els nois se'ls separava de les famílies quan tenia 7 anys.
0: 7?
3: 7 anys, sí. Llavors se'ls juntava en companyies on ja se'ls entrenava com a ciutadans i com a guerrers. Mm-hmm. I convivien homes sols. Fins que, teòricament, això s'havia fet fins als 30 anys.
0: 30?
3: Fins als
0: 30. I quina esperança de vida hi havia aleshores? Ja?
3: 50 i pico, una cosa així. Oh, no, l'esperança de vida és una cosa que la gent té molt mal entesa.
0: És un mite, eh?
3: Sí, la gent no la té molt mal entesa.
0: Perquè jo pensava que morien als 14 i dic, bueno, poca feina fas, no?
3: El que passa és que... ens fotem una altra...
0: Obre jardí.
3: El que passa és que hi havia una mortalitat infantil molt alta. És a dir, hi havia molts nens que morien al moment de néixer o fins als 6 anys. Llavors, això és el que et fa baixar l'esperança de vida, que no deixés una mitjana.
0: Ah,
3: però la gent que superava aquest període d'infantesa, i sobretot els que arribaven a l'adolescència, aquesta gent fàcil arribava als 60-70 anys.
0: Ah,
3: si no tenien cap desgràcia.
0: Clar, la mitjana et queda esbiaixada per l'alta mortalitat infantil.
3: Que podia ser també les famílies... 40%, una cosa així. Sí.
0: Per això tenien tants fills, clar, també, per perpetuar l'estirpe.
3: Aquest és un altre dels motius, sí.
2: Clar, la meva besàvia, per exemple, va arribar a tenir 5 fills, però 3, és a dir, en total 8 es van morir. Mentre que van néixer i que tenien 5 anyets.
0: Clar, això explica.
2: Parlem de fa 4 dies, en el fons.
0: Aleshores, tornem a Esparta,
3: sí,
0: als 7 anys.
3: I llavors els espartans el que podia passar és que es casessin abans d'arribar als 100 anys. I llavors quan es casaven, el que es feia és els companys li organitzaven un banquet, que era una mena de banquet de comiat, d'una banda, és a dir, tu ja ara deixes de formar part del nostre gimnàsios, no?, que era el nom que... Uh-huh. I passaràs a ser un home casat, però al mateix temps era també un refermament del vincle allò fraternal i solidari entre tots aquests companys d'armes, no? Uh-huh. Llavors era un sopar en el que bàsicament es brindava, es explicaven històries militars, etc. Llavors s'acompanyava d'un altre ritus, que era la nit de noces, la noia, la dona amb la

0: solter, homes masculins, tinguin sempre aquests reptes de ridiculitzar o de fer esport extrem. No sé si, o sigui, sense
1: això prové,
0: intenció...
1: Això prové de l'edat mitjana.
0: D'acord.
2: Espera, ara m'ho expliques.
1: Sí.
2: O sigui, això que ha dit la Núria té un origen també històric que prové de l'edat mitjana. Una pausa per la publicitat i de seguida us expliquem aquest origen d'humiliació, d'aquest caire d'humiliació que tenen algunes, alguns dels comiats de solter.
3: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
4: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori. Temporada 2026-2027.
6: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
7: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
8: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
7: Tu creus? Jo pensava que era normal.
8: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
9: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta Mesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès.
10: El meu amor dins el puny floreix el maig fins al juny.
11: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
12: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
3: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen dos minutets de dos quarts de dues del migdia. Avui a La solució estem parlant de comiats de solter i de soltera. I l'Àngel Casals, historiador, professor d'història moderna a la UB i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens, abans de la publicitat l'has deixat votant. La Núria t'ha fet una pregunta molt clara, que és, escolta'm, aquest caire d'humiliació cap al nuvi, de vestir-lo de no sé què i passejar-lo pel Passeig de Gràcia i tal, té algun origen històric? I tu ens has dit que sí, que hi ha un origen
1: medieval.
0: Medieval. D'on ve això? A veure, explica'm-ho.
1: Ho tenim molt documentat, que... I tornem a la idea aquí del començament de mercat. És a dir, per què? Perquè els amics normalment no és que s'alegressin perquè algú es casava. Sí, però no, perquè resulta que ell es casava abans que ells. I llavors, clar, era allò del... Bueno, pues ara, ja que tu ens has passat pel davant, ara ens ho pagaràs. i llavors hi havia moltes... és a dir, una cosa bastant habitual era agafar el nuvi i deixar-lo allò pràcticament nu enmig de la plaça,
2: ai,
1: o lligar-lo nu a un arbre.
2: Com ara platja d'Aro amb una farola, per exemple.
1: Sí.
2: Era
1: més, no, allò, convidar-lo a sopar i que el sopar allò fos molt dolent tot el menjar.

0: fos molt dolent, perquè així ara quan estiguis al matador d'hora ja menjaràs bé, però ara, ara et fotràs això que t'hem preparat, però el sopar li preparaven els amics. O sigui, hi havia tot un seguit de càstigs, diguem així.
1: Com novetades, eh?
0: Exacte. Mm-hmm. La, i el pitjor que es feia era els vidus.
1: Ah, oh, que es recasaven.
0: Els que es recasaven, mm-hmm. exacte. Però clar, perquè un vidu que es recasava dins d'aquest mercat matrimonial era algú que saltava la tanda.
1: Ah, clar, en plan, estem al parit, jo estic aquí solter, menjant roda.
0: Clar, exacte. D'aquí neixen les esquellotades, que és la de presentar-se a la casa del, dels que s'han acabat de casar i no deixar-lo dormir tota la nit, insultar-lo...
1: Que això també es fa, quan s'acaben de casar.
0: Insultar-lo,
1: oh,
0: etcètera, etcètera, fins que...
1: És a dir, marit... l'origen de les escallotades és un vidu recasat...
0: Exacte.
1: Perquè se saltava el torn dels amics solters.
0: Exacte. Oh, i llavors mi... això no s'acabava fins que el nou casat acceptava pagar una penyora als mossos solters, que podia ser una festa, que podia ser el que fos, no? I hi havia una variant de, sobre això que són les patentes, que és quan una noia d'un poble es casava amb un noi d'un altre poble.
1: Que havia de pagar com el poble el fet d'endur-se una pubilla.
0: Exacte. Ostres, i llavors muntaven una mena de barricada a la carretera perquè quan passés el carro la família de la Núria hagués de pagar-li un peatge.
1: M'encanta!
0: Això ho explica el Joan Amades.
1: Home, en Joan Amades, gran Joan Amades.
0: Sí, sí.
1: Em sembla extraordinari tot el que estem coneixent amb l'Àngel Casals. El tornem a portar, l'Àngel, eh? Jo ho estic veient perquè ens està quedant curt. El 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
2: No, és que sobre això que explicàveu, el Manel diu que coneix un cas on els amics del nuvi el van vestir com Jesús de Natzaret, li van posar la corona d'espines, el van penjar de la creu i li anaven tirant tomàquets i cervesa. Allò que dèiem de l'escarni. I el marit de la Manuela, que cada divendres agafa un avió per venir de Ginebra fins a Barcelona, diu que es troben molts grups de comiats de solters i de solteres. I el darrer que vol destacar és el nuvi anava disfressada de núvia i els amics van aconseguir que passés per tot l'avió anant a recollir tota la brossa dels passatgers que havien consumit en el tram Ginebra-Barcelona, lògicament, amb el permís de la tripulació.
1: És fort perquè ara, a partir d'ara, quan feu aquestes penyores, sí, quan feu aquests, aquests partits càstigs, ja sabreu l'origen que ens explicava ara l'Àngel Casals, perquè moltes vegades, com bé deia ell, fem coses que no sabem quin és l'origen, clar, ni el motiu ni el per què, no?
2: En tinc una de més blanca, el del Jordi, que diu, el meu comiat de solter, els meus amics em van portar a l'estrena de Torrente 3, a la pel·lícula Torrente 3, caracteritzat de Torrente.
1: Ostres, això sí que és un càsting,
2: va ser molt divertit, per tant.
3: I després també els comiats polititzats, no? Aquell que t'envien a Sevilla, per exemple, però vestit vas amb l'estelada. I aleshores, a veure quants mustien. Això també. I després, el que també no m'agrada és una persona que, per exemple, té fòbia als helicòpters i t'envien a fer paracaigudisme. O...
1: Això al final, sí, ja, ja, ja, riuen els altres, sí, i tu les estàs passant
3: clar,
1: canutes,
3: llavors,
1: eh?
3: És que, bé, és que no és per res, eh? I això potser tiro molt de tòpic. Però és aquesta mentalitat cromanyònica que sobretot el sector masculí no se l'acaba d'erradicar.
1: Mira, una mica en la línia d'això. Eduard, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Com estàs, estimat?
4: Bé, gràcies.
1: A veure.
4: M'escolto molt sovint.
1: Ai, que bé, Eduard. Des d'on ens escoltes?
4: Jo, referent al tema, només volia comentar que amb el que és amb despedida de nois,
1: sí,
4: amb el de noies no ho sé, perquè no n'he anat mai a cap, però amb el de nois, generalment són els nois, els amics del nuvi, que volen despedida de solter.
1: Els casats, no?
4: Són els que apreten el nuvi, perquè el nuvi tampoc sap de què anirà la despedida de solter, sempre és una sorpresa. Llavors, generalment són els amics del nuvi, casats, generalment, que volen despedir
1: o sigui,
4: a solter.
1: Bàsicament, els amics casats el que volen és sortir de farra i una manera de justificar això és dir, galla, li muntem un comiat de solter al nostre col·lega, no?
4: Exactament. Llavors, és algo que no perdonen.
1: Algo que no perdonen. Eduard, tu estàs casat? T'han fet comiat de solter?
4: Sí, estic casat i vaig fer un comiat, però en conjunt.
1: Ah, mira, veus? Això també és una de les tendències actuals que de seguida analitzarem amb en Carles Torrecilla. M'interessa molt aquest matís de l'Eduard,
3: sí,
1: eh? Normalment pressiona els altres per fer-te un comiat de solter. Àngel, no sé si en el passat també, m'imagino que els principals interessats eren els amics en fer aquestes vexacions i tirar-li per la cara a l'altre amic que s'hagi casat abans que ell, o no?
0: Hi havia de tot, és a dir, sí, sí que normalment eren... Però és que formar, és que ja ni es plantejava, és a dir, formava part del funcionament,
1: clar,
0: de la comunitat.
1: Clar,
0: de pensar comunitats relativament petites, de llocs on es coneix tothom, i per tant eren coses que ja no es discutien. És a partir del segle XIX que apareix als Estats Units, per exemple, i també a França, una variant que són els comiats de solters de la gent de diners.
1: Mm.
0: que aquests són comiats de solters en els quals els paga el pare, moltes vegades, la família, el nuvi, perquè el que es tracta és de demostrar que tenen molta capacitat.
1: Que es noti la festositat.
0: Exacte. I són en aquests comiats de solters on apareix el rotllo de l'estripper, i el rotllo, tot això prové d'un primer comiat que es va fer en el segle XIX a Nova York, que no es va arribar a celebrar perquè la policia va entrar abans.
1: Uau, i què hi havia preparat en aquest comiat?
0: Teòricament, allò es deia que hi havia un grup de dones nues i una mena de copa de martini enorme on es podrien banyar, i en realitat el que hi havia era una ballarina oriental, d'aquesta que feia la dansa als set vels, que teòricament era egípcia, però en realitat era canadenca.
1: Carai, tu, et van equivocar una mica.
0: I els que organitzaven aquest comiat de solter eren la família del Barnum, el del circ.
1: Ah.
0: El Sir Barnum, el net, era el que havia de fer aquest comiat de solter.
3: Ara que dius la família, aquí a l'altra derivada, hem de fer un comiat on agrupem mares, germanes, amigues de la classe A de quan anava
1: jo
3: amb
1: per
3: els
1: mi no.
3: pops.
1: Per mi no. Grupets diferents, que si no m'atabalo,
3: tu. Grupets diferents.
1: Sí.
3: Ostres, o sigui, llavors...
1: Un faig ceràmica, l'altre faig els vins, l'altre faig pintura.
3: Perfecte.
1: Espera, que acomiado l'Eduard. Eduard, gràcies, bonic, una abraçada. Ha penjat, no, l'Eduard? Ha dit, ja em dono per normal. Gràcies, Eduard, per escoltar-nos i per participar. Escolteu-me una cosa. El 677-3877-19, de seguida repassem els vostres missatges. Abans, però, m'agradaria anar al Carles Torrecilla, el doctor en màrqueting i estudis de mercat, el professor de SADE, que ha fet aquest llibre, el llibre imprescindible de les bodes, juntament amb bodes.net, on s'explica que el 85% de les parelles que es casen celebren aquest comiat de solter-soltera, us ho dèiem abans, però li hem demanat quin estil de comiat és el que triomfa actualment. Diu això.
5: Bé, actualment predomina el comiat basat en l'experiència compartida per damunt de la festa clàssica de discoteca. És a dir, com ja es veu a la societat, no?, el tema de les experiències, no?, escapades de cap de setmana, activitats en grup, plats gastronòmics, eh? Al final, la tendència general apunta cap a prioritzar el temps de qualitat amb el cercle proper, tot i que, naturalment, segueix coexistint amb els formats més festius i nocturns, que no han desaparegut. Però la tendència cap a les experiències que es veu en tot l'oci, en tot el tema regals, doncs també es veu en el comiat de solter.
1: I una cosa que he detectat molt en els últims comiats, viatges.
3: Això.
1: Està molt de moda. Ara no, ara anem a Logroño a celebrar el comiat de solter. Abans es fotia, això m'ho deia el meu pare l'altre dia, no? 24 hores abans t'agafaven, foties una farra i ximpun. Ara, viatges.
5: Sí, clarament. El tema de viatges és una de les tendències més visibles, eh? Escapades de diversos dies a ciutats europees, costa, cases rurals, tant d'anada com de tornada, eh? Gent d'aquí que va cap allà i gent d'allà que va cap aquí. I les activitats d'aventura guanyen terreny, eh? De fet, encaixa molt bé amb el perfil actual de qui es casa, eh? Perquè, per exemple, segons l'informe nupcial de bodes.net d'aquest any 26, la generació millennial representa el 73% de les parelles que es van casar l'any passat. És un perfil, de fet, que té certa estabilitat econòmica, tendeix a valorar l'experiència, i sobretot allò que sigui memorable, eh? Allò que doni records, eh? Durant temps.
1: Segons les dades de l'estudi, el 94% de les parelles prefereixen un comiat sense strippers, que entroncaria amb el que ens estava explicant ara l'Àngel. Han perdut protagonisme en els comiats de solter-soltera?
5: El tema strippers ha perdut pes de manera apreciable, tot i que no han desaparegut del tot, eh? Encara hi ha parelles que opten per un comiat més vinculat a aquests codis de mal gust, però és un grup que es redueix any rere any. Per exemple, hi ha un clar desplaçament cultural, eh? El comiat ja no s'entén com l'última nit de llibertat, sinó com una celebració de l'amistat, del vincle. Aquí influeix una consciència social més gran i un canvi en la manera d'entendre les relacions, per sort, no?, juntament amb una preferència creixent per plans que pugui gaudir tot el grup. Anem a millor, clarament.
1: A més, en Toni, amb qui hem parlat, ens deia, no, és que abans no es veia, no, com una vexació a les dones. Mm. Ara sí, clarament, hi ha més consciència i s'estan prenent plans alternatius.
5: El que es pot dir és que hi ha una tendència cap a la cosa més lúdica, humorística, que ho pugui disfrutar, que no sigui incòmode per una sola persona. Per tant, és un tipus d'espectacles, a vegades transgressors, però formulat des d'un codi d'humor i de passar-s'ho bé en grup, d'aquestes bodes més disfrutones. De totes maneres, també cal dir que no és una gran tendència, sinó que és una opció més dins de la varietat, de coses més tendents a l'humor i a l'activitat en grup.
1: A tot això, perdoneu, se'ns ha colat el cling d'una nota de veu, A tot això, la meva mare em fa saber una dada important. Diu, el fill de la Carolina de Mònaco va fer el seu comiat de solter al castell de Requesens.
3: Ah.
1: Que ho sapigueu, a Catalunya. Per tant, entronca també amb els viatges, que també venen expats a fer comiat de solter aquí a casa nostra. El 677-3877-19, què ens diu en Fran?
2: Parlàvem de viatges i parlàvem de strippers, doncs és el que va fer el Robert. Vam anar 3 dies a les Canàries, diu, vam fer strippers, motos d'aigua, festa i tal. Aquest i tal és el que ens interessaria saber, però segurament és el que queda per ells. I al tornar se'ns va cancel·lar el vol perquè hi havia calima i ens vam haver de quedar malauradament un altre dia. La Carla té 27 anys i es casa l'any vinent i té una idea per veure si algú li agrada que vol compartir amb vosaltres. Estem en procés del comiat i creiem que la millor opció és fer una part per separat, és a dir, ella farà una part i la seva parella doncs farà la seva part i acabar al mateix espai junts el mateix dia, és a dir, s'ajunten els dos comiats i al final arriben a la mateixa festa.
3: M'agrada aquest perfil de jo ja organitzo, perquè al final el comiat de solter és com una festa d'aniversari sorpresa, té aquest factor de que el teu dia el delegues, no?, a les teves persones de confiança. No, jo sóc també d'aquest missatge. Agafo jo la iniciativa i el comiat ja te l'organitzo jo mateixa, no cal que me'l feu vosaltres.
1: Teoria, de veritat, no deixes res al descontrol,
3: No, però vull dir, no?, és que és veritat.
1: A mi també m'agradaria. Una vegada em van fer una festa sorpresa i li vaig dir a la meva parella, mai més a la vida. Jo no sé si tu saber què em trobaré, perquè potser aquell dia no en tinc ganes. Que
3: I això també
1: et
3: passa. Clar, amb els comiats de solter pot passar el mateix.
1: Junts o separats. Abans us hem llegit l'estadística que hi ha en el nostre grup privat de la solució. Si voleu formar part d'aquest club de la solució, ja ho sabeu, ens escriviu un missatge al 677-3877-19. Us retornarem un enllaç i allà hi podrem entrar. Junts o separats. Doncs mireu, el 82% de les parelles fan el comiat de solter per separat. Per què? Per què només aquest 18% de parelles que es casen celebren el seu comiat de solter-soltera conjuntament? Doncs ens ho diu en Carles Torrecilla.
5: La tendència continua sent que la majoria de parelles celebren el comiat per separat. En bona part perquè s'entén com un moment amb el cercle propi d'amistats de cada membre de la parella. I aquests cercles, clar, no sempre coincideixen. Dit això, també hi ha parelles que decideixen fer-lo conjuntament sovint perquè comparteixen el mateix grup d'amics o perquè prefereixen un model de celebració menys marcat pel gènere, no? És un format que va guanyant presència, tot i que l'opció per separat continua sent encara la més habitual.
1: Un minutet del que passa de 3:45 del migdia. Jo et preguntaria, Àngel, per arribar a acords, Més que una festa desenfrenada, al final era com un ritual de pas, aquestes festes que ens comentaves, oi?
0: Sí, clarament. I ja dic, la part lúdico-festiva no era necessària. És a dir, a començaments del segle XX, per exemple, a Catalunya, els comiats de solters eren el que en deien un sopar de fadrins. És a dir, que es trobaven, sopaven, i després anava tothom a casa seva, i poca cosa més.
1: Responent a la Núria, incloia també la família?
0: No.
1: Ah, només amics, eh?
0: No, només.
1: Mira, Núria, històricament avala només els amics.
3: Però a mi m'agrada també que cada cop es vulguin fer comiats allò junts, perquè és veritat que tu has de mantenir els teus espais i no ho has de fer tot amb la parella, però també és una manera de combatre aquesta punyetera malaltia que hi ha sempre, de que quan quedes en un restaurant amb parelles, encara hi ha gent, fins i tot de la meva edat, que no considero que jo vagi amb taca-taca, que diu, els nois a l'esquerra i les nenes a la dreta. Va. Tal com raja, no? No, és que ho veig a la crònica.
1: No, estic molt d'acord.
3: Perquè, escolta, si realment...
1: Però això encara passa, encara t'ho diuen, no? Els nois aquí i les noies allà.
3: A cada calçotada de moment, jo.
1: Per favor.
3: I de diferents sectors, Clar, llavors penso, si voleu fer això, feu una trobada de nenes i una trobada de nens, que encara ens diem així, però de debò, si quedeu i tot el dia ho hem de fer tot separat, per gènere, és que ho trobo molt gastat.
1: A tot això, ara que parlaves de gènere, Àngel, ens hem centrat molt en els homes, però les futures núvies també participaven en cerimònies prèvies. Quin caràcter tenien aquestes cerimònies? Què feien?
0: Res a veure, és a dir, eren cerimònies...
1: Oh, sorpresa, eh?
0: Sí, jo m'ho pensava, que això no sorprendria ningú. Sí, ja a l'època romana, el que hi havia era un tipus de cerimònia, igual que l'època grega, que era, clar, en el cas de la noia no s'acceptava d'accedir als drets civils, sinó de convertir-se en dona, per entendre'ns. I, per tant, què es feia? Dos elements molt importants. Un, abandonar tot allò que tingués a veure amb la infantesa.
1: D'acord.
0: I llavors es feien rituals com deixar les joguines, a dir, fer una mena d'acte cerimonial.
3: A quina edat es casaven?
1: Oh, clar, a partir dels 14, no?
0: Depèn de l'època.
3: Mínim?
0: Mínim 14-15.
1: Val.
0: Màxim 20 i tants.
1: Màxim, eh?
0: Sí, sí, sí, 24-25.
3: Sí, si als 30 no t'havies casat, ja no et casaves.
0: Era, a veure,
3: si entraria,
0: és que entraríem en un altre tema. És l'època fèrtil d'una dona, fins al segle XVIII, la menopausa era abans dels 40.
1: Clar, aleshores no teníem sentit.
0: Clar,
1: no,
0: clar,
1: si no era reproduir-nos.
0: El període fèrtil, és a dir, el casament era, tenia la finalitat que tenia.
1: I perquè era una estratègia, al final.
0: Clar, la menstruació les dones la tenien a partir dels 13-14 anys, abans no, i se'ls retirava entre els 35 i els 40.
3: Està molt bé, Elisenda, perquè la història de la medicina mai allò profunditza en cap malaltia de les dones, però només en aquesta, que interessa pel que interessa,
1: aquesta, ben datada.
3: Aquesta la saben perfectament.
1: A tot això, dèiem que en el cas de les dones era convertir-se en dona, per tant, abandonar tots aquells ítems que et feien referència a la infantesa.
0: Exacte.
1: Com deixar joguines?
0: Deixar joguines, deixar aquelles coses així que es vinculaven a la infantesa, els amulets, etc. I després hi havia, en algunes cultures europees, hi havia una cosa que era el plor de la núvia.
1: El plor de la núvia?
0: Sí, que era, clar, quan una núvia es casava, abandonava casa seva, i s'anava a casa. És a dir, mentre que pel noi no, per la noia era marxar de casa seva.
1: Perquè anava a casa dels sogres, diguem-ne, bueno, a la casa familiar,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, sí, o anava a casa dels sogres o anava a la casa nova, però abandonava la seva família. I, per tant, hi havia un ritual que era això, que es feia amb les amigues, que es deia el plor de la núvia, que era una mena de celebració íntima, en el qual el que es feia era la lamentació aquesta de l'abandonament de la família, que tenia un aspecte ritual, no és que juntessin a plorar com a magdalenes, diguéssim, però sí que hi havia un cert aspecte de dol, no?
1: Entenc.
0: Per al començament d'una nova vida.
3: D'aquí les dames d'honor, potser? Perquè
0: és possible, no?
3: Els homes no tenen damos.
0: No, és veritat. És possible que tingui a veure
1: amb això. Ah, mira, interessant això, Núria, no m'ho havia plantejat.
3: És que la història sempre m'agrada conèixer-la per entendre el present.
1: És interessantíssim també entendre, no?, d'on provenen aquestes tradicions, perquè ara ho fem molt gratuïtament, no? Juntem-nos amb les noies, juntem-nos amb els nois, perquè sí. Doncs avui, amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la UB i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens, estem coneguent el perquè de totes aquestes tradicions. El 677-38-77-19. Fran, què ens diuen?
2: Mira, us diré que hi ha un oient que ens demana que no diguem el nom, perquè està preparant el comiat de soltera d'una amiga i ja tenen tot el planning pensat i l'hem basat única i exclusivament en els gustos d'aquesta persona. Per tant, nosaltres no direm el que tenen pensat perquè potser ens està sentint aquesta persona i li donarem pistes. La Mònica diu: el meu comiat de soltera va ser molt trist, ara jutjarem si ho va ser o no. Només vam quedar dues persones, jo i una amiga meva.
1: Al final?
2: Amb una No.
1: Ah, van quedar elles.
2: El pla total era aquest, dues persones.
3: Que guai.
2: En una granja,
1: no pinta malament, no.
2: En una grangeta van prendre un cafè amb llet.
3: És que ni un suís, eh? Un cafè amb llet.
1: I una mica d'alegria. Fot i xocolata,
2: nena. I una ensaïma, que us he de dir que era supersec.
1: Mònica. Per aquesta oient. Mònica.
2: Bravo, Mònica.
1: Mònica, un moment, exacte. Quedem un dia la Núria, tu i jo. I la senyora de l'ensaïmada. I fotem un comiat de soltera express.
2: I us ho contraposo amb el del David, que diu: fa molts anys, quan en tenia jo uns 20, l'únic que recordo, quan ja diu l'únic que recordo, és que, atenció, vam ser multats per la policia. Per què anàvem? 5 persones, 5 homes, a sobre d'un monovolum...
1: Home, fotem frenassos.
2: Fent surf!
1: Com a la pel·li Teen Wolf.
2: A dalt, no sé si surt aquesta
1: escena,
2: però...
1: Com es diu aquest oient?
2: Aquest oient es diu David.
1: David, això és per matar-se. És per matar-se, David.
2: Sí, a Granollers, eh?
1: Ah, per favor.
2: Els va multar la policia.
1: Home, no m'estranya, David, fill meu.
2: I ja em sembla poc.
1: Home,
3: I
1: em sembla
3: encara
1: poc.
3: Que ho explica, estic contenta.
1: Perquè ja ha prescrit.
3: Que no mort.
1: Perquè, home, clar, és que per favor, David, espero que n'hi lligat amb arnesos, eh?
2: I un altre David diu que només coneix històries de comiat de solter que han acabat amb la cancel·lació de la boda i fins i tot en separació.
1: Epa!
2: No les detalla, eh? Simplement fa aquest comentari.
1: A tot això, ara li preguntarem a l'Àngel, eh? Quan apareixen elements com les disfresses en els nostres comiats de soltera? Intentem datar-ho, exacte. Les tites, aquest símbol fàl·lic, té algun origen històric? Ara us ho responem, va.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
7: Mm-hmm. Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
8: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
7: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
9: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
10: Ocasión Plus.
11: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: Som 3CAT. Linkat.
12: Linkat.
13: El teu enllaç amb la cultura
12: a
13: Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
14: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat.
12: Linkat.
13: Linkat.
15: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linkat.
13: Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
6: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
16: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
17: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
16: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
16: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
18: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
16: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant de comiats de solter i l'hem deixat també votant un altre cop a la publicitat. A veure, Àngel, jo t'he preguntat, aquestes disfresses, aquestes icones fàl·liques que sovint veiem en els comiats de solter, soltera, sobretot soltera, que ara estan prohibits en segons quines poblacions, això té algun origen històric o ens ho hem tret del barret?
0: Sí, és que sí, quedaria molt xulo, però no, no té
1: cap
0: origen.
1: Oh,
0: no, quina
1: baixona!
0: No té cap origen històric. Comença a partir dels anys 90. Bàsicament això ve dels Estats Units. Aquesta derivada sexual no existia originàriament en els comiats de solters.
1: Clar, perquè, insistim, era un ritu de, un
0: era
1: ritual
0: un
1: de pas.
0: Era un de traspàs.
1: Ah, amic, per tant, això ens ho hem inventat els moderns. Està documentat que als segles XVII i XVIII apareixen costums que recorden els comiats actuals. Per exemple, a Suècia, algunes núvies celebraven el seu darrer vespre de virginitat amb amigues, que vindria a ser com aquella nit de plor, no, com deies. I a Escòcia hi havia el ritual del fit washing, en què familiars i amistats rentaven els peus dels futurs esposos. Tu en saps alguna cosa d'aquest ritual, el fit washing?
0: Sí, a veure, a Escòcia és dels llocs on més treballats tenien el tema dels comiats de solters, curiosament. De fet, el nom prové d'Escòcia. O sigui, el primer lloc on s'escriu, allò apareix, és en un diari escocès de finals del segle XIX, que es parla per primera vegada dels comiats de solters, que no en deien solters, en deien bachelor.
1: Bachelor, no? Encara es diu,
0: sí. Que és allò... que originàriament bachelor volia dir un cavaller que encara no té terres, ni té bandera, ni té res.
1: Que vindria a concordar amb el que ens has dit, que no eren persones polítiques fins que no es casaven.
0: Exacte, que era quan es convertien en adults. És a dir, casar-se i ser adult era la mateixa cosa.
3: Ara, Elisenda, em fa molta gràcia que parlem de segle XVII, segle XVIII, però jo, per exemple, tant mon pare com ma mare, com els meus avis, no han fet un comiat de solter.
1: Ah, no?
3: No.
1: Però si abans es feien 24 hores abans, segrestaven el nuvi, la núvia, quatre festolles
3: i d'empalmada. O sigui, la teva família de les generacions anteriors properes n'han fet?
1: Sí, però coses senzilletes. Allò com la nit anterior, els amics sortien de festa i a vegades arribaven del revés una mica als casaments, fins
3: val,
1: i tot.
3: Val.
1: Ara sí que deixen setmanes, no? Però si trenques un peu, no sé què, abans, hòstia, fotien pel boc gros i arribava el que arribava, saps? Va, últim minut, no sé si vols que ens acomiadem amb algun missatge.
2: Mira, tinc un missatge del Jordi, que demà fa 50 anys, felicitats. I l'any vinent es casa i diu que vol tot el pack,
3: tots
2: els clàssics. Vull fer festa sorpresa amb els amics, jo organitzo també el casament, vull stripper i tot el que calgui, amb la família, amb la parella i tot el pack.
1: Tot el pack. Doncs avui hem parlat de comiats de solter i de soltera. Ja ho sabeu, eh? Si voleu un comiat de solter amb un pack, tenim aquest oient i la Núria, que vol també tites al cap.
3: Ens hem de casar amb l'oient.
1: Si hi ha alguna amiga que està escoltant, que ho sàpiga aquesta data. Avui hem parlat de, sobretot, l'origen històric d'aquests casaments, d'aquests comiats de solter i soltera, perquè de vegades fem rituals que no sabem d'on provenen i sempre s'ha de conèixer la història. Ho dic en tots els sentits. Àngel Casals, historiador i professor d'història moderna de la UB i membre del Consell Assessor de Sàpiens. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Tornaràs, eh?
0: Ben.
1: Si no és aquesta temporada, serà la vinent. Nosaltres, Núria Casas, gràcies, bonica.
3: A tu, com sempre.
1: Tornem demà. Fins aquí la solució. Ho farem amb la Mariona Ribas, amb en Malcom Otero i la Marta Pontnou. Parlem de prevenir abusos.
19: El Banc Central Europeu a punt de pujar els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Bon dia, són les dues.
13: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
19: D'aquí un quart d'hora, el Banc Central Europeu apujarà previsiblement els tipus d'interès. És el que apunten tots els analistes i serà la primera pujada des del 2023, Nadàlia Ramon.
20: L'objectiu és frenar la inflació derivada de la guerra de l'Orient Mitjà, el perill que aquesta mesura freni encara més una economia que ja dona senyals de debilitat.
19: Anem cap a Brussel·les, Bruno Fortea.
21: Tot i que el creixement econòmic cada cop és més lent, el Banc Central Europeu sembla que avui decideix moure fitxa pel temor que la inflació continuï creixent. L'augment dels preus supera el 3% a l'eurozona, per sobre del topall òptim del 2%. La crisi energètica i la guerra a l'Orient Mitjà marcaran si en un futur hi haurà noves pujades de tipus.
19: Mentrestant, anem a l'origen de la notícia. L'Iran ha tancat completament l'estret d'Hormuz i adverteix que l'alto el foc vigent des de l'abril comença a tenir molt poc sentit.
20: Per segon dia ha seguit, els Estats Units continuen atacant l'Iran, que ha respost amb bombardejos a bases americanes a Jordània, Bahrain i també a Kuwait.
19: De la política, els casos Zapatero i Leire passen factura al PSOE, que cau amb força en intenció de vot, segons el CIS.
20: Si avui es fessin eleccions generals, el PSOE encara les guanyaria, segons aquest organisme, però amb només 4 punts d'avantatge sobre el Partit Popular, menys de la meitat del marge que el baròmetre li havia donat anteriorment. Vox seria tercera força i a Catalunya Esquerra baixaria i Junts pujaria lleugerament.
19: Mentrestant, aquí, la visita del Papa ha estat un èxit segons el govern i l'Ajuntament de Barcelona, mentre que l'oposició independentista demana explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família perquè portaven estelades i volien cantar els segadors.
20: Sentiu el president Salvador Illa i Josep Rius, de Junts.
22: Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
23: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
19: El Papa, mentrestant, per cert, ja és a les Canàries en una visita molt centrada en la crisi migratòria.
20: Precisament avui, diverses entitats socials han reclamat ampliar el període per acollir-se al procés de regularització extraordinària de migrants, que en teoria s'acaba el 30 de juny, per garantir que tothom hi té dret i s'hi pot accedir.
19: I mentrestant, a Roses, els equips de rescat busquen un noi de 16 anys desaparegut ahir quan anava en moto d'aigua a Girona. Núria Pereira.
24: Se l'està buscant per mar i a primera línia de la costa en una zona molt extensa que va des de Roses fins a l'Escala i Torroella. Una de les hipòtesis dels bombers és que els corrents hagin fet que arribi a algun punt de la costa, ja que no se l'ha trobat ni a ell ni a la moto d'aigua. Amb tres amics van llogar els vehicles per una excursió aquàtica. Ell hauria tornat abans per algun problema i ja no se l'ha vist més.
19: És dijous 11 de juny. Avui s'acaba la selectivitat. Ho fa aquesta tarda amb els exàmens de dibuix tècnic, història de l'art, literatura castellana i química, entre altres, després d'un matí en què els estudiants han fet l'última última prova comuna, llengua i literatura catalana. En general, Sara Canyete, ha estat una selectivitat que molts alumnes han trobat assequible.
4: Una selectivitat on no hi ha hagut grans polèmiques i on no s'ha detectat cap dispositiu electrònic en aquest pla pilot amb controls aleatoris que s'ha estat fent durant aquests 3 dies. Aquest matí, de fet, ja es notava en l'ambient molt més relaxat que els alumnes ja ho tenien a tocar i amb la feina feta amb aquestes proves de selectivitat tancades, ara han d'esperar fins al 23 de juny que coneixeran els resultats.
19: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Avui, Marta García, que comença el Mundial de Futbol i va per llarg.
20: Va per llarg perquè és el primer de la història amb 48 seleccions. Això vol dir 104 partits. Està organitzat per 3 països diferents i amb noves normes. Repassarem els últims detalls de la competició. En bàsquet, segon partit de les semifinals de l'ACB amb el Barça, que juga avui contra el Tenerife després que ahir la penya va perdre. I també tenim Champions de Waterpolo, Fórmula 1, handbol i ciclisme.
19: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Clàudia Serra.
5: Doncs hem de parlar del transport públic perquè tenim diverses incidències destacades a Rodalies. La circulació està interrompuda a les línies R2 Nord i R11 per l'atropellament d'una persona a l'estació de Cardedeu. També hi ha una incidència a l'R4, hi ha demores de més de 30 minuts. Només hi ha per hora i sentit 2 trens entre Martorell i Terrassa i un tren entre Martorell i Vilafranca.
19: I ara temps pel temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
19: Amb un panorama, Francesc Mauri, avorrit.
8: Sí, cada cop més bona tarda perquè el temps s'estabilitza i, de fet, ja demà, aquesta tarda encara no, però sí demà, el sol serà l'únic protagonista. Demà, 4 núvols matinals a la Costa Daurada, demà a la tarda pràcticament cap núvol a Catalunya, dissabte en principi cap núvol, o si n'hi ha algun seria ben poca cosa, i diumenge sol també, però a la tarda algun ruixat al Pirineu. I sobretot la calor, que va cap amunt avui i els pròxims dies, i tocarà sostre el diumenge, quan es podran superar els 35 en alguns punts propers a Ponent.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
19: Ara passen gairebé 6 minuts de les 2. En falten, per tant, 9 per saber què fa el BCE amb els tipus d'interès. I si no hi ha canvis d'última hora, el que ha de fer el Banc Central Europeu és apujar aquests tipus d'interès. Serà el primer cop que ho fa en gairebé 3 anys amb l'objectiu de frenar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. L'anunci es farà públic, com dèiem, d'aquí ben pocs minuts, a 2:45, però els experts ja ho donen per fet. Pronostiquen un augment moderat del 0,25, cosa que situaria els tipus d'interès al 2,25%. I el que acostuma a passar quan pugen els tipus és que les hipoteques i els crèdits s'encareixen, cosa que pot perjudicar el creixement econòmic. Connectem amb Brussel·les. Bruno Fortiamires.
21: Sí, hola, bon dia. I per això, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén Estany, apunta que el Banc Central Europeu actuarà amb cautela.
25: Una actitud prudent, de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, on sigui tan desorbitadament car, que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
21: De fet, l'economia de l'Eurozona ja dona símptomes de debilitat perquè creix a un ritme molt lent, però al Banc Central Europeu encara li provoca més nervis la inflació. Per culpa de la crisi energètica, els preus de l'Eurozona han pujat més d'un 3%, per sobre del topall òptim del 2%, i vol actuar ara per evitar que passi el mateix que amb l'esclat de la guerra a Ucraïna.
25: El Banc Central Europeu té molta por d'arribar tard, com li va passar ja a l'any 2022. A l'última vegada que va haver-hi un IPC, una inflació al 8%, el Banc Central Europeu va arribar tard, i aleshores va haver de fer 10 pujades seguides.
21: La incògnita és saber si ara també hi haurà més pujades de tipus. La professora de Finances de la UOC, Elisabet Ruiz Dotres, creu que encara trigarem a saber-ho.
26: Jo penso que ens haurem d'esperar una mica després de l'estiu per veure si realment el Banc Central Europeu continua decidint pujar el tipus d'interès.
21: Dependrà de si baixa la inflació i la guerra a l'Orient Mitjà hi tindrà molt a veure.
19: Doncs sobre el terreny el que està passant en aquesta guerra a l'Orient Mitjà és que tenim una nova escalada que torna a posar a prova l'alto al foc. És des del principi una treva fràgil, des que es va aprovar a l'abril, les últimes hores, però l'Iran i els Estats Units s'han continuat atacant, intercanviant atacs per segon dia més a més consecutiu. El règim de Teheran assegura que la treva ha quedat a la pràctica sense efecte, però al mateix temps les negociacions continuen. Jordi Baró.
10: Els últims atacs de l'Iran han estat contra bases nord-americanes de Jordània, Bahrain i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha hagut d'interrompre temporalment. Les autoritats de Bahrain asseguren que una nena d'11 anys ha resultat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. Pel que fa als Estats Units, han atacat al sud de l'Iran i han disparat contra un vaixell quan intentava exportar petroli per l'estret d'Hormuz, causant la mort de 3 mariners de nacionalitat índia. L'autoritat marítima de l'Iran ha decidit, en resposta, tancar de manera completa l'estret. Malgrat el clima de tensió, diverses informacions de fonts iranianes i europees apunten al mateix temps que els esforços entre Washington i Teheran per tancar un acord de pau s'han intensificat.
19: I tensió també, en aquest cas, diplomàtica entre Israel i Turquia. Recep Tayyip Erdogan assegura que la campanya militar d'Israel al Pròxim Orient ha arribat tan lluny que ja amenaça el seu país, Turquia. Per la seva banda, Benjamin Netanyahu titlla el president turc de dictador antisemita. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre els dos països. Anem ara a Jerusalem. Jordi Brascó.
11: Bon dia. Turquia ha decidit aquesta setmana abandonar la seva posició al segon pla, que fins ara havia mantingut durant els més de 3 mesos de guerra a l'Orient Mitjà, i el seu president, Recep Tayyip Erdogan, ha apujat el to.
12: Netanyahu ve...
14: Els atacs de Netanyahu i la seva xarxa d'assassins a Síria i al Líban han arribat a un punt en què amenacen Turquia igual que aquests dos països germans.
11: La resposta de Netanyahu via Twitter cataloga Erdogan de dictador antisemita. A més, l'acusa d'haver comès un genocidi contra el poble kurd, de donar suport a Hamas i d'oprimir el seu poble, a més d'empresonar els seus rivals polítics. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre turcs i israelians. La primera va arribar després d'aquestes paraules del ministre de l'Interior turc, Mustafa Çiftçi.
15: Igual que hem presenciat l'alliberament de Damasc a l'època Arabag, si Déu vol, algun dia també veurem l'alliberament de Jerusalem.
11: Durant dècades, països aliats, Turquia i Israel, van començar a distanciar-se a principis de segle i la guerra a Gaza va accentuar la seva actual enemistat. Erdogan considera Netanyahu el principal obstacle per a la pau regional i busca acords amb d'altres països de la regió, ahir mateix amb Aràbia Saudita, per minimitzar la influència d'Israel al Pròxim Orient.
19: Doncs així és com tenim el món. Ara mirem com tenim la política. Perquè avui hem sabut que els casos Zapatero i Leire Díaz passen factura al PSOE, és el que diu l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Guanyaria les eleccions generals si es fessin ara, però amb l'estimació de vot més baixa des de fa un any. Recula 5 punts en un mes i retalla només 4 punts la distància amb el PP, Pilar García.
17: Sí, el PSOE obtindria poc més del 31% en estimació de vot, el percentatge més baix des del juliol de l'any passat amb l'esclat del cas Cerdán. Mentre el PP, en segona posició, amb un 27%, té el millor resultat en un any. I la diferència amb els socialistes, que el maig era d'11 punts, ara és de només 4. Vox recula lleugerament, mentre Suma i Podem pugen unes dècimes. Esquerra té una reculada important en estimació de vot, 7 dècimes, una quarta part, i Junts millora mínimament. Tot i el descens dels socialistes, Pedro Sánchez manté la diferència de gairebé 20 punts amb Alberto Núñez Feijóo com a preferit a president. I com a principals preocupacions dels ciutadans, l'habitatge es manté al capdavant, al darrere hi ha l'economia i després la immigració i escala posicions, en quart lloc, la corrupció i el frau, que puja 9 punts.
19: A més d'aquestes dades, Pilar, també hem conegut un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials sobre Aliança Catalana i Vox. El vot antiimmigració és el que fa créixer aquestes formacions i els ciutadans trien entre l'un o l'altre en funció de si se senten espanyols o catalans.
17: Sí, això explica una particularitat de Catalunya, que en un mateix sistema polític convisquin dues formacions d'extrema dreta i poden captar votants d'altres partits, això sí, sempre que la immigració passi a ser el primer punt de preocupació. Javier Martínez Cantó és autor de l'estudi.
18: Si aquesta persona considera que la immigració és un dels problemes, és més probable que canvi el seu vot de Junts o d'Esquerra cap a Aliança? Si el que consideren és que el conflicte nacional és el tema important, en el cas d'antics votants d'Esquerra no té cap efecte, en antics votants de Junts el que fa és que es queden en Junts.
17: El perfil del votant d'Aliança i Vox és el mateix, segons l'estudi, un home d'uns 40 anys amb estudis mitjans.
19: Ara falten 2 minuts per un quart de tres. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada ja us podrem dir, ja us podrem confirmar si el BCE, com diuen tots els pronòstics, ha pujat els tipus d'interès.
0: Catalunya migdia.
1: Vols estudiar una enginyeria?
2: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
1: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
2: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
3: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
6: No.
3: I a més, es posa a diluviar.
6: No t'ho creus.
3: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
13: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
16: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
27: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
28: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
29: Catalunya migdia.
19: Ara és un quart de tres. I procurem que passi cada dia, i avui també ha passat. La notícia amb què hem començat aquest informatiu és certa, és de veritat. El Banc Central Europeu acaba de confirmar que puja els tipus d'interès i que, per tant, els deixa el 2,25%. Ha pujat un quart de punt. És la primera pujada en 3 anys i, com us hem explicat fa uns minuts, aquesta decisió del Banc Central Europeu és per la inflació que està pujant a tota la Unió Europea per culpa d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà. Ara el que caldrà veure és quins efectes té aquesta pujada de tipus d'interès al conjunt de l'economia, que no va gaire bé. I mentrestant, el Papa Lleó XIV ja és a les Canàries. Ha marxat de Catalunya a primera hora d'aquest matí. Després d'acomiadar-lo a peu de pista, el president Salvador Illa ha dit que està convençut que després de la benedicció d'ahir, Catalunya ha recuperat la seva influència internacional.
30: Des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
19: És el balanç positiu del president. Junts, Esquerra i la CUP, però, reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família abans que acabessin la seva actuació, Albert Prat.
31: El dispositiu de seguretat del temple va detectar que alguns intèrprets portaven estelades impreses darrere de les últimes partitures i que estaven preparats per cantar els segadors al final de la missa, un himne que no estava inclòs al programa oficial. Per això, quan els tocava sortir a fora per interpretar la peça de la benedicció, la policia se'ls va endur per la porta del darrere i els va encerclar fins al final de l'acte, tal com explicava just després la Montse, una de les cantaires a Catalunya Ràdio.
32: No ens han deixat participar a l'acte que havíem preparat i que havíem estudiat i que és que ens han tancat a l'altra banda del carrer.
31: I arran d'aquests fets, els partits independentistes volen que s'aclareixi qui va donar l'ordre de treure els cors adults.
23: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
31: És Josep Rius, el portaveu de Junts, que ja ha demanat a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara. El primer a qui se li ha preguntat per aquesta polèmica ha sigut el president Salvador Illa a primera hora i ha passat de puntetes.
30: Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert.
31: Però el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha justificat la decisió fent servir el mateix argument que ha donat l'organització de la Sagrada Família.
4: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
31: Per cert, segons l'Ajuntament, 180.000 persones van sortir ahir als carrers de Barcelona per veure el pontífex, bàsicament la gran majoria al recorregut del Papa Mòbil.
19: Mentrestant, com us dèiem, el Papa ja és a les Canàries i ha fet una crida a la comunitat internacional perquè busqui solucions a la crisi migratòria. El pontífex ha presidit un acte al moll d'Arguineguín, al sud de Gran Canària. Hi han participat persones migrants, treballadors i voluntaris dels dispositius d'acollida i assistència humanitària. Toni Fortesa.
5: Durant l'acte, el Papa ha reclamat polítiques que protegeixin la dignitat humana.
6: No basta gestionar llegades, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
5: En la seva intervenció també ha demanat a les administracions, a la societat i a l'Església que no girin l'esquena a aquest fenomen.
6: La dignitat humana exige vies legals i segures, rescate i assistència, cooperació real contra els traficants, protecció efectiva a les víctimes, processos serios de acogida e integración y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra.
5: L'acte s'ha celebrat al port on l'any 2020 milers de migrants van quedar atrapats després d'arribar a l'illa en plena pandèmia. Aquelles imatges van fer la volta al món. Avui, al voltant de l'escenari, hi havia tres caiucos i una creu construïda amb la fusta d'una de les embarcacions utilitzades en aquestes travessies.
19: Precisament avui us expliquem també que les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el proper 30 de juny. I alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Des del govern espanyol no donen dades de quantes persones ja han fet els tràmits quan falten poc més de 15 dies perquè acabi aquest procés, Marriera.
7: La vicepresidenta de la taula del tercer sector, Laura Valenzuela, avisa que s'estan trobant moltes barreres administratives i tràmits burocràtics i els més afectats són col·lectius com persones sense llar, extutelats, persones amb discapacitat o les treballadores de la llar. Les principals incidències tenen a veure amb el padró, com explica Valenzuela.
8: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
7: També alerta que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i la bretxa digital és una altra barrera per gran part d'aquests col·lectius.
19: I precisament avui l'advocada general de la Unió Europea ha tornat a avalar els centres per deportar migrants a l'estranger construïts pel govern italià de Giorgia Meloni a Albània, però ha avisat que s'hi hauran de respectar els mateixos drets fonamentals que existeixen dins les fronteres comunitàries. Demà entraran en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea aquests centres de deportació a l'estranger. Tornem a Brussel·les. Bruno Fortea.
9: Sí, i el que diu l'advocada general és que, tot i estar fora de la Unió Europea, en aquests centres s'han de complir les mateixes normes comunitàries. Els migrants han de tenir garantit el dret a la defensa i a la vida privada. Per tant, l'estat italià, en aquest cas, hauria de pagar el viatge dels advocats d'ofici fins als centres de deportació i garantir que, dins d'aquestes instal·lacions, les converses entre els migrants i els seus lletrats siguin secretes. Els migrants també tenen dret a quedar en llibertat tan bon punt s'acabi el seu període previst d'internament, però l'advocada general de la Unió Europea avisa que tots aquests drets no queden prou blindats, tal com està redactat l'acord entre els governs italià i albanès. Diu que hi falten normes clares. Això no és cap sentència definitiva. Ara els jutges europeus hauran de resoldre-ho, però acostumen a seguir aquestes conclusions que publiquen els advocats generals.
19: Això dins la Unió Europea, mentrestant fora, s'estén la por entre la comunitat d'immigrants a Belfast, a Irlanda del Nord, després d'una segona nit d'aldarulls. Tot i que hi havia més desplegament policial, no s'han pogut evitar els incidents originats arran d'un intent d'assassinat dilluns per part, suposadament, d'un refugiat sudanès. Les autoritats britàniques admeten obertament el caràcter racista d'aquest episodi i posen el focus en les xarxes socials. Londres, Quim Olivares.
20: Hola, bon dia. Una dotzena de policies ferits i 16 detinguts entre els joves emmascarats que van llançar pedres, ampolles i algun còctel molotov contra la policia que els barrava el pas cap a un hotel que allotja sol·licitants d'asil als afores de Belfast. És el balanç de la segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, de menor intensitat que els de la nit de dimarts. Els canons d'aigua i un major desplegament policial han aturat els atacs racistes, com ha explicat Hilary Benn, ministra d'Irlanda del Nord, en una entrevista a Sky News.
10: Podem dir que són aldarulls racistes més que no pas protestes.
11: Bé, si esteu buscant persones a partir del color de la seva pell, com més es pot descriure? Això és brutalitat racista, no n'hi ha cap dubte.
20: La policia i la classe política té clar que personatges de l'extrema dreta han encoratjat i coordinat a través de les xarxes socials aquesta violència. I han circulat llistes amb adreces d'on viuen els demandants d'asil o de negocis gestionats per immigrants. El multimilionari i propietari de la xarxa X, Elon Musk, ha repiulat diversos missatges amb la localització d'algunes de les protestes. El govern britànic ha anunciat que la setmana que ve presentarà una legislació al Parlament per obligar les empreses de les xarxes socials a eliminar el contingut il·legal.
19: Per cert, sobre el Regne Unit ha dimitit per sorpresa el ministre de Defensa, John Healey, que ho ha anunciat a través d'un escrit a les xarxes socials on revela que el motiu és el desacord en el pla d'inversions a llarg termini en el seu àmbit. Considera que en un moment d'amenaces creixents cal destinar més diners a la defensa i acusa el primer ministre i el ministre del Tresor de falta de voluntat política. Així hem arribat a un quart i mig de tres. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectarem amb Roses, amb l'Alt Empordà, per saber com va la recerca d'un jove de 16 anys desaparegut ahir mentre anava amb moto d'aigua.
0: Catalunya migdia.
12: Hola, sóc la Mariola i vull compartir amb tu els beneficis que ja estic notant amb el cotxe elèctric. Representa una reducció molt important del cost de l'energia per quilòmetre recorregut. De retruc, baixen les emissions contaminants i es redueix la dependència dels combustibles fòssils. Amb la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia pots comparar opcions segons el cost, el manteniment i l'impacte ambiental. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa l'acció, canviem l'energia.
13: Catalunya migdia.
19: I us ho dèiem, un noi de 16 anys de Roses a l'Alt Empordà està desaparegut des d'ahir a la tarda quan va llogar una moto d'aigua amb uns amics. Va tornar abans, sembla que sol, i ja no se l'ha vist més. La recerca va començar ahir mateix al vespre. Girona, Núria Pereira.
7: Hola, bon dia. El 112 va rebre l'avís cap a les 8 del vespre quan els responsables de l'empresa van veure que el jove de 16 anys i veí de Roses no apareixia a la zona de la urbanització de Santa Margarida, on havia arribat la resta del grup. Algunes fonts apunten que el noi desaparegut podria haver alertat d'algun problema mecànic a la moto i va tornar abans i sol al port esportiu. En canvi, des de la família diuen que es podria haver quedat sense combustible. Salvament Marítim fa la recerca per mar i els bombers amb uns 50 efectius per la costa en una zona extensa, des de la zona de l'Almadrava i Canyelles, on se'l va veure per última vegada, fins a l'Escala i Torroella, perquè els corrents l'haurien pogut portar lluny. Sentim el cap de l'operatiu dels bombers, el sotsinspector Pol Artau.
14: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa. Per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors, és que la deriva més probable és cap a la zona de l'Escala i Torroella.
7: Ell i tres amics més havien llogat l'excursió amb les motos d'aigua. De fet, la normativa permet conduir motos d'aigua a partir dels 16 anys amb la supervisió d'un monitor i amb el permís dels pares. En el dispositiu de recerca també hi participen la Guàrdia Civil, la Policia Local de Roses, agents rurals i la Creu Roja.
19: Atenció avui també a això. L'any passat van augmentar un 50% les denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys. Van ser 1.766. Això equival a 5 denúncies cada dia i, a més, 7 persones van morir. Una xacra que encara és més greu i més difícil de detectar quan són persones amb algun tipus de demència, Mònica Mas.
15: Sí, així ho constaten des de l'entitat Alzheimer Catalunya, que ha atès 220 persones maltractades en 5 anys, 3 quartes parts amb demències lleus i la resta amb dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil habitual és el d'una dona d'uns 83 anys i la majoria dels maltractaments passen en l'àmbit domèstic. Laura Nadon és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
17: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
15: Els detonants que afavoreixen aquests maltractaments són els que descriu la caporal dels Mossos d'Esquadra, Ana Hernández.
1: L'aïllament social, d'aquesta soledat no volguda, de que la persona accepti ser maltractada abans de quedar-se sola, que normalitzi aquestes situacions de maltractament com a no tan greus pel fet doncs, de seguir acompanyada, ja sigui d'un fill, d'una filla, o fins i tot a la persona cuidadora. No? La cohabitació, que a dia d'avui cada cop està més de moda, et genera de la víctima.
15: Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte Oblit Zero per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats.
19: I la llei catalana per escurçar els terminis judicials de l'eutanàsia ha arribat al Congrés. La majoria de la cambra acaba d'aprovar la iniciativa que va aprovar l'abril al Parlament i que posa límits als recursos que es poden posar als tribunals. Un debat que ha tingut lloc pocs dies després que el Papa es pronunciés des d'aquest mateix hemicicle en contra del dret a una mort digna. Madrid, Dani Sanveja.
2: Hola, bon dia. Tot i la bona acollida del seu discurs, les paraules de Lleó XIV no han tingut prou ressò. La majoria de la investidura, la mateixa que el 2021 va aprovar el dret a l'eutanàsia, ara ha donat llum verda a la proposta del Parlament per impedir que els recursos judicials puguin allargar-ne l'aplicació. És l'estratègia dels grups ultraconservadors en casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia i que les entitats a favor del dret a morir dignament veuen com una manera cruel d'allargar el patiment. El que avui han defensat 3 diputats catalans davant de l'hemicicle és agilitzar estos recursos. Només es podran interposar davant de la mateixa instància judicial de cada comunitat. La decisió serà ferma

0: són imprescindibles.
1: Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer el dret de les famílies a recórrer l'eutanàsia si la seva vinculació és estreta. Ara la iniciativa ha passat el primer filtre al Congrés i seguirà la seva tramitació.
2: Heu sentit els senyals horaris de 2:45. Continuem al Congrés perquè també s'ha aprovat una reforma legal per reconèixer els funcionaris de presons la condició d'agents de l'autoritat. La mesura els dona més protecció jurídica davant d'agressions, amenaces o incidents. El canvi legal, que encara ha d'anar al Senat, ha sortit endavant amb els vots del PSOE, el PP, Junts i el PNB. Segons dades del Departament de Justícia, el 2025 es van registrar 677 agressions. Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. Era una reivindicació històrica del col·lectiu i els iguala, per exemple, els policies. A més, dona la mateixa condició també al personal laboral de les presons i preveu indemnitzacions si són agredits. Per això Junts, tot i votar-hi a favor, reclama més finançament. Marta Madrenes.
4: Catalunya no estem per obeir i pagar.
3: Esquerra hi està en contra perquè no posa el focus en la reinserció, diu, i proposa avançar la jubilació o reforçar les plantilles. Pilar Vallugera.
5: Estem aprofundint en els principis de populisme punitiu, de coerció.
3: El PP diu que no és el millor moment per votar-li res al PSOE, que ha presentat la mesura, però que ho fa pels treballadors. Al gener el Parlament va aprovar una norma en la mateixa línia, però aquesta modificació està per sobre i blinda l'aplicació total d'aquesta condició legal d'autoritat.
2: I ara ens farem algunes preguntes. Per exemple, sabríeu identificar una anàfora o sabríeu fer un comentari de text basat en dos filòsofs occidentals sobre la frase de Nietzsche, Déu ha mort? Són algunes de les proves que han sortit en aquests exàmens de selectivitat que s'acabaran aquesta tarda. Molts estudiants, de fet, ja han acabat i els últims s'ho faran a les proves d'aquí uns minuts. Després dels últims exàmens, fins ara no s'han registrat incidències i, per cert, no s'ha detectat cap dispositiu electrònic en aquests controls aleatoris que s'han fet aquests dies i que han estat notícia. A primera hora, els estudiants avui s'han examinat de l'última matèria comuna, llengua i literatura catalana, que ha protagonitzat un fragment de l'arbre domèstic de Pere Caldés i una adaptació d'un article sobre com els microplàstics afecten la salut. Sara Canyeter.
6: Sí, els estudiants en general han sortit tranquils de tots aquests exàmens, menys dels de matemàtiques, tant el de matemàtiques que es va fer ahir com el de matemàtiques aplicades a les ciències socials que ha acabat fa una estona. A primera hora han començat amb aquest examen de llengua i literatura catalana, com bé deies, i també n'han sortit tranquils. Veurem què diuen els resultats, perquè l'any passat, de fet, català va ser la matèria comuna que va registrar la nota més baixa. Hem demanat a tres dels estudiants, a la Cristina, en Gerard i la Jana, que ens comparessin la prova de castellà i la de català, i això és el que ens han dit.
7: Castellà va ser més fàcil.
8: Per què?
7: Perquè era més tipus test i a català havies d'explicar més. Ja entra més literatura.
9: Que a castellà, com hi havia més ABC i més això, doncs pot ser més assequible i pot ser més intuïtiu si no et saps alguna cosa.
10: I castellà no era molt difícil, però a català sí que tenies que mirar més temes de literatura, els verbs, que també hi ha algun verb que flipes una mica.
6: En tot cas, el dia 23 de juny sabran els resultats i a principis de juliol es fa la primera assignació de places a la universitat.
2: 23 de juny,
6: Exacte.
2: Per Revetlla de Sant Joan, tocarà celebrar o cremar-ho tot. Ara fem una pausa per la publicitat. A la tornada, la cultura.
11: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
12: Ocasión Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som
1: 3CAT. Som 3CAT. Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
2: No, te'n falta una.
1: Ah, clar, la del tot costa.
2: Doncs som-hi, convocatòria.
3: Ahora bien lo bonito, atacantes.
2: Marc Crosas.
1: Natàlia Arroyo.
2: Gemmarí Dongu.
1: Bruna Vilamala.
2: Damià Abella.
1: Laia Codina.
2: Ion Vaquero.
1: Ilia Sánchez.
4: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
1: Al tot costa.
3: Momento, seguimos.
4: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Catalunya migdia.

0: diu això? Així sonen els tres primers prototips de les campanes que va començar a dissenyar Gaudí per col·locar-les a la Sagrada Família. Se sentiran aquest vespre a la plaça Catalunya en el concert 84 campanes, una peça que interpretarà la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Marin Aslop. Aquest matí l'assajaven. I serà la primera vegada que se sentiran els sons que l'arquitecte va imaginar per la Basílica Montse Camps.
1: Sí, l'obra està inspirada en la recerca que ha fet Galdric Santana, director de la càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya. Basant-se en la documentació que conserva la universitat i dels dissenys originals de les torres, ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes de nova forma que va idear Gaudí i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys a les torres de la façana del Naixement.
2: El que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
1: I el resultat és un sistema musical per l'exterior únic, segons Santana.
2: És un instrument únic i nou, i ningú haurà tocat mai. És un invent tan bo que a nivell orquestral doncs, també es pot fer servir com un instrument, no? Té moltes possibilitats.
1: El concert 84 campanes és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Sieri i és gratuït amb reserva prèvia.
0: El Jove Teatre Regina, referent dels espectacles pel públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre el Marta Vives.
3: La companyia La Trepa ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar en català de la ciutat i del país. Mariona Campos n'és la directora.
4: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
3: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que, com vam avançar aquí a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
4: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat doncs, es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
3: El Jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
0: Miquel Barceló s'esplaia com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art. La mostra que obre avui reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí a Barcelona durant els últims 15 anys, Montse Mas.
5: Són criatures marines, verdures, paisatges africans i fins i tot un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats i radicals. I és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
6: Aquesta lletra ferit són xilografies però brutals. Que fies fa ratllant com el dinòdio, no? I aquí està fent una serra mecànica com la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així, és quasi un miracle, no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar o incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
5: La mostra, que inclou gran format i llibres d'artista, és fruit de la col·laboració amb el mestre gravador Joan Roma i es pot visitar a la Galeria del carrer Bailén fins a l'octubre. L'artista no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut el productor de cinema Xavier Atance, responsable de BNC Produccions. Tres dones l'han acusat d'agredir sexualment tres treballadores. Valeria Obereda.
7: Segons ha avançat el periòdico, la detenció va ser ahir a la tarda, després que les tres dones de 24, 26 i 30 anys presentessin les denúncies. Una per violació, mentre la dona estava semi-inconscient després d'una festa a la Paloma, i les altres per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La investigació segueix oberta per si es presenten més denúncies.
0: I avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona. Va ser un moment molt tens, en plena transició. El periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen el llibre Black and Cat, publicat per Enderroc, la història d'aquesta actuació convulsa, Valeria.
7: Els Rolling Stones actuaven per primer cop a Barcelona, contractats per Gai Mercader. L'11 de juny del 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador i aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
8: Hi havia un pols entre l'antic règim que agonitzava, però no del tot, i també una part de la societat que estava recuperant la llibertat. I aquest concert, d'alguna manera, era un símbol de que les coses havien de canviar i era una fita històrica important.
7: La policia havia encerclat la Monumental per demostrar qui manava encara als carrers. Va fer càrregues contra els assistents i va llançar pots de fum des de l'exterior. La premsa generalista també va criticar el preu de les entrades. 900 pessetes molt cares per l'època.
0: Catalunya migdia. Deixem el que passava fa 50 anys i ens ocupem del que passa avui, del que passarà avui aquest vespre. Avui és el dia 1 del Mundial de Futbol més llarg de la història, tot a punt a l'estadi Azteca, on es disputa, Marta García, el partit inaugural.
9: Un partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica a partir de les 9 hores d'ací i ja de matinada Corea-República Txeca. Comença l'espectacle.

0: Ara ho dèiem, ha arribat el dia. Comença el Mundial de Futbol, el primer organitzat per tres països diferents. Ho fa avui amb un partit inaugural en aquest estadi Azteca que enfrontarà Mèxic amb Sud-àfrica. Sònia Gelmà, ja està tot a punt?
1: Hola, bon dia. Doncs efectivament, tot a punt per aquest debut mundialista, per aquesta inauguració entre Mèxic i Sud-àfrica a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, davant més de 80.000 persones. És la reedició del partit inaugural del Mundial 2010, tot i que aleshores l'anfitrió era Sud-àfrica. Van empatar a un i el seleccionador, curiosament també el de Mèxic, també era Javier Aguirre, que viurà el seu tercer Mundial a la banqueta en tres etapes diferents. Un fet que considera molt especial.
2: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro Mundial en México estos chicos.
1: A la nòmina dels mexicans, per ser el futbolista més jove d'aquest Mundial, Gilberto Mora, 17 anys i 7 mesos, la gran esperança de futur de la tri. Més enllà del partit, a 8:15 està previst l'inici de la cerimònia inaugural. S'estrenarà en directe l'himne del Mundial, no confondre amb la cançó oficial que interpreta Shakira. L'himne, amb el títol DNA, serà interpretat en directe per Andrea Bocelli, David Guetta i Megan Thee Stallion, entre d'altres. Per cert, desapareix aquella imatge dels equips inicials disposats en fila i cara al públic durant els himnes. El ritual durant aquest Mundial ens ensenyarà tots els jugadors titulars i suplents encarats al cercle central a l'estil del que veiem durant els minuts de silenci previs als partits.
0: Doncs demà sentirem aquest himne del Mundial, ja que l'estrenen avui. La cançó que sentiu de fons sí que és esta cançó que ara deia la Sònia, la de Shakira, que és la cançó oficial. I Sònia, estem davant del primer Mundial amb 48 seleccions, el primer amb tantes, que fa aquesta primera fase, vaja, la fase és... Tot el Mundial té fins a 104 partits. Jo els primers de la primera fase ni els he comptat perquè en són una muntona. Però, Sònia, què té d'especial aquest Mundial?
1: Bé, primer de tot això, més partits que mai a la història. Aquest Mundial passa de 32 a 48 seleccions que lluitaran per ser aquesta final del 19 de juliol a Nova Jersey, i amb una ronda extra, la de 700 de final, més partits, això vol dir també més seus, 16 ciutats repartides en els 3 països anfitrions, 11 als Estats Units, 3 a Mèxic i 2 a Canadà. Amb una nòmina tan àmplia de seleccions hi han entrat 4 debutants: Curaçao, el país més petit en superfície i en població en jugar un Mundial de futbol, Cap Verd, Uzbekistan i Jordània. Entre les favorites no hi ha tanta novetat, Argentina com a vigent campiona, i a partir d'aquí França, Espanya, Portugal i fins i tot Anglaterra com aspirants, sense oblidar la Brasil d'Ancelotti. En total, 1.248 jugadors que hi participaran, també més que mai, 11 d'ells catalans, 9 que representaran Espanya i 2 que ho faran amb el Marroc, i un seleccionador també català de Balaguer, Robert Martínez, que dirigirà una de les favorites, Portugal. Un Mundial espectacular, això sí, restringit a privilegiats. Hi ha hagut moltes queixes pels alts preus de les entrades. A les últimes hores, el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha defensat que és una experiència única i que rebaixar els preus propiciaria que les entrades es venguessin a mercats secundaris i que, per tant, els diners que es treuen de les entrades no anirien íntegrament al futbol. I allò que sempre defensa, que després això va cap al futbol més modest.
0: Doncs ara que has nomenat Marroc, un jugador que no disputarà este Mundial amb la seva selecció amb el Marroc és l'ex del Barça Abde, que s'ha fet una lesió al genoll en l'últim amistós contra Noruega. I este també és un Mundial amb noves normes d'arbitratge que pretenen reduir o eliminar les pèrdues de temps, fent aixina que el joc siga més fluid, Montserrat Raya.
3: La norma anomenada Vinicius es podrà sancionar amb targeta vermella un jugador que es confronti amb un rival amb la boca tapada. És una conducta que consideren dolenta. La norma sorgeix arran de l'actuació de Prestiani del Benfica cap a Vinicius de Madrid a l'eliminatòria de Champions al febrer. Es redueix de 8 a 5 segons el temps del porter per posar en joc la pilota. pilota i es limita a 5 segons en les sortides des de la banda. Serà pilota per a l'equip rival o llançament de córner si és el porter qui s'allarga. Un dels canvis més radicals, les substitucions de jugadors s'hauran de fer en 10 segons com a màxim. I si un jugador necessita atenció mèdica, haurà d'esperar un minut per tornar al camp. Es vol evitar quan el porter simula que està lesionat perquè els jugadors puguin parlar amb l'entrenador a la banda. Els jugadors s'hauran de quedar al camp. I el VAR, el videoarbitratge, podrà revisar les segones targetes grogues per a un jugador que siguin incorrectes, un llançament de córner mal assenyalat i si se sanciona o expulsa un jugador equivocat.
0: Doncs l'arrencada del Mundial ha disparat la compra de televisors, ho heu sentit bé. Molts aficionats decideixen canviar la tele ara, justet per poder veure els partits en un nou aparell. Marcos García, normalment més gran i més avançat.
4: Sí, és habitual que això passi, coincidint amb grans cites esportives, aprofitant que les marques fan promocions especials en aquestes dates. Joan Carles Calvet és el president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics.
5: Sempre que hi ha un event d'aquest, hi ha un pic de ventes de televisió. I si mirem estadístiques històriques, sempre es produeix aquest increment de ventes en aquests mesos, fruit de que, bueno, segurament hi ha més campanyes de publicitat, es fan més promocions, més anuncis, se'n parla molt i al final la gent, doncs, bueno, es compra tota la vida.
4: Això sí, no t'animis prou amb el mòbil, amb el navegador, perquè diuen els comerciants que els compradors retinguem els preus recents i que els comparem per allò que sembla a vegades de les falses ofertes, dels preus dinàmics. Per tant, si no tens molt clar quan venia aquella tele que tu vols fa 10 dies, ara no la compris. Espera't. El Gremi de Comerciants assegura que tot plegat és compres anticipades perquè al cap de l'any la facturació, poc o molt, acaba sent similar a la d'altres exercicis sense Mundial.
0: I ara entrem en territori bàsquet, semifinals de la Lliga CB en joc, amb la Penya i el Barça com a protagonistes que busquen la final. I avui és el torn dels blaugranes que tornen a jugar en casa després, vaja, volem posar el 2-0 en l'eliminatòria, Ernest Macià.
6: Doncs sí, un 2-0 que deixaria el Barça només un partit de la final. Molta gent pensa que avui, al ser un partit totalment diferent del de l'altre dia, al capdavall, és veritat que el Barça va guanyar de 23, però és un 1-0 a l'eliminatòria. El Tenerife sortirà amb moltes més ganes per buscar l'empat. Sempre ens havien dit en el bàsquet que els partits importants en un play-off a 5 són els dels dies imparells, perquè sempre t'avances, diguem-ne, en el marcador, però per a Xavi Pasqual, potser també perquè ha de motivar els seus jugadors, no, l'important és avui, el segon partit de l'eliminatòria. Xavi Pasqual.
7: El partit més important de play-off, de semifinals a 5 partits, d'una sèrie de 5 partits, és el segon que jugues sempre. El segon és el que hem d'estar preparats. Serà molt important estar bé i estar preparats per un partit diferent, no posar-te nerviós si el partit va punt a punt i estar sempre posat i sabent el que volem.
6: Hem de dir que el Tenerife, el rival del Barça, és veritat que ha fet bons fitxatges, però també és veritat que els últims 14 partits, inclòs a Lliga Regular, encaixa 18 punts més per partit. D'aquí la baixada dels tinerfenys que el Barça aspira a aprofitar, Marta.
0: Doncs este partit Barça-Tenerife a partir de les 8 el podreu seguir amb la transmissió pel canal digital. Ahir, Ernest, la sisa joventut no va començar amb bon peu i va perdre en la Fonteta davant el València Bàsquet.
6: Sí, va perdre tot i així després d'una pròrroga 118-117 i amb un recital increïble de la penya, de triples i també de joc individual de jugadors com per exemple Ricky Rubio, 22 punts i 11 assistències, uns números equiparables doncs als que es fan molts bases de l'NBA, tot i que aquí les assistències són més fiables, allà es comptabilitzen de manera molt més laxa, però esclar, a l'altra banda hi havia el base Dominicà Montero que amb 27 punts i 8 assistències i d'altra banda Cameron Taylor, l'ex del Girona, que va fer 19 punts i 11 rebots, doncs van acabar donant la victòria d'un partit que semblava que la penya tenia guanyat. Guanyava de 5 punts, quedant 2 minuts, però el València el va acabar aixecant. Escoltem a Guillem Vives.
8: Bé, un partit que s'ha escapat al final per detalls, però l'hem competit molt, de tu a tu, i crec que hem fet un partit per estar orgullosos. Crec que tot el que havíem parlat amb el poc temps que teníem ha sortit com prevèiem, i ells al final ens han ficat cistelles de mèrit per endur-se'l, però amb la satisfacció de que he fet un gran partit, hem tingut molta energia i recuperar-nos per la següent, que tornarà a ser un partit de molt ritme.
0: I un apunt més, el bàsquet Girona ha fitxat l'eslové Alias Kunj a la pivot que firma per una temporada, i l'Uni Girona ha fet oficial que la fins ara capitana Marta Canella no segueix en l'equip després de vestir la samarreta les últimes 3 temporades. Ara fem una pausa i després... Shot no good, the tip, it's gone! It's gone! Remuntada històrica dels Knicks en l'NBA.
9: Catalunya migdia.
10: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Fiesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. Quadisbritish.es.
11: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en Business, Arquitectura, Enginyeries, Intel·ligència Artificial, Filosofia, Arts Digitals i Animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
12: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
13: I després a cala meva mare, Olot.
12: Mm-hmm.
13: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Si vols fer la compra bé,
18: cada partit juguem tots amb el 50 que torna en totes les conserves Isabel, Albo i Cuca. Compren una i la meitat et torna en un cupó que et dona per molt. Fins al 24 de juny.
17: Si vols fer la compra bé, estan a Carles.
19: Baltasar Garzón, el pare a Peles. I les mamarazzis a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Som 3CAT.
20: Catalunya Ràdio.
9: Som
20: 3CAT.
0: I ara vos ho diem, en l'NBA els Knicks de Nova York dominen la final davant els Spurs de San Antonio per 3 victòries a 1 i estan a només un triomf, per tant, de l'anell. I tot això després de protagonitzar la remuntada més destacada en la història de la competició, perquè els locals han arribat a perdre de 29 punts a l'inici del tercer quart, però han acabat imposant-se per 107 a 106, completant la remuntada més gran de la història de les finals de l'NBA. La jugada decisiva s'ha produït a només 1,2 segons del final. I amb tot això, ara la sèrie viatjarà cap a San Antonio, on se disputarà el cinquè partit la matinada de dissabte, hora catalana. Els Knicks només necessiten una victòria més per conquerir el seu primer títol des de l'any 1973. Malta acull estos dies la fase final de la Champions de Waterpolo. En la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta disputa avui les semifinals contra el Ferencváros hongarès de Vitobac.
21: Els mariners afronten el repte de jugar contra el campió de les dues últimes edicions, però amb la confiança de la impecable trajectòria europea prèvia. L'Atlètic Barceloneta s'ha plantat per segon any consecutiu a la final a 4 de Malta amb molt bones sensacions i amb menys pressió que altres anys. Ho destaca el jugador mariner Unai Biel.
22: L'any passat sí que ens veiem favorits, sabíem que érem un millor equip que el Novi i que hauríem d'haver guanyat. Això sí que té un pes i crec que aquest any és al revés. Anem amb el Ferencváros, que és el campió de les últimes dues edicions, i ens veiem capaços de guanyar i ens veiem molt bé.
21: L'equip de Fran Fernández, això sí, tindrà la baixa capdalt de l'hongarès Vince Bigbari per lesió. A les 7, doncs, l'Atlètic Barceloneta Ferencváros, primera semifinal, i a les 9, la segona, que enfrontarà el Prorreco italià amb l'Olympiacos grec. Pel que fa a la competició femenina, ahir doble decepció catalana amb eliminacions de Sant Andreu, que defensava el títol, i Mataró, a les semifinals. Les andreuenques van cedir els penals contra el Ferencváros després d'empatar a 11, en un duel que van anar dominant en el marcador, principalment. El Mataró, per la seva banda, va caure enfront de l'Olympiacos per 12-14, un marcador ajustat, però amb les matronines a grans trets sempre a remolc.
0: I... I ja teniu disponible un nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio que dirigeix Isaac Vilalta, i on esta setmana anem aclarint la presència de ciclistes catalans a la pròxima edició del Tour de França, que Isaac comença d'ací a 3 setmanes.
2: Doncs sí, ja sabem que per primera vegada després de 8 edicions consecutives no hi serà Marc Soler, que tal com vam avançar a Catalunya Ràdio, encara s'està recuperant de la caiguda que va tenir el Giro d'Itàlia ara fa un mes. De fet, el de Vilanova i la Geltrú encara no ha pujat a la bicicleta des d'aleshores i està pendent de passar més proves la setmana que ve. Marc Soler es perd així un Tour que passarà justament per Vilanova a la segona etapa. A Ràdio Volta destaquem que, com a mínim, 2 ciclistes catalans del Caja Rural sí que seran al Tour, i encara n'hi podria haver algun més. Entrevistem Marc Vilanova, preparador personal de Jean Castellón, ciclista lleidatà del Caja Rural, que està completant una gran Dauphiné i que és a la prellista de l'equip navarrès per al Tour. La decisió definitiva la sabrem ben aviat.
0: El Barça d'handbol viatja esta vesprada cap a Colònia, on el cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. Tot a punt, Ramon Salmurri, per intentar aconseguir una nova corona europea.
12: L'equip aterra a les 8 del vespre a Düsseldorf i d'allà agafa un autocar de mitja hora fins a Colònia. És la 8a Final Four consecutiva del conjunt blaugrana després d'una temporada impecable, amb una sola derrota. El Barça encara aquesta Final Four, que és gairebé un torneig per si mateix, amb totes les esperances del món, diu Ludovic Fàbregas. Al tot costa que Barça, Alborg i Fuchs de Berlín, Magdeburg, són els 4 millors equips d'aquesta temporada. Per mi, honestament, els dos alemanys i el Barça un punt per sobre. Dissabte, a la semifinal, a les 6 de la tarda contra l'Alborg danès, el Barça, que arriba molt bé de forma en un any de canvis, però que ha exhibit una gran regularitat.
22: Crec que tenim molta confiança ara mateix, i de nou guanyant partits i títols, crec que ajuda, no? Hem estat capaç de mantenir, no?, aquest nivell, així que molt bo per l'equip, i no esperàvem potser aquest nivell, però molt millor per nosaltres, molt millor per el Barça i per jugadors també, de poder tornar a Colònia una vegada més.
0: Esta entrevista a Ludovic Fàbregas esta vesprada en el Tot Costa, el Barça d'handbol que se'n va esta vesprada, i Ramon Salmurri, que també fa les maletes cap a Colònia per explicar-nos-ho tot, juntament amb el Sergi Camps. I en el circuit de Barcelona-Catalunya també està tot a punt, perquè diumenge se disputa el Gran Premi de Fórmula 1. És la 7a prova del calendari mundial, que seguirà també sense perdre's cap detall Oriol Rodríguez.
20: L'activitat ja comença avui al circuit de Barcelona-Catalunya, d'aquí una estona amb les rodes de premsa per part dels pilots. També avui alguns aficionats ja seran avui a la tarda al circuit per presenciar ben a prop els seus ídols. Tot això en paral·lel amb el que passa al Fan Village de la plaça de Catalunya. I aquest 2026 també és un any especial pel català Pedro Martínez de la Rosa. Fa 20 anys que va aconseguir el seu únic podi en un gran premi de Fórmula 1 a McLaren.
23: Bé, amb molta il·lusió, molt de carinyo. Va ser un moment molt important en la meva carrera esportiva, sobretot perquè com a pilot, quan comences ja en el karting o quan estàs començant, sempre estàs somiant en fer un podi, no? I aleshores, en aquell moment vaig fer un segon. En aquell moment jo vaig pensar, bueno, és el primer de molts, al final va ser un, i per tant, en el pas dels anys he après a valorar-ho més, a disfrutar-ho en la distància temporal i amb molt de carinyo.
20: L'activitat a la pista comença demà a partir de 13:45 amb la primera sessió d'entrenaments lliures.
0: I què més m'expliques, Marcos?
4: Una d'atletisme i una de mercato. Atletisme, rècord, Jacob Tharp, als 110 tanques, Eugene, Estats Units, campionats universitaris, temps de 12 segons i 75 centèsimes. Una passada. I mercat de futbol i futsal, a l'Espanyol femení renova Ari Domènech, i a Santa Coloma Indústries anuncia el fitxatge d'Eric Pérez. Dilluns el presenten.
0: Doncs fins ací la informació esportiva d'este dijous 11 de juny. Ara vos deixem amb la segona hora del Catalunya Migdia, avui amb Joan Botà.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: I fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès al 2,25%. És la primera vegada que els tipus creixen en 3 anys. El motiu, la guerra a l'Orient Mitjà, que ha disparat la inflació. Ara el risc és que aquesta pujada de tipus debiliti encara més l'economia europea. De seguida ho analitzem perquè, a més, hi ha novetats sobre la guerra en si mateixa. També ens hem fixat en el CIS, que dibuixa una factura molt cara pel PSOE, pels casos Zapatero i Leire. Segons l'organisme públic de Demoscòpia, els socialistes encara guanyarien les eleccions generals si es fessin ara, però amb menys de la meitat del marge sobre el PP que els donaven fa tot just un mes. A Catalunya, Esquerra baixa i Junts puja lleugerament. I hem seguit com s'acaba la selectivitat 2026. Els últims exàmens són aquesta tarda i, tret del de matemàtiques d'ahir, els estudiants en general han sortit de les proves tant dimarts com ahir com avui dient que eren assequibles. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
2: Doncs són les 3 i Donald Trump ja s'ha llevat i ha advertit que avui atacaran l'Iran amb molta duresa i sosté que aviat prendran el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas del país. El president ho ha dit hores després d'una nova escalada bèl·lica entre tots dos països que amenaça el fràgil alto el foc en vigor des del mes d'abril. El president també ha donat detalls a la cadena de televisió Fox dels últims atacs nord-americans que assegura s'han concentrat als voltants de Teheran amb l'ús d'una quarantena de míssils Tomahawk. Trump i també el vicepresident han dit al canal nord-americà que han mantingut negociacions tant amb el lideratge polític iranià com també amb la Guàrdia Revolucionària, alimentant aquesta idea que surt del règim de Teheran, que assegura que si bé la treva ha quedat pràcticament sense efecte, al mateix temps les negociacions continuen. I si venim cap a l'Estat, el Tribunal Suprem s'oposa a indultar Álvaro García Ortiz, l'exfiscal general de l'Estat, condemnat per revelació de secrets. Alega que els fets jutjats són greus i que han afectat negativament la institució. Per tot plegat, descarta que hi hagi motius de justícia, equitat o utilitat pública que valin l'indult que tramita el govern espanyol des del mes de gener. La resposta no és vinculant. Álvaro García Ortiz està condemnat a 2 anys d'inhabilitació com a fiscal general de l'Estat per revelar dades reservades d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. I justament la Guàrdia Civil investigarà els comptes bancaris de la parella d'Isabel Díaz Ayuso per indagar en els seus negocis amb el grup sanitari Quirón. Ho ha acordat el jutge que investiga 6 mesos més tard que li demanés la policia. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
3: Bona tarda. El jutge demana a l'UCO que rastregi 16 comptes bancaris i li entreguin tots els moviments, ingressos i despeses del nòvio d'Ayuso des del 2014, dels últims 12 anys. Fa mig any que la policia, més Madrid i el PSOE, van demanar al jutge indagar per aquesta via, però fins ara s'havia negat a autoritzar-ho. Mar Espinar, portaveu dels socialistes a Madrid.
4: Quizás ahora podamos saber el origen del dinero con el que se pagó el ático donde vive la presidenta y de los turbios negocios que rodean a su pareja.
3: El jutge investiga González Amador per un delicte de corrupció en els negocis per haver comprat una empresa, un directiu de Quirón, que segons els investigadors va camuflar una comissió a canvi dels contractes del govern madrileny a aquest grup sanitari.
2: I a Catalunya, els Mossos d'Esquadra investiguen el cas de l'assassinat ahir al carrer Balmes de Barcelona com una execució entre bandes internacionals dedicades al narcotràfic. La consellera d'Interior presidirà aquesta tarda una reunió amb tota la cúpula policial per analitzar l'evolució de l'ús de les armes de foc i dels tirotejos a Catalunya. Precisament a aquesta reunió s'hi ha referit el tinent de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, durant el balanç que ha fet de la visita del Papa. Ha explicat que estan a l'espera que el Departament d'Interior els convoqui per valorar conjuntament aquests tirotejos a Barcelona i veure de quina manera es pot reconstruir la situació.
5: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, de les màfies delinqüencials.
2: I un apunt sobre la mobilitat, perquè està interrompuda la línia R2 Nord de Rodalies per l'atropellament d'una persona entre Granollers Centre i Sant Celoni. El servei entre aquests dos punts es cobreix ara amb autocars. La incidència també afecta els trens de l'R11, la línia de Girona.
0: A Ara passen 5 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Joan Bota.
0: I avui, com cada dijous, també amb en Ferran Casas, director adjunt de Nació Digital, la Lourdes Siuró, advocada, i en Marc Molins, també advocat penalista. Bona tarda als tres.
7: Bona tarda.
2: Bona tarda. Bona tarda.
0: I si és dijous, hi afegim també la veu de la Llucia Ramis. Com anem, Llucia?
8: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs mira, aquí, refent-nos de la visita papal.
8: No. Encara queda per això. Per encara... refer-se del tot, vull dir que han passat dos dies intensos.
0: I a més em sembla que avui ens vols parlar d'un tema que com a mínim tangencialment hi toca.
8: No, no, absolutament. Com que estem tan empapats de papa, vull dir, vull posar-me filosòfica, més del que em posa habitualment, i m'agradaria parlar de la fe i de la confiança. I de la crisi de fe i de confiança, i del que passa quan deixem de creure en allò que creiem, ara que la veritat sembla que estigui en qüestió per culpa de les fake news, la intel·ligència artificial, que ja no ens deixa diferenciar entre el que és real i el que no, aquesta confusió que ens dificulta tant entendre les coses. No? Chesterton va ser un escriptor anglès, catòlic, va néixer al segle XIX, va ser a Barcelona convidat pel PEN català ara fa 100 anys, i per cert, la crònica del seu retorn a Londres la va signar Josep Pla el 12 de juny de 1926, o sigui que demà farà 100 anys justos que va fer aquesta crònica Josep Pla, i Chesterton deia que qui no creu en Déu no és que no cregui en res, sinó que està disposat a creure en qualsevol cosa. I en aquest sentit, les religions són la constatació del poder de la paraula, no? L'ésser humà s'explica el món i s'explica a si mateix mitjançant la narració. Som éssers narratius, pensam i assimilam les coses a través d'un relat. I allò que no som capaços de raonar ho sentim a través de l'art, de la música, de la poesia, de la metàfora, i és aquí, en aquestes humanitats, on trobam el consol, l'abric i l'ordre que moltes vegades no ens ofereix la realitat, no? Perquè la realitat sempre és caòtica i sempre és difícil d'assimilar justament per la seva incoherència. I en la narració sempre hi ha un punt de partida, hi ha un desenvolupament i hi ha una conclusió, no? Plantejament, nus i desenllaç, tot és molt clar. Hi ha coses que estan bé i d'altres que no. La justícia és justa i el patiment, en el cas de les religions, té recompensa. Tot té una raó de ser en la narració. Llavors, el poder consisteix a construir l'argument majoritari. Això ho veiem molt a les pel·lícules que ho diuen els advocats quan hi ha un judici, no? Sempre diuen, qui expliqui la millor història o qui l'expliqui millor guanya. I moltes vegades, com que estem desemparats o com que estem perduts, no volem una història que sigui difícil d'entendre, que sigui complexa, sinó que volem que ens diguin allò que volem sentir i que sigui reconfortant, no? Llavors, construir un relat sempre és més fàcil que desconstruir-lo. Per exemple, explicar una història d'amor, un enamorament, sempre és més fàcil que explicar que un desengany. Perquè en aquest segon cas ja no projectes, ja no parles d'un desig prometedor, sinó que cal recapitular i preguntar-se coses que sovint no tenen resposta, no? Com què ha passat, com pots prescindir de l'amor de qualcú amb qui s'ha compartit tantes emocions, tants moments, tant de temps, no? On se'n va aquell amor si semblava que havia de ser per sempre? Què ha passat amb la confiança en què es basava aquella relació? Un escèptic o una persona no creient pot arribar a creure. Una persona que creu que l'amor no existeix es pot enamorar. Una persona que no creu en Déu pot fer-se creient, no? Aquests dies hem vist alguns casos d'això, de gent que ve d'entorns laics, que, amb una educació laica, i que ha trobat la veritat en la comunió o les respostes en la conversió al catolicisme, no? El problema està quan has cregut en una religió, en un partit polític, en una institució, en un sistema, en un model, en una promesa, en una persona, i de sobte passa qualque cosa que fa que vegis el truc, no? Que vegis com s'ha elaborat aquell relat, com s'ha fet aquella narració i amb quina intenció. Perquè un cop que veus el truc, quan veus el truc d'il·lusionisme, quan veus com s'ha fet, també veus l'engany. I a partir d'aleshores ja no podràs deixar de veure'l mai més, aquest truc, no? Ja no hi tornaràs a creure més. Llavors, quan deixen de creure en tu, quan perds la confiança o la fe de qui tenia fe i confiança posada en tu, ja no recuperes ni la fe ni la confiança d'aquella persona, no? I ara em fa l'efecte que el moment en què vivim actualment no és un moment d'escepticisme, no és un moment de fer-se preguntes, sinó que és un moment en què la gent exigeix respostes. Vol creure. No sap què es pot creure ni en què pot creure, però té clar que ja no creu en allò que creia. I, per tant, té tantes ganes d'aferrar-se al que sigui que, com deia Chesterton, és capaç de creure en qualsevol cosa.
0: I ara, mira, pensava en aquesta frase, Llucia, de que qui no creu en Déu pot creure en qualsevol cosa. Si canviem aquí Déu, que segurament fa 100 anys, diguéssim, tenia una centralitat que, tot i que el que ha pogut semblar aquesta setmana, segurament avui ja no té,
8: mica,
0: però
8: sí.
0: Podem canviar Déu podem dir, qui no creu en la democràcia pot creure en qualsevol cosa, qui no creu en la justícia pot creure en qualsevol cosa. Aquesta tarda potser veurem que qui no creu en el dret internacional pot creure en qualsevol cosa. O, per exemple, ara que parlem tant de fake news, tu també feies referència, qui no creu en els mitjans o qui no creu en la veritat, pot creure en qualsevol cosa. Avui, fins i tot, a la tarda en parlaran i, per tant, no els vull fer spoiler, perquè, a més a més, tindran l'Igor Cortadellas i en Pau i Sobirà, que són els dos responsables de l'espectacle que es va veure ahir a la Sagrada Família, però avui hi ha gent per xarxes especulant en què és mentida que es fes la cara de Gaudí amb drons, perquè ells des de la seva posició no els veien i, per tant, si ells no ho han vist, és mentida, hi ha una conspiració, no sé ben bé amb quin objectiu, per fer veure que una cosa que, òbviament, va passar, no va passar. Per tant, podem treure aquest déu i posar-hi qualsevol cosa, no?
8: Sí, sí.
7: Bueno, jo no ho sé, és que jo no necessito creure en Déu. Vull dir, jo aquests dies que hem tingut la visita del Papa...
0: Necessites creure en el tècnic de so, no pots posar els auriculars tan a prop.
7: No, perdó. Que se n'ha parlat tant i que tanta gent doncs, ha parlat de la seva religiositat. Jo sóc agnòstic, sóc profundament respectuós amb el fet religiós. Crec que té una importància fonamental a la nostra societat i estic d'acord, fins i tot quan es parla, no?, de les arrels cristianes de Catalunya i les arrels cristianes d'Europa, tot i que crec que vull dir que és una obvietat de la que no se n'ha de derivar cap política pública clara, però sí que necessito creure, és a dir, en coses, és a dir, jo crec que els éssers humans necessitem pensar que algunes de les coses que fem, doncs, les fem amb convicció i que tenen algun sentit, no? Jo necessito creure en la bondat humana, necessito creure en l'amistat, necessito creure en que la meva feina té un sentit. És a dir, crec que podem ser persones plenes sense tindre una religiositat, però que no ho podem ser sense tenir conviccions i sense creure en coses.
8: I un cop que t'han enganyat, ets capaç de continuar tenint confiança en allò que hi creies?
7: Quan m'han enganyat, si sóc capaç de seguir tenint confiança, sí, sóc capaç de recuperar-la. Sí, sí, jo, per exemple, vull dir, no em considero rancuniós perquè trobo que la rancúnia és incòmoda. És a dir, perquè la rancúnia a vegades t'obliga a cancel·lar persones que és millor no cancel·lar i que penses...
0: I perquè un periodista ha d'estar preparat perquè l'enganyi.
7: Bueno, i perquè nosaltres, exacte. No, però vull dir que a vegades m'ha passat, no?, que algú del meu cercle proper doncs m'ha decebut, no et diré que, ostres, una traïció brutal, o que m'ha decebut, però he pensat, bueno, jo crec que ens interessa refer-nos una mica i saber perdonar.
9: Jo parlaria de desengany. Amb la pregunta que t'ha fet la Llucia, parlaria de desengany. Per mi el desengany és un sentiment que a mi em costa molt de recuperar. Desengany vol dir que m'ha caigut una mica el que deia la Llucia, no? El vel dels ulls, aquella fe que tenia en un projecte, una persona, un... I quan aquest desengany arriba, jo crec que per mi és impossible de poder refer. No vol dir que trenqui relacions amb aquella persona, però no tindré aquella fe que li tenia, no? I jo crec que l'efecte que ha tingut el Papa, jo sóc catòlica, no sóc practicant, sóc com tanta gent vulgar que va ser doncs educada en la fe catòlica, però que no he professat la meva fe de forma intensa, diguem-ne. Però sí que he reconegut en el Papa doncs que ha sabut ser un referent per moltes persones ara que anem tan mancats de referents polítics i de lideratges. I crec que el Papa s'ha pogut transmetre una capacitat d'entesa, una capacitat d'aglutinar, una capacitat, i això m'estic repetint en moltes coses que he sentit ja, no?, amb diferents mitjans de comunicació, però realment penso que ha sigut una figura que ens ha vingut doncs com una alegria al veure que hi ha referents que es poden, doncs, que t'hi pots confiar, no?, que pots veure alguna virtut, alguna referència, alguna inspiració, diguem-ho així.
10: Jo, com sempre, quan escolto la Llucia, caic en uns mons del pensament. No sé si seré capaç de donar-li una resposta, però en tot cas una reflexió. Al meu entendre, la vida humana, les nostres vides, tenen una estructura fiduciària. És a dir, s'entenen perquè ens fem confiances i perquè tenim fe. Si no, no s'entén. És a dir, tenim confiança quan pugem un avió, quan prenem un medicament, quan sintonitzem un dial de la ràdio o quan fem plans d'estiu. Tenim confiança en que el nostre entorn funciona dintre d'unes regles adequades, que hi ha un... És a dir, partim d'unes confiances i tenim fe cadascú en qui vulgui. Es feia en Déu, en les persones, en el futur, en la democràcia, en el Barça, en Bad Bunny. És a dir, tenim fe perquè l'home busca, té vocació transcendent i necessita respondre's i donar sentit a la vida. Per tant, parteixo d'aquesta premissa. La vida humana, per la pròpia definició de l'ésser, que busca transcendència, parteix de la confiança i de la fe. Insisteixo, sense parlar explícitament de Déu, fe en realitats transcendents. Perquè l'alternativa, la pregunta que fa la Llucia, no? Què passa quan el desengany, que pots recuperar la fe, què passa quan hi ha una crisi potent de les fonts? L'alternativa, que és la incredulitat, que és el cinisme o que és el nihilisme, no? Aquesta sensació de jo no crec en res més que el present, que la realitat, perquè, per la raó que sigui, perquè m'ha traïcionat la font, no? Per la raó que sigui. La incredulitat, a priori, és molt intel·ligent, és a dir, té un aspecte sempre molt racional, molt contundent, el discurs és molt potent, molt científic, però a la vegada a mi sempre em dona aquella sensació d'extrema fragilitat. És a dir, el que viu sense confiança, el que viu sense fe, en el fons viu una vida molt fràgil, no? Perquè viu una vida que es suporta en jo, mi, me, conmigo. És a dir, és una vida petita. Aquesta és la meva sensació, i probablement m'equivoco també. Però, insisteixo, crec que no hi ha alternativa. La nostra estructura, la vida, una vida ordinària és una vida de confiança, és una vida de fe. L'alternativa és aparentment intel·ligent però extremadament fràgil.
0: Ja us, Llucia, que t'han contestat des de tres punts de vista prou diferents, però sí. amb una mena de cosa que feia que tot fos circular, no? Al final, jo crec que venint de llocs diferents fan un relat comú tots tres.
8: Mm-hmm, i tant. Sí, sí. I jo crec que això, que ara mateix estem en un moment en què això, que la gent està en aquest punt petit que no sap en què creure i que això fa que moltes vegades siguem fràgils, no? Tots plegats, perquè ens costa tornar a creure en allò que creiem abans no fa tant i que de vegades ens fa estar emprenyats, no? Per haver-nos sentit desenganyats. No dic en persones, dic en coses una miqueta més grosses.
0: Doncs aquesta és la reflexió de la Llucia Ramis d'aquest dijous, habitualment, com diu també en Marc. I com deia ella mateixa, la Llucia es posa filosòfica. Avui hem navegat entre la filosofia i la fe, però que no fa tant, tampoc eren camps tan diferents. Per tant, escolta'm, estem parlant de...
10: germans.
0: Al final és allò de qui som, d'on venim i cap on anem.
8: Ara on anem? Som així, també.
0: Ara anirem als anuncis i a la tornada anirem a coses més prosaiques. Ha sortit un 6 que diu que el PSOE paga la factura dels casos Zapatero i Leire. Ara tornem.
6: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
11: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu
12: Esclat. Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
13: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
14: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
6: Catalunya migdia.
15: Senyores i senyors, bon dia.
16: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Leire Díaz, bon dia.
17: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
15: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
17: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
15: Jordi, bon dia.
18: Bon dia. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
19: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
20: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
15: Que té la penya!
21: Quina il·lusió!
1: M'he engreixat una mica.
21: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
16: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
0: Us dèiem abans dels anuncis, els casos de suposada corrupció política passen factura al PSOE, que cau gairebé 5 punts en estimació de vot en un mes, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. De tota manera, segons el CIS, els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb poc més del 31% dels vots, però és el percentatge més baix des del juliol de l'any passat, o el que és el mateix des de l'esclat del cas Cerdán. Ara el PSOE es quedaria a 4 punts a distància del PP, que segons el CIS en puja més de 2 i, per tant, es redueixen els 11 punts que hi havia entre les dues formacions fa només un mes. El PSOE segueix per davant, però té un avantatge de menys de la meitat que el que hi havia al maig. Vox recularia una mica, mentre que Sumar i Podem pugen unes dècimes. A Catalunya, Esquerra perdria 7 dècimes en estimació de vot, mentre que Junts milloraria tímidament. Com interpreteu aquests resultats, sobretot en el context d'on venim, i sabem també que el CIS habitualment és una enquesta una mica diferent de totes les altres.
9: I bastant de part, diríem, no? El CIS és una enquesta de part.
0: Ara aquí algú et recordaria, però, que les últimes eleccions són els que s'hi van acostar més.
9: Segurament, segurament. El que passa que sempre hi ha una sospita, i aquesta sospita jo no me la puc treure de sobre. Llavors, quan veig que apunta que el PSOE baixa una mica i que el PP es cursa distàncies, penso que el PSOE baixa molt, que el PP puja més del previst, i per apaivagar la sintomatologia negativa que pugui despertar en el bloc d'esquerres, jo no em crec que Sumar pugi, de cap manera, perquè Sumar no ve sense lideratge, és un partit que està en franca descomposició, en manca d'entesa, buscant un líder. Vull dir, no m'encaixa que Sumar pugui pujar gens ni Podem per aquest desori que hi ha a la banda esquerra, però jo crec que és una tranquil·litzadora de consciències de dir, escolta, no patiu, que continuem més o menys amb el bloc nostre semblant, diguem-ne.
10: Jo...
9: Perdó, molt trista, no tenir confiança amb cap mena de...
0: Com diria la Llucia, és una manca de fe.
9: És una manca de fe, és un desengany.
0: Tu el que estaves insinuant és que li has vist el truc, això hi ha alguns
9: Exacte.
0: Mitjans que ho han posat amb aquesta fórmula de El Cis de Tezanos, i ho dic en castellà perquè és sobretot sí. una mirada molt madrilenya.
10: Jo m'he mirat l'univers, està feta sobre una base de 4.000 persones, el qual jo crec que li dona una certa solvència. Crec que sí que acusa rebut del càstig que s'emporta el PSOE, perquè en un mes hauria perdut 5 punts, el qual és molt inusual, no? És a dir, l'enquesta, la data de les enquestes està feta en el moment en què es comencen a destapar els nous episodis de presumpta corrupció. I, per tant, sí que està acusant rebuda d'un a priori d'un càstig, no? Evidentment, deixant de banda que això només és una enquesta i que està feta en un moment molt, molt prematur i fora de campanya, etc. Però sí que acusa, crec que sí que acusa rebut. Les altres dues reflexions que jo em faria és, en primer lloc, que no que PP i Vox no capitalitzen, és a dir, es mantenen, i això m'importa pensar que es pot estar arribant a un sostre, no? És a dir, si amb la sacsejada col·lectiva que hem viscut al fil d'aquestes notícies que hem vist a l'últim mes, PP i Vox es mantenen, vol dir que probablement no siguin posicions, no siguin partits o opcions polítiques de refugi respecte dels que es poden sentir en una situació de desencís pel que estan veient, no? I per tant, em pregunto en veu alta si podria ser aquest el sostre electoral. I sí que constato un cert traspàs a Sumar, el qual en realitat i podria ser en mèrits d'aquesta coherència, no? El bloc d'esquerres es manté i no em vull equivocar, però jo crec que amb aquesta distribució continuarien poguent formar govern. No em vull equivocar sobre aquest
0: faltaria partit. Veure bàsicament a quines circumscripcions cada partit treu més o menys vots, però això anirà de les restes. Ferran.
7: Jo crec que estem davant d'un exemple, és a dir, les enquestes no fan un pronòstic de què passarà a les eleccions. Les enquestes, jo sempre ho dic, fan una foto fixa del moment. I aquesta foto fixa del moment el que fa és marcar una tendència a nivell electoral, de dir, no, aquí doncs està en un bon moment i està creixent o està captant vot i aquí està malament, i també ens expliquen com són els electorats de cada partit. I jo crec que aquest CIS, doncs, constata un cop més que l'electorat d'esquerres, l'electorat progressista, és més sensible i és més permeable i l'afecten més els casos de corrupció, no? I això, doncs, està, la veritat, bastant estudiat. L'altre dia nosaltres vam publicar al diari un article, crec, molt interessant, una anàlisi sobre això que feia el Toni Rodon, politòleg i col·laborador d'aquesta casa, que explicava que l'electorat conservador normalment, doncs, és més indulgent amb els escàndols dels seus polítics i que el conservadorisme implica o incorpora que li costi més canviar de vot, que li costi més perdre l'hàbit d'anar a votar aquell partit que sempre ha votat. I això, doncs, explica, per exemple, doncs, la incapacitat que hi ha, malgrat tots els escàndols de corrupció, o el que va costar que el PP perdés el poder al País Valencià i la facilitat amb què l'ha recuperat, o com veiem que s'han castigat moltes vegades i han tingut mandats molt curts a alcaldes d'esquerres, no? Evidentment, cada partit considera menys greu la corrupció dels seus que la dels altres. Però sí que sabem que l'electorat d'esquerres, doncs, és més desconfiat, és més exigent, bueno, té una forma diferent de vegades d'apropar-se a l'actualitat o de consumir els mitjans, i que per tant això, doncs, afecta més. I aquest CIS, doncs, segurament n'és una prova, no? Que si estan caient tots els escàndols que estan caient al PSOE, i més que en cauran, perquè segurament avui em deien que avui o el dilluns, ai, que demà, perdó, o dilluns sortirà la sentència del cas Ábalos, doncs encara hi haurà més soroll incorporat en tot això, doncs això afecta i és molt negatiu per al PSOE. Cosa que també ajuda a entendre per què Pedro Sánchez no té cap interès en eleccions.
0: Clar, aquest CIS sobretot es llegeix mirant quin és l'impacte de la corrupció pel PSOE, però clar, si fem això que fèiem de mirar quina era l'última gran baixada que havien tingut, i és el cas Cerdán, la resposta és, efectivament, exacte, com diu en Ferran, la corrupció penalitza el PSOE, però segurament Pedro Sánchez porta un any, des d'aquest cas Cerdán, esperant a veure en quin moment té la finestra per convocar les eleccions. De moment no ha pogut, ara ja va dient que vol arribar fins al final de la legislatura. Tu parles d'una sentència concreta, però també hi ha molts casos que afecten el PP que han d'anar jutjant-se i sentenciant-se els pròxims mesos.
7: Home, jo crec que Pedro Sánchez sí que té una mica de calendari al cap, eh? Jo feia un pronòstic, després podràs treure el tall i donar-me del sac.
0: No dubtis que ho farem.
7: Ja ens coneixem. Però jo crec que anirem a eleccions al febrer del 27.
0: Per què?
7: Perquè Pedro Sánchez complirà el seu compromís de no fer eleccions fins a l'any 2027, perquè ara hem tingut el Papa, ara ve el Mundial i després venen les vacances, tornarem de vacances i posarà damunt de la taula uns pressupostos que segurament no li aprovaran, però que li permetran explicar-se i que li permetran explicar que el seu govern és un govern que amplia drets i que fa una inversió social, però que hi ha uns socis diversos, d'una composició diversa, que per interessos electoralistes no li han volgut aprovar els pressupostos. Això serà el novembre, que li tombaran el debat de totalitat al Congrés, i segurament això li permetrà convocar eleccions al febrer, que també és el que volia el PNB i Junts, que les eleccions no anessin. De fet, el PNB i Junts en les darreres setmanes, curiosament han baixat la pressió per una convocatòria electoral, tal vegada perquè tenen alguna pista de que hi haurà eleccions al febrer i que, per tant, doncs, en principi, no cal patir. Jo crec que la cosa va per aquí.
9: I de retruc, una mica donant-li la raó al Ferran, parar primer el cop amb les eleccions estatals al Pedro Sánchez i no farà que siguin les municipals les que s'emportin la primera testa a les ungles, el primer test d'estrès, perquè si van els municipis, els alcaldables, a les eleccions amb tot aquest xup-xup de corrupció i sense que Pedro Sánchez hagi fet unes eleccions anticipades, crec que el municipalisme no estarà gaire content.
7: Jo amb això estic d'acord, en que aquest calendari del febrer li interessa especialment als socis i especialment al PNB, que no vol que en cap cas vol un superdiumenge, no? Unes eleccions alhora amb les municipals i amb les forals, estan com estan ells pactant amb el PSOE tot i a tot arreu. A Junts potser li interessa menys. El que discrepa una mica de que els alcaldes del PSOE els interessi això.
9: Que no. És a dir, que els interessa
7: que vagi abans el Pedro Sánchez. Sí, sí, però tampoc ho veig tan clar. És dir, jo si fos un alcalde socialista, o si fos l'Emiliano García Page, no tinc clar què és millor o què és pitjor. M'explico.
9: Però imagina't una cosa, Ferran. Tu ets un candidat a l'alcaldia, que tens ets alcalde del teu municipi.

0: després sí. Pedro Sánchez va convocar
1: l'acció general. Però és que Mayoral és líder per portar, eh?
2: I per afegir un ingredient més, d'aquí al febrer, fent bo el pronòstic del Ferran, hauríem hagut de veure ja respostes concretes, evidentment, a la sentència del germà de Pedro Sánchez, que és un input d'una extrema importància perquè l'afecta pues, a la seva primera corona. No, jo crec que el judici li ha anat bé, sí. I tampoc vull que em treguin el tall, però penso que té la legítima expectativa de que la sentència li pugui ser favorable. Hi ha un altre input que es podria concretar, que és el saber si finalment es porta o no a judici a la seva dona. És a dir, sabem que per vocació del jutge instructor sembla que sí que hi ha la intenció, però evidentment això ha de passar als sedassos de les apel·lacions que es puguin presentar a l'audiència
1: provincial. Aquest també és el càlcul que fan a la Moncloa. Just. De no tenir pressa, perquè ells pensen que en els propers mesos quedarà resolt el tema de la seva dona favorablement i quedarà resolt el tema del seu germà, que són els dos temes que tenen però una afectació més directa. Són temes més petits, però tenen més impacte perquè estan més al seu cercle íntim. Evidentment, res a veure amb el tema Ábalos, amb el tema Zapatero...
3: Però jo crec que l'opinió pública, en general, el tema que afecta tant carnalment, germà i dona, jo sempre ho he mirat amb un punt de distància. He pensat que era més una voluntat de furgar i de buscar doncs, coses que potser no hi són i que han vestit unes causes que realment no tenien...
0: D'aquí també podria explicar-se una mica... una mica sorprenent aproximació, i dic sorprenent perquè el PSOE és un partit d'estat, però en algun moment ha flirtejat amb la idea del lawfare, i això ho ha fet també per sembrar entre la seva base de votants la idea de potser no han fet res, potser ens estan perseguint perquè qui pugui fer alguna cosa que la faci i hi ha gent que està fent coses.
3: Altra cosa és Zapatero, altra cosa és Ábalos, altra cosa és Santos Cerdán, altra cosa és tot el que ha de sortir encara en relació a aquests temes que poden ser una presumpta corrupció d'un partit polític a nivell estratosfèric, que ja es veurà, no dic que sigui.
0: Això és el que diu el CIS. Tenim una altra enquesta sobre la taula, que és aquest estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. En aquest cas, és una enquesta, també n'heu parlat a Nació, Ferran, que fa una mica de dibuix entre Vox i Aliança Catalana, explica el creixement d'aquestes dues formacions. Per exemple, explica detalladament que els vots que Aliança li pugui estar robant a Junts van més per la qüestió anti-immigració que no pas per una radicalitat amb el tema de la independència, i ho dibuixa una obvietat, que és que a Catalunya, com que tenim un sistema polític dual, i aquest sistema dual és bàsicament per un tema d'identitat, de si et defineixes com a català o com a espanyol, doncs que de la gent que es defineix com a igual de catalana que espanyola, cap a més espanyola, si opten per l'extrema dreta, tiren cap a Vox, i si no, doncs tiren cap a Aliança. En tot cas, el que està clar és que quan anem a votar, aquests partits tot apunta que també creixeran.
1: Sí, clarament. Els bufen a favor, els bufa a favor el vent, no sé si tant com han dit algunes enquestes fins ara, és a dir, ja veurem també en el cas del en el camp independentista i en el que fa referència a Aliança, ja veurem si torna Carles Puigdemont de l'exili, quin efecte té un possible retorn de Carles Puigdemont en aquesta frontera electoral que és gran. També en el cas de Vox, evidentment, influirà l'estat de forma del PP. Sí, al final, aquí, diguem-ne, són dues fotocòpies. És a dir, hi ha un partit de la dreta tradicional, no?, que en una banda seria el PP i a l'altra banda seria Junts, el que era antigament Convergència i Unió, i hi ha un partit de l'extrema dreta que és una nova oferta electoral, en el cas de Vox ja fa més temps que hi és, que Aliança, doncs, que hi fa frontera. I l'estat de forma d'un, doncs, explica també quines són les expectatives electorals de l'altre. I en el cas d'Aliança hi ha una cosa que a mi em sembla absolutament rellevant, que diu aquest estudi, i que és molt obvi, però està bé explicar-ho, que és que el seu creixement, o la seva oferta política, o l'element que té per atreure l'electorat, té a veure amb el seu discurs xenòfob i islamòfob. És a dir, no té a veure amb la seva oferta independentista, perquè ningú sap quina és l'oferta independentista d'Aliança Catalana, perquè no en parlen. És a dir, Aliança Catalana diu que és un partit independentista, tothom dona per bo que és un partit independentista, és evident que la senyora Orriols és independentista, però ningú sap com la senyora Orriols vol fer la independència. És a dir, com ella diu que el processisme és un frau, que Carles Puigdemont i Oriol Junqueras són uns estafadors professionals, que el 2017 va ser una estafa, però no és capaç d'explicar com ho farà ella. És a dir, com ella aconseguirà que Catalunya proclami o aixequi, no sé, la declaració d'independència del 20

0: 7 d'octubre del 2017, on proclami una de nova i es faci efectiva. El que sí que sabem és que quan la Junta Electoral va dir que havia de posar la bandera espanyola a l'Ajuntament de Ripoll, la va posar personalment. Això sí que ho sabem.
1: I no sabem el que... És a dir, jo crec que és un personatge, és un partit, ella concretament, és una persona que apel·la a les emocions. És a dir, allò que arriba molt més fàcil. Amb el tema de la xenofòbia és clar el seu discurs i també penso que aglutina una sèrie de vot que en aquest cas pot venir tant d'Esquerra com de Junts, de persones desencisades amb com ha anat el procés, que això apel·la directament a allò més íntim, que és el sentiment i la voluntat d'esdevenir un estat independent. I molta gent aquí doncs pensen que, bueno, doncs, que és com una mena de revenja votar aquesta persona. Però més enllà d'aquest sentiment xenòfob i d'aquesta apel·lació al sentiment independentista que no serà pagat, això jo crec que sí que ho han manifestat de forma bastant ostensiva, no sabem què pensa, per exemple, de l'habitatge, no sabem què pensa, per exemple, dels serveis socials, no sabem què pensa ni de quina seria la seva proposta per educació i les vagues que hi ha hagut. Per tant, penso que és una persona que no sé si sabrem massa mai què pensa més enllà d'aquests debats tan fàcils, que potser entronca una mica amb la línia que deia la Llucia quan explicava que, doncs, bueno, que anem a relats senzills, a relats simples, que apel·len a les emocions, però que massa, doncs lideratge no n'hi ha, no?
2: Doncs així tenim les enquestes. És obvi que anirem parlant i cada vegada més, perquè Ferran deia, això és una foto fixa del moment, però també és una tendència,
0: sí,
2: de com ens anem...
0: El que no és un pronòstic.
2: En ciclisme és una meta volant.
0: Ja, exacte, però jo defenso les enquestes i les empreses enquestadores perquè és molt fàcil dir, no, és que van dir tants escons i han acabat sentant. Bueno, perquè potser quan ho van dir, potser ara quan s'ha fet aquest CIS, la situació està aquí, però després les campanyes electorals cada cop influeixen més i cada cop hi ha més vot tàctic i hi ha gent que a última hora canvia de vot.
2: Ara són 3:15. Farem una pausa per la publicitat. De la tornada parlarem d'aquesta pujada de tipus del Banc Central Europeu. Ens fem la pregunta que es fa tothom quan hi ha aquestes notícies: pujaran les hipoteques a partir de demà? Abans, però, tenim una última hora. I és que sabeu que us estem explicant des d'aquest matí que estan buscant un noi de 16 anys que s'ha perdut amb una moto d'aigua a Roses. I anem cap a Girona, Maria Rovira, hi ha una novetat.
3: Sí, bona tarda. La novetat és que s'hauria trobat ja la moto d'aigua al Golf de Pals, entre Sarriera i l'Estartit. Ens ho han confirmat en fons de salvament marítim, que ha sigut en fons de la policia local de Pals. S'ha trobat, doncs, aquesta moto d'aigua, però no el menor, que estan buscant des d'ahir, el menor desaparegut. Per això continua una recerca que salvament marítim fa per mar, els bombers, també amb uns 50 efectius per la costa, en una zona molt extensa, des de la zona d'Almadrava i Canyelles, on se'l va veure per última vegada, fins a l'Escala i Torroella, i com sentíem, doncs ara s'ha trobat el vehicle, s'ha trobat la moto d'aigua, però de moment aquesta intensa recerca continua. Recordem que aquest noi de 16 anys de Roses, a l'Alt Empordà, està desaparegut des d'ahir a la tarda, van llogar una moto d'aigua amb uns amics, va tornar abans, sembla que sol, i ja no se l'ha vist més, i per tant hi ha aquesta intensa recerca que s'està fent, doncs, per trobar-lo.
2: Doncs aquesta és l'última hora. Maria, no sé si se sap exactament si aquesta moto ha aparegut a la costa mateix o dins del mar. No sé si ens ho pots concretar, això és una notícia d'última hora, per tant, òbviament els detalls concrets són importants, però no els tenim tots.
3: No els tenim tots. Salvament Marítim ens deia que venia de fons de la policia local de Pal, semblaria que prop de la platja, però s'ha d'acabar, doncs, d'afinar aquesta informació.
2: Doncs n'estarem pendents. Gràcies, Maria Rovira, per aquesta informació d'última hora. Ara sí, fem aquesta pausa per la publicitat que tenim pendent i a la tornada ens ho preguntem: pujaran les hipoteques?
4: Catalunya migdia.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Ocasión Plus.
8: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
9: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
4: Catalunya migdia.
10: Tota comunitat necessita un cor.
11: Un cor? Per què?
10: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
11: I reforçar la identitat?
10: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
11: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
12: Hola.
13: Hola.
12: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
15: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
16: Catalunya migdia.
17: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
19: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
17: Un informatiu sense presses.
18: Per donar context als grans titulars.
19: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
20: La nit dels ignorants s'hereda.
21: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
20: Pot arribar a travessar oceans.
22: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
20: Veu com creixen els seus oients màgics.
23: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
20: I posa la pell de gallina.
24: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
25: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
24: És que m'heu posat la pell de gallina.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
2: Un minut i tres quarts, no sé si sentiu xiu-xiuejar, i encara és de política, però ara canviarem de pàgina, anirem a la plana econòmica, perquè és la notícia que hem obert aquest Catalunya migdia. El Banc Central Europeu ha pujat aquest migdia els tipus d'interès en un quart de punt, els ha situat al 2,25%. Després de mesos d'estar a l'expectativa, finalment s'ha decidit a fer-ho per respondre a l'increment de la inflació, provocada sobretot per l'increment del preu de l'energia. Tot això ve derivat de la guerra a l'Orient Mitjà, una guerra que dura massa. El BCE entén que cal actuat una vegada. De fet, els preus han pujat a un ritme del 3% a la zona euro. Això està lluny del 2%, que és l'objectiu europeu. Per això ara el BCE fa aquest moviment i considera que ja no pot esperar més. La pujada de tipus d'avui, però, tindrà impacte en diverses direccions. La més ràpida i la més òbvia que pensem tots és la de les hipoteques. Òbviament, les que estan a tipus fix no es veuran afectades, i les altres, les que estan a tipus variable, en principi ho han de notar, tot i que l'Euribor, l'índex de referència pel mercat hipotecari, ja fa dies que es va adaptar a aquesta perspectiva de pujada de tipus d'interès i, per tant, com a mínim, una part està descomptada. Això dels números, òbviament, ens és complicat. Per tant, saludem un especialista. Saludem en Josep Soler, que és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers. Senyor Soler, bona tarda.
26: Hola, què tal? Bona tarda.
2: I la primera pregunta és aquesta. Les hipoteques variables pujaran o això ja està descomptat?
26: No, ja han pujat, diguem-ho així, perquè es donava per descomptat que aquesta pujada d'un quart de punt es faria sí o sí. Per tant, d'alguna forma ja els tipus d'interès secundaris, els que s'adapten a les decisions del Banc Central Europeu, doncs ja s'havien adaptat. I per tant, pel fet de que avui s'hagi augmentat aquest quart de punt, no tindrem un efecte directe. De totes maneres, després de la decisió del Banc Central Europeu, hi ha hagut les declaracions de la presidenta del Banc Central Europeu, la senyora Lagarde. I aquesta sí que estava molt alerta, no?, per veure què ens deia. Si el que deia és aquí s'acaben les pujades i, per tant, no les continuarem, o, pel contrari, en tindrem una altra al juliol o al setembre, o en tindrem més. I el que estem fent ara és començar una tendència a pujar els tipus d'interès perquè optem clarament per frenar la inflació contra l'element negatiu de pujar els tipus d'interès, que és frenar l'activitat econòmica. Quan pugen els tipus, doncs hi ha més reticències a demanar crèdits i, per tant, a endeutar-te. El que ha dit la senyora Lagarde és, doncs s'ha quedat una mica entremig, dir, sí, estem donant prioritat a la inflació, per això hem pujat els tipus, per frenar-la, i estem preocupats especialment per això i donarem una mica prioritat a això. Això sembla fer entendre que sí que pot haver una altra pujada el juliol o setembre, però tampoc ens dona cap base per dir, escolta, això dels tipus ara el 2,25 doncs es posaran el 2,5, 2,75, 3 i continuarem una pujada molt alta. Això en aquests moments encara no ho sabem.
2: Ja veieu que els analistes llegeixen entre línies i, per tant, els mercats acaben anticipant el que després fan les institucions. En aquesta lectura, per què Europa decideix prioritzar frenar la inflació encara que això pugui comportar i comporti habitualment frenar també l'economia?
26: Bueno, no sempre, perquè el Banc Central Europeu precisament té la possibilitat, evidentment, de mirar quins efectes secundaris pot tenir aquesta pujada de tipus. Però, efectivament, el seu objectiu màxim és la inflació i s'ha ajustat una mica amb això. Perquè Estats Units, amb una inflació més alta, encara no ha decidit pujada de tipus? Home, doncs segurament perquè l'economia americana està tenint indicadors més positius que els indicadors de l'economia europea, i això és important, i a més perquè hi ha un president americà que si alguna cosa li ha obsessionat en aquest any i mig que està d'aquesta segona presidència és doncs demanar que els tipus d'interès baixin, no?, per trobar-se molt probablement amb una activitat econòmica molt, molt elevada el mes de novembre, quan hi hagi les eleccions. No li interessa a ell que hi hagi pujada de tipus, i ell logra que la Reserva Federal, que és el seu banc central, doncs li faci un relatiu cas en aquest sentit. El Banc Central Europeu és un banc més independent i pren més unes decisions per si mateix. Ara, dit això, tothom està satisfet amb aquesta decisió del Banc Central Europeu? Home, alguns, doncs tenim més dubtes, no? És a dir, pensem que aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics, i si es para la guerra o no, doncs no dependrà ni d'Europa i, per suposat, no del Banc Central Europeu.
2: Ara podem tenir oients que bàsicament pensin tres coses. Alguns que pensin, home, doncs jo tinc una hipoteca variable, però m'estan dient que ja m'ha pujat i que, per tant, això m'afecta poc. Algú altre que digui, jo tinc una hipoteca fixa i, per tant, això, en aquest sentit, m'afecta gens. I algú que digui, jo no tinc hipoteca, per tant, tampoc m'afecta. Però sí que ens afecta. Què notarem a nivell d'economia del dia a dia? Els catalans, què notarem després d'aquest quart de punt, que, així, teòricament, tampoc sembla molt, però després això és un efecte papallona que es va traslladant a tot arreu.
26: L'efecte immediat, repeteixo, ja s'ha produït. És a dir, com sabíem que es donaria aquesta pujada de tipus, les pujades de l'Euribor i dels preus del deute, etc., tot això ja ens hem trobat. Ara, si els mercats, si els agents econòmics pensen que es continuaran pujant els tipus, doncs efectivament els tipus d'interès que estan vinculats amb aquest, doncs seguiran pujant i tindrà un efecte sobre les quotes de les hipoteques. Quan ens vulguem demanar un préstec, doncs el tindrem que fer tipus més elevats. I molt important, que les empreses tindran doncs un cert fre endeutar-se, prendre decisions d'inversió, si finançar-se és més car. I això és el que és més important per al país i per la ciutadania. Per suposat, és important el que ens afecta directament a cada un de nosaltres. Però també és important el que afecta globalment al país, a l'economia del país. I aquesta és, pot ser preocupant, perquè una pujada de tipus doncs frena, vulguis o no, l'activitat econòmica. I a lo millor, en aquest cas, per al que he dit, que la inflació ens ve de fora, a lo millor sense la compensació de tenir una inflació més baixa i, portant, trobar un cistell de la compra també més assequible, no? Que a lo millor no ho lograrem.
2: Lourdes.
0: Sí, aquesta és la, gràcies. Aquesta és la pregunta que jo li volia fer, no? És a dir, tenim que hi ha un increment del preu de les hipoteques, ens queixem la ciutadania de que estem pagant molt car el cistell de la compra, el dia a dia de la vida ha pujat molt. De fet, són moltes vegades que diem, no, que potser la macroeconomia va bé, però la microeconomia del dia a dia de la butxaca no ens va bé. I com podem fer que la ciutadania, doncs, no tinguem aquests impactes? Perquè tot és molt car. La meva sogra diu que els diners no li fan resistència, no? Doncs és aquesta imatge gràfica. Com ho podem fer perquè els diners ens arribin més? Perquè a l'hora de pagar els impostos, aquests són molt elevats, també.
26: Doncs miri, exigint una política econòmica diferent, una política econòmica més competitiva, una política econòmica d'alguna forma generi més valor afegit i, per tant, es beneficia a tots. És cert que una gran part de la classe mitja d'aquest país, doncs malgrat que es diu que el producte interior brut va creixent i que tenim una certa activitat econòmica a l'alça, doncs globalment hi ha una part important d'aquest país doncs que no es beneficia d'això. Per què? Perquè tenim un model econòmic doncs que no és positiu per tothom i no és positiu per una gran part del país. Tindríem que deixar de creure'ns aquestes crides a que estem creixent, etc, estem creixent, quan hi ha molta gent que tot això no li afecta, que la renda per càpita doncs no és que estigui a la baixa, però no creix el ritme que està creixent la renda total, el producte interior brut total, i per tant exigir als polítics que modifiquin el model econòmic del país i la política econòmica que estem aplicant en el país.
1: Modificar el model econòmic del país pot voler dir, per exemple, no sé, decréixer el turisme, decréixer la indústria càrnica. Ho dic perquè són els sectors que paguen sous més baixos.
26: No,
1: i que expliquen que el, com vostè deia, que el producte interior per càpita no creixi al mateix ritme que el producte interior brut global.
26: Aquests són dos exemples molt clars que darrerament alguns informes econòmics, jo crec molt, molt ben fonamentats, doncs han dit que és una de les rèmores que tenim en aquest model econòmic del país, és cert. No crec que tinguem que disminuir el turisme, no crec que tinguem que disminuir a part d'aquesta indústria de transformació càrnica. El que sí que tenim que fer és transformar-la en una indústria de més valor afegit, de més qualitat i que d'alguna forma generi més riquesa global per tot el país. I, per tant, un model econòmic més ajustat...
1: Clar, però aleshores els empresaris d'aquest sector li diran que seran menys competitius, perquè
26: alguns empresaris diran això.
1: Dels turistes que tenim són estrangers i molts venen atrets perquè és barat, i el 75% de la nostra indústria càrnica ven a fora, a l'exterior, el 75% del que produeix perquè ho fa a preus competitius.
26: Escolti, estem atraient turisme barat perquè són barats.
1: Clar.
26: Probablement un país atractiu, un país amb moltes avantatges, si el turisme no fos tan barat, potser podríem atraure un turisme que ens aportés més valor afegit. Exactament igual amb altres sectors industrials. Això no es fa d'un dia per l'altre, però com a mínim hauríem d'intentar fer-ho. I diu, els empresaris no estaran contents, probablement els empresaris que en aquests moments estan portant i estan gestionant uns sectors econòmics, repeteixo, que els podríem catalogar de parcialment subvencionats, que no estan generant valor afegit, que estan basats en un treball molt barat, i però els altres parts d'aquests mateixos sectors que estan fent un esforç ja en aquests moments de transformació i de que sigui un sector molt més atraient, de, repeteixo, de valor afegit, de productivitat, doncs aquests estaran molt satisfets perquè no tindran la competència deslleial que tenen amb altres parts de l'economia.
2: Doncs són les explicacions d'en Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, que ens ha ajudat a entendre aquesta notícia. És una de les notícies del dia, aquesta pujada de tipus d'interès del Banc Central Europeu per primer cop en 3 anys. Senyor Soler, gràcies. Bona tarda.
26: Bona tarda.
2: I ara us poso examen. Perquè sabeu que aquesta tarda s'acaba la selectivitat. Havia de ser la selectivitat dels inhibidors d'aparells electrònics, però hem sabut que no s'ha detectat cap dispositiu per fer trampa. Això pot voler dir que tenim uns estudiants molt honestos o que aquests aparells no funcionaven. En tot cas, us vull posar a la taula, perquè és divertit fer-ho quan tenim els exàmens, algunes de les preguntes que han hagut de contestar els alumnes. A mi la que m'ha agradat més és la de història de la filosofia, on en plena visita del papa havien de comentar l'afirmació de Nietzsche: Déu ha mort.
3: Hòstia, no sabria ni l'isme en estat pur, no?
5: No sabria ni per on començar.
3: Està al capdavall del carrer, vull dir, és el gran debat. És el pare del nihilisme i, per tant, el que ens planteja aquesta dicotomia, no?, entre la cosa, entre lo concret, lo terrenal i lo més profà, no?
2: A la assignatura de geografia, i ara en Ferran hi anava una mica cap aquí, proposaven una fotografia d'un eix comercial turístic a Benidorm, molt massificat, que estava per tu, Ferran, perquè te l'has demanat amb la intervenció que feies ara.
5: Sortia la foto.
2: I havies de dir, has de contestar, Ferran, què et suggereix la imatge i raona com penses que incideix aquesta massificació turística en el sector comercial d'una localitat i enumera tres possibles amenaces futures per aquesta tipologia de turisme. Jo crec que aquesta la claves.
5: Doncs que els pisos siguin cars, que no hi hagi turisme, que no hi hagi comerç tradicional, i que tot sigui molt banal i sous baixos, malauradament.
2: A castellà demanaven formar un verb...
0: No a Castellà del Vallès, eh?
2: A Castellà del Vallès i a la resta del país s'ha demanat formar un verb parasintètico, era la pregunta de castellà, per cada esquema dels següents, i aquí havies de saber què és un verb d'aquest tipus i llavors intentar-lo fer. Ja us dic jo que és un verb perquè ho he hagut de buscar, perquè per parasintètic en principi no em venia res. Vol dir posar un prefix i un sufix. Home, s'entén que si has estudiat 15 dies per aquesta prova, aquesta te l'has de saber. Però llavors, per exemple, Marc, hauries de buscar un adjectiu i posar un prefix i un sufix i formar un verb, i alerta, per això val mig punt a castellà.
3: Déu-n'hi-do.
2: O si no, te'n puc fer una d'aquestes, segur que la fas bé, perquè les fas servir contínuament, figures retòriques.
3: Cosmic,
2: fas,
3: és cosmic.
2: Fas servir, sí, en fas servir un munt. Fixeu-vos què preguntaven a català. La de català té una mica de trampa, perquè, a més, et demanen l'autor. L'hem hagut de buscar. Et proposen aquest text. Seràs roure, seràs penya, seràs mar esvalutat, seràs aire que s'inflama, seràs astre rutilant, seràs home sobre home, perquè en tens la voluntat. I et diuen que és del Comte Arnau.
0: Imagina't.
2: I has d'endevinar que és de Joan Maragall, i la figura retòrica, que és aquesta repetició del principi. Tu, Marc, la fas moltes vegades, i a més, moltes vegades pensem, ostres, aquestes anàfores que segur que en Marc fa servir en els judicis per construir aquest relat. Si us ha fet gràcia tot això, sapigueu que són preguntes, exàmens públics, i que els podeu anar a recuperar al web de l'ESPAU i també molts mitjans de comunicació. Les trobareu, a més, amb el solucionari, o sigui que si aquesta tarda no teniu res a fer...
5: I a la gent li fa gràcia, eh?
2: A mi m'encanta. Sí. És anar allà i pensar, ostres, mira, aquesta encara me'n recordo.
3: Jo recordo preguntes de la meva selectivitat. És per exemple? Al final, jo recordo perfectament la història de l'art, que em van sortir les menines, i recordo encara la il·lusió de girar la fulla d'examen i veure-la i pensar...
5: Aquesta
3: és per mi, me l'han posat a mi, sí.
2: Doncs vinga, si aquesta tarda no teniu plans, podeu fer això. D'aquí 15 segons seran les 4, d'aquí 15 segons la tarda amb en Francesc Garriga i també els blocs informatius de 3Cat Info, Ferran Casas, Lourdes Siguró i Marc Molins. Gràcies per acompanyar-nos. I gràcies per haver volgut jugar a aquest atracament que us hem plantejat a última hora.
6: Mundial.
4: Esdeveniment, competició o fenomen que abasta o implica una gran part dels països del món o que desperta una atenció i repercussió d'abast internacional. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Joan Bota, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Avui faig cafè amb la persona que millor ho pot fer per parlar del Mundial a Catalunya Ràdio. Qui creus que pot ser?
2: Doncs algú que no es perdrà 104 partits de futbol, algú que se'ls miraria sense... Algú que és aquesta carn de Twitter, no? D'aquests vídeos que veiem últimament a les xarxes, que surt algú dient no facis plans per aquesta tarda perquè hi ha una Aràbia Saudita contra Cap Verd i l'he de veure. Deu ser en Torquemada, no?
1: Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda, Joan.
2: Estava dubtant entre tu i en Costa.
3: No, a Costa d'estar centrat al programa. Jo puc enfocar més.
2: Selecció de Cap Verd, eh?
3: 104 partits, però no els veuré els 104, eh? Calculo que 90... Si tot va bé, seran 96, 98.
2: No em diguis que et perdràs els partits de Curaçao.
3: No, em perdré els partits de l'última jornada de la fase de grups, que no podré veure tots dos alhora.
2: Però aleshores, després els pots recuperar,
3: sí,
2: home.
3: Però si el recupero no tinc hores, perquè clar, com se'n juguen dues
1: el temps
3: a cada franja, clar, es duplica per dos, així serà difícil, però doncs hem de restar, doncs això, un per grup, quants grups hi ha? Garriga, 12, sí. 92 partits. És el repte.
2: Fa, realment, Francesc, fa enveja aquesta gent que li fa tanta il·lusió al Mundial o al Tour, o quan ve un esdeveniment d'aquests grans.
1: O alguna cosa, no?
2: Ja saps, Catalunya migdia, màxim d'il·lusió sempre.
1: Sí, home, perdona, el papa us va il·lusionar.
2: Sí. Tu vas seguir la tarda, també.
1: Aquí també ens va
3: sempre
1: il·lusionar.
3: Sempre hi ha estímuls.
1: Ara el Mundial, després
3: sempre,
1: la crisi.
3: Sempre n'hem
2: no,
3: de
2: però
3: trobar.
2: Això del Mundial té la gràcia, és d'aquests esdeveniments que fins i tot la gent que no li agrada el futbol, ostres, de cop, una tarda tonta acabes mirant un França-Curaçao.
3: I tu preguntaràs com ha quedat el partit de Cap Verd, ho preguntaràs. Clar,
2: home.
3: Que arriba un moment que diu, què haurà fet Cap Verd? No el veuràs, però...
2: Vaig llegir, és que a més, clar, és una llau informativa, vaig llegir que només hi ha un jugador de Curaçao nascut a Curaçao.
3: Sí, perquè és...
1: Vols entrar a si vols parlem amb el camp...
3: És colònia neerlandesa, excolònia.
1: Et pots incorporar com a comentarista
2: membre de la
1: de
2: Confederació del Regne dels Països Baixos.
3: Sí, clar, per això.
2: Aquesta és la branca.
3: És un filial.
1: El pots fitxar per fer aquests vídeos d'Instagram que fas ara, Ricard.
3: Bé, o per Bootroom, que vingui pel canal de Twitch. Bé,
2: sí, però només et podria fer aportacions en tipus
3: doncs,
2: això.
3: Doncs vindràs els de Curaçao.
2: Quan vulguis saber allò qui juga de lateral dret, ja no...
3: Molt bé.
1: És dijous, 11 de juny, i també estem pendents d'això. A banda de la Sagrada Família, de Gaudí i del Mundial, els tipus d'interès cap amunt.
2: El Banc Central Europeu, és la notícia d'aquest migdia, els ha pujat fins al 2,25%. És la primera vegada que els tipus creixen en 3 anys. Ho fan per la guerra a l'Orient Mitjà, que ha disparat la inflació, i el risc és que aquesta pujada de tipus debiliti l'economia, que ja presenta símptomes d'esgotament.
1: I mentrestant, noves amenaces de Donald Trump.
2: Per si falta llenya al foc, el president dels Estats Units ha tornat a amenaçar l'Iran. Diu que l'atacarà amb molta duresa i que prendrà el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas d'aquest país. Aquesta nova advertència arriba hores després d'una nova escalada bèl·lica entre els dos països i amenaça el fràgil alto el foc. Ara bé, sembla que mentre la tensió puja, també les negociacions continuen.
1: I els equips de recerca del menor perdut al Golf de Roses troben la moto d'aigua prop de l'Estartit.
2: Sí, però el menor encara està desaparegut. Des d'ahir no en sabem res. Salvament Marítim i els bombers continuen aquesta recerca per mar i també per la costa, per una àrea molt àmplia que agafa tot el Golf de Roses i fins a Torroella de Montgrí. El menor de 16 anys havia sortit amb un grup d'amics des de Roses, tots amb motos d'aigua, i sembla que ell va intentar tornar sol al port. Ara sabem... però que Roses no va tornar, ja que han trobat la moto a l'Estartit.
1: I en esport, doncs això, arrenca el Mundial.
2: El primer Mundial organitzat en 3 països diferents, els Estats Units, el Canadà i Mèxic, a les 9 del vespre, primer partit apassionant, brutal. Hem de seguir tots els minuts d'aquest Mèxic-Sud-Àfrica. No sé si...
1: Encara n'hi haurà de millors que aquest, eh?
2: En tot cas, pels qui...
3: Va cap amunt,
2: sí, home, sí. Després d'un Mèxic-Sud-Àfrica, segurament va cap amunt. A més, serà un Mundial llarguíssim. 48 seleccions i, com dèiem, 104 partits, 90 i escaig dels quals seguits per Ricard Torquemada.
1: I aquesta tarda de què estarem pendents?
2: Doncs estarem pendents de la reunió entre la consellera Núria Parlon i la cúpula dels Mossos d'Esquadra, on han d'analitzar l'evolució de l'ús d'armes de foc a Catalunya, això després de l'assassinat ahir al carrer Balmes de Barcelona, i també estarem pendents dels alumnes de la selectivitat,
1: ara.
2: Que d'aquí res, d'aquí mitja horeta, tres quarts, ja hauran acabat els exàmens i, per tant, podran fer el que vulguin, fins i tot mirar el Mundial.
1: Doncs ho seguirem amb molta atenció a la tarda de Catalunya Ràdio i també a 3Cat Info. Joan Bota, moltes gràcies.
2: Bona tarda.
1: I a les 9 arrenca el Mundial. Die, die, we go, dale, dale, let's go, die, die, we go. Mèxic contra Sud-àfrica. A tu et fa il·lusió el Mèxic-Sud-àfrica? Digue'm la veritat.
3: Em fa il·lusió perquè és el primer.
1: Però no, no té res especial que diguis.
3: No. Pensa que estem parlant molt del Mèxic-Sud-àfrica, però a les 3 crec que hi ha un Corea del Sud, República Txeca.
1: Quin dels dos t'agrada més?
3: Aquest ja puja més a les 3 de la matinada. Quin m'agrada més? El Mèxic-Sud-àfrica. Mira, el Corea República Txeca el veuré demà quan em llevi.
1: Han diferit?
3: Quan em llevi.
1: Això és, ja comença el primer dia fent una mica de trampa, eh?
3: Home, és que els de la matinada... Pensa que van molt bé aquests horaris de matinada, perquè aquests no et mengen hores del dia. O sigui, l'horari europeu fa que estiguis des del migdia fins a última hora, doncs, ocupat, hipotecat, no tens vida. De l'altra manera, com que recuperes al matí els de la matinada, fins a la tarda vespre, tens més o menys el dia... per processar-ho tot.
1: Veus tu, Judit, com ho havies plantejat? Bona tarda.
4: Bona tarda. No, és que estic fascinada, ho dic de veritat, ho dic genuïnament, de persones com el Ricard i tu, que sou tan fans d'alguna cosa que dormiu
3: sí,
4: molt poc.
3: Això per... ho tenim.
4: Jo només sóc fan de Rosalia. Jo crec que si Rosalia cada dia fes un concert és que em cansaria,
3: clar,
4: també.
3: No, no et cansaries.
4: No,
1: no.
4: Tu creus
1: no, però
4: que no?
1: Això són moltes Rosalies, perquè cada selecció té la seva particularitat.
4: No, no et cansaries. És molta feina.
1: I és cada 4 anys.
4: No sé, em fascineu, de veritat.
3: No.
4: Crec que sí, és pura fascinació.
1: Avui amb el Ricard parlarem del Mundial, perquè el seguiràs diàriament a Catalunya Ràdio, és a dir, que et sentirem sí, dia home. A dia comentant-lo, explicant-lo.
3: Ja m'hi ha especial, ara.
1: Amb el Campos, torna a les nits de Catalunya Ràdio.
3: Per tant, el que calgui, aquí obert tot el dia.
1: Però jo t'he d'anunciar una notícia en exclusiva de la tarda de Catalunya Ràdio. Música, eh?
3: M'agrada molt.
1: És música de presentació oficial. Perquè saludem el músic i periodista Edi Pou. Bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Gràcies per presentar-me amb aquesta música estil Tom Jones. M'encanta.
1: T'hem convocat...
5: Usual to bring Edi
1: Pou. Exacte. T'hem convocat a l'estudi perquè et volem fer una proposta.
5: Ah, sí?
1: Volem que et converteixis en el nostre enviat especial musical... al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.
5: Ah, això m'ho proposes ara, així.
1: Home, et m'endivina que et farem una proposta en directe.
5: Pensava que venia a parlar del meu llibre. I de...
1: No, en principi el teu llibre ja el farem un altre dia.
5: Caram.
1: Però la idea seria, ja que tindrem la Sònia Gelmà, que la saludarem d'aquí una estona...
5: Ha arribat bé?
1: A Chattanooga, a Tennessee. Mm.
5: Sí, ha arribat bé?
1: No sé.
3: A Chattanooga no saben encara que juga al Mundial.
1: No?
3: Saben perquè va arribant gent, però no en són conscients.
1: Doncs ara sí. Connectarem amb la Sònia. Però nosaltres volem fer un punt de vista diferent, perquè el tot costa, el club de la mitjanit, ja l'explicaran del dret i del revés, però, home, musicalment també deu tenir la seva cosa, el Mundial.
5: Cada país té les seves particularitats musicals, i la música més actual, la música tradicional, els himnes també són interessants analitzar-los, o, si voleu, podem fer-ho grup per grup, podem anar.
1: O sigui, tu creus que et podem marcar el repte d'arribar a Ciutat de Mèxic en una hora? No,
5: a veure,
1: en tres quarts.
5: No, en tres quarts, Ciutat de Mèxic. Espera, que miro el Google Maps.
4: Sí. Amb la Renfe s'hi va bé,
5: sí, exacte, Rodalies no hem d'agafar.
1: No, és l'R7.
5: A l'R7?
1: Sí.
5: Que passa per Puigcerdà i
1: després ja agafa... Ja en Palma amb Ciutat de Mèxic.
5: Ja està
1: a Guadalajara i després a Ciutat de Mèxic.
5: Propera parada, està a
1: Espanya i després a Ciutat de Mèxic.
5: Vale, doncs vinga,
1: doncs
5: intentem-ho.
1: Sí. Mira, a tres quarts de cinc estrenarem l'espai dels cromos musicals, del Edi Pou.
5: Home. I analitzem quin grup, el grup A, no?
1: Home, ja fem avui, que tenim aquest... aquest Mèxic...
3: Sud-àfrica,
1: fantàstic.
3: Per cert, avui a la cerimònia d'inaugural hi ha d'haver-hi cançons, no?
1: Suposo.
5: Sí, hem sentit la Shakira també.
3: Shakira també canta,
5: que repeteix,
3: avui, no?
5: Va fer el Waka Waka.
1: Ets de Shakira, tu, Torquemada?
3: Com d'una altra, diríem. No més ni
4: mundial,
3: més.
4: Fa mundial, és veritat.
3: Però pensa que hi ha tres cerimònies d'inauguració per primer cop, perquè el primer partit de Canadà...
1: cada país, no?
3: El primer partit d'Estats Units i el primer partit a Mèxic. El que no sé si hi ha els mateixos cantants, crec que no. Crec que avui manà, també. Avui és Mèxic.
5: Home, estic clavat. S'ha de dir a favor de Shakira que aquesta cançó del Mundial, aquesta, com a mínim, no l'ha plagiat.
1: Que les altres sí, això ho vam repassant el seu dia. Doncs, Edi, agafa la Renfe... I d'aquí tres quarts d'hora parlem de Mèxic. Abans d'entrar en el Mundial, Ricard, també t'hem portat perquè ets un gran expert en la Sagrada Família.
3: Bé, gràcies a vosaltres, perquè us he escoltat molt aquests dies.
1: Estem meravellats per l'espectacle que vam viure ahir, ja fos in situ, per la ràdio o per la tele, a la Sagrada Família de Barcelona. Ara hi ha gent a casa, una altra vegada... No és la transmissió, això ja, això és comentar-la. La Torre de Jesús, la més alta del temple, es va il·luminar per primera vegada després de la benedicció del Papa amb un espectacle que, més enllà de la litúrgia prèvia, allò va ser un espectacle brutal, amb llums, drons, focs artificials i aquestes veus de l'Escolania de Montserrat. Així ho explicàvem a l'especial que vam fer, res, ara fa 24 hores.
6: Serà el clímax de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona amb la inauguració, la benedicció de la Torre de Jesús. Compliment, per tant, d'un dels desitjos que havia expressat Antoni Gaudí ara fa més de 100 anys.
1: Comença a il·luminar-se lentament la Sagrada Família, perquè de cop ens l'han apagat tota, i ara comença a guanyar llum als vitralls. Veiem els vitralls il·luminant-se. I això és un diàleg entre l'exterior i l'interior, al moment definitiu. Un Gaudí que ara veiem que somriu, que esbossa un somriure. El veiem dibuixat al cel de Barcelona, no gaire lluny d'on som. I de la mateixa Sagrada Família en surten coets, castell de focs arran de Sagrada Família.
5: Se sentien els coets.
1: Va ser un moment molt emocionant i també audiovisualment molt potent.
4: No em canso de mirar les imatges, és espectacular. El temple, us heu d'imaginar si no heu vist encara les imatges, que seria estrany que no les haguéssiu vist. El temple il·luminat per dins i per fora, gràcies en part a aquesta mena de fanals, els 40.000 fanalets que es van repartir a tota la gent que hi havia de públic, i va acabar aquest espectacle meravellós amb una sorpresa, no?, per tothom quan va aparèixer del cel gairebé de forma màgica el rostre d'Antoni Gaudí format per drons i aquesta frase...
1: Ho expliques amb una passió que sembla, bueno, el Ricard parlant del Mundial, eh?
4: Bueno, és com, a no, mi, no, veus, bé, això em va moure, sí, em va fascinar, em va meravellar aquesta frase, no?, d'Antoni Gaudí, primer l'amor, després la tècnica, amb una realització televisiva espectacular, la vam poder seguir també per TV3, imatges potentíssimes. Jo m'atreviria a dir que el que vam veure ahir és cinema.
1: La inauguració del Mundial no serà com això. I haurien d'aspirar a fer-ho, però no serà com això. Va ser un programa, a més, que ha fet gran audiència televisiva, com és lògic.
4: Boníssimes xifres, 26,2% de share, 545.000 espectadors que van seguir la benedicció de la Torre de Jesús. En global, més d'un milió d'espectadors van connectar amb l'especial de TV3.
1: I darrere d'aquesta meravella, d'aquest prodigi tècnic i artístic, doncs hi ha un equip de professionals d'aquesta casa en part. Igor Cortadellas, creador de l'espectacle, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Paulí Subirà, responsable d'imatge de 3CAT, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Crec que és la persona que hem entrevistat més vegades aquesta temporada al programa. Ja és la tercera vegada.
3: Això és que fa molta imatge.
1: No, va fent coses.
8: I l'Héctor... La ràdio viu molt la imatge també.
1: Exacte.
3: Cada cop més.
1: I l'Héctor Soler, que ha estat el responsable de producció tècnica d'aquest espectacle. Héctor, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Heu fet història? Creieu que heu fet història? Que això queda per sempre?
7: Bueno, en tot cas, creiem que és un privilegi, no?, ser la generació que hem viscut aquest moment de veure aquesta creu que s'encén i que s'acaba les torres, no? I potser era el moment també, en aquest moment justament, de recordar tots els que ho han fet possible, no?, i posar en valor tot el que vindrà i d'on venim, no?
1: Ara entrarem amb l'Héctor i el Paulí de com es va fer el que vam veure tècnicament per la tele, però tu tens la idea, tu ets qui idea aquest espectacle, qui t'ho encarrega, això?
7: Bueno, això és... La Sagrada Família, tenim la sort que vol fer aquesta commemoració d'aquest centenari i a la vegada ho fa coincidir amb acabar la Torre de Jesús amb aquesta creu, la més gran del món, i en aquest moment ens veiem de la possibilitat de col·laborar i de sumar-nos i de presentar una idea. I en aquest moment, ràpidament veiem que és molt important entendre aquest privilegi de, com et comentava, de ser finalment nosaltres que veiem aquest moment i a partir d'aquí, doncs, fer aquest homenatge també a totes les generacions que ho han fet possible. Les que aquesta generositat, aquesta llavor que Gaudí, la màxima generositat, ha posat a Barcelona, sabent que no la veuria acabada, doncs anem a celebrar-ho tots plegats.
1: T'inspires en algun altre esdeveniment per fer això? És a dir, d'on apareixen aquestes espelmes o com se t'acudeix fer un Gaudí? Perquè algú t'hauria pogut dir, però em vas flipat un Gaudí al cel, no?
7: Bueno, però al final, per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. O sigui, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç sabent que el clímax és que ens anem una creu.
1: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
7: Sempre. Sempre, però llavors els tarats ens trobem en el camí, llavors aquí en tenim dos més, i en aquesta bogeria, en aquesta inconsciència, perquè en aquesta incertesa, en aquest... és on les coses realment poden succeir, perquè estàs totalment fora dels límits, perquè al final ho hem fet perquè no sabíem que era impossible, perquè són molts equips treballant, però sempre primer des de l'amor i després des de la tècnica, i no és un tòpic, sinó que amb el desenvolupament del projecte hem entès que això ho va dir un visionari, un geni, fa 100 anys, i avui en dia, amb la intel·ligència artificial, amb tot el que ens ve, és més vigent que mai. I dius, ostres, ens ho deixa escrit en el cel.
1: Del que vas planificar, el que vam acabar veient, han caigut coses, alguna cosa no va sortir com esperàveu, o ha estat tot clavat?
7: No, sempre tot és diferent, però està tot molt treballat. Això és com una estanteria, unes lleixes, una estructura molt sòlida, i vas canviant els llibres. I has de tenir la flexibilitat d'anar en una direcció, però si a l'esquerra hi ha un rovelló, posar el freno, parar i recollir-lo, sumar-lo. És important això perquè, si no, et perds moltes oportunitats. Quan els equips són més grans, si no, les aliances o les complicitats no estan ben construïdes, és difícil. Però en aquest cas, hem sigut estornells. O sigui, ha sigut meravellós el viatge. Meravellós. I amb, si veig aquí el Pauli, que ara li dic el Pau Fi. I m'emociono. M'emociono de veure'l perquè realment ha sigut molt bonic el procés i tampoc sabíem ben bé ni la si ens haguéssim posat, no sé, posat a pensar en tot el que seria o no seria, és que no haguéssim pogut fer-ho.
1: Això té dues parts molt importants. Primer, qui tingui la idea, en aquest cas l'Igor, de pensar què farem, que pot ser molt bonic, però després també s'ha de saber ensenyar per la tele, perquè allà sí que ho vam poder veure uns quants milers de persones, però ho han vist, com dèiem, vora 1 milió en total d'espectadors. Aquest és el Paulí, ahir, a la sala de realització.
9: Amunt, amunt, amunt, amunt. Amunt, sense por. Suau.
1: Qualsevol diria que tens gossos d'atur allà donant-los instruccions una mica, Paulí?
8: No em vas dir això.
1: No.
8: Els meus companys diran, on vas?
1: No, escolta'm...
8: Queden frases, eh? Algunes frases que alguns, quan senten suau, saben que sóc jo, per exemple. Ho dic bastant.
1: Quan et traslladen la idea que tenia l'Igor, tu penses, això no ho podem, sí. Això no es pot fer.
8: Amb l'Igor ja no està en la idea, com, no sé, feia anys que dèiem, hòstia, parlàvem sempre... No coincidim aquí, no coincidim allà. I feia molt anys que dèiem... Jo veia, no? fa coses meravelloses, perquè són dels nostres grans artistes d'aquest país, i sempre deia, hem de fer alguna cosa junts. I aquí, és a dir, no? Els estornells s'han trobat, o el que tinguem com vulguem, ens hem trobat pel camí, i el primer que en vam parlar, clar, el 2010 ja vam fer el papa que va venir, i que vam ensenyar a la Sagrada Família...
1: Clar, però
8: d'una altra manera i en un altre sentit.
1: Però això és molt més espectacular, no?
8: Això és una altra cosa per molts motius. Però és una altra cosa diferent. Allà anàvem a ensenyar que era la seva família i aquí anàvem a fer una cosa diferent. Com ha dit l'Igor, és un relat, una narrativa per explicar una història, no? Que l'Igor, com a gran artista que és, doncs, va tenir una idea fantàstica que s'ha anat modulant, i l'hem anat modulant per imprevistos i previstos, no?
1: I se'n pot explicar algun d'aquestes coses que s'han hagut de canviar?
8: El Digo te'n dirà moltes, però que ell porta molts mesos amb això i en porta una mica menys, però pel que ens hem trobant, quan hem plantejat com traduir-lo audiovisualment, primer hi ha la part tècnica, que després de l'amor, com ha dit el Igor, que és aquí al meu costat, però la part tècnica condiciona coses, però sobretot com fer la història, no? Com explicar la narrativa amb les càmeres, i com amb tot, com que digo, no? Amb el que tenim ara a l'abast de la mà, podem acabar explicant una història que és d'amor, principalment, no? És intentar que Gaudí somrigui al cel. Allò és, com el vam veure, és el que intentam, crec jo, no? Que és un referent. El Digo és una persona de 100 anys, doncs per mi és un referent. Doncs poder-lo ajudar a somriure.
1: Primer l'amor, la idea, després la tècnica. Héctor, aquí hem hagut de mobilitzar maneres de treballar molt innovadores, entenc, per poder captar aquest amor i que la gent el pugui rebre a casa.
10: Correcte. Jo crec que ho deies molt bé abans, no? Són un parell de bojos creatius que un dia truca, sona el telèfon i diu, vull fer això, aquesta dimensió. I jo li vaig dir a Pauli, ostres, això no s'ha fet abans, eh? Això ho haurem de fer, això ho haurem de mirar bé.
1: És a dir, el que es va fer ahir a nivell de realització televisiva és marca un abans i un després?
8: Deixa'm apuntar una cosa, deies, ho han vist 1 milió de persones, no. No.
1: No, o sigui, per TV3. No.
8: Estem pensant que hem fet una cosa global, no? O sigui, que en parlen a tot el món ara mateix. Vull dir que l'emissió era gratuïta, deixa'm dir, ja amb la senyal a tot el món. Llavors, compartien Televisió Espanyola, que ells també la matien, la produïm nosaltres, ells la matien, però i que totes les cadenes posaven el seu segell amb aquesta, amb aquesta senyal.
1: I a xarxes això ha circulat. Això dona gust.
8: A xarxes també, llavors, que al final la visió, que era una de les voluntats, d'ensenyar no, aquest moment, crec que ha sigut molt global i traspassa moltes, moltes fronteres digitals i no digitals. No?
1: Però tu, Héctor, per exemple, has treballat en altres grans esdeveniments, no?
10: Correcte, correcte. Jo normalment faig grans esdeveniments esportius.
1: Per exemple, perquè la gent es faci una idea.
10: He fet 4 Jocs Olímpics, per tant ja són grans cerimònies d'obertura i clausura.
1: I això s'equipara a allò, la manera de treballar, les tècniques, la innovació?
10: Jo ahir la nit li deia al Paulí que jo no havia afrontat un projecte tècnicament tan complex com aquest mai a la vida.
1: I has fet inauguracions de Jocs Olímpics o cobertures de Jocs Olímpics.
10: Correcte, però jo crec que en aquest cas hi havia una part artística, una bellesa que s'havia de capturar, no? Que la tècnica havia d'estar molt al servei d'això. I que no es podia veure res de la tècnica. S'hauria només de concentrar-se en la bellesa de l'espai, en la bellesa del relat.
1: I quina era la part més difícil de captar, Paulí, Héctor? De tot el show d'aquests 8 minuts principals?
8: Jo, una de les coses, per mi el més complicat és, que vaig dir el primer dia a l'Igor, no? Ajudar-lo. O sigui, aquest relat que tenia al cap i aquesta manera de, que això que feia molt temps que tenia pensant i això, ajudar-lo a portar-lo a terme, perquè era, diu, com puc no portar-lo al meu terreny o al terreny d'aquella de l'altre, sinó realment sumar i que la suma fos molt positiva, no? I això per mi és més difícil. Si anem a la part tècnica, per mi és complicadíssim. I per això vam fer venir l'Héctor, perquè això l'hem fet venir amb ell, per fer possible, ja no només... Si, faig un parèntesi. Si anem a la part artística, si vols, emocional, que hi és, i l'hem aconseguit, crec jo, tot i que hi ha hagut algun penal pel mig, hi ha hagut algun penal a l'última hora, tot i això, s'ha aconseguit. Però en la part tècnica també s'ha aconseguit una fita, que és la gran cosa, no? Hem fet una cosa que fins ara no s'havia fet a Europa, que s'emula a... a la mitja part de la Super Bowl última, del que va fer amb el Bad Bunny, s'emula tècnicament això, però a més d'una manera diferent, com diu l'Héctor, a la catalana, ara a l'europea, per ajudar a marcar uns estàndards que a partir de qualsevol cosa que feia Europa d'aquesta manera puguin dir, s'ha fet així allà, saps? I això ens posa com a mitjà de comunicació, ens posa una altra vegada, deixem-ho dir així, una altra vegada que ens coneixen així a Europa, d'una televisió innovadora, un mitjà innovador, ens torna a col·locar aquí, no? I això és part de l'orgull que també tenim tots l'equip, eh?
1: Igor, ara tothom et vindrà i dir, escolta, jo també vull fer això dels drons. No? És a dir, ara començarem a veure espectacles de drons a tot arreu. Això es devia haver d'assajar, entenc. On es va assajar? Perquè a Barcelona no hi havia filtracions de...
4: Clar, hi ha coses
1: però
4: que
1: en algun lloc, no sé si a l'àrea 51 de Nevada, no sé on ho veu fer perquè no ho veies ningú.
7: És el gran secret.
1: I no, home, ja
4: no
1: poder...
4: No,
7: ara mateix el direm, sí, sí.
1: On es va assajar, això?
7: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, en un punt molt concret, on hi ha una carretera secundària, que un dia molt tard, un dimecres, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
4: Imagina't, és una visió.
7: Totalment, en plan Stranger Things. I va deixar els faros oberts. I de cop, amb els faros oberts, surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu...
1: I l'apagueu.
7: No, no, i comença a córrer. I llavors aquell home veu un home, una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant va marxar.
1: Als Estats Units això acaba amb trets.
4: Uau.
8: No, els pobres estaven espantats.
3: Jo crec que no... La matrícula?
8: No, és igual. La gent, jo crec que no tenia ni qui era Gaudí, perquè crec que va coincidir el moment també de la frase.
1: Home, però què has d'entendre que és Gaudí si tu vas conduint i trobes allà un senyor al cel?
8: De fi, pensar, hi ha una aparició mariana uns ovnis que estan fent formes. Jo vaig veure'ls de prop. Ells a mi no em veien perquè tenien els llums. I jo els vaig veure de prop i tenien els ulls més grans que les taronges. Estaven així. Oh,
1: és molt heavy, això.
8: Devien veure arribar amb el telèfon jo fent així, fent moviments, i es van cagar sobre.
1: Però no s'ha filtrat res.
7: Res.
8: Avui he vist un tuit jo d'algú que estava per allà dalt, prop de Salrà, no, potser que també de Salrà, prop d'allà, que diu, ara entenc, un dia passava per la gràcia aquella i vaig una foto d'unes lletres al cel.
7: Ostres.
8: Avui he vist un tuit d'això.
7: Clar, el que sí que també és veritat, i es va fer viral a Telecinco, programes d'ufologia, que quan vam fer uns testos a Sant Pau, que no vam posar la cara, però sí que vam fer unes malles per entendre com el...
1: I Quere Jiménez va fer tema d'això?
7: En sèrio, es va fer viral.
1: O sigui, de cop, Los Omnis de Barcelona, esta noche con Florentino Pérez.
7: Una dona cridant per la finestra, cridant, espantadíssima, dient...
11: policia, policia.
4: No, clar, sí. És que això fora de context. No,
1: les portes, heu espantat Catalunya, eh?
8: Les portes estan fent tema, ja. Sí,
1: sí. Ostres, és molt bona aquesta. Gaudí va... havia de fer més coses, és a dir, aquest, això dels drons...
7: Com et deia abans, és... pensàvem primer, el clímax és la creu. Gaudí era la coda, és aquest moment melancòlic, nostàlgic...
1: O sigui, havia de ser com una mica en segon pla, diguem.
7: No, no, molt important en el lloc on està, però no, és, no era un espectacle de drons, sinó que era un moment on Floc, amb qui treballem molt, molt fluidament i tenim moltes aventures, doncs ells aportaven aquest moment de connectar i d'enviar aquesta, no, aquesta missatge al món.
8: Empresa catalana, eh? És important dir-ho.
7: 100%.
1: No, de fet, tots, tu Héctor, treballes fora, però has vingut també aquí a casa, és una producció 100% de casa, per un arquitecte 100% de casa, per un emblema 100% de casa, però que el món no podrà admirar.
8: Hi ha part internacional, de producció, hem tingut un agent de França amb la seva mòbil, perquè aquesta mòbil només n'hi ha una a França per treballar, que ha vingut, i després hem tingut l'ajuda també en la part televisió de Fujifilm i Sony, que han estat, internacionalment han vingut a col·laborar, perquè, com deia l'Héctor, és una cosa nova, no? I per ells era, ara estan volent fer una explicació mundial de com ha sigut això, amb les seves eines, com ho hem pogut fer, no?
1: Doncs escolta, sé que heu de marxar perquè esteu molt sol·licitats avui, però us agraïm molt que hagueu estat avui a la tarda per explicar-nos aquests detalls. Jo crec que l'anècdota aquesta de l'Empordà es farà viral, perquè hi haurà gent que es quedarà tranquil·la i podrà donar una explicació a aquelles llums estranyes que ara fa uns dies van veure. Igor Cortadellas, enhorabona per la idea i per l'execució i per haver-vos convertit en referència. Gràcies per venir a la tarda. I també Pauli Sobirà, no sé si d'aquí a final de temporada encara en faràs alguna altra, però vaja, si ho fas, trucarem, com fem sempre.
2: Comporta't, Pauli.
8: Comportaré.
1: I Héctor Soler, també moltes gràcies per venir per explicar-nos-ho. Ricard, agafem aire i parlem del Mundial.
3: Quan vulguis.
1: Fem una pausa i atenció que sonarà una sirena. No us espanteu, no són ovnis, ara us explico.
12: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
13: Fes realitat el teu estiu amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Tailàndia, Europa, sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions i els seus preus increïbles, com ara el Carib, des de 920 euros. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
14: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
15: Però tu en saps d'anar amb moto?
14: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
15: I què?
14: Que em vaig trencar una cama.
15: Apa!
14: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
16: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
17: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 amb paper higiènic Escòtics Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
20: Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
21: Ocasión Plus.
22: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
23: Les dones i els dies.
24: Amb Montse Virgili.
25: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
26: Per orelles fines i cors oberts.
25: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
27: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
25: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
24: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
25: Però què pensava que era la intel·ligència?
24: Ara, la tarda.
0: amb Francesc Garriga.
1: A què et recorda aquest timbre, Ricard?
3: Per sortir de classe.
1: Doncs això és el que està passant ara mateix. Ens aturem un segon perquè en aquests moments, 4:45 de la tarda, s'acaba la selectivitat. Els últims exàmens.
3: Un dels millors moments, eh?
4: Quins nervis, quina emoció.
1: S'acaba. La millor hora de la teva vida en aquell moment, potser.
3: Gairebé, eh?
1: Doncs ara mateix s'han acabat els exàmens de selectivitat. Després de 3 dies intensos, 45.000 estudiants catalans queden alliberats. Ja estan de vacances.
3: Podran viure el Mundial.
1: Podran viure el Mundial amb...
4: Si
3: no, no pots estudiar.
1: Amb tota llibertat. Hem enviat la Marta del Cor a la Facultat d'Economia de la UB, on en principi estan ja sortint. Ja els sentim. Marta, bona tarda.

0: vigilants, professors, no sé exactament quin càrrec tenen, els recullen l'examen, val? Perquè no puguin ells fer cap cosa estranya a l'hora d'entregar-lo. I tan bon punt els han recollit l'examen, van sortint...
1: Però quina cosa com... més rara, això, no? Això, braços.
2: Això no ho havien fet mai,
0: bueno,
2: no?
0: Bueno, sí, perquè no poden... Imagina't, cada cop a dos quarts s'aixequessin tots i anessin a la taula a entregar l'examen. Vés a saber si farien allò un canvi, un parlar amb el company, tu què has posat aquí, què has posat allà,
1: sí,
0: llavors...
2: Era la...
1: Salves l'examen amb aquests
0: no,
1: 3 segons,
0: no,
1: eh? Mare
0: bueno,
1: meva.
0: Han de fer una mica de control. Llavors,
1: però algú ho va pensar, recollit... eh? Sí, sí, algú. Manos arriba!
0: Exacte.
1: És un atracament.
2: Que això és un això examen. Els detectors de mòbils aquests que han posat aquest any.
1: Sí, sí, és que està en un aeroport, tu, la selectivitat.
0: I mira, jo ara veig la gent que va sortint i és com que fan sensació de pesar menys, saps? Allò de dir, oh, com però, que s'han alliberat, s'han tret un pes de sobre.
1: Pots parlar amb algú que ens digui que li ha anat molt malament?
0: Mira, de fet, tinc aquí una noia. Com estàs?
3: Molt bé.
0: A veure, de què t'has examinat?
3: De literatura castellana.
2: Ah, bé.
0: I com ha anat?
3: Home, jo crec que bé. Porto bastant de temps preparant-m'ho, així que espero que el meu esforç hagi reflectit.
1: Segur.
0: I a més, a tu t'han vingut a acompanyar a buscar unes amigues. Com és això?
3: Pues és emocionant, perquè al final surts amb tots els nervis, tota la pressió, doncs que vinguin a buscar-te ja, pues, m'alegra.
0: T'han fet una sorpresa, t'han vingut a rebre a la sortida, eh?
3: Sí, no ho sabia, ha sigut sorpresa.
0: I ara suposo que anireu a celebrar perquè ja està, ja heu acabat. O sigui, com deia el Garriga, heu quedat absolutament alliberats.
3: Sí, ara ja estic... Ara m'he tret un pes de sobre fins les notes, també, que i ara bé. Suposo que anirem a prendre alguna cosa. Unes copites.
0: Ara podeu, que ara ja no en tindreu. Escolta, en general, creus que ha sigut una selectivitat fàcil, difícil? Què diries?
3: Aviam, m'he examinat jo de dues assignatures de literatura catalana i castellana. Jo crec que s'han portat bé. O sigui, jo mirant els exàmens de l'any passat i tot, més o menys sí que tenien similituds i no han anat a fotre, tampoc.
0: Va, pronòstic de nota, què creus? Com creus que t'haurà anat? Va.
3: Va, 7.
0: Un 7. Bé, no, amb això...
3: Amb un 5 ja entro a la carrera, així que... Bé.
0: Què vols estudiar?
3: Publicitat i relacions públiques.
0: Doncs escolta'm, que tinguis molta sort. Crec que les notes surten el 23 de juny. Llavors, si va bé...
1: El 23 de juny,
0: surten? Sí, això m'han dit.
2: Bon Sant Joan o molt mal Sant Joan.
1: No, mira,
0: si va bé, tires petard, si va malament, ho cremes tot i ja està.
1: Ho cremes tot, això mateix, a la foguera.
0: Voleu que parlin més estudiants o...?
1: Deixem-los ja celebrar, que se'n vagin a esvergir-se i a fer unes copites, com ha dit aquesta noia.
0: Exacte.
1: Del cor, tu, torna, vinga, eh?
0: Jo torno.
1: No te'n vagis a fer copetes,
0: jo
1: eh?
0: Jo aquí no em quedo. Vinga. Una abraçada, guapos.
1: S'ha acabat la selectivitat, comença el Mundial. Mundial que també tindrà novetats, que marcarà un abans i un després amb alguna polèmica, i per començar, el que és el de més seleccions i més partits de la història, tenim una enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial, que és la Sònia Gelmà des de Chattanooga. Sònia Gelmà, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: T'has enamorat ja de Chattanooga?
4: Bé, et pots creure que encara no he vist res de Chattanooga?
1: Au,
4: perquè
1: va.
4: És que... No, perquè vaig arribar abans d'ahir de nit. Ahir pel matí doncs vaig estar visitant les instal·lacions de la Federació Espanyola de Futbol, on s'entrenaran els jugadors. Vaja, on s'entrenen ara, d'aquí a mitja hora, comença el primer entrenament aquí a Chattanooga després de l'amistós de Puebla. I un cop vaig acabar el Tot Costa, 2 hores de cotxe fins a Atlanta a recollir l'acreditació, amb els problemes habituals de recollir acreditacions, i 2 hores de tornada, i vaig tornar de nit un altre cop, amb la qual cosa no he vist encara Chattanooga.
1: Bé, ja tindràs temps, segur que és preciós. Per entrar al país, sí. Algun problema? Tema passaport, preguntes al control de duanes,
4: no.
1: O no?
4: No, molt tranquil. La veritat que...
1: T'han vist cara de bona.
4: El país a la que... Sí, exacte, a la que vaig dir que venia a cobrir la Copa del Món.
1: Pensar que vas dir que venies de part meva.
4: Segurament, vaig dir, sí, exacte.
1: Això suma.
5: L'àrbitre de Somàlia deuria dir que havia d'arbitrar...
4: Venia a xular la Copa del Món.
1: Home, devia explicar-ho tot 10 vegades, però no va servir de res. Aquesta Copa del Món tindrà la Sònia Gelmà, enviada especial de Catalunya Ràdio, tindrà el Ricard Torquemada comentant-lo, i el Xavi Campos, bona tarda.
6: Com estàs?
1: Que avui reprèn el Club de la Mitjanit intrasetmanal.
6: Sí, diari.
1: El diari. Tot el Mundial tindrem Club de la Mitjanit.
6: Sí, des d'avui fins al 19 de juliol.
1: Són... 12?
6: A 12.
1: A 12?
6: 12 a 12, sí, però vaja, ens ho passarem bé. Durant el Mundial t'ho passes bé.
1: T'enganxaran gaires partits aquella hora en joc?
6: No gaires.
1: No gaires, no? Perquè són amores una mica rares, aquests partits.
5: Algun de les 10, la segona part, no?
6: Sí.
5: Però després...

0: Ja no, perquè alguns comencen a mitjanit, que serà quan acabi.
1: Sí, sí, hi ha uns quants a les 9, en teoria a les 11 estan acabats. Aquests, amb el bar avui en dia 10, potser sí. Enganxem algun final de partit, però vaja, hi ha un tutti-frutti d'horaris en aquest Mundial.
2: Costa una mica de seguir, necessites un Excel.
1: Normalment els Mundials tenien 3 franges i ja t'acostumaves, ja sabies a les 6, a les 9 i a les 12. Però
0: el canvi horari dels Estats Units, sí. Mèxic, Canadà, això complica tot encara més les
3: clar,
0: freqüències.
3: És que als mateixos Estats Units hi ha diferents fusos horaris, és a dir...
1: Sí. Hi ha 3 hores de diferència, no sé si ho sabies, Francesc.
2: Ah, sí? No, vaig patir confusions ni res. No,
1: Xeta, no havies sentit a parlar mai en la teva experiència?
2: Home, l'havia vist al mapa, però no hi havia passat, no.
0: Ni vas anar?
2: A Chattanooga, no.
4: Per què li poses tantes urs?
2: Perquè ja em fa gràcia el
0: nom. Com es diu bé allà, això?
2: Chattanooga.
4: A veure, potser la vull.
0: Digue-li a la Sònia.
2: Ja has dit Chattanooga.
3: La
2: SEAC, però vaja,
3: jo
2: sí he
3: sentit dit
2: Chattanooga. Però la SEAC
3: no la fan xada.
2: De Champions.
3: Chattanooga.
2: A veure, hi ha canvis de normes. El Mundial sempre s'aprofita, no? Per fer... Quina és la norma que creus que quedarà per sempre, Ricard, d'aquestes que canvien?
0: Bé, aquestes d'entrada s'instal·len per ja la temporada que ve.
2: Segur, eh?
0: Si això comença ara...
2: Si no surten bé ara o no agraden, es queden.
0: No sé si hi haurà alguna mesura extraordinària, però en principi... s'estrena ara com es va estrenar el VAR el 2018, em sembla, no?
2: O sigui, hi ha, sobretot, limitació de temps a l'hora de xutar corners, no? Serveis de banda.
0: Canvis. Però hi haurà sprints.
2: I després, a mi el que m'agrada és el tema del VAR, perquè, com que s'equivoquen poc, doncs encara anem a corregir més coses, no?
0: Segona groga? No? És una de les circumstàncies?
1: Sí, crec que sí.
2: I corners,
3: pot corregir. I fins i tot corners.
0: De gols,
3: sí, fins i tot
0: no?
3: Corners.
0: Corners, però corners acabats en gol. S'entén. No un corner, no un corner ordinari, o un corner ordinari.
3: Jo crec que, sí, jo crec que un corner ordinari, si abans que reprengui, és a dir, abans que serveixi el...
1: abans
3: que serveixi l'equip,
2: exacte. No, està bé, perquè així hi ha més polèmiques. Sí.
0: Home, l'àrbitre es pot equivocar amb la segona groga, però no amb la primera, perquè la primera no la podràs corregir.
1: Però a mi no em sembla malament el tema de la segona groga, perquè paralitza més una segona que no pas una primera. És veritat que, en teoria, és el mateix nivell, però és més greu una segona groga que no pas una primera, i hi havia hagut situacions que no es podien corregir amb l'instrument que tens a l'abast, com és el VAR, que havien penalitzat de manera injusta. Sí,
0: és una inferioritat numèrica.
2: Teniu ganes de veure alguna selecció especial guanyant el Mundial?
0: Ah, guanyant.
2: Sí, us fa il·lusió veure algun jugador en concret aixecar-la? És a dir, fa 4 anys hauríem dit tots Messi, no? Vaja, jo hauria dit Messi. Ja. Però ara ja Messi ja el tenim una mica.
0: Un jugador...
2: No? No. Campos?
1: A mi em faria il·lusió que guanyés Portugal i per mi és la favorita.
2: Què acabes de dir?
0: Jo també.
1: Home, hi ha Robert Martínez.
2: No, fora.
0: Home. Ah, no, per què?
2: Veure Cristiano Ronaldo guanyar el Mundial.
0: És el que espatlla el relat, diríem.
2: Home, no, és el relat.
0: És el seleccionador català.
2: Ja, doncs, noi, doncs entrena un altre equip.
0: Entre el seleccionador català i Cristiano...
2: Em quedo amb que no guanyi Cristiano.
0: Però tu fas Ràdio Catalunya Ràdio.
4: Amb qui vas tu? Amb Espanya, Garriga?
2: Vols cobrir enquesta entre els oients? A veure què ens diuen, perquè ho fem pels oients, la ràdio.
0: Són les baixes
1: passions. Quin paper tindrà la selecció de Portugal?
2: A més, igual.
0: No vull que
2: li sumi a l'Excel.
0: No vol que Cristiano pugui dir a Messi...
2: A la Viquipèdia surti, ganó un Mundial.
3: Jo haig de dir que...
2: No està superada.
3: No, jo comparteixo...
2: Home, per fi.
3: L'opinió de Garriga. Jo prefereixo que Cristiano no guanyi el Mundial, perquè... Bàsicament perquè és que hi tornarem a que són els dos millors i per mi està molt per sobre Messi de Cristiano i no cal...
1: Doncs hi tornem i ja està. A mi m'agrada també que Cristiano ens agradi més o menys. És un jugador que ha marcat una època.
3: És un gran competidor, sí.
2: Com,
3: sí, però
2: treballes?
3: No fa il·lusió que... No
0: és
3: fa
0: el cap d'esports,
2: el cap d'esports de Catalunya Ràdio. Defensant Cristiano Ronaldo, no al meu programa, Xavi. Fes-ho a partir de les 11 de la nit. Al meu programa,
1: no. He dit, vull que guanyi Espanya.
4: Mira, ja m'està entusiasmant el Mundial. M'està agradant ja.
0: Home, la veritat és que el duel Messi-Cristiano sisè Mundial és un duel espectacular.
2: I que el guanyi Cristiano, fantàstic, ja, collonut.
0: Però és que per mi l'esport...
2: El que volia que la dècima també anés a la pròrroga. Ara ho traurem tot aquí.
0: El futbol no és un esport individual.
2: Ja. Mira, us poso un anunci, a veure si ens calmem.
5: ¿Nos conformamos con la tercera? ¿Somos de cuarta? El Mundial pasado vendieron el auto para ir, loco. ¿Y ahora qué vendieron? El alma. ¿Al que dijo después de Qatar me puedo morir tranquilo? Que le dé tranquilo para adelante, ¿eh? Dicen que el fútbol le debía un Mundial a Messi. ¿Qué saben cuánto le debía? ¿Y si le debía dos?
2: Aquests anuncis que fan a tot arreu, però els argentins tenen especial traça, no?
0: Aquest any és curiós, perquè ho han sabut girar amb la idea de que no hagin apagat l'ambició, no? Que no se'ls hagi acabat la gana, perquè sempre vivien de la història, la nostàlgia, Maradona i el 86, i clar, tenien moltes coses per recuperar, generacions de futbolistes fracassades, entre cometes, que ara han fet, no ens conformem amb això, perquè fa la sensació que l'Argentina encara té la panxa plena.
2: Home, ja ho tenen fet, no? Ningú espera que guanyin un segon Mundial, o com a mínim no, ningú els demana que guanyin un segon Mundial seguit.
1: Però la tendència és bona de la selecció argentina dels últims anys, no només pel Mundial, després han mantingut un bon nivell competitiu, a Copes Amèriques i demés.
2: I Lamine Yamal, que és un altre dels grans noms, és el seu primer Mundial, després de l'Eurocopa, i clar, el Campos vol que guanyi Cristiano, però també estaria bé que guanyés
1: Lamine
2: Yamal.
1: A mi si guanyés la selecció espanyola i Lamine Yamal. Ha dit que vol
0: que guanyi Portugal, no
1: Cristiano. I crec que té moltes opcions. Jo crec que la selecció espanyola va tan de favorita que potser com a la primera fase, perquè tots els experts...
0: Home, potser la primera fase aquesta sí, any és difícil.
2: Sònia, hi ha ambient de victòria a la selecció espanyola? Tu que ara ets aquí amb la premsa espanyola?
3: Hi ha ambient d'arribar lluny. Sí, sí, aquí els periodistes...
2: Primera ronda.
3: Pensen que aquesta selecció espanyola pot arribar lluny. Jo no et sé dir... Ja no tinc la sensació que pensin que segur guanyen el Mundial, però és... Tot i que et diria que això en general ja passa, que fins i tot a Qatar, que Espanya va quedar eliminada a 8 anys de final, també hi havia sensació de que podien arribar lluny amb aquella selecció, però sí, el fet de tenir Lamine Yamal, de venir a guanyar l'Eurocopa, hi ha sensació que la selecció espanyola... Mira, precisament perquè ho he sentit entre bastants corresponsals que estan lligats al futur d'Espanya
2: han dit a casa que no els esperin fins a finals de juliol, no?
3: Tenen aquella sensació de dir, no, si és que aquests arribaran lluny ja. Perquè seran 6 setmanes.
2: Bé, doncs la Gemma ja veurem quan torna. En tot cas, ens ho explicarà cada tarda.
3: Per cert, deixa'm explicar-te un detall, només que ara que parleu de Lamine Yamal, perquè us imagineu el nivell de la figura que significa a dia d'avui Lamine Yamal, també als Estats Units. Ahir, quan vaig anar a recollir les acreditacions, al costat de l'estadi d'Atlanta hi ha una gran pantalla d'aquestes publicitàries, doncs la imatge que apareixia entre tres anuncis, que un era el del Mundial i un altre era el de Lamine Yamal.
2: Molt bé, doncs el tenim ja representat també als Estats Units.
0: No vull posar aigua al vi, però Lamine Yamal fa 2 mesos que no competeix al més alt. Sí, no li arriba el campionat.
2: No cal que corri, no cal.
0: I ho dic perquè
2: arribi bé l'agost.
0: Em sabria greu que es convertís en la imatge d'una possible decepció de la selecció espanyola i se li demani més del que pugui donar, Vull dir que nosaltres el protegirem.
2: Sònia, t'escoltem al Tot Costa avui i després amb el Campos, el Club de la Mitjanit, el nou programa favorit de Cristiano Ronaldo.
3: Molt bé, fins després.
2: Gràcies, Sònia. Fem una pausa. M'indiquen que l'Edi Pou ha aterrat a Mèxic.
4: Uau, que ràpid.
2: Ja el tenim. Ah, no, que anava amb tren. Ha arribat a l'estació central del Zócalo. Ara venim.
6: Sabies que aïllant la façana de casa teva es redueix la demanda d'energia i pots millorar el confort tèrmic? Canvia la caldera de gas per una bomba de calor. Amb l'aerotèrmia pots tenir calefacció, refrigeració i aigua calenta amb un únic sistema molt més eficient. I aquest canvi pot suposar una reducció de la factura anual. Comprova-ho amb el simulador de mesures de rehabilitació energètica de l'Institut Català de l'Energia. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
7: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga. Els cromos musicals del Mundial.
2: Perquè, Amada, et recomano que t'enganxis a aquesta secció i si estàs ocupat veient partits que te la baixis en podcast.
0: No, si la fa l'Edi, doncs...
2: Perquè l'Edi Pou ens farà viatjar pels camps de futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà per narrar, valorar enfrontaments entre seleccions de cada grup on els gols es faran a través de la música. Atenció que connectem amb l'Edi Pou perquè el grup A ja el tenim a Mèxic. Edi, bona tarda.
8: Sí, hola, bona tarda. Perdoneu, que hi ha una mica de retard.
2: No sé si podem ajustar aquest delay, a veure si et reconnectes.
8: Què dius? Que si... Que si em connecto?
2: Sí.
8: Sí, estic connectat, estic connectadíssim.
2: Ara.
8: Vinga, ja sóc al mític estadi Azteca, on se celebra el partit inaugural entre l'anfitriona i Sud-àfrica, un estadi que, per cert, va inspirar aquesta cançó d'Andrés Calamaro. I conocí el estadio Azteca. Que sona com qualsevol cançó d'Andrés Calamaro. I si vols explicar el funcionament del...
2: Sí, això.
8: Dels cromos.
2: El que farem serà primer analitzar els himnes, després la defensa, continuarem pel mig del camp i finalment la davantera. Qui obtingui més punts serà el campió de grup.
8: Sí.
0: Jo crec qui puntua?
2: L'Edi. Ell ho fa tot. Ell és l'home orquestra.
8: Autogestió. Himnes, defensa, és a dir, música tradicional, l'arrel. Mig del camp, el mainstream, la davantera, la música més avançada.
0: Molt bé.
8: Comencem pels himnes?
2: Aprendràs tant, Ricard. Anem als himnes.
8: Himnes. Himne txec.
0: Grup? De Domus Mui.
2: Som un grup a capella, això.
8: Sí, és una mica Bohemian Rhapsody, és un himne bonic, i es fa una pregunta universal que tots ens hem fet quan estem una mica, hem begut una mica més i sortint d'un bar i no sabem on som, que és De Domus Mui, on és casa meva? Un himne molt diferent del mexicà.
9: El Mundial 86.
2: Però, ara un respecte, perquè la gent es pensava que m'enric de Mèxic.
8: No. Però els himnes es poden comentar, perquè a veure, aquest himne és bastant més militar, com sentiu. De fet, diuen 7 cops la paraula guerra i coses com regarem els camps amb sang abans que rendir-nos. Ah. Coses que esperem que no facin els futbolistes mexicans avui. Seguim amb l'himne coreà.
2: Luciano Pavarotti fa l'himne.
8: Però en coreà,
2: sí. Ah, això és coreà?
8: Sí, sí.
2: No havia sentit mai el coreà cantat així.
0: Jo el vaig viure al Mundial 2002 a Corea. I aquest himne era religió.
8: És curiós, perquè clar, tot el que és cantat així operístic sembla italià, oi que sí? Però no, és coreà. És molt solemne, i el més interessant és que ha sigut compost per un coreà resident a Mallorca. Aktay An, que era amic personal de Pau Casals. Però ni Corea, ni República Txeca, ni Mèxic s'enduen els 3 punts de l'himne, perquè la guanyadora és Sud-àfrica.
2: Ah, mira, m'agrada. Me'l baixaré.
8: I mereix els 3 punts per la història, eh? Perquè Nelson Mandela, quan va arribar al poder i va posar fi a l'apartheid, va decidir fusionar l'himne de l'antic règim racista amb l'himne del poble rebel.
2: Ah?
8: És a dir, una transició pacífica. Ajuntem els 2 himnes. I, a més, està cantat en els 5 idiomes que es parlen a Sud-àfrica.
2: Bé.
8: Us imagineu, doncs, l'himne espanyol, per exemple,
2: segur.
8: Es barregés el lololó amb els segadors, amb l'himne basc i amb 5 idiomes diferents. Sí. Estaria bé, no?
2: Sí.
8: Com que no passa, a Sud-àfrica sí, 3 punts per Sud-àfrica.
2: Bé, doncs 3 punts per Sud-àfrica, que s'avança com a primera de grup, però passem a la defensa d'aquestes 4 seleccions, Edi.
8: Vinga, la defensa, l'arrel de l'equip, la base, la música tradicional. La sud-africana és especial perquè realment les fronteres de Sud-àfrica són una invenció colonial, i en aquell territori, el de Zimbabwe i dels països del voltant, hi ha molts pobles diferents amb les seves tradicions musicals, com els Benda, que podem sentir ara mateix.
2: Sona sud-africà, això.
8: Sí, molt polirítmic, molt basat en la percussió. Aquest és un cant i dansa fet per dones del poble Benda, que a mi m'interessa especialment perquè la música forma part integral de les seves vides, tots els rituals sempre tenen música, i a més costa distingir el públic i els músics, perquè tothom participa. Per tant, bona defensa, Sud-àfrica. Passem a la defensa coreana. Menys rítmic.
4: Sí. Però té una cosa, que t'atrapa.
8: Sí.
4: Sí.
8: És solemne, cinematogràfic, no?
2: Sí?
0: Sí.
2: T'atrapa,
4: sí.
2: Això?
4: Sí. M'imagino un gong allà. Com...
8: Sí.
4: No?
8: No. Es diu el gugak, que és la música tradicional coreana, molt cinematogràfica, una mica avorridota, o sigui, una sí, plec sí. tradicional no, de Corea.
2: No. És un 0-0.
4: No, ballaríem, sí. Aquí no ballaríem.
8: Sí. Sí. Anem a la mexicana.
2: Ara. La sabem.
8: Clar, és que gran música tradicional a Mèxic. I molt famosa internacionalment. Sí. Ranxeres, corridos, mariachis, tenim de tot.
2: Els mariachis, compte, sí.
8: Sí, però mariachis i tuna, eh? Això és una combinació perillosa. Però atenció amb el tapat, la República Txeca. Ah, és que potser no ho sabia, sabíeu, però la República Txeca és el bressol de la polca, que no és polonesa. Jo és una cosa que he pres preparant aquesta secció. I la polca és una música molt futbolera, internacional, cervesera, com aquesta cançó que és un homenatge al barril de cervesa. Es diu, oh, meu barril de cervesa.
2: Bé.
8: Per tant, per mi, Mèxic i República Txeca es reparteixen els punts de la defensa. Un empat, Francesc.
2: Tenim empat. Per tant, Sud-àfrica primera, 3 punts. Mèxic, República Txeca, un punt. Cap, anem cap al mig del camp. Música mainstream.
8: Exacte. Aquí la República Txeca no té cap cromo important des del segle XIX, que era l'Antonín Dvořák, que va composar la sinfonia dedicada als Estats Units, titulada La Sinfonia del Nou Món, que segur que heu escoltat. Sona així.
2: Home, i tant!
8: És una sinfonia que ha inspirat molta música de pel·lícula de Hollywood als Estats Units i a mi, de fet, em recorda molt a la banda sonora del Senyor dels Anells.
2: Sí?
8: Sí. I he unit la sinfonia de Dvořák amb la del Senyor dels Anells, com va fer Mandela amb l'himne de Sud-àfrica, i quedaria perfecte. Escolteu la barreja. Aviam.
2: Això,
8: és el mateix. Això ho he fet jo, gràcies.
2: Bé,
8: aquí, ara, mentre anava cap a Mèxic.
4: Sí.
8: Per tant, tenim un mig del camp molt veterà a Txèquia, igual que a Sud-àfrica, perquè la seva capitana del mainstream també és molt veterana. L'artista més famosa és o era la gran Míriam Makeba.
0: Estic descobrint Sud-àfrica molt bé.
2: Sí.
4: Ens agrada molt.
8: Sí, musicalment.
0: Jo agafo futbol, sí.
8: Futbol malament, no? Doncs Míriam Makeba, gran capitana, però va morir fa gairebé 20 anys. No hi ha relleu sud-africà al mig del camp, cosa que sí que té Mèxic. Atenció, no sé si mai has escoltat, Francesc, o si dit, o Ricard, els actuals corridos tumbados, que sonen així.
4: Home, sí. Qui és la Batllar, que té una cançó, no? Amb
8: ah,
4: exacte. Amb los corridos, no sé què
10: es diu. La que anda bailando sola.
2: Sí, sí, sí.
8: És aquest estil tradicional, però cantat amb una cara, amb gambarrisme actual. Són gent com traperos, tatuats, amb cara de com si fossin Young Beef, però que t'estan cantant un corrido. I són molt famosos. És la Bon, Armado, Peso Pluma, triomfen molt.
2: Però clar, aquí...
8: Però clar, a Corea, que tenim el K-pop.
0: Aquests canten a la final, crec.
2: Aquests mateixos?
0: Sí.
2: Aquests són els...
0: Bé, no sé qui som,
8: les carreres del K-pop.
0: Aquests són els més coneguts,
4: aquests
0: o no?
4: Aquests
8: ho peten
4: molt.
8: Sí, ho peten molt, d'aquestes. Sí,
2: jo crec
8: sí,
2: que el
8: sí,
2: BTS, sí. Que no són aquests, però que també fan...
0: També són coreans?
2: Sí.
0: Ah, doncs aquests.
2: Però crec que no són aquests.
8: No hi ha dubte, el mainstream a mig del camp és per Corea.
2: Va, doncs ja tenim Sud-àfrica i Corea amb 3 punts, Txèquia i Mèxic empatades a 1. Acabem amb la davantera.
8: Sí, sí. La davantera, és a dir, la música més avançada, la que s'escapa de totes les defenses, la que crea noves jugades impensables. Tenim dues bones davanteres. La coreana té música experimental i ambiental molt única, com la que fa la Park Ji-ha.
2: Benvinguts a l'Spa Tarda.
8: Sí, és molt música d'Spa.
0: Sí, sí, sí, sí.
8: O de sonar, o de mira, de dia.
2: Sí.
8: O sonar de dia.
2: Sonar de dia, correcte.
8: Park Ji-ha ha actuat en aquests festivals, és molt interessant, però sí, també és molt mindfulness yoga. Tot el contrari que la música avançada de Sud-àfrica, que no pot ser més canyera.
2: Jo veig el Ricard entre partit i partit posant-se això.
8: Això és The Antwoord, que han popularitzat molt la música electrònica a Sud-àfrica, perquè realment hi ha una escena vibrant de música nova en aquest país, en particular a la ciutat de Durban, on ha nascut un nou estil de música electrònica que es diu, no sé com pronunciar-ho, G-Com, crec que es diu, que sona així. Molt fosc.
4: Sonar de nit.
8: Totalment. Passat del sonar de dia, el sonar de matinada o de la rave de després del sonar. És un estil dur, fosc, amb mala llet, semblejant sons reals i perfecte per ballar això, una festa rave a les 4 del matí. Per tant, els 3 punts de la davantera van per Sud-àfrica.
2: Doncs atenció, perquè la selecció sud-africana, a veure si té la mateixa sort aquest vespre contra Mèxic, però és la nostra classificada. Sí. Edi Pou, moltes gràcies. Demà on seràs? On et trobem demà?
8: Doncs demà crec que seré a Toronto per fer el grup B amb Bòsnia, Qatar, Suïssa i l'altra anfitriona, Canadà.
2: I que des d'allà podràs veure Toronto tontero.
8: Exacte.
2: Edi Pou, fins demà. Pausa, arriba el que no surti d'aquí.
11: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
12: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan FrescFestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
13: Bon dia!
14: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
15: Tranquils, que no ens avorrirem.
14: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
16: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
7: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
8: I atenció, perquè es produeix ara un moment històric en aquesta emissora, que és que coincideixen, crec que per primera vegada en antena físicament, Roger Carandell, bona tarda. Juliana Canet, bona tarda.
4: Bona tarda, nen.
8: Marta Montaner, bona tarda.
4: Bona tarda.
8: Amb Ricard Torquemada.
4: Oh, quin honor!
8: Que és un gran fan. Un dels tapats, dels fans tapats del que no surti d'aquí.
0: Sí, perquè a la tarda portar els nens a entrenament sempre és a la mateixa hora, i clar, el segueixo molt, i m'agraden molt, eh? Hi ha moltes coses que a més no he pogut confessar, diríem, de manera oberta,
8: perquè però, per exemple, la
0: tesi del programa, del que generen...
8: Ah, doncs fes-la.
0: Ah, doncs, avui no toca.
4: Jo aquest tall el guardaré per passar-lo a la meva família, si us sembla bé.
8: Home.
0: No, avui no toca.
8: Però les Pombo les tens controlades, per exemple?
0: Sí, el documental, el nòvio d'una, de l'altra. Sí, sí, un nòvio que no us agrada gens.
4: Gens, el Zama. De fet, cap ens agrada. I és el teu personatge preferit.
0: Ui, però és que en toqueu molts, eh?
4: Molts, però...
0: Si et dic
4: Papín...
0: El Màgic Pop m'agradava molt.
4: El Màgic Pop. Ara fa molt que no surt.
0: Sí, sí.
17: Està amagadot, ara també.
4: Bé, no? Okay. Quan demà la dalt,
0: sí. El Mac, sí.
17: Sí, el Mac.
8: Però Papín, saps qui és?
0: Jean-Pierre.
8: No, veus, clar, jo estava igual. És que la Marta hi va penjar una foto, un senyor que li diuen Papín. No,
4: el pare de les Pombo.
18: S'ha de saber això.
0: Ah, aquest no.
4: Que té un restaurant, Ricard, que està al costat del Bernabéu.
0: Ah, sí?
17: Com es
0: sí.
17: Si has menjat?
4: Camino.
17: Camino.
4: Pica bastant de preu, avui en parlarem.
0: No.
18: Te l'has creuat, el Papín.
4: A part, es veu molt perquè tenen una bandera espanyola de 3 metres d'ample allà penjada al balcó. O sigui que és inevitable veure-ho.
8: Doncs avui el que no surti d'aquí, que a més al Ricard també li agrada molt aquests links que fem, no?
0: Format absolutament imperdible i jo crec que estem perdent el temps.
8: Amb el Ricard mai saps si ho està dient de veritat
0: no,
8: o si és ironia.
0: No és veritat. Tu saps que això t'ho confessat.
8: És veritat. No? Li agrada molt això que fa.
4: L'admiració és mútua. Format. Ara és aquest moment de...
0: Però aquí heu creat un format, no us n'heu adonat, però sí. S'ha creat.
17: Bueno,
0: sí, sí.
17: No està bé, no? Dius que...
0: No, jo us ho proposo.
17: Sí, m'encanta la seva veu, saps? A mi em va passar allò. Hem de donar a berenar?
4: No,
8: fem a les 5.
0: Berenar, avui?
8: A les 5, però volia aquest moment.
4: Ens ho treuen tot, és al·lucinant.
8: No, que el fem després.
17: Va ser un dels grans exemples d'aquella ràdio. Jo de petit escoltava molt amb en Puyal.
0: És que fa molts anys ja que parlo
17: de la ràdio. I el primer cop que vaig posar físic en aquesta veu, em va explotar el cap, perquè per mi eres una persona completament diferent.
4: Com te l'imaginaves?
0: Això és la màgia de la ràdio, que a mi, quan hi ha gent que em troba i em reconeix per la veu, perquè em reconeixen més aviat per la veu que pel meu físic, hòstia, aquest comentari que és antic, perquè ara tot es barreja, no?
17: Ja et veu, però...
0: I és, home, a mi m'agrada molt que m'ho diguis, perquè segurament... El físic va empitjorar el que... però jo ho accepto amb naturalitat, això.
17: És a dir,
0: per sempre la fantasia va més ràpid.
17: Jo pensava, no vull que... És a dir, no vull.
4: Et vas enfadar.
17: Sí, dic, no vull que sigui així. No perquè fossis lleig o el que sigui, però dic, és que no pot ser que aquest tio sigui el meu Ricard.
8: Doncs,
17: tu molt
8: doncs quin moment més bonic. El Ricard amb els que no surti, a les 6 que no surti. Avui que està molt bé. Papín, eh?
4: Papín.
8: Ai, Papín. Ricard, gràcies. T'escoltem al Tot Costa.
0: Adéu.
8: Notícies.
19: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
8: Bona tarda, us informa Marc Güell.
13: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, el primer cop en gairebé 3 anys. Vol frenar així la inflació de l'eurozona provocada per la guerra de l'Orient Mitjà. El risc és que aquesta pujada de tipus pugui debilitar encara més l'economia europea. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Conscient d'això que tu dius, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que han actuat amb prudència. És una pujada de tipus moderada, de 0,25 punts. Diu que l'economia de la zona euro aguantarà.
18: It's not as if we are in an
20: no sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
15: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és una altra, la de mantenir els preus a ratlla. I això ha justificat aquest augment dels tipus d'interès. Bruno Forte Amires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
13: Més notícies amb la Maria Costa.
21: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó presumptament maltractat el març passat diuen que no havien vist mai lesions tan greus. Això malgrat que fa anys que visiten nadons amb aquestes lesions en un centre de referència a Catalunya. Ho han assegurat davant del jutge que investiga els pares de la criatura. Segons els metges, les lesions que tenia el nadó al cervell, la cara, les costelles, els fèmurs i l'anus no podien ser accidentals, sinó que eren traumatismes causats de forma violenta. A més, descarten que les lesions més greus a l'anus es produïssin a causa de les defecacions. Demà declararan davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare continua en presó provisional.
13: Han localitzat volcà de la platja de Pals, al Baix Empordà, la moto d'aigua del menor desaparegut ahir a Roses, segons han informat fonts de salvament marítim. Els cossos d'emergència segueixen buscant el jove de 16 anys que havia contractat una excursió amb un grup d'amics. Girona, Maria Rovira.
22: Bona tarda. La moto d'aigua l'ha trobat la policia local de Pals a tocar del terme municipal de Begur cap a 3:15 de la tarda, segons Salvament Marítim. De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant en un intens dispositiu de recerca el jove que va desaparèixer ahir a la nit. El noi de 16 anys participava en una sortida amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar cap a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
21: Els sindicats professors de secundària, Comissions Obreres i UGT han signat l'acord pactat amb el Departament d'Educació i que se suma al que ja van acordar el març. El secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández, defensa que han signat l'acord per consolidar mesures que afecten el dia a dia del funcionament dels centres.
23: Sempre hem dit que no és el millor acord del món, però és el millor acord possible en aquestes circumstàncies. A partir de la signatura se'ns permet entrar de ple a discutir i apretar i fer pressió per calendaritzar aquestes mesures. També, si no haguéssim signat l'acord, aquest acord avui mateix seria paper mullat, no existiria. No anirem a mobilitzacions amb eslògans genèrics i buits de contingut.
13: Doncs vinga, ara sobre aquest conflicte a l'educació, l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics denuncia que aquest conflicte té com a conseqüència la cancel·lació de les activitats de teatre escolar i perjudica seriosament la viabilitat d'un sector cultural, el del teatre familiar, ja especialment vulnerable. Aquesta associació demana al Departament d'Educació que doni una resposta efectiva a les reivindicacions dels docents. Expliquen que la situació té un impacte econòmic greu sobre les companyies i professionals de les arts escèniques per als nens i els joves i estimen que es podria agreujar el curs vinent. Joan Alfred Mangual és el president de l'associació.
24: La responsabilitat de solucionar el tema, nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració.
13: Reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que, si no s'hi posa remei, està en joc la continuïtat d'un model educatiu on la cultura ha estat un dels aliats imprescindibles. Els esports, Sonia Leart, bona tarda.
25: Bona tarda, Marc. Arrenca aquest vespre el Mundial Masculí de Futbol a les 9, Mèxic-Sud-Àfrica, primer partit, 48 seleccions participants, 104 partits i la primera que acullen 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En bàsquet, el Barça buscarà aquest vespre contra el Tenerife la segona victòria del playoff de semifinals de la Lliga ACB. El Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir al Tot Gira a la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i Adrescat amb l'Ernest Macià de Carme Lloberes. Amb mort mort Eduard Portela. Als 91 anys, l'històric dirigent clau en la creació i modernització de la Lliga de Bàsquet i la creació de l'ACB deixa un llegat decisiu al món del bàsquet. Va ser president de l'ACB entre 1990 i 2013. Abans va passar per les banquetes del Montgat, el Sant Josep Badalona i el Barça, amb qui va guanyar una copa, abans de liderar la direcció esportiva blaugrana durant 9 anys. El bàsquet Girona ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'Alepi Botas Lové, de 26 anys, Aliyah Kungs, que firma per un any. L'Atlètic Barceloneta debuta a les 7 a la Final Four de la Champions masculina de waterpolo davant el Ferencváros.
19: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
2: I avui en repartim una altra, no ens ho saltem això, és una cita ineludible. El berenar avui l'ha rebut el Josep. Josep, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda. Has...
2: Ep, aquí hi ha dos Joseps aquí?
3: No, hi ha el Josep i el...
4: Teo.
2: Ah, molt bé. I heu rebut, Josep i Teo, una coca?
3: Sí, una supercoca.
2: El que no sé si te la pots menjar, tu, Josep.
3: Jo tinc enviat especial al Teo perquè l'ha provat.
2: Ah, perquè tu, en principi, aquí hi ha algun producte que potser ets al·lèrgic, ens han xivat.
3: Sí, per no acabar a l'hospital.
2: Sí, millor que no provoquem aquí un incident amb una família. Qui creus que t'ha enviat aquesta coca, Josep?
3: Home, no sé. Tu qui diries, Teo?
4: Té la mama.
3: L'Eva, no, potser?
2: A veure, ara saludarà a veure si és la mama o l'Eva o qui és. Ja pots saludar.
5: Bona tarda. Bona tarda, família.
3: Hola.
4: Hola.
5: Era bona la coca, Teo?
4: Bueno, sí.
2: Home, Teo, digues que sí.
3: Boníssima, no?
5: Aprofita que et deixem menjar xocolata un dijous.
2: Eva, per què heu pogut enviar aquesta coca al Teo i al Josep?
5: Doncs perquè la setmana passada el Josep va celebrar el seu aniversari i com que el mateix dia era massa evident, vam dir que deixi passar una setmana i tornem a celebrar.
2: Molt bé. Quant temps porteu junts amb el Josep, Eva?
5: Una pila d'anys. Des del 2009.
2: Ah, home, està bé, Josep.
3: No, del 99.
5: Ai, 2009, no 99, què dic? Ai, ai, ai.
2: Bé, els 10 primers anys són importants, també, eh?
5: També. Acabo de sortir de la feina i estic una mica encara pensant en altres números.
2: Molt bé, doncs el Josep i l'Eva, que porten des del 99 plegats, ja són 27 anys, i que avui ho han celebrat amb aquesta coca. Josep, felicitats amb retard i que la gaudeixis amb el Teo, aquesta coca.
3: Moltíssimes gràcies.
2: I Eva, a arribar a casa i acabar de menjar coca en dijous amb xocolata, tu. Quina excepció
5: que
2: fem avui.
5: Espero que me'l guardin.
2: Sí, segur que en queda. Una abraçada als tres.
5: Moltíssimes gràcies.
2: Adéu, adéu. Obrim ruleta econòmica. Albert Martín, com estàs? Bona tarda.
6: Molt bona tarda. Mira, una mica, setmaneta una mica estranya, eh? Si vols que et digui. Allò, abandonament conjugal, nens abandonats, la de Gaia que m'empaita.
2: Què dius? T'ho
6: juro, no. Vivint al límit, Garriga, vivint al límit.
2: Bé, aquí estem per fer teràpia a la ràdio pública amb Albert Martín. Tant. Estem en condicions de fer girar la ruleta?
6: Sí, home, i tant.
2: Que giri la ruleta i en surt... personatge. Quin mira, personatge
6: molt bé,
2: farem?
6: Molt bé. Mira, recordaràs que la setmana passada vam parlar d'això, que et va interessar tant?
2: Sí.
6: D'això de l'informe Fènix i de l'Ester Baget.
2: Correcte.
6: I dels sectors productius i dels sectors que potser no ens interessen tant.
2: Sí, aquesta senyora que treballava amb un supercàrrec a Dinamarca.
6: Ah, això mateix. Doncs mira, vam aprofitar per explicar això, no? Que tant de bo hi haguessin àmbits més lucratius en la nostra economia i més rendibles. Uh-huh. I que, bueno, i per dir que, escolta, que amb això del turisme i els serveis potser no anirem enlloc.
2: I avui anirem a un sector més sòlid o més important.
6: Mira, no et sonarà d'entrada com la cosa més sexy del món.
2: A veure.
6: Però és interessant, perquè és una part, diguem, productiva de les que convenen de l'economia, perquè és indústria. Parlem d'indústria.
2: Indústria. La indústria del...
6: Del coure? Sí, què t'aboca aquesta paraula?
2: Home, robatoris a les vies de la Renfe, no?, per exemple.
6: Molt bé. Et posarem a tu a vendre Catalunya al món.
2: Sí.
6: I aniràs... Dient,
2: sí, coure, sí,
6: yes,
2: és allò que roben.
6: Copper, very interesting. Sí.
2: Bé, no parlarem de delictes aquí.
6: No.
2: Un senyor ni, que es dediqui a robar coure.
6: Ni els blanquejarem. Mira, coses que hem de saber sobre el coure. Vale? El trobem en productes totalment quotidians, com les aixetes, els microones, telèfons, monedes, motors de cotxes, instruments musicals, una cosa bastant del dia a dia.
2: Monedes, no és un metall gaire car, no, en principi, com per fer monedes?
6: No, ho està mirant, no és ni l'or, ni la plata, ni el platí, tot això que va dir molt més car. Però t'he de dir que el coure està a preus històricament cars.
2: Ah.
6: Històricament alts. Frega els 10 euros per quilo. Quan fa 10 anys en valia 4, d'acord? I segueix creixent el preu, per allò tan normal d'entendre, que és que hi ha molta més demanda que oferta.
2: O sigui, va molt buscat el coure.
6: Va buscat. I té aplicacions industrials.
2: Clar, per això va tan buscat,
6: sí.
2: Clar.
6: Es calcula, diguem, que en una economia, en un país civilitzat, desenvolupat, s'ha de dir, cada habitant consumeix rotllo uns 8 quilos de coure a l'any. Hi ha economies menys desenvolupades, doncs més o menys un quilo a l'any de coure.
2: Però, a veure, avui parlàvem d'un personatge i ens estàs fent masterclass del coure. Tenim el rei del coure?
6: Sí, senyor. Mira, us volia parlar de l'Oriol Guixà, que és president de la Farga.
2: No el restaurant La Farga.
6: No.
2: És el que tenim aquí, el queixora del senyor Jesús Farga. Què rius, home? Quan dius La Farga és que vaig a buscar un cafè aquí, La Farga.
6: No, importem el robatori de coure i el garito.
2: Què és La Farga? Explica'ns què és La Farga.
6: A veure, no, és que t'explico. Volia parlar d'aquest senyor i d'aquesta empresa perquè avui, a Nova York, hi han donat l'Anc Award.
2: El què?
6: Anc Award.
2: Anc Award.
6: Es coneix com a la pilota d'or del món del coure.
2: Però què dius, home? Això sona el típic premi que Cristiano Ronaldo es feia fer a Emirats Àrabs per guanyar alguna cosa.
6: Que és una cosa superheavy. Es lliura des de l'any 62.
2: Carai.
6: I en tota la història no l'havia guanyat cap espanyol. És un petit èxit. Normalment el guanyen americans, també alguns europeus. I, escolta...
2: Aquest senyor ha guanyat el premi a què?
6: És un reconeixement a tota la seva carrera pel seu servei en el món del coure, de la indústria del coure. Això ho lliura una gent que es diuen The Copper Club, el Club del Coure.
2: Que això, tu trobes una ciutat i dius, aquí no hi entrem perquè ens faran de tot a The Copper Club.
6: A veure, és una associació que, bé, es reuneix, és americana i tal i qual. Un cop a l'any donen aquest premi. I, escolta, li ha tocat a un tio que és de Barcelona i que té l'empresa Masies de Voltregà.
2: Perquè em deies que era president de la Farga. Expliquem què és la Farga.
6: Mira, això és un empresot usonenc fundat el 1808 a Masies de Voltregà des de 1852.
2: O sigui, l'empresa es diu la Farga.
6: Sí, senyor.
2: No és la Farga de l'Hospitalet, tampoc. És que pensava que era el senyor del complex. Tampoc.
6: No. Mira, tu que t'agrada els números.
2: Vinga, la gent... Farga, de Masies de Voltregà.
6: Sí, facturen més de 2.000 milions d'euros.
2: Amb coure.
6: Sí, senyor. I té més de 400 treballadors, dues plantes, una aquí a Osona, l'altra a Estats Units, a Indiana. I, escolta, si tu mires la facturació que tenen i el número de treballadors que tenen, és una cosa bogíssima, que és que cada treballador factura 5 milions d'euros a l'any.
2: Que no és el que deu cobrar cada treballador.
6: Vale, està molt bé la reflexió, però també t'he de dir una cosa. T'has preguntat alguna vegada què factures tu? Vull dir, jo crec que tots ens hauríem de preguntar, o sigui, què facturem?
2: Home, però és que jo, en principi, la nostra empresa és, no ha de facturar.
6: Ah, és una non-profit.
2: No, vaja, som un mitjà públic, per tant, entenc que no hem de facturar.
6: Segur que algú en aquesta casa...
2: No, a la baixada ja, com que no hem de facturar?
6: Algú deu haver-hi preocupat sempre mirant això, els ingressos i tal. Bueno, en aquesta empresa, escolta'm, 2.000 milions de facturació, 400 treballadors, i bé, una gent que val la pena que els coneguem una mica.
2: I quins mèrits ha fet Oriol Guixà per rebre aquesta pilota d'or?
6: Mira, citaria dues coses. La primera...
2: Home, hauria de ser pilota de coure.
6: Pilota de coure, però abans em sonava el Vinícius Balón de Praia i no juguem, no anem per aquí.
2: Què ha fet?
6: Mira, amb el seu sogre, Vicenç Fisas, van rescatar la companyia a mitjans dels 80. Això anava aigua, anava en orris. Estava fatal, endeutada, no sé què, no sé quantos. I en aquell moment hi van creure, i aquest home, que és enginyer industrial i enginyer aeronàutic, va trobar la manera, entenc que ell i un equip de gent, d'obtenir coure a partir de material 100% reciclat. Amb la qual cosa s'estalviava la qüestió caríssima de la mineria i entrava de ple, molts anys abans que es parlés d'això, en el tema del reciclatge, de l'economia circular, etc. Per tant, és un petit avançat en el tema de la descarbonització.
2: Home, per tant, aquest senyor és un avançat, és a dir, que es mereix aquest premi.
6: I és un tio amb prestigi. Fa uns mesos ha deixat la presidència d'una de les nostres organitzacions empresarials importants, que és FEMCAT, la Fundació Privada d'Empresaris, que ara està a la presidència Jovenet. I, bueno, és un tio que sempre apareix als llocs, el veus tot...
2: Però deu ser d'aquests discrets que no... no apareixen gaire amb noms i cognoms.
6: És ben discret, és una empresa familiar que ara el 2018 va deixar el càrrec de conseller delegat en mans de la seva filla. Ell manté el de president. La seva filla, Inca Guixà, que també és, fa tota la pinta que vull dir, formarà part del panorama econòmic català durant anys. I un tio important, sí, que hem de conèixer.
2: Per tant, el felicitem des d'aquí, no?, per aquest premi.
6: Sí, senyor, aquest premi, que per ser això del Ankh, la paraula Ankh és un símbol egipci que representa la vida eterna i la immortalitat, cosa que s'associa amb el coure, que és infinitament reciclable.
2: Ankh Award per Oriol Guixà.
6: S'aprèn moltíssim aquí amb nosaltres.
2: És que som servei públic, Martín. No han vingut a facturar, han vingut a fer...
6: Justícia.
2: No, justícia no, divulgació, no em sortia la paraula. Ara. Per cert, escolta, volia preguntar pels costos de la visita del Papa, que m'han parlat a dir al programa.
6: Ostres, he vist que hi ha partits polítics que no s'acaben de creure els números oficials.
2: Sí, però el cost. Què ha costat, això? Ho tenim clar o no?
6: Veig que no t'ha agradat el xou, eh? Veig que estàs una mica...
2: No, home, si vols et pregunto per Isaac Andic, si tens alguna novetat.
6: No, anem al cost del Papa. A veure, la gent diu... que ha sigut uns 2,3 milions d'euros.
2: Sí.
6: D'acord? I que venen íntegrament de la taxa turística que cobrem els guiris. A mi, 2,3 milions no em semblen superexcessiu.
2: Clar, però som un país laic, hi ha gent que diu... Epa.
6: Ojo, tens raó, article 16. Escolta'm, des d'un punt de vista cultural, crec que jo penso que això té un punt de sentit, eh? Però, bueno, dit això, m'estàs fent una pregunta.
2: Sí.
6: Mira, amb la Copa Amèrica... que era allò d'uns... te'n recordes?
2: Sí, d'uns barquitos. Uns
6: barquitos que anaven a tota castanya. Allà ens hi vam deixar 70 milions, d'acord? 70.
2: 70.
6: I escolta'm...
2: Però clar, a la Copa Amèrica deien que recuperaven.
6: Sí, el que passa és que t'he de dir que entre economistes hi ha molta controvèrsia amb els estudis que es fan per calcular impactes econòmics. Segur que demà ja tindrem un estudi.
2: D'impacte econòmic de la visita del Papa.
6: Bueno, però és que aquí comptabilitzen fins la Coca-Cola que t'has pres tu a baix de casa. És gràcies al Papa.
2: Compta tot, no?
6: Compta absolutament tot.
2: Ja.
6: Euro que es mou en aquesta ciutat ha estat el Papa. Jo no me'n refio massa. I, en fi, deixem mirar. Això que hem preguntat avui al Parlament, no sé si va ser ahir, potser, d'exactament quants diners ens hi hem gastat, a veure si en els propers dies hi traiem l'aigua en clar. Però escolta'm, 2,3 milions, Garriga. Això no és ni una rotonda.
2: Això? Quants quilos de coure són, això?
6: Doncs pues mira, uns quants. Hauríem de fer uns càlculs. 10 uns euros quals. Al quilo, deixem... Bueno, fi.
2: No cal. Martín, la setmana que ve més, eh?
6: Aquí estarem, si m'hi vols.
2: Sí, que t'hi vull. Sí, sempre t'hi vull.
6: I millor, eh? Molt bé.
2: I millor. Farem una pausa i mira, parlarem d'una cosa que t'agradarà. Anuncis.
6: Ah, amunt?
2: Anuncis estrella.
6: Oh, quin dia surt.
2: I d'estrella. Acaba de sortir.
6: Ah, sí?
2: Sí, senyor.
6: Ostres.
7: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Angie Ange.
10: Ho veus?
11: Okay.
10: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
11: Molt.
10: Tan nostre com dir... posarem llum?
11: A la foscor.
10: O com dir... aventureres, aventurers.
11: Ens hi apuntem o què?
10: Què dius?
11: Saps que és molt nostre, també?
12: Sou molt bona gent!
10: Silenci.
11: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
10: O el Catalunya Ràdio.
13: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
10: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
11: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
10: Molt nostre.
14: Senyores i senyors, bon dia.
15: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Leire Díaz, bon dia.
17: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
16: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
17: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
16: Jordi, bon dia.
18: Bon dia. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
19: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
20: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
21: Que té la penya!
22: Quina il·lusió!
23: M'he engreixat una mica.
22: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
15: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
0: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
1: Bateria, escenògraf i il·luminador. Marc Salicru, l'home que ho fa tot a Catalunya.
9: Quin és el teu superpoder?
23: Sí, deu ser la meva pitjor desgràcia, que és aquesta mena de poder pensar en diverses coses a la vegada. Però això també és el que em matarà algun dia, segur.
24: L'altre barri, amb Blai Mercè.
15: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Avui us estem parlant molt del Mundial. Doncs atenció, perquè hi ha dos jugadors catalans que són a la selecció espanyola, protagonistes d'un altre dels clàssics de principis de cada estiu, l'anunci d'Estrella Damm que s'acaba de publicar.
25: No coneixeu la història del Canyut?
26: Del Canyut?
25: El Canyut?
26: No.
25: Amb N-Y no et sona.
27: No coneixes la història del Canyut?
26: Qui és el Canyut?
25: A veure, imagineu un paio de l'interior que no ha vist mai el mar.
28: Jo que anava amb botes a la platja.
2: Això és un fragment d'aquest anunci que s'acaba de publicar, on hi apareixen els futbolistes Eric García, Marco Corella i altres cares molt conegudes com Oriol Pla, l'actor, Paula Amàlia, actriu, Laia Costa, Muixca, Jordi Roca... Per analitzar aquest anunci i fer un repàs d'altres esports mítics, hem anat a buscar doncs, un expert en la matèria, que és el Nacho Magro, director creatiu de l'agència Wolf Barcelona. Nacho, bona tarda.
29: Hola, bona tarda.
2: Has vist ja aquest anunci?
29: L'he vist ara corrents venint cap aquí.
2: És que s'acaba de publicar res, fa un quart d'hora, no? Sí, ara sí. Ni un quart d'hora. Què et sembla l'anunci?
29: Doncs després de veure el teaser, que és aquesta peça que van llançar... Amb...
2: Sí, ja vam veure totes les cares, no?
29: Clar, ja vam veure les cares. Està ben trobat, perquè en comptes de fer un resum del que serà després de la campanya, ells el que van fer és jugar, que ells estaven rodant però no saps el què. Al final descobries que era Estrella Damm però no sabies el què. Total, a mi l'Espot m'ha agradat. M'ha agradat les llegendes, m'agrada com ho han portat, la llegenda està molt bé.
2: És a dir, l'Espot explica una història, no? Una llegenda, i cada personatge va explicant un trosset.
29: Sí, al final jo crec que l'Espot explica el que ja han explicat molts cops, un amor d'estiu. El que passa que tu t'esperes que sigui un amor d'una persona i aquest amor acaba sent l'amor a un estil de vida i a una forma de viure, que crec que és el que han aconseguit durant aquests anys, crear una forma de viure.
2: Clar, Estrella Damm sembla que ha trobat aquesta fórmula els últims anys de cada estiu, que ens estiguem pendents a veure què carai faran, no?
29: Estrella Damm ha aconseguit algo molt difícil, que és que la gent esperi el seu anunci, perquè la resta de mortals o de creatius paguem perquè els vegin i els fotem allà on podem perquè se'ls mengin, i Estrella ha aconseguit que la gent el vulgui veure, i això realment no té preu.
2: Clar, aquí tinc el primer anunci estiuenc d'Estrella, que era del 2009. No fa tant, o sí fa tant. Aquí és...

0: ara la gent diu, ai, sí, aquesta cançó que es va fer molt popular amb aquell anunci, 17 anys, i ara ja no sé si ha dit que això ha transcendit, ja no és publicitat només, aquest anunci d'Estrella.
1: Jo crec que la grandesa d'aquesta campanya és que ha transcendit i és quasi un element cultural, perquè que la gent l'esperi vol dir que forma part de la teva vida diària, genera conversa i funciona. Aquí el mèrit de la marca és haver apostat 17 anys per un concepte, el Mediterràniament, i el mèrit de l'agència que ho ha fet és aconseguir fer 17 històries, amb els seus altibaixos, històries millors i pitjors, però històries que molts cops ens han arribat i que han anat una mica des del món del videoclip, que van començar al principi, a fer històries, després van ficar la sostenibilitat i avui han fet una història que és més un storytelling, una narrativa, però que té l'emoció i té els ingredients de l'estiu que tant ens agraden, l'amor, les vacances, divertir-nos, els amics i, clar, la cervesa.
0: I gent guapa, també, no? I famosos. Molts famosos. Vaja, famosos. No famosos per ser famosos, sinó gent de moltes procedències, però de molt nivell. Això ha de costar molta pasta, o no?
1: Això costa un pastissal, sí. No et sé dir quan, perquè és que...
0: Però
1: és
0: tan pot ser que arribi un moment que la gent ja no vulgui ni cobrar amb tal de sortir-hi, o això no passa mai?
1: Jo amb Estrella no ho sé. Sí que, si recordeu un anunci que va sortir molt de temps de Campofrío, que sortia el...
0: De Nadal.
1: Sortia el Buenafuente i sortia el Segura, jo sé que utilitzaven aquests dos personatges com a reclam perquè els altres còmics es volguessin sumar.
2: Que en este país siempre ha habido disparidad de opiniones es algo que conozco bien. Però ara parece que quan...
0: Això és l'anunci de Campofrío, que se n'han anat fent versions normalment amb humoristes espanyols, no?
1: Sí, perquè volen parlar molt de la nostra forma de fer les coses. I
0: aquests no cobraven?
1: No, cobraven. Ah. No havien cobrat tant com haguessin cobrat sinó una campanya que els hagués agradat fer. Clar. I jo crec que aquí passa una mica el mateix. Sortir a la campanya d'Adam et dona visibilitat, és una campanya que agrada, no estàs venent res, que al final és, jo crec que és una de les coses importants. Ells no et venen birra, et venen una forma de viure, et venen emocions, no t'intenten convèncer que la seva birra és collona deia està boníssima. El que t'estan fent és que tu sentis que vols viure aquell estiu, perquè no deixen de ser històries que ho hem viscut o ens agradarien viure. Aquí no ha anat un viatge a Formentera, aquí no ha viscut un Sant Joan, però que d'alguna forma nosaltres ens involucrem perquè ens agradaria fer-les.
0: Mira, els últims dies, no sé si l'has vist, ha sortit un anunci de 3CAT, d'aquesta casa, que també, en certa manera, vol abocar doncs, aquesta nostàlgia, aquests records comuns. Són la Clara Segura i el Carlos Cuevas.
3: Ho veus?
4: Què?
3: L'Angie Anys. Això és molt nostre. Tan nostre com tastar un plat i dir...
5: Brutal.
6: Brutal! Brutal!
3: Com dir, posarem llum?
5: A la foscor.
0: Clar, això vincula, no?, l'espectador amb aquells records que té i també deu tenir un efecte.
1: Clar, o sigui, la diferència és Dam crea una història, un storytelling amb el que tu et sents identificat. Vosaltres, o del 3CAT, fa una cosa diferent, és de coses que tu ja has viscut i d'històries que tu ja has viscut i que et porten a la teva infantesa, jo què sé, jo sento els anys i anys i
0: se'm remou tot. Super3,
1: clar, ells han agafat la vostra història per fer una història, valgui la redundància, que et genera... Que et generi alguna cosa dintre i emocions, i això no té preu. Clar, vosaltres ho podeu fer, porteu molts anys amb nosaltres. El concepte també podria ser per Dam, perquè és una cosa molt nostra, però clar, TV3 és molt nostra, abans era la teva o la nostra?
0: Sí, la nostra, la teva. Nostra, no, TV3 la teva. No?
1: Pues ara
0: la nostra,
1: nostra,
0: la nostra, sí, la teva, sempre
1: la
0: tot.
1: La teva i la nostra,
0: la tots, la tothom.
1: Però realment... T'aboca records que poques marques poden fer, això sí que ho té.
0: Hi ha anuncis tradicionals en molts àmbits, també el Mundial. El Mundial de Futbol té anuncis, sobretot de marques esportives, que s'han convertit també en història de la publicitat.
7: No! Kylian! How many times? No improv, no theatrics. Just head the ball!
0: Aquest que sentim és el de Nike, que apareixen diversos futbolistes lluitant per fer un suposat anunci que no surt bé, no?
1: Correcte, tropecientos mil futbolistes. Que
0: també car de fer aquest anunci, eh?
1: Aquest és car d'una parida de collons, però no us volia dir. No, aquest és far, aquest és caríssim de fer. Clar, aquests els hi surt més barat perquè ja els hi paguen durant tot l'any, m'imagino.
0: Clar, perquè Nike ja els hi paga un
1: Correcte.
0: Percentatge.
1: M'ha sorprès l'anunci, perquè és veritat que Nike sempre fa coses espectaculars, però no li ha acabat de trobar la relació amb el món del cinema. Està molt bé, és molt guai, és molt visual. Crec que fan un esforç per connectar amb la cultura popular, cosa que Adidas crec que treballa millor, Però bueno, al final és un recurs més per mostrar futbolistes, per mostrar una història divertida on cadascú juga el seu paper. M'ha sorprès perquè Nike sempre ha parlat de l'actitud, o sigui, sempre t'ha dit el just do it, i aquí com fan el que volen, però no hi ha aquesta actitud. M'ha sorprès per això, tot i que és espectacular.
0: T'ha desquadrat una mica el missatge.
1: M'ha desquadrat. M'hagués encantat fer-lo, també t'ho dic.
0: Adidas també ha fet el seu anunci.
4: Hey, listen to me. What do I know about soccer? Nothing. I know about football. Benito football. Hey, can we hurry this up, please? Let's go.
0: Xalamé, Lamine, no, Messi, són cares vinculades a Adidas.
1: Bo, aquí és que aquí hi ha cares vinculades, però per mi la història és brutal. Tu no jugaves al col·le amb els teus amics al carrer,
0: sí,
1: i t'imaginaves que jugaves contra els millors futbolistes del món i guanyant. Ostres, doncs aquí ho han fet. Aquí ho han fet i han aconseguit que tres xavals siguin llegenda lluitant contra tots ells. Està superbé perquè fiquen les cares. Hi ha la ment de la cultura, que hi ha el Bad Bunny, però fiquen les estrelles al servei d'una història. Jo crec que això és el que marca la diferència.
0: Fins i tot Lego té el seu anunci de Mundial. Aquestes campanyes entenc que viuen molt de les cares conegudes, en aquest cas dels futbolistes, no?
1: Totalment.
0: La intel·ligència artificial pot substituir l'aparició dels futbolistes i canviar el joc?
1: Mira, jo quan veia l'espot d'Adidas, aquest que en parlàvem, dius, abans com haguéssim fet que sortís el del Piero jove? Pues tenies que buscar-lo de jove, rotoscopiar-lo, que és retallar-lo en moviment, integrar-lo en un fons que et funcioni. Ara agafes el del Piero quan era jove, li agafes unes imatges i amb la IA t'ho fa, i la IA te'l fa, te'l posa i t'ho fa bé. Òbviament, hi ha la IA d'estar per casa, que és el que fem tots amb parides i amb amics, després hi ha això, hi ha molta feina darrere, però realment la integració i la velocitat amb la que pots fer les coses es pot fer. Jo no et diré marques, però nosaltres anàvem a rodar ara amb un futbolista que no volia venir a rodar a Barcelona, que està fora a Abu Dhabi, i ens deia, mira, em faig quatre fotos aquí i vosaltres ho feu a mi a Barcelona. No, no ho hem fet, però les opcions són brutals. Hem fet un spot amb els Márquez que els vam rodar amb un croma i tota la resta de la peça es va fer a mia. I funciona bé, s'integra bé, et dona possibilitats a nivell de producció que abans no tenies, redueix una mica els costos, però et dona unes possibilitats infinites.
0: El futbolista Abu Dhabi o Aràbia Saudita?
1: No ho sé exactament, però igual era Aràbia Saudita, sí. Igual era Aràbia Saudita.
0: Igual no t'apretaré perquè m'està agradant molt el que m'expliques i no vull trencar-ho.
1: Et diré una altra.
0: Escolta, al Mundial hi ha molts anuncis, no? L'estiu hi ha molts anuncis, però potser estàvem molt acostumats al Nadal, on, per exemple, hi ha hagut anuncis de loteria. Aquí està Montserrat Caballé, l'autèntica, no Judit Martín, aquí cantava Montserrat Caballé, Rafael...
1: Aquest el recordo perquè es va parlar molt d'aquest esport.
0: Home, és que
1: va ser un dispendi.
0: Clar, però aquests anuncis que ja arriben al punt de ser un mem, sumen o poden arribar a restar una companyia? És a dir, quan se

0: loteria o que també record... en aquest cas és molt fàcil, perquè tu el que vens és emoció i que et toqui el premi, però si tu poses la cara per sobre de la marca es perd. Llavors, jo crec que la cara et dona notorietat, però la història et genera el record, i quan aconsegueixes barrejar les dues coses, aquestes campanyes que tots recordem amb un personatge...
1: Aquest,
0: no,
1: el calb.
0: Correcte.
1: Les agències publicitàries, la vostra feina és generar calbs de la loteria, és a dir, trobar la fórmula, i si pot ser recurrent, doncs ja tenim la fórmula per aquesta empresa, diguem. Es busca això o t'ho trobes?
0: Pues a vegades suposo que gent dirà que ho busca i jo...
1: Tu ho has buscat i has dit, mira, ho vam intentar i no va sortir.
0: Jo ho vaig intentar i, bueno, no sé si... Va sortir molt bé, perquè ho vam fer molt bé, el client està molt bé.
1: Però vull dir que no va quedar marca per sempre.
0: És que és molt difícil. O sigui, realment transcendir...
1: I com s'aconsegueix això? Hi ha una explicació? Per què el cap de la loteria, tothom s'enamora del cap de la loteria?
0: Jo no crec que s'enamoressin del cap, sinó que s'enamoraven del que el cap transmitia, que al final era, ostres, et pot canviar la vida. La il·lusió...
1: Ja, però això ja ho saps, de la loteria, no?
0: Sí, però aquell personatge quants anys ens va acompanyar?
1: Molts,
0: hi ha una aposta, de l'agència per trobar algú, hi ha una aposta del client per apostar a fondo per allò, perquè hi ha molts clients i ara són casuístiques. Igual canvia el director de màrqueting i ho vol canviar tot. O sigui, trobar una empresa que realment aposti tants anys per un missatge, sigui coherent, consistent, és difícil. D'amo ha fet. La loteria no ho fa amb el missatge, sí amb el que hi ha darrere. Sempre hi ha la il·lusió
1: sí,
0: i sempre hi ha...
1: Clar,
0: la...
1: és el que l'únic que poden vendre, correcte. Gairebé.
0: Sí, sí. Sortir del pou.
1: La loteria de Nadal va seguir una trajectòria que havien iniciat, jo crec, a l'estat espanyol, els anuncis de Freixenet, com a mínim, en aquesta era moderna. Cada Nadal esperàvem veure qui seran les estrelles de l'anunci de Freixenet. I van arribar a sortir, recordo, actors de Hollywood, fins i tot.
0: Vam fer un Scorsese, vam fer una mal Scorsese. Nosaltres, jo estava abans a Ogilvy, a Bastet Ogilvy, sí? I feien Freixenet. No sé si vam fer la... Jo no, perquè jo era molt jove, però vam fer la Meg Ryan, el...
1: Exacte.
0: El qui més vam fer, el, com es diu, el zorro, el...
1: Sí, l'Antonio Banderas.
0: L'Antonio Banderas, o sigui, vam fer uns quants. I realment era l'anunci del Nadal. És com... A l'estiu arriba quan surt la campanya d'Adam.
1: Exacte.
0: La primavera arriba quan els grans magatzems diuen que ha arribat la primavera. Correcte? I el Nadal arriba abans amb les bombolles de Freixenet. Jo crec que ara arriba quan posen les llums al setembre i llavors ja tothom sap que arriba el Nadal.
1: Però els anuncis de Freixenet han desaparegut, no?
0: No crec que hagin desaparegut.
1: O si més no... Aquell hype que hi havia per saber qui seria l'actor... No, esclar, Christopher Reeve, Ginés Sastre, veig que van fer un any. Don Johnson amb Melanie Griffith, Sharon Stone i Antonio Banderas, Kim Basinger, els actors de Belle Époque, Andy McDowell, vull dir que hi havia actors molt, molt coneguts, i això s'ha perdut.
0: S'ha perdut totalment. Deuen seguir fent campanyes, no crec que faci la...
1: Les bombolletes de Freixenet.
0: Les bombolletes...
1: Això potser avui...
0: Han explotat
1: sí, totes. Sí, exacte, ja no queden bombolletes de
0: clar,
1: Freixenet.
0: Clar, també has d'entendre la publicitat amb el moment cultural que es viu, no? Ara igual treure les bombolletes de Freixenet no seria gaire...
1: Sí, clar.
0: Exacte, això mateix.
1: Però les recordem, eh? Vull dir que són coses que marquen una època. Doncs escolta'm, ha estat molt interessant fer aquest repàs perquè tenim moltes referències a casa nostra i avui, ara s'ha estrenat l'anunci d'Estrella d'Am que, com dius tu, marca una mica l'inici de l'època estival. Amb què estàs treballant ara? Ens ho pots dir o no? O l'últim que has fet? Va, digue'ns alguna cosa que la gent digui. Ah, mira, sí.
0: Mira, per no posar-me amb molts problemes, et diré, l'última vegada que vaig parlar amb tu vam parlar del camió de KitKat.
1: Ah, era... Vols que et digui que no me'n recordava que eres tu?
0: Bueno, és igual, normal perquè...
1: No, perquè no vas venir, vam fer-ho per telèfon, no?
0: Ho vam fer per telèfon. I arrel d'allò vaig intentar vendre-li alguna cosa a KitKat. No ha colat.
1: Sobre el camió perdut?
0: Sobre el camió perdut. Ara t'ho ensenyaré.
1: Hosti,
0: però bàsicament jugava... O sigui, si tu agafes la tableta de KitKat, a cadascuna de les xocolatines se li diu finger,
1: sí.
0: Dit en anglès.
1: Sí.
0: Nosaltres vam agafar la tableta, li vam pujar un ditet, aquest, concretament, el segon,
1: del mig.
0: I li vam dir one finger for those who stole the track. I ho vam portar allà perquè ho traiessin.
1: I el senyor KitKat què us va dir?
0: Que molt bé.
1: Doncs és l'experiència i l'anàlisi del Nacho Magro, publicista, director creatiu de Wolf Barcelona. Nacho, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a tu.
1: Fem una pausa i fem playlist amb Svetlana.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Ocasión Plus.
3: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
4: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, soci oficial de la FIFA.
5: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
6: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
7: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
6: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
6: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
5: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
7: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
6: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
5: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.

0: Tom.
1: No, no gravaran, no.
2: Sí, ja veuràs.
3: Per què esteu tan lluny avui?
2: Oh, perquè avui no.
3: El tio ve descalç.
0: És que ja som hippies.
2: No, perquè jo avui vinc amb la mirada... Mira, barbeta alta, jo.
0: Què
2: avui.
0: Vens beneït? El SEM.
2: Sí, ah, sí, ben alçat de mirada. Però tu també t'hi veig una mica,
1: home,
2: eh?
1: Jo estic
0: quantes
1: beneït?
0: Hores
2: sí,
0: vas estar allà?
2: Sí, tu estàs barbeta alta, també,
1: ahir,
2: eh?
1: Ahir 6 hores i mitja vam fer de programa.
0: I què tal? Vas veure el Papa o no?
1: Sí.
0: De prop?
1: Home, de prop.
0: El vas abraçar?
1: No.
2: Vas parlar-hi?
1: A 200 metres.
2: Ricardo Estrell va parlar-hi?
1: Ha explicat al matí que el va veure de molt a prop.
2: Ah, veus? Ah, ja ho sabia jo. I no el, va tenir, no el vam tenir aquí, en aquest... Ai, no em baixa que dir... No el vam tenir en aquest...
1: A l'estudi de Catalunya Ràdio no va venir.
2: Oh, no
0: ho
2: vam aconseguir.
0: Que coincidir amb el Papa aquí. Seria ja complir tots els nostres somnis,
2: sí,
0: amb la tarda.
2: Un somni humit.
1: Us podríeu dissoldre ja com a grup.
2: Exacte. Si firmaríem la dissolució.
1: No podeu millorar-ho.
2: Jo tinc una pregunta. Però...
1: Vinga, va, fes-la.
2: De qui és el pis que vas estar ahir?
1: No vaig estar a cap pis. Vam estar en un terrat que ens va aconseguir l'equip de producció d'aquesta casa.
2: De la Carla?
1: Per sobre de la Carla.
2: Ah, per sobre de la Carla.
1: I era encara no sembla, la Carla té gent per sobre. Encara sembla que mani ella a la corpo.
2: Sí.
1: A vegades una mica, però hi ha gent per sobre de la Carla.
2: Els despatxos no s'acaben mai aquí, tio. Tu vas pujant, pa, pa, pa, i a dalt de tot el papa de Roma.
1: Sempre hi ha un despatx més.
2: Sempre, sempre, sempre.
1: Sempre.
2: Bueno, molt bé. I què? Tu et cau bé el papa o no?
1: A mi no em cau ni bé ni malament.
2: Home,
1: malament tampoc em cau. Malament,
2: no.
1: Aquest senyor.
2: Home, a mi em cau fatal el que va dir l'avortament i tot això. És horrible. Al congrés, allà, i tots dient sí, sí.
1: Però què vols que digui el papa, també?
2: Bueno, però clar, que sé, que calli la boca.
1: Pobret, tampoc, pobret. Vull dir...
2: Ara, ara. Ell la va fer en el 6-7, tal.
1: Sí,
2: pa!
1: Vinga, va, Svetlana, arriba la música i la seva llista musical.
2: Sí.
1: Avui quina
0: de què farem, avui?
1: Avui de què farem?
0: A veure, com no tornarem a ser pesades, tothom ha estat molt pesat, van canviar tota la programació de tot. Jo volia veure la tele tranquil·la, l'està passant, i aquestes coses que fan la tele, i era tot papa de Roma, papa
1: no
0: de Roma.
1: Ah, no estaves escoltant la ràdio?
2: No, però és que la ràdio, perdona, però és que la ràdio també parlava del papa de Roma.
1: Home, ja,
2: tot
1: però...
2: el rato allà parlant del papa.
1: Home, vam fer un especial, sí.
2: Tots els diners dels catalans, i després se'ns queixen a Josep Maria, es queixen no sé quantos, tal, que ens paguen tot, i, bueno, li paguem tot al papa, també.
0: No, qui va pagar no. Això? Un 20%, no?
1: Un 20%, 2 milions de la Generalitat.
2: I ah, bueno, diuen ràpid, això.
1: De la taxa turística.
0: Sí, això és el que diuen,
1: Això és el que diuen, jo.
0: Sí, que ens tornin
1: no
0: els diners. Jo estic molt enfadada.
1: És que sembla aquí la
2: La Júlia avui ha tingut una idea que m'ha dit.
0: Una idea, aleshores, perquè ens tornin els diners a totes aquelles persones que no volien pagar això amb els nostres diners, jo animo a la gent anar a la parròquia del barri, rebentar la caixa aquesta.
1: No, que
0: aquesta,
1: no rebentin res.
0: On la gent tira l'euro per encendre les leds, aquestes despelmes, i així cadascú s'emporta que haurem aportat cada un de nosaltres uns 4 5 obrets.
1: Doncs,
0: doncs
1: així no els recuperarem.
0: Doncs aneu a la parròquia. La del nostre barri és la de Sant Fèlix, que a més és un feixista, el capellà que hi ha, per tant, perfecte.
2: Pots comptar un d'aquells també que van per allà. Sí, no, a més, està al costat, casualment, d'un col·le de primària, el meu col·le. Per què creus que està allà enganxat?
1: Doncs pel que
2: sigui. Amb els nens de P3, P4 i P5.
1: Escolta'm, no criminalitzem tota l'església.
2: Bueno.
1: Criminalitzem els que siguin criminals, ja està.
2: Això tens raó.
1: Com en tots els sectors.
0: O sigui, va, és cert que l'acte va estar guapíssim, a més comparat amb la puta merda que van fer a Madrid, perquè tu has vist els vídeos de Madrid, o no?
1: Sí, els hem comentat, sí.
0: Tenen molt mal gust, els madrilenyos.
2: Jo tenia companys de teatre musical que van fer els de Godspell, els conec jo, els que van allà.
0: Ah, sí?
2: Té corda. Sí, els de l'Antonio Banderas. Jo pensava, sort que no m'ha tocat ara estar en un musical aquí cantant-li al papa. I
1: ara imagina, que et diuen, no, Roc, cap allà.
2: No, és que m'hi podria haver trobat, vull dir, jo els planyo a ells. Però bueno, estan de fer aquestes coses. Sí, sí.
0: Però va, nosaltres aquí l'acte va estar guapíssim, però hem pensat, i per què no portem avui com hagués estat l'acte del papa si l'haguéssim organitzat nosaltres? Com seria la playlist de la visita del papa si hagués estat organitzada per Svetlana?
1: Avui Svetlana ens planteja com hauria estat musicalment la visita del papa si la direcció artística hagués anat a càrrec de la Júlia i el Roc.
0: Correcte. Primer de tot, ens plantegem com hauria arribat el papa a Sarnalona. Clarament amb el Rodalies no, perquè dimarts, justament, el sistema Rodalies va caure 2 vegades en 3 hores. Que
1: sí,
0: raro, no?
1: Sí.
0: Aleshores, el pla hagués estat diferent. Hagués arribat en una bici de lloguer d'aquestes perguiris, escoltant aquest autèntic temazo.
4: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, ven a mi. Ven a mi.
1: Clar que sí.
4: Papi,
1: jo el veig, eh?
4: Papi, papi, papi, ven a mi.
1: El papa Prevost.
2: Com es diu?
1: Prevost és el cognom.
2: Es diu...
1: Lleó, Lleó 14. És
0: Lleó Prevost.
1: El nom oficial és Lleó 14. Això ho escolta el papa, eh? Molt bé.
2: Bueno, això ho escolta el papa i li agrada molt que ho escoltem, perquè, clar, reggaeton ens fa posar catxot, tal, hi ha més natalitat, neixen més bebès, i, clar, més bebès però són més infants, també, no? Que...
1: Més cristians.
2: Més cristians i més infants que poden anar fent allò.
1: No, no, poden anar al col·le.
0: Això és un tema de l'Orna. Va, però què més va fer el papa de Roma? M'ha dit que toma en la seva visita organitzada per Svetlana. Doncs no, no va visitar les preses de Brians, ni tampoc va reunir-se a l'església de Sant Agustí amb aquell nen que li fa aquelles preguntes que no sap ni respondre, òbviament. El que va fer el papa de Roma va ser anar a la Casa de la Pradera a escoltar els testimonis de les lesbianes i bisexuals de Catalunya per parlar sobre la importància de l'esperança després d'un bollodrama. Escoltem la cançó. Esta mi
1: Què és això?
0: Això és un tema de Sudor Marica, Fit la Manada, la ex de mi ex. Perquè si no, no sé si ho saps, Garriga, si tens amigues bolleres. Ah. Però que totes les lesbianes s'acaben...
2: T'ha pensat, tens amigues bolleres o no?
1: Tens amigues? Amigues, no. Sí, però que lesbianes ara mateix...
2: Escolta'm. I és només d'aquests que... Però amics maricons, sí.
1: Home, sí, clar. Oh. Bueno, sí, clar, sense el clar, sí. Bueno, i amb el clar.
2: I on són les bolleres? A la Casa de la Pradera s'han quedat.
0: Claro.
2: Vull dir que mira, en conec. Ara, o sigui, la meva bollera del Francesc Garriga és la Júlia Díaz.
1: No, vull dir que en conec moltes, però amiga, no. Que, amiga, no.
2: Bueno, perfecte.
1: No sé, noi.
2: No es pot ser perfecte, és veritat. Per res. El papa, m'imagino que tampoc en té, no?
1: O sí, sense saber-ho, sí, no ho sé.
0: Clar,
1: no
0: es va fer a la Casa de la Pradera. Clar, totes les lesbianes li havien de preguntar al papa què poden fer, no? Amb les... O sigui, clar, els bollodrames són molt intensos, eh?
1: Sí?
0: Aleshores, les lesbianes han de, no sé, aferrar alguna cosa, l'esperança, la fe... I per això el papa va anar a la Casa de la Pradera.
1: A escoltar un d'aquests bollodrames.
0: Un d'aquests testimonis. Però hem recuperat un testimoni.
1: Això és una, exclusiva, sí, això és una exclusiva, eh?
2: Testimoni, sisplau.
0: Testimoni que, de la Judit, una de les lesbianes que va llegir el seu testimoni al papa. Diu, Sant pare... Vinc a donar testimoni perquè necessito una mica d'ordre celestial. Vaig conèixer la Marta i a les dues hores ens van dir t'estimo i en dos dies ja vivíem juntes. El tercer dia va desaparèixer i va acabar en una sauna lèsbica amb la Sílvia, que resulta que era l'ex de la seva ex i que la seva ex era l'ex de la meva ex i resulta que l'ex de l'ex era jo mateixa. Sant pare, la meva pregunta és simple. Per què totes les lesbianes comparteixen ex? Déu ens protegeix del papil·loma humà i dels herpes vaginals. Gràcies.
2: Quina va ser la resposta del papa? Va fer el 6-7 i ja està.
1: Va fer el 6-7 i anar cap a casa. Va dir primer l'amor i després la tècnica.
2: Ara! Mira, això sí que ho ha après, eh?
0: Quina tècnica? Quina és la tècnica?
2: Home, la tècnica de tallar-se les ungles, carillo.
1: Por
2: home, claro. A veure, ara em toca a mi. Vale, fem tota la ruta de tot això, sí. No sé quants. Jo el volia portar a Catalunya miniatura i posar-li al Josmar, però al Josmar ja el vam posar a la cançó.
1: Sí, no cal, no cal.
2: Com a colofó final, jo crec que nosaltres deixaríem que l'acte al papa fos un acte taloner d'Svetlana al Sant Jordi Club, al concert
1: torna,
2: que faran el dia 13 de març del 2026.
1: Vuitè anunci que fem aquesta temporada d'un acte d'aquí un any.
2: Entrades encara de venda i amb l'acte taloner del papa. O sigui, si us ha quedat tal, tal. I el personalitzaríem per ell. Una de les primeres actuacions aniria a càrrec de la Peu Gang. Tu saps qui sona, Peu Gang?
1: Sí, uns pioners de casa nostra.
2: Molt bé.
1: De la música urbana.
2: Exacte. Perquè, bueno, hem vist que li agrada bastant la música urbana al papa.
1: Sí,
2: està allà bastant, aquell que rapeja amb uns nens, no?
1: Sí, el profe rapero.
2: El profe rapero. Però,
0: no sé quan... Fotes duríssim, eh?
1: Sí.
2: Bueno, doncs pues faríem la Peu Gang amb el següent tema.
5: Aquesta cançó va dedicada a la nostra amiga Duquesa. Li recordi la peluca.

0: Mai. Això s'escolta el papa, eh? O això sona a la visita del papa.
1: Sí, dius, que random, que random, us estareu preguntant per què aquest tema tan estrambòtic sobre la difunta Cayetana, no? Doncs perquè darrere la seva figura s'hi amagava una llegenda centenària que s'ha repetit durant dècades en llibres, revistes i reportatges sobre la casa d'Alba relacionada amb el pontífex.
0: Aquí
1: no res és gratis. Es diu que era l'única catòlica que no estava obligada a fer genuflexió davant del papa. Això, si ho estàs recordant tu ara o no?
0: No, això ho he llegit, sí, sí.
1: Segons la versió tradicional, els seus privilegis nobiliaris li permetien ser rebuda pel pontífex sense genollar-se ni basar l'anell papal. I vosaltres creieu que el nou duc d'Alba, Carlos Fitzjames Stuart i Martín de Irujo, va treballar genuflexió l'altre dia a l'Actor Rubilán de Madrid? Tu vas fer una mica de genuflexió des d'aquella terrassa que encara no sabem de qui és, de la Sagrada Família?
0: Jo ahir no vaig fer genuflexió, no.
1: Ricardo Estrella va fer genuflexió quan el va veure allà de prop? Això ja no ho saps,
0: desconec, no? No ho sé.
1: Tot per tenir-lo aquí a l'estudi.
0: No ho sé.
1: Però anem a la segona cançó, sisplau. Tancaria l'acte la nostra reina.
0: Així tanquem l'acte del papa?
1: Un moment, espera, Fran, torna a posar que se senti bé, sisplau. Vale, comencem aquesta frase.
2: És que déu-n'hi-do,
1: Que mi coño está apretado como el primer día. Al final és una cançó religiosa que es podria estudiar a catequesi i que ens ensenya la geografia de la Santa Maria, vale? Que és l'Alba Farelo. L'Alba Farelo és la Santa Maria, tot i que ara, no sé si has vist la polèmica que s'ha tret el Pussycamana. Ella posa Alba Pussycamana a Instagram i ella s'ha tret Pussycamana perquè vol ser una mica més fina. Vull dir que això és important. Ella ha explicat que la primera imatge que la gent tingui d'ella, doncs no vol que hi hagi una paraula tan explícita com pussy.
0: Doncs em sembla bé.
1: Et sembla bé?
0: Si ella ho vol fer, que ho faci.
1: Això està molt bé. Sí, però recordem això, que ella fa geografia de la Santa Maria. Diu que, sabes que conmigo tu polla está bendecida. El papa beneix el Gaudí, no?, i la Batllal, doncs, bueno, beneix la polla.
0: Molt bé, molt bé, no cal tornar-ho a dir, sí.
1: Continuem amb el que diu. Quería que a la oreja te llamase papá. No sabía dónde se metía. Vaya, le tuve en la cama todo el día sin descansar. Y después que me lo hacía se ponía a rezar. Veiem que és això, no? Que és una cançó clarament religiosa que va de rezar, és veritat, i que en la cama li digo papa. Vull dir que potser també el papa s'emocionaria. Perquè, clar, el papa té desig sexual?
0: No ho sé.
1: O s'escapa?
0: Jo crec que resa i li passa.
1: Però si en té d'algú, tu creus que tira més...
0: No ho sabem, no ho sabem.
3: Cap a una banda o cap a l'altra. Jesús i totes aquestes coses.
0: Ell té amor per la humanitat.
1: Bueno, és una cançó que trobem que li escoria molt al papi xulo que tenim ara, i per això tancaríem l'acte amb aquesta dedicació, però fem un epíleg, si ens dona temps de fer l'epíleg o no?
0: Sí,
1: hem de fer el concurs.
0: Fem l'epíleg.
1: A veure, està a Canàries ara.
0: Sí.
1: Doncs, per fer l'epíleg, com que tenim el papa per les Canàries, esperem que conegui la Nueva Línia. Tu saps qui són, la Nueva Línia?
3: No. Saps qui són, la Nueva Línia?
0: Em sona el nom de revista.
3: Periodista.
1: Són com les noves Flors Mariae, però millor. O sigui, no Flors Mariae, perquè són una regió... Són cantants d'orquestra de poble, vale? I van ser la sensació de l'estiu passat. No te pido perdón, aunque a veces... No et sona això, ja veuràs. Ara, ens han inspirat per la nova gira de les Modernes del Raval.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Anem a l'estribillo, anem a escoltar. Una noche de copas, una noche loca, vestí otros labios, olvidé tu boca. Jo crec que la gent que fa tot aquest... Perquè qui s'inventa això de la... Qui s'ha inventat el lema alça la mirada? Jo li trobo molt a l'Isla, no? El Salvador Illa.
0: No, això és la Conferència Episcopal.
1: La Conferència Episcopal.
0: Suposo.
1: Que, per cert, aquest és, com es diu, Omella?
0: Bisbe Omella.
1: Omella aquest.
0: Cardenal Omella.
1: Però què és aquest?
0: És el...
1: Anava a insultar ara mateix.
0: No.
1: Ah, no?
0: No.
1: Ah, no es pot insultar?
0: No.
1: Ah, vale.
0: Ni a l'Omella, ni a ningú.
1: No, escolta, no, vale.
0: No es pot.
1: No l'insulto. Però
0: no l'insultis.
1: Només dic, aquest va ser el pis... Què va dir Antonio Gaudí?
0: Sí, se li va... Doncs noi...
1: A més, aquest senyor vaig investigar i és de Terol.
0: Doncs no ho sé, sí, crec que sí.
1: I llavors què fa, o sigui, què fa castellaritzant això?
0: Doncs és una bona crítica que es pot fer sense insultar.
1: No, jo no insulto, només dic... No, bueno, és igual. Evidentment, tota aquesta gent com aquesta, tan pip, no són tan guais davant de la nostra sentida, no ens hi portarà gent com Nueva Línia, però nosaltres acabem la secció avui amb elles. Poca broma, aquestes canalles van començar fent versions i han acabat tocant a les ventes el passat febrer. Us recorda algú?
0: Qui va acabar les ventes?
1: No, les ventes no, però el Sant Jordi Club, el dia 3 de març del 2027...
0: Oh, que passat, meu senyor.
1: Potser sí.
0: 932017474. És el nostre concurs i tenim un assecador. Oh,
3: arrencat, eh?
0: Ara
3: m'ha vingut... Tu seràs el nou integrant de Nueva Línia.
1: La Betsy Eurovision ja...
3: Ja les coneixes, aquestes, segur.
0: Anem a la pausa.
2: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
4: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
5: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
4: I amb productes del territori.
5: Cada dijous a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: Vinga, va, comencem!
6: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
7: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
8: Sí.
7: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocar, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. 4 bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
9: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
10: a Catalunya Ràdio.
11: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat.
12: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
13: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
14: Pitatxo Pastuc, Matxero Flamisell, Cigrons, Garbanxos.
15: Avui, Electrodomèstics Calvet us ofereix aquest espai de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
0: 93-201-7474, 93-201-7474, si voleu guanyar què?
3: Un assecador.
1: Ei, Scalp Protection.
0: Calvet Electrodomèstics patrocina un assecador Digital Force AI de Taurus que protegeix els teus cabells gràcies al seu exclusiu sistema AI Scalp Protection. Per què? Doncs perquè aquest assecador ajusta automàticament la temperatura segons la distància amb els teus cabells. És el premi dels dijous per jugar amb la llengua amb nosaltres.
1: I pels baixos també va bé, pels pèls públics.
0: Prova-ho.
3: Així no et cremes.
0: Prova-ho i ja ens ho explicaràs.
1: I la permanent allà, no?
0: Exacte, ja ens ho explicaràs. Mira, ens ha tocat la lluna.
3: No?
0: Que com a
3: de concepte, València.
0: Com a concepte és preciós. Lluna, d'on ets?
16: De Tiana.
0: La lluna de Tiana. Com estàs, Lluna?
16: Bé.
0: Doncs mira, et farem una prova de llengua, a veure com et va. Jo et diré paraules mal dites en català i tu m'has de dir com es diuen bé, d'acord?
16: D'acord, d'acord.
0: Vinga, la lluna de Tiana, la primera paraula, liquidesa. Quan no tens diners i no tens liquidesa, com ho diríem, això? No tens...
16: Liquidesa...
0: Aquesta és difícil, eh?
16: Igual.
0: No, es diu liquiditat en català. Va,
1: sí, no ho sabia ni jo.
0: És complicada. A veure, algú que és de Nova York... És un novaiorquí? No està ben dit novaiorquí. Com es diu?
16: Novaiorquí
0: es diria... Novaiorquí.
3: El que has dit abans, quasi.
0: Ai, no li podem... No, que no regalem res aquí. Bueno, novaiorquès. Va, tercera, a veure si la fem bo.
1: Va, Lluna. Ben feta.
0: Un orfelinat, allà on hi ha els nens que no tenen pares. Un orfelinat.
16: Orfenat.
0: Molt bé, correcte.
1: Molt bé, Lluna.
0: Una patada, donar una patada.
16: Una puntada.
0: Correcte.
1: Però bueno.
0: I ara parlem d'impostos. Recaudar impostos. Recaudar.
16: Recaptar.
0: Correcte. 3 encerts per la lluna de Tiana. 3 encerts.
1: Bé, eh?
0: No pengis a... Saludo la Marta des del cotxe. Marta, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
8: Molt bé. Jo vaig cap a Tiana, quasi.
0: Ai, a veure, doncs guaita, ja ens hi ha això
8: amb tot. Jo vaig cap a Montgat.
0: Molt bé, va sortir, no sé què, va sortir Montgat. Va, era un acudit que m'explicava el meu pare. Anem a fer les paraules ràpidament.
8: Sí.
0: Una redada policial.
8: Una xarxa?
0: No, una batuda.
8: Ah, vale.
0: Donar la condolència després d'una mort. Què donem?
8: El condol.
0: Correcte. Ai, he vist una cucaratxa.
8: Un escarbat.
0: Correcte. Sí, sí, també és correcte, escarbat. És correcte, escarbat. Estorbar. M'estàs estorbant.
8: Destirotar, molestar.
0: No és ben bé molestar, no. És destorbar.
8: Vale.
0: Doncs
8: vale.
0: Atenció, perquè o empates o perds, eh?
8: Vale.
0: Té molta frescura, aquesta persona.
8: Frescor.
0: Correcte. Doncs hem d'anar al desempat. Atenció, Lluna i Marta. Quin és el salari brut anual de la reina Letícia? Lluna, quants euros cobra la reina l'any?
1: Tu tira cap amunt, Lluna.
17: Zero.
8: 160.000.
0: 160.000. Marta.
8: Un milió.
0: Un milió. Doncs mira... Ha encertat la Lluna! Eren 160.000 euros bruts. Per tant, Lluna, guanyes tu. Gràcies, Marta. Adéu, Svetlana. Adéu.
18: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
19: Bona tarda. Us informa Marc Güell. Per primera vegada en 10 anys, baixa el nombre global de persones que es veuen obligades a desplaçar-se al món, ja sigui per una guerra o bé per motius climàtics. Durant l'any passat van ser 117 milions de persones, és un 4% menys que el 2024. És una de les dades que es desprèn de l'informe anual que l'entitat ACNUR ha fet públic avui sobre la tendència global de desplaçaments. També baixa un 3% el nombre de refugiats, es calcula que ara són 41 milions arreu del món. Anna Barratxina, portaveu de l'entitat, explicava en una entrevista a 3Cat Info el per què.
20: En alguns contextos es pressiona a les persones perquè tornin o es força a les persones perquè tornin, com pot ser els retorns que hem vist els darrers anys des de l'Iran i el Pakistan a l'Afganistan. El que és important és doncs, que aquests principis del retorn estiguin presents i que les persones puguin retornar quan es sentin preparades.
19: Gairebé 15 milions dels que van retornar a casa ho han fet a països on hi continua la inseguretat. L'entitat també alerta que és preocupant que el 40% dels refugiats són infants. Més notícies amb la Cèlia Forment.
21: Els experts preveuen una o dues pujades més dels tipus d'interès aquest any en funció de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà. De moment, el Banc Central Europeu els ha pujat fins al 2,25%. L'increment encarirà les hipoteques variables i l'impacte també el notarà les empreses, com ha explicat Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers al Catalunya Migdia.
22: Tindran doncs, un cert fre endeutar-se, prendre decisions d'inversió, si finançar-se és més car. I això és el que és més important per al país i per la ciutadania.
19: El president de la Generalitat, Salvador Illa, tanca la presidència catalana dels 4 motors per Europa, reclamant que les regions tinguin més pes polític en el projecte europeu.
23: Faig una crida perquè fem un pas endavant i, a més de ser motor econòmic, siguem motor polític amb el nostre exemple de cooperació.
19: Illa adverteix que Europa està en una cruïlla històrica pel desafiament militar de Rússia, el polític dels Estats Units i l'econòmic de la Xina.
21: Junts, Esquerra i la CUP reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Alguns tenien estelades impreses darrere les partitures i estaven preparats per cantar els segadors. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha dit a l'acte que no hi tenien cabut elements ideològics ni identitaris.
19: Doncs bé, parlant de la Sagrada Família, més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió d'aquesta inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família en presència del Papa Lleó XIV. L'impacte s'ha fet notar especialment en l'àmbit digital i per primera vegada a Europa, 3CAT ha fet servir la tecnologia Cinema Live en directe a la televisió per la producció del senyal internacional d'aquest acte. Igor Cortadellas, creador de l'espectacle, en declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. O sigui, tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç sabent que el clímax és que ens anem una creu.
19: A la plataforma 3CAT, aquesta especial ja és la segona emissió més vista de la temporada i a l'especial de Catalunya Ràdio s'hi van connectar més de 17.000 oients. Ara els esports, Ruth Vilà, bona tarda.
4: Bona tarda, arrenca el Mundial Masculí de Futbol. A les 9 hi haurà el partit d'inauguració entre Mèxic i Sud-àfrica. És el primer Mundial que acullen tres països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En bàsquet, el Barça busca aquest vespre contra el Tenerife la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga CB. El partit començarà a les 8 i el podreu seguir al Tot Gira a la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Per cert, que ha mort l'expresident de la CB, Eduard Portela, als 91 anys. L'Atlètic Barceloneta debuta a la 7 a la Final Four de la Champions masculina de Waterpolo davant el Ferencváros hongarès. I el circuit, primera jornada del Gran Premi de Fórmula 1, on l'asturià Fernando Alonso ha parlat del seu futur. Al circuit tenim l'Oriol Rodríguez. Oriol, bona tarda.
5: Bona tarda, Alonso. Explicar que probablement la de diumenge serà la darrera cursa de Fórmula 1 que farà el circuit, tenint en compte que no torna el Gran Premi fins al 2028 i que Alonso farà 45 anys el mes que ve.
4: Gràcies, Oriol.
18: Fins aquí les notícies.
17: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
24: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
25: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
24: Per aprofundir en tota mena de temes.
26: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
24: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
27: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
17: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
1: Marta Montaner, com estàs?
2: Molt bé, Garriga, i tu? Com va anar ahir?
1: Molt bé.
2: Ho vas fer molt bé, no?
1: Ho vam fer bé, tots.
2: Tots, vull dir, tots.
1: Què vas escoltar? Pues no sé si
2: no, jo no vaig seguir res del que vau dir.
1: Sort que la Juliana estava molt atenta.
3: Home, i tant. Només vaig escoltar la ràdio i em preguntes què vaig fer, asseguda al sofà tot el dia pendent de la ràdio.
1: Per què ets tan dolenta?
3: Jo estic segura que va ser fantàstic i que veu ser, com sempre, vaja, grandíssims professionals i que la cobertura d'aquesta casa va ser, com no pot ser d'una altra manera i com sempre és, impecable. El que passa que també...
1: Faltava el que passa, clar.
3: No, perquè després tu, com a ciutadana d'aquest país, el que fan a la pública et pot interessar més o menys depenent del dia. I a mi aquest dia no m'interpel·lava perquè a mi la visita del papa ni em venia bé, però que això no treu que no ho féssiu genial, segur. Però és que no cal que ho escolti per saber que devia ser excel·lent.
1: M'agrada molt. Com estàs, Roger?
4: Bé, no sé quina era la pregunta, però la resposta ha quedat claríssima.
1: El papa, la cobertura del papa.
4: El papa, va, em va agradar.
2: Tu sí que ho vas seguir.
5: Jo vaig seguir. A mi m'interessava.
1: Això dels drons no et va semblar una cosa guapíssima?
3: Està molt bé. Ara poden tornar a fer Eufòria Dance Kids, com ha dit el Manel Vidal.
2: Això t'anava a dir. Has copiat un tuit de Manel Vidal. Boníssim.
1: Perdona, ha vingut el Pau Libans, ens ha explicat.
2: Té molt mèrit. L'has felicitat de part nostra, també.
1: Home, no explícitament, però sí, en nom del programa.
4: Una felicitació.
1: I un dels que ha vingut, l'Héctor, que és el que va muntar tot el tema producció i tal, li feia molta il·lusió conèixer-vos. Ha marxat una mica decebut perquè ha hagut de marxar, perquè ara està és a la selva de la TV3 i no es podia quedar, però jo, hòstia, soc molt fan dels Reis de les Tardes, diu. Bueno, ja anava la Marta i el Roger.
4: Els prínceps.
1: Bé, sigui com sigui, que teniu fans a tot arreu. Doncs això és el que vam fer ahir. Estupendo.
2: Quins plans més diferents, eh?
1: És que és la vida, no? Un se'n va a un concert, l'altre fa el papa, i després avui aquí com si no hagués passat res.
2: Exacte, la vida segueix.
1: La vida ens posa lloc a tots.
2: I els trens segueixen sense funcionar bé, etcètera.
1: Hi ha hagut incidències...
2: No, avui no ho sé.
3: No, sí, avui fatal tot també, però vaja, com cada dia.
1: Hòstia,
3: en realitat jo avui he de dir que he agafat un tren a les 11:50 a Cardedeu i ha anat bastant bé.
2: Mira.
1: Bastant bé, què vol dir?
3: El papa
2: ho ha canviat tot.
3: Hem arribat més o menys a l'hora que es pronosticava, que ja és una alegria.
4: Home, això sigui notícies, és meravellós.
1: No, home, sí, i el bonic que és arribar a l'hora amb el tren i dir, mira, avui ha anat bé això.
4: Ara amb la doble via de l'R3 de Vic a Barcelona serà un moment, m'han dit.
1: Serà un moment.
4: Sí, sí.
1: Com si...
4: No em deixo il·lusionar, perquè mira, serà un moment. Quan acabin el 2030, han dit...
1: Però això no és el tren orbital, no?
4: Això és el tren normal de tota la vida.
1: Ah, no, l'orbital és un tren? Sí que és un tren, sí.
4: L'orbital deu ser el que faria com el quart cinturó, no?
1: Sí, que podràs anar de Mataró a Vilafranca.
4: Això està increïble, també. Ganes de provar-lo.
3: Ganes que el provin, si Déu vol, els nostres fills, quan siguin grans, vols dir.
4: Fills, besnets.
1: No, home, no, això...
4: Si no es pot anar ni Puigcerdà, que hem de poder orbitar.
2: Està la cosa.
1: Això ho podíem haver fet amb els drons, també. Han firmat Antoni Gaudí. Bé, doncs, després d'aquesta... empatx gairebé que de papa i de Gaudí, doncs avui la vida torna a la normalitat. El que no surti torna a l'antena de Catalunya Ràdio, torna a fer-se.
2: Tenim moltes coses a dir avui.
1: Papin.
2: És que vosaltres tant papa i jo papin. Ho sento molt.
1: Meravellós.
2: Tot i que si em fan triar, tindria seriosos dubtes, eh?
1: Home,
2: entre papin i papa...
1: N'hi ha un que dona més esperança,
3: són
1: no?
3: Són dos peces, eh?
4: Que la Marta ha viatjat, eh?
3: Jo trio molt grosses, el papa.
2: Jo trio la mama. I ja està.
1: Entre el papa i la mama?
2: Entre el papa, aquest papa, el papin i la mama.
3: Va dir que es gràcies al 2012 el meu papa el tinc a casa. I a mi que em deixin en pau.
4: Oh,
2: ole!
4: És boníssima, eh?
2: Molt brava.
3: No. El meu papa el tinc a casa. Jo el meu papa el tinc a casa, no?
1: Mira, no, ara no.
3: És la de cul.
2: No la canten, aquest. Ah, sí?
4: Sí,
2: cool.
4: sí que la canten.
2: Sí.
1: Ja saps què? Tiro una pausa i vaig a buscar aquesta. Com es diu la cançó?
4: Cool.
2: Ah, la de cool.
1: Sí.
3: Cool. És la mítica.
2: Sí.
1: Doncs mira, no, ara no la tenia present, però fem la pausa i em poso la cançó.
2: Una mica de pressa, que
1: som-hi. Una mica de cool, va.
6: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
7: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
8: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
9: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
10: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat. El teu gat còsmic torna a casa.
11: Ho hem aconseguit!
10: Sí. El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
11: Visca! Visca!
10: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
12: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Catalunya.
14: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
15: Ocasión Plus.
16: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
20: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kefir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
4: Un minut i arribem a un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Roger.
4: I Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
4: Tu, que acabes de tornar de Madrid.
21: Ay, me voy otra vez. Ay, te dejo Madrid.
4: Quin any és, això?
2: Doncs fa 20 anys, com a mínim.
4: Totalment.
2: No?
3: Que bona és, Déu meu.
2: Això sí que és un clàssic.
3: 2004, 2005.
4: Uau.
2: Quin any?
4: No, jo deia uau del 2004, que tu has dit.
2: No, però pues ho has preguntat i no ho estàs buscant. Vols que ho busqui? Com a noia del programa, vols que ho busqui? Vale.
4: No, ja l'he trobat.
2: Shakira, Ahí te dejo, Madrid.
4: No havia ni nascut la Juli.
2: Oh, del 90, què? 7?
4: 98.
2: M'estaven fent. Quina barbaritat. No havia nascut ni Madrid, pràcticament.
3: No, se'l va inventar just després.
2: Clar.
4: Uau, ara això m'ha deixat tocadot.
2: Bueno, no passa res, el temps passa per tothom.
3: I tant, nena.
2: I la Shakira també omplirà Madrid, eh?
4: Totalment, sí. Que munta allà aquella mena de
2: aquell
4: poblat
2: i
4: tot allò. Clar, Marta, han estat unes hores a Madrid de turisme pop i he vist que de jornada laboral bastant intensa.
2: No era la idea, era anar a Madrid amb la meva germana per oci.
4: Totalment,
2: i bueno, al final
4: no
2: has
4: parat
2: doncs,
4: d'investigar a fons tota la ciutat.
3: Això és el que passa quan es barreja la passió professional amb la vida personal, no? I per això avui, abans de res, Marta, si ens permets, llegirem un còmic d'aventures trepidants i de pur periodisme d'investigació. La Marta visita Madrid. Per mi ha sonat així tot el teu viatge des del moment en què vas posar els peus a Sants, perquè imagino que hi vas anar mave.
2: Correcte. La petita Tintina cap a Madrid,
4: La Tintina.
2: La Tintina.
4: Meravellós. A veure, han estat poques hores, però molt mogudes, ens consta, per tot el que ens has anat explicant i tot el material
2: que has
4: anat
2: a part, tot us ho narrava en directe pel grup de WhatsApp.
4: Increïble.
3: Sí, hi ha un problema de dependència greu que espero que segueixi existint durant molt de temps.
4: A veure, anem a pams amb les preguntes del periodisme. Vinga. Amb qui vas anar a Madrid i per què?
2: I vaig anar amb la meva germana Júlia, que té 3 anys menys que jo, i anàvem per veure el concert de Bad Bunny.
4: Per tant, vosaltres arribeu unes hores abans del mateix dia del concert.
2: Correcte, vam arribar allà a les dues.
3: Quedàveu a Madrid només perquè us havíeu quedat entrades
2: sense entrades a Barcelona. I clar, com que Madrid fa 10 shows, allà sí que en vam aconseguir.
4: Llavors, baixeu de l'AVE i el primer que feu és...
2: La meva germana, que és molt oient del Que no surti d'aquí, va dir... Marta, m'agradaria anar al restaurant de l'Espombo. I jo vaig dir, mirem... Dic, jo hi vaig anar l'any, fa just un any, amb vosaltres dos, amb vosaltres, Juliana i Roger. Jo ja hi he anat, sé que pica una mica i que no és tan bo, però entenc que pot fer gràcia com a cosa de turisme pop.
3: Clar.
2: I llavors vam mirar la web i no tenien taula.
4: Ep.
2: Però la meva germana, que és una tia que insisteix i que lluita per les causes justes, ella és metge, va dir, anem-hi. S'ha d'insistir, s'ha de provar.
3: S'ha de ser tossuda i tenir poca vergonya.
2: S'ha de tenir molt morro en aquesta vida. I guarda't bé aquesta frase perquè... La sentirem després.
4: Per tant, us planteu al Camino.
2: Amb taxi, sí, de Totxa cap al Camino.
4: I allà feu algun tipus de gestió perquè us acaben dient que sí, que efectivament podeu menjar-hi.
2: Nois, el restaurant estava a rebentar. O sigui, patat. Quan hi vam anar l'any passat, jo el vaig veure pràcticament buit, val que era per sopar i no per dinar.
3: I també
2: però jo no
3: hi
2: vaig veure gaire moviment.
4: No estava ple. No
3: però
4: estava ple.
3: Us recordeu que hi vam anar una mica d'hora i que ja se sap que a Madrid té gent que trasnuita?
4: Llavors es va anar omplint, però vam arribar bastant sols.
2: Estava a rebentar i a part tot de gent tan madrilenya que és que hauries pogut endevinar perfectament on havien nascut. Saps allò dels fatxalecos fins i tot a 40 graus a l'ombra? Era una cosa al·lucinant. Total, que nosaltres ens vam atensar a un dels cambrers i vam preguntar oye, ¿tenéis mesa? I em van dir, ui, molt, està tot ocupat. Però va fer allò de dir, deixa'm mirar.
4: Te lo miro.
3: Tot plegat, perdona, Marta.
2: Te lo miro.
3: Us hem d'imaginar amb les maletes.
2: Amb les maletes. Crec que la meva germana portava una motxilla com de backpacker, d'aquesta gent que se'n va fer un viatge a Tailàndia amb la motxilla i prou.
3: Perquè, per ser justos, quantes hores anàveu a Madrid?
2: No, menys de 24,
3: 30,
2: no? 30 hores.
3: Tot i així anaves amb la maleta de Múnich.
2: Una maleta groga molt discreta, sí. I ens vam plantar així, però perquè com es diu?
3: Allà dintre, Marta?
2: La pregunta és què no hi porto, no ho sé. Jo necessito emportar-me molta cosa i després ja anar fent.
4: Sí.
2: El cas és que amb molt carinyo ens ho van mirar i van dir, mira, dona la casualitat que aquestes dues taules en marxen. Llavors, teniu taula per dos.
4: Cap a dins. Quanta moneda i què vau menjar? Va estar
2: l'endíssim. Ja preguntes pel preu directament?
4: Sí.
2: Mira, estic mirant el tiquet. Vam prendre beguites de atún, que per qui no ho sàpiga, una cosa molt característica del restaurant Camino, que de fet és del Papín, el pare de l'Espombo, és que hi ha un petit homenatge a cada membre de la família.
3: Que se li gira feina perquè cada any té 15 nets.
2: Bueno, bueno, sobretot els nets. Llavors, hi ha un escalope un milanesa Martín, que és el net gran, que és un escalope més chiquitín. Després hi ha les beguites, que és la segona de la Maria Pombo, que al final era com una espècie de torrada amb tonyina crua. Hi havia també les flors de carxofa amb ou, una amanida de tomàquet amb anxoves, i ja està. I això ens va costar 81,50 €.
3: Va ser bo? Era bo el menjar?
2: Vam menjar molt bé, però va ser bastant car, total, per no fer ni postres, perquè us en recordeu d'aquelles postres que eren molt característiques, que copien aquella galeta d'en Nando Jubany, que és com molt rodona, que
4: es deia
2: Oblea Matilda.
3: Sí, no ens va agradar gens.
2: És com una galeta i a dins hi ha gelat. Doncs era per 4 persones, i clar...
3: No podíem.
2: Vale.
3: El servei, què tal? Més enllà del detall d'haver-vos trobat la taula, clar.
2: Molt bé el servei. I, de fet, hi va haver un moment que a mi em va provocar un salt al cor, que és quan vaig veure un membre del servei recollint plats. Però aquest membre del servei no era un cambrer qualsevol, sinó que era en Papín.
3: Era ell!
2: En Papín baixant...
3: Era ell!
2: En Papín baixant al fang per recollir plats. Ma germana estava d'esquenes a ell i jo el veia de ple. I li vaig dir, Júlia... I és pell de gallina.
4: És un home que té presència,
2: no.
4: Que és gros, alt.
2: És un home, més aviat, tampoc és esquifit, però no és ni alt ni gros.
3: És una mica com sembla, doncs, perquè per xarxes tampoc diries que és ni un tros de tio ni petit.
2: Però saps això que es diu don de gentes? Aquesta persona que ja veus que és una persona que s'ha dedicat a relacions públiques.
3: És un nen que des dels 5 anys que està servint birres.
2: Correcte. Vull dir que té com una connexió amb aquesta professió, que és que ho fa sense voler. Li surt, li brolla de dins. Aleshores anava saludant la taula, tothom li deia, Vituco, com estàs? Hi havia com una familiaritat amb tothom, que no sé, i fins i tot en un moment es va seure amb uns senyors que lluïen milionaris per prendre una copa de vi.
4: És de tocar l'espatlla i tocar molt l'interlocutor?
2: toca molt.
0: Veus?
2: Toca
0: però
2: molt.
0: La gent que dominen, toquen.
3: Això és molt d'espanyol, i molt sí. d'espanyol, amb, com diríem, don de gente. És amb aquesta... Ell sempre ha estat el més simpàtic dels pombos, sense cap mena de dubte. Com ja es aquella... veu, ho traspassa ja la pantalla.
2: Hi ha aquella confiança en un mateix, també, no?
3: Mm, aquella seguretat que poder en tenim en excés, que ens aniria una sí. mica bé, síndrome d'impostor,
2: exactament.
3: També.
2: Exactament, és el contrari de síndrome d'impostor, sí.
3: És un tio que segurament està convençut sempre de tenir la raó. O sigui, no crec que mai a la vida hagi pogut acceptar un error. Aquest tipus de tio.
2: Segurament, mentre et fa així amb el braç, no? Sí. I t'agafa i de dir, creu-me, hazme caso.
3: I mai t'ha dit tenir raó. Perdona, m'he equivocat.
2: Tant no sé, jo.
0: Tu estàs una estona observant-lo, veient com...
2: Molta.
0: Va parlant amb la gent.
2: De fet, us ho dic.
0: Avises i la Júlia et diu, ah, Marta, fes-t'ho com vulguis, tu has d'interactuar amb el Patin.
3: Una puta foto sí o sí.
0: Exacte.
3: No hi ha alternativa. Som un equip exigent, però un equip també resolutiu, Marta, i de vegades la pressió de grup funciona.
0: Què passa després?
2: Jo vaig assumir aquest encàrrec amb un punt d'emprenyament.
3: Tu vas dir que no t'atreviries.
2: Jo vaig dir que no m'atreviria, sabia que al final ho aconseguiria, però m'estava tocant els nassos, perquè no em venia de gust sortir de la meva zona de confort d'espectadora que feia fotos d'estrangis, que és el que jo estava fent.
3: Jo no parava fotos a la teva germana Júlia i en realitat era...
0: Que no ho vèiem.
2: Petit detall que no he explicat, que ha canviat bastant de l'última visita al Camino de fa un any. Han col·locat una bandera espanyola.
3: Que tinguis clar, Marta, on ets.
0: A on?
2: De 3 metres d'ample al balcó. Te'n recordes que té 2 pisos?
0: Sí.
2: La planta baixa, diguéssim, i la primera. Sí. Doncs allà...
0: Com un màstil i surt una bandera descomunal.
2: És que no és tan alta, però és molt gros, és molt ample. Mm-hmm. Em va impactar, i totes les fotos que li feia la meva germana, doncs hi havia la bandera espanyola de fons i en Pepín tenint les taules. Vaig assumir l'encàrrec, Juliana, amb molta valentia. Vaig pensar que estaríeu orgullosos de mi.
0: Ho estem.
2: I un cop vam haver pagat el dinar...
3: Els 80 i pico...
2: Sense cap euro de propina, per cert.
3: Ben fet, que es noti que som catalanes.
2: Exacte. Vaig aprofitar que algú altre havia saludat en Pepín i ell s'havia aixecat de la seva taula per dir-li, mira, ho sento molt, però és que per mi ets un més de la família. Em vaig tirar un rotllo
3: tot això
2: de falsa hipòcrita. Bueno, de fet, això no és mentida.
3: No.
2: Per mi és un mes de la família.
0: Clar, ara bé,
2: a la família no sempre t'agrada, no?
3: Això és així.
2: Doncs això va anar una mica així.
3: Tot en un perfecte castellà.
2: Tot en un no tan perfecte, però vaig fer el que vaig poder. I ell, amb una cara d'il·lusió, amb una cara de dir, m'encanta que em demanin fotos,
3: es va aixecar el protagonista.
2: Es va aixecar i no només va deixar els seus companys, sinó que va dir, veniu.
0: Claro,
2: i
0: amb, sí, clar,
2: ma germana i a mi ens va fer anar a una zona que jo crec que ell tenia dominada per... perquè sabia que hi havia millor il·luminació.
3: Quin geni, per favor.
2: A la terrassa, això.
0: On porta la gent sempre, no?
2: Ja ens va apartar cap allà i ens va donar molta conversa. D'entrada, una de les coses que li vam explicar, també jo estava d'un xerraire que no sé d'on em va sortir, suposo que dels nervis.
3: És el millor que pot ser en aquests casos, a més, perquè quedar-te callat també és molt estrany.
2: Li vaig dir, mira, hem vingut a Madrid pel concert de Bad Bunny, però que sàpigues que hem passat per aquí expressament per dinar al Camino i per veure't, a veure si hi eres.
3: Cap mentida, tampoc.
2: I ell em va dir, ai, Bad Bunny... Ai, dic, mira, diré el que li dic a la meva filla, que és que canta molt malament.
3: Bé.
2: I vaig dir, escolta'm, no em vaig atrevir a dir-li Pepín, però li vaig dir, escolta'm, al final hi anem, perquè no és el meu pare, aquest senyor es diu Vituco.
3: Li vas dir Vituco, que també és molt gros, Vituco.
0: Que gairebé és pitjor dir Vituco que Pepín,
3: no. M'agradaria que li haguessis dit Pepito, com aquell dia que en Roger es va equivocar.
2: Bé, total... que li vaig dir que nosaltres hi anàvem, sobretot pel show, per l'espectacle que ofereix aquest artista. Mm. Aleshores em va dir, mira, la meva filla em diu el mateix. I vaig pensar, quina d'elles, perquè no tens moltes. I em va dir, la Gabriela.
3: Però no era l'única filla que hi va anar a Bad Bunny.
2: Que la Gabriela, per cert, és la filla com adoptiva de la família, que després es van fer aquell test que va resultar que d'ADN, que en realitat no era ella el pare.
3: Hi havia tota la rumorologia de que el Pepín, alias Vituco, que
2: l'altre més... Sí. Resulta que ell va ometre part de la informació. O potser no la sabia, potser no parla tant amb les seves filles, tot i que crec que sí que ho sap tot. Resulta que la Maria Pombo també va anar ahir dimecres al concert de Bad Bunny. I va anar amb un grup d'amigues amb qui abans va anar a sopar, entre elles la seva germana Marta, que va acabar lesionada del peu, per cert. També la Maria G. de Jaime, amb qui últimament se les estava enemistant perquè una no havia anat al bateig de l'altre fill i no sé què.
3: Les estaven enemistant?
2: Sí, us estava dient, la relació s'ha refredat, no es conviden als batejos...
3: No pots perdre ni un moment. D'aquestes fatxes, és que et despistes
2: un
3: dia, fas detox i ja està.
2: També hi havia la Frubies, la Laura Matamoros o, detall important, la Gemma Pinto. parella de Marc Márquez i molt amiga de la Laura Escanes. I, de fet, ens ho va ensenyar per stories, i un dels stories més destacats és un on ella es veu, no?, totes les seves amigues brindant amb aquest refresc, perquè al final era una trobada per celebrar, doncs, aquesta estrena de la marca que ha tret.
3: Imagina't que ets amiga de la Maria Pombo i t'obliga a prendre't aquest suc.
2: No, et segresta.
3: Que me l'he intentat prendre avui a l'oficina, perquè teníem allà refredat i m'ha fet un fàstic que no m'ho he pogut ni acabar.
4: Fins i tot fred.
3: Sí, fred. A veure, fred millora.
4: Fred millora molt, diuen, però bueno.
2: Doncs la Maria Pombo publicava aquesta promoció del refresc amb les seves amigues amb aquest text. Mai m'ha tocat un trèvol de quatre fulles, però m'han tocat unes amigues que em fan suport en tot. Mm. I això ho estem destacant perquè internet està bullint després del que ha publicat aquest matí la Laura Escanes. Estem parlant d'un stories on surt ella, molt mona. Tot i que no l'acabes de veure bé a ella.
3: Tot això perquè abans de les 10 del matí, eh?
2: Sí, sí, no, ha sigut un matí de molt neguit, de molta activitat. Hi ha un text que està a Marial 84 que t'impedeix veure-li el cos. Diu la Laura Escanes. Amb quina facilitat els surt a alguns la paraula amiga? Nosaltres seguim amb aquest context i molt dins de la possible guerra que hi ha entre la Laura Escanes i la Maria Pombo des del mes de setembre, amb allò de la polèmica de la lectura, que la Laura va anar a una entrevista, que li van treure el tema de llegir, ella va riure, etc, etc, i sembla que a partir d'aquí es va obrir la caixa de Pandora. Doncs bé, això ha quedat més o menys aquí, però la gent ha començat a fer les seves especulacions. I les nostres oients perfectes, per exemple, ens enviaven aquest matí missatges al 677 27 10 58 dient bon dia, equip del que no surti d'aquí. És impressió meva o la nostra perfecta Laura Escanes està contestant aquest stories de la Maria Pombo?
3: I de seguida també tota mena de comptes dedicats als safrets d'influencers se n'han fet ressò, però molt a l'instant ja la gent ha vinculat aquests dos instastories.
2: És que semblava que dos i dos feien quatre. Però aquest migdia hi ha hagut un nou gir dels esdeveniments.
4: Aviam.
2: A tot això encara no he acabat de dir què em va dir el Pepín, eh?
3: No,
2: perquè la conversa van ser de 4 minuts ben macos, o 5, eh?
4: Es poden dir moltes coses en 4 minuts, eh?
2: I ell que no para de xerrar? No, no. Conversa íntima, et diré fins i tot. Doncs bé, el nou gir dels esdeveniments. L'oracle del safareig i el periodista que corre més ràpid que el vent, és a dir, Javier de Hoyos, ha contactat la font primària per saber si aquestes indirectes anaven o no per la Maria Pombo.
1: Al ver que ella decía, amigas que me apoyan en todo, y Laura Escanes diciendo esto, pues muchos han interpretado que puede ir por Maria Pombo. Directamente he hablado con Laura Escanes para saber si iba o no, y me ha dicho que en absoluto, que no va por Maria Pombo, y que estaba flipando con la que se estaba liando en redes por este tema, que no tiene nada que ver, que son cosas suyas. Pues nada, Laura Escanes ya me lo ha cerrado, seguiré informando, seguidme para más al SEO.
4: Bueno, bueno, bueno.
2: A veure, us la creieu?
4: No.
2: O preferiu creure-us una altra Laura, que és la fa, que diu tots els famosos menteixen?
3: Jo em crec Laura Escanes.
4: Jo crec que ho ha fet amb una intenció i llavors ha canviat d'opinió, però el dart ja havia estat llançat.
2: Clar, era massa tard per esborrar les stories perquè l'havien vist tots.
4: Sí.
2: No sé, tampoc ha de ser fàcil tenir una de les teves millors amigues en aquella colla, no, sabent que segurament es porta bé amb l'una i amb l'altra i amb qui també té una relació d'interès. Perquè, clar, la Maria Pombo també és de l'agència Vertical,
4: bueno, que hi ha on hi ha
2: el seu, on, hi ha, on hi és ella, diria, clar, i on hi ha el seu company de vida, en Márquez.
3: I que la Gemma avui mateix ha penjat un Instastory dient a les meves meris, tal, arroba Maria Pombo, tan i tan contenta, vull dir-te, no ha de ser fàcil, no?
2: No ha de ser fàcil.
3: Tornant a la conversa amb el Pepín.
4: Clar, que ens hem quedat amb ell. 4 minuts de conversa,
2: amic,
4: dius.
2: Tan xerraire ell, quina xerrameca.
3: La Júlia deia alguna cosa de tot això?
2: Sí, ell anava parlant també, perquè estava molt simpàtic. Hi va haver un moment que jo li vaig dir, escolta, m'agradaria molt, perquè jo tenia la missió entre cella i cella, m'agradaria demanar-te una foto. I em va dir, i tant, passa'm el mòbil. Li passo, ja el prepara per fer la selfie, va costar una mica allò dels botons d'invertir la càmera, però no passa res. I em va dir, ui, hay neblina. Cosa que vol dir que veia que el mòbil estava brutíssim. I llavors agafa el seu polo que portava, comença a fregar la pantalla del meu mòbil i diu, para eso sirve tener barriga. I jo, jo sense fer cap comentari, jo només volia la foto.
3: Mica de riure, allà, inclús, Marta, poder.
2: No, i tant, un
3: riure. Mica de riure nerviós tipus flash.
2: No, és un riure de supervivència i punt. Ens van fer moltes fotos, llavors li vaig dir si em podien fer una d'ell i jo sols. La meva germana es va sentir una mica exclosa, però vaig dir pel programa.
4: Vegades, sí.
2: A ell no li vaig dir en cap moment que treballava aquí. I aleshores va veure que jo de fons de pantalla tenia la meva filla, una foto de la Nina, i em va dir, li vaig dir, de fet vaig dir-li jo, és mi niña, mira.
5: Molt bé, Marta.
6: Està genial, tranquil·la, no passa res, Marta.
2: I em va preguntar...
6: Obre que sigui sincera.
2: Sí, i em va preguntar que quan tenia, i em va dir, te vas a cagar cuando seas abuela.
5: Ai, per favor.
2: I vaig dir, com? No, que és el millor que et pot
6: clar,
2: passar
6: a la
2: vida.
6: És positiu.
2: Diu que si ja t'agrada ser mare, imagina't quan siguis àvia. I aleshores ens vam acomiadar després i em va dir que si veia la seva filla al concert de Bad Bunny, que per favor li digués, li fes saber que ens havíem trobat aquest migdia amb el seu pare.
6: Que també li dius això a una filla seva, la seva... Ah!
2: Pues muy bien.
6: Vale.
2: Gràcies.
6: A tot això, com sempre, Pepín, no concebent en cap cas, és a dir, imaginant ja que la Nina sí o sí serà mare, m'entens?
2: Voldrà ser mare, exacte.
6: No, és bueno, no coneix una altra
2: que la Nina digui, mira, de no tenir fill, de no voler tenir fills,
6: o que
2: exacte.
6: No pugui, mil coses.
2: Bueno, tantes coses. Jo en aquell moment, per això, la persona més falsa del planeta. També et diré que en el tracte de tu a tu... És que és simpàtic.
6: És simpàtic. Però és que ja ho és també la pantalla. Ell és un simpàtic professional.
2: Sí, sí. Mira, noi.
5: Passa a ser el meu preferit de la família, aquest home, ara mateix.
2: Em va tractar molt bé i penso que és molt cordial i molt amable amb qualsevol persona que se li acosta i li demana una foto.
5: És que si ho fa amb tu no és per treure, diguéssim, mèrit, però
2: no, ho fa amb tothom.
5: I això té molt mèrit saber tractar així la gent.
6: Sí, perquè això li deu passar cada dia.
5: Clar, perquè és molt famós.

0: demanar un cafè amb llet, amb gel.
1: Ja es veu que devia ser barat.
2: No molt. Gaires,
0: ui, tant.
2: Sí?
0: I és que ara, ara t'hauria de mirar quan em va costar, però crec que... No, dos cafès amb llet, segurament 12 euros o alguna cosa així.
3: Molt bé, perquè també és l'experiència.
0: No, és que no, l'experiència de poder-te fer una foto mirall amb un posa més on matxa...
1: És com Starbucks. Ja ho saps tu, que ho diuen tots els especialistes en publicitat. No et venen cafè.
3: L'experiència.
0: Ah, l'experiència.
3: Com entrar en un hotel.
0: Déu meu.
3: Meravellós. Bé, i finalment...
0: M'ha sortit molt car aquest viatge, estic pensant.
3: Marta, mira, jo
1: ara... Per haver-hi estat 30 hores, seré el tiquet, Roger.
3: No, passa-me'l perquè...
0: Perquè entre el camino i...
3: Jo tinc un remanent de producció que crec que...
0: D'acord.
3: Puc donar un cop de mà amb això.
0: Molt bé.
3: Un
1: remanent.
3: Sí, no sé per què.
0: No, està molt bé aquesta paraula i s'ha de fer servir més.
3: A veure, finalment, clar,
1: és
3: que tot això, portem mig programa i encara no hem anat a Bad Bunny.
0: Doncs per fer, avui ja es veu que avui no hi cap tot.
3: No, no hi cap tot, però de moment anem al concert de Bad Bunny.

0: Això era el Metropolitano. Tu hi havies estat mai?
1: Mai de la vida. Mai. No sabia que estava tan apartat del centre. O sigui, una cosa impressionant. Per tornar va ser un caos absolut.
2: Van sortir d'aquest estadi ha de ser...
1: Clar, imagina't, arribar ja és una cosa perquè ho fas de manera esgraonada, però per marxar...
0: Clar,
1: i a més... No hi havia ni cobertura, no sabia ni com havia de tornar a l'hotel.
2: Sempre t'has de saltar les últimes cançons.
0: No, hi ha la il·lusió, ja. Saps que cada cop em trobo més gent que em diu les últimes dues cançons...
2: Però hi ha les bones i les famoses.
1: Hi havia el de tirar més fotos, no? I no podies marxar.
0: Per això ho fan, també.
2: La sents ja mentre l'estàs agafant el taxi.
0: Què tens? Ah, una mica de...
1: Et regalen.
0: Hi ha molta gent amb això.
1: Bueno, doncs és el que et donen. És com una espècie de... Saps les pulseres que il·luminen dels concerts?
0: Sí.
1: Doncs Bad Bunny ho ha adaptat en format càmera, que te la penges del coll, és molt cutre, ja
2: però
1: ho sé.
2: Tant...
1: I llavors això va il·luminant-se de colors durant tot el show. No sé com s'apaga.
0: Ah, si algú li pot donar un cop de mà,
1: sí,
0: va fer
1: no
0: una llumeta verda.
1: No sé com s'apaga, he hagut de dormir
0: no
1: amb aquesta llum.
0: No hi ha cap interruptor ni res, eh?
1: No.
2: Hi ha
1: no
2: gent amb moltes crisis.
0: Ho fan Bad Bunny, això, ho fan allà, no? Això canvia de color en funció de...
1: sí?
0: Del que volen ells.
1: Sí, però semblo l'ET ara, des de fa 24 hores.
2: Marta,
1: molt bé.
2: Quins famosos hi havia a la casa?
1: A la caseta, ningú. No vaig identificar ningú, però en canvi, després, a posteriori, a banda de saber que hi va anar la Pombo i la seva Chupipandi, he vist que hi va anar també l'Alexia Putellas, la Laia Codina i la Quica Nazaret. Ah, i també la Clara Serra Jordi.
0: Home, un bon equip.
1: Però no, i per què no estaven a la caseta?
0: O no les... Potser no les van convidar.
1: O potser no volien elles,
0: tampoc. O no els hi venia de gust anar a la caseta i passar-se.
1: Sí, perquè em va fer un cringe, la casita, cada cop més, eh? O sigui,
2: sí, fa una vergonya,
1: com tothom es posava per sortir guapo i no per gaudir del concert, no m'agrada gens, això. Però el concert va ser un 10, de veritat. Em va encantar.
2: O sigui, val tant la pena com la gent diu.
1: Val tant la pena.
0: I no et feia com por, crec que ho vas dir l'altre dia, d'aquell estigués poc motivat perquè porta no sé quants concerts.
1: Doncs em va sorprendre molt veure-la així. Estava superconcentrat, connectat amb la gent, va fer uns discursos molt macos. Em va encantar el Benito, un 10, nens.
0: Doncs fins aquí aquesta crònica de la Tintina anant a veure Bad Bunny i coneixent el Papin, perquè realment ha valgut molt la pena aquest viatge. Bé, passen 6 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida comentarem la iniciativa que ha tingut un dels participants de la gran cita i de la que haurem d'estar molt pendents.
3: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Dos quarts tocats de 7... Marta, és que t'hauràs de fer, jo crec, cronista de viatges, perquè un oient ens diu: bona tarda, sou els millors, porto mitja hora aparcada al cotxe i escoltant-vos. Volia saber cada detall del viatge de la Marta a Madrid. Per tant...
1: Doncs mira, crec que ja m'he buidat, eh?
0: Bona crònica.
1: No, no va donar per més, ja.
0: Per això.
1: T'ho he explicat tot.
2: Home, han sigut 30 hores, eh? Vull dir
1: que... No, és que menys, crec.
2: I algunes has dormit.
1: És que han estat menys de 24, ho estava pensant ara.
0: Sí, sí.
1: O sigui, he marxat a les 8 del matí.
0: I no has dormit, pràcticament.
1: He dormit molt poc.
0: Has viscut tant...
1: He viscut molt, però ja està bé. Ja està bé viure molt.
0: Sí, sí, sí,
2: està molt bé. Ja tens 34 anys. Ja està tot fet.
1: Mientras uno esté vivo... Què?
2: Un ha d'estimar el més que pugui.
1: Sí.
0: Oh, que bona.
1: Sí.
0: Que bona, que bona.
2: Posa't el disc en algun moment.
1: Sí,
0: vaja.
1: Sí.
2: Basta.
0: Vale? A mi em dius que això és de plató i t'ho compro.
2: Va, sisplau, sigui seriós i
1: avanti.
0: Deixa'm contestar abans un oient que també ens demana ajuda per WhatsApp. Hola, perfectes, aquest cap de setmana és el Cabró Rock a Vic. Haig d'acompanyar el meu fill al concert i jo quedar-me a sopar amb la meva parella perfecta. M'encanta aquesta logística i aquesta escena. Com que el Roger...

0: Si és de la zona, em pot recomanar un restaurant per un soparet? Gràcies per fer-nos riure cada tarda. Aquesta oient, dir-li que truqui directament al Tinell, a Sant Miquel de Balanyà, li agafarà el telèfon l'Olívia, que és la propietària, i de part meva li dius que ja us he dit que vingueu aquí a sopar.
1: De part meva, eh? Sí. Com et tires el rotllo.
0: No, no, molt bon rotllo amb l'Olívia, i ella us buscarà una taula. Està sempre ple, com a Can Papin, però sempre hi ha una tauleta de reserva per si vens recomanat.
1: És el nostre camí, no, eh? Sí, el Tinell.
0: És el nostre.
1: Sí, està molt bé, el Tinell, he de dir, que jo hi he anat fitxat molts cops. Jo ho tinc pendent, eh?
0: I ara ja es pot sopar a la terrassa i estareu la mar de bé mentre espereu el fill al Cabró Rock. Dit això, hem de parlar d'un dels participants més icònics, o almenys un dels nostres preferits, del programa de cites més virals de Catalunya, que és La Gran Cita, i ell és ni més ni menys que Xavi Furriol.
1: Xavi Furriol, el personatge que Catalunya mereix. És aquest noi de Sabadell, tan fatxenda, amb moltíssim amor propi, una mica escola Pepín, que poder ni sobra, que quan parla a càmera sembla que s'estigui fent l'amor a si mateix. Un tio que, per ser justos, té les coses molt clares. Un tio que parla molt i molt bé, té un gran discurs. A més, parla de manera molt respectuosa i pacient, però com amb un punt de violència latent de fons.
2: Sí, sí, sí.
1: Que fa que la situació sempre sigui una mica tensa. Que mai saps si t'abraçarà o et patirà la cara.
2: Per això sempre estàs tan atent quan ell parla.
1: Clar, mai
0: no saps quan
2: no saps
0: pagar.
2: Per on, exacte.
1: I com que coneix el país i es coneix a ell, ha decidit fer l'únic que realment podia fer després de veure l'enrenou que havia generat la seva persona a La Gran Cita. Crear un podcast.
0: Va.
1: Última hora! Xavi Furriol, una altra, està a punt de revolucionar tot el panorama comunicatiu català. El món tal i com el coneixem està a punt de desaparèixer.
0: Que espavili la sotana.
1: Xavi Furriol, ahir a la nit...
2: La sotana is over.
1: Va anunciar que crea un podcast.
0: Vale.
1: Territori Xavi.
2: Uau.
0: Bon naming, eh?
1: On entrevistarà tota mena de gent i ho farà, atenció, de manera irrellevant i políticament incorrecta. Ell mateix explica així el projecte a les seves xarxes. Ho va publicar ahir al vespre.
3: Què tal, família? Com esteu? Pels que no em coneixeu, sóc el Xavi Furriol, ex-participant i guanyador de La Gran Cita i ex-tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa. Estic aquí per dir-vos que estic molt, molt, molt, molt content d'arrencar aquest projecte. Un projecte que farà que tot Catalunya li voli al cap.
1: Tot
3: vosaltres
1: Catalunya.
3: Em veu demanar preguntes i respostes, vosaltres em veu demanar entrevistes, així que ha creat un podcast amb el que parlarem amb gent de tot el panorama català, gent de tots els àmbits, de tots els sexes, i vull que sigui un podcast políticament incorrecte. Parlarem de l'art de lligar, de sexualitat i de totes aquestes coses que sempre volem escoltar en un podcast i mai escoltem. Així que només em queda dir-vos que això comença, estigueu atents i benvinguts al meu món, benvinguts a Territori Xavi.
0: Tens un oient ja, Xavi.
2: No, aquesta guitarra canalla.
1: No, ell és. Com el Xavi no em convidi a Territori Xavi, tindrem un problema molt seriós.
2: Clarament, t'hi vol convidar des del minut zero.
0: I tant.
1: He de dir que ell té aquesta pretensió ja de presentar el podcast com si ho hagués de canviar tot, i ell ja ho diu, és el que Catalunya necessita, és el que Catalunya m'ha demanat a crits. Ell va pel carrer i sent: Xavi, fes un podcast!
0: Ell ha sentit la crida i l'està executant.
1: Podcast! Ell es pensa que no hi ha cap podcast on es parli sobre lligar i sexualitat? Que anant bé, és de l'únic tema que es parla en un podcast en general, qualsevol podcast del món.
2: El nostre, per exemple.
1: El nostre, per exemple. Però a mi el que més m'agrada de tot això és la descripció del vídeo que ha publicat, que tampoc acaba de ser breu. Tampoc tinc del tot clar qui ho ha escrit.
2: Ai.
1: I si em permeteu, ho llegiré. Diu així. Avui neix un somni. He estat temps en silenci, però era perquè estava creant això. El meu podcast ja és una realitat. Conversa real, gent del panorama català i zero filtres.
0: A dins.
1: Sense postureig, sense guions forçats.
0: Molt bé.
1: Només veritat. Aquest projecte és meu, però també és vostre. Vull saber, dos punts, amb qui us agradaria que parlés?
2: Qui li diu la gent, a veure?
1: Si t'agradaria, si t'agrada el que surt de la norma, el que no sempre es diu, et quedaràs. Disponible demà. Això només acaba de començar. Coixinet, podcast nou, Coixinet, sense filtres, Coixinet, Catalunya, Coixinet, La Gran Cita 3CAT, i el meu preferit, Coixinet, nou projecte.
2: Doncs mira, la gent li demana que et convidi a tu, Juliana.
0: Home, clar.
2: I un altre li diu, guanyador de què?
0: Sí, perquè això...
1: Bé, aquesta és la meva part preferida, aquest text escrit amb ChatGPT, però a tot això...
0: Què passa?
1: Ja sabeu que aquí no ens agrada quedar-nos només amb la informació superficial. Aquí anem amb tot, com en Xavi. I us puc avançar en exclusiva, ara des de Catalunya Ràdio,
2: ui,
1: que el primer episodi de Territori Xavi...
0: Quan surt?
1: Es penja avui mateix a les 8 del vespre.
0: Puta, mig tot costa, tio.
1: Queda una mica...
0: Només
1: queda una mica més d'una hora. I no només això.
2: I no durem la programació, com hem fet amb el Papa.
1: Bueno, ara, que hauríem de...
0: jo parlaré en direcció.
1: Perdoneu, però és que també he pogut posar-me en contacte amb una font protegida. Una font protegida i misteriosa que m'ha pogut enviar l'avançament del que serà aquest primer episodi de Territori Xavi.
2: Ets la millor.
1: Que es penjarà també l'avançament a les 8 del vespre, però com que esteu escoltant Catalunya Ràdio, vosaltres ho tindreu abans. I ja de pas podreu descobrir, també en exclusiva, qui serà el primer entrevistat de Territori Xavi. Atenció.
0: Ai.
1: Això sonarà així.
4: Bueno, família, què tal? Benvinguts a la primera edició de Territori Xavi. Alexis, ets gigoló?
5: Oh!
4: Hi ha moltes vegades que penso més amb lo de baix que amb lo de dalt. Bueno, la famosa paraula heterobàsic.
5: Fins quin punt és interessant només ficar el pitu? Jo valoro molt més un cap ben amoblat que unes tetes ben fetes.
0: Bueno, ja es veu que...
1: Això promet?
0: Tocarà temes.
1: Això canviarà temes el sistema de pensament, canviarà el cànon.
2: L'ordre mundial canviarà.
0: Et dic una cosa, estic a dins, eh?
1: Si sortiu al carrer i veieu que el cel ja no és blau, no vull sorpreses, perquè ja m'ha avisat que això és un canvi còsmic. Això ho canvia tot.
2: Osta, ells dos junts.
1: Ells dos junts són bèsties.
2: Una bona bomba, eh?
1: El problema és que l'Alexis parla tan a poc que venen ganes... O sigui, jo tinc por de dormir-me entre paraula i paraula. Però,
0: no,
1: clar, et quedes pendent perquè diu cada barbaritat que vol saber què dirà després. I, a part, jo vull resoldre ja si l'Alexis és gigoló o no. Això és un tema que a mi em té molt inquieta perquè ell ve que té perfil a Gigolos Barcelona, que per mi és en castellà, i si no és ell, m'agradaria que ho gestionés i ho denunciés perquè l'estan suplantant.
0: Perquè hem sentit la pregunta.
1: Ho sabrem avui a les 8 de la tarda, això i tantes altres coses. Per tant, a nosaltres no ens queda cap altra opció que seguir de prop aquest contingut màgic, perquè el món és un lloc estrany però també bonic, i jo estic segura que apreciarem moltíssim tot el que Territori Xavi ens regalarà. Estarem pendents.
6: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
0: 7:15. Anem un moment fins a Vilassar de Mar perquè l'Alba Farelo, més coneguda com a Bad Gyal, ha pres una decisió que, malgrat semblar petit, ha revolucionat els seus fans i ella ha hagut de donar algunes explicacions.
1: Sí, i tot té a veure amb una de les seves marques personals, o fins i tot, Roger, amb com és ella coneguda, perquè ella és Alba Farelo, Bad Gyal, però també és el Pussy que mana. Cuando entro tú te aparta, Pussy que mana. Pussy, está muy caro el tema. Pussy, no te acerques. Qualsevol fan de Bad Gyal sap que ella es fa dir el Pussy que mana des de sempre. Des de la seva primera cançó, Pai, que és aquesta versió de Rihanna que es va publicar a YouTube ja fa 10 anys exactes. Pel barri se sap quin pussi és el que mana, així que ja saps si és el que et toca ara. Deixa la pai... Ella és el con que mana i aquest és l'eslògan en català que sempre més l'ha acompanyada durant aquests 10 anys, que sempre ha cantat i que, a més, tenia la descripció d'Instagram. Era, de fet, el primer que veies quan entraves a les seves xarxes. Tu entraves a Instagram, acabat Gyal, i veies ben gros el Pussy que mana. I dic era en passat, perquè això ja no és així. Perquè fa pocs dies Alba Farelo va entrar al seu perfil, va pitjar editar i va esborrar el titular que tenia la descripció del seu Instagram, aquest Pussy que mana.
2: Derrota nacional.
1: Derrota nacional, però també derrota per molts fans que s'han tornat bojos dient que està perdent l'essència i tot el que la caracteritzava, que està renunciant, no?, als seus orígens. Què passa? Que després de 10 anys el Pussy ja no mana? Això és el que van preguntar-li, en realitat, ahir a l'Alba, a una entrevista que va concedir a Patria y Familia, que és un programa de molt èxit argentí. Alba, per què t'has esborrat, Pussy que mana, de la descripció?
7: mi nombre icónico que tenía desde el principio, y si sois como, si conocéis mi proyecto desde que yo empecé,
8: obvio,
7: sabréis que yo empecé muy explícita y muy con mis propios recursos, y era un proyecto muy autogestionado. Ahora, 10 años más tarde, con 29 años, siento que hay veces que tener esta palabra tan explícita, que sea lo primero que ves como carta de presentación en mis redes sociales, que sé que atraen a mucha gente que no me conoce, pues siento que quizás es un poco fuerte.
1: Claro.
7: Siento
1: claro,
7: que quizás es un poco demasiado y que es una palabra muy explícita que me puede como cerrar algunas oportunidades.
1: Claro. O sigui, que s'ho ha tret per treballar més,
8: clar,
1: i per no tenir aquesta connotació tan sexual ni explícita. Però és que però... jo també et diré que és aquesta la seva gràcia, justament, i que tampoc és que el seu àlbum, Mascara, acabi de ser poc explícit del tot.
2: Home, té d'anés.
1: Vull dir-te que hi ha cançons que són pura pornografia i així ens agrada que sigui. Això és Bad Girl i això és el que ens enamora d'ella.
2: És la essència, clar.
1: Que canti una cançó que és pussy, m'entens? No ho sé, jo no ho acabo de tenir clar ni acabo d'entendre ben bé aquest moviment, però entenc que sí que era més, encara que hagi estat clarament una decisió que ha pres ella, però en realitat sí que és més per influència de l'entorn i de la indústria que no pas una decisió pròpia.
2: És una cosa que ja podíem intuir perquè ja no signava així les cançons. No. Deia no és la flaquita que te gusta, que deia ara?
1: Ara també ho diu estar.
8: La canviat pussy per flaquita. Que posés
2: i altres coses,
8: Que a vegades potser no cal justificar-ho, que és perquè simplement ja no li agrada.
2: Sí, potser s'ha quedat cansat, ja no representa.
1: Ja no representa. Però llavors pots dir això, tot i que jo crec que sí que la... Bueno, aquí som nosaltres per dir-ho, no? Però
8: això
1: jo crec que...
8: Ella, sí, però...
2: A mi m'agradava perquè era una signatura en català.
1: Era increïble el pussy que mana. És que el pussy que mana...
2: Que hi havia
1: és...
2: molt castellà que no entenia que mana és que manda, i que entenia que era que emana. Com
8: que brollava,
2: com una font.
8: La pussy font.
2: Que també es podia interpretar així.
1: També podria ser Mont Bad Girl.
6: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
9: Andreu, bona tarda.
10: Bona tarda.
9: Què tal, doncs?
10: Molt bé.
9: Molt bé.
10: Bueno.
9: Estàs guapo.
10: Gràcies.
9: Mira, abans de res, una oient ens ha escrit preocupada, dient, bon dia, guapos, volia preguntar-vos si per demà el teatre s'ha de vestir d'alguna manera especial, ja que el Teatre Coliseum ha enviat vestir per l'ocasió i adjunta com un comprovant de l'entrada que hi ha un punt...
1: Hi ha instruccions. Sí. Això és com va dir la Chiara Ferragni, un error de comunicació.
9: Podràs veure la fitxa de l'espectacle aquí, gaudeix d'una experiència completa, parca fàcil, pren alguna cosa i al final de tot hi ha un...
2: Penja-roba.
9: Sí, penja-roba.
1: M'encantaria que vinguéssiu despullats.
9: Vesteix-te per l'ocasió i gaudeix de la funció. I això ha despertat, diguéssim, dubtes amb aquesta noia que diu és el meu primer teatre que vinc i vaig sola i no voldria fer el ridícul. Merci.
2: No el faràs, reina, tranquil·la.
1: Va normal.
2: Sí, com, si vens... o vés mudada, si vols.
1: Si,
2: és que...
1: si et vols sentir molt a gust, tu posa't Converse.
9: Dress code, vestida.
10: Exacte, sí,
1: no,
10: sisplau.
1: No, no,
9: Juliana, despullada, jo no puc garantir que la deixin entrar.
1: Ja, això és un problema.
9: Saps?
1: Ni allà, ni al metro, ni enlloc, és no, que ens priven de totes les llibertats, no al·lucinant. No, lliure el vir, lliure el vir, lliure el vir, una puta merda, lliure el vir.
10: Demà a les 6, al Coliseu, que teniu penjat a Instagram.
1: Jo
10: sortiré despullada. No,
9: bé, ha dit això, novetats televisives que fa dies que no...
10: Que no en parlem, sí. I justament aquest diumenge hi ha una novetat molt important, i és que... S'estrena un nou episodi de Que no surti d'aquí.
1: Ja era hora!
11: Tota aquesta gent que ve a veure'ns també es pregunta si renovarem o no renovarem.
12: Hi ha dies que tu no pots ser el seu amic.
13: Per què has de donar alguna mala notícia?
1: El Roger té més coses amagades de les que semblen. Ui. Totalment.
13: La Júlia dirà que sí. Espero.
14: Anem de passeig! Sí, sí.
15: Sou un trio molt curiós, de veritat.
16: Sí, ho sembla, Santi.
15: Sí.
16: Som sexy sensibles.
17: Ja, sexy sensibles.
18: Segur que hi serem sempre,
15: Sí.
1: A mi em preocupa que acabem tan malament com vosaltres amb algú.
10: És un episodi increïble, que ja sabeu que sortirà a les 8 del matí d'aquest diumenge.
1: Bueno, ja ho sabeu. Capaç és que s'hagin oblidat, bueno, perquè és que sembla que faci 100 anys que no es publica la
10: capaç. S'ha fet etern. Era molt llarg.
9: Jo encara no ho entès, cada quan surt?
1: El segon diumenge de mes.
9: Segon diumenge
2: de mes.
9: És a dir,
2: el llançament és mensual,
9: sí?
2: Però el moment de publicar és el segon diumenge de cada mes.
10: A les 8 del matí està a la plataforma 3CAT i com m'heu pogut sentir...
9: De què va?
2: conversem. I quants capítols que queden?
10: Aquest és el 5è i encara en queden dos per
2: caram, per o sigui, a l'agost estarem publicats.
10: A l'agost, allà.
2: Molt bé.
10: Que ja ho recordareu.
2: No, tanquem per vacances.
10: Apunteu-vos al calendari, ja, no, perquè podrem dir-ho
2: a l'agost. A l'agost no ho podrem recordar. Però, bueno, és que ni el del juliol podrem.
17: No podem ficar dos al juliol.
2: Ja podrem comentar-ho a la tarda, no? Que ja que faràs la tarda, o no?
17: Quina tarda?
2: La tarda d'estiu, no la fas tu, Roger?
17: M'ho han dit, però no ho he signat.
2: Ah, vale. Doncs no ho farà. Però diràs que sí o no? No saps dir que no, aquestes coses, tu.
17: No, de fet, ja m'han passat les fotos de com serà.
2: Ah, molt bé. Ei, per què no m'ho ensenyes? Ei, enhorabona, Roger.
17: No, que no surti d'aquí perquè no està signat. Ara hi pot passar qualsevol cosa.
2: Queden entre nosaltres.
17: Perquè realment tothom té ganes
2: de fer-la. I el nostre està signat o tampoc no se sap què passarà amb nosaltres?
17: No, aquí anem pas a pas.
2: Ah, molt bé. Si no tenim signat l'estiu, que hem de tenir signat al setembre. És veritat. Aquest és el ritme de 3CAT.
10: És una de les trames també d'aquest episodi que s'estrena diumenge. I entre altres coses conversem amb Santi Val, Mestre of Lesbian, la Muixca. Hi ha un dinar sopar molt interessant amb l'Albert Tom i el Jair Domínguez, que es diuen molt grosses.
2: Què vols dir un dinar sopar?
17: No, és un dinar o és un sopar?
10: És un dinar-sopar.
17: O era un dinar...
2: Va ser un sopar. Es va acabar allargant a un sopar. Ah. No, va ser un sopar, no?
10: No se sap ben bé. Mireu l'episodi i ja veureu si és un dinar, un sopar, a veure què es diu. I també tot el que va passar a la festa de 150 anys d'Estrella d'Am, que realment...
2: Que ha sortit l'anunci, per cert.
10: Ai, sí.
2: Increïble. Ah, l'anunci d'Estrella. Sí. I Déu sap que jo sóc dura. Increïble.
10: La Muixca tallant-li els cabells a la Greta.
2: No només està ple de vips, sinó que m'agrada realment la història. Crec que està superben entrellaçat, la narrativa. Hi ha molt cameo de famós i això ens dona de menjar aquí el que no surti. I molt cameo de famós que normalment no el veiem parlar en català, com per exemple un Relsby parlant en mallorquí. Jo crec que hi hauries d'haver sortit tu, Julián, en aquest anunci. Bueno, Marta, doncs parla amb la gent d'Estrella. Molt bé, ho faré. Marta, és que ets com si fossis la meva Sandra de la Goico, però sense ser-ho. Només t'enfades molt quan no m'han trucat. És que et mereixes tantes coses. Gràcies, Marta. Tot.
10: També surt, la Goico?
2: La Goico surt.
17: Ho fa molt bé. Fa molt bé perquè jo patia per si...
2: No és el primer cop que ella fa d'actriu.
17: No, perquè ella no és especialista,
10: també és veritat,
17: diguéssim,
10: sent actriu. Són segons.
17: Però a vegades quan tens només una línia...
2: Clar, és més pressió.
17: És molt difícil tirar-la i que encaixi, Pot sortir allà com un bolet.
2: No et dona temps de construir un personatge amb una línia, clar.
17: No pots treballar, no saps qui ets. Qui sóc jo?
2: Qui era? Feia de Goico o feia d'Eulàlia?
17: Qui era jo?
10: Diuen que anava acompanyada del rodatge, que van acompanyar
2: d'en Manu Moreno, clar, perquè és quan es van filtrar aquelles fotos a la Costa Brava.
10: I mentre rodava el Manu banyant-se allà.
17: Bueno, què has de fer?
10: Molt bé. Doncs, si voleu, podem també anar cap a Hondures, nosaltres.
17: Ellos cochinos.
2: Dona temps.
17: Sí, mira.
2: Ja saps que avui en dia no sé què passa, que hi ha un vol molt directe.
10: Doncs ja som allà, avui arriba la gran final de Supervivientes.
2: És avui? Per fi, perquè llueix.
10: Ho hem oblidat moltíssim.
2: Mig any a les illes, aquestes.
10: L'Alba Paola està allà concursant i és una de les finalistes.
18: Soy finalista, soy finalista, sí! ¡Toma! Esto ni en mis sueños. Gràcies.
10: Realment ella ja és a Madrid, perquè avui es farà la final al plató.
2: Molt bé. Ha estat tot aquest temps sense fumar?
10: En principi, sí. Sempre es diu que fan una mica de trampes i tal, i els càmeres els hi donen, però entenc que sí. Han sigut 98 dies que ha passat a Cayos Cochinos.
2: M'agafen calfreds, o sigui, de l'horror que em sembla.
10: I, de fet, avui encara no se sap si guanyarà o no, perquè primer ha de passar una salvació. Vull dir, ara mateix està nominada, després, si avança, diguéssim, arriba com a finalista oficial, perquè hi ha quatre altres persones que opten al
2: premi. Però li estan fotent una campanya des d'In Management, que fins i tot han activat la Belén Esteban, que crec que ha fet un story dient voteu l'Alba.
19: A tot això, quan parlarem de la casa nostra?
10: En algun moment podem parlar de la casa nostra, també.
19: S'ha publicat
10: potser
19: segona temporada. Jo ni me n'havia assabentat, perquè com que només me n'assabent totes les novetats de 3CAT a través d'en Marc Andreu...
10: Home, doncs mira que s'ha dit, vas passejant pel metro, per exemple, tu no l'agafes.
19: Jo no agafo el metro.
17: La Julio no agafem el metro.
10: Sí que hi ha molts cartells.
19: Hi ha gent, ara fliparàs, que viu fora de Barcelona.
10: Hòstia puta.
19: Sé que sembla mentida, però hi ha gent que viu fora.
10: Doncs està dient moltíssim, i n'hem parlat també aquí a Catalunya Ràdio.
19: A Cardedeu no han penjat cap cartell.
10: Encara.
19: No, i a Vic tampoc.
17: A Vic fa dies que no hi vaig, però a Gurb no ho sabem.
10: Si mires TV3 aquest dilluns, vas poder veure-la.
19: Jo no miro mai TV3. Mai. Fa anys que no obro TV3.
10: Doncs un dia d'aquests comentem, perquè hi ha famosos que han sortit a la... Com per exemple la Melero. Podem en un altre moment escoltar-los.
17: Molt bé, doncs escolta'm, en un altre moment ho farem.
10: Demà a les 6 al Teatre Coliseum, tothom que tingui entrada.
2: També hi haurà programa aquí.
17: Ja
2: ens reparem.
19: Hermione
2: Granger.
17: Una de les dues coses serà gravada.
19: Home, ahir ja se'ns va empatar el programa. Això no ho podem tolerar.
9: una de les dues coses, si no es pot estar missa i repicant, que diuen. Llavors, alguna cosa haurem de fer. Nois, que vagi molt bé, ho deixem aquí. Demà hi tornem a partir de les 6 de la tarda. Fem una pausa i de seguida comença el Top Costa.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamaratzis a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
5: Júlia Pasqual, un nou camí.

Avui parem l'orella en una veu jove que apunta maneres, Júlia Pasqual. Desprèn calidesa i tendresa parts iguals en els dos senzills que ha publicat, l'últim, aquest Tots els camins, on es fixa en aquell moment en què, segur que us ha passat, coneixem una persona i de cop i volta tot el que veiem en el nostre dia a dia ens recorda a ella.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Tot costa.
2: Avui que arrenca el Mundial és inevitable la sensació que una competició inflada per la FIFA a 48 equips difícilment ens ho farà passar millor, especialment en una insulsa primera fase. Això sí, pels que ens agrada el futbol, les pròximes 5 setmanes i mitja són la festa major de cada 4 anys.
1: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Són les 7 d'aquest dijous 11 de juny de 2026, el dia D, el dia de l'inici de la Copa del Món de Futbol, que arrencarà d'aquí una estona a l'Estadi Azteca de Mèxic. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Ja tot a punt, eh? Una hora i 59 minuts.
1: Tot a punt per aquests Mèxic-Sud-Àfrica, el partit inaugural, i per aquests 104 partits. T'he començat sentint i he estat a punt d'agafar-me el vol de tornada d'Atlanta cap a Barcelona, però bé, després us acabarà arreglant, que sí, que ens ho passarem bé, clar que sí.
0: No, jo no he dit que ens ho passarem bé. He dit que és la festa major, que ens ho passarem bé. Li preguntarem a Infantino d'aquí un mes i mig.
1: Ens ho passarem bé. És veritat que aquesta primera fase té menys partits interessants que en d'altres mundials. Des del nostre punt de vista, si li expliques a Curaçao, sí, per exemple, segur que troba que són partits molt interessants.
0: Sí, sí, sens dubte. Què ens esperen les pròximes hores d'aquest primer dia de Mundial?
1: Doncs això, que ara les... d'aquí mitja hora ja comença la cerimònia inaugural al Ciutat de Mèxic, a l'Estadi Azteca d'aquest Mèxic-Sud-Àfrica, que hi ha, òbviament, moltíssima expectació a Mèxic, que és una reedició del partit inaugural del Mundial de Sud-Àfrica, però amb els papers canviats. Ara l'anfitriona és Mèxic, i que la cerimònia inaugural, com que hi ha tres països anfitrions, n'hi haurà tres de cerimònies inaugurals. A mi, jo en això sí que comparteixo amb tu que no és la part que més m'agrada dels mundials, aquestes cerimònies, però òbviament la FIFA...
0: Una la toleres, la tercera ja et vols tallar les venes, sí, sí, correcte.
1: Sí, cadascuna serà una reivindicació de la identitat cultural de cada país i avui, per tant, tindrem una cerimònia molt centrada en els valors mexicans i en la cultura mexicana, amb el paper picat com a gran protagonista, com a aquest producte artesanal que fan ells per decorar les festes. Doncs avui en veurem bastant en aquesta cerimònia inaugural.
0: Molt bé, doncs cerimònia inaugural, després futbol, a més amb un segon acte a les 4 de la matinada, crec que ho dic bé.
1: Sí,
0: un,
1: sí, sí.
0: Com és això,
1: Txèquia? Corea-República Txeca. Sí, sí.
0: També,
1: Corea-Txèquia, sí, bon partit també.
0: Sí, sí, aquest, si no m'hagués quedat...
1: A les 4...
0: Si no m'hagués quedat ahir als Knicks, jo crec que avui em quedaria.
1: Com que seran les meves 10 de la nit, jo és possible que vagi una estona.
0: No, home, doncs sí, també ens faràs una crònica detallada.
2: Tu estàs allà per veure-ho tot.
0: A veure...
2: Com que igual em quedo a veure'l.
0: A veure si els coreans tenen algun nou una mica que costi menys de 150 milions. Demà t'ho preguntem. La Sònia, els nostres ulls al Mundial, que arrenca d'aquí a un parell d'hores. De seguida ampliem aquest primer dia de Mundial amb una guia pràctica pel que heu de saber abans que arrenqui, però abans hem de saber... Sònia Oleart, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què ha passat a la resta del món esportiu?
3: Doncs l'Atlètic Barceloneta debuta, juga a hores d'ara a la Final Four de la Champions masculina de waterpolo, davant el Ferencváros hongarès. L'altra semifinal la jugaran a les 9, el Prorreco italià i l'Olympiakos grec.
0: A Malta hi tenim el David Tubac, pendent d'aquest Barceloneta-Ferencváros. David, bona tarda.
4: Bona tarda, Jordi,
0: Com ha començat això?
4: Doncs mira, de moment bé, et diria, perquè el marcador és d'empat a 0 i ja han transcorregut ja 3 minuts. Li interessa aquest escenari a l'Atlètic Barceloneta, que ara estrena el marcador. Primer gol, un d'una en superioritat per al conjunt mariner. Doncs és Alessandro Belotto, l'italià, qui marca des de la posició de central. Primer encert en home de més del conjunt mariner per donar el primer avantatge en el partit, i que ha començat bé per l'Atlètic Barceloneta, no només per aquest primer gol, sinó per tenir a 0 el Ferencváros, un equip amb grandíssim potencial atacant i amb un entonat, una Aguirre, el porter de l'Atlètic Barceloneta, que ha començat molt ficat en el partit, tocant pilota, i això serà cabdal.
0: Avui busquem la final amb el Barceloneta, la final masculina. Ahir, David, ni el Mataró ni el Sant Andreu no van poder accedir a la femenina, per bé que el Sant Andreu va tenir molt a tocar, eh?
4: Sí, perquè va anar guanyant tot el partit, va arribar a fer-ho de fins a 3 gols, però en última instància el Ferencváros va forçar els penals, no hi ha pròrroga, s'anava directe als penals, i als penals doncs li van girar l'esquena al Sant Andreu, el vigent campió, que no podrà defensar el títol. Partit molt igualat, com també va ser la segona semifinal entre Mataró i Olympiacos, amb derrota de les maresmenques de 12-14. Demà, per tant, els dos catalans que s'hauran de conformar amb la final de consolació, la del tercer lloc.
0: Tornarem cap a Malta, a veure com li va el Barceloneta. De moment guanyen els mariners per 1-0 al Ferencváros, a veure si poden fer valer aquest avantatge i ser a la final masculina. David, fins ara. Això mateix, l'àrbitre a l'hora. Què més, Sònia?
3: Doncs mira, dos apunts més de waterpolo. El Sabadell masculí anuncia les sortides de 5 jugadors, entre les quals les dels internacionals Alberto Barroso, Oscar Asensio i Martín Famera. I el Catalunya femení ha comunicat 6 baixes, destaca les de la capitana Georgina Bellido, que es retira.
0: Que fa uns dies, quan van guanyar l'Eurocup, li van preguntar per la il·lusió de jugar a la Champions l'any vinent, doncs tururut trompeta.
3: Sí, es retira. I de la internacional, Júlia Frigola, que marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units. En bàsquet, el Barça buscarà aquest vespre contra el Tenerife la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga ACB. El Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podeu seguir, com sempre, al Tot Gira, la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT, amb la Carme Lloberes i l'Ernest Macià.
0: Al Palau ja, Ernest Macià, bona tarda.
2: Com estem, Jordi?
0: Què? Quina pinta et fa això avui? Perquè ja se sap que ha guanyat moltíssim, tant com de 33 va guanyar el Barça el primer partit.
2: Sí, sí, va guanyar 33, sí, sí, molt clar, bé, superiors.
0: Això no vol dir res de cara no. al segon partit. Quina pinta et fa tot plegat que avui li posarem el llacet per anar cap a Tenerife?
2: A mi em fa l'efecte que sí, i no vol dir que el Barça hagi de guanyar de 33 com l'altre dia, ni molt menys.
0: No, home.
2: Però penso que sí, sí, que veient el que vam veure, sobretot perquè el Tenerife, des de fa 14 partits, des de que hi va haver baixes com les de Schermadini, Fittipaldo, des de que van fitxar Patty Mills, sí que fa algun punt més, però també en rep 18 més per partit. És un equip que rep molts més punts. Aleshores, ja ho diuen, l'atac guanya partits, la defensa guanya campionats. La veritat és que si deixen encaixar tants punts al Barça, ho tindrà una miqueta més, més senzill.
0: Ahir la penya va estar a punt, tant a punt com que va forçar la pròrroga al Roig Arena de fotre-li l'aigua a casa al València, un autèntic partidàs.
2: Sí, sí, a més va coincidir amb l'espectacle de Gaudí a la Sagrada Família i jo tenia dos espectacles.
0: Home,
2: a les pantalles, no? Sí, sí, no, i alhora, a més, estava sincronitzat tot perquè guanyés la penya. I doncs va passar que no, i aquesta és la pregunta. Va deixar escapar la penya l'única oportunitat que tenia de plantar cara al València? Bé, d'entrada, allò va ser inoblidable, allò que vam viure ahir, i demà un altre partit, jo tendeixo a pensar que ahir era l'oportunitat, però qui sap.
0: Doncs esperem que no tingui raó el nas de l'Ernest Macià. El partit és a les 8, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, us hi poseu a 3/4, eh?
2: Exactament, estarem aquí un quart abans.
0: Gràcies, Ernest, bona transmi.
2: A tu, Jordi, una abraçada, gràcies.
3: Ha mort Eduard Portela als 91 anys, l'històric dirigent clau en la creació i modernització de la Lliga de Bàsquet i la creació de l'ACB, deixa un llegat decisiu en aquest esport, va ser president de l'ACB entre 1990 i el 2013, abans va passar per les banquetes del Montgat, el Sant Josep de Badalona i el Barça, amb el qual va guanyar una copa abans de liderar la direcció esportiva blaugrana durant 9 anys.
0: Descansi en pau, una figura eminentíssima, evidentment en el bàsquet català, però també en l'estatal, com ho testimonien aquestes més de 2 dècades al capdavant de l'ACB.
3: El bàsquet Girona ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'aler pivot eslové de 26 anys, Aliaš Kunk, que firma per
0: no,
3: un
0: perquè
3: any
0: no,
3: i arriba
0: no
3: procedent
0: conec,
3: de la Lliga polonesa.
0: Igual que
5: molt bo.
3: Aliaš Kunk.
5: Molt bo.
3: Bé, a la Lliga femenina, l'Uni Girona ha fet oficial aquest matí que l'escorta Marta Canella no continuarà l'equip després de jugar-hi les 3 últimes temporades. I a la NBA, no sé si cal que ho digui jo, ho pots dir tu, els Knicks de Nova York s'han situat a només un triomf d'aconseguir el títol en superar aquesta matinada als Spurs de San Antonio per 107-106.
0: Partit absolutament memorable. Els Spurs guanyaven de 29 a l'inici del tercer quart i els Knicks han fet una remuntada colossal, històrica. Mai una remuntada així s'havia vist als play-offs i encara menys en una final. En parlarem després amb el Colomer, fins i tot també de la imatge icònica del cop de dits d'Anunobi, que ha servit per acabar guanyant el partit a l'últim segon, quan Brunson havia fallat el triple de la victòria. Una nit gran, una matinada gran, de fet, pels aficionats dels els Knicks, que ara ja ho tenim a tocar.
3: El Barça d'handbol viatja cap a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte els blaugranes s'enfrontaran a l'Alborg danès en la semifinal.
0: De fet, tenim l'expedició del Barça i Ramon Salmurri, que és encara més important, camí de Colònia. Avui escoltarem una conversa que hem mantingut amb Ludovic Fàbregas, el pivot blaugrana, just abans d'anar cap a Colònia.
3: Milers d'aficionats ja han assistit avui al circuit per veure els pilots de prop, tot i que fins demà l'activitat no arribarà a la pista. A Montmeló, l'asturià Fernando Alonso ha explicat que probablement la de diumenge és la seva última cursa de Fórmula 1 aquí a casa nostra, ja que fins després de l'estiu no decidirà què fa amb el seu futur. Demà els primers entrenaments lliures.
0: Alonso sempre sembla que marxarà i a punt de fer els 45 encara belluga, és a dir, que jo no em precipitaria. Li preguntarem després a l'Oriol Rodríguez, que ha estat avui a Montmeló.
3: I a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. És el pivot de 29 anys, Eric Pérez, que arriba procedent del Rivera Navarra i firmarà per 2 anys. I l'atleta nord-americà Jacob Starp ha batut aquesta matinada el rècord del món, el 110 tanques a Eugene, als Estats Units, durant els campionats universitaris, amb un temps de 12 segons i 75 centèsimes. Ha rebaixat en 5 centèsimes l'anterior rècord.
0: Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta, evidentment mundialista, per la nostra audiència.
3: Doncs fàcil, una pregunta fàcil. Qui guanyarà el Mundial? Resposta oberta, podeu dir la vostra, tant a Twitter com a Facebook, com a Instagram, del Tot Costa.
0: Des d'ara i fins les 9, ja en moda mundial, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
5: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
0: Avui amb la companyia del Santi Jiménez, que no sé si és que troba a faltar la Sònia Gelmà, però ha estat inexplicablement silenciós. Et trobes bé?
6: No trobes. Com si fos la Juliana Canet, trobo a faltar la Sònia Gelmà.
0: Molt bé.
1: Però no ha estat callat, que ja m'ha encarregat deures, que el coreà txec, bueno, República Txeca, l'haig de mirar.
0: Pel que és habitual, però, que és la segona veu,
6: no és el mateix,
0: avui ha estat pràcticament...
6: Hi ha un buit insubstituïble.
0: Pràcticament testimonial. Mireia Vera, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Tot bé?
7: Molt bé. Veig que avui vens corporatiu amb els New York. Home, i content, no?
0: És que si no me la poso avui, no me la poso.
6: No, posa-te-la avui. Jo crec que està fet, no, ja?
0: Sí, ara ja està. Sí. Però t'haig de dir que quan
6: ja, parlem
0: de 29 estava
6: ja
0: perdut.
6: Ja la merda.
0: Clarament. Estàvamos en la B. Amb
6: sí, sí. La qüestió és que no torni a entrar Trump al pavelló.
0: No, clarament. Clar. És que li haurien de prohibir. Jo no sé per què el van...
6: Perquè l'amo és tan fatta com Trump.
0: O més, fins i tot. Podria ser que més. Jordi Grau, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Bé, i vos?
8: Molt bé, molt bé. Encantat de ser aquí.
0: Sí, m'agrada. Amb aquests bons ànims, no perdem més el temps. De seguida, moda mundial aquí al Tot Costa, abans Tot Costa una dècada.
5: Tot Costa una dècada.
9: Caroline Graham Hansen, bona tarda.
10: Bona tarda.
9: L'any passat ja va ser segona la pilota d'or. Sembla que et comencen a reconèixer. Et veus guanyant-la?
10: No, la verdad que no. Me veo seguir ganando Champions, eso es mi sueño. Y hay cosas en vida que no puedes controlar y estos premios es uno de esos. Pero puedo controlar si vamos a ganar la Champions o no. Eso es, me da motivación y alegría.
5: Tot Costa una dècada.
0: Pilotes d'or encara cap, Champions unes quantes. Més endavant en el programa la Ruth Vila ens actualitzarà quin és l'estat de la renovació de la davantera noruega, que sembla que no està tancada 100%, però que va per molt, molt, molt bon camí, que evidentment és una bona notícia. Ara sí, Mundial a tota castanya.
11: Shakira, we are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We're ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are ready.
21: We are ready.
22: We are ready.
5: El Mundial, al Tot Costa.
0: No m'ho acaba de fer meu, eh?
6: No. No és el guaca-guaca.
0: No. que segones parts. En fi, de seguida la Sònia ens fa una guia pràctica del que heu de saber abans que arrenqui aquest Mundial. Abans us vull preguntar, a títol d'introducció, Santi, Mireia, Jordi, ganes de Mundial, fins i tot d'aquest Mundial superinflat que ens ha preparat el Boden Gianni?
6: És un plaer culpable. Sí, en principi és allò de... fa fàstic que li donin als Estats Units a Trump, fa fàstic a les imatges que estic veient de deportacions, de com arriben les seleccions suposadament de països complicats i que els hi fan uns registres humiliants.
0: L'última a queixar-se crec que ha estat Cannavaro, seleccionador d'Uzbekistan, sí, que diu, bueno, allà en teoria estàvem tots a immigració i només ens van tenir 7 hores allà nosaltres.
6: Exacte, com un jugador també d'Iraq, com
7: un àrbitre.
6: L'àrbitre de Somalí, sí. Els preus de les entrades, la mercantilització... Infantino dient que són preus de vergat, i si Infantino és un personatge nefast, absolutament.
0: Sí, sí.
6: Però tot i això,
0: tens ganes de Mundial. Mireia.
7: Jo tinc ganes de les fases més avançades, és a dir, aquestes fases més classificatòries em fan una mica més de mandra, perquè crec que hi ha seleccions que és impossible o gairebé impossible que puguin guanyar, i quan ja es comença a posar amb les seleccions que tenen més nivell és quan em motiva més el Mundial, però veurem com arriben també els futbolistes després d'acabar la temporada, però sempre és una cita, no?, que crec que no es pot fallar, que s'ha de seguir, i que acaba, no?, moltes vegades doncs, portant a futbolistes més desconeguts a fer-se veure, a futbolistes que ja marquen la diferència que ho segueixin fent, a futbolistes que tens moltes expectatives no les compleixen, i crec que sempre és interessant.
0: Després us preguntaré, evidentment, qui veieu favorit, etcètera, etcètera. Grau.
12: A veure, així a priori hi ha condicionants que diuen que ara mateix estaria situat en el costat dels poc interessats. La quantitat de seleccions que hi ha, l'altre dia em mirava aquesta fase preliminar, la fase de grups, vaja, i salvava així d'entrada 6-8 partits, sí. Si tu vols. 6-8 partits. Jo una mica com la Mireia, esperant que arribin als quarts de final, tot i que reconec que d'aquí allà segur que miraré partits de futbol que a priori hauria estat impensable mai. I pensar que m'aturaria davant de la televisió a mirar-lo. L'horari tampoc no ajuda gens.
0: No, ja, però,
12: quan els partits són allà al continent americà no ajuda, però bé, és el que hi ha.
0: Sí, sí, això és una mica inevitable, perquè clar, si volem fer mundials, que això sí que ha de ser així, en tots els fusos horaris o en continents diferents, doncs ara ens toca pillar els europeus, però vaja, la resta d'organització sí que l'anirem veient. Sobre quan... Per dir-ho així, entre cometes, quan comença el teu Mundial, deia el Grau, a quarts. Clar, a setzents segurament, si tot va més o menys normal, potser no et trobes grans eliminatòries.
6: Però pot haver-hi, eh?
0: Però pot haver-n'hi, i a part, encara que sigui una selecció favorita contra una que no ho és, clar, com ja és de 90 minuts,
6: ja és un partit.
0: És una mica com el que ens passa amb la fase de cau de la Champions, que a vegades...
6: Però no, a 700 pot haver-hi una Espanya-Argentina, per exemple.
0: Dic si tot va normal, que és que les dues facin primera de...
6: Normal és que...
0: Argentina a la primera fase
6: faci alguna patinada.
0: Sí, sí, jo ja... A les diverses...
6: És difícil amb el grup que té, també t'ho dic, però...
1: Sí, però... A Qatar l'Argentina comença el Mundial, sí, perdent amb l'Aràbia Saudita.
0: Sí, ja. Argentina, si no m'equivoco, a Qatar... Passa la primera fase gràcies a una victòria agònica contra Mèxic a l'últim partit.
6: Després d'haver atracat a Polònia.
0: Certament. Molt bé. Jo
12: tinc nostàlgia d'aquelles Eurocopes que després de la fase de grups, que era curtíssima,
6: ja
12: t'anaves a quarts. Sí. Allò era una meravella.
0: Clar, però és que llavors hi havia tants pocs equips que ja la primera fase ja era la bomba. És a dir, ja te'n podies anar al carrer.
12: La fase de grups era una meravella.
0: Ara, perquè a una selecció del nivell d'Espanya o Argentina l'eliminin a la primera fase, ho ha de fer expressament.
7: És complicat, ho ha de fer molt malament.
12: Passen 8 dels 12 tercers, no crec? 8 dels 12.
1: Sí, són 12 grups de 4 equips, passen tots els primers, tots els segons, i 8 dels 12 tercers. Per tant, en aquesta primera fase és molt difícil que una gran selecció quedi fora.
0: No, ho has de fer expressament.
12: Sí. És que igual hi haurà alguna selecció que sense guanyar cap dels 3 partits pot passar de fase sense guanyar cap partit dels 3.
0: Una selecció gran, si no es presenta un partit, jo crec que passa igual.
6: Igual.
12: Igual.
0: Molt bé. Sònia, Fem quatre números d'aquest Mundial en xifres. Quins números, quines dades et criden l'atenció abans de començar?
1: Mira, més enllà del fet aquest de l'ampliació de 16 seleccions més respecte a l'últim Mundial, és a dir, de 32 a 48, que són 104 partits, que hi ha 1.248 jugadors, clar, l'ampliació fa que també sigui un rècord pel que fa a la presència de futbolistes, 11 jugadors catalans, 9 a la selecció d'Espanya i 2 al Marroc, i un seleccionador, que és el Robert Martínez, de Balaguer, que és el seleccionador de Portugal. Dels 1.248 jugadors, un 70% debuta en aquest Mundial, és a dir, juga per primer cop un Mundial. Això marca un clar relleu generacional, s'apaguen estrelles com Messi i Cristiano, n'arriben de noves. També és cert que hi
0: té molt
1: a veure... 6
0: Mundials els dos, Hosti, Déu-n'hi-do.
1: 6 Mundials cadascun dels dos.
0: Crec que hi ha Memo Ochoa...
6: Memo Ochoa ha anat amb 42 anys, crec.
0: Què passa? Clar, Memo Ochoa no jugarà segurament ni un minut, i en canvi Messi i Cristiano, evidentment, seran pals de paller.
1: Cristiano no, però Messi encara tindria un marge per edat, per un setè Mundial, el que passa que crec que... Home, per edat...
0: Sí, home, clar,
1: el futbolista més gran d'aquest Mundial és Craig Gordon, l'escocès, amb 43 anys. Clar. Messi, per edat, el següent en tindria 42.
0: Encara que tingués 47, Scaloni ja va dir que Messi anirà al Mundial fins que ell vulgui. Cosa que comparteixo.
1: Vaja, jo crec que és l'últim Mundial de Messi i Cristiano, d'això hi ha poc dubte.
0: També et dic que la nit que va guanyar Qatar, Servidor estava convençut que no veuríem Messi en un Mundial, i va, ui, queda muy lejos, i no saps com...
6: No, de fet, durant la classificació...
1: Ja hi som.
0: Han passat 4 anys.
6: Durant la classificació va de fer unes declaracions Messi com dient que no tenia molt clar si anava al Mundial o no.
1: Sí. És que ja l'anterior Mundial, per Messi, recordo que durant aquells partits ell parlava obertament que aquell era el seu últim Mundial, el de Qatar.
0: Sí.
1: Però després les coses han anat com han anat, ell encara es troba bé i encara jugarà aquest sisè Mundial. Dèiem que Craig Gordon, l'escocès, és el més veterà, el més jove...
0: No confondre amb el nostre Flash Gordon, que ahir va patar bastant amb l'últim amistós d'Anglaterra, gol de penal i assistència,
1: Sí. El més jove...
6: Aquest no el va veure,
1: No, vull dir que sí, vull dir que ja ho sé, però vull dir que no tinc res més a aportar respecte a això. Jo estic amb la meva guia,
0: perdó.
1: Em sembla bé que vagis aportant, però estava amb els veterans, i el jove és un dels futbolistes que avui serà en el Mèxic-Sud-Àfrica, perquè és Gilberto Mora, que recordaràs, Costa, que és d'aquell futbolista que ens en va parlar la Caçatalents a principi d'aquesta temporada, jo crec,
0: sí.
1: I ens en vam enriure una mica, perquè
6: és
1: dels xoles de Tijuana.
6: A veure quan apreneu.
0: Que no sigui que avui ens en torni a parlar quan parli dels jugadors a seguida del Mundial.
1: Home, jo vingués avui, jo fos ella, i vindria amb una medalleta, òbviament.
6: Jo vindria amb...
1: 17 anys i 7 mesos. És el futbolista més jove, i perquè us fa una idea de la quantitat de futbolistes joves que hi ha, Lamine Yamal, que en té 18, no està en el top 10. És el 12è més jove. És veritat que Lamine Yamal en breu farà ja els 19, però no està al top 10 de futbolistes més joves. Pel que fa a les lligues que més aporten, la Premier, evidentment, és la que més, amb 163 futbolistes. Si li sumem els que té a la Championship i a la tercera categoria encara, arriba als 200 futbolistes per el que fa a les lligues angleses, que doblen la segona lliga que porta més, que és la Bundesliga, amb 100 futbolistes. La tercera ja seria la Lliga Espanyola amb 81, però era prop França amb 79 futbolistes.
0: El que és bèstia d'aquesta dada no és que en tinguin el doble que les altres, que més o menys és previsible, sinó que un tio de First Division o uns quants tios de First Division estiguin jugant al Mundial.
6: Molts d'Haití, molts de Corea, molts de
1: Selecció. Sí, de fet...
0: Ja, però que no n'hi ha aquí de primera ref que jo sàpiga jugant al Mundial.
6: Perquè no fitxen gent de Corea ni d'aquí.
0: No.
1: Però és veritat que dos de Nova Zelanda són de la tercera categoria anglesa i un d'Iraq també és de la tercera anglesa. Pel que fa als clubs, el que més aporta és el City amb 19 futbolistes, el Bayern amb 17, Arsenal i PSG amb 16, i en el top 5 encara s'hi manté el Barça, que és el cinquè club que més aporta, amb 15 futbolistes.
0: Molt bé, doncs aquests són els números més destacats. Pel que fa a les seleccions debutants, naturalment n'hi ha unes quantes.
1: Sí, n'hi ha quatre. La que crida més l'atenció és Curaçao, perquè és el país més petit en superfície i en població que ha jugat mai un Mundial. I, a més, crida l'atenció que 25 dels 26 futbolistes de Curaçao, 25 n'han nascut a Països Baixos. És a dir, que aquí han fet una mica de pesca de la Lliga Holandesa. Curaçao.
0: És que després... Curaçao, jo diria que és una...
6: Va ser colònia.
0: I no sé si d'alguna manera està lligat a la...
6: A Surinam.
0: Ah, clar, doncs...
6: De fet, en la tasca de buscar els jugadors, molta l'ha fet Patrick Kluivert.
0: És que Patrick Kluivert va ser seleccionador de Curaçao. Ara no ho és, oi?
6: No.
0: No, doncs...
1: I me'n falten tres, Cap Verd, Jordània i Uzbekistan, que ho he comentat abans, el seleccionador és Karabaro, que és, i l'estrella d'Uzbekistan és el defensa del City, Kusanov. També és, sí, clar. És l'únic futbolista probablement conegut d'Uzbekistan, o com a mínim conegut per mi. Potser la Casa de Lens en té algun més de conegut.
0: Crec que Uzbekistan no ho toquem avui, ja ho farem un altre dia.
1: A mi, ara que parlàvem de Cannavaro, m'ha cridat l'atenció especialment. Jo crec que més que futbolistes, que n'hi ha molts de desconeguts, a mi m'agrada mirar quins són els seleccionadors, perquè hi ha autèntics clàssics, com Carlos Queiroz, ex del Madrid. Jo crec que fa anys que va fent saltant de selecció en selecció. Aquest cop és seleccionador de Ghana. Marcelo Bielsa, amb Uruguai, és el tercer mundial amb una selecció diferent. Prèviament ho va fer amb l'Argentina, que no li va anar gaire bé, i amb Xile. Ancelotti al Brasil, Lopetegui al Qatar, i després relacionats amb el públic català, i a Ronald Koeman amb els Països Baixos, Pochettino amb Estats Units, Christiansen, aquell futbolista de l'època dels 90 del Barça, és el seleccionador de Panamà,
0: sí.
1: Robert Martínez, ja ho sabeu, de Portugal, Ralf Rangnick, que és aquell tècnic que va enamorar Joan Laporta, és el seleccionador d'Àustria, i el d'aquest vespre, que ja n'hem parlat aquests dies, Javier Aguirre, que afronta la seva etapa, tercera etapa com a seleccionador mexicà, després del 2002, 2010, i ara el 2026 torna a dirigir Mèxic.
0: Jo pagaria perquè avui...
1: Que, per cert, a l'estaf hi ha Rafa Márquez.
0: Sí. Márquez...
1: Futur seleccionador mexicà.
0: Márquez, abans, quan deies que repeteix el partit inaugural del 2010, aquell dia va marcar Márquez, va marcar el gol de Mèxic, avui és assistent de Javier Aguirre. No s'ha mogut una rúbrica millor a la primera jornada del Mundial que guanyi Mèxic i Aguirre digui allò d'un guiquito i a dormir. Molt bé, doncs aquestes són les xifres que heu de saber d'aquest Mundial, que arrencarà d'aquí una hora i mitja mal comptada. De fet, encara no tenim senyal, però la cerimònia inaugural ha d'estar a punt d'arrencar a l'estadi Azteca de Mèxic DF. Nosaltres de seguida obrim una sessió de Torquelab per saber quin tipus de Mundial espera, quines seleccions li fan més patxoca, però abans, i durant el programa d'avui, us anirem presentant les firmes que ens acompanyaran més enllà de les habituals durant aquest Mundial al tot costa, i començo per un ex del Barça que des de fa uns anys és entrenador assistent del West Brom a Anglaterra. Parlo de Damià Abella.
13: La firma.
14: Molt bones, sóc Damià Abella i em podeu sentir comentant el Mundial al tot costa. I quina selecció crec que té més opcions? Bueno, hi ha tres. La primera és França, un clar candidat, pel nivell dels jugadors que té, és impressionant. Ara bé, com tu fas per posar els jugadors i com distribueixes els rols en una plantilla tan bona i tan de tant nivell? Crec que aquí és el gran problema que poden arribar a tenir. Ha passat altres vegades i pot arribar a passar. Si ho fan bé i ho coordinen bé, un gran rival. Anglaterra. Tot i deixar jugadors molt interessants i molt bons a la illa, en aquest cas Thomas Tuchel, ha fet una selecció molt curiosa i molt interessant. Veurem si té capacitat que sigui molt competitiva. I per últim, la meva gran preferida, favorita, perquè guanya el Mundial, crec que és Espanya. Perquè té el talent, té la cohesió, té una base de jugadors del Barça i, a més, crec que està molt i molt ben feta aquesta plantilla, amb laterals, amb opcions... I tinc la sensació, sempre he pensat que en el futbol, si sumes talent, però sobretot cohesió i ganes, s'ho acaben portant tot. Així que aquesta és la meva predicció.
0: Damià Abella, el primer de la primera de les nostres firmes aposta per Espanya com a favorita. No s'hi val dir que és un mundial molt obert. Hemos venido a jugar. Santi, la teva favorita.
6: Jo crec que la favorita s'hauria de dir a partir de la segona jornada de la primera fase.
0: És aquest... Dijous vinent, t'ho preguntem.
6: Sí, però perquè jo crec que les favorites a priori, tots direm els mateixos, direm França, direm Brasil,
0: no, però aquí t'en
6: Espanya,
0: demanem
6: Portugal,
0: una,
6: perquè... però és veure... La que guanya el Mundial és la que millora més durant la competició. I vist el que hi ha, jo, a mi em sembla que indiscutiblement França ho té tot per guanyar, però no la guanyarà, perquè hi ha massa. Amb un altre entrenador, potser França sí que podria... El que comentava ara el Damià, no? Que és,
7: sí.
6: Que és amb Deschamps em veig... Un altre entrenador sí que faria conjugar tots aquests. Deschamps, que és molt amarrategui, no sé com ho faran fer. Per tant,
0: no, però
6: em tiro per Espanya.
0: Vinga, doncs un altre vot per Espanya. El molt amarrategui, que coincideixo... ha fet un títol i una final, vull dir que...
6: Sí, no...
0: Té una selecció
6: que
0: és espatarrant.
6: El que passa és que fa bastant... Sí,
0: fa ràbia que jugui
6: fa
0: així
6: bastanta passar de veure.
0: Amb la selecció que té. Mireia.
7: A veure, jo tinc dubtes, però veig que ens hem de tirar a la piscina. Jo també crec que... Jo voto per França, sé que és difícil que pugui guanyar perquè en algun moment donat tindrà tres jugadors allà dalt i l'equip partidíssim, però és que em sembla una plantilla espectacular. Doué, Olivier, Dembélé, Mbappé, la defensa Saliba i Upamecano, és a dir que no veig una plantilla molt, molt descompensada.
6: El problema són Rabiot.
7: Exacte, sí, al mig del camp, no?
0: És increïble que Rabiot continuï jugant al mig del camp.
6: És increïble.
7: Sí. I veurem
6: Rabiot
7: que...
6: Rabiot i Chouameni.
0: Bueno, però Chouameni.
7: Sí,
6: però hauria d'haver algú amb més futbol.
7: Sí. I crec que és la plantilla que si miro banqueta, si mires 11, és la que a mi em dona més confiança. Ara, jo estic també molt amb el que diu el Damià, és a dir, Espanya és una... potser és la que menys figures té, la selecció, no? Potser tens un Lamine Yamal, però tens molts futbolistes treballadors, tens un perfil, no?, que a mi em sembla més baix que França, més baix que Portugal... I crec que si les coses li van bé, no? Perquè a vegades el Mundial també són dinàmiques, eh?
6: Dinàmica.
7: I això crec que és important tenir-ho en compte.
6: Superar moments complicats i de tirant.
7: Sí, exacte. I per tant, jo estic entre França i Espanya. Però vaig en França, vaig en França.
0: Vinga, doncs tenim dos a Espanya, un França Grau.
12: Per mi França té indiscutiblement la millor davantera. O sigui, l'estol de davanters que té, no hi ha cap altra selecció que ho tingui. Però per mi... el millor equip i, de moment, la selecció que juga millor i, per tant, la meva favorita és Espanya.
0: Molt bé, doncs la cosa està bastant clara. De seguida obrim el laboratori. Abans passo per Malta, David Ubach. Hem arribat al descans del Barceloneta Ferencvaros, la semi de la Champions, i va bé.
4: Va molt bé, Jordi, perquè està guanyant el descans 6-3. L'Atlètic Barceloneta, primera vegada que assoleix la renda de 3 gols. L'equip mariner, fonamentada en dos noms, sobretot. El primer... ha agegantat el porter Unai Aguirre, ho ha aturat absolutament tot, perquè per deixar en 3 gols l'actual bicampió d'aquesta

0: el tot costa. T'he sentit a la tarda amb el Garriga. Mm-hmm. Tu ets un tio entusiasta en general i a tu t'és igual que 5,48, que 77. Tu estàs encantat amb el Mundial.
1: Home, sí, em fa il·lusió, tot i que, com dèieu, hi ha partits que així d'entrada fan més por que no alegria, no? Però sí, jo crec que bé, serà un aparador de jugadors que no coneixem, de seleccions que no coneixem, de gent que retrobarem, com seleccionadors com Canavaro amb Uzbekistan, Advocat amb Curaçao, és a dir, gent que dius, ostres, on eren, no?, fins fa 4 dies. Mm-hmm. Bé, i això sempre alegra una mica el viatge, un viatge que serà llarguíssim i un viatge que, és veritat que el primer tram té molts revolts fins que no agafem l'autopista de les eliminatòries, com dèieu abans, doncs, així d'entrada el cartell no és tan atractiu perquè hi ha pocs partits de seleccions de primera línia.
0: Aquí a la taula hi ha hagut força vots per Espanya, un per França, però a tu et convenç més Portugal, eh?
1: Sí, jo crec que Portugal és a la línia d'aquests equips. Fa la sensació que Europa és clara candidata a endur-se el títol. Ni l'Argentina ni el Brasil viuen el seu millor moment. L'Argentina és veritat que ha donat continuïtat al 2022, però clar, són 3 anys i mig més grans i per tant l'equip, sobretot amb Messi, que no sabem ben bé quin rol desenvoluparà. La veritat és que veure Messi Cristiano en el 6è Mundial també fa gràcia per veure'ls com van començar, com han transitat en la maduresa i com acabaran. No sé exactament quin paper tindran tots dos a l'equip, no? S'entén que d'un davanter amb molta llibertat per no haver de pressionar, per crear quan li arribi la pilota, però hem de veure quin rol tenen més Cristiano, si són titulars indiscutibles, si la primera fase els seleccionadors els guarden perquè puguin aparèixer les eliminatòries. És el Mundial més llarg i els seleccionadors potser també funcionen una mica diferent a com han funcionat fins ara en campionats tan curts. Bé, crec que Argentina i el Brasil potser no estan en el seu millor moment. Hem de veure com Ancelotti fa competir la selecció brasilera, però entre les europees, evidentment Espanya, França, jo sumo Portugal al grup perquè crec que té una selecció extraordinària de jugadors de molt nivell. Mig camp Vitinha, João Neves és difícil de superar encara que la selecció espanyola tingui un bon mig camp. Nuno Mendes,
0: De fet, Ricard, quan Espanya ja era campiona de l'Eurocopa l'estiu passat, Portugal va guanyar la Nations League, que ja sé que no té rang de gran competició, però em sembla que és indicatiu del nivell de l'equip de Robert Martínez.
1: Sí, té jugadors joves, com fill de Sergio Conceição, Francisco Conceição, té jugadors que estan a punt d'estar ja a passar-se la maduresa, com Bruno Fernández, Bernardo Silva, però és una selecció de molt talent, i hem de veure el seleccionador català, que també fa il·lusió,
0: i tant.
1: Veure com gestiona tot plegat.
0: Mm-hmm. Dius que l'afegeixes, t'atreveixes a posar-la per damunt d'Espanya, França, etc.
1: Bé, la posaria com la meva candidata perquè hem de triar-ne
0: una.
1: Però jo, com explicaven el Jordi Santi i la Mireia, en França mai, jo crec que la història, excepte el Brasil del 70 i els 5-10 que va haver de fer Mario Lobo Zagallo, convertir-los en titulars, no s'ha vist una davantera o una línia tan exuberant com França, que podria jugar en dues seleccions, com a mínim de mig camp cap endavant.
0: Ajudeu-me a recordar, a veure és que, si no us faig una putada. Brasil, el 2006, jo crec que anava amb Ronaldo, Ronaldinho, Kaká...
1: Rivaldo? No?
0: Rivaldo el 2006 encara hi era.
1: Ah, no, 2002.
0: No, jo parlo del 2006, Alemanya, que hi va fotre una petardada, sí. però perquè no hi havia manera de col·locar tot allò junt. Perquè
1: Alemanya és el quadrat màgic, no?
2: En el 2002 afegeix-li a tots aquests Müller, també, que anava, i Viola.
0: Müller i Viola.
2: Müller va guanyar una...
1: Müller, el nebot
2: de São Paulo.
0: Ja, però el Mundial del 2002 les estrelles van ser Rivaldo i Ronaldo.
2: Sí, clar, però que tenia...
0: Ah, vale, ja.
2: No, i Romario.
0: Però no, el 2002 no hi va anar.
1: El 2006 jo diria que hi havia Adriano.
3: Sí, Adriano.
1: Ah, això mateix. Adriano i Ronaldo i Kaká i Ronaldinho.
2: Que s'anava a menjar el món i mira com ha acabat.
3: I Cafú, Roberto Carlos.
0: Que una davantera que sonar el talent del camp no garanteix res, perquè aquest...

0: Aquella selecció, si no m'equivoco, va caure a quarts i no, sí, vaja, no, evidentment no, no va retenir el títol que ha defensat.
1: I aquí hem de veure...
2: Robinho hi havia també.
1: També, correcte. Sí, sí, sí, és veritat. No, no, hi havia... Bé, bé, jo crec que la França d'ara, si agafes els sis davanters...
3: És una salvatjada.
1: És superior, perquè és una cosa que no s'ha vist mai.
0: Almenys aquí no són tots titulars. Això, això de Xavi ja, ja ho ha racionat correctament. No?
3: Sí, sí, no, no, i a més ja, Etiquité i... Sí, sí. I no, no, és que...
1: Exacte, els que no han pogut venir per lesió, no?
0: Sí. Sí, sí.
1: Sí, sí. I veure què passa amb Anglaterra, no?
4: Sí.
1: De la mà de Harry Kane, que ha estat un dels jugadors de la temporada, veure com...
3: L'aposta com... de Tuchel és molt arriscada, perquè el poden cruixir, eh? Per deixar-se Palmer i a Foden fora. Mm. Perquè són...
0: A nosaltres ens interessa que jugui Flash.
3: No, tota la resta... no jugui. No jugui. Quan, sí, quan van, perquè hi van. I quan no hi van, perquè no hi van.
0: No, home, jo vull que Flash faci el tour mundial.
3: Tu vols veure Flash?
0: Clar, tinc molta curiositat per veure'l en un gran escenari internacional. Ja sé que la Champions ho és, però, hosti, un anglès en un Mundial, tot i que no l'han guanyat mai, té pressió. Jo el vull veure.
3: L'han guanyat.
0: Bé, és veritat, el van robar. Jo tinc curiositat per veure'l sota pressió, com a titular, en principi,
3: sí, sí, sí, sí, d'Anglaterra. Sí, sí, sí, sí.
0: Jo tinc curiositat, ho dic seriosament. Ricard, la teva protegida, aquell gatet que tens a la capsa que ningú no hi pensa i dius, aquests m'ho faran passar bé.
1: Mira, que no hi pensa, no, perquè jo crec que més o menys hi pensa tothom, però hi ha dues seleccions que tinc moltes ganes de veure. Te'n afegiré, mira, te'n diré tres: Marroc, Noruega i Colòmbia. Jo crec que són tres seleccions que em criden molt l'atenció. El Marroc perquè pel que va fer a l'últim, sí, Mundial, però per la generació que té de futbolistes de carrer, amb un entrenador que va fer campiona del món sub-20 al Marroc, és a dir, el Marroc sub-20 ha aconseguit el que les seleccions absolutes africanes volen fer, que és el salt de qualitat un dia per guanyar un Mundial, i fins ara tot, des que sóc petit que ho sento, però no passa mai. Noruega perquè torna a aparèixer, però clar, si barreges Holland amb Edegor, Charlotte, el bloc de Bodø Glimt, home, és una selecció com a mínim és suggerent. No sé què sortirà d'aquí, però és una selecció suggerent, per ser entrenada per Solbakken,
3: aquest és aquell que es va picar del Copenhague, sí,
1: correcte,
3: es va picar
1: un guardió, no? I després Colòmbia, perquè crec que també té una selecció amb jugadors de qualitat de mig camp cap endavant, amb Luis Díaz com a capità general.
0: Encara belluga James.
3: James està a la,
0: sí,
3: selecció.
0: Sí, sí. Això no ho entenc, que no tingués cas per jugar al Rayo.
3: Amb la selecció... No, bueno, és que el Rayo et sembla que a Madrid es dedicava a jugar a altres coses.
0: Ja, bueno, però vull dir que si estàs per jugar al Mundial és, no, no, és
3: la
0: estrany.
3: Classificació, a la fase classificatòria, James ha fet una classificatòria espectacular.
0: Sí, sí. Bueno, com
3: amb la selecció.
0: Sí, sí.
1: Però són tornejos curts i aquests jugadors a vegades, ja, pensa ser, que ell va ser màxim golejador d'un Mundial, és a dir, el millor que hem vist de James ho hem vist amb Colòmbia, no ho hem vist amb, sí, un
3: totalment,
1: club.
0: Sí, sí, és veritat. Molt bé, el Ricard i els seus favorits i també els seus gats. Teniu alguna selecció protegida?
3: A mi, a part de Marroc, crec que els hi farà molt mal la baixa d'Abde, que em sembla que s'ha confirmat.
0: Estava
3: que
0: molt bé. Sí, sí,
3: se'l perd sencer. A mi em crida molt l'atenció veure Ecuador, d'aquests, si dius aquestes fricades.
1: Bona, també, bona.
3: Ecuador em sembla un equip, vaig a veure Caicedo, Incapié, Pacho... No sé què tenen davant, però...
1: Poca cosa.
3: De mig cap... Així com
1: però
3: estàvem
1: de mig
3: parlant,
1: cap enrere, sí,
3: de mig,
1: sí,
3: cap enrere et semblen solidíssims.
1: I si mires les xifres de la fase de classificació, ha rebut poquíssims gols. Doncs
3: Pues aquesta seria una de les que em faria gràcia veure.
4: Jo de protegida tinc Japó. És a dir, no sóc un expert en el futbol japonès, però sí que sempre em crida molt l'atenció la disciplina amb la que juguen, el criteri tàctic, tècnicament crec que són molt bons, i veurem fins on arriben, però crec que és una selecció que també cridarà l'atenció.
0: Takekubo, sí, i amb una figura que ara ens descobrirà de seguida la Casa Talents. Grau, tens algun protegit?
2: No, a veure, la meva selecció no juga, no la deixen participar al Mundial, i arribats a aquest punt, jo aniré amb Noruega perquè em va agradar molt la promoció que van fer amb el tema dels vikings. Unes imatges sensacionals allà als fiordofs.
0: Molt bé, doncs és un argument com un altre, el grau va amb Noruega. A veure...
2: Ja sé que no li importa a ningú, però...
0: No, sí, sí.
2: Però crec que està bé que la gent... No, és que no hi ha cap criteri. Crec que la gent pot buscar a xarxes socials la promoció que van fer del Mundial, i la foto i el making-of de com van fer-ho és una cosa sensacional, perquè sembla una seqüència de la sèrie de Vikings.
0: Molt bé, aquesta
2: realment
3: fan la pinta,
2: Fan la pinta, és que a més a més fan la pinta, però és que van caracteritzats de vikings, i és una cosa sensacional. I allà vaig decidir que aniria a Noruega.
0: Molt bé, doncs aquesta casuística que li passa al grau,
2: insisteixo, que no té selecció, perquè la meva selecció no juga,
0: Efectivament, això ens passa a alguns, no sé si a molts. Vinga, a veure què en penseu vosaltres. Per cert, que ja ha arrencat fa uns minuts la cerimònia inaugural, i com deia la Sònia, així a cop d'ull, bé, sí, és bastant, sembla bastant centrada en la cultura local, la cultura ancestral mexicana. De moment no veig que canti ningú i estan...
2: Mariachis?
0: No, més enrere.
3: Estan fent ritus azteques. Saps allò que deia la Díaz Ayuso de menys mal que els vam salvar quan van anar a Hernán Cortés? perquè es veu que aquesta gent no tenia cultura abans d'arribar als espanyols.
2: Cortés the killer.
0: Ara han vingut de cop a l'actualitat, que està sortint una pilota en una Copa del Món de sota la gespa.
5: Football unites us all. El futbol nos une a todos.
0: Molt bé, mira, això ho podria haver dit el papa...
3: Em sembla molt lleig que no hagin tret a Hernán Cortés, perquè aquesta gent no és res fins que van arribar els espanyols,
0: Bueno, ja, potser surt més endavant, tens una hora i mitja de cerimònia. Sònia Oleart, hola de nou.
6: Hola.
0: Qui guanyarà el Mundial? Què diu la nostra audiència?
6: Doncs entre la nostra audiència no hi apareix Noruega, hi apareixen, això sí, el podi entre els oients seria Espanya, França, Argentina, però també treuen el nas Portugal, Països Baixos i el Marroc.
3: A Brasil no li diu ningú,
0: No.
6: Algun així...
3: Però en general...
6: Sí, però en general no, Brasil no.
3: I amb la sort que té Ancelotti...
4: Però aquest paper d'outsider del Brasil li pot anar bé, no?
3: De tant,
4: aquesta sensació que no tenen opcions...
3: Exacte.
0: I crec que ja fa uns quants mundials.
4: Li pot anar millor que d'altres mundials.
3: Però bueno, quan anaven de favorits em van menjar 7 a la semifinal.
6: Sí. Sí. El Damià diu: Espanya, ho dubto, ja que la Mina arriba amb pinces, Olmo tampoc està com a l'Eurocopa, Amoyarzabal de Killer tampoc crec que sigui suficient, aposto més per Portugal i fins i tot crec que Anglaterra està per davant. El Macià diu: veig a Portugal i a Espanya com els millors equips, sobretot perquè crec que tenen els dos millors migcamps del torneig. La diferència entre ells dependrà de que Ronaldo sigui o no un llast pel seu equip. França i Anglaterra també tenen opcions per la qualitat dels seus jugadors. El Biel diu: un segon mundial per Messi faria justícia a la seva figura, però ho dubto, potser Anglaterra o fins i tot Espanya. La M diu: França té un equipàs, Espanya una mica menys, però també jo vull que guanyi Messi. I a Instagram, la Cèlia, per exemple, ens diu: final Espanya-Portugal, guanya Espanya amb gol de Lamine Olmo.
0: Hòstia, ara sí que han retrocedit el temps dels asteques. Canta Manà.
3: Segueixen cantant la marxa.
0: Sí. Des de temps dels asteques. El cantant s'ha assegut...
4: Manà sempre és un èxit
0: assegurat. Sí, és una ple pista. Totalment d'acord. Però bé, els anys passen per tothom, per nosaltres i també per Manà. Va,
4: per cert, mentre estaves pendent de Manà, la Sònia explicava... Molts oients parlaven de la selecció espanyola. Simplement deixem apuntar perquè les grans opcions d'Espanya passen per com estigui Lamine Yamal, que han tornat als entrenaments avui i que en el quart d'hora que ens han ensenyat se l'ha vist participar en el rondo, se l'ha vist molt bé. Per tant, jo crec que alguns minutets ja al primer partit, com ja explicàvem ahir, i com es ve veient des de l'última setmana, dilluns contra el Cap Verd, el veurem a Lamine Yamal.
0: Ho tenim força colla avall i esperem que sigui a fi de bé. Fins ara, Sònia.
6: Fins ara.
0: De seguida una petita pausa, però abans us presento la segona de les firmes que ens acompanyarà en aquest Mundial. És l'exjugadora del Barça, ara a l'Amèrica de Mèxic, la Bruna Vilamala.
7: La firma.
8: Hola, sóc la Bruna Vilamala i em podreu escoltar al Tot Costa comentant el Mundial. Una de les més preferides és Espanya, perquè crec que a nivell de joc és el que més m'agrada, encara que també tinc moltes ganes de veure l'últim ball de Messi. Ens veiem!
9: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
11: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
12: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
13: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
15: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona, perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
16: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
17: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
18: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
19: Evitem el soroll.
20: Ens allunyem de les estridències.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
21: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
19: Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
21: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
22: La firma.
23: Hola, gent de Catalunya. Soc el Jean-Marie Dongu i em podreu sentir a tot costa comentant el Mundial. Per això volia donar les meves favorites. Començaré de menys a més. Per mi, el tercer és Espanya. Jo crec que fins ara, fins al moment, és l'equip que millor ha jugat a futbol, però algun dels seus futbolistes no arriba en un bon moment, sobretot a dos de banda, com és Nico Williams i sobretot Lamine Yamal, que jo crec que la opció d'Espanya dependerà molt del seu nivell. I la segona per mi és Portugal, igual que Espanya són les dues seleccions que millor juguen a futbol, i per mi Portugal té el millor mig camp del Mundial. I també sent còmode contraatacant, és un equip també que es pot dominar amb pilota i és un equip molt perillós i molt difícil de jugar. I per mi l'última i la gran favorita per mi és França. Sobre paper, per mi és la millor plantilla del Mundial, amb alguns dels millors davanters del món, però tinc una mica de dubte sobretot pel caràcter conservador del seu entrenador. Doncs, fins aquí el meu pronòstic del Mundial. Veiem aviat. Una abraçada. Ciao.
0: El Jean-Marie Dongu, exjugador de la base del Barça, va arribar a debutar el primer equip en un partit de Copa, però, evidentment, on va fer carrera va ser a les categories inferiors del Barça, i ara és un descobriment mediàtic del Gerard Romero, tant a Gigantes com darrerament al Fanzone, que hem volgut aprofitar per acompanyar-nos també en aquest Mundial. I també serà en aquest Mundial, a Tot Costa, la Casa Talents.
9: Tot Costa,
21: la Casa Talents.
0: Andrea Ors, bona tarda.
4: Bona tarda, gent.
0: Sorprenentment, avui l'Andrea no ve amb samarreta d'equip de futbol. Quin dia més indicat per venir amb samarreta de futbol? Doncs avui va de civil.
4: He de dir que tinc poques samarretes de seleccions.
0: Home, però és igual, et podries haver posat la...
4: O sigui, tenia una motxilla del Japó, però està per rentar. És que sóc un desastre, gent, em sap greu.
0: Bé, en fi, avui ve amb l'uniforme suplent del Venècia.
4: D'Escòcia, vinc d'Escòcia.
0: D'Escòcia també, sí senyor, molt ben vist. L'Andrea ve a parlar-nos, de la mateixa manera que el Ricard ens ha parlat de seleccions, l'Andrea ve a parlar-nos no d'Mbappé, no de Haaland, no de Lamine Yamal, perquè això seria massa pel seu talent, sinó de jugadors que segurament no teniu controlats. Algun ja ha anat sortint a la conversa, però que poden acabar traient el cap en aquest Mundial Nord-Americà.
4: Avui porto molt de fum i aviam si...
0: molt de fum?
4: Molt de... Avui soc, estic en mode estanc. Aviam si recordes. Fa 6 mesos, val, em vaig llançar un triple, però històric.
0: Sí, abans
4: val?
0: Ho deia la Sònia, des que vindries a posar-te la medalla.
4: I aquí el teniu, gent. El primer nom és Gilberto Mora. Té 17 anys i juga al Xolos de Tijuana. Diguéssim que és la nova sensació
0: del futbol de Simeone
4: mexicà.
1: Avui, si llegeixes tots els diaris, tots els diaris esportius i els diaris de formació general, tots parlen d'aquest tio.
4: Avui debuta.
1: Sí, sí, perquè tothom a roda teva.
4: He de dir que jo, Gilberto...
0: Un segon, és que està per patrant Shakira.

0: ara igual tu tens un compromís. M'ajudes amb el partener de Shakira?
1: Doncs sí, ho fiques en un petit compromís. No passa res.
2: Doncs
1: res. Ara t'ho busco, ara t'ho busco.
0: Burna Boy. Ah, té raó, Burna Boy.
2: Ah, sí, sí, aquest. Sí, sí, sí.
3: Teníem tot controlat.
0: Bé, la cerimònia ens l'hem preparat menys que el Mundial, hem de reconèixer.
3: Doncs bé.
0: Molt bé, ja està bé. Continua sense acabar-nos d'enganxar, tot i que, evidentment, la Ballaruca és la protagonista ara al mig de l'estadi Azteca, on d'aquí una estona, com dèiem, hi haurà Gilberto Mora, perquè aquest nano és jove i és titular a Maguire.
2: He de dir que aquí t'he parlat dues vegades de Gilberto Mora sobre Xolos i em vas fer la mateixa conya sobre sí? Simeone. Sí, sí, sí.
0: Que bé,
2: sí.
0: M'agrada saber que...
2: No, està bé, està bé. Estem parlant del típic...
0: Són fidels als principis.
2: Extrem, interior, petitet, molt creatiu, que li agrada com assumir molta responsabilitat, perquè ell a la final de la Copa d'Or, que diguéssim que és com la Eurocopa Copa Amèrica de la CONCACAF, la va guanyar i va ser protagonista.
0: Mm. I és... Vull dir que seria raonable que un nano tan jove no fos titular d'entrada amb Mèxic.
2: En principi és titular.
0: És titular,
2: en principi és titular.
0: Molt
2: saps
0: bé.
2: Que no té un sobrenom que a tu et moli. I t'he portat un altre jugador de Mèxic que té un sobrenom que et pot agradar.
3: A veure. És impossible que no tingui tindrà un sobrenom a partir d'aquesta nit.
0: A Mèxic no es porta tant com a Argentina.
2: Però té un sobrenom com una mica com avorridet. El Pedri mexicà no ho compro, no em val. Hi ha un tio que es diu, Jordi, es diu l'Hormiga González.
4: Aquest està molt bé.
3: Després de Santi Jiménez, segurament és el millor jugador.
2: És el suplent de Raúl Jiménez.
5: Seria el Chingurri.
0: Correcte. Sí,
2: és el davanter de Chivas, d'on surt de Chicharito, i van fer la conya a la selecció de Mèxic amb Chicharito, donant-li com la samarreta amb el 14
0: a l'Hormiga.
2: El nano, perquè és un jugador de 23 anys, jove, ha marcat molts gols aquest any a Mèxic, i també és un jugador a seguir.
0: Hormiga...
2: Hormiga González.
0: Hormiga González.
2: Tot i que li van posar hormiga, li diuen hormiga perquè es veu que tenia por com a les formigues, perd bastanta aura, no?
0: Sí, la veritat és que sí. M'hauria molat més ja pel mateix, però és Pidi González. Ens ha parlat l'Andrea de Gilberto Mora, migcampista, mitja punta, extrem mexicà, que el veureu d'aquí una horeta al partit inaugural. El segon nom és argentí.
2: El segon és Valentín Barco, de 21 anys, assignat pel Chelsea, un migcampista lateral amb molt de talent, molt de highlight, molt de carrer, és un tio que té moltíssima personalitat perquè jugava a la Bombonera, unes semis de la Libertadores, com si estigués al barri de casa seva. És un jugador que és molt divertit de veure. És veritat que potser no surt com a titular, però pot ser un revulsiu tipus Nico Paz.
0: Clar, és que saps? Aquest... Si, de lateral no dic res, però si ha de jugar per dins, clar, dins tens McAllister, tens Enzo Fernández, ho té bastant difícil per jugar.
2: Sí, aquests partits de preparació ha jugat més d'interior i ho ha fet molt bé, del milloret d'Argentina.
0: A l'Estrasburg aquesta temporada ha estat jugant també per dins. Jo tinc dubtes sobre el nivell d'Andrés del cap d'aquest nano, que va passar pel Sevilla, pel Brighton... De fet, el van estar a punt de matar en un camp argentí perquè va decidir... No, en un camp de Libertadores. Perquè va decidir que driblava posant-se al damunt de la pilota. Aquestes arts...
2: És una mica, sí, és bastant provocador, divertit, sí. No? Una mica de salsa.
0: És com Neymar, però sense ser davanter. A nivell de provocació em refereixo. Molt bé, doncs tenim un mexicà, un argentí i ara ve un anglès.
2: Atenció, Elliot Anderson, de 23 anys, del Nottingham, ha sigut un dels de les revelacions de la Premier. Un migcampista bastant complet, semblant potser a Declan Rice, i pel qual els dos equips de Manchester volen pagar més de 100 quilos.
0: Ahir el Forest va rebutjar oficialment una oferta de 115 milions de lliures del City.
2: Sí, és que són aquests...
0: Lliures, és a dir, amb ecos de 130 a 140.
3: I després dius que Flash és car.
0: És que el bo d'en Elliot el conec ara gràcies a la...
2: Tot perquè
0: la...
2: són aquests perfils com molt físics, de molt recorregut, que fan una mica de tot i a la Premier s'han carit.
0: Perquè aquest a Anglaterra, tenint en compte que juga Rice, no serà titular o
2: aquest
0: juguen al
2: potser
0: costat,
2: és titular,
0: costat,
2: sí.
0: A costat per costat. D'acord, doncs sí. També n'estarem pendents.
2: Però clar, és curiós, un jugador que és probable que molta gent no conegui i estan demanant 120 quilos.
4: És una bogeria.
0: Apunten fonts ben informades del City, el fitxaran el bo d'Eliot Anderson?
2: Eliot Anderson, correcte.
0: Bé, és el que té tenir la cartera del City. No, per 140 no. Doncs vinga, 150, i el que faci falta. Entenc que li deu agradar molt a Maresca, l'entrenador nou del City. I l'últim nom, abans de l'habitual i tradicional aposta de l'Andrea, l'últim nom és un català que tenim cedit al Marroc.
2: Un nano de Terrassa, jugador del Marroc i un dels millors futbolistes de la Lliga dels Països Baixos, tot i que és veritat que això no t'assegura gaire. És un migcampista, un davanter, molt de talent, molt divertit de veure, i que jo crec que aquest estiu donarà un saltet més i és probable que vagi a un equip top.
0: Molt bé.
2: Juga al PSV. PSV.
0: Si m'haguessis d'endreçar per gust personal teu aquests quatre, què?
2: Et diria el jugador més divertit i a més m'agrada perquè és molt provocador, Valentín Barco.
0: No en tenia cap dubte.
3: Cap.
2: Evidentment, el següent, Elliot Anderson, Gilberto Mora i Saibari.
0: Vaja, el nostrat és el que menys et fa la peça. I el triple d'esquenes des del mig del camp és...
2: Avui el triple ve de Japó. Es diu Zion Suzuki, té 23 anys i és el porter de la selecció del Japó i juga al Parma. És un tio com molt àgil, molt bon joc aeri, i aquest estiu jo crec que serà un dels noms del mercat.
0: Sí, eh?
2: Me l'he jugat molt, eh?
4: Apostant per un porter. Un porter.
2: Valenta, Santi, valenta.
3: No. Això ja saps que jo això t'ho reconec sempre. Però un porter...
2: Però jugar-me'n molt, eh?
0: La veritat és que...
2: És veritat, i ho dic ara, és el típic jugador que té bon joc de peus, però alguna en té.
4: Alguna cantada.
2: Sí, sí.
0: Això t'anava a dir. Jo crec que ha fet molt bones temporades al Parma, però que l'hem anat coneixent, ha entrat a les nostres vides a través d'alguna pifia. D'altra banda, com li passa a tots els porters, però jo en recordo alguna del Bodan Suzuki que té la marinera. En fi, la Casa Talents, que us ha fet aquest primer tastet, aquí no venem jugadors mainstream, sinó jugadors d'autor,
3: de culte,
0: correcte, i l'Andrea serà l'encarregada durant el Mundial d'aquesta matèria. Andrea, gràcies.
2: A vosaltres.
3: Adéu.
0: Abans de rebre com es mereix l'Agnès Marquès, és a dir, tard, passo un moment per Malta, Ubac, entrem en el tram finalíssim d'aquesta semi. Ara palmem, eh?
5: Sí, i segon desavantatge en el partit de l'Atlètic Barceloneta d'un 8-9 a 2 minuts. Hi ha temps per no només empatar-ho, sinó capgirar-ho, perquè l'Atlètic Barceloneta ara demana temps mort per iniciar una jugada en superioritat que, a veure si és la bona, la de l'empat, per aixugar aquesta renda dels hongaresos, que, de tota manera, han sortit amb un caire diferent en el tercer quart, sobretot, en què han firmat un 1-3 i han sortit amb el quart amb un 0-2, que han aconseguit doncs equilibrar les tornes. L'Atlètic de Barceloneta, de manera, no, de tota manera, volíem dir doncs que no li perd la cara al partit.
0: Molt bé, doncs un gol avall, a veure si en aquests dos minuts i escaig el Barceloneta és capaç de capgirar aquest marcador i fer cap a la final de la Champions. Fins ara, David.
5: Fins ara.
0: I encara abans de rebre l'Agnès, rebem la tercera firma que ens acompanyarà durant aquest Mundial. És fill d'un mite del Barça... i és jugador del Charlotte Independence a la segona lliga nord-americana. És John Vaquero.
6: La firma.
7: Hola, sóc en John Vaquero i durant el Mundial em podreu escoltar al Tot Costa. I crec que la selecció que guanyarà serà Espanya, perquè és el Mundial de Pedri i Lamine.
0: Tres minuts, gairebé quatre. Passen de les 8 del vespre. Agnès Marquès, bona tarda.
4: Bona tarda. Les coses bones es fan esperar. Dir, com que has dit que m'havies de donar pas tard, com em mereixia, oi?
0: Sí, sí. Això. Si ja t'ho dius tu, no t'ho puc dir jo. És clar, és el que té tirar-te els elogis. A les 10 al Catalunya Nit, avui tots plegats recuperem l'ordre normal, la graella normal, sí, després d'una jornada històrica i a la Sagrada Família que ens van explicar durant tota la tarda el Garriga i l'Agnès Marquès. Avui ja tot més...
4: Sí, ja, tornem a la terra, a normalitat.
0: Dron tot... a terra.
4: Exacte, dron a terra. Sobretot perquè s'ha acabat la visita del Papa, però sí que hem d'explicar que a partir d'avui el Catalunya Nit dura només una hora, de 10 a 11, perquè cert, a partir d'avui, a motiu del Mundial, comença el Club de la Mitjanit Especial, sí, d'11 a 12.
0: Bé. Campos està escalfant-se a la banda per robar una hora de
4: Catalunya Nit.
0: De Catalunya Nit. A
4: molt
0: partir
4: bé.
0: De les 11, des d'avui mateix, i cada nit de Mundial.
4: Ah, efectivament. Aviam, el Catalunya Nit, després de gairebé 3 anys, explicarem que el Banc Central Europeu ha tornat a pujar els tipus d'interès amb la intenció, doncs, de frenar la inflació. Això ja s'indicava, que seria així una mica en les últimes setmanes. La pregunta és si després d'aquesta n'hi haurà d'altres. Per tant, avui al Catalunya Nit el que farem és recollir diferents veus que ens ajudaran a interpretar, doncs, el moment econòmic que ve. Efectivament, avui comença el Mundial. El Papa Lleó XIV, que ja és a les Canàries, ha volgut fer un símil de dir aquell jugador que no passa la pilota ja pot ser una gran estrella que segurament perdrà, no? I ho ha volgut convertir, doncs, en una metàfora de com viure en societat, sobretot en un lloc a les Canàries on el discurs que ha volgut fer i que tingués profunditat fos el de la convivència i l'acollida d'immigrants, i ha donat un toc d'atenció en aquest sentit a la Unió Europea. Un dia més informarem del que està passant a Belfast, però avui des de Belfast mateix, amb el corresponsal del Regne Unit, Quim Olivares, veurem com va aquesta nit, després que en les dues últimes hi ha hagut greus aldarulls, tot plegat arran d'un intent d'assassinat dilluns, i que bé, és un episodi que les autoritats britàniques qualifiquen de caire clarament racista. Assenyalen, de fet, el caldo de cultiu que s'està creant a les xarxes socials. Ens anirà molt, molt bé tenir la mirada del Quim Olivares. I res, per últim dir que tot i que acabem a les 11, no perdrem les nostres veus habituals. Avui, que és dijous, tindrem Àlex Gorina. El que passa és que el sentirem una mica abans, a 3:15.
0: Doncs a les 10, al Catalunya Nit, avui, a partir d'avui en format reduït, però com sempre amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès, i a partir de les 11 s'estrena la versió mundialista del Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos i tota l'orquestra a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies, Agnès.
4: Gràcies.
6: Pop-up vespre.
0: Durant la primera hora de Tot Costa hem estat repassant, fent una prèvia amb la Sònia Gelmà des dels Estats Units d'aquest inici de Mundial. De fet, diria que la cerimònia inaugural ja s'ha acabat i ara ja ens aboquem a temps d'escalfament, etc., a l'estadi Azteca, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, i teniu la narració del segon partit del Barça-Tenerife, semifinal de la Lliga CB. A veure què diuen el Macià i la Lloberes.
8: Massa d'hora un partit quan això ha d'anar donant-li temps.
9: Triple de Dornekamp que no hi va, rebot per a Folk, que es pot forrar. La bola que la baixa Kevin Panther Clyburn. Clyburn que jugarà ell sol una altra vegada. Colet.
8: Fixa com la col·lapsen.
9: Ara obre, però la regala Marcelinho Huertas.
0: No la treu per escrap. El Barça, que de moment empata. De moment el partit no és tan clar i nítid com ho va ser el primer partit, però això ja ens ho ha dit el Massi abans. Ja ens ho esperàvem. Si el Barça és capaç de guanyar avui, viatjarà al cap de setmana a Tenerife amb una sòlida avantatge de 2-0. Això per una banda, de seguida més Mundial, hem de viatjar cap a Washington, coneixereu més firmes convidades del Tot Costa, però avui ha sortit del forn edició del Barça Reservat.

0: veu de l'organet més famós de Catalunya és la del Bernat Soler. Hola, Bernat, bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
0: Que en aquesta edició del Barça Reservat expliques un episodi, jo crec que lleig.
1: Trist, oi?
0: Sí. Sí, entre lleig i trist, o totes dues coses, que té com a protagonista... o com a subjecte pacient, en aquest cas, Xavi Hernández.
1: Doncs sí, perquè el que va ser llegenda blaugrana com a futbolista i exentrenador també ha vist com la seva presència era prohibida per part del club en la participació com a Legends, dins del Barça Legends, aquest equip de llegendes, de velles glòries que es dediquen a fer partits d'exhibició per tot el món, a més amb convocatòria de noms importantíssims. Pràcticament els grans jugadors que han jugat al Barça els últims anys sempre hi acaben participant, de forma més o menys alterna, no hi ha una convocatòria fixa, i Xavi tenia previst acudir a un partit que havien de jugar contra el Liverpool, contra les llegendes del Liverpool a Corea del Sud. Això es va jugar el cap de setmana anterior, i a més era una ocasió molt especial, i els promotors del partit a Seul així ho pensaven, perquè era la primera vegada després de moltíssims anys que tornarien a unir-se al mig del camp Busquets, que debutava en aquest partit, ha debutat de fet amb els Legends, Iniesta i Xavi, la tripleta de migcampistes que va meravellar el futbol durant doncs més d'una dècada. Però resulta que unes setmanes abans els representants de Xavi van rebre la trucada d'una persona que en el seu passat havia col·laborat amb Deco, en la seva agència de representació, per comunicar-los que Xavi no podia anar a aquell partit, que el Barça no havia permès la presència de Xavi en aquest partit dels Legends, amb la qual cosa finalment doncs hi van anar Iniesta, hi van anar Puyol, hi van anar Vidal, hi van anar Mascherano, Rivaldo, Cloifer, com deien Busquets, també Jordi Alba, però Xavi es va haver de quedar a Barcelona. Tot això ho hem d'emmarcar en la situació de mala maror i de crisi relacional que hi ha entre Xavi i l'actual directiva del club, després de l'entrevista que Xavi va concedir a La Vanguardia pocs dies abans de les eleccions i que va destapar la caixa dels trons. Des del club s'admet que les convocatòries dels Legends no sempre són la mateixa, que Xavi no està vetat i que, per tant, podrà tornar als Legends, però que ara per ara, doncs, i donada aquesta circumstància, diríem, de crisi, doncs s'aconsellava que el millor era deixar passar un temps. S'ha de dir que aquest partit a Seul, entre d'altres, hi participava també Deco com a Legend. Jo no sé si la inconveniència d'una coincidència evident a l'avió, a l'hotel, al camp, doncs...
0: Tot i que Xavi de Deco no ha dit mai res de dolent. En tot cas, d'altres membres del...
1: Que potser també van anar a Seul.
0: Jo haig de dir que això pot ser que no sigui transcendent, perquè crec que el 98% dels aficionats del Barça se'ls infot qui jugui amb el Barça Legends, però em sembla que és profundament desagradable, per no dir que és inadmissible, perquè tornem a estar davant d'un cas de crítiques al president i al seu entorn, i es confon amb criticar el Barça, cosa que Xavi Hernández, equivocadament o no, té tot el dret a fer, sense que això li faci perdre ni un gram de l'absoluta llegenda del club, que és, i mai millor dit, una llegenda ha de jugar amb els Legends. Vaja, a mi ja m'has amargat al matí, perquè us he escoltat al matí i m'has fotut de mala llet, i això és culpa teva, Soler.
1: El Barça és un niu de guerra civilisme i de batalles internes, i és una llàstima, però no hi ha manera de curar-nos. Per cert, una bona notícia en el reservat. El bon estat de forma físic, gairebé de superheroi, del nostre estimat Flash Gordon.
0: Home, zero dubtes.
1: Explica el Xavi Campos que al llarg de la seva carrera professional pràcticament no ha patit mai cap lesió muscular.
0: Tranquil·litat muscular de Flash Gordon, molt malament des del meu punt de vista aquesta situació, que ja ens explica el Bernat que és transitòria i que hi tornarà, però és que el sol fet que no hi hagi pogut anar a un partit on en principi s'hi comptava ja és prou prou estrany i prou estrafolari des del meu punt de vista. Bernat, gràcies.
1: Vinga.
0: Deixeu-me passar per Malta, David, perquè el Barceloneta ha forçat l'empat i som als penals.
2: Penals, i el tercer de l'Atlètic Barceloneta va cap a dintre, 3-1, perquè el Ferencváros dels penals, dels tres que llançat, n'ha fallat dos, o més ben dit, un s'ha estavellat el pal a pas previ per les mans d'Unai Aguirre, i el tercer ha tornat també Unai Aguirre, que està firmant una actuació avui per emmarcar, i va amb el quart el Ferencváros, que si el falla, això s'haurà acabat. Tota la pressió pels hongaresos va cap a dintre, encara doncs allarguen les seves opcions els hongaresos, anoten el seu quart llançament, segon encert per dues errades, 3-3 per a l'Atlètic Barceloneta. Els penals, ara mateix, totes les mans de l'equip mariner, que llançarà el seu quart penal per passar a la final. Serà Marc Valls, que hi va, el llença, i cap a dintre, l'Atlètic Barceloneta, a la final, segona final de la història de l'equip mariner, la primera el 2014, ja sabem com va acabar, amb l'únic títol europeu a les vitrines de l'Atlètic Barceloneta. Dissabte, en aquest mateix escenari, els mariners jugaran la segona final de la seva història en una classificació ben i ben merescuda, endur la davantera en gairebé tot el partit, fins que els hongaresos al tram final i amb empenta arbitral inclosa, perquè d'això ja en parlarem, perquè hi ha hagut força polèmica els últims segons, doncs ni així han pogut amb l'Atlètic Barceloneta, inconmensurable avui una actuació per emmarcar dels mariners, que dissabte jugaran la final, veurem si contra el Proreco o bé contra Olympiacos.
0: Magnífiques notícies des de Malta, el que no van poder aconseguir ahir Mataró i Sant Andreu a les semis femenines, sí, ho ha assolit als penals el Barceloneta, que disputarà aquesta segona final de Champions de la seva història. David, gràcies.
2: Molt bé, fins ara.
0: 16-19, perd el Barça de bàsquet a l'inici del partit contra el Tenerife, 3 minuts pel final del primer quart, i encara un esdeveniment més, i atenció als revòlvers. Si voleu anar al Gran Premi de Barcelona-Catalunya d'aquest cap de setmana a Montmeló, des de demà i fins amb els primers entrenaments lliures i fins la cursa de diumenge, el primer que truqui al 93-201-7474 s'endú una entrada doble, un abonament doble per aquests 3 dies de Festival del Motor a Montmeló.
3: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La firma.
4: Hola, sóc la Natalia Arroyo i em sentireu comentant el Mundial al Tot Costa, un Mundial que crec que té una gran favorita, que és Espanya, per joc, per jugadors i per camí, per quadre. França pinta bé, Portugal potser també a escola dins de les forces europees, però Argentina també hi vol dir la seva. Però la meva gran candidata és Espanya.
0: Una més per Espanya, en aquest cas la Natàlia Arroyo, l'entrenadora de l'Aston Villa, que també ens acompanyarà, com ha fet en altres moments del Tot Costa, durant aquest Mundial. L'Edgar Estrada s'endú l'abonament doble per aquest cap de setmana de Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.

0: una mica de Stones per commemorar, diu el Salva, que fa 50 anys que van actuar a Barcelona. Ara, però, marxem cap a Washington amb el corresponsal de Catalunya Ràdio, que també ens acompanyarà durant aquest Mundial. Oriol Serra, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Jordi.
0: Què tal? Tot bé per la capital dels Estats Units?
1: Fa una calor esgarrifosa, però esgarrifosa de veritat, i a més ha aterrat avui, que comença el Mundial, tot i que no ho fa aquí, ho fa en un lloc, em penso que encara ho passen pitjor pel que fa la calor, però és que estem a 34 graus i amb una humitat del 90%, vull dir que això és realment, se t'ha enganxat tot.
0: Washington no és seu, eh?
1: No, no és seu, i és molt estrany també, no?, perquè capital del país, a més, tenint en compte tota aquesta història d'amor que hi ha entre Infantino i Trump, doncs es fa estrany que no hi hagi ni un sol partit aquí a Washington. El més proper que tenim és Filadèlfia, això és aproximadament una hora i mitja de cotxe o de tren des de Washington, i després ja ens aniríem a New Jersey, que és on es farà la final, se li diu Nova York, però insisteixo que l'estadi d'East Rutherford és a New Jersey, per tant això és unes 3 hores, o sigui que és el que tenim més a prop per aquí, per la costa est. Després cap a l'interior, si ens arribem a Atlanta, podem també olorar una mica de Mundial, però aquí ens haurem de conformar amb les zones de fans, pantalles gegants i alguns bars que ofereixen doncs el Mundial en directe.
0: Oriol, tu que treballes a la capital política del món, han cridat molt l'atenció l'expulsió de l'àrbitre somali, les queixes d'algunes delegacions per els controls d'immigració que jutgen excessius, directament la prohibició d'alguns aficionats de determinats països a assistir al Mundial, com a mínim en la part que es disputarà als Estats Units. Preveus que serà un continu durant el Mundial, o que, per dir-ho així, ja han marcat els límits i que no estarem tot el Mundial parlant de que Trump s'ha inventat això o allò altre?
1: Sí, preveig un Mundial complicat. És a dir, sobretot pel que fa a tota la qüestió del control de la immigració. Aquest pobre àrbitre, per dir-ho així, clar, té passaport somali. I això, doncs, evidentment, el converteix en un enemic públic número 1 per a Donald Trump. Recordem que Trump odia els somalis directament, eh? Ha dit de tot d'aquesta gent, arran sobretot doncs, de... Sí, clar, és que a més hi ha el tema de Minnesota, eh? Els Ais, Minnesota, Minneapolis, recordareu doncs totes aquelles operacions doncs molt violentes, amb assassinats inclosos per part de la policia, executant a sang freda a dos ciutadans a Minneapolis, i amb els somalis doncs té una guerra oberta amb una representant demòcrata que és d'origen somali a Minnesota, els acusa d'haver robat milers de milions de dòlars a les arques públiques, i aleshores què passa? Doncs que una persona de Somàlia està en una llista dels països que tenen vetada l'entrada als Estats Units. Ara, clar, això és molt estrany també que la FIFA i en aquest cas doncs les autoritats d'immigració dels Estats Units no haguessin revisat aquestes qüestions abans, perquè és que estem parlant del millor àrbitre d'Àfrica, el millor àrbitre del 2025 a l'Àfrica, i que arribi aquí als Estats Units, a Miami concretament, i li diguin que no pot entrar, i l'home ja torna a ser a Istanbul, que és d'on venia, no?
0: Avui ja s'ha produït una situació molt curiosa, per no dir que molt populista, que és que la UEFA ha anunciat que serà l'àrbitre de la Supercopa d'Europa del mes d'agost, que, vaja, que jo sàpiga, no l'havia xiulat mai un àrbitre que no sigui europeu. És a dir, una cosa és que ens sembli terrible que no pugui xiular el Mundial per una decisió d'immigració, per dir-ho així, i un altre que ara hagi d'aparèixer, vaja, xiulant el gàmper. No...
1: Sí. Aquest surrealisme trist i d'altra banda molt seriós, ens el trobarem, jo crec que més d'una vegada, Jordi, perquè a les setmanes prèvies del Mundial ja hem vist manifestacions relacionades amb aquesta qüestió. Ho hem vist a Austin, a Texas, ho hem vist també a diverses ciutats de Califòrnia. Per tant, realment, això es veia venir. que hi ha molta afició, per exemple, de països llatinoamericans, que són els que ho tenen més a prop geogràficament, a més són els que del continent americà és on trobem més aficionats al futbol, i molta gent s'ho ha repensat, és a dir, no ha vingut als Estats Units davant la por que a les portes dels estadis doncs, es poguessin trobar amb els Border Patrol o els ICE, els agents d'immigració i de fronteres, fent doncs allò, llançant la xarxa i enduent-se doncs aquí als semblers, no? Mm-hmm. És molt mal guanyat, però realment entre això i la qüestió del preu de les entrades, jo crec que hi haurà molta feina per part de la realització televisiva per amagar llacunes importants, és a dir, molts seients buits als estadis d'aquest Mundial.
0: Doncs males vibracions les que ens envia o les que ens emet, per pròpia experiència, òbviament, el corresponsal de Catalunya a Washington, Oriol. Anirem parlant durant el Mundial a veure com avança tot plegat. Gràcies, una abraçada.
1: Una abraçada.
0: De Washington a Madrid. Comunicat del Real Madrid. José Mourinho, oficialment entrenador del primer equip blanc les properes 3 temporades fins al 30 de juny del 2029. Segons el comunicat, s'incorporarà a les seves tasques el 13 de juliol quan comenci la pretemporada, però és evident que el portuguès ja està preparant, ja està planificant l'equip. No podem parlar d'una sorpresa, de fet simplement el que estàvem esperant era el comunicat, però...
2: El dia que s'inaugura el Mundial, per eclipsar el Mundial. Això no pot evitar.
0: No creus que és al revés? Com per treure-li...
2: No, clar, però no? Estan superorgullosos.
0: Però, home, però Florentino no ho farà per eclipsar el Mundial.
2: Florentino li...
0: Ja ho sé. No ho diguis.
2: No, nosaltres ahir... Jo sé que jo estic de vacances, però ahir a la reunió del diari i al xat que tenim al diari van dir... No està confirmat, però... l'aposta anava 90% de que quan s'inaugurés el Mundial el Madrid feia el comunicat de Mourinho. O sigui, ho tenien claríssim, perquè és que actua així.
3: De tota manera, si ell realment vol eclipsar...
2: No és que vulgui eclipsar.
3: Per exemple, la poca representació de futbolistes del Real Madrid a la selecció espanyola, ho hauria de fer dilluns, i dilluns no pot competir amb el partit d'Espanya.
2: Bueno, ja inventen alguna cosa. Farà una oferta per vés a saber qui.
0: Deixeu-me dir que sabíem que Mourinho seria l'entrenador del Madrid, però gairebé en el mateix minut el Madrid ha fet un altre comunicat en què anuncia que el Papa Lleó XIV serà soci d'honor del Madrid.
2: Molt bé.
0: Això és...
3: Què diu el community de l'Atlético al respecte?
0: Bé, s'està fregant les mans. El community havia sortit a fer una cervesa i està tornant a casa.
2: Home, perquè el papa és gran, però si tingués no 25 anys per soci per presentar-se al president... Aquest pot avalar només amb tres quadros, eh? Poso el Moisés de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina i me traigo a quien sea.
0: Hòstima. Grau, què et sembla això de Mourinho?
4: És que, de fet, deien que segurament aquesta setmana fins i tot l'hauria presentat, i ara es veu que va per llarg, que estan parlant del juliol.
0: Sí, això ho explicava el Marcos, no acabem de treure l'entrellat.
4: No sé què està passant.
0: És veritat que des de dilluns que esperàvem l'anunci oficial de Mourinho...
2: Ara que Espanya jugui un partit de vuitens.
4: En el moment que Benfica ja va dir que el Madrid havia pagat els 15 milions, l'anunci oficial ja era aquest. Ara sí que semblava que aquesta setmana i era evident que havia de ser abans d'avui hi hauria la presentació oficial, i ara sembla que va per llarg. I va per llarg, no sé si vol dir a la que s'acabi el Mundial o buscaran alguna d'aquestes dates que hi ha entre fases on no hi ha partit. Perquè si no, insisteixo, en funció dels partits que hi hagi, no crec que el Madrid busqui que se li eclipsi una mica la presentació de Mourinho.
0: El Marcos García, que ha estat bussejant aquests dies en l'entorn blanc i l'entorn de Mourinho, no tenia una data clara. Potser la línia d'això que diu el Jordi, buscant un forat per poder col·locar-ho i que tingui la màxima visibilitat. I també ens apunta el Marcos que fa uns dies li deien que Bernardo Silva no interessava al Madrid, i que de sobte s'ha convertit en, no en una realitat, però sí també en un aspirant, un club interessat més en el migcampista portuguès. Sembla Miquel Soler, el volant tots el...
4: El Real Madrid va molt curt de migcampistes, sí, sí, ja fa temps. Comparteixen representant, Jorge Mendes.
0: És el que
4: Jorge
0: té més necessitat, sí, sí, és veritat.
4: Tenc que té diners per pagar una bona fitxa. Vaja, quadra. Jo crec que quadra més que en el Barça, sincerament. Sí, tot sí. I el desig que hi ha gent que transmet que ell volia jugar al Barça.
0: Ah, bé, quadrar no sé on quadra més, que el necessiten més és això. Sí que,
4: exacte,
0: sí que
4: necessita més el Madrid que el
0: sí,
4: Barça.
0: Sí, això estic d'acord amb tu, Mireia.
5: No, jo crec que el fitxatge de Mourinho a mi em genera molts dubtes. Després s'ha de veure si arriba Mourinho i amb qui arriba, no? Però també amb la sensació que el Madrid ara s'ha proposat també tocar tot el que vol el Barça. Ara Julián, ara Bernardo Silva,
0: sí,
5: ara...
0: En aquest cas
5: és la manera
0: d'entrar... que l'interès sigui real.
5: Exacte.
0: I perquè, com diu el Grau, té sentit en aquest
5: sí,
0: cas.
5: I veurem què acaba passant, però crec que Mourinho ja va aportar tot el que havia d'aportar i ara doncs em genera una expectativa no gaire alta la seva arribada, per tant crec que és una bona notícia pel Barça.
0: Molt bé, estava pendent del comunicat que no fos cas que parlessin de si l'acompanyava Pepe o no, però de moment això no ho diuen i això ja seria...
4: Sembla que s'està refredant, això.
0: Sí? Mm. Ah, bé, vaja, home, un... Anava a dir un disbarat i no ho faré. Va, us presento l'última firma del Tot costa anar a aquest Mundial.
6: La firma.
7: Hola, sóc Lili Sánchez i durant tot el Mundial seré amb vosaltres al Tot costa. Crec que la selecció que guanyarà el Mundial serà la selecció espanyola perquè comptarà amb fins a 8 jugadors del Barça, de Hansi Flick i de la Masia. Una abraçada.
0: Doncs Lilie Sánchez, ex també de la base del Barça, ara a l'Austin de la MLS, que també anirà passant per aquí per donar la seva mirada sobre el Mundial. Abans d'acabar la tertúlia, Ruth Vilà, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: La Ruth té novetats sobre la situació de renovació de Caroline Graham Hansen.
8: Sí, un passem més endavant, i és que el Barça i la jugadora ja tenen un acord pel que fa a un dels punts més importants de les renovacions de contractes, que és els imports econòmics de l'operació. Ja fa unes setmanes, o fins i tot mesos, vam explicar que Graham renovaria fins al 2028. Aquest acord dels anys estava tancat i ara ja han arribat a un acord pel que fa als imports econòmics. Pel que fa al sou, Graham es situarà a la franja alta del vestidor. Des de la seva última renovació, que estem parlant de 2023, hi ha hagut millores de contracte de diverses jugadores claus de l'equip, per tant, que han anat pujant en aquesta escala salarial, i ara Graham es torna a situar a la franja alta de vestidor que encapçala per dalt, és a dir, més amunt que el nou contracte de Graham, Aitana Bonmatí. Ara mateix només falten alguns detalls per la firma d'aquest nou contracte, però insistim que no està signat. És a dir, que encara no està tancat, però s'ha avançat amb aquest últim punt, que és un dels punts importants.
0: Però les coses importants, pasta i anys, estem d'acord.
8: Sí, ara això estem d'acord. Mm. I pel que fa a la renovació de Salma Parayuelo, doncs aquí continuen negociant. Ja vam dir que el Barça feia un esforç del que tenia pactat, però la cosa està complicada.
0: Doncs una de freda i una de calenta. Ruth, gràcies.
8: Gràcies.
0: I gràcies també al Santi Jiménez, al Jordi Grau, a la Mireia Vera, que evidentment també ens aniran acompanyant durant aquestes setmanes de Mundial i de tota la resta d'informació que generi el món de l'esport. Gràcies a tots.
5: Gràcies.
0: Bona tarda. Sònia, si no hi ha res de nou des del Mundial, a mitja hora perquè arrenqui el partit inaugural, també et deixem anar a fer feina.
9: Ho podem deixar aquí. Perfecte.
0: Fins ara, Sònia. En punt, 8:45 del vespre, una pausa i la Marta Ferrer ve a Tot Costa TV.
6: Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
10: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Si ets dels que no estan per romansos. De dit i fet, de som-hi, tu. De pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, Aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte right now. Descobreix-ne més a Seat.es.
13: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
14: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
15: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
16: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
15: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
17: És tan fort que cada vegada que penso...
15: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
18: Vas saltar del canvi de l'Ed Joan.
15: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
19: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
15: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
20: És un dia feliç.
15: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Tot Costa TV.
1: Tocats, 9:15 del vespre, obrim la nostra secció de prescripció audiovisual amb la Marta Ferrer. Hola, Marta, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Que avui ens ve a parlar d'un documental que es va estrenar fa 15 dies mal comptats a Netflix, que versa sobre la carrera tenística de Rafael Nadal i que es titula Rafa.
2: Rafa, sí, que no li han posat Pam o Rafa, però li podrien haver posat perfectíssimament, eh?
1: Bé, home, seria una paraula que l'ha acompanyat durant, en aquest cas un crit d'ànim que l'ha acompanyat durant tota la carrera. És una docusèrie de 4 capítols.
2: Sí.
1: T'haig de dir que a mi, com a amant del tennis i seguidor de Nadal, que moltes coses se suposa que les tinc per la mà, m'agrada.

0: el que ell proposa i amb la manera que ell té de veure l'esport i de veure el tennis, perquè arriba a punts, francament, molt preocupants.
1: Porta el cos i la ment més enllà dels límits, és veritat.
0: I crec que, precisament per això, el documental és molt intel·ligent, perquè és molt fàcil jutjar aquesta mena de mentalitat amb la qual segurament cap de nosaltres combreguem, perquè és una cosa extrema i crec que molts pocs esportistes et signaran, no, el que ell defensa. Però el documental és astut en aquest sentit i no el jutja ni tampoc glorifica aquesta mentalitat, sinó que simplement te l'explica tal com és, i això és molt interessant perquè, clar, realment, veure què li passa pel cap en aquest home és fascinant.
1: La mentalitat, jo crec que la coneixíem, els que seguim al tennis, no tinc tan... jo crec que hi ha detalls de com es vehicula aquesta competitivitat o mentalitat que ens sorprena.
0: Clar, és molt interessant perquè el que planteja la docu-sèrie és que ell constantment està avançant i té obstacles al camí i tota la seva vida és un camp de batalla, no? O sigui, té una batalla contra els seus dos rivals principals en el tennis, que són Roger Federer i Novak Djokovic, que de fet fa molta gràcia, és una cosa una mica yankee, com ho expliquen, perquè cada vegada que apareix Federer o Djokovic te'ls presenten com si fossin un dolent d'una pel·lícula de Marvel, no? O un nou dolent a batre en una altra pantalla del videojoc, això fa bastanta gràcia. Potser no és tan interessant, perquè al final és una rivalitat que més o menys era fàcil de veure, vull dir que no té molt més intríngulis que el que hi havia allà. Però el que realment és interessant per mi són com dues espècies de combats que ell està lluitant constantment, que és un contra el seu propi cos i contra el temps, perquè realment posa el cos al límit des que comença pràcticament que li troben aquesta malformació al peu i ell ja té com al cap molt clarament que ell, la seva carrera serà contrarrellotge absolutament i que ha de fer el màxim possible en el mínim temps possible. I després l'altra dinàmica, que a mi em sembla absolutament meravellosa que se mantengui perquè és molt rica, és amb el seu tiet i entrenador, Toni Nadal, que allà, clar, hi ha una de coses que es destapen de com era aquesta relació, de com eren els entrenaments, que hi ha un punt, ja ho dic jo, de maltractament, fins i tot, jo m'atreveixo a dir, de la manera de com el seu tiet el porta al límit, fins que hi ha coses que...
1: Consentit per família i per ell mateix, eh?
0: Clar. Hay momentos que explican cosas como, por ejemplo, estas.
2: Era mucha menos presión jugar contra cualquier rival que entrenar con Tony. Fallaba una pelota y siempre me preguntaba, ¿por qué has fallado? Yo estaba asustado de cometer el siguiente error.
3: La primera hora de entrenamiento no agua. Una hora sin beber para que aprendieran a sufrir un poco. Algunos entrenadores se me rebelaron porque esto era una barbaridad.
2: Recuerdo en la primera ronda del torneo, me caí y me rompí este dedo.
3: Cuando le pasó esto a su dedo y le dije a Rafael, sigue jugando, juega hasta donde puedas.
2: Gané el torneo, pero tuve que estar con yeso un mes.
1: Hi ha un moment posterior que a mi encara em sembla més heavy, que és un moment el 2015 en què Nadal li diu, tinc ansietat, i el seu tiet li diu, hi ha molta gent que té ansietat, passa cap a entrenar. T'haig de dir que jo crec que tot això estic segur que és així, però que han tingut poca cura. Jo, si fos el meu tiet i considerés que ha estat fonamental a la meva carrera en protegir segons quins detalls que potser no cal esbombar. És molt sincer, però
0: sí.
1: Jo crec que no cal deixar Toni Nadal com un ogre o com un tarat, perquè no ho és.
0: El que passa és que jo tinc la sensació que ells realment no ho creuen. És a dir, Rafa Nadal no creu
1: Nadal
0: que
1: no
0: és.
1: Creu que el seu tiet, però si tu mires des de fora, però com collons ha d'entrenar sense veure?
0: Clar.
1: O com li has de dir, tinc ansietat, doncs tal dia farà un any.
0: Clar.
1: Ells ho entenen, però jo crec que no s'adonen de què representa exposar-ho d'aquesta manera. Vaja, estic d'acord amb tu que Toni Nadal queda molt malament en aquest documental, i jo particularment crec que no ho mereix, però en fi...
0: Això... Clar, ell després, Rafa Nadal ho justifica i diu, bé, quan em pregunten què he hagut de fer, no?, o què he sacrificat per aconseguir tot el que he aconseguit, doncs això, però clar, el documental té molta cura amb això, no? Jo crec que tampoc es passa de la ratlla amb fer quedar com el dolent absolut de la pel·lícula Toni Nadal, però sí que és veritat que tu com a espectador

0: lector, inevitablement arribes a aquesta conclusió. Clar, això fa que després, quan Rafa Nadal expliqui la seva mentalitat, no et sorprèn, perquè quan diu coses com aquestes...
1: La rodilla me duele igual, no jugando, que jugando, con lo cual prefiero seguir jugando. Me fui a Nueva York para ir a ver un especialista. Y le pregunto al doctor, ¿crees que puedo ir a jugar a Indian Wells, a pista dura? Y me dice, no. Creo que no tienes que jugar. Creo que no puedes jugar.
2: El doctor nos dijo que estaba muy mal, que corría peligro de una lesión irreparable. Nos dijo de parar.
1: Tuvimos una reunión de equipo y yo decidí irme a Indian Wells. Yo dije, no, voy a Indian Wells.
0: Clar, no et pot sorprendre, però no deixa de ser molt xocant, perquè pràcticament s'hi està jugant la vida. Hi ha moments que es juga la vida, perquè parla de prendre's ibuprofens fins al punt que té perforacions a l'estómac. Sí, clar, sí, la sensació que se't queda és que era un grandíssim, i va ser un grandíssim esportista, i això no li pot treure ningú el mèrit, però que almenys jo vaig tenir la sensació de, ostres, aquest noi no pot ser un referent a seguir, sobretot per les noves generacions, perquè realment és extrem.
3: Això és indiscutible. No vulguis ser com Rafa Nadal en aquestes coses que es descobreixen en aquest documental. De fet, Alcaraz, que va presentar un documental fa poc, ja deia que ell no volia ser com Rafa Nadal. Interessantíssima aquesta docusèrie que ens ha presentat avui la Marta Ferrer, que podeu trobar, evidentment, encara a Netflix. Gràcies, Marta.
0: Que vagi molt bé.
3: De 14, 48 a 34, guanya el Barça a 2 minuts pel descans al Palau, estirada de l'equip de Xavi Pasqual, que camina cap al 2-0. Ara venim.
4: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
5: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
6: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
7: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
8: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
9: Normal.
8: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
9: No pot ser.
8: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
10: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
3: Avui... 3 minuts i 3 quarts de 9. Aquest cap de setmana, la cita de l'any en el món de l'handbol, la Final Four a Colònia, un any més al Barça hi serà. Abans de viatjar cap a Colònia, el Salmurri i un servidor vam anar a parlar amb un dels referents del vestidor blaugrana, el pivot Ludovic Fàbregas. Aquesta és la conversa que hi vam mantenir. Ludovic Fàbregas, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
3: Res ja d'aquesta Final Four. De moment la temporada és excel·lent.
11: Sí, excel·lent, sí. Sol una derrota de moment durant tot l'any i la veritat que estem molt contents per els resultats, però també per la forma de jugar, perquè crec que hem estat molt bé a l'atac i també a la defensa i ens agradaria terminar aquest any de la millor forma possible, no?
3: Quan arriba aquesta setmana, vols que vagi molt lenta per assaborir-la o voldries que fos ja dissabte?
11: Bueno, una miqueta tot, no? De temps per treballar i preparar el partit de la semifinal contra l'Aalborg, i després també amb moltes ganes d'arribar a Colònia, la presentació dels equips i també de jugar aquest partit, que serà molt complicat, però hi ha una miqueta de tot, però en poc temps ja estarem a la pista.
9: La presentació dels equips és l'opening party famosa dels divendres.
3: Que al Salmurri no li agraden els partits, li agrada la festa de divendres.
9: No, tant com això no. Però sí que crec que és interessant el que et preguntava el Jordi de si voleu que s'aturi una mica el temps, perquè en realitat, i reconec que amb això som una mica injustos, se us mesura sempre per aquesta setmana, per aquest cap de setmana. El Barça, diguem-ne que la temporada gairebé no compta a ulls de l'afició, dels mitjans de comunicació, no dic de l'equip, i que tot el focus està en aquesta setmana i tot el que passi aquests dies.
11: Sí, clar, és que aquest cap de setmana és molt important, és l'objectiu quan com jugadors estàs en el Barça i vols guanyar la Champions, i arriba el moment, no? I l'equip està amb moltes ganes, ganes de jugar, ganes de gaudir junts, i ja veurem si som capaços de guanyar contra l'Alborg i estar a la final, no? Que és el primer objectiu que tenim, perquè no pensem més endavant.
3: No penseu més enllà. I no diré que l'Alborg sigui la ventafocs, però fa la pinta que millor l'Alborg que els alemanys. Això és un perill?
11: Bueno, per nosaltres sabem que l'Alborg és un molt bon equip, que s'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, en una semifinal, a Colònia, amb molta gent, molts aficionats, i intentaran com nosaltres guanyar el partit, no? Pot ser que pel públic o la gent en general sigui un rival una mica diferent del Magdeburg o del Berlín, però quan ves a l'equip, la plantilla i tot això, al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat com és el cas de Landin.
3: Si et pregunto pel favorit no me'l diràs, perquè a més a Colònia és especialment difícil parlar de favorits, però sí que coincideixen tots els experts, aquí al Salmurri inclòs, que esteu jugant de cine.
11: Bueno, estem jugant molt bé, però crec que els altres equips també. Per mi el Berlín té un joc a l'atac espectacular, capaç de marcar molts gols a la Bundesliga, a la Champions. El Magdeburg és un equip top també, que molt regular, que juga molt bé sempre, tota la temporada. Potser hi ha vegades al límit, però és un molt bon equip i molt complicat de batir. I l'Alborg també, l'Alborg té moltes qualitats de lançament, especialment, i en el 1 contra 1 també van amb tot, i físicament és un molt bon equip. Així que crec que hi ha una miqueta de tot, estil una miqueta diferent entre els equips, però per mi, els millors equips de la temporada de la Champions aquest any.
9: És evident que heu exhibit un gran nivell i crec que no ha de sorprendre a ningú, perquè sou un molt bon equip amb molts bons jugadors, però sí que et reconec que a mi em sorprèn un punt la regularitat que heu tingut durant tota la temporada, perquè era un any de canvis, entrava gent molt jove, no sé si sou la plantilla més jove de la Final Four, però si no, pràcticament deveu ser allà, i heu exhibit molta constància durant tota la temporada. No sé si a tu això també t'ha sorprès o com ho heu viscut des de dins.
11: Sí, una miqueta, la veritat. Jo veia la qualitat de l'equip, dels joves, sobretot, perquè, clar, els veterans és una mica diferent, no? Amb l'experiència és capaç de canviar el xip als moments importants, però és veritat que que els joves fan un treball espectacular durant els entrenaments, durant els partits de Lliga, durant els partits de Champions. Hi ha jugadors més a l'atac, més en defensa, com Jorge, per exemple, que fa un treball espectacular en el 2, i el seu germà o el Ian, per exemple, o l'Adrià Solà a l'atac, que estan molt bé. I especialment crec que la Superglob ens ha donat una confiança extra, perquè era una competició que el Barça no havia guanyat des de feia temps. La veritat que molt content, primer per mi nivell de català després també per el resultat, per la forma de jugar, ser capaç d'acceptar el meu paper i el rol dins de l'equip. El Carlos em volia més a la defensa, i la veritat que molt content per poder ajudar.
3: És un paper que com a mínim dins del vestidor entenc que creixerà. Se'n va dir que d'aquí un any, ara marxa l'Emil Nielsen. En algun moment has pensat, cony, ara que torno jo se'n van tots?
11: No, la veritat que no. És que Bueno, jo volia que el Dicas quedara aquí amb nosaltres perquè és un gran jugador, és el nostre capità, porta 10 anys aquí i clar, és un amic també, però bueno, és l'esport i és així. No hi ha un jugador que estarà sempre aquí dins del vestidor, a un moment hi ha canvis, fa part de la història de l'esport, de tots els equips, i a nosaltres ens tenim que adaptar, però és així. No és fàcil, però és el que ha de fer el club per també jugar al millor nivell possible durant les pròximes temporades, i ja està. A un moment em tocarà a mi sortir una altra vegada.
3: El teu fitxatge el va complicar un periodista que va donar la notícia abans d'hora, no?
11: No sé.
3: No saps qui és, eh?
11: No.
3: Sembla que el tenim per aquí, però...
9: Bé, escolta, coses de l'ofici. Crec, Ludo, que a vegades els periodistes no som prou conscients, no sé si tu també tens aquesta sensació, de com la vida personal d'un esportista d'elit condiciona el seu rendiment, condiciona les seves decisions. Ho dic perquè a vegades, no, des de fora parlem de no, doncs té una oferta de tal i tal equip i aquest equip li pagarà més o aquest equip li oferirà la possibilitat de guanyar, però hi ha moltes més circumstàncies que pesen molt o que us pesen molt.
11: Sí, sí, clar, que hi ha moltes. I a vegades són de joc, són de sentiment personal, sensació d'estar bé o no en un lloc. La família, les ganes també potser de descobrir un altre club, jugar amb altres jugadors.
3: Ja sé que és ficar-nos en terrenys personals de cadascú, però tu que has marxat i has tornat, en algun moment has tingut la temptació de dir-li al dir que, hosti, pensa-t'ho bé.
11: Bueno, crec que lo més important en aquest moment és parlar, no, entre nosaltres per saber i si podia ajudar en aquest moment a que prengui la decisió, pues molt millor per ell, però s'ha de respectar la seva decisió. Jo no tinc cap problema amb el Dica, per mi és lo mateix que estigui aquí o no, perquè és un gran jugador, perquè és el capità i perquè sé que el seu compromís serà el mateix fins al final del seu contracte, així que per mi no canvia res.
3: Et van veure a Oslo fa unes setmanes a la final del Barça femení, de fet vam tornar en el mateix vol. Ens consta que col·labores amb els pivots de la base gairebé com un formador. Es pot dir que ets un culer més, que estàs molt, molt compromès o molt identificat?
11: Bueno, sí, per mi des de sempre, però ara pot ser que una miqueta més per la gent. Per mi l'important aprendre el català és important també estar amb el jove perquè són els futurs del club i arribarà un dia que el que he dit abans, no? De que jo un dia sortiré, espero que em retiraré aquí perquè és la meva voluntat, però arribarà un jove de la base i serà del primer equip i jo estaré fora en aquest moment segur perquè jo estaré aquí, no sé, 4 anys, 5 anys, 6 anys més, però hi ha que pensar en el futur del club i en el Barça. També m'agrada els altres esports i m'agrada molt el Barça femení, crec que és un molt bon equip, un equip també que per mi és igual, no?, que la secció d'handbol amb jugadores de casa, guanyant títols, amb jugadores veteranes també, òbviament, amb experiència.
3: I si no guanyen la Champions, les passem per l'adreçador. Igual que vosaltres.
11: Ja, però és un bon equip que guanya molts títols i crec que s'ha de valorar, no?, tot el treball, tota la feina que estan fent, i és un exemple també per nosaltres i per mi, perquè amb ganes i amb confiança en el projecte pots guanyar-lo tot. I també com nosaltres tenim la Champions ara, i que personalment he vist el Barça guanyar a Oslo la quarta Champions de la seva història, de ganes també de fer lo mateix i d'arribar sí, a escriure un títol més al palmarès del Barça.
9: Trobo que té especialment mèrit perquè, home, els esportistes, si alguna cosa teniu, és que us passeu la temporada viatjant i que l'últim que et deu venir de gust un cap de setmana, que jugues el divendres i que tens el cap de setmana de lliure, és agafar la teva criatura, l'avió, i cascar-te un viatge. Vull dir que trobo que té molt de mèrit.
11: Ja, sí, bueno, és que, a veure, per mi no és mèrit del meu punt de vista, però eren ganes d'anar a Oslo amb el meu fill, estar molt, molt content. Si després la gent té, bueno, ve el mèrit que hi ha darrere, molt bé, però per mi eren ganes de viure aquesta experiència amb el meu fill i ja està, i gràcies al club.
3: I així ens garantim que el teu fill no es desvia, que també ja des del principi li marquem els colors.
11: Sí, sí, sí, sí, és molt, molt del Barça, molt, molt, molt. És increïble, més que jo.
3: Com es diu?
11: John.
3: John. Doncs el John i també el Ludovic, dos dels nostres. Ludovic Fàbregas, gràcies i moltíssima sort a Colònia.
11: Moltes gràcies.
3: I a l'NBA, victòria remuntada històrica dels Knicks, que ara ja sí acaronen l'anell. Jordi Colomer, bona tarda.
12: Bona tarda.
3: Quina nit al Garden i quina matinada pels que ens hem quedat a veure-ho en directe. Espaterrant partit a la primera part dels Spurs i a la segona dels Knicks.
12: Sí, fem servir a vegades molt a la babalà allò d'històric.
3: No, avui ho és, sí, sí.
12: Sí, ja pensàvem que era difícil de superar allò del duel entre Knicks i Cavaliers, de remuntar 22 punts als últims 7 minuts. Doncs avui han estat 29 a la segona part, d'una primera part gairebé perfecta de Sant Antoni, que s'ha anat a més 25, més 27 al descans. Aquest col·lapse a la segona part, aquesta fe dels Knicks, sortia a l'estadística, hi ha hagut 9 remuntades de més de 20 punts aquesta temporada, 5 són dels Knicks. Vull dir que és un equip que no rendeix i a més amb un Mike Brown que va tocant tecles i sempre sembla tocar l'adequada.
3: Sí, tot i que t'haig de dir que la primera part ha tocat més tecles que un piano i no funcionava res, i el gran mèrit, com deies, dels Knicks ha estat no pensar que el descans tenien el partit perdut, i al final aquesta jugada, que jo crec que quedarà icònica, el triple que falla Branson i el cop de dits tocant el cel del pavelló de Nunovi, que ha decidit el partit.
12: Sí, sí, ara em posaré nostàlgic, però aquella última jugada que era de Jordan, que és roba la pilota a Cal Malone i llavors a l'altre costat fa la cistella decisiva. Ah, exacte. Doncs aquella de brillant defensa i després en atac, ho hem tornat a veure perquè fa el tap, que després podem debatre mil hores, si Fox allà s'ha d'aguantar la pilota i que li facin falta, en lloc d'anar-se'n cap a cistella.
3: Magic Johnson ho té bastant més clar que tu, que ha vingut a dir que els Spurs han perdut per culpa seva.
12: Sí, jo també hauria fet, m'hauria quedat quiet, vull dir que facin la falta. Però ha de ser anar per feina, segurament hauria estat una cistella gairebé sempre, però per tallar en un obvi Salvador, i després, a més, el toc de dits triomfador, i també el petit toc de dits a l'última jugada de Towns, que és molestant el servei de banda, perquè la jugada de pissarra sortia i anava cap a l'esmaixada de Sant Antonio. És a dir, dues accions defensives d'alt nivell al final, i aquest 3-1, i aquest èxtasi a tocar dels Knicks, i els petits detalls, és que encara estàvem pensant en aquella passada que li tira a l'esquena en el segon partit, sí, de Wembanyama, i encara no ens hem recuperat d'allò i tenim aquest final de partit.
3: Wembanyama és un extraterrestre que guanyarà els anells que vulgui, però encara se li fan llargs els partits a ell i al seu equip, com s'ha vist avui. En fi, que 3-1 pels Knicks, la matinada de divendres el 5è a Sant Antonio, i a partir d'aquí ja es tracta de veure quan rematen els Knicks el seu primer títol en 53 anys. Jordi, anem parlant. Abraçada, gràcies.
12: Fins la pròxima.
3: 2 minuts i les 9. Abans d'acabar, Oriol Rodríguez, bona tarda.
13: Bona tarda.
3: Demà hi ha activitat a tot gas al circuit de Catalunya amb els primers llibres de la Fórmula 1.
13: Sí, a partir de quarts de dues de migdia, aquesta primera sessió d'entrenaments lliures. Avui Alonso, que és un dels que hi participarà, Fernando Alonso, ha deixat entreveure la seva retirada a finals de temporada. Ha dit que no sap si quan torni la Fórmula 1 aquí a casa nostra hi serà, que haurà de prendre la decisió aquest estiu quan es trobi de vacances. Pensa que avui Alonso, ell farà 45 anys el mes que ve, i ha comparegut al costat de dos pilots, de Lawson i Antonelli, que sumen les seves edats, tenen entre els dos 43 anys, per tant un any menys que Alonso, que veurem què acaba decidint sobre el seu futur.
3: Doncs veurem què decideix i sobretot de manera més immediata veurem com van aquests primers entrenaments lliures a partir de demà ja amb l'Oriol Rodríguez al circuit de Barcelona-Catalunya. Oriol, gràcies.
13: Una abraçada.
3: I gràcies també a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Terrer a les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'Estudi 5 i la Júlia Aparicio al control central. També gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3. Actualitzo. Barça 48, Tenerife 38, el descans del segon partit de les semifinals de l'ACB. El Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina i ara comença el Mèxic-Sud-àfrica. A partir de les 11 s'estrena la versió mundialista del Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos al capdavant. Nosaltres tornem demà a les 7 amb més Mundial, amb més Tot Costa. Lluís, què et semblen els col·laboradors mundialistes del programa?
14: Va quedar una llista macanuda, que diria alguno por ahí.
15: Catalunya Ràdio, les notícies de les 9.
16: Bona nit, us informa Manel Elias. El govern de la Generalitat proposa incrementar fins als 5 anys de presó les condemnes per tinença il·lícita d'armes i fins a 9 pel cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura pretenen frenar l'increment de la delinqüència associada a la droga, com el tiroteig d'ahir en ple carrer Balmes de Barcelona. Núria Parlon ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i se superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'Estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
17: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
16: Aquest any, per tant, fins al mes de juny, a Catalunya han mort 6 persones per arma de foc quan en tot l'any passat en van morir 8. Més notícies, Marc Güell.
18: La joieria que ha taxat les joies localitzades al maig en una caixa forta de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero els atorga un valor d'un 1.300.000 euros, segons informa Europa Press. El jutge de l'Audiència Nacional encarregat de la causa contra Zapatero, José Luis Calama, va ordenar l'anàlisi de les joies que s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol. El portaveu autoritzat de l'expresident, Luis Arroyo, havia assegurat que tenien un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros. Les joies van ser localitzades durant l'escorcoll que l'UDEF va fer al despatx de Zapatero el 19 de maig i la secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de l'exmandatari, Sonsoles Espinosa, i a regals de viatges. El registre es va produir arran de la imputació de Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
16: Donald Trump suspèn la tercera onada d'atacs als Estats Units contra l'Iran prevista per aquesta nit i anuncia la represa de les negociacions amb la República Islàmica al més alt nivell. El president nord-americà assegura que s'han abordat detalls d'un eventual acord de pau amb l'Iran, Israel, els països àrabs i musulmans, i que aviat en podrà anunciar la signatura.
18: Protesta aquesta tarda davant la Sagrada Família per l'expulsió de mig miler de cantaires ahir quan participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Els concentrats que portaven estelades han cantat el Virolai. Avui, Junts, Esquerra i la CUP també han reclamat explicacions als governs català i espanyol. De moment, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha dit que l'acte no hi tenien cabuda elements ideològics i identitaris, ja que alguns cantaires tenien estelades impreses darrere les partitures i estaven preparats per cantar els segadors.
16: El jurat popular considera culpables d'assassinat dos dels tres acusats d'haver matat l'encarregada d'un bingo a Tortosa, al Baix Ebre, l'any 2022. El fiscal ha modificat la petició de presó permanent revisable per la de 25 anys de presó per assassinat. Anem cap a Tarragona, Ricard Boigas.
19: Bona nit, la portaveu del jurat ho ha exposat amb aquestes paraules.
20: En determinado momento, cuando Olga María López del Castillo Ruiz se giró dando la espada a los acusados, Mohamed procedió a dispararle en la cabeza a corta distancia.
19: Pel que fa al tercer investigat, el tribunal ha exonerat del crim perquè era al carrer. La fiscalia ha retirat la petició inicial de presó permanent revisable perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença a grup criminal. Sol·licita 25 anys de presó per assassinat, 14 anys més per assassinat en grau de temptativa per ferir un client del bingo, 4 anys per robatori i 2 pertinença d'armes. Ricard Boigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
18: El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez, conegut com a Beret, ha estat detingut avui a Sevilla per una suposada agressió sexual. El cantant, que dissabte va actuar a Madrid en els actes per l'arribada del Papa a Lleó XIV i dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, està a l'espera de passar a disposició judicial. En aquest esdeveniment a Barcelona va interpretar el tema Lo siento al costat d'un cor infantil. De moment no han transcendit detalls sobre els fets que afecten el cantant, que va començar la carrera musical publicant cançons en plataformes digitals l'any 2013. Les seves cançons són una barreja de pop urbà i balades amb tocs de rap i reggae.
16: Esports, Ruth Vilà.
21: El Barça juga contra el Tenerife al segon partit del play-off de semifinals de la Lliga CB. Ara mateix ha començat ja la segona part i el Barça guanya per 51-44. Aquest partit, els blaugranes ja van guanyar el primer partit d'aquesta eliminatòria, que és el millor de 5. Podeu seguir el partit del Tot Gira, la transmissió que fem a l'antena de Catalunya Ràdio, l'antena digital. Per cert, que encara parlen en bàsquet, ha mort l'expresident de la CB, Eduard Portela, als 91 anys. També ha arrencat el Mundial de Futbol. Des de les 9 es juga el Mèxic-Sud-Àfrica, és el partit inaugural, és el primer Mundial que acullen 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Aquest Mundial acabarà el 19 de juliol. L'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners han superat aquesta tarda les semifinals al Ferencváros hongarès als penals. El Madrid, en futbol, ha fet oficial el fitxatge de José Mourinho com a nou entrenador. Mourinho ha firmat per 3 temporades. I milers d'aficionats han passat avui pel circuit de Catalunya en la jornada prèvia a l'inici dels entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. L'ambaixador del circuit, Fernando Alonso, pensa que aquesta serà la seva última cursa a casa nostra.
15: Fins aquí les notícies. La nit dels ignorants s'hereda.
22: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
15: Pot arribar a travessar oceans.
23: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
15: Veu com creixen els seus oients màgics.
24: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
15: I posa la pell de gallina.
25: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
26: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
25: És que m'heu posat la pell de gallina.
27: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
28: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
29: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
28: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
27: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
28: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
30: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
28: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
27: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
30: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
28: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
27: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
31: Ser mestre, una feina sagrada.

0: Recordeu alguna mestra de la vostra escola? M'hi jugo el coll que us venen un nom darrere un altre, tant si us van agradar com si no. L'escola i, sobretot, les mestres marquen. Aquests dies el sector educatiu continua en lluita i estan en el seu dret. La seva feina s'ha tornat insuportable i això repercuteix en els alumnes. Sentim les queixes dels mestres, però com és que el sistema educatiu ha canviat tant? Quins eren els drets i les condicions adquirides que s'han perdut? Avui volem parlar amb una mestra jubilada i una mestra que exerceix. Una conversa intergeneracional sobre aquesta feina on les dones som majoria.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Però com...

0: Aquesta que sentim és Mia Salazar i la cançó Despatriada. Aquesta artista, que és d'aquí però amb arrels mexicanes, porta 20 anys vivint a Europa. Ha viscut a Estocolm, a Alemanya, i si us agraden aquestes cançons boiroses d'una dona que s'ha fet un fart, jo crec, de sentir Portishead, us convidem al concert, amigues. Tenim entrades per aquest dissabte 13 de juny a 8:45 a l'Helio Gabel. Els primers, a les primeres, a qui vulgui, que truquin al 93-201-7474. 93-201-7474. Aquest telèfon meravellós on podeu trucar també aquesta nit si sou mestres, si heu tingut mestres. Tothom té mestres. Vosaltres sí que... Nosaltres també som mestres d'algú, a vegades. No, 93-201-7474. Passen 10 minuts de les 9 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio sentint les dones i els dies. Benvingudes, benvinguts al programa que més us agrada de la setmana, que ja ho sé, que hem tingut dos dies de baixa perquè estàvem aquí amb el papa mòbil amunt i avall, però ara tornem ja a les pubilles de cuixa forta. Segur que recordeu alguna mestra que us va marcar. Jo crec que són figures essencials a la nostra infantesa i joventut. I a mi m'agradaria... Bona nit, ens acompanya l'Anna Trabal, que és mestra jubilada. Com estàs?
1: Molt bé.
0: A tot pare encara hi ha gent pel carrer? Això passa, no?, les mestres,
1: sí, sí, sí,
0: que et
1: sí.
0: diuen... Ai, me'n recordo tant de tu.
1: Sí, i val a dir que a vegades haig de fer molts esforços per recordar els noms. Allò de dir, la cara em sona, i llavors et surt. Hi ha alguna pista que et fa sortir, i això em fa patir una mica.
0: Però a vegades també imagino que t'emociones, perquè te'n recordes de les històries. Potser no te'n recordes del nom, però de la història.
1: De la història,
0: o de què va passar.
1: De què va passar, de quan era més petita, de que resulta que te l'havies trobat en una situació de que havíem hagut de bregar juntes. Sí, i fa il·lusió que et reconeguin i que et reconeguin amb il·lusió, clar que sí. I famílies, que també et trobes famílies. També.
0: Yeah. Ara m'ho explicareu, ara vull saber-ho tot. I també ens acompanya Noemí Font, que ella està treballant ara. Puc dir l'edat o què? Les mestres teniu edat o no?
2: Sí, jo tinc 45 anys estupendos.
0: I ara mateix fas de mestra en una escola de Vilassar de Mar, l'Escola del Mar.
2: Sí.
0: I tu suposo que et paren també, perquè ja has tingut molts alumnes anteriorment. Sí, i suposo que no sé si també tens un seguiment o a vegades... et venen al cap històries que has viscut amb els teus alumnes.
2: Sí, i ells sobretot se'n recorden molt d'històries que els explico jo. Això també. Sí, jo me'n recordo que tu ens vas dir un dia, és que fa poc em va passar. Jo sóc mestra d'explicar moltes històries meves com si fossin contes i tant, és molt maco quan veus alumnes que fa temps que no veus i que et saluden amb afecte, és molt bonic.
0: Escolteu, són dies de lluita encara, dies que potser s'aturen o s'aturen durant un moment, però clar, la guerra, podríem dir, o la batalla ve de lluny. No m'agrada parlar en aquests termes bèl·lics, però sí que n'esteu, ho podem dir amb carinyo, fins al capdamunt.
2: Doncs sí. Doncs sí, ja podem atacar el tema dels recursos.
1: Dels recursos, de les mans, dels diners.
2: Sí, bé, jo també, clar, soc mestra i a la vegada també he vist que aquestes mancances com a mare, i això és el que em dona a mi una visió molt clara de coses que fan molta falta. I em refereixo a coses que estan recollides en el decret d'inclusió i que són molt específiques i que per casos de criatures amb necessitats grans de suport doncs continuen estant en un limbo que legalment estan reconegudes, però a l'hora de la veritat doncs no hi són, no? Coses... Ja sé que són molt específiques, però aquest és el meu supertema.
0: A veure.
2: El tema de l'assistència sanitària en horari escolar. Ja. Per criatures...
0: Què vol dir això?
2: Doncs...
0: No tinc criatures, jo no sé.
2: Sí, no. Criatures amb malalties...
0: A mi em donaven aigua del Carme, m'explico? Aquesta és la meva assistència.
1: Amb un sucre
0: que, escolta...
2: Veia... Ho arreglava tot?
0: Bueno. Conqueries Polònia després.
2: M'encanta. Doncs això, que hi ha criatures que tenen malalties greus, com és el cas de la meva filla, i que necessiten, doncs, una assistència sanitària en horari escolar. I són criatures que claríssimament el seu lloc és l'escola ordinària perquè no tenen una afectació cognitiva ni tenen pluridiscapacitat, però necessiten unes cures que el decret d'inclusió preveu però després a l'hora de la veritat doncs li diuen a la monitora que passa per allà que ho faci. I clar, aquesta monitora ni té el reconeixement pel que fa al sou ni els coneixements per poder desenvolupar aquesta tasca. Llavors, això és una cosa molt específica que potser molts mestres, doncs, si no han viscut el fet de tenir un alumne amb una malaltia greu, doncs potser doncs, fins i tot no són prou conscients, però aquesta és una manca, jo penso, importantíssima i molt greu quan diuen, no, la monitora, que ho faci ella.
3: Això jo crec que ens està sentint molta gent que té criatures i veu perfectament totes les falles del sistema. Veu que els seus fills estan en barracons, sense aire condicionat, en situacions molt difícils, amb mestres que estan sobrepassats perquè tenen potser més alumnes dels que tocaria, amb aules amb alta complexitat. Se n'ha parlat molt de tot això, però a mi m'agrada que avui tinguem aquesta conversa intergeneracional, perquè jo deia abans d'entrar, de dir, jo vinc d'una escola on havíem estat 40 a classe, i això és fort, però sí, érem 40 i passaven coses també. I no hi havia potser tantes etiquetes com ara, però els professors també s'ho passaven malament. Però clar, què ha canviat? Com ho percebeu? I tu amb l'experiència, Anna, que ets ja jubilada, però que tu has estat molts anys treballant a l'escola, què creus que ha passat o què és el que ha canviat més?
1: A veure, jo diria que la percepció de com aprenen els nens i les nenes ara la tenim més clara. Abans teníem intuïcions i ara la neurociència ens ha donat ja noms i cognoms. Què passa? Doncs que hem canviat coses, però les hem canviat a vegades per assaig-error. Què vol dir? Que quan ens ha faltat o no ens ha sortit les estructures organitzatives que hem creat, tots els nous idees que se'ns han anat apareixent en els equips, resulta que hem fet tres passos endavant i un i mig endarrere. I això ho aguantes tot si tot va bé. Però quan vas passant doncs, unes retallades el 2014, quan està la cirereta al pastís amb la pandèmia, els mestres hem aguantat el que no està escrit amb tota la història de la pandèmia.
3: Vols dir que els cabells blancs n'han sortit per això, eh?
1: I tant. I llavors, arriba un punt que s'ha plantat.
3: Abans em deies una cosa que m'ha semblat molt interessant, que és que educàvem diferent, estàvem en una escola on es valorava més la memòria, hi havia una altra manera, potser més jeràrquica, ara es vol aprendre d'una altra manera, i això també, és a dir, és molt interessant perquè ha acollit a molts altres alumnes que abans es quedaven pel camí, podríem dir, però també al mateix temps, per vosaltres és molt més exigent. A veure si m'ho podeu explicar, això.
1: D'entrada, educar és un acte de responsabilitat i de proximitat. I això es fa creant vincles. Jo també vaig anar amb classe de 40 i jo vincle amb la tutora que tenia, doncs no em vaig fer mai. Era evident que era una manera d'aprendre, que havies de memoritzar un seguit de textos i els havies de saber transcriure en el moment que t'ho deien i llavors anaves passant. Quan l'atenció a l'aprenentatge és de debò, és amb sentit, és quan s'aprèn, és quan et sorprens, és quan l'obertura de dir això va amb mi. Però si no, pots anar passant. Això ho hem anat aprenent.
3: Vols dir que l'escola d'abans era més, em salvant molt les distàncies, que jo vaig anar-hi, tampoc hem sortit tan malament, però més una escola militar, és a dir, és en plan, aquí farem el que jo digui, sí. I ara ens hem
1: unidireccional.
3: Sí. O sigui, en la jerarquia del mestre hi havia els alumnes, i ara és com que hem volgut fer assemblea, però no està sortint bé.
1: A veure, ara
3: estic dient a raig, això.
1: Tu, Noemi, com ho veus, però el que ara hem volgut és posar l'alumne al centre i dir, a veure, quines necessitats hi ha. I, per tant, ara també tenim identificades més situacions d'aprenentatge que poden ser d'èxit o no, i que les estem treballant. Què passa? Que aquí hi ha d'haver un treball d'equip molt potent. Hi ha d'haver un treball de formació permanent interessant. Hi ha d'haver xarxa interescola. O sigui, hi ha d'haver moltes
3: I també hi ha d'haver uns drets també pels professors, perquè dèiem abans, també estàvem dient aquí al passadís abans d'entrar, que el que havíem fet moltes vegades és funcionar amb la bona voluntat. Aquella mestra que se n'anava de viatge de final de curs amb 40 nenes, que ara ho penso i dic, mare meva, no? Amb 40 criatures a l'altra punta d'Espanya, per dir alguna cosa, i clar, allà podíem passar de tot. Sí. Ara m'imagino que això és impossible. I a més demanar-li algú que ho faci gratis.
2: Aquest és el tema, no? Que al final les colònies, vull dir, és una responsabilitat immensa, i si... doncs això, a vegades et toca amb una escola que les circumstàncies són difícils. O sigui, si tot va bé és estupendo, perquè vas de colònies i, escolta, vas d'hotel amb les criatures que els hi posen unes activitats i tu estàs allà perquè els nens es llevin a l'hora que toca, vagin a dormir, supervises una mica, fas companyia, però quan... doncs no sempre va així, diguéssim. Yeah. Jo crec que correspon que això estigui ben compensat, dic jo.
3: Està claríssim.
1: L'interessant és donar el valor pedagògic a cada activitat, a cada acte, a cada situació educativa. Si anar de colònies és un valor pedagògic, val la pena de posar les condicions per poder fer colònies.
3: Que estigui valorat per les dues bandes. Que el professor estigui bé, els alumnes estiguin ben cuidats, també.
1: Clar que sí.

0: Les dones i els dies a contracorrent des que vam néixer.
1: 20 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio sentint Les dones i els dies amb dues mestres. Conversa intergeneracional, si ens vol trucar algú per dir la seva, 93-201-7474. Per cert, que s'han dut les entrades al Rafa Aranda, que diu que li agrada molt aquest programa i que vol que sàpiga, i m'ha quedat clar, que també l'escolten els hereus. M'agrada els hereus, els homes. No, és que ens agrada, el Ferran Badia també ens escolta, perquè no té un altre remei que estar aquí. Doncs continuem parlant de què és ser mestre, què era ser mestre i què és ara ser mestre. Aquí hem de parlar, estem a Les dones i els dies. Jo crec que és una professió, ha estat eminentment femenina, i jo crec que en cert sentit ha estat prou poc valorada, perquè és... Jo me'n recordo quan vaig fer selectivitat, que et deien, si no treus prou bona nota, pues que et posin a mestre, que total, no necessita gaire. Sí. I a més tindràs un munt de vacances. Això ho hem sentit.
2: A banda que tothom se sent capaç, no, de donar indicacions de com s'ha de fer la feina, això passa sovint, eh? Que dius, mira, prendrem aquesta decisió, prendrem aquestes mesures per poder ajudar, per poder atendre d'una manera més adequada, i et diuen que les mesures més adequades són unes altres. Diu, home, ho hem acordat en junta d'avaluació, no sóc jo sola, que potser doncs no t'agrada el meu criteri, vull dir, però aquí les decisions les prenem conjuntament. No, tampoc. Dius, bueno, doncs no sé, tothom es veu en cor, no?, de trobar les respostes a les mancances educatives però i a les decisions que es prenem. Les
1: també mestres. Diríeu que pel fet de ser dones se us ha tractat a vegades amb certa condescendència, també la relació amb els pares, no?, Com ha estat tot això? O no? O al contrari, s'ha respectat bastant i creieu que no han valorat o no ha estat en conversa que fóssiu dones o no? Creieu que hi ha hagut una mirada diferent?
3: Jo no m'hi he trobat, amb aquesta situació no m'hi he trobat. Em vaig trobar en una situació d'una reunió d'arquitectes, de quan l'escola passava de barracons a escola i amb els plànols del que havia de ser el centre, i la reunió d'arquitectes em volien preguntar el parer de què em semblava tot allò, i les dues indicacions que vaig fer és que ni em van escoltar. Em vaig sentir tan menys tinguda, vaig pensar, i tot eren homes, era l'única dona. Aquest sí que és el moment per ser dona, que vaig dir, però per això ets fora de l'àmbit escola.
1: Sí.
2: Però... sí, no, jo tampoc no diria... no he sentit mai...
3: No,
2: he sentit més aviat el fet aquest que la gent pot de seguida entrar a valorar o a replicar o a corregir-te les decisions que prens, no? Vull dir, en general, jo crec que hi ha molt de respecte. Jo, en general, m'he sentit molt respectada. Però sí que t'hi trobes de tant en tant, no? Que posen en dubte si el que estàs decidint doncs és el millor.
1: I això és pel fet de ser dona?
2: Jo no ho sé.
3: Jo no ho he llegit així, jo no m'hi he trobat així.
1: Millor.
2: No.
1: Què és per vosaltres ser una bona mestra?
2: Uau.
3: Bona pregunta.
1: Jo ho tinc clar, però jo ho tinc clar com a alumna, vull dir.
2: Sí. Començo?
3: Va, començo.
2: Ja estem aquí les dues mirant-nos i no sabem qui ha de començar.
3: Vinga.
2: Jo recordo quan era petita que, de fet, o sigui, jo vaig... La primera vegada que vaig pensar en poder ser mestra va ser quan vaig tenir un mestre que em va impactar, no? Era un mestre que ens donava naturals, que és com ho dèiem llavors, i era un mestre que realment explicava d'una manera molt apassionada. I no només això, sinó que a més és que en aquella època, a l'escola que jo estava, bueno, hi havia de tot, no? Com potser també passa ara. Però era un home que ens tractava amb amor, no? Amb molt de respecte. I jo veia aquell home i pensava, dic, ostres, dic, ha de ser...
1: Aquí va arribar la vocació, o què?
2: Sí, tot no i que no va ser una cosa definitiva, perquè després vaig tenir altres aspiracions, però recordo haver tingut aquest pensament, ha de ser el màxim poder ensenyar una cosa que a tu t'apassiona. I a mi la meva passió és la música, i pensava, dic, ser mestre de música ha de ser... Bueno,
3: la bomba.
2: No más. I penso que un bon mestre ha de ser algú que sigui capaç de transmetre, jo ho veig així, passió per allò que explica, perquè jo ho veig a vegades amb els meus alumnes, jo em considero una persona també molt apassionada, I a vegades comencem un tema i comencen, ah, però això és un rotllo, no t'interessa, no sé què. I jo començo, arrenco tota la maquinària i és molt bonic veure com ets capaç amb la teva energia doncs despertar l'interès cap a un tema que en principi, doncs, les habaneres. No volem fer...
4: L'entrada sembla difícil.
2: Bueno, això... Sí, però ho hem fet conjuntament. El professor de música, perquè sí. En aquest any no sóc jo la mestra de música de l'escola, ha fet una feina espectacular i en 2 setmanes s'han après 4 havaneres. Va venir un grup.
4: Però lletres feministes, espero, perquè totes són una mica la Lola sacó el pañuelo i jo estava aquí esperando la cantonada, eh?
2: Ostres, aquí no sembla anar.
4: Això,
2: mira,
4: el tema
2: no,
4: de gènere...
2: Ara m'he posat amb
3: un jardí.
2: Aquí, ara m'he posat amb un jardí.
4: El ron cremat, però tu espera'm a la playa. És que, mare meva...
2: Bé,
4: reculem.
2: Doncs jo penso que això és molt important, ser capaç de transmetre aquesta energia i arrossegar les criatures amb no? I mostrar-los interès cap a un tema que potser d'entrada doncs, sí. Els importa un rave.
4: Arrossegar.
2: És molt important.
4: Anna, en el teu cas.
3: Sí, en el meu cas...
4: Estàs aquí prenent nota, reflexionant i tot, eh?
3: No sé massa quin va ser el detonant. Em sembla que jo sempre ho havia dit i no ho sé, i a casa, doncs, amb la germana, doncs, infermera i l'altra mestra, i no ho sé, m'hi vaig trobar, la veritat. Sempre m'ha agradat o m'ha interessat el vincle amb la distància curta. I això, sóc observadora i m'agrada aquesta proximitat. Vaig anar a la normal de Sant Cugat. I en allà vaig ser l'última...
4: Era una escola... L'escola normal, hem d'explicar, que era el previ al que després va ser la Universitat de Magisteri.
3: Això mateix. Uh-huh. I allà a la normal vaig tenir la sort de tenir un professorat que em va fer llegir molt, que em va fer anar a l'escola a observar, a opinar, i en allà, la decisió ja l'havia pres, però en allà em van convèncer. Em van convèncer de que havia de ser mestra i jo anava per les escoles del CPEC, en aquell moment, col·lectiu d'escoles per el pas a la pública. I en aquí és on vaig trobar escoles que em van donar idees de com poder... amb tot el bagatge de la renovació pedagògica del primer terç del segle XX, com es podia fer aprenentatge amb els nens i les nenes i amb equip. I vaig anar a parar en unes escoles que això m'ho van ensenyar.
4: I t'ho van permetre.
3: I m'ho van permetre.
4: Doncs mira, tenim una trucada de la Bea de Mataró.
5: Hola.
4: Hola, què tal? Com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres?
4: Bé, contentes. Què ens vols dir, veure?
5: Mira, jo estic molt d'acord amb la primera mestra que ha parlat, perquè jo vull donar les gràcies a dues professores. Una va ser professora meva i es deia Maria Pilar Sambola, que el que em va ensenyar va ser a estimar la història, perquè ella estava enamorada de la història. I era una persona que en lloc de fer-te llegir història i explicar-te història i tal, i que qualsevol, et posava un mapa allà a la pissarra i començava a relacionar-te tota la història mundial i quedaves allà al·lucinant com si estiguessis veient una pel·lícula. Jo des de llavors m'encanta la història i sempre m'ha agradat, això sí.
3: Interessant la passió, 40. La passió sí, de que la transmetia.
5: Sí, era la seva passió i a més és que et feia participar, et preguntava, et deia, bueno, i per què? I què opines? I per què hi vaques aquí? I no sé què, i no sé quant. Estava sempre parlant.
4: Doncs escolta, dic que aquesta nit ens en recordem d'ella, de Pilar Sambola, has dit, eh?
5: Maria Pilar Sambola.
4: Mira, sí. Ens encanta recordar el nom, perquè sí. Ho dèiem al principi del programa, que tothom d'aquella profe de l'ànima, que sempre recorda i que se'n recorda d'una frase d'ella o d'alguna cosa que li va ensenyar i que no s'ha oblidat mai. Jo, el complement directe a les frases, tinc claríssim.
5: Era superelegana, a més, també.
4: Doncs això també fa molt.
5: I després també li dono molt les gràcies a una professora de la meva filla que es deia Maria Àngels. Era la seva professora de quart. La meva filla s'avorria moltíssim a les classes, perquè ella podia fer més i llavors s'avorria moltíssim. I aquesta professora sense dir absolutament res a ningú, va saber motivar-la, li donava més feina que els altres sense que ningú ho sapigués, només ho sabíem ella i jo, la motivava, li deia que tenia que el que ella podia fer era ajudar els altres, els que estaven més retrasats de la classe, i la meva filla, quan arribava al col·le, després de conèixer aquesta professora, anava feliç, anava contenta, i ara és una dona que ajuda a tothom.
4: Que bé. Doncs escolta...
5: Era de matemàtiques, i la meva filla ara és física quàntica, i li devem amb ella.
4: Home, això són paraules majors. Ha anat molt bé en aquesta casa, això. Bea de Mataró, moltíssimes gràcies per trucar. Una abraçada.
5: Gràcies a vosaltres i felicitats pel programa.
4: Merci, bona nit.
5: Visca les dones, adeu.
4: Visca les dones.

0: M'agrada que avui estem parlant de les mestres, de totes les coses bones que han fet per nosaltres. Jo m'emociono, amb algunes mestres, perquè sí, perquè crec que hi ha un abans i un després. Moltes coses de les que anirem incorporant tota la vida, portarem a sobre, seran gràcies a un dia, a una mestra. Aquests dies, evidentment, amb tota la lluita que porteu a les escoles, s'està parlant molt de la complexitat dels centres, dels diferents orígens de les criatures. Tu, per exemple, Noemí, has treballat en escoles molt problemàtiques, on hi havia alumnes que tenien pares a la presó, per exemple. M'agradaria que m'expliquessis una mica com ho porteu això, és a dir, quan us trobeu situacions d'aquestes, i si us sentiu soles. Perquè sempre em pregunto que hi ha allò que diuen la llibertat de càtedra, que tu tanques la porta i estàs sola, i estàs sola per les coses bones, però també per les dolentes. Com heu viscut tot això?
1: Jo, en les escoles que he treballat de màxima complexitat, la veritat és que el record que tinc, perquè d'això ja fa uns quants anys, els equips estaven molt units. I jo penso que això és, no sempre passa, no? En les diferents escoles en les que he estat, doncs, els equips no sempre, quan hi arribes, hi ha l'harmonia necessària per poder desenvolupar la teva tasca el millor possible. Però en aquestes escoles, doncs, sí, la veritat. I jo crec que això és una peça clau, perquè quan estàs a l'aula i de cop i volta esclata un conflicte del tipus un nen es brota i comencen a volar cadires, necessites poder sortir, demanar ajuda i que vinguin dues persones a donar-te un cop de mà. Llavors,
0: i també, ara que dius això, dius un nen que brota, perdona, però clar, estem parlant de salut mental, de problemes de salut mental seriosa, i també d'un tema d'indefensió física.
1: Sí, i després, doncs moltes vegades els mestres, o parlaré per mi mateixa, quan m'he trobat amb aquestes situacions, l'equip et diu, doncs, en el cas que passi una cosa com aquesta, doncs com has d'actuar. Però a mi m'ha fet tot això pensar també en la meva pròpia salut mental, perquè quan encadenes uns quants cursos així, sostenint tant de dolor dels altres, i resisteixes,

0: crec, un espai de protecció, de seguretat, per dir, aquí dintre estarem bé. Aquest espai d'amabilitat, segurament, però no sempre tens les condicions per tirar-ho endavant.
1: No, o a vegades... Bueno, jo em ve al cap una escola en la que vaig treballar on hi havia una criatura que venia rebotada d'un altre lloc, i era una escola que era com... És una escola que és referent en inclusió. I era un nen que cada dia doncs brotava de manera violenta, i la meva funció específicament en aquesta escola, a banda de fer unes quantes classes de música, era sostenir aquest nen. Llavors també, clar, vens d'una hora d'estar sostenint una criatura i després, vinga, ara et toca anar a I5 a cantar el gegant del Pi. I jo moltes vegades m'adonava, dic, ostres, dic, com... I ho has de fer, perquè te toca. L'horari diu que ara toquen a la següent sessió, no? Dius, ostres, com ho he de fer? I jo recordo que després d'haver estat un curs, doncs, en aquesta escola, l'any següent vaig començar i al cap de... també estàvem en ple Covid, vaig començar a notar-me que no estava fina. Vaig haver d'anar al metge i dic, és que no sé què em passa, o sigui, jo sóc pura passió i no puc, no sé què em passa. I sí.
0: Has dit la paraula clau, eh? Quan els equips estan en harmonia, quan hi ha mirades de complicitat, quan hi ha moments que no pots més, però veus que hi ha algú que et diu, no et preocupis, surt, vés a donar una volta, que això, bueno, suposo que amb totes les feines, quan treballes bé... T'emociones.
1: Sí, sí.
0: Quan treballes...
2: Això és ràdio, però ho hem d'explicar, eh? Sí. Perquè se'ns ha emocionat una mica la Noemí recordant aquest moment. Sí. Però sí, no passa res, perquè em sembla molt valuós, no?
0: Clar,
2: vius tant la feina, t'ho creus tant...
0: És que és passió. I la passió te la creus.
2: Clar.
0: Te l'emportes i la sents. Sí. I la sents. Vull dir que t'entenc perfectament aquesta situació, eh?
2: I per això també és tan important, no?, que els professors tinguin, les professores tinguin aquests drets que estan demanant, perquè ho pateixen, ho viuen. Segur que hi ha de tot.
0: Segur que hi ha de tot. Però és interessant quan et diuen necessitem mans i diners, i els diners per cobrir tots aquests suports. Però també es necessiten un tipus de condicions com per... Què en farem d'aquestes mans? Com canviarem les dinàmiques d'aula? Com sostindrem aquestes activitats, aquests moments que ara no sabem com agafar? Totes aquestes reflexions, cal temps, i cal coordinacions, i cal codocències.
1: I cal saber-ne molt, perquè al final, clar, vull dir, jo tinc clar que em falten mans quan hi ha situacions com aquesta. Ara, com s'ha d'organitzar, i que no tot es resol amb més persones, sinó que s'ha de reestructurar, s'ha de replantejar com ho volem fer.
0: S'ha de replantejar molt. Jo penso que hi ha d'haver un canvi molt profund. Molt profund, i no sé si des del...
2: Sí, anava a dir, i els que, per exemple, potser ens estan escoltant i diuen què ha passat, o sigui, és un canvi social també.
0: També.
2: No només estem parlant de, en els últims anys hi ha més migració, hi ha més pobresa, jo crec, hi ha situacions més difícils a les famílies, es necessiten més per viure, el tema de l'habitatge és una qüestió greu, és a dir, passen moltes coses, i de tot això també els mitjans, em refereixo als internets, als Instagrams, als mòbils, vull dir, ha canviat tot moltíssim, vull dir, nosaltres no teníem un mòbil quan anàvem a l'escola, i això, vaja, això ha estat un canvi, un abans i un després. Clar, tot això, aquí sí que m'agradaria que féssiu com una mena de conversa, no? Com recordes l'escola? Perquè tu, per exemple, Anna, has viscut l'escola sense mòbils i l'escola amb mòbils, per exemple.
0: A més,
2: com ha estat aquest canvi?
0: Al principi dels 90, tot el que era el professorat, érem analfabets digitalment, perquè jo vaig aprendre el processador del framework, que es deia, un processador de textos, ens vam haver de formar en aquell moment.
2: Però tu com ho has vist, per exemple, em refereixo amb els alumnes, perquè aquí hi ha hagut un canvi abismal, tot aquest tema del control dels mòbils, ara que no se l'estiguin mirant, o ja ho heu abandonat, en aquest sentit?
0: No, a veure, els mòbils jo penso que sí que han d'estar en els centres, però amb unes condicions, vull dir, els mòbils poden ajudar.
2: Però em refereixo a vosaltres com a profes, com a mestres, com us va canviar això? com us va canviar la vostra manera d'ensenyar, perquè allò que explicàveu i on estàveu...
0: Potser més a secundària ja. Ha estat...

0: és més latent. A primària, els mòbils a l'aula no hi són.
1: No, no, el que han fet ha sigut posar-nos pantalles a tothom, a tort i a dret, amb aquests diners que han vingut d'Europa, dels no sé quin projecte.
0: I després s'han hagut de treure.
1: A la nostra escola tenim tot. Super.
2: A Vilassar de Mar gasteu bo, eh?
1: Sí, allà gasten, tenen quartos la gent. Sí, sí, tenim pantalles a tot arreu, però també hem de fer una reflexió sobre cap a on anem, no? Perquè com que ara diuen que tot això, que hi ha països nòrdics, no?, que han recomanat a retirar pantalles, i hem de mirar com ho fem. Però jo també penso com tu que el tema de la secundària, o sigui, a mi m'agradaria dir una cosa, el meu fill, jo tinc un fill de 13 anys i no té mòbil, per exemple, vull dir, ens està costant molt, el pobre és el raret de la classe perquè és l'únic que no té mòbil, ni xarxa, ni WhatsApp, ni res de tot això. Però clar, a primer de l'ESO, quan va entrar, li van donar un ordinador. I tots els deures van a través de l'ordinador. Resulta que el meu fill a casa no té accés a YouTube i amb l'ordinador de l'institut sí. I jo vaig tardar un temps. Jo pensava, mira que bé que estudia el meu fill.
0: Però...
1: perquè li vaig posar un escriptori, a la habitació, i estudiava, escolta, estava allà al quarto, 2 hores seguides estudiant, fins que em vaig adonar que resulta que la meitat del temps estava a YouTube. I és amb un ordinador de l'institut, i he demanat no sé quantes vegades que no vull el maleït ordinador, i al final em diuen, no, que me l'he de menjar amb patates, i a més, tots els deures van per ordinador.
0: Però aquí torna a haver una mica la situació de dir, anem a parlar als mestres de quin valor pedagògic té.
1: Clar.
0: Anem a buscar els pros, els contres, anem a donar-li la volta, i si cal prohibir-ho es prohibeix o no, perquè és una situació que sembla que des de la professió, des de dins, que ens diguin el que hem de fer. Mm-hmm. Com si no volguéssim...
2: Us sentiu que potser, és a dir, us necessiten, evidentment que us necessiten, perquè les criatures han d'estar escolaritzades i vosaltres sou una baula fonamental en l'educació del país, però al mateix temps no maneu tant com us agradaria? M'estàs dient això?
0: Estic dient de que potser no hi ha temps...
2: Els resums de les periodistes.
0: No hi ha temps suficient perquè el dia a dia es menja, per parar i reflexionar sobre la pràctica i decidir si això que fem té sentit o no té sentit, si realment l'alumnat està aprenent i que el coneixement que estem donant té un valor significatiu aquí al darrere. I aquesta reflexió, ostres, ens la saltem, i llavors esperem que ens donguin un currículum que ens diguin el que hem de fer. Ui, no, perquè el currículum és obert. Tants anys demanar un currículum obert i ara resulta que demanem un currículum
2: tancat. Teniu més burocràcia que mai, però potser no falta reflexió.
0: Molta reflexió i temps per reflexionar.
2: Em sap greu que estaríem aquí tota la nit parlant, però última pregunta. Perquè...
1: A veure, va.
2: Tot i així, tot i les dificultats, tot i les lluites, tot i que no teniu el que hauríeu de tenir a les aules, ho recomanaríeu ser mestre? Seguiríeu recomanant ser mestre? És la professió més bonica del món?
0: Clar, jo no he conegut tantes de professions, per tant, per mi sí. El que passa que jo demanaria que la formació inicial se li donés una volta. I que la universitat
2: perquè
0: mirés a l'escola.
2: Tenim un nivell molt baix a la universitat.
0: Home.
2: Amb magisteri.
0: I l'escola no mira la universitat i la universitat no mira l'escola. Com ens podem entendre?
2: Cada u va per la seva banda,
0: Del tot.
1: Digues. És que m'encanta escoltar-te. No, jo sí que penso que aquesta... O sigui, al llarg de la meva vida jo he sentit... He estat sempre convençuda que és la millor feina del món. Has de saber també triar l'especialitat, clar, i la música és el millor. Això és així. Som l'especialitat més enxufada perquè ens passem el dia cantant i ballant. I jo estic molt d'acord amb el que deies també, no? El fet de crear aquest vincle amb els nens. Per mi és una cosa molt, molt important i que em fa sentir molt plena, la veritat. Saber que... bueno, que estàs allà i que ets la persona de confiança, no?, per ells, i jo gaudeixo molt ensenyant, de veritat. No sé, no, em costa posar-hi paraules, però...
2: Ha quedat clar.
1: I tant que ho recomanaria.
2: Escolta, jo tornaré al col·le per anar amb vosaltres. Tinc claríssim. Anna Trabal, Piqueres, mestra jubilada, la Noemí Font, ara a l'Escola del Mar de Vilassar de Mar. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A tu. Merci. Gràcies.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: El castell de Sant Ferran de Figueres va ser concebut com un projecte faraònic, una fortalesa destinada a convertir-se en la principal defensa fronterera contra l'estat francès. Els veïns del nord no van trigar gaire a qualificar aquella edificació com una vella inútil. El castell de Sant Ferran en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
3: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
4: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
3: Tu creus? Jo pensava que era normal.
4: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
5: Evitem el soroll.
6: Ens allunyem de les estridències.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
5: Un informatiu sense presses.
6: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.

0: Ja tenim amb aquesta música una mica la Beyoncé descolorida. Jo també podria ser-ho. Pobilles de Boixa Forta, Júlia Bacardit, com estàs?
1: Fenomenal, amb aquest estiu que ja està aquí entre nosaltres. No podria ser millor.
0: Tu estàs contenta, eh? Jo encara no ho he notat. Estem aquí amb l'aire condicionat de Catalunya Ràdio, que està bé, eh? Però...
1: està bé, Rosal.
0: M'agradaria més estar al carrer ara mateix.
1: Ja arribarà, Montse,
0: un dia de fer un programa al carrer. Bé, no, ja el fem, de tant en tant. Però a mi m'agradaria ara l'estiu, eh? Em poseu una taula aquí de càmping, aquí davant, la Diagonal 614, i jo m'hi veig, eh?
1: Molt bé.
0: Escolta, avui volem parlar amb la Júlia Bacardit, col·laboradora de premsa escrita, autora, autònoma, tot terreny, una dona com Déu mana, parlar de les primeres dames. Sí, sí, sí.
1: Efectivament.
0: M'ha cridat l'atenció que vulguis tocar aquest tema.
1: Perquè és que heu parlat de tot en aquest programa.
0: Ja, és que portem 6 anys per aquest programa.
1: Llavors, deixa'm parlar d'aquella frase tan poc feminista que diu que darrere d'un gran home sempre hi ha una dona... No sé si estàs, no sé si tu tens una altra versió d'aquesta expressió.
0: Jo tinc una altra versió. Tinc darrere d'un gran home hi ha una gran dona sorpresa.
1: Que frega plats, neteja, etc, etc. Doncs el que feia gràcia és que les primeres dames una miqueta el que els passa és que és com aquest rol però l'engròs, no? S'entén que una primera dama és la dona del dirigent, la mare del país, no? Que es preocupa per l'educació, pels nens, pels pobres. Coses essencials, però de perfil baix.
0: Volen una mica això, perquè encara hi ha aquesta idea de que la primera dama és això, simplement la consort, l'acompanyant.
1: Sí, és veritat que ser acompanyant no és fàcil. I
0: no, home, no.
1: La veritat és que també m'han vingut al cap moltes imatges d'aquestes, perquè se n'han vist moltes, no?, de primeres dames, des de Melania Trump, no?, amb aquests tuits graciosos d'ella mirant amb cara de fàstic el seu marit en moments donats.
0: O... L'entenem.
1: L'entenem. O sigui, hi ha
0: totes
1: hagut empatia.
0: Totes hem estat allà en aquella cara.
1: Hi ha hagut empatia, sí, també, per Melania Trump. O Brigitte Macron, no?, que va bufetejar el president perquè estava flirtejant
0: no
1: amb una actriu.
0: Jo sempre ho dic, això no ho sabem, no es va veure.
1: Home, la bufetada sí que es va veure, sí, Montse.
0: Sí, potser era la mà d'una altra. És que ara amb l'IA fan moltes coses. Jo és que a mi em cau bé la senyora Macron.
1: No hi ha cap problema, a mi també em cau bé la senyora Macron. És a dir...
0: Ja.
1: Però bueno, va cridar l'atenció, no?
0: I quina és la teva teoria de per què va bufetejar el seu marit?
1: Bé, el que es va dir és que el seu marit estava tenint una cosa més a més com una mica innocent, que es veu que estava textejant-se amb una actriu iraniana.
0: Home, només innocent, innocent.
1: Era una afera emocional, Montse, que fan mal, evidentment, fan mal.
0: Home.
1: I la Brigitte li va dir, Emmanuel, per aquí no, eh? Per aquí no passem. Això és el que es diu. Però jo no voldria difondre males...
0: Mentida. No... Segur que li va posar sucre al cafè i no li agrada a ell el sucre
1: segur
0: al cafè.
1: Segur que és això.
0: És que és això.
1: I a les antípodes hi ha la Lady Di, no? Que és aquesta noia que va marcar una època... Dic noia perquè es va convertir com en la primera dama innocent per excel·lència, no? Víctima de la seva condició. No?
0: Jo tot això no ho tinc clar. No ho tinc clar.
1: Es va morir amb el seu amant, el taxi.
0: Això és tot el que diuen. Jo no em crec mai res del que llegeixo.
1: Ah, ostres, sí. Caram.
0: Però tot i així, aquesta figura de l'apagallums, que és com li diuen al meu poble, una noia així una mica bleda, que jo crec que és la imatge que es va voler donar d'ella...
1: Es va donar aquesta imatge, clarament.
0: Doncs, vés a saber.
1: Però va triomfar aquesta imatge, perquè... Bueno, també s'havia dit, no?, que va ser de les primeres dones a tocar malalts de sida amb les mans, i hi havia aquesta cosa d'ella com a persona angelical, trencada, no?
0: Sí. I... Va voler fer aquesta imatge, sí. Va voler donar aquesta imatge d'ella.
1: No sé si ella estava d'acord amb aquesta imatge, però en tot cas no ens ho pot dir, pobra.
0: Vols que posem música?
1: Vull que poseu música.

0: A veure, Julià Bacardit, ara amb aquesta música ens vols explicar que no només hi ha senyores del món blanc que són primeres dames. Hi ha primeres dames a tot arreu.
1: Sí, hi ha primeres dames a tot arreu, és a dir, les primeres grans dames famoses, no? I són Martha Washington, que, pobra dona, doncs, bueno, va tenir la mala sort d'acabar casada amb el pare fundador i primer president dels Estats Units, però... Està sonant música de Moçambic perquè m'ha cridat l'atenció una primera dama en particular que té la característica d'haver estat primera dama dues vegades amb presidents, amb caps d'estat d'estats diferents.
0: Ah, això té gràcia.
1: Sí, ella és Grace Machel.
0: Ella sempre ha decidit que vol ser la primera dama i és igual qui canvia a l'altra banda.
1: Tant és.
0: M'agrada, m'agrada.
1: A més, és igual al país.
0: Aquesta actitud.
1: És a dir, imagina't, és que és realment interessant
0: sí,
1: el tema,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Ella va néixer al Moçambic rural l'any 45, quan encara era una colònia portuguesa. Van estudiar a Lisboa, tot això, torna al seu país natal i es fa revolucionària. I es fa revolucionària en un molt bon moment, perquè el 1975 Moçambic aconsegueix la independència i ella es casa amb Samora Machel, el primer president d'aquest Moçambic independent. I a més es converteix ella en ministra de Cultura, d'Educació, va reduir molt l'analfabetització del país, va obrir escoles per adults...
0: Vull dir, sí, que no es va quedar amb l'imatge d'accessòria que es dèiem al principi, que s'ha volgut donar a les primeres dames.
1: No, de fet, clar, hi ha primeres dames i primeres dames. N'hi ha moltes que no han estat merament accessòries. I en el cas d'ella, doncs sí que va tenir un rol important i a més va tenir mala sort perquè l'any 1977, just dos anys després de la independència, guerra civil. Guerra civil a Moçambic, una guerra civil promoguda per l'apartheid sud-africà. Sud-àfrica és un país veí de Moçambic. I ella encara estava al govern i, a més, el 1987, el seu marit, el president, es mor en un accident d'avió. D'aquests accidents d'avions que a vegades n'hi ha hagut alguns altres en països africans que són sospitosos. No sé ben bé si va ser un accident o no. Però el cas és que la dona es queda vídua en una posició, doncs, de cert poder i una miqueta, bé, penjada, diguéssim.
0: Penjada?
1: Penjada, perquè, clar, és fotut, el teu país està en guerra, el teu marit es mor en un accident d'avió, no? Les coses no són fàcils. Però és en aquesta avinentesa que coneix, als anys 90, a principis dels 90, a Nelson Mandela. Nelson Mandela ja ha sortit de la presó, després de molts anys empresonat per haver lluitat contra l'apartheid, i es coneixen bastant d'igual a igual. És a dir, sí que, escoltant entrevistes amb ella, sorgeix una relació d'amistat mútua i d'admiració, i el Mandela se separa de la seva dona de tota la vida, que és Winnie Mandela. Potser això de tants anys a la presó, evidentment, no va bé per un matrimoni, Montse. Això de... Suposo que per això es van divorciar.
0: Hi ha alguns que... És igual, no em facis fer broma.
1: No et faig parlar. I res, doncs que així va anar la cosa, que aquesta senyora va ser doblement primera dama i doblement vídua, perquè Nelson Mandela es mor el 2013... I ella encara és viva. I no només encara és viva, sinó que encara promou els negocis que obren dones
0: sí.
1: I té molta activitat encara.
0: Que desconfieu d'aquell imaginari de que les senyores, les primeres dames, no fan res.
1: No, que va, fan moltes coses.

0: Com que ens hem animat, volem seguir sentint música africana. A mi m'encanta que hagis portat aquesta banda sonora, perquè, escolta, necessitem canviar. I tu vas amb aquesta camisa i ja...
1: Que ens ja estic preparadíssima.
0: Aquests efluvis africans.
1: Però és que, a més, m'encanta Míriam Makeba. Sempre m'ha agradat molt.
0: Pata, pata, pata.
1: I aquesta cançó es diu Mayi Buyo, i té tot a veure amb Nelson Mandela, perquè Mayi Buyo vol dir torna en la llengua xosa, i si xosa, que és una de les majoritàries de Sud-àfrica. I, evidentment, Míriam Makeba la va fer en honor a Nelson Mandela, que encara estava empresonat, no?
0: I escolta'm una cosa, però hem passat molt ràpid per les senyores europees i tu també dius que les primeres dames no s'escapen de l'estigmatització. Què vols dir amb això?
1: Clar, abans, per exemple, parlàvem de la dona de Macron, no?, que jo he explicat el moment còmic de la bufetada, però és veritat que Brigitte Macron, com moltes altres primeres dames, doncs ha patit una miqueta, no?, els insults dels opositors de Macron, i a més amb una cosa que és un patró que després s'ha observat també en altres primeres... Bueno, abans s'ha observat també en altres primeres dames, que és... s'ha arribat a acusar Brigitte Macron de ser en realitat un home, de tenir penis,
0: sí,
1: en definitiva.
0: Sí, això m'han parlat, és fortíssim.
1: És fort, perquè a més fortíssim. Clar, dius, aquesta senyora va tenir 3 fills abans de Macron, no?, perquè és molt més gran que Macron, però té 3 fills, és difícil la cosa.
0: Sí.
1: I a més això, aquest insult no és casual, és una cosa que ja havia passat amb Michelle Obama, que va ser la primera dama negra dels Estats Units, la primera dama negra dels Estats Units i del món occidental, a qui no només s'acusava de ser un mico, o es reien de la seva musculatura, o l'encasellaven amb l'estereotip de la dona negra enfadada, sinó que també deien el mateix, que en realitat era un home. Que, òbviament, és absurd, també té fills, no? Però a part...
0: És que és igual, o sigui, es tracta d'insultar-les i de menystenir-les. Jo crec que potser amb la Melania no s'han atrevit tant. No sé si és perquè... pel seu físic, perquè
1: jo sí que s'han ficat amb la Melania, però molt menys, perquè evidentment per exemple amb Michelle Obama la qüestió racial era claríssima i...
0: Bueno, i perquè l'insult, diguéssim, vindria de l'esquerra i l'esquerra no té tanta tendència a insultar les dones.
1: Bé, sí que se l'ha acusat molt de ser una dona merament decorativa, de ser una caça fortunes i sobretot de ser una immigrant casada amb un polític que té unes polítiques d'immigració molt dures, però això és molt habitual entre els líders anti immigració.
0: I escolta, la idea aquesta de la primera dama quan surt, més o menys? Perquè, clar, en la història hem tingut les reines consorts, les reines que feien més feina de la que els hi tocava, vull dir, perquè hi ha algunes reines, que tela, eh? Però allò de la idea de la primera dama, quan s'ambienta això?
1: És les repúbliques, no? És el 1789. És la Martha Washington, que és la pobra dona que, a contracor, es va veure quan se li havien mort tots els fills i tenia ganes de retirar-se, que havia de començar a fer reunions socials i a fer de bona senyora republicana per al país. Molta compassió per Martha Washington.
0: Doncs escolta, quin viatge hem fet avui, eh? M'agrada aquest viatge per les primeres dames. Tu, si haguessis de ser primera dama d'algun país, de què et demanaries?
1: Home, jo crec que Catalunya, ja que hi som, francament.
0: Si, escolta, no has parlat de la Ferrusola?
1: No hem parlat de la Ferrusola, però és que, pobre, es va morir fa tant de temps que no tenim cap mem.
0: No.
1: Però sí que en tenim, de mems. Tenim aquell de la truiteta que feia.
0: Per mi era molt primera dama.
1: Era la primera dama, sense cap mena de dubte. I, a més, era el complement de Pujol també ideològic, la Ferrusola. Un altre dia fem un especial Ferrusola.
0: Un dia
1: es parla molt del Pujol, però també hi ha la senyora Martha Ferrusola.
0: Un dia en parlem. Per què hem parlat només de Martha Ferrusola? La dona del president d'avui, la dona del president Illa, no seria primera dama? Jo crec que sí, oi? No,
1: però
0: eh?
1: No és la Ferrusola. No comparis, Montse, que no tothom pot ser Ferrusola.
0: D'acord, no se'n parli més. Júlia Bacardit, el que digui ella. Moltíssimes gràcies, fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies, Mireia Dalmau, Roger Perera Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nílvia, Núria de la Fuente, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio amb la Paula Bonet, la pintora, escriptora, que ens explicarà la seva història. No està passant un bon moment, precisament, però crec que val molt la pena sentir l'entrevista que demà tindrem amb ella. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, a les dones i als dies. Bona nit, sigueu bons. Què dic?

0: L'Iran és un cas ben clar de com les guerres es pateixen sobretot sobre el terreny, però acaben impactant a molts quilòmetres de distància i en direccions ben diverses. Avui el Banc Central Europeu, per primera vegada en pràcticament 3 anys, ha pujat els tipus d'interès fins al 2,25%. S'encareixen, per tant, els crèdits i les hipoteques, com s'han anat encarint també, per exemple, el preu dels combustibles. L'objectiu de la pujada és precisament rebaixar la inflació. Si en l'origen hi situem el conflicte de l'Iran, es fa difícil, molt difícil, preveure'n el final. Donald Trump ha passat en poques hores d'amenaçar amb bombardejos contundents i de prendre l'illa de Hark a dir, aquest vespre, que les negociacions avancen bé i que cancela els atacs previstos. D'aquí unes hores ja es veurà què diu el president dels Estats Units.
1: Catalunya nit.
0: El govern vol apujar les penes de presó per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys. Això després del crim ahir a plena llum del dia al centre de Barcelona. L'autor va fugir ràpidament a peu i encara se'l busca. En el que portem d'any, per tant menys de 6 mesos, han mort a Catalunya 6 persones per arma de foc, quan en els 12 mesos de l'any passat en van morir 9. La proposta de reforma del Codi Penal també inclouria un increment del càstig per als responsables de grans plantacions de marihuana, amb penes que podrien arribar als 9 anys. La consellera Parlon ha vinculat els crims amb el narcotràfic.
2: Endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
0: Aquest vespre hem sabut el valor de les joies que es van requisar a la caixa forta de Zapatero. Segons la joieria que ha fet la taxació que va demanar el jutge, valdrien 1.300.000 euros. Casos com aquest estan fent caure el PSOE a les enquestes, es dedueix de la que ha publicat el CIS. L'explicarem bé perquè té molts detalls a tenir en compte. Els socialistes continuarien guanyant les eleccions, però a poca distància del Partit Popular. I a la pregunta de quin líder preferiries com a president del govern espanyol, Pedro Sánchez és el més citat a molta distància de Feijó. Aquest Catalunya Nit també ens portarà fins a Belfast i tenim el nostre enviat especial, Quim Olivares, en la tercera jornada d'aldarulls atiats per l'extrema dreta. L'espurna va ser l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. I tot això el dia que ha començat un espectacle planetari.

Amb actuacions com aquesta de Shakira ha quedat inaugurat el Mundial de Futbol. En joc ara mateix Mèxic, país anfitrió, contra Sud-àfrica. Ja sabeu on sou, un informatiu de cine, perquè tindrem, a més, visita de l'Àlex Gorina. Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.

0: Hores després d'anunciar una tercera nit consecutiva d'atacs contra l'Iran, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha suspès l'ofensiva militar. I ho ha fet perquè assegura que s'ha avançat en les negociacions amb Teheran fins al punt que aviat s'anunciarà el dia i el lloc on s'assignarà l'acord de pau. L'Iran, però, ja ha avisat que no ha pactat cap text marc amb els Estats Units. Per tant, ja veurem ben bé què és el que acaba passant. D'entrada, connectem en directe amb Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Oriol, Trump ha donat per fet que les negociacions estan tan avançades com per signar un document i deixa entreveure que aviat.
1: Doncs sí, a veure, això podria ser el veritable principi del final o una fantasmada més de Trump, no ens enganyem. A més, com tu has apuntat fa uns instants, acaba de començar el Mundial i potser l'home ha pensat que avui no era el dia més indicat per tirar endavant amb bombardejos. El president dels Estats Units, de moment, ha tornat a fer aquest gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim, i Trump, tot just fa uns minuts, ha fet aquest anunci.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, Truth Social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre aquestes parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
0: Doncs avui havia de ser aquesta nit, la preveia molt complicada pel que fa a aquesta situació a l'Iran i aquests possibles bombardejos anunciats. Jo no havia pensat en la derivada del Mundial, però tu has fet bé de recordar-ho. Pot ser un element més, vés a saber que hi ha al darrere. De moment sembla, però, que aquesta nit serà més tranquil·la del que ens pensàvem. Gràcies, Oriol Serra.
1: Vés a saber, sí. I recorda que diumenge ens fa 80 anys, eh?
0: Això també. Doncs,
1: sí.
0: Doncs a veure si arriba en pau.
1: A veure.
0: Gràcies, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Amb més o menys atacs, el cas és que aquesta guerra continua tenint conseqüències i precisament amb l'objectiu de rebaixar la inflació provocada per tot el que està passant a l'Orient Mitjà. Per primer cop en gairebé 3 anys, el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès fins a situar-los al 2,25%. A partir d'ara, per tant, les hipoteques i els crèdits seran una mica més cars, però el risc és que aquesta pujada de tipus desacceleri també encara més l'economia de l'eurozona. Això ens porta cap a Brussel·les. Bruno Fortea, mires, bona nit.
3: Hola, bona nit, Manel.
0: No és fàcil, suposo, aquest equilibri entre mantenir la inflació a ratlla i alhora garantir el creixement econòmic. Com ha justificat el Banc Central Europeu aquest gir que han fet avui a pujar els tipus?
3: Doncs la presidenta del banc, Christine Lagarde, ha defensat que es tracta d'una pujada suau, de només 0,25 punts.
4: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
3: Avisa que els preus de l'energia continuen elevats i, arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
4: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
3: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilitar així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica. Ella veu el got mig ple.
4: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
3: Aquí, amb aquest comentari que sembla innocent, Lagarde el que fa és posar deures als governs europeus i recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu, és a dir, la seva tasca, la tasca de Lagarde, no és tant vetllar pel creixement econòmic com mantenir els preus a ratlla. I aquí la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2%. Lagarde, Manel, s'ha escudat en això per defensar aquest augment dels tipus d'interès.
0: Gràcies, Bruno. Fins ara.
3: Adéu, fins ara.
0: La pujada de tipus d'interès que ha acordat avui el BCE val a dir que es podia preveure, es veia venir. Ara, la pregunta que es fa a tothom és si darrere d'aquesta n'hi haurà més. Per això incorporem aquí el Rafael de Ribot. Bona nit.
5: Bona nit, Manel.
0: No sé si tenim o hem trobat la resposta.
5: A veure, el Fons Monetari Internacional creu que sí, que hi haurà més pujades. El pas més difícil és el que s'ha fet avui perquè significa un canvi de tendència. Els experts creuen això, que a partir d'aquí sí que n'hi pot haver més. Robert Casajoana és director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
6: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
5: La passivitat del BCE a l'inici de la guerra d'Ucraïna va fer més difícil frenar l'escalada de la inflació en aquell moment. Els analistes creuen que ara ha volgut evitar fer tard, però li demanen prudència. Montserrat Guillén Estany és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
7: Una actitud prudent, de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, no sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
5: Doncs precisament per això hi ha qui considera que és un error el que ha passat avui. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
8: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
5: De fet, el BCE ha empitjorat la previsió d'inflació, podríem dir, per la zona euro, i l'ha situat al 3% per aquest any.
0: I totes aquestes coses que sembla que es mouen a les altres esferes acaben tenint efectes també directes en moltes situacions. Si féssim aquella pregunta amb això, qui guanya, qui perd?
5: A veure, hi guanya el sector bancari, és un beneficiari directe. Amb uns tipus més alts, el marge d'intermediació creix i augmenta el negoci. A l'altre extrem, podríem dir que es troba l'endeutament més car, que desincentivaria la demanda d'hipoteques i, per tant, frenaria el sector de la construcció. També ho notaran molts que ja tenen hipoteca.
6: Prevec que si hi ha aquestes dues pujades, l'Euribor es tornarà a posar entre el 3 i el 4%. Per tant, tindrà un impacte a les famílies que tenen hipoteques a tipus variable.
5: En general, afectarà tots els països que tinguin un deute elevat. Espanya és un dels que tenen un deute privat més alt i l'encariment del preu del diner reduirà la renda disponible. I això amenaça, ho hem escoltat, el que desaccelerarà l'economia.
0: A l'economia mundial no parlem només de l'eurozona, sinó que la guerra a l'Iran, de fet, ja està alentint el creixement econòmic del planeta.
5: Sí, ho ha constatat el Banc Mundial, redueix el 2,5% la previsió de creixement de l'economia per aquest any i és el més baix des de la pandèmia. El conflicte ha agreujat les dificultats del comerç energètic, ha obligat, diuen, a buscar rutes alternatives i ha disparat el cost del transport marítim. El Banc Mundial assegura que és la crisi d'oferta més gran de l'últim mig segle i pronostica que les economies emergents seran les més castigades pel deteriorament d'aquesta economia.
0: El Fons Monetari Internacional, de fet, ha tornat a rebaixar les previsions de creixement per a Europa.
5: Ho ha fet just dos mesos després d'haver fet públiques les últimes previsions, ha baixat el creixement i ha revisat a l'alça la inflació, tot a causa de la guerra. La presidenta de l'FMI, Kristalina Georgieva, ha demanat prudència.
9: Be very careful.
4: Sigueu molt prudents, no prengueu decisions amb l'esperança que això s'acabi aviat. I, sisplau, per aquells països endeutats i amb dèficits elevats, tingueu cura de no gastar diners que no teniu.
5: Un fons monetari que qüestiona que relaxin les regles de fusions a Europa per crear grans empreses, el que s'ha anomenat allò els campions europeus, i critica les lleis d'acceleració industrial proposades per la Comissió Europea, coneguda com a Made in Europe, que exigeix, recordem, un mínim de producció local per accedir a fons públics en sectors estratègics. Segons l'FMI, Manel, aquestes condicions podrien afectar les decisions sobre les cadenes de subministrament.
0: Gràcies, Rafael. Seguim parlant de diners, però ara de molts de molts diners. Parlàvem d'economies emergents que podien patir. Doncs bé, demà Elon Musk i la seva empresa SpaceX protagonitzaran el debut borsari més gran de la història. Sortiran a borsa menys d'un 5% de les accions de la companyia, però ho faran per 75.000 milions de dòlars. SpaceX tindrà un valor d'1,75 bilions. És una de les empreses més grans del món per cotització. Roger Santaló, bona nit.
2: Bona nit.
0: Expectació altíssima.
2: Sí, la seva sortida a borsa coincideix amb el boom de la intel·ligència artificial i una de les divisions més importants de SpaceX, com se sap, és la IA. Això fa que la demanda d'accions, que es preveu que rondarà els 135 euros, superi de llarg l'oferta.
0: Estem parlant que al darrere hi ha l'home més ric del planeta i potser encara ho serà una mica més.
2: Sí, es pot convertir en la primera persona bilionària del món. La seva fortuna és tan gran que Oxfam Intermón diu que l'any passat va guanyar 1 milió d'euros cada minut i acumula la mateixa fortuna que el 46% de la població mundial amb menys recursos.
0: Són les 10 i 16 minuts. Des de que hem començat el Catalunya Nit, 16 milions d'euros per Elon Musk. Com ha fet fortuna?
2: Sí, mira, li deu passar la butxaca si comptem d'aquesta manera. Ho fa tot a base de moviments de risc, com quan va deixar el doctorat per fundar una empresa de programari informàtic en l'explosió d'internet. Va guanyar 22 milions de dòlars amb la venda de l'empresa quan només tenia 27 anys. I en comptes de guardar-se els diners, els va anar reinvertint en altres aventures fins a arribar a SpaceX.
0: Com reaccionen els experts a aquesta operació?
2: Doncs molts pensen que la valoració de SpaceX està inflada. Recordem que SpaceX toca diversos sectors: els coets espacials, la robòtica, la intel·ligència artificial, la xarxa social X i els satèl·lits d'internet Starlink. I només Starlink té beneficis. Les altres divisions acumulen pèrdues considerables, 5.000 milions de dòlars només l'any passat. Però els inversors veuen el potencial en el mateix Musk. Jaume Puig és el director general de GVC Gaescom.
10: Al final, la persona de referència aquí és l'Elon Musk, el visionari és l'Elon Musk. Jo el que et diria és que sí, potser és una compra més de cor que de cap, però sobretot és una compra de la visió de l'Elon Musk. I les coses poden anar o molt bé o molt malament, per això diria que el risc és molt gran.
2: De fet, es vincula Musk amb els seus experiments futuristes. SpaceX i els viatges a la Lluna i a Mart, els cotxes i les bateries de Tesla, els vincles amb la biotecnologia, la relació amb les criptomonedes o fins i tot els seus tastets amb la política ocupen càrrecs dins de l'administració Trump.
0: I mentrestant anar fent piulades a X.
2: I mentrestant es diverteix de la seva manera.
0: Exacte. Gràcies, Roger.

0: 3 minuts passen d'un quart d'11 de la nit. A Irlanda del Nord, tercer dia d'aldarulls arran de les protestes impulsades per l'extrema dreta per l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia de Belfast ha reforçat el seu desplegament per contenir les protestes i ha arribat a disparar bales de goma. A Belfast hi tenim el nostre enviat especial, Quim Olivares. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Quim, les forces de l'ordre nord-irlandeses estan disposades a frenar els aldarulls com sigui. No sé quina és ara mateix la situació aquí.
1: Mira, hem sabut que han arribat reforços, entre 200 i 250 policies més des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls que des de dimarts afecten alguns punts de Belfast i rodalies. En el nostre recorregut des de l'aeroport de Belfast fins aquí al centre, on ens trobem, on per cert és pràcticament desèrtic perquè el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat, hem vist diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa, els Land Rovers blancs, que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat, on també hem vist algun helicòpter que sobrevolava. No sabem l'abast d'aquests possibles aldarulls d'aquesta nit, però sí sabem que la policia ahir va detenir 16 persones i que avui l'adjunt del cap de la policia nord-irlandesa, que es diu Ryan Anderson, ha promès enxampar-ne més i portar-los davant de la justícia. Sentim-lo.
2: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear aldarulls, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
1: Aquesta tarda la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat de dos malintencionats textualment que estarien orquestrant l'odi i la por per portar la violència als carrers de Belfast i ha recordat que molts dels atacs d'ahir i abans d'ahir es van fer en àrees unionistes pro-britàniques. De fet, O'Neill assegura que la policia està investigant si paramilitars unionistes estan participant des de l'ombra en les protestes.
0: Doncs veurem què és el que passa aquesta nit. Gràcies, Quim. Fins després. Bona nit.
1: Bona nit. Bona nit.
0: L'advocada general de la Unió Europea considera que Itàlia, i de fet qualsevol altre país comunitari, pot construir centres per deportar migrants a l'estranger. Això sí, avisa que s'hi hauran de respectar els mateixos drets que hi ha dins les fronteres europees. Justament demà entren en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea els centres de deportació a l'estranger. Això ens torna a portar a Brussel·les. Bruno Fortea.
3: Sí, són unes lleis que estenen al conjunt de la Unió Europea aquest model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. A partir de demà, tots els països comunitaris que vulguin construir centres de deportació a l'estranger ja tindran cobertura legal per fer-ho. Però avui, l'advocada general ha dit que dins d'aquestes instal·lacions s'hi haurà de garantir el dret a la defensa i a la vida privada dels interns. També diu que els migrants han de quedar en llibertat tan bon punt s'acabin els seus terminis d'internament, sense dilacions innecessàries. Però l'advocada general de la Unió Europea alerta que tot això no està prou garantit en l'acord signat entre Itàlia i Albània, perquè hi falten, diu, normes clares. Aquest posicionament no és cap sentència definitiva, però les opinions dels advocats generals acostumen a orientar el veredicte final dels jutges europeus.
0: Doncs per avui ho deixem aquí, Bruno. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.

0: El Papa Lleó XIV demana a Europa que faci un examen de consciència davant la crisi migratòria i avisa que la dignitat humana no té passaport. Ho ha dit en un acte al port d'Arguineguín, a Gran Canària, símbol de l'arribada de caiucos a l'arxipèlag. Demà al matí el pontífex es desplaça a Tenerife i serà l'última parada del seu viatge a Espanya després de passar per Barcelona, avui per reunir-se també amb migrants i escoltar la seva experiència.
1: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
0: Doncs per primera vegada en una dècada ha baixat el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, que són moltes, però un 4% menys que el 2024. Aquesta és una de les dades que es desprenen de l'informe anual que l'entitat ACNUR ha fet públic avui, Txell Garriga.
2: Sí, és un informe on també es destaca una baixada del 3% de nombre total de refugiats, que ara són uns 41 milions arreu del món. El descens explicaria per l'augment dels que han tornat a casa, alguns, tot i retornar a zones on el conflicte de moment continua, com per exemple al Congo, Síria o a l'Afganistan. Sentim a Paula Barrachina, és la portaveu de l'entitat.
3: El retorn sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
2: ACNUR també alerta que la gran majoria de refugiats acaben cronificant la seva situació durant dècades i que la majoria, de fet el 40%, són infants.
3: Són generacions perdudes, generacions que, doncs, que es mereixen un futur digne i amb esperança, i per això des de l'ACNUR, però no només des de l'ACNUR, tothom hem de treballar perquè aquests nens i nenes tinguin un futur.
2: L'entitat avisa, però, que en aquest informe encara no s'han comptabilitzat alguns esdeveniments d'aquest mateix any que poden haver implicat també en desplaçaments. Diuen, per exemple, 1 milió de libanesos o 3 milions d'iranians.
0: Baixen les xifres, però déu-n'hi-do, continuen impactant. Gràcies, Txell.
2: Bon dit.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem de les conseqüències que està tenint el crim d'ahir a plena llum del dia al centre de Barcelona, malgrat la seguretat que se suposava que hi havia per la visita del Papa. De seguida ho expliquem.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
8: Tota comunitat necessita un cor.
9: Un cor? Per què?
8: Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
9: I reforçar la identitat?
8: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
9: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
10: Hola.
11: Hola.
10: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
12: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
12: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
12: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
12: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
12: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
6: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
11: Bon dia. No sé nada, sincerament.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
11: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
6: Jordi, bon dia.
13: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
14: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
15: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
6: Que té la penya!
16: Quina il·lusió!
6: M'he engreixat una mica.
16: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès.

0: Poc més de dos minuts i ens plantarem a 11:15 de la nit. El govern de la Generalitat proposa un canvi legislatiu en què la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal també inclouria un increment del càstig per als responsables de grans plantacions de marihuana amb penes que podrien arribar als 9 anys. Miquel Jarque, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: L'anunci arriba, Miquel, després de l'assassinat ahir d'un home al carrer Balmes de Barcelona a mans d'un sicari relacionat amb el narcotràfic. És el tercer cas de mort per arma de foc en 3 setmanes. Són xifres que criden l'atenció.
1: Doncs sí, són xifres que generen alarma. Indiquen que hi ha armes de foc que circulen i que es fan servir. L'any passat, per exemple, hi va haver 8 morts a Catalunya. Aquest any, fins al dia d'avui, 6. I tots estan, els d'aquest any, vinculats amb el crim organitzat i en major o menor mesura vinculats també amb el cultiu i el tràfic de la marihuana. Però si ens comparem amb altres territoris de l'Estat o amb altres països com ara França, doncs aquestes xifres serien més baixes. A més, com que aquí es dona la situació de que són xifres relativament baixes, es poden, molt greus, generen molta alarma social, això ho reconeixen els Mossos d'Esquadra, doncs es poden estudiar molt bé, es poden analitzar, es poden saber les causes i es pot deduir que tot el que està passant ara mateix amb armes de foc, la gran majoria, doncs són casos de, que passen en un entorn intracriminal, és a dir, entre bandes. Des d'Interior es pensa que, tot i que això no, aquí no hi ha un únic factor, a vegades hem parlat doncs, de la situació estratègica de Catalunya, amb aquesta AP7, amb aquest litoral que facilita molt doncs, l'entrada per via marítima i després la distribució per carretera doncs, de drogues, es pensa que la laxitud del Codi Penal espanyol doncs està influint en la implantació com un factor més en els narcotraficants. Núria Parlon, la consellera d'Interior, ha explicat que l'objectiu d'aquesta reforma doncs és precisament que aquest no sigui un factor que ajudi. Ha explicat que el que s'espera amb aquest, si s'aconsegueixen els tràmits parlamentaris necessaris, és harmonitzar les penes de l'Estat espanyol amb les penes dels països del nostre entorn. Sí, aquí va el tall.
2: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
0: Perquè, recordem, estem parlant de penes de fins a 5 i fins a 9 anys. Quines s'apliquen ara mateix per tinença d'armes i cultiu de marihuana?
1: Doncs mira, en el cas de les plantacions de marihuana, per exemple, la pena actual ens han explicat que va d'un a 3 anys i ara, amb aquesta reforma, un cop més, si s'aconsegueixen els suports parlamentaris necessaris, doncs passaria de ser de 6 a 9 anys. I pel que fa a la tinença d'armes il·legals, el director general dels Mossos d'Esquadra, Lluís Trapero, ha explicat que en la proposta que ja han presentat el ministre d'Interior, Grande Marlaska, la tinença d'armes, que ara mateix és d'un a dos anys de presó, i per tant, si no hi ha antecedents, no comporta l'ingrés a un centre penitenciari, passaria a ser de 4 a 5 anys.
3: Nosaltres pensem que s'ha de tenir una pena que impliqui, a més, en coherència amb la legislació europea, la major part de països, Alemanya, Itàlia, se situen en els 5, en els 6 anys de presó, que implica que una persona que la policia doncs, l'agafa pel carrer, la identifica amb una arma de foc, automàticament passarà un temps, tindrà una mesura cautelar. Jo penso que és un exercici de coherència.
1: Pel que fa a la mort d'un home ahir al carrer Balmes, no hi ha novetats. Es treballa en la identificació de la víctima i del sicari, que els Mossos d'Esquadra consideren que és un professional d'aquest tipus d'execucions i que estaria relacionat precisament amb el narcotràfic internacional.
0: Doncs a veure si hi ha novetats. Gràcies, Miquel.
1: Adeu, bona nit.

0: I aquest vespre hem sabut que les joies trobades en una caixa forta del despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que ha fet la joieria en Sorena a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de les joies s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemmològic Espanyol. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Bona nit. Es tracta d'un centenar de joies que, segons la taxació, tenen un valor d'1.300.000 euros, una valoració molt superior a la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. El jutge va ordenar l'anàlisi de les joies per determinar-ne la naturalesa, autenticitat i valor econòmic de reposició, i també per saber el fabricant, el segell o la marca del joier i la data aproximada de fabricació. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria en Sorena va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemmològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista i també de regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, pulseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig, després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Doncs qüestions, notícies com aquesta de les joies acaben passant factura al PSOE. Segons l'últim baròmetre del CIS, els de Pedro Sánchez caurien 5 punts en estimació de vot si avui es fessin eleccions generals. Entre això i l'ascens notable del Partit Popular, que s'acostarien a només 4 punts dels socialistes, el marge és el més estret des de fa un any. Àlex Giralt, Robert, bona nit.
2: Bona nit.
0: A veure, tu te l'has mirada bé, aquesta enquesta del CIS, que apunta una reculada important del PSOE, però, tot i així, hem de dir que encara guanyaria les eleccions.
2: Sí, amb un 31,3% de les paperetes. És el percentatge, però, més baix des del juliol del 2025. En canvi, el PP, com deia, es faria un salt endavant de més de 2 punts amb un 27,1% dels vots. El separaria, per tant, una distància de poc més de 4 punts, quan el mes de maig aquesta xifra superava els 11. Les enquestes de l'anterior baròmetre, però, van ser prèvies a l'obertura de causes com aquesta contra Zapatero i també Leire Díez a l'Audiència Nacional.
0: Parlaves del juliol del 2025. Què passava ara fa un any perquè els socialistes obtinguessin pitjors números que els d'avui?
2: Doncs bé, segur que ho recordareu, i és que va ser quan va esclatar el cas contra Santos Cerdán, número 3 del PSOE en aquell precís moment. Llavors el CIS va recollir una caiguda de 7

0: dels ciutadans, l'habitatge continua encapçalant el rànquing davant de l'economia i la immigració. I ja com a curiositat, deixa'm dir-te que el CIS ha preguntat per primer cop sobre l'eclipsi solar total del 12 d'agost.
1: Vaja,
0: sí.
1: Aquesta no me l'esperava.
0: Una barreja de temes. I mira, els resultats d'aquestes preguntes. Tres quartes parts de la població diu que n'està al corrent i la meitat tenen intenció de presenciar-lo en directe. L'àmplia majoria, però, ho farà sense moure's de casa o del lloc on estaran passant llavors les vacances.
1: A banda, les últimes hores també hem sabut els resultats d'un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials que confirma que el que mou l'electorat a votar Vox i Aliança Catalana és el rebuig a la immigració. Què és el que fa decantar exactament la balança cap a un partit o l'altre, però a l'hora de votar?
0: Bàsicament, el sentiment identitari, ho explica un dels autors de la recerca, Javier Martínez Cantó.
2: Si a tu et preocupa la immigració, la teua forma de digerir aquesta preocupació és a través del teu sentiment nacional. Si ets català, és més probable que es derivi en un vot cap a Aliança. Si és 50-50 o més espanyol, és més probable que es derivi en un vot cap a Vox.
0: Tret d'això, els votants de les dues formacions s'assemblen en gairebé tot. L'elector mitjà seria un home en la franja dels 40 anys i amb estudis mitjans.
1: Molt bé, gràcies, Àlex.
0: A vosaltres.
1: Aquesta tarda hi ha hagut una protesta davant de la Sagrada Família per l'explosió del mig miler de cantaires ahir que participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Els concentrats que portaven estelades han cantat el Virolai. Junts, Esquerra i la CUP reclamen als governs català i espanyol que expliquin per què la policia va fer sortir els cantaires per la porta del darrere del temple abans d'acabar l'actuació en detectar que alguns tenien estelades impreses a les partitudes. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada cultura i esports. Tenim el Mundial en marxa.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa dos anys que no ve, ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Angie Ange. Ho veus?
8: Okay.
7: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
8: Molt.
7: Tan nostre com dir... posarem llum?
8: A la foscor.
7: O com dir... aventureres? Aventurers?
8: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
8: Saps que és molt nostre, també?
9: Sou molt bona gent!
10: Xxt, silenci.
11: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el... Catalunya Ràdio.
12: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
7: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
8: I que així sigui, per anys i anys.
6: 3CAT.
7: Molt nostre.
13: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
14: ¿Qué quiere esta gallo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños.
15: La Noa es una de las protagonistas del documental Corren las liebres.
14: Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
15: Un retrato íntimo sobre la supervivencia a la periferia de Barcelona.
14: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
15: Un ambiente que también coneix la Mari Carmen, la otra protagonista.
16: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia d'una gamba, no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
15: Lorena Ros, cineasta.
17: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
15: Solidaris.
18: Amb Mercè Folch.
15: Vides als marges.
18: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
19: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: 20 minuts per arribar a les 11 continuen sense trobar el menor que va desaparèixer aquest

0: Dimecres al vespre anava amb una moto d'aigua amb uns companys i no va tornar amb ells. El vehicle s'ha localitzat aquest dijous a la tarda bolcat en una platja de Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca que anirà minvant durant aquesta nit. Girona, Maria Rovira.
1: La moto aquàtica del jove l'ha localitzat la policia local de Pals aquesta tarda en una platja entre Sarriera i l'Estartit, en una zona a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada, Roses. La recerca ha continuat durant tot el dia d'avui en un intens dispositiu per terra, mar i aire, i s'ha anat ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, que han utilitzat drons, també hi han participat efectius de les policies locals, Mossos, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar ahir, a 3:15 de la nit, que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
0: I l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics denuncia que el conflicte del sector educatiu està perjudicant seriosament la seva viabilitat. Marta Vives.
2: L'associació insta el Departament d'Educació a donar una resposta efectiva a les reivindicacions del col·lectiu docent i a trobar una solució acordada al conflicte que permeti també preservar els drets culturals dels infants i joves i la sostenibilitat del sector cultural. El sector dona suport a la lluita dels mestres i apunten responsabilitats. Joan Alfred Mengual és el president de la TTP.
3: La responsabilitat, l'òrgan que té possibilitat de solucionar el tema, nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració. Per tant, tenim clar que un poc des d'on s'ha de solucionar tot és des d'ahir, des d'aquesta assumpció de responsabilitat i de voluntat de millora.
2: Expliquen que la situació té un impacte sever sobre les companyies i professionals de les arts escèniques per als nens i joves i hi posen xifres. De moment s'han cancel·lat un mínim de 48 funcions de teatre escolar directament a companyies amb pèrdues superiors als 34.000 euros i estimen que podria agreujar-se el curs vinent. Per tot plegat demanen reunions, tant amb la Conselleria d'Educació com amb la de Cultura.
3: Pensem que un poc la solució ha de vindre per part de les dues conselleries, ha de vindre coordinada per les dues conselleries, però sí que veiem que la conselleria de Cultura hauria de tenir previst unes mesures per poder pal·liar tot el desastre econòmic que pot suposar per al sector, per a les companyies de teatre familiar.
2: Reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que, si no es posa remei, està en joc la continuïtat d'un model educatiu on la cultura ha estat un dels seus aliats imprescindibles.
0: I per cert que més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família en presència del Papa Lleó XIV, que està funcionant també molt en l'àmbit digital. Però si hi ha un esdeveniment que té audiència és el Mundial de Futbol, que ja està en joc i que si acabés ara tindria com a campiona Mèxic, però això només acaba de començar. Damià Aguilar, bona nit.
4: Bona nit, doncs sí, partit inaugural a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, minut 77 de partit, i està guanyant Mèxic per 2-0. Han marcat Julián Quiñones al minut 8 i Raúl Jiménez al 65. Quiñones no el coneixíem, però sabem que juga a l'Aràbia Saudita. Raúl Jiménez és un ex de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Tenim una porra aquí al Departament d'Esports amb gairebé 100 persones i ja tenim el cap d'esports xalant perquè si acaba així...
0: Ha dit 2-0.
4: Sí. Bé, és igual.
0: Vols dir que no va canviant sobre la marxa al campus?
4: Jo he posat 2-1, aviam si marca Sud-àfrica, si tampoc
0: veure,
4: no canviaria res.
0: A veure.
4: Per cert, la inauguració, la cerimònia, amb Shakira, però sense la presidenta Sheinbaum. Hi ha d'haver altres dues cerimònies, perquè es veu que aquesta tampoc no ha sigut gaire lluïda. N'hi haurà una als Estats Units i una al Canadà. Si li preguntes a Trump, ja saps quina serà la millor de totes. I a les 4 de la matinada del mateix grup hi ha un interessantíssim Corea del Sud, República Txeca, sobretot per sud-coreans i txecs. No? Segon tema, Barça de bàsquet, patint, s'ha de dir, ja guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB, 97-89 amb Mills i Marcelinho inconmensurables per al Tenerife, 36 punts l'australià, 14 al brasiler, 19 punts de Vesely i 16 de Fall per als de casa.
0: Ai, i el Barça... Pasqual encara salvarà la temporada, eh?
4: Sí, però se'n va. Bé, el Barça ha competit, però ha estat fluix en defensa. Així ho ha vist Nicolà Provitola?
5: Nada, ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
4: Per cert, el tercer argument fora del dia. La Champions masculina de waterpolo tenim final decidida entre l'Atlètic Barceloneta i el Prorreco. El Barceloneta que ha eliminat els penals, el campió vigent, el Ferenbaros, i el Prorreco que ha eliminat 19-13 l'Olympiacos. Tenim el David Ubac d'enviat especial, sí, que ens ho explicarà. Hi ha una cosa que no et puc deixar de dir. El Real Madrid ha contraprogramat el Mundial. Ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. Tres temporades, no s'incorporarà fins al juliol, com més tard millor.
0: Però si ja fa dies que ho donem per fet, això, però vaja, sí, sí. Moltes gràcies, Damià.
4: Adéu, bona nit.
0: Bona nit. És bo recordar que és dijous, és bo mirar el rellotge també, dijous a la nit, Àlex Gorina.
6: Bona nit, bona nit.
0: Què tal? Tens arriba aquest cap de setmana a les cartelleres?
6: Mira, no us parlaré de l'Spielberg, perquè aquest cap de setmana prefereixo parlar d'una pel·lícula noruega que sembla italiana.
7: Cuando la mamá de Carla quiso tener hijos, no tenía marido ni novio. Así que el médico buscó un donante de esperma para la mamá de Carla. Carla no sabe lo que es un donante de esperma.
8: Quiero leer otro cuento.
7: ¿Sí? Vale.
6: La pel·lícula es diu Solo Mama i sembla italiana, però és noruega i dirigida per una noruega que es diu Jannike Askevold. I és la història d'una mare que decideix tenir fills, és soltera, no té parella i fa servir, doncs, semen d'aquell arxivat i tal. I a partir d'aquí li comença una problemàtica personal, no aniré molt més enllà, perquè li entra la inquietud de saber qui és el pare de la criatura, no? I acaba descobrint que el pare de la criatura pot ser pare de moltíssimes criatures, perquè hi ha homes que fins i tot es guanyen la vida d'aquesta manera. I l'interrogant que penja sobre la pel·lícula, interessantíssima per descomptat, és quants germans hi ha en el món que ignoren que són germans perquè no saben que tots eren del mateix pare, no?
0: Alguna notícia aquí hem explicat, eh? D'algun cas d'aquests de, jo què sé, 50 o més, no me'n recordo.
2: Sí, sí.
0: Un moment, perquè ara has començat dient no parlaré de Spielberg, i ara molta gent deu pensar al Gorina no li ha agradat la de Spielberg.
6: No m'ha agradat la de Spielberg. Dit això, els nens ens continuaran acompanyant, perquè precisament el programa d'avui, l'espai, si ens voleu fer companyia, us farem la companyia parlant d'un tema que té a veure amb la infància. And the world will know what's it gonna take to stop the wagons. Are we ready? Yeah! New 6, la patilla musical que es va crear per explicar en aquest format una dada històrica. El 1899 es va produir la primera vaga de repartidors de diaris, que eren tots nens, a Nova York. Eren menors d'edat i ells van ser els que es van plantar i van dir que reivindicaven el seu dret a no treballar o a guanyar-se la vida d'una manera millor.
0: Ostres, clar.
6: I van guanyar. Van guanyar. O sigui que ho sapigueu, eh? Llavors, el tema quin és? Doncs demà, com cada any, el dia 12 de juny, és el Dia Mundial contra el Treball Infantil, que va ser declarat per l'Organització Internacional del Treball, la OIT, l'any 2002. Van trigar, eh? Van trigar, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, no? Contra l'explotació de menors. I quan comences a no ser menor? Als 15 anys, diuen, més o menys, però això depèn de la legislació de cada país, en definitiva, no? I podia triar pel·lícules a muntanyes, no? Des de Lazarillo de Tormes a La prostitución de menores, a Los olvidados de Buñuel, a Pele el conquistador, de Emilio August, podia triar Los herederos de Paul Gorski, i, en fi, i aquesta pel·lícula. Però no, us he triat altres tres representatives, amb alguna pinzellada acompanyarà, com per exemple Món italià de postguerra, neorealisme, Vittorio De Sica, Òscar honorífic el 1948. Una pel·lícula que es deia Xuxa. Xuxa és una deformació de Shoe Shines. És a dir, el limpiabotes.
9: Vai un brindi chocolata.
10: Tu no ven, manxat.
9: El queso scemo, thank you.
11: Quello che ci frega no è che ci siamo organizzati. Se no felice, guarda che per coraggio a fregarci di cazzini.
9: A me me l'hanno fregato tu. Ma che ci faranno?
11: Che arrivi?
9: A Pasqua.
11: Ciao, non
9: lo sta Giuseppe, devo parlare.
11: A Giuseppe.
6: Acompanyats de la música de The Kid, de Chaplin, perquè també hi havia un nen, i aquest nen havia de treballar per guanyar-se la vida, i era un relat absolutament dickensià, estil Oliver Twist, que també anava d'això. Per cert, el nen interpretat per Jackie Coogan, que va ser un nen que va provocar una llei, que es deia la Coogan Act, l'any 1939, perquè els seus pares es van polir absolutament tots els diners que, com a nen, es va guanyar treballant, i a partir de llavors es va declarar que el 15% dels guanys d'un nen petit a treballar en el món del cinema havien d'anar a un compte controlat pels tribunals perquè els pares no s'ho gastessin.
4: Macaulay Culkin ha d'agrair-li a aquest nen la pasta que va guanyar. Clar.
6: Així mateix. I la pel·lícula, doncs, és un rodatge semidocumental de Vittorio De Sica en ple neorealisme amb la pobresa absoluta de mitjans d'aquella època, explicant la història de dos nanos que volen un cavall, Pasquale i Giuseppe. I per aconseguir aquest cavall han de netejar botes, perquè ja a Itàlia estava plena de soldats americans que havien de portar les botes netes. I nyigui, tot Itàlia plena d'orfes netejant botes de soldats americans. Pel·lícula que fa tremolar absolutament pel realisme implícit en la història i perquè estava feta com si fos una càmera amagada enmig del carrer, perquè en realitat tots els shoeshines que sortien a la pel·lícula eren autèntics shoeshines que Vittorio De Sica va aconseguir convèncer d'acompanyar-los.
4: Doncs l'apuntem, aquesta.
6: Aquesta és boníssima, boníssima, i recordeu, lladre de bicicletes, amb ella hi havia un nen, Germania en el zero també hi havia un nen, les víctimes de la guerra. Anem a la segona, anem a John Ford, anem a un clàssic absolut de l'any 1941, Qué verde era mi valle.
12: Bueno, Hugh, ¿qué vas a hacer ahora?
13: Quiero bajar a la mina contigo, padre.
12: Más sensatez, muchacho. La mina no es para ti. ¿Por qué no buscas un empleo más respetable?
13: ¿Respetable? ¿Es que tú y sus hermanos sois unos sinvergüenzas o qué?
12: Vamos, no empieces. Solo quiero el bien para el chico.
13: Con que sea un hombre tan bueno como tú y sus hermanos, me conformo.
12: Yo estoy pensando en su futuro. En nuestros tiempos era distinto. Había dinero y oportunidad para todos, pero Hugh ha estudiado.
13: Quiero ir a la mina.
6: Aquí tenim un tema, perquè resulta que el nen vol anar a la mina. Per què vol anar a la mina el petit Roy McDowell? Era el seu destí. Quan siguis major d'edat, aniràs a treballar amb la mina, amb els teus germans i amb el teu pare. I això era un motiu d'orgull, un motiu d'orgull d'ajudar a l'economia domèstica, i a més és com la iniciació a l'edat madura, com es fan altres rituals al món, etc. No? Qué verde era mi valle, pel·lícula de John Ford basada en una novel·la de Richard Llewellyn, explicava les mines del País de Gales, una mica com el germinal d'Emile Zola, amb un naturalisme exquisit, i plantejant aquest dilema. El pare morirà a la mina, els fills emigraran a Amèrica, i el petit acabarà convertint-se en el substitut del pare, que és el que no li tocava ser. I què has de fer? Posar-te al costat de l'orgull del fill de pensar que per fi serà un home, o al costat del pare, que vol trencar la dinàmica històrica de que els nens comencin a treballar de ben petits? Bueno, ara ho tenim claríssim, no? Però està bé, el plantejament està molt bé, perquè és una cultura, i a un moment determinat aquesta cultura ha de ser canviada. Com acomiadarem aquest espai d'avui amb un tercer exemple digne també dels altres dos? Anirem a l'Índia.

Què vol dir salar en Bombay? Doncs podríem dir hola, Bombay, o benvinguts a Bombay. A Bombay té lloc l'acció, però en realitat Bombay mal dit. Colonialisme és Mumbai, el nom de la ciutat. La pel·lícula la va dirigir Miranai, primera pel·lícula, va guanyar la càmera d'or del Festival de Cannes, de tot el festival. Va ser la directora de la boda del Monzón i de Mississippi Masada i va demostrar que el món dels meninos de rua, típic del Brasil, en realitat hi és en tot el planeta, o ha existit en algun moment en tot el planeta. La mare d'aquest nen, que es diu Kidma, com que ha trencat la bicicleta dels seus germans amb els que van a treballar, l'envia al carrer i li diu no tornes a casa fins que no aconsegueixis 500 rupies per pagar la bicicleta, lladre de bicicletes, tot està relacionat, sí, sí, sí. No? I ha de buscar-se la vida, envoltat absolutament d'un món increïblement descontrolat, on hi ha els dealers, la prostitució, la misèria, la violència urbana, el créixer és sobreviure. I com aquest nen petit aconsegueix sortir-se'n d'això sense deures sacrificat per culpa de tot plegat i enmig d'aquest context familiar i social que explica la directora és el que converteix aquesta pel·lícula en un altre exemple màgic per intentar entendre la problemàtica de què ha de fer la gent. És a dir, un nen no ha de treballar fins que no sigui gran, però si ens estem morint de gana hem d'enviar el nen també a guanyar-se els quartos. La societat s'ho ha de plantejar, perquè al cap i la fi és la que obliga i provoca aquestes situacions. I fixeu-vos, i acabaré amb una cançó de Stephen Sondheim, del musical Into the Woods, que ens diu allò de... Atenció amb el que dieu davant dels nens, que ells escolten. Atenció al que feu davant dels nens, perquè sembla que ells estan jugant i no se n'enteren, però ells ho escolten i s'enteren, no? I aquesta cançó és la definició perfecta. Atenció amb què fem pels nens, perquè ells potser acabaran repetint-ho.

0: Cançó educativa i emocional. Bernadette Peters és qui va estrenar el paper de la bruixa, que és la que canta al final aquesta cançó. Al cinema la va fer Meryl Streep. En fi, Sondheim era molt llest, feia molt bona música i escrivia molt bones lletres, explicava molt bones històries. I ens ha posat avui la rúbrica final, sí, aquesta aproximació al tema.
1: I tant, ens has deixat molt bones pel·lícules per demà commemorar aquest dia contra l'explotació infantil. Dijous que ve t'esperem aquí de nou.
0: Bona nit, nens i nenes.

0: Aquí ja sabeu que al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó. Aquesta crec que indica que algú s'està avorrint i diria que és el Dani Ramírez. Bona nit.
1: Bona nit, sí, sí, fatal. El que passa és que ara m'he animat, aquesta rumba de l'avorrit. Escolta, sí. La trobo divertida,
0: Sí, està bé, està bé. Escolta, què passa, que no hi haurà canvis o què?
1: És que la màxima emoció meteorològica és aquesta cançó. Vull dir, és que no passarà res. Els propers dies no podem anunciar ruixats ni tempestes, temperatura que va pujant, cada cop més calor, sobretot a partir de diumenge. I demà un dia, bé, s'estarà bé, farà sol. Potser algun núvol prim cap a l'Ebre, a la tarda quatre núvols al Pirineu, però és que no hi ha cap tempesta. I les temperatures que demà ja pugen cap als 33, 34 a Lleida. Avui hem arribat les més altes a l'Ebre, 32 a Benissanet. Lleida, 28. 28, vaja, Lleida està a la glòria amb 28. I de nit poden baixar cap als 15. Barcelona hem arribat als 25. De nit baixarem a 20. A Girona hem arribat a 27 i baixarem a 13. I Tarragona hem arribat a 27 i baixarem a 18. Això sí, diumenge cap a Lleida ja poden... Tot, quan diem Lleida em refereixo al Pla de Lleida, Totes les comarques del Pla de Lleida podrien arribar cap als 35 a 37. Ja la calor serà forta,
0: Molt bé, doncs estava pensant que avorrir-se de tant en tant no està tan malament. No està tan malament.
1: Sí, però saps què passa? Que per això he triat el tema, que va per llarg, Que això podria durar de 5 a 10 dies i que no fossin 20,
0: Ai, ai. Bueno, ja n'anirem parlant. De moment demà. De moment demà, tu.
1: És que he mirat mapes i ja m'he avorrit. Sap greu.
0: Que vagi bé, Dani. Bona nit.
1: Una abraçada, que vagi bé.
0: I contra l'avorriment, Catalunya Ràdio. D'aquí una estona arriben els del Club de la Mitjanit i els del Club del Catalunya Nit. Arribem demà a les 10 amb les notícies tan ben pensades com puguem. Fins demà, bona nit.
2: De moure un pèl per molt que soni, que està rumba dedicada a l'avorrit.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que acaba de començar el Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. El Mundial més llarg de la història, són 39 dies de competició, 104 partits, 48 seleccions i cada nit aquí a Catalunya Ràdio intentarem explicar-vos-ho al Mundial, al Club de la Mitjanit. Cada 4 anys el Mundial ens ofereix un viatge apassionant per partits, per jugades, per gols, per situacions que ni som capaços d'imaginar-nos. Des de fa gairebé un segle, l'esport més popular del món reuneix la majoria de millors futbolistes del món les mateixes setmanes, al mateix territori, perquè expressin tot el seu talent i comencin a dibuixar cap a on es dirigirà el futbol en el futur més pròxim. Cada Mundial té la seva història i cada Mundial és història del futbol. Una pregunta, i pensa't un instant la resposta. Quin és el primer Mundial que recordes? I de tots els Mundials, quin partit és el primer que et ve al cap? El que més t'agrada recordar, el que li tens més afecte? Segur que la resposta l'has obtingut ràpidament. El Mundial ha començat aquesta nit, de fet està començant amb el Mèxic 2, Sud-àfrica 0, que s'està jugant encara a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Guanya Mèxic 2-0, que guanyarà un partit amb 3 expulsions, 2 per part de Sud-àfrica i una per part de Mèxic. Fa uns minuts acaben d'expulsar el central mexicà César Montes, l'ex de l'Espanyol. Els gols de Mèxic els han fet Quiñones a la primera part, només començar, i Raúl Jiménez, l'ex de l'Atlètic de Madrid, a la segona. El pròxim partit del Mundial serà d'aquí unes hores, a les 4 de la matinada, a Catalunya, al Corea, República Txeca. Demà al vespre, a les 9 del vespre, hi ha el Canadà, Bòsnia. Canadà és una altra de les anfitriones. Això ha començat, ho ha fet a Mèxic, a Ciutat de Mèxic, a l'estadi Azteca, possiblement l'estadi més mística de la història dels Mundials, allà on es va coronar la Brasil del 70 amb Pelé i companyia, l'estadi de la Mano de Dios i el mític gol de Maradona contra Anglaterra. Hi havia algun estadi millor al món per obrir el foc? Difícil de trobar. Aquest Mundial es portarà fins al 19 de juliol a la nit. L'endemà, el dilluns 20, és probable que molts sentim una sensació de buit impossible d'omplir. Mentrestant, a gaudir del millor espectacle futbolístic del món. A portar-se bé i a passar-ho millor.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, i serem cada dia durant el Mundial per recollir la jornada mundialista i el que faci falta. Primera edició, la d'aquest dijous 11 de juny. Passaríem totes les nits amb la Sònia Gelmà. Sònia.
1: Hola, bona nit.
0: La Sònia Gelmà és l'enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. L'heu sentit al tot costa ja aquests últims dies. Sònia, on pares exactament, d'Estats Units?
1: Chattanooga.
0: Chattanooga.
1: Dues hores d'Atlanta, una de les 11 seus d'aquest Mundial d'Estats Units. Després hi ha, ja ho sabeu, tres seus més a Mèxic i dues més a Canadà.
0: Quina hora tens a Chattanooga, exactament?
1: Les 5 de la tarda.
0: A les 5 de la tarda a Chattanooga. No sé si és la mateixa hora Ciutat de Mèxic, però acaba de finalitzar a l'Estadi Azteca el Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Victòria de Mèxic, 2-0 contra Sud-àfrica en aquest partit inaugural del Mundial. És una gran victòria, és un resultat immillorable. No podia haver-hi un altre millor resultat que aquest 2-0 per començar
1: molt
0: el
1: bon
0: Mundial.
1: Resultat,
0: molt David, bon resultat, molt bon Sònia, resultat. Molt bon resultat. Tots dos teníem a la porra un 2-0. I com a mínim som co-líders. Co-líders per
1: sí,
0: començar el Mundial.
1: Sí, és a dir que he patit els últims minuts perquè avançàvem a jugant contra nou amb 100 minuts d'afegit, però aquesta expulsió de Montes ens ha acabat ajudant.
0: A veure, aquesta primera nit de Mundial al Club de la Mitjanit també la passarem amb l'Oriol Domènech, un clàssic. Uri, bona nit.
2: Bona nit, Xavi.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé? Jordi a la una. Jordi a les dues. Ara el trobem. Amb el Ricard Torquemada. Ricard, tu sí que hi ets, eh? Com estàs?
3: Bona nit, Xavi.
0: I també saludem des del principi. Puc saludar l'Àlex Dalmas? Encara no. Ara saludarem el Jordi Costa i l'Àlex Dalmas. Algú es veu capaç, entre els 4 o 5 que hi som ara mateix, de veure, ni que siguin diferit, tots els partits, els 104 partits d'aquest Mundial, són 104 partits, a més, que reparteixen en horaris molt diferents i molt diversos. Algú té aquest repte per davant en aquests 39 dies?
4: Jo crec que no.
3: 104, no.
1: Ma, jo confiava en tu, Torque, de fet.
3: Sí, jo no, ja et puc dir, jo em perdré el tercer quart lloc i de l'última jornada de fase de grups, un per grup. 91. Jo el repte 91.
0: Serà rècord, també. Serà rècord. Marca personal per
3: Ricardo. Sí, per què?
0: Un mundial.
3: Perquè els altres mundials que tenien 70 i tants, no, Xavi?
1: Sí.
0: Sí, no me'n recordo.
1: Sí, crec que eren 76.
3: Rècord. Serà rècord a la meva vida.
0: Sí, sí. L'Aina Grau és aquesta nit a la producció. El Salva Pou a l'estudi 5. Al control central hi ha l'Andrea Martínez. Després hi entrarà més gent. Us anirem presentant l'equip de comentaristes del Mundial.
5: Sí, sí. Em senteu bé vosaltres, eh?
0: Ara sentim, sí, sí, vale. L'entrat de Destroyer. Jordi.
5: Hola, bona nit.
0: Bona nit, tot bé?
5: Sí, problemes tècnics, però sí, sí, la resta tot en ordre.
0: Això no és res, no passa res, no passa res. L'Àlex Almas encara l'estem esperant, eh? Encara l'estem esperant. Ara us deia que hi entrarà més gent. De moment ens hem de conformar amb el Sergi Andreu, que hi farem.
6: Que no és poca cosa.
0: No és poca cosa, eh? Estic contentíssim d'estar
6: aquí. Tu aquí al peu del canó tot l'any, tota la temporada.
0: Exacte, et mereixes ara el sum de l'any
6: mundial. M'hauria molestat que m'haguessis exclòs del club mundialístic.
0: No hi havia opció d'això.
1: Si fos golf, encara. M'he passat de llarg, eh? Per cert, m'he passat de llarg. 64 partits van ser a Qatar.
0: És que ara estem no doblant, però gairebé.
1: Són 40 partits més.
0: Sí,
1: són 40 partits més.
0: Sí, sí. Sergi, com ha anat el primer partit del Mundial, aquest Mèxic-Sud-àfrica?
6: Ho has explicat, 2-0, un gol de Quiñones i Raúl Jiménez. Mèxic obté la primera victòria, partit inaugural. Sud-àfrica ha acabat el partit amb dos expulsats i Mèxic amb un altre, amb César Montes.
0: De matinada, a les 4 de la matinada, hi haurà el segon partit.
6: Corea del Sud, República Txeca, del grup A.
0: Partits de divendres, per si algú se'ls vol apuntar a la seva agenda.
6: Canadà-Bòsnia, a les 9, grup B, i Estats Units-Paraguai, a les 3 de la matinada del grup D.
0: La matinada de dissabte. O sigui, d'aquí a 28 hores, sí. Costa. Més notícies del Mundial. Sergi, Lamine Yamal, per exemple, s'ha entrenat ja amb el grup, amb la selecció espanyola.
6: I apunta a jugar uns minuts dilluns contra Cap Verd. Abde deixa baixa definitiva durant tot el Mundial. Skins, el lligament lateral intern del genoll dret, es queda sense Mundial. Abde, al Marroc, eh? S'ho va fent l'últim amistós contra Noruega.
0: L'ex del Barça.
6: Sí.
0: Ara el Betis.
6: I un ex de la Lliga Espanyola, Aguert, de la Reial, també ha caigut per lesió amb la selecció marroquina. L'àrbitre somalí Omar Artan, que havia de xiular el Mundial i a qui no van deixar entrar als Estats Units, ha estat escollit per la UEFA per xiular la pròxima Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa. Serà a l'agost a Leipzig, un àrbitre africà xiulant la Supercopa d'Europa.
0: Somali, concretament, el que no han deixat entrar els Estats Units per dirigir partits al Mundial. Fora del Mundial, Sergi, el Madrid ha fet oficial que Mourinho és el seu nou entrenador.
6: Comunicat oficial aquest vespre, el Madrid firma 3 temporades amb Mourinho fins al 2029 i a Madrid comença a sonar el nom de Bernardo Silva pel Club Blanc.
0: Déu-n'hi-do. Aquest vespre al Palau, el Barça ha tornat a guanyar el Tenerife a l'ACB.
6: I ha col·locat el 2-0 a la semifinal de l'ACB. Barça 97, Tenerife 89. Ha guanyat de 9 punts l'equip blaugrana. Es queda una victòria de la final de l'ACB. El tercer partit de la sèrie és dissabte al vespre a les 8 a la pista del Tenerife. El Joventut de Badalona juga demà a València, el segon partit de l'altra semifinal, després de perdre el primer a la pròrroga.
0: L'Atlètic Barceloneta, gran notícia, jugarà la final de la Champions de Waterpolo.
6: Per segona vegada a la seva història, el Barceloneta s'ha imposat als penals a la semifinal davant del Ferencváros, hongarès, campió de les últimes dues Champions.
0: I contra qui jugarà la final?
6: Contra el Prorreco italià, que s'ha desfet de l'Olympiacos a l'altra semifinal.
0: Tenim la Fórmula 1 a Catalunya, diumenge, gran premi al circuit.
6: Sí, avui ja hi ha hagut molt de moviment, milers d'aficionats que han anat al circuit per veure els pilots de prop, tot i que fins demà no arriba l'activitat a la pista. Avui Fernando Alonso ha anunciat que serà la seva última cursa al circuit català. Demà, a quarts de dues, primers entrenaments lliures, Antonelli arriba al Mundial, arriba a Catalunya com a líder del Mundial.
0: Cada nit, durant el Mundial, us demanarem que ens expliqueu o bé el vostre record preferit de la història dels Mundials o bé la samarreta que més us agrada de totes les que heu vist de totes les seleccions en gairebé 100 anys. Ja sabeu que ara mateix les samarretes vintage estan molt de moda, sobretot als festivals de música. Podeu enviar, si voleu, el vostre missatge explicant-nos-ho al 607-0709-28. 607-0709-28. Missatges a aquest número. Record o samarreta? Àlex Dalmas, ara sí que et podem saludar.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Tu tens alguna samarreta que li tinguis especial estima de totes les que has vist durant els Mundials?
2: Bé, potser la de Brasil del 2002.
0: Brasil del 2002, quan van guanyar el cinquè mundial als brasilers. Uri, diumenge regalarem una samarreta vintage molt, molt maca, cortesia de l'Oriol Domènech i del torneig de legends de gol patrocinat per Pep Guardiola. Això diumenge.
2: Perfecte. Ja tens?
0: La tinc, sí. És la del Milan, blanca, segona equipació, que potser no porta els millors records de la història per a alguns, però la samarreta és molt maca. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, o com a mínim sentir-la, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Per si no ho sabíeu, aquesta cançó és l'himne oficial del Mundial. Torna a ser de Shakira i es diu Dai Dai, i crec que la sentirem fins a la sacietat les pròximes setmanes. Mèxic ha guanyat 2-0 a Sud-àfrica. El partit s'ha jugat a l'estadi Azteca, un estadi amb gespa catalana, perquè la gespa de l'Azteca en aquest Mundial és de l'empresa de la Garrotxa Royal Verd, de l'enyorat i estimat Eudald Morera, que ja fa anys que apareix amb la gespa Royal Verd als camps del Mundial, i aquí ho celebrem. A veure, algú ha pogut seguir la cerimònia d'inauguració del Mundial a l'estadi Azteca? Em sembla que ha cantat Shakira i Andrea Bocelli.
1: I Manà.
0: Manà, és veritat, sí, que ha coincidit amb el Tot Costa. Heu estat crítics amb Manà, com si...
2: No, crítics no, simplement sí. Estàvem parlant de cultura ancestral mexicana, i els Manà són cultura ancestral mexicana de l'època dels dinosaures.
0: De fa 30 anys, o sigui, no està malament.
3: És segle XX, com t'agrada tu, Costa.
0: Escolta, van reaparèixer fa no gaire, i cada entrada valia a preu de Bad Bunny.
1: Jo vaig anar a un concert de Manà un dia. Ostres. Mira que no hi ha anat a gaires concerts.
4: Però és que són èxit garantit, Manà. Sempre tenim una festa.
0: Sí, però era el paleolític o neolític, Ricard?
1: Era, et diré, 2000... Fa 20 anys.
0: Fa 20 anys,
2: paleolític.
0: Sí. Ja encaixava el comentari del Jordi Costa. A veure, de la cerimònia d'inauguració no cal comentar més coses més enllà de Manà. Del partit a la resta, què us ha semblat? Heu pogut seguir aquest Mèxic 2, Sud-àfrica 0?
1: Home, per començar, per escalfar el Mundial, no? Perquè partit bastant mediocre, decebedor a Sud-àfrica, i Mèxic molt clarament superior, però tampoc no per llançar coets. Ha estat una entrada al Mundial a poc silenciosa per anar creixent. La selecció mexicana podia haver fins i tot fet algun gol més.
2: A mi, vaja, Sud-àfrica... he estat llegint en els últims dies que podia ser la pitjor de les 10 seleccions africanes que compareixen en aquest Mundial, i home, ens faltarà veure les altres 9, però de moment avui no ha fet mèrits per desmuntar aquesta teoria. És veritat, vaja, per mi el pitjor del partit, més que el nivell, ha estat l'arbitratge, perquè de les 3 expulsions n'hi ha 2 que a mi em semblen molt més que discutibles.
0: La de César Montes al final és una falta, impedeix...
2: Sí, és groga.
0: Que avança, és groga,
2: I el clatellot anterior, home, sí, és un clatellot, però és un tio que li fa una obstrucció...
1: Que te'l pots estalviar, vols dir.
2: Clar, per això... Bé, ja hem començat malament. I Mèxic, mira, no ha estat per tirar coets, però tenint en compte la pressió que acostuma a tenir un dels anfitrions per començar, i especialment a Mèxic, que bé, és una selecció amb més pressió que a nivell, jo crec que no ha estat malament.
4: M'hauria agradat veure més minuts de Gilberto Mora, perquè n'hem parlat tant, que és el jugador més jove. No sé si durant aquest Mundial li donarà més minuts, però m'hagués vingut de gust, ni que sigui per aquest fet. I després, més enllà que del resultat de la porra, que és un gran resultat, sí, no passarà a la història, crec, dels Mundials aquest partit. Però estic d'acord amb el que diu el Costa. Per mi, ni la segona ni la tercera són expulsions. Si aquest és el llistó d'aquest Mundial, veurem moltes vermelles.
0: Mira, dius que no passarà a la història, no el recordarem, però passarà a la història per una dada que havia trobat el Sergi Andreu, i que aquesta victòria de Mèxic ha trencat l'estadística.
3: Sí, perquè Mèxic, sabeu que és la selecció que més vegades ha obert els Mundials? Amb la d'avui, 8 vegades. Les 7 anteriors no havia guanyat mai. 2 empats i 5 derrotes, per fi, en un partit inaugural. Mèxic ha acabat guanyant aquesta obertura.
0: Avui es repetia el partit inaugural del 2010.
3: Sud-àfrica.
0: Sud-àfrica-Mèxic va acabar amb empat a 1, amb gol de Márquez, que és ajudant de Javier Aguirre a la selecció mexicana. Ricard, tu veus arribar molt lluny Mèxic en aquest Mundial pel fet de ser anfitriona? Potser tenen avantatge.
1: No gaire. Jo crec que potser una eliminatòria, 700, 800. Jo calculo que... No crec que arribi a quarts de final.
0: No creus que arribi a quarts de final? Quina és la millor classificació històrica de Mèxic als Mundials?
3: Quarts de final, any 70, any 86, jugant a casa en tots dos Mundials, suposo que hi té a veure, va caure amb Itàlia als quarts del 70, amb Alemanya als quarts del 86, per cert, les dues seleccions, Itàlia i Alemanya, van ser finalistes d'aquell Mundial.
0: Alguna cosa que vulgueu dir, Oriol Domènech, l'ex del Mas, d'aquell Mèxic-Sud-àfrica?
5: Jo coincideixo amb tots que Sud-àfrica molt decepcionant, dues selecció molt fluixeta, i em quedo en minoria, per mi la tercera expulsió, per mi és clara, un contra un, se'n va del jugador i es queda sol davant del porter per xutar, i el jugador i el defensa de Mèxic, Montes, no té cap opció de jugar la pilota i li fa falta.
4: Però sol davant del porter...
1: Va cap a fora.
5: També ho sentia els comentaristes de la televisió espanyola, que tu quan dribles un jugador pot driblar o cap a dintre o cap a fora. Però el fet que dribli cap a fora...
4: Però si vas cap a fora, no encara es portaria.
0: A veure, li preguntarem a un àrbitre. Carla Borràs, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: La Carla Borràs, sabeu que és àrbitre de la Federació Catalana de Futbol i analista d'àrbitre a la Catalunya Ràdio, al Tot Gira, als partits del Girona i de l'Espanyol. Has vist aquesta jugada de l'expulsió de César Montes, Carla?
6: Sí. Jo no estic d'acord amb la... perquè hi ha opinions diverses. Jo sí que crec que és vermella.
0: Sí?
6: Sí, perquè la direcció, tot i que dieu que se'n va cap a fora, la següent acció ja és el xut i ja pot venir el possible gol. És a dir, està molt encarat a porteria.
0: Tu ja estàs d'acord amb l'Oriol Domènech, que és una qüestió de punt de vista i de perspectiva i d'opinió personal. Amb la Carla volem parlar aquesta nit perquè en aquest Mundial entren en vigor algunes normes de reglament noves i també d'aplicació del VAR amb el seu protocol. A la tarda, mentre es preparàvem la intervenció, me n'has dit bàsicament quatre canvis, quatre normes noves.
6: Sí, i sobretot el que vol fer la IFAB en aquest cas, no, que són els que fan les regles del joc, és impedir que els jugadors perdin temps, és a dir, es vol evitar que hi hagi pèrdues de temps en el futbol, i per tant ho fan de diferents maneres, sobretot amb els canvis de jugadors, és a dir, quan hi ha una substitució, el jugador que surt del terreny de joc, una vegada s'assenyala amb el cartell lluminós, només té 10 segons per abandonar el terreny de joc.
0: Només 10 segons per...
6: O sigui, només hi ha 10 segons.
0: Hauran d'anar a cuita corrents o sortir per la banda més pròxima? I si triguen més, que és targeta groga?
6: No, és a dir, poden escollir si fer-ho per la línia més propera, que aquesta és el que marca la regla, la normativa, sí, exceptuant les típiques de motius de seguretat, o si hi és un jugador lesionat, doncs que ha d'anar més lentament, no hi ha problema.
0: I quin és el càstig si no es compleixen els 10 segons?
6: El càstig és que... ells surten, però el substitut no pot entrar fins a la propera interrupció una vegada hagi passat un minut. És a dir, mínim, estarà un minut
0: en inferioritat.
6: En inferioritat.
0: Està bé això, està ben pensat. Està ben, o sigui, és una mesura que condiciona el joc i pot condicionar els partits, i tampoc és superdràstica, no es passen de frenada.
6: Però sí que hi ha un punt, Xavi, que sí, ha de passar mínim un minut, i una vegada hagi passat aquest minut, a la següent interrupció, si la següent interrupció
0: sí, pot ser més d'un minut, sí.
6: És als 3-4 minuts,
0: sí, doncs, si t'enganxa el Barça de Guardiola, que comencen a fer rondos al mig del camp, estàs fins al
6: final del partit sense sobrar-la.
0: Sí, a veure, més canvis, Carla.
6: Més canvis seria doncs, que quan hi ha una tensió mèdica, el jugador que surt a rebre aquesta atenció mèdica ha d'estar mínim un minut fora del terreny de joc. És a dir, ha de passar un minut perquè torni a entrar. Per tant, aquelles accions en què el jugador surt i torna a entrar ràpidament perquè és per una pèrdua de temps, ara haurà d'estar un minut fora del terreny de joc i, per tant, haurà de pensar si realment vol que entrin les assistències
0: sí,
6: o
0: però
6: no.
0: Si et foten una puntada i et fan mal de debò...
6: Clar, en aquestes que et fan mal de debò, sí, però en les que són dubtoses, que demanes que entrin perquè aleshores fas perdre el temps, aleshores sí que
0: hauràs de perdre un minut. Això anirà a criteri de l'àrbitre, eh? No serà per defecte sempre un minut fora quan hi hagi atenció, sinó que si l'àrbitre veu que la puntada és molt greu i ha targeta groga pel rival, el podrà deixar entrar abans.
6: No, és a dir, sempre mínim un minut fora del terreny de joc per fer aquesta avaluació del jugador.
0: I vol anar ràpid també amb els serveis de banda i hem vist que els corners el VAR hi podrà entrar si l'acció és molt, molt clara, sempre, eh?
6: És a dir, sempre que l'acció sigui molt, molt, molt, molt clara, és a dir, que no hi hagi un delay a l'hora de revisar l'acció o que no sigui una acció dubtosa i que es pugui revisar ràpid i que pugui rebre ràpidament per l'intercomunicador, t'has equivocat, era corna o no era corna en aquest cas, sí que es pot modificar. Si és aquell corna que costa de veure i que és una equivocació però que és molt, molt dubtosa o justa, aleshores aquí no es canvia. És a dir, no es pot endarrerir la posada en joc.
0: No es poden endarrerir la posada en joc. I la revisió dels corners els han d'anar a fer a pantalla?
6: No. És a dir, ells ho reben per l'intercomunicador. És això el que volen evitar. És a dir, volen evitar perdre temps, però que si hi ha un corna que s'han equivocat i és molt fàcilment visible, aleshores sí que es pot canviar aquesta decisió.
1: Carla, es pot anul·lar un córner i es pot anul·lar una sacada de porteria?
6: No, només amb el córner, és a dir...
1: Només si pots anul·lar un córner?
6: Només pots anul·lar un córner. Si passa amb un servei de porteria, això sí que no ho pots anul·lar, només seria en un córner.
1: Molt bé.
0: O sigui, anul·lar-lo. Si la pilota que va a córner no ho han vist bé, poden dir, no és córner, servei de porteria. Però si la pilota va a porteria i hauria de ser córner, no poden revisar
6: en aquest
0: jugada.
6: Cas no. Correcte. Només quan és córner i no. I, és a dir, concedeixen un córner de manera incorrecta.
0: D'acord.
6: Sempre i quan sigui una revisió molt instantània, que això ho veu al bar ràpidament, i que no es tardi en efectuar-se aquest córner.
0: Si un davanter xuta, la frega el porter, la frega mínimament, però l'àrbitre i l'assistent no ho veuen i indiquen servei de porteria, això no és revisable.
6: Aquesta no seria revisable.
0: No és revisable.
6: Les que sí que són clares, aquelles que són clamoroses, que dius com pot ser que no ho hagi vist, aquestes sí que ràpidament, des del bar, això ho veuen i
0: però,
6: poden avisar l'àrbitre.
0: Però ens acabes de dir que si assenyalen servei de porteria... no poden
6: tirar enrere i
0: assenyalar córner.
6: Si assenyalen servei de porteria, no. És un córner que això. No estigui ben senyalitzat.
0: A veure si ens acabem d'acostumar. Perquè...
6: Sí, ens haurem d'acabar d'acostumar. Ai, i sobretot l'última ja, Xavi, és el servei de banda, que és molt important perquè són 5 segons.
0: Està bé. Ostres, aquí el Getafe patirà.
6: Aquí el Getafe patirà perquè aleshores l'àrbitre començarà a fer aquest compte enrere visual, com es fa fins ara, aquesta temporada, quan el porter tenia la pilota a la mà. Són 5 segons visuals, el compte enrere. I si s'accedeix, el servei de banda és per l'equip contrari.
5: Gràcies. No és una norma, però també hi ha aquesta dels jutges de línia que s'avisen quan hi ha un fora de joc, no?
6: Bé, això és el que porten al braç, que els hi vibra, i si no tenen l'intercomunicador, que molt ràpid els hi donen la...
0: Però qui els ha vist, al bar?
6: Sí. Els del bar, sí. Els assistents també estan intercomunicats i aleshores des del bar els hi avisen molt ràpid si és fora de joc o no.
5: També ja m'ho ha semblat que aquest partit d'inaugural de Mèxic-Sudàfrica hi ha passat un parell d'equacions.
0: Sí, que el...
5: Que el línier no ha xulat fora de joc i no ha deixat acabar la jugada. A mitja jugada, llavors sí que aixeca la bandera perquè l'han avisat.
0: No està malament això per evitar,
1: els esforços
0: excessius.
1: Sí, correcte.
0: El central ho agrairan.
2: De totes les mesures, em sembla la més urgent. Les altres ja entenc que la FIFA té neguit perquè es perdi poc temps. Vaja, la FIFA i tothom. Però jo, vaja, no les acabo de veure tan clares. Aquestes que clamava al cel.
0: Sí.
2: Perquè els centrals estaven deixant mitja vida.
0: Iñigo Martínez, sí. Gerard Martínez, anaven bojos.
6: Escolta, digues. Sí, Xavi, deixa'm dir l'última, que aquesta sí que crec que és important i que donarà a parlar-ne, que és les típiques accions, per posar un exemple clar i gràfic, de Vinícius quan s'enfronta amb un jugador i es tapa la boca,
0: sí.
6: Que tu saps que hi ha un insult o hi ha una mala paraula. Aquí l'àrbitre pot treure targeta vermella directa.
0: Sí, sí, que aquesta és la doctrina del jugador aquell del Benfica, sí. Que va tenir l'incident amb Vinícius precisament i el van sancionar. Al final per un insult homòfob,
2: sí.
0: Perquè és el que va reconèixer, no resista, però vaja. Gràcies, Carla, bona nit.
6: A tu, bona nit.

0: Aquesta primera nit del Mundial al Club de la Mitjanit l'estem passant amb la Sònia Salmà, que és als Estats Units, amb l'Oriol Domènech, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas formen l'equip titular del Club de la Mitjanit, però durant aquest Mundial comptarem també amb un equip complementari de comentaristes, els anirem presentant aquests dies, i un dels fitxatges és una futbolista en actiu, exjugadora del Barça i que des de fa un temps juga a Mèxic, que és la Bruna Viramala, actual futbolista de l'Amèrica de Mèxic. Bruna, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt bé, aquí debatent sobre les noves normes. No sé si estaves ja connectada.
1: Sí, escolta'm. Sí, us estava escoltant.
0: Molt bé, molt bé. Benvinguda a Catalunya Ràdio i al Mundial del Club de la Mitjanit. Ara mateix, per desgràcia, Bruna, et trobem recuperant-te, tornant-te a recuperar d'una lesió de genoll, que no...
1: Sí.
0: Vaja, no... És la tercera vegada, oi?
1: Sí, sí, sí.
0: Com va la recuperació?
1: Bueno, va ser l'ofici.
0: Ja.
1: Bé, molt bé, molt bé.
0: Sí?
1: La veritat és que molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Bruna, tu vas marxar a Mèxic ja fa un temps, és una de les tres anfitriones del Mundial, i aquesta nit han obert la competició contra Sud-àfrica, han guanyat 2-0, has pogut seguir el partit, què t'ha semblat?
1: Sí, bueno, la veritat tenia moltes ganes ja de que comencés el Mundial. De fet, bueno, tot aquest any a Mèxic, amb tots els preparatius i tot... Tenia moltes ganes ja de que comencés i bé, un partit on sobretot a la segona part han passat moltíssimes coses, llavors bé que sigui entretingut per l'aficionat també.
0: Quines expectatives creus que hi ha a Mèxic entre la gent amb la seva selecció, amb la selecció mexicana?
1: Bueno, estan molt il·lusionats. És veritat que en els últims anys pues, a Mèxic no ha arribat a fases molt llunyanes, però crec que aquest any a casa l'afició pot jugar un gran paper. I estan molt il·lusionats. Crec que el partit d'avui vaig escoltar la roda de premsa d'Aguirre que havia inaugurat 7 vegades el Mundial i mai havia guanyat.
0: Sí, sí.
1: Avui guanyen, llavors crec que també és, bueno, per ells, bueno, ànims per anar per al Mundial i bueno, crec que pot ser una de les seleccions que pugui donar alguna sorpresa.
0: A banda de la selecció, es viu el Mundial de manera molt intensa a nivell general entre la població de Mèxic, les seves companyes...
1: Sí, sí, sí, jo des que vaig arribar, bueno, de fet, ara es diu Estadi Ciutat de Mèxic, l'Azteca de tota la vida ja estava en obres i bueno, jo des que vaig arribar fa un any tothom està parlant del Mundial i bueno, tothom tenia moltíssimes ganes de que arribés i poder-lo viure per tercera vegada en aquest país.
0: És que és la tercera vegada que Mèxic acull un Mundial, aquesta vegada com a coorganitzador, el 70 i el 86, com a única seu. Jo diria que és l'únic país que té aquest privilegi d'haver viscut el seu territori tres vegades al Mundial. Oi que no?
1: Sí, ho desconec, però ells estan molt orgullosos, llavors entenc que sí que si no és l'únic, dels pocs.
0: França du el privilegi d'haver viscut el seu territori tres vegades al Mundial. Oi que no?
1: Sí, ho desconec, però ells estan molt orgullosos, llavors entenc que sí que si no és l'únic, dels pocs.
0: França du el privilegi d'haver viscut el seu territori tres vegades al Mundial. Oi que no?
1: Sí, ho desconec, però ells estan molt orgullosos, llavors entenc que sí que si no és l'únic, dels pocs.
0: França du el privilegi d'haver viscut el seu territori tres vegades al Mundial. Oi que no?
1: Sí, ho desconec, però ells estan molt orgullosos, llavors entenc que sí que si no és l'únic, dels pocs.
0: França dues vegades.
1: Tinc ganes de veure Fidalgo, que fins fa poc estava a l'Amèrica, ara van al Betis, però aquí bueno, tenien com el Maguito. L'Amèrica va fer, la veritat, molt bons anys. Jo quan vaig estar aquí, que vaig coincidir amb ell, que el veiem, pues, donava un gran nivell i crec que també pot aportar una mica... estabilitat en el mig del camp i també tinc ganes de veure el paper que fa.
0: Alguna selecció favorita ara tot just que comença el Mundial, Bruna, per tu?
1: Bueno, tinc moltes ganes de veure Espanya. Crec que, bueno, amb tota la participació culer que hi ha també és un al·licient. Sí que hi ha, bueno, tinc moltes ganes de veure Argentina, però sí que és veritat que hi ha moltes seleccions que em criden l'atenció. Bueno, França, amb l'atac que té, que a veure com acaba sortint, a Portugal amb el mig del camp que té, llavors no sé, crec que serà un Mundial molt competit i que a priori pues, té pinta de ser un molt bon Mundial.
0: I d'aquestes cinc que has citat, hi ha alguna que vegis una miqueta per sobre que la resta?
1: No ho sé, perquè després del Mundial es basa en detalls i en qui arriba millor físicament i també emocionalment als partits. Sento que hi ha moltes seleccions amb molts jugadors molt potents, però bueno, el futbol ens ha demostrat moltes vegades que on hi ha més noms no sempre ha de guanyar. Llavors, bueno, crec que també és lo màgic del futbol de no saber què passarà i amb ganes de veure.
0: I tant. Programi la mala. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ja t'anirem trucant durant tot el Mundial, aquí al Mundial del Club de la Mitjanit. D'acord? Bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
0: Us torno a fer l'enquesta sobre la vostra favorita. Us ho vaig preguntar el diumenge passat, però us ho torno a preguntar. Podeu mantenir el pronòstic o el podeu canviar? Aquí no passa res. A veure, per vosaltres, qui és la selecció favorita? Uri.
2: Jo em vaig dir tres, però avui em mullo jo, perquè tothom em va dir una, diré Espanya.
0: Espanya. Sònia.
3: Jo vaig dir França, i com a mínim fins la fase de grups ho mantindré.
0: Costa.
4: Jo diria que vaig dir Espanya, però i mantinc Espanya. És que ara dubtava si vaig dir França. Crec que no, perquè com que ja la vaig passar a l'Eurocopa, crec que vaig dir Espanya.
0: Ricard? Portugal. Portugal has dit, Ricard?
5: Sí.
0: Et sentim molt, molt baix. No sé si podem resoldre el so del Ricard. Àlex Dalmas?
6: Jo vaig dir Espanya i em mantinc.
0: I el Sergi André, que...
7: També Espanya.
0: Espanya. Mm. La meva aposta va ser Portugal i la mantinc. L'Àlex Dalmas ha dit que la seva favorita és Espanya, però segur que creu que hi ha més seleccions que potencialment poden guanyar el Mundial. Marxem un moment i quan tornem ens explicarà quines són.

0: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
1: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
2: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Bona nit. En el sorteig de Miria de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 12 de novembre de 1928.
3: I el número de la sort, el...
4: 9.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: A Catalunya Ràdio... Postdates.
6: Mai cap déu no ha nascut dels mers conceptes escolàstics. De Mòmia, de Joan Brossa.
5: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
7: La nit dels ignorants s'hereda.
8: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
7: Pot arribar a travessar oceans.
9: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
7: Veu com creixen els seus oients màgics.
10: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
7: I posa la pell de gallina.
11: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
12: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
11: És que m'heu posat la pell de gallina.
12: La tarda de Catalunya Ràdio.
13: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
14: Aquesta veu no és de ningú.
15: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
14: Quina història, mare de Déu.
12: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: La millor hora del dia.
15: Bravo per l'equip de la tarda.
14: És increïble.
0: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
16: 5 minuts per sobre de 2:15 de la nit. Som al Mundial, al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, en aquesta primera nit de Mundial, amb la Sònia Gelmà des dels Estats Units i també amb l'Oriol Domènech, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, també hi ha el Sergi Andreu. S'ha jugat ja el primer partit d'aquest Mundial. Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Victòria de Mèxic amb 3 expulsions, una per Mèxic i dues per Sud-àfrica. I havia quedat pendent que l'Àlex Dalmas ens expliqués quines són les 3 seleccions que considera que tenen més opcions de guanyar el Mundial. Ja has dit la primera, la selecció espanyola, Àlex. De menys a més?
17: De menys a més. Vinga, veureu que estic convençut de que guanya una europea, eh?
16: Sí.
17: A la tercera, mira, el meu podi, a la tercera n'he posat a dues. Portugal, que és la teva favorita, sí. Xavi. Crec que coincideixo que té el millor mig del camp del campionat, té molta capacitat per dominar, crec que és una selecció

0: cap endavant, sobretot. Pot fer dues davanteres senceres i encara et quedarien fora jugadors com Thuram o com Macliús. Crec que és una selecció que mai se la pot donar per morta, perquè és de moments, té molta varietat, però no la poso al primer nivell perquè crec que té un mig del camp poc creatiu i que la banqueta no ajuda.
1: Al tot costa, recordaven que al mig del camp de França encara juga Rabiot.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. I la favorita, la selecció espanyola,
0: I la favorita de la selecció espanyola, jo crec que és que futbolísticament, és cert el que ens comentava la Bruna, que el Mundial acaba depenent de moltes coses, però futbolísticament és que jo crec que hi ha molta diferència entre Espanya i la resta de seleccions. Crec que és la selecció que és més equip, té una idea de joc molt definida i tothom juga el mateix, hi han químiques i inèrcies exportades dels clubs, són 8 jugadors del Barça, però són 3 jugadors també que van coincidir molt temps a la Real Societat, 3 jugadors que van coincidir al Villarreal. Crec que té molt gol, no té un davanter primera espasa, però totes les alternatives que hi ha de mig al camp en endavant tenen molt gol, i després veurem l'estat de Lamin, però a mi em sembla que dos jugadors tan determinants, un binomi com Pedri i Lamin, jo crec que no la té cap selecció ni Argentina en aquest Mundial.
1: Ara li preguntarem a la Sònia Gelma per Lamin Yamal, que avui ja ha sortit del camp d'entrenament i ha semblat que entrenament ha entrenat en bones condicions, però us fixeu que quan preguntem per candidates, seleccions amb opcions reals de guanyar el Mundial, si no mai, gairebé mai apareix el Brasil d'Ancelotti? O sigui, a la porra tenim 97 participants aquesta vegada al Mundial. També és rècord, Ricard. 97. Uau. Doncs diria que entre les eleccions de selecció guanyadora, que suma uns punts al final, ningú no ha posat el Brasil. Tu, Ricard, fins on la veus a la Brasil d'Ancelotti? Com te l'imagines?
2: Jo me l'imagino que farà un bon Mundial. Me l'imagino que pot estar quarts de final i veurem si semifinals, jo m'espero una bona Brasil, no sé si per optar candidat al títol, però em sobta que de 97 de cop i volta ningú no hagi pensat en Brasil com a
1: campió. Ho he de mirar bé, però la majoria són apostes per seleccions europees, però ja no només a la porra, que és una qüestió molt domèstica, és que sense parlar la gent de futbol i
2: no surt,
1: pràcticament
2: no
1: apareix al Brasil. No. Algú n'hi posaria algun altre entre les 3, 4 o 5 favorites? Alemanya, no ho sé. Uri, Sònia, Costa?
3: Jo la veritat és que no. Són les que ha comentat l'Àlex són les que a mi em surten. No, evidentment parlem de seleccions de nivell i sobretot d'història, però a mi, per exemple, se'm fa difícil imaginar que Brasil pugui guanyar. No dic que no arribi lluny, ara mateix tampoc tinc clar quin quadre tenen els brasilers, però jo no me la imagino plantar encara ni a Espanya, ni a França, ni a Portugal, i fins i tot si m'afegeixes en un duel de zona, diria que veig millor Argentina que Brasil.
1: Però l'Argentina la veieu favorita?
3: No, tampoc. Fins,
1: pensant que és la vigent campiona,
3: Sí, sí.
1: Sònia, Uri.
3: Però clar.
4: No, jo per mi, Argentina, potser estaria en un segon esglaó amb Brasil, El que passa, precisament, és a dir, crec que Argentina està molt més convençuts d'arribar més lluny que no pas al Brasil, però no els veig fent un gran Mundial a l'Argentina i em sembla que el Brasil pot estar per allà.
5: Jo crec que la diferència entre Argentina i Brasil és la solidesa. És a dir, jo crec que Brasil no la veiem campiona perquè al final és una mida de dos història més, són cinc partits que has de guanyar i és un equip que penses que en qualsevol partit pot tenir una relliscada. Jo crec que la diferència amb Argentina és que és el mateix bloc, bàsicament, de l'últim Mundial que va guanyar, encara està més, si tens Julián al davant, vull dir que jo crec que és un equip bastant sòlid al darrere, porter. Jo crec que si l'Argentina la posaria al nivell i l'Argentina sí, al nivell de les millors.
1: Compte, perquè he trobat una persona que ha apostat per Brasil a la nostra porra. Acaba d'entrar al programa, la Carla Bardés.
6: Borràs.
1: Ah, no, la Carla Bardés és qui ha posat al Brasil. Està escoltant el programa.
6: La productora de la tarda.
1: Diu que li ha dit la IA, la intel·ligència artificial, que pot ser la sorpresa.
6: La IA la carrega el diable.
1: Molta sort.
2: No menys tingueu la IA mai,
6: Bueno.
3: Ni els expected goals.
2: Bé, Carla, bé.
1: Sergi Andreu, tens a mà l'agenda de partits del Mundial per a les pròximes hores?
6: Sí, la tenia a mà. Ara ja, a les 4, és que estava
4: el dia. Compte que no hagis de trucar, Carla Bardés. Des del 19 de juliol.
1: A les 4... Home, obriria programa.
4: Sí.
6: A la tarda, deixa'm donar-te una primícia, a la tarda n'hi ha 3 o 4 que han fet tots la porra amb IA.
1: Sí?
6: Sí, perquè m'han aturat a mi per la redacció.
2: Però i per què els hi surt diferent? Si

0: fet tots en via.
1: Per... No ho sé. No, jo dic els resultats, eh? Els resultats. O sigui, després...
0: Aviam si han fet la mateixa porra a tots.
2: A veure, Sergi, partidets de les pròximes hores.
1: Vinga, va, les 4, Corea, República Txeca. Els txecs tornen a un Mundial 20 anys després, eh? No hi són des del 2006. Corea, un clàssic, 12 participacions. Van fer semis el 2002. La majoria de cops ha sancat, però, la fase de grups.
2: Espera't. Qui s'aixeca o qui aguanta despert fins a les 4 del matí? Sònia, tu no comptes perquè estàs a l'horari bo per tu.
3: Serà les meves dades.
2: A les 4 del matí, Corea, República Txeca. Qui és l'heroi?
0: No n'hi ha.
2: No n'hi ha. Sergi, demà què tenim?
1: Demà a les 9, Canadà-Bòsnia. Una de les anfitriones al Canadà, amb Alfonso Davis, Buchanan, Jonathan David... Bé, tercera participació del Canadà en un Mundial. Contra Bòsnia, segona participació, l'última és el 2014. Per cert, una dada curiosa, és la selecció més alta del Mundial, Bòsnia. Amb Zeko... i 15 dels 26 jugadors que han nascut a l'estranger.
2: Això és per culpa de la guerra dels Balcans, per la generació en caixa. Matinada, divendres a dissabte, a les 3 hi ha el debut d'una altra de les anfitriones.
1: Sí, la selecció de Mauricio Pochettino als Estats Units, amb 12 participacions, també és un clàssic, dels últims 10 mundials, només se n'ha perdut un.
2: Contra qui juga?
1: Contra Paraguai.
2: 0-0 assegurat.
1: Sí, tu creus?
4: No, Paraguai és la reina. La reina...
2: Partits...
4: dels marcadors curts, sí, sí.
1: Hosti, com ho podria haver dit abans, això? Jo no sé què he posat abans.
2: Sí. A veure...
5: De Pochettino hi ha un català al cos tècnic, Toni Jiménez.
1: Sí, l'exporter de l'Espanyol, sí, sí.
2: Sí, sí, en Pochettino. Sí, sí,
6: ara... I el Jesús Pérez, no?
2: Encara hi és, sí.
6: Català.
2: Sí.
6: Jo diria que sí.
2: És de Tarragona, crec que sí. És del Camp de Tarragona. Connectem ara amb l'Oriol Serra, que és el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, que també ens ajudarà a seguir el Mundial aquestes setmanes. Oriol Serra, bona nit.
7: Hola, bona nit, com esteu?
2: Ets a Washington, eh?
7: Jo sóc a Washington, passant molt de calor i no vull pensar en la calor que passaran els jugadors a Texas, a Califòrnia, a Mèxic mateix, perquè aquí a Washington, on hi haurà cap partit, per cert, però estem passant molt de calor, eh? Estem a més de 34 graus, amb una humitat.
2: A Washington, sí, és
7: terrible. Aquí hi ha moltíssima humitat. I bé...
2: Hi ha mundial, hi ha ambient de mundial a tot el país, als Estats Units?
7: No, el Mundial és que està tan escampat geogràficament aquest Mundial que parlar d'ambient al país és impossible. Clar, evidentment, a les ciutats, aquestes 11 ciutats dels Estats Units on es faran partits, doncs hi haurà un ambient lògic al voltant dels estadis, però fins i tot així m'atreviria a dir que no serà res com el que coneixem quan el Mundial s'ha celebrat a Europa, evidentment, no? I bé, a més hi ha la qüestió del soccer, no? Que tampoc no és el futbol, aquí no és l'esport predominant. Sí que està vivint un auge, jo diria que sobretot arran del fenomen Messi. Clar. Sembla que sigui una banalitat, però és que realment Messi ha arrossegat a moltíssima canalla a jugar a futbol aquí en aquest país. I després hi ha una qüestió que és la de la seguretat, eh? La seguretat física ha fet que molts pares nord-americans hagin descobert que a través del futbol també hi poden haver lesions, però no hi poden haver aquelles lesions sobretot al cap,
2: cervicals,
7: cops al cap,
2: també, no?
7: Cervicals molt greus que hi ha doncs amb el futbol americà,
2: sí,
7: no?
2: Sí.
7: I això doncs d'una banda, tenim un futbol europeu aquí, que ja sabeu que és el soccer, que ha tingut molt d'èxit entre les noies. És un esport molt femení, el futbol, aquí als Estats Units. I després, doncs, una generació de nois, de nens, que estan jugant a futbol i que cada cop doncs, omplen més clubs. Però és realment un fenomen molt, molt diferent al que vivim a Europa. Eh? És a dir, un club de futbol de nens, infantil, aquí als Estats Units, que estigui a la lliga que en diuen travel, que vol dir que viatgen per 3 o 4 estats de la seva zona geogràfica, la quota, no sé com esteu a Catalunya, però aquí la quota pot arribar als $3,000 per temporada tranquil·lament.
2: Home, una mica
7: no estem parlant de Barça Academy.
2: Sí, sí. Suposo que ho dius per experiència pròpia. Escolta'm,
7: la
2: selecció dels Estats Units que dirigeix Mauricio Pochettino, amb Toni Fernández,
1: Jiménez,
2: com estic avui, i Jesús Ajudeu-me.
3: Rodríguez?
2: No, Jesús Pérez.
3: Pérez.
2: Sí, sí, sí. La gent la segueix molt, segueixen molt els partits, confien en que puguin fer un bon paper als ciutadans nord-americans, Uri?
7: Bé, la gent que està posada en el futbol té il·lusió. Té il·lusió en aquesta selecció, més enllà del seleccionador, que jo crec que si féssim una enquesta molt poca gent et sabria dir el nom del seleccionador dels Estats Units, però sí que hi ha molta confiança en un equip que és diferent dels equips que havien participat anteriorment al Mundial. Veiem un equip amb molts més professionals que han fet el salt a Europa. Hi ha una estrella indiscutible que és Christian Pulisic, ho dic bé això?
2: Pulisic.
7: Pulisic, sí.
2: Que estava al Milan.
7: Correcte. I bé, hi ha il·lusió. En diuen la Golden Generation del futbol aquí als Estats Units, i crec que entre doncs, la gent d'aquest país que està interessada en el futbol europeu, aquí doncs, hi haurà seguiment d'aquest primer partit, però evidentment no serà doncs, com ahir amb la final de la NBA entre els Knicks i els Spurs, no? O sigui, sempre salvant distàncies. I parlant de distàncies, doncs, això que us deia, no? Que clar, que tenim aquí el gran drama d'hotels, avions, visats, controls d'immigració, etc, preus disparats dels tíquets de les entrades, sí, sí. Una veritable llàstima, no? Perquè aquesta avarícia de la FIFA doncs, també ha fet que molts estadis tindran llacunes molt importants de públic. Recordo el partit mateix, que havia de ser el gran partit de la temporada, aquí a la zona de Washington DC i de Baltimore, Maryland i tal, que era la visita de l'Inter de Miami per jugar aquí a Washington, es va fer a l'estadi de futbol americà de Baltimore, perquè evidentment l'estadi de Washington quedava petit, i vam veure, hosti, unes llacunes, unes clapes de seients buits molt tristes, i això és degut a aquesta cultura del preu dinàmic, no? Que fa doncs que, seguint l'oferta i la demanda i el fet que la revenda aquí és legal, doncs clar, això fa que hi hagi empreses que acaparen grans quantitats de tíquets que després doncs no s'acaben venent, i aleshores doncs, en fi, penso que la realització de televisió tindrà molta feina a amagar aquesta imatge bastant trista.
2: Segur que ho aconsegueixen. Oriol Serra, moltes gràcies, anem parlant.
7: Vinga, bona nit.
2: Sergi Andreu, tens amb el calendari dels primers partits de les seleccions més importants?
1: Mira, la primera que debutarà de les importants és Brasil, diumenge a les 12 de la nit, la nit de dissabte a diumenge. Ens haurem d'acostumar a parlar de les nits d'un lloc o l'altre, eh?
2: Sí.
1: La nit de dissabte a diumenge a 12 de la nit, Brasil-Marroc.
2: Sí.
1: Alemanya-Curaçao, diumenge a les 7. Espanya-Cap Verd, dilluns a les 6.
2: Sí.
1: França-Senegal, dimarts a les 9. Argentina-Algèria, la matinada de dimarts a dimecres a les 3. Portugal-Congo, República Democràtica del Congo, dimecres a 7 de la tarda.
2: Qui juga al Congo?
1: Piquel.
2: Piquel de l'Espanyol.
1: Charles Piquel, sí, sí. I Anglaterra-Croàcia, dimecres a les 10.
2: Anglaterra-Croàcia, que és un molt bon partit. Gairebé una setmana falta per aquest partit que tancarà la primera jornada. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Els timings d'aquest Mundial amb tantes seleccions. Totes les hores que has dit són a Catalunya, oi?
1: Sí, sí.
2: A veure, la selecció espanyola ha debutat dilluns, has dit, a les 6 de la tarda contra Cap Verd, sí, a Atlanta. Sònia, quin ambient, molt triomfalisme a la concentració de la selecció espanyola?
3: Sí, creuen que arribaran lluny. Jo no et diria que es pensen que guanyaran el Mundial o no, que estan convençuts, però hi ha la sensació que aquesta selecció de Luis de la Fuente juga molt bé a futbol, confien... Mira, una de les coses que el Ricard sempre diu aquests últims dies, de veure com arriba la Minyamal, clar, una cosa és tenir-lo i una altra cosa és en quines condicions després de la lesió, però és cert que la fase de grups de la selecció espanyola no és especialment exigent, per tant, es pot anar posant a to.
2: És Cap Verd, sí, sí, el primer partit, Aràbia Saudita el segon, i el tercer, on aparentment s'han de jugar la primera plaça d'oro, que és important, contra l'Uruguai. Dic que és important perquè si acaben el segon del grup d'Espanya, pot jugar contra l'Argentina, sí, als setzens de final, que és una criba, sí, sí, importantíssima.
3: Clar, o pots quedar primer i que Argentina quedi segon també, i aleshores sí, igualment sí, t'hi enfrontes. Sí. Sí, sí.
2: Avui la Minja s'ha entrenat amb el grup, ens has enviat imatges, ens ho has explicat, com a mínim l'estona que us han deixat veure de l'entrenament se'l veia bé.
3: Sí, sí, se'l veia molt bé perquè han estat fent a més després rondos, que és l'estona que hem pogut veure, eh? I probablement jo crec que la lesió, la precaució que pren més és a l'hora de xutar, i això no ho hem vist, si ja està xutant amb normalitat o no. Però en el rondo sí que se'l veia, li ha tocat estar dins, li ha tocat estar fora, i ho donava tot per intentar evitar, diríem que parar en el cas de quan estava fora. Per tant, l'hem vist bé.
2: I veient-lo bé, el que sembla és que dilluns...
3: La sensació és que això jugarà uns minuts, sí. La sensació és que jugarà uns minuts, no, evidentment no serà titular, però que sí que jugarà uns minuts contra Cap Verd. T'haig de dir que hi ha un factor bastant important, que és que els dos primers partits de la selecció espanyola són a Atlanta, sí, en un estadi cobert, climatitzat. Per tant, aquesta calor que està fent als Estats Units i que estem vivint als entrenaments de la selecció espanyola, els està venint aquí, vivint aquí a Chattanooga, no patiran tant durant el partit, durant, i per tant, tot i que
2: muscularment jo... la fatiga triga una mica més a arribar quan les condicions,
3: exacte,
2: no són tan extremes,
3: que tampoc crec que jugui més d'un quart d'hora, 20 minuts, eh? Mira, potser demà li podem preguntar algun responsable de la Federació Espanyola sobre aquest tema.
2: Home, i ets allà per... Què vols dir? No t'acabo d'entendre.
3: Que potser demà tenim una entrevista amb algú i li podem preguntar, sí.
2: Algú que mana. Preguntar...
3: Algú que mana, sí.
2: Algú
3: sí.
2: Que mana.
8: Caranca.
3: Bé, Caranca ja li vam preguntar en roda de premsa ahir, ja ens va atendre, sí, i va dir que no hi havia pacte ni res, vull dir que depenia tot de Luis de la Fuente, i per tant tocarà anar a preguntar-li a ell, potser, no?
2: A veure, molt ràpid, quin mundial espereu per Lamin? De 0 a 10, Uri.
5: 8.5.
2: 8.5, o sigui, bon mundial, eh?
5: I no dic 10 perquè ve d'una lesió.
9: Sí, amb un Lamin normal et diria un 10, però em fa dubtar el tema de la lesió.
2: Un 8.5 de Lamin Yamal és un nivell altíssim, eh? Jordi?
10: Jo sóc una mica més prudent. Jo començaré amb el 7 i a veure com el veiem.
2: I però el veieu com a la figura del mundial?
10: És que porta 2 mesos inactiu. Yeah. Jo tinc... És com si vingués de 2 vacances seguides. És veritat que ell va dir fa uns dies que això li servia per estar molt fresc de cames, però també de cap, i això és important. Però a mi, clar, no sé quan tardarà en agafar el ritme i sobretot el seu millor nivell.
2: Mm-hmm. Ricard, Àlex?
4: Clar. Jo no m'espero gaire. Tinc la sensació que, com diu el Jordi, és una inactivitat que ha d'anar assumint. És veritat que el campionat li permet anar de menys a més, però és que em fa por una mica que la Minya Mal es converteixi en l'icona del resultat de la selecció espanyola, tant en positiu com en negatiu. No li hauria de tocar, jo crec, encara per edat, i sobretot ho dic en el cas de que la selecció espanyola li vagi malament, seria molt fàcil apuntar contra la Minya Mal i no arriba en les millors condicions. Em quedo amb el 7 del Jordi.
2: Àlex?
11: Jo li poso un 8, entre el 8 i el 9, eh? Jo sí l'espero decisiu en quant a fets. Espero una primera part de Mundial normal, de la Min, però una segona part de Mundial boníssima. Crec que, com dèieu ara, aquest increment de dies l'afavoreix a ell i l'afavoreix al Barça, perquè no es pugui precipitar. I hem de pensar que el camí cap al campionat en aquest Mundial té un partit més. Per tant, els últims 5 partits, si veiem una molt bona versió de Lamin, pot ser l'home del Mundial també.
2: Abans eren 7 partits per guanyar el Mundial i ara en són 8 amb aquesta ronda que s'ha sumat amb els 7 de final. Us he d'acomiadar, us acomiado ja. Això serà llarg, seran 31 dies. Descanseu, demà hi tornem i anem parlant. Sònia, fins demà.
3: Fins demà, bona nit.
2: Gràcies també a l'Oriol Domènech, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas. Fins demà.
8: Adéu, bona abraçada.
2: Fins demà. Això és el Club de la Mitjanit, el Mundial, el Club de la Mitjanit, però també tenim espai per al bàsquet i per al waterpolo.

0: Bàsquet. Aquest vespre s'ha jugat el segon partit de la semifinal de la Lliga ACB al Palau Blaugrana. El Barça ha tornat a guanyar el Tenerife. Ernest Macià, bona nit.
1: Com estem, Xavi?
0: Molt bé, 2-0.
1: Sí, 2-0. Un equip que aquest any ha destituït entrenador, que s'ha lesionat pràcticament tothom i estava curt d'efectius, doncs és a un partit de jugar a la final. Increïble.
0: Ho té molt bé. El Barça, quan és el tercer partit?
1: Dissabte. Si guanya dissabte Tenerife, i més li val perquè van justos de gasolina, doncs es plantaran a la final i tindran uns dies per preparar aquesta final contra, veurem si Penya o València.
0: L'Australia Patty Mills, base de Tenerife, ex-NBA, boníssim. Sí. Quants punts ha fet avui?
1: 37.
0: 37, sí, sí. La criatureta.
1: Que són els anys que crec que té.
0: Sí, sí, en té 37, doncs, sí, sí, però és molt bo.
1: I té un anell de la NBA amb el San Antonio Spurs.
0: Sí, sí. Vull dir, amb Popovic, és un fora de sèrie. Sí, és un fora de sèrie.
1: Déu, vagi bé, Xavi.
0: No, digue't, demà la penya, demà la penya València, el segon partit.
1: Exactament, sí, buscant l'empat.
0: Molt bé, gràcies, Ernest.
1: Adéu, Xavi.
0: Waterpolo, David Ubach, bona nit.
2: Bona nit, Xavi, què tal?
0: Història, la que ha aconseguit fer l'Atlètic Barceloneta classificant-se per la final de la Champions.
2: Sí, sí, no és exagerar, perquè jugarà la seva segona final de la seva història de la Champions, després de la del 2014, en què va guanyar l'únic títol que té a les seves vitrines, l'única Champions de l'Atlètic Barceloneta. Va ser aleshores amb el primer any del seu tècnic de llavors, Xus Martín. Fran Fernández és el primer any que dirigeix l'Atlètic Barceloneta. Avui, als penals, amb molt patiment, però ha derrotat el Ferencváros, el campió de les dues últimes edicions. El conjunt mariner, en un partit molt complet, Unai Aguirre, el porter estel·lar, ha patit per classificar-se en els penals, que l'any passat li van ser esquius, i ara s'enfrontarà dissabte al Proreco italià, que ha tingut una semifinal més còmoda contra l'Olympiacos grec.
0: Quines opcions hi dones a l'Atlètic Barceloneta dissabte?
2: Doncs prous. No et diré el 50%, però gairebé, perquè si avui ha estat capaç d'eliminar el Ferencváros, ha estat als penals, però el dominador del partit ha estat el Barceloneta, i inclús amb certa ajuda arbitral cap al Ferencváros, ho pot tornar a fer amb el Proreco dissabte.
0: Sempre. Dissabte a les 9, la final?
2: A les 8. A les 9 del vespre. Sí, a les 8 és el Tenerife-Barça, sí, que s'encavalcarà una mica.
0: Dissabte a les 9 del vespre, la final de la Champions de Waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Proreco italià. Gràcies, David. Bona nit.
2: Bona nit.
3: Record o samarreta?
0: Us ho dèiem al principi, cada nit durant tot el Mundial escoltarem algú explicant-nos o bé el seu record preferit dels Mundials o bé dient-nos quina és la samarreta que més li agrada de tota la història dels Mundials. Ja sabeu que les samarretes vintage de futbol estan molt de moda i podeu participar enviant un missatge de veu al 607-0709-28 i ja hem rebut el primer missatge. A veure què hi diu.
4: Soc el Jaime Segura i la meva samarreta preferida de la història dels Mundials és la de Camerún al Mundial 94. Que, per cert, tinc a casa una col·lecció amb totes les samarretes de les seleccions del Mundial del 94, tant les locals com les visitants, i en especial la de Camerún, perquè vaig aconseguir una samarreta Match Worn del Mundial, utilitzada per un propi jugador.
0: La samarreta de Camerún del Mundial del 94, la veritat és que no la tinc fixada, la buscarem. Jaime Segura diu que té la col·lecció de samarretes de totes les samarretes de totes les seleccions del Mundial 94, primera i segona equipació.
5: Déu-n'hi-do, quin crac, tu.
0: M'encantaria veure-la.
5: Sí, sí.

Moment de tancar el primer club de la mitjanit, edició mundial, i cada nit ho farem amb una cançó que té a veure amb la història dels mundials, seleccionada pel Salva Pou, responsable tècnic del programa, també del Tot Costa. Avui a l'estrena la cançó oficial del mundial. La cançó oficial d'aquest mundial, que no és la de Shakira, l'han estrenat avui a la inauguració, i és d'Andrea Bocelli, David Guetta i les cantants Megan Thee Stallion i EJ. La cançó es diu DNA, la cançó oficial del Mundial. Bona nit i que descanseu, si és que no us quedeu a veure Corea, República Txeca, comença a les 4 de la matinada. Porteu-vos bé i passeu-ho millor. Fins

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran assegura que la República Islàmica no ha pres cap decisió definitiva sobre un acord de pau amb els Estats Units. Una afirmació que arriba poques hores després que el president nord-americà, Donald Trump, hagi anunciat que suspenia una nova onada d'atacs contra el país persa perquè les negociacions havien avançat a dit fins al punt que es podria signar un acord en els pròxims dies.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: Trump ha dit que l'acord de pau amb l'Iran s'ha estat treballant amb els països àrabs i musulmans i també n'és coneixedor Israel. El primer ministre d'aquest país, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que els termes de l'acord inclouen l'eliminació de l'urani enriquit per l'Iran, la limitació de la producció de míssils balístics i el final del suport de l'Iran a grups armats a la regió de l'Orient Mitjà. Més notícies, Oriol Pujador.
3: El Regne Unit aquest dijous ha dimitit el ministre de Defensa, John Haley, en protesta per la falta de finançament al seu departament. Haley no ha estat l'única dimissió al Ministeri de Defensa. També ho ha fet el seu secretari d'Estat i altres alts càrrecs del departament. Keir Starmer ha anomenat nou ministre de Defensa aquesta nit. Es tracta de Dan Jarvis, que ja estava al govern britànic.
1: El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet en un quart de punt fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tal com ha defensat la presidenta del Banc Central, Christine Lagarde.
4: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
3: Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre pràcticament 5 denúncies al dia. Segons l'entitat Alzheimer Catalunya, el maltractament s'accentua quan són persones amb algun tipus de demència. El perfil de la víctima és majoritàriament d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Anadón és psicòloga forense de l'entitat Alzheimer Catalunya.
5: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
1: Les causes judicials contra Zapatero i Leire Díez passen factura electoral al PSOE. Segons l'últim baròmetre del CIS, els de Pedro Sánchez caurien 5 punts en estimació de vot respecte a fa un mes. En unes eleccions generals, els socialistes aconseguirien un 31,3% de les paperetes i el partit d'Alberto Núñez. Més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família amb la presència del Papa Lleó XIV. L'impacte s'ha fet notar especialment en l'àmbit digital.
3: Per primera vegada a Europa, 3CAT ha fet servir la tecnologia Cinema Live en directe a la televisió per a la producció del senyal internacional d'aquest acte. Igor Cortadellas, creador de l'espectacle, ho ha explicat en declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. Si tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç sabent que el clímax és que ens anem una creu.
3: A la plataforma 3CAT l'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada i a l'especial de Catalunya Ràdio s'hi van connectar més de 17.000 oients.
1: I als esports, ja ha començat el Mundial de Futbol. El partit inaugural ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Amb aquest resultat, Mèxic 2, Sud-àfrica 0 a les 4 de la matinada. Del mateix grup hi haurà un segon partit en aquesta edició del Mundial entre les seleccions de Corea del Sud i la República Txeca.
3: El Barça de bàsquet és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Tenerife. El segon partit, el marcador ha estat 97-89.
1: Aquest divendres a les 8, la penya fa el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió, el Ferencváros, als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I també aquest dijous el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic Josep Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
0: Fins aquí les notícies.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Ara estàs a l'estat passant, també?
9: Sí.
8: Sí, estàs còmode?
9: Sí,
8: t'agrada presentar l'estat passant, sí.
9: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
8: Clar, és fàcil.
9: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
8: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
9: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Avui començo el programa després d'haver fet el ridícul en un escenari de Barcelona, diguem-ho clar. He anat al Teatre Maldà a veure una obra, El meu germà, una comèdia deliciosa de Marc Artigau, feta de petits contes sobre el fet de tenir un germà, ser el gran, el del mig o el petit, o ser fill únic. I anava perquè després havia d'entrevistar els dos germans González, que interpreten precisament això, uns germans. I com que l'espectacle, diguéssim que conversa en alguns moments amb el públic, resulta que una servidora de vostès ha acabat sortint a l'escenari i no explico massa més per no fer spoilers de l'espectacle. Després ja escoltareu la conversa que hem mantingut. Ho havia d'explicar perquè, a més, m'he trobat uns oients que també hi eren i m'han dit, avui explicaràs, oi, que t'han fet sortir a l'obra? I jo, esclar, no ho volia decebre. Així que aquí teniu ja la meva confessió. No cada dia t'agafa un atac de riure mentre et mira tanta gent i has d'arrambar-te un actor que no coneixia gaire i que et canta una cançó d'amor. I ho deixo aquí, prou. Sort que ja és divendres, que entra Montserrat i aquest debut d'avui, ja no sé on soc, i que necessito una mica de descans al cap de setmana per poder tornar-me a reconèixer. I sort que per arrencar el programa d'avui, com ja us vam anunciar, tenim l'expert i divulgador en ciberseguretat i privacitat, Bruno Pérez Juncà, amb qui aprendrem a ser conscients dels riscos quan fem allò que fem sempre, operacions amb el telèfon mòbil o amb l'ordinador. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Que avui volem fer un consultori de servei públic, un consultori de consells bàsics en ciberseguretat, per intentar veure si som prou conscients dels riscos a què ens exposem en les mil gestions de la vida quotidiana que fem amb el mòbil o amb l'ordinador. Creiem que encara som molts els ignorants en aquesta matèria i en volem aprendre una mica més. De fet, molta gent sovint ens truca per fer alguna d'aquestes consultes i, de fet, la idea ens va sorgir al programa fa unes setmanes quan vam rebre la trucada d'un oient estafat per internet que ens va impressionar. Escolteu què ens va explicar l'Albert de Tarragona.
2: Fa cosa d'un mes he sigut víctima d'una estafa d'aquestes per internet. Me van agafar un crèdit d'aquests que tens preconcedits i degut a això van fer unes transferències a l'estranger i no tan sols el crèdit, sinó els pocs diners que jo tenia també ha desaparegut tot.
0: Què m'estàs dient?
2: Jo vaig fer la denúncia corresponent, vaig fer la queixa corresponent al meu banc, tot bones paraules, que no em preocupi, que té que seguir doncs, el seu ritme, que tenen que fer les seves investigacions. Jo fins ara he estat calladet, esperant, i avui rebo un correu dient-me que tot s'ha fet correctament i que no poden acceptar la meva reclamació.
0: Dius que ho vas denunciar als Mossos?
2: Sí, sí. Jo,
0: hi ha la denúncia feta?
2: Sí. I el banc també ha fet les seves investigacions. Jo quan ho vaig denunciar la meva gestora de la meva oficina,
0: sí.
2: Em va dir, ui, però això com ho ha pogut ser? Bueno, no et preocupis, ho sé, ho investigarem. Jo fins ara pel banc m'he sentit... Bueno, vull dir que no m'he sentit maltractat.
0: Ja.
2: Sí, que primer et fan una mena de preguntes que molesten, com sí. Has de dir, t'has donat les teves dades a algú? No, jo no he donat les meves dades a ningú. Portem una vida normaleta. Mai he fet coses grosses, cobrar i pagar.
0: Clar, sí.
2: I de cop i volta, a una persona de 67 anys, pensionista, li concedeixen un crèdit de 50.000 euros.
0: Mare meva.
2: Sense que jo hagués acceptat res. Sense que jo hagi firmat res, i no tan sols això, sinó que els pocs estalvis que tenia m'ho han robat tot. El motiu de la meva trucada aquí és que una vegada he fet tot el que havia de fer, que tothom em deia que ja està bé, que ja ho has fet bé, ho has fet ràpid, aturat pel mateix banc. Mm. Bueno, hem d'esperar. Ara em trobo que, arribat a aquest punt, no sé què fer. Què he de fer?
0: doncs ens va trucar l'Albert i ens deia això, què he de fer, el vam posar en contacte, perquè de fet molts oients van trucar per fer-li recomanacions, i un oient en concret va donar un nom, el de Bruno Pérez Juncà. De fet va ser amb ell amb qui vam posar en contacte amb l'Albert, i és avui el que tenim de convidat, el Bruno, que és l'expert i divulgador en ciberseguretat i privacitat, que també és pèrit judicial informàtic forense. Bruno Pérez Juncà, benvingut, bona nit.
3: Molt bona nit.
0: Com estàs? Déu-n'hi-do aquest cas, com ens va arribar. I primer de tot, sense els detalls, però ens agradaria saber, Bruno, els consells que vas donar a aquest oient per poder solucionar aquest problema tan gros que tenia.
3: Doncs ha acabat a molt bon port, justament ens ho va explicar. Els consells, doncs, bueno, va ser primer de tot sempre la preservació de les evidències, per si després doncs hem d'anar a posar una denúncia contra el banc, també doncs dir-li el que ha de demanar en el banc, sí? Uh-huh. Que tu has de demanar el que es diu la traçabilitat de les operacions. També, com et deia, vam començar a fer una mica la recopilació de les evidències per poder demostrar, com ell explicava, que és una persona jubilada, que hi fa uns moviments al seu compte, sí, molt, molt limitats,
0: clar.
3: Doncs clar, de cop i volta aquest patró es trenca, no? I justament quan tu vas a judici, de les coses que tu has de demostrar és justament que hi ha uns patrons que el banc, o sigui, qui té la custòdia dels teus diners, els pot detectar. Sí que et diuen que la culpa és teva perquè tu has donat les claus, però escolta'm una cosa, perquè algú tingui les claus de casa meva no vol dir que
0: clar.
3: Pot entrar i em pot fotre la cartera, saps què t'ho vull dir?
0: Clar.
3: Dir, no, hi ha altres mesures que tu veus, per exemple, les IPs, qui es connecta, si aquest senyor sempre es connecta des de Barcelona, escolta'm, si et ve una IP de Bielorússia, o ve una IP...
0: Comença a sospitar,
3: clar,
0: no?
3: Clar, clar, jo no ho sé com explicar-t'ho, no? De dir, aviam, ja tens patrons, i un dels patrons, justament, és aquests moviments que fa, perquè tu ja veus que és un patró de treure tots els diners, i a més, una persona que et demana un préstec de 50.000 o 5.000 o 30.000, aviam, no quadra, són
0: clar.
3: Patrons, i és per això, a més, hi ha documentació de com es diu ara, d'ENISA, que és l'Agència de Ciberseguretat Europea, d'Europol, d'Interpol, que ja fa anys que estan dient als bancs que poseu-vos les piles i poseu sistemes, com es diu ara, búsqueda activa, m'entens? Perquè uh-huh. aviam, l'usuari, la contrasenya és una cosa que tothom, et diré, la pot perdre, no? És com les claus de casa, que les pots perdre.
0: I tant, sí, sí. Molt bé. Per tant, aquest cas està en vies de solució o solucionat. A partir d'ara, si algú vol fer alguna... Nosaltres tenim, evidentment, moltes preguntes a fer-li al Bruno Pérez Juncà, però si algú vol determinar un consell concret, doncs som aquí avui per això. Per tant, via directa de telèfon o a través de la bústia d'ignorants@catradio.cat o el 93207474 per la resta de preguntes i respostes del programa que fem habitualment, si no us sap greu, ens esperarem a acabar la conversa amb el Bruno Pérez Juncà. D'entrada també tenim una altra pregunta que també ens feia un altre oient, Bruno, relacionada amb els bancs, i ens la feia arribar en Miquel de Sabadell.
4: Quan el tema aquest és de l'estafa, el banc, per què no poden tindre un seguro? Per, com tothom té un seguro per si passa alguna cosa, pues cobrir qualsevol incident.
0: Què contestem a aquesta pregunta del Miquel, Bruno?
3: Sí, sí, per descomptat, aviam, els bancs tenen les seves assegurances amb els seus riscos, etcètera, etcètera. El que passa que una de les coses que sempre demostren o intenten demostrar és que ha sigut una negligència. Malauradament no llegim la lletra petita de les operacions, de totes aquestes coses que fem, no? I en aquesta lletra petita et diu això, que si la negligència ha sigut greu, doncs a partir d'aquí no t'hi estan. I és justament en aquí on ens toca a sala, doncs quan estem a jutjats, quan estem barallant-nos, doncs ens toca demostrar doncs que aquesta no hi ha hagut negligència per part de la persona, sinó que ha sigut justament víctima, sí, d'un atac d'enginyeria social, sí, que tots podem ser víctimes, a tots ens poden enganyar, però que existeixen altres mecanismes justament perquè el banc es pugui defensar, no? I aviam, ja hi ha moltes sentències en la que s'està demostrant que la culpa no és de la persona, sinó que és del banc, i llavors el banc, els diners per poder compensar en aquesta persona, imagino que els deu treure d'aquestes assegurances o dels seus fons o del que sigui. Però sí, per descomptat, clar que tenen tots assegurances.
0: Molt bé. Bruno, avui en dia, ara mateix, quina és l'estafa més habitual relacionada amb els bancs, amb les caixes?
3: Buf.
0: No, buf vol dir que no n'hi ha una de més habitual. No?
3: Sí, exacte. No hi ha la top, no hi ha la top. Sí que vas per tongades, també vas per sectors, vale? En la mainada li fan un tipus d'estafa, la gent gran te n'en fan una altra, però la que més fan justament és això, és aquest robatori de contrasenyes i aquest accés no autoritzat al teu compte per llavors fotre't tots els diners, no? Tot això ho fan amb enginyeria social. Ho reps un SMS que se't posa dintre la llista dels teus SMS que has rebut del banc, o sigui allà enmig, sí? T'apareix un que et diu se ha hecho una operación de 50.000 euros, sí. ¿Vale? Has sido tu, i tu, carai, jo no he sigut, me cago en dena, ¿vale? Llama este número, pum, i tu truques. I tu no, Mussol, no truquis. Per què? Perquè no és el número de telèfon del banc, sinó que és un número de telèfon que tenen aquests senyors. Clar, i aprofiten aquest pànic, aquesta immediatesa, o hemos bloqueado tu tarjeta.
0: Sí.
3: Hay una operació.
0: Això és un clàssic que reps mil vegades,
3: exacte.
0: No?
3: I... Sí, però aquí hi ha una màxima, vale? Jo ja et faig l'espoiler de tot, que és amb ciberseguretat, la tendència, la màxima, és confiança zero. O sigui, no et pots refiar de res, no et pots refiar de ningú, i tu no pots fiar-te de la informació que reps, sinó que tu has d'anar a buscar la informació. Que et diuen, sí, que un SMS al banc et diu que s'ha fet una operació fraudulenta, escolta'm, agafes tu la teva aplicació del banc i ho consultes. El que passa que justament els cibercriminals s'aprofiten de que som uns mantes, sí, de que fer un doble pas, o sigui, o fer una comprovació ens costa molt, sí, i s'aprofiten justament d'això perquè cometis aquest error, sí, o facis clic en una pàgina web que s'assembla molt a la del banc perquè l'han clonada, tu no hi ha, diu, entra a tu usuari i contrasenya i comprueba-ho. Oh, pum, pam, tu li poses, ja està.
0: Ja ho tenen tot, ja ho tenen tot, sí.
3: Ja t'han fotut, sí, sí. I a partir d'aquí ja hi som. I tot això són atacs d'enginyeria social perquè, fixa't bé, quan tu vols atacar un ordinador, quan tu vols atacar un sistema informàtic, vas a buscar el que s'anomenen les vulnerabilitats del sistema. Vale? Aquests fallos que té el sistema. Què fan? Com que el sistema no el poden atacar, ataquen a la persona. I què busquen? Les vulnerabilitats de la gent.
0: Sí.
3: Quines vulnerabilitats tenim? Vale? Primer de tot, que ens atabalem ràpidament. O sigui, has recibit el no sé què. Me cago en dir.
0: Ja està. T'agafa la pressa.
3: La immediatesa. I a més, el clic fàcil de dir qualsevol cosa que t'envien. Has clicat aquí, pum, me cago en dir. I alleixo, miro, comprovo, atura't, m'entens? I s'aprofiten justament d'aquesta immediatesa. S'aprofiten també, doncs, i permeten la paraula, doncs, de la ignorància que tenim en el món de la tecnologia. I pensa que el més ignorant de tots sóc jo. I ho dic sempre. A mi no em agrada que em presentin com a expert, perquè justament sóc l'etern aprenent. Cada dia quan m'aixeco, a mi és que m'ho han canviat tot. Saps què t'ho vull dir? La tecnologia va a aquesta velocitat. Però, ma casa on dena, el que hem fet la societat és hem perdut una cosa que al principi de tot teníem, que era la humilitat tecnològica. Sí? I ara ho veuràs. Us recordeu quan vam començar amb aquells ordinadors als anys 80 i pico, que eren els Spectrums, els Commodores? Us en recordeu d'aquells ordinadors? Doncs quan compràvem un ordinador d'aquests, el primer que fèiem era un curs d'informàtica. Per què? Perquè compràvem un dispositiu que no en teníem ni la més remota idea com funcionava i algú s'ho devia d'explicar, sí? Val, sí, igual que ara, no? Que te compres un papinaco aquí de 2.000 euros...
0: I no saps com funciona ni quan té 3 anys.
3: Calla, que no et donen ni un manual, que et donen un adhesiu d'una poma i tira cap a casa.
0: Exacte.
3: Aviam.
0: Sí.
3: Per això hem perdut aquesta humilitat tecnològica que ningú ens ensenya. I què ha passat? Que hem creat la tormenta perfecta. I la tormenta perfecta és una societat amb una gran dependència tecnològica perquè ens estan obligant a fer les coses tecnològicament. Mira el banc. mira el DNI, miro tot. O sigui, t'estan obligant. Vale? Doncs tenim una gran dependència tecnològica, dos, tenim un gran desconeixement tecnològic, sí, i a més, tres, tens uns cibercriminals que se n'aprofiten i, a més, les lleis li van a favor seu, perquè les lleis són locals i aquesta gent operen globalment. I llavors aquí, doncs ja t'ho dic, la tormenta perfecta, i per això ens estem trobant en cada dia doncs més casos d'aquests. Però de lo més important del cas que vau escoltar és que vau sentir l'angoixa, vau sentir l'ansietat, vau sentir el patiment de la víctima de la tecnologia. Que això és el que jo sempre us intento explicar i us demano que, si us plau, poseu mesures, perquè a la que tens un Siri d'aquests, és que moltes vegades, ho sento molt, però estàs sol. No hi ha res darrere, no hi ha ningú darrere. Doncs a mi, d'aquest cas, justament, a mi el que m'agrada és que ho heu viscut en primera persona, però penseu que jo això ho faig el dia, doncs, de casos d'aquests, doncs, en tinc 5, 10, 15 o 20.
0: Mare,
3: sí?
0: Meva.
3: I d'aquí la preocupació que tinc, i col·laboro això amb mitjans, per aviam...
0: Per fer-nos menys ignorants en això, està clar, sí. És la manera, és la manera. I tornar-se una mica més humils, exacte, sí.
3: Conscienciació, no hi ha més. I exacte, i humilitat, amb el sentit de dir, escolteu, jo no sé com funciona, algú m'ho pot explicar. Mira que és fàcil, demanem ajuda, no? Però, bueno, és el que ens trobem.
0: És el que ens trobem. A veure, que tenim una consulta, farem la pregunta al directe i després demano als oients que penjarem, perquè així el Bruno es pot explicar i no cal estar tota l'estona al telèfon. La Mercè des de Piera. Bona nit, Mercè. Ets aquí, Mercè?
5: Hola, sóc la Mercè, però sóc de Barcelona, no de Piera.
0: Disculpa, t'hem rebatejat al municipi, no passa res. Mercè de Barcelona, digues, què volies dir-nos?
5: Jo volia explicar molt breument, però no m'ha passat a mi, li ha passat amb una amiga meva, ja fa uns quants mesos. Van a treure diners al caixer. Sí. I se li va costar un poc a sol, de pim-pam-pum, no sé què, se'n va anar corrents, i aquella diu, ui, i s'acosta una altra persona, li diu, senyora, entri al banc i que li mirin la targeta. Diu, no, si no he tingut temps de... Total, li van mirar i se li havien portat 900 i pico, no me'n recordo exactament, que diu que és el màxim que poden treure. Però ella no es va donar compte de res, i llavors diu, bueno, però... La culpa, què haig de fer ara? La té el banc. I saps què li va dir el banc? Que no sé, no me'n recordo si és un o altre tampoc. Perquè ja dic, no m'ha passat a mi, de moment, ni ganes. Doncs que no li podien solucionar perquè a lo millor anaven en combinació. Ella i aquell que va passar i se li van dur els cèntims.
0: Mare meva.
5: I li van dir que ja li dirien alguna cosa i fa... mesos i ja no li han dit res.
0: No
5: té solució a on podria anar a queixar-se.
0: Molt bé, Mercè, doncs a veure si el Bruno ens pot ajudar, perquè això
5: moltes
0: és diferent,
5: gràcies,
0: que hi ha hagut un robatori. Gràcies, Mercè.
5: Clar, bona nit.
0: Bona nit. Això és una mica diferent, no?, perquè aquí figura que li han tret la targeta, li han extret la targeta, no, Bruno?
3: Una o dos, li han tret la targeta, li han clonat la targeta, se li ha acostat amb un, com es diu ara, amb un aparell d'aquests lector de targetes i li ha fet una lectura. Clar, aquí hi ha 10.000 coses i també enteneu-me, el banc s'ha de protegir perquè també, no ens enganyem, hi ha molta picaresca.
0: Clar.
3: Hi ha molta i molta picaresca, per tant el banc ha de vigilar. Sí que està molt bé això que ens explica, perquè justament un dels moments més perillosos que tenim és... Primer de tot, quan anem a entrar a casa, sí, en el moment que estem a punt de posar les claus al pany, sempre és un moment que tu t'has d'aturar, donar-te la volta, mirar que estiguis segur, i a partir d'aquí posar les claus a la porta, perquè és un moment que ets vulnerable. Doncs exactament passa el mateix en el banc. Quan tu estàs, que vas en el caixer, que vols posar la teva targeta per treure els teus diners, doncs escolta, atura't un moment, sí, et dones la volta, mires a dreta, mires a esquerra, i quan no vegis que hi ha ningú, ho fas. Sí? Mira que és senzill,
0: sí.
3: Però és el que et deia, són les presses, les confiances, i justament, què t'he dit? Ciberseguretat, confiança zero. Doncs no pots, has de vigilar moltíssim, perquè és això, en un moment te venen, se t'acosten,
0: ja
3: te passen per sobre el lector i t'han fet un pagament de 900 euros, que justament és el que deia, que és el màxim que te poden fer en aquest moment. I mira que és fàcil, perquè amb el contactless aquest te passen ben a prop i ja hi ets. O sigui,
0: sí.
3: És una de les maneres de robar en les targetes, la proximitat. tractat. Que això us aconsello una cosa, hi ha unes targes de crèdit que inhabiliten la resta de les targes. Això no m'ho de manera que si tu passes per sobre un lector d'aquests, no, queden totalment anul·lades. ¿Vale? Això són protectors RFID, es diuen. ¿Vale? És una cosa molt econòmica, que ho pots trobar-ho, hi ha gent que fins i tot les dona de propaganda, i va bé portar-la en el moneder, perquè així queda bloquejat. També hi ha carteres més pijes, més sofisticades, que ja tenen aquests protectors d'RFID, ¿vale? D'aproximació.
0: Clar, i si això ho tens al mòbil, imagina't, no? Només que treus el mòbil i passes per davant, ja està.
3: Clar, l'altre tema és el mòbil. El mòbil, molt bé, el tema del pagament, però aviam, connecta, com es diu ara, connecta l'aproximació, ¿vale? En el moment que tu facis el pagament, no ho portis connectat tot el
0: d'abans,
3: dia.
0: Clar.
3: Dir, clar, perquè si no, aquí ja estàs... Això és la mesura, però sí. per aquesta comoditat no la fas i clar, és el que justament s'aprofiten. I sí, això en els metros, en llocs d'aproximació, doncs vull van amb aquests lectors, clic, clic, clic, clic, i aviam a qui se'n poden acostar i aviam a qui li poden fotre uns quants calés.
0: Per tant, aquesta dona pot tenir-ho complicat perquè li tornen aquests 900 euros de dueixo, no?
3: Clar, aviam, si ho ha fet amb un caixer, el primer que tenia que haver fet és justament demanar la preservació de les imatges, sí? Clar, això és el primer que has de fer, demanar la preservació de les imatges i també demanar la traçabilitat de l'operació. Clar, aviam, si tu te tenen gravada que estàs justament traient diners amb un caixer automàtic i resulta que estàs fent una compra amb una botiga, vés a saber què, aviam, escolti, senyor,
0: ja
3: estic
0: no
3: aquí, m'entens? Dos i dos són quatre. La preservació de l'evidència és vital, però, esclar, has d'actuar molt ràpid en un moment en què la persona està en xoc, val? Que és això.
0: Perquè igual per ara sempre... les imatges aquestes ja no hi són, no?
3: No, per descomptat, clar, no clar, perquè això sí, es guarda uns dies.
0: Sí, sí,
3: per això
0: dic, clar.
3: Preservació de l'evidència... ràpidament, les estafes, mira, doncs, el que dèiem amb aquest senyor, amb el tema de les trucades que havia rebut, etcètera, etcètera, doncs, guita, el primer que has de fer és preservar aquesta llista de trucades que has rebut. Per què? Perquè no és infinita. Hi ha, per exemple, els iPhones només te guarden les últimes 200 trucades, m'entens? El que n'hagis fet 199, ja aquesta ja l'has perdut.
0: Clar.
3: Doncs, sempre s'ha de preservar l'evidència o demanar consell a experts que et direm, escolta, en aquesta situació que ja ens hi hem trobat, fes això, això i això, i a partir d'aquí doncs ja comences a anar bé. El que et dic, demanar ajuda.
0: Demanar ajuda, sí. Escolta'm, encara sobre el tema dels bancs. Clar, molts agafem el mòbil, entrem a l'APP del banc, mira que haig de fer una transferència, no, que vull saber si m'han cobrat això. És millor, o no sé si és millor o no, sinó pros i contres, fer-ho amb el mòbil, on sigui, és igual, o entrar des del web de l'entitat bancària en un lloc més segur i més tranquil que no pas al mig del carrer o mentre esperes l'autobús que tu estàs entrant a veure si t'han pagat o t'han cobrat o el que sigui, qualsevol cosa.
3: Aviam, anem a trossos. Si tu em dius què prefereixo, que entris per l'aplicació del banc o entris per una pàgina web, jo prefereixo que entris per l'aplicació del banc. Per què? Perquè et pots trobar moltes vegades que tu, quan vols escriure la pàgina web, aquests senyors han pagat a Google perquè una pàgina web que s'assembla molt al teu banc estigui dalt de tot, i tu, clic, pum, li fots clic al de dalt, mussol, que no és el de dalt, que és el de baix.
0: Carai,
3: ja està. I
0: ja
3: tu
0: està.
3: Veus una pàgina web molt semblanta, bueno, molt semblanta no, perquè te l'han clonat, o sigui, és
0: clar,
3: que és idèntica.
0: És idèntica.
3: I tu mires el nom sembla més o menys, però què et fa? Et canviarà una lletra, et posaran un guionet, et posaran alguna petita cosa, sí, que és diferent, vale? S'assembla, però és diferent. Però, com que no llegeixes, com que no saps com funciona... Mira, ara riuràs. Mira, una adreça d'internet, una URL, vale? Això, www, jo què sé, gencat.cat,
0: sí. Vale?
3: Doncs, les adreces d'internet, el problema que teniu és que les llegiu d'esquerra a dreta. Quan una adreça d'internet es llegeix de dreta a esquerra. Ah, aquesta no la sabíeu, eh?
0: Doncs no.
3: Per què? Perquè has de buscar l'últim punt. A partir de l'últim punt fins al següent et diu el domini real. Vale? I et diu de qui és aquesta pàgina web. I llavors, tot el que hi ha a la seva esquerra, tot això pot ser fals. Què fan ells? Clar, com que tu llegeixes per l'esquerra, a tu te posen PayPal... .com,
0: sí,
3: punto
0: sí,
3: .security,
0: sí,
3: punto
0: sí.
3: No sé què, i tu ja t'has menjat amb patates que és de PayPal. No, perquè has començat per l'esquerra i tu has de mirar per la dreta i sabràs qui és.
0: Val? És bo, això.
3: Doncs, per això, fixa't bé, sempre, abans d'una pàgina web, sempre fes-me servir l'aplicació del mòbil. Val? Després, molt important, l'aplicació del mòbil, quan no l'has de fer servir? No l'has de fer servir quan estiguis amb una wifi que no és teva. Val? Això d'anar aquí al cafetonet o el que sigui a fer el croissant així i te mires les coses amb la wifi del lloc,
0: no. O et gastes les teves dades, no? O s'ha acabat?
3: Exacte. Sí. O vas amb les teves dades o no. Quan estàs a l'estranger, estàs de vacances, etcètera, no. D'aquí, que quan tu estàs fora o necessites una wifi, has de fer servir una cosa que es diu una VPN, una VPN.
0: Sí.
3: Sí?
0: Uh-huh.
3: Vale. I us ho explicaré d'una manera molt senzilla. Us en recordeu d'aquell anunci fa molts d'anys que era el Ponte lo Poncelo?
0: Sí, sí? I tant.
3: Vale.
0: Sí.
3: Què et deia? Et deia, si surts fora de casa, sí, Ponte-lo, vale? I si estàs a casa, pues no te lo pongas. Vale? Doncs això és exactament el mateix. Quan tu estàs a la wifi de casa, anem bé. Però quan vols connectar-te a la wifi de fora, tu has de posar. Què vol dir posar-te? Mira, és tenir una aplicació al telèfon que es diu una VPN, ¿vale? VPN.
0: Uh-huh.
3: ¿Vale? I és molt fàcil. Tu la instal·les, sí?
0: Sí.
3: I en el moment que connectes tu la wifi, engegues aquesta aplicació. ¿Vale? Aquesta aplicació el que fa és te protegeix les dades de manera que passen xifrades. I la persona de la wifi sí que es pot quedar la informació, però se la queda xifrada, de manera que no veu res. I quan acabes, desconnectes d'aquesta wifi, la pares i ja està.
0: I
3: però mentrestant ho has estat protegit. Fixa't bé que és un petit pas més. Mm. És que no ho sé fer, és que, bueno, pues demana, algú t'ho explicarà,
0: clar,
3: algú t'ho instal·larà i algú t'ho ensenyarà.
0: Això no, no m'ho havia explicat mai ningú, mi, veus, per exemple?
3: Doncs, pim-pam, engegues, atures i així vas protegit. Mm. Això, no m'ho feu mai de la vida, m'acaso un nen a connectar-vos a la wifi de l'aeroport, a la wifi
0: no,
3: de l'hotel...
0: No, mira, m'ha passat aquesta setmana que hem pujat a fer el programa des de Montserrat i vaig pensar, ostres, no sé com ho farem, tal, i vaig veure wifi obert i era ara me'n recordo la paraula de pas, és igual, però era molt fàcil, vaig pensar, mare de Déu, amb la quantitat de gent que hi haurà aquí amb aquest wifi obert, ni t'hi acostis, ni t'hi acostis. I m'ho vaig treure allò que a vegades es connecta automàtic al mòbil, dic, no fos cas que se'm connecti sol al wifi de Montserrat. No, ja anirem amb les meves dades. A
3: fantàstic.
0: Veure, que ens truca la Laura des de Vilanova i la Geltrú. Laura, bona nit.
3: Va.
6: Hola, bona nit.
0: Digues, Laura.
6: Doncs mira, jo és una cosa que em va passar aquest Nadal, no al passat, i dic les dates nadalenques perquè, a més, va ser un dia que era 24 de... i que hi ha dissabte, llavors el 25... Vull dir que no podia anar a la meva oficina.
0: Clar.
6: Realment hi havia diversos festius seguits i no podia anar a l'oficina fins dilluns o dimarts.
0: Uh-huh.
6: I vaig rebre un missatge al mòbil, com ha dit el Bruno, que deia que havien intentat entrar a la meva compte i que si no havia sigut jo que entrés en aquest link. I vaig clicar el link i vaig entrar com en una mena de pàgina web que semblava del meu banc, que és Caixa Enginyers, i llavors bueno, van començar a demanar el telèfon, no, com que m'identifiqués. I em va semblar una mica raro que em demanés tantes dades i no vaig arribar a posar l'usuari i contrasenya, però sí que vaig posar el telèfon. I llavors, a continuació d'això, vaig deixar d'omplir-ho, en plan, ui, no, que raro. Mm. Però llavors vaig rebre un missatge que deia que una trucada, parlant-me en català i identificant-se com que em trucaven de Caixa d'Enginyers, d'atenció client, que havien detectat uns moviments raros en el meu compte, estranys en el meu compte i tal, i que s'havien fet dos bízums a nom d'un senyor, i em deien un nom, i em deien, vostè ha fet aquests bízums? I jo, no, jo no he fet aquests bízums. Dos bízums per l'import màxim, quasi 600 euros. Mm. I aleshores em deia, val, no es preocupi, encara els podem anul·lar, si em diu aquest codi, que li diré ara, doncs els anul·larem. Sí, els anul·lo. I m'ho van fer amb un prim, doncs donar el codi. I llavors vaig... jo em pensava que estava anul·lant bízums fets, però en veritat els estava fent en aquell moment quan donava el codi.
3: Estàs validant.
0: Estàs validant.

0: hi havia gent que li havien fet fer transferències immediates, sí, a part de bízums, i Caixa Enginyers, bueno, vaig cursar la reclamació i em va dir que venia a dir que era com culpa meva perquè jo havia donat els codis i havia autoritzat l'operació. Bon. I, bueno, vaig perdre quasi 1.200 euros fa un any i mig. Així.
1: Vale, Laura, ho comenta el Bruno. Déu-n'hi-do.
2: Mira,
1: gràcies, mi... Laura, per la trucada. Escolta per la ràdio, sisplau.
2: Brutal, brutal l'aportació de la Laura, i t'ho agraeixo moltíssim, perquè has tocat un tema vital, que són les dates. Fixeu-vos bé, mireu, totes les estafes comencen el divendres, abans començaven a les 3 de la tarda. Per què? Perquè saben que durant el cap de setmana no tens atenció, per tant, és aquí on et poden fotre. Això, vigileu tots, poseu-vos una alarma el divendres a les 3 de la tarda, que digui, vigila, que a partir d'ara et volen cardar. O sigui, així de senzill.
1: Així de
2: clar. Però calla, calla, calla, que ara saps què fan? Ja comencen a 2:15, ¿vale? Perquè, com que saben que ja n'hi ha molts que s'escaqueixen, ara ja comencen a 2:15.
1: Hòstia,
2: però
1: veritat,
2: són la pera. I espera't, ara riuràs com funciona aquest món del hackers i tot això. Bueno, un tanto, que també vull dir, aviam, hacker no vol dir cibercriminal, eh? Però en un congrés de hacking internacional que vaig anar, de propaganda ens donaven un calendari en la que ens donaven les dates de les festes i les dates de quan es feien les declaracions de renta dels diversos llocs, saps què te vull dir? Que eren moments en els que la gent podria ser més vulnerable.
1: Sí.
2: Això aquí podies fer dues lectures. Una, per tu estar més al tanto, o l'altra, doncs mira, per mirar aviam aquí fotran, no? Però perquè veieu com funciona una mica el tema. Poseu-vos l'alarma, t'ho dic, del divendres.
1: A 2:15,
2: que a partir d'aquí el que rebis, repeteixo, confiança zero. Ja et pot trucar qui vulgui. I mai de la vida els codis, no es donen codis a ningú. Però ningú és a ningú. Ni que sigui del banc, ni que te juro por Snoopy que te lo quito, que no. No li dongueu. Els codis no es donen de cap de les maneres. El codi l'introdueixes tu, val? Però que no s'han de donar.
1: Clar, hi ha molta gent que fem bízums, o perquè t'has de compartir un sopar entre una colla, o perquè li has d'enviar a un parent, o perquè has de pagar no sé què. Clar, si ho fas, per exemple, amb unes entrades d'un teatre, hi ha uns codis de seguretat. Però clar, si tu t'equivoques i envies en un telèfon que no coneixes, allò no, ja no retorna, no?
2: I no.
1: Si la persona no és una molt bona persona i diu, ai, mira, que t'has equivocat i me l'has fet a mi i t'ho torna, aquí no hi ha res a fer, no? O sigui, aquí
2: clar,
1: també estem desprotegits.
2: Aviam, clar, però és una cosa que tu has de, justament, la paraula clau és atenció. Un dels problemes de la nostra societat és que volem fer masses coses alhora, sí? De dir, aviam, no pot ser tu anar pel supermercat, anar contestant correus electrònics, anar contestant whatsapps, anar fent bízums, aviam, escolta'm, que poc ets un ordinador quàntic, tu, m'entens? Vols centrar-te i fer una sola cosa i ben feta, m'entens? Però no. Aquí, ja t'ho dic, la gent conduint, fotent bízums, aquí i allà, no. I justament s'aprofiten d'aquest petit error que cometràs, perquè el bízum en si, el bízum és un sistema segur, sí? Ben portat, sí, però has de vigilar, perquè hi ha vegades que no el reps, sinó que te'l demanen,
1: sí,
2: saps? Cuidado, atenció. Això em va passar no fa gaires setmanes amb uns companys, que jo vaig pagar el sopar, i la gent m'anava enviant, i un m'envia que li haig de pagar, i jo li dic, m'acago en nena, i era en Jordi, li dic, Jordi, la mare que em va matricular, ai, perdona, ho he fet sense voler.
1: Ah, no, coi, es va equivocar.
2: És un company, sí. Ho ha fet bé, vale? Que dius, vale, bé. Però fixa't bé que hi ha aquest mecanisme, i per això els cibercriminals justament se n'aprofiten d'això. Per tant, sempre una mica de dir, no veus que anem en una societat que anem passats de voltes, anem molt revolucionats, doncs amb aquests temes, sobretot quan hi ha el tema de caler pel mig, posem-hi atenció. És que és tan senzill tot com això, que és enfocar, centrar-nos, però justament la societat no ens deixa.
1: No ens deixa. Escolta'm, allò que tothom diu, però no sé si és real, és un mite o real, que quan tu agafes el telèfon, clar, quan al mòbil ja veus qui truca i ja veus si són els pesats que et volen vendre alguna cosa i no l'agafes, però encara molta gent doncs té fixa i encara contesta, i molta gent té aquella mania de contestar amb un sí. Llavors, hi ha un mite que diu no, mai de la vida contestis amb un sí, perquè

0: et poden gravar i fer servir aquest sí per canviar-te de companyia, autoritzar no sé quina transferència de no sé què. Això és un mite o és real?
1: Aviam, és que ara mateix en 3 segons ja te poden clonar la veu, saps què te vull dir? És que no cal que diguis
0: sí. M'estàs desmoralitzant amb tot.
1: No, home, no, al contrari, jo vinc aquí per donar-vos, encoratjar-vos, de dir, ui, també pots contestar sí, pots contestar no. També és la veu, és que és molt bon això que m'estàs dient ara, perquè fins ara fèiem servir uns identificadors, val? Has dit una cosa molt bona, que és: tu veus el número de telèfon i saps qui és. No. Això no és veritat. Perquè justament jo això ho he fet, i ho he fet amb molts de programes de televisió, amb molts de presentadors de ràdio, en el que jo us truco amb el número de telèfon que a mi em dóna la gana. Amb el número de telèfon de la persona que tu tens al costat. I a tu et sona el teu telèfon i veus, com que el tens a l'agenda, veus el seu nom i penses que truca aquesta persona. Per què? Perquè els sistemes de comunicacions tenen una vulnerabilitat en la que puc canviar el meu identificador de trucada.
0: Ja.
1: Jo et puc trucar justament amb qui. Per tant, el número de telèfon que et truca ja no et pots refiar. No és un identificador vàlid. Val. Segon factor d'autentificació. Què feia servir? La veu. Val? Aviam, si me truca la meva mare i la veu és de la meva mare, és la meva mare. No. Per què? Perquè justament ara ja t'ho estic dient. Hi ha, bueno, uns programes molt, molt salvatges que a partir de 3 segons ja te clonen la veu quasi un 80%. Però no importa, escolta-me. Que t'agafin la veu 30 segons. Amb 30 segons ja te l'han clonada. Aviam, on te tenim la nostra veu? La nostra veu la tenim a 10.000 vídeos penjats per internet, sí? 10.000 àudios que envies per WhatsApp, que no són àudios, que són podcasts, m'acaso on d'era, sí? Doncs, clar, la teva veu ja l'han perduda, ja l'has perduda, doncs te la poden clonar perfectament. I les noves estafes que venen, justament venen per aquí. Són estafes de nova generació.
0: De clonar veus i imatges, sí, sí.
1: Ah, exacte. Per això, perquè tu identifiques a la gent per la veu. No, ara ja no. Ja és un altre identificador que no pots fer servir. La imatge, tampoc. Tampoc pots fer-ho servir. Què et queda? Doncs el que et dic, confiança zero. No hi ha
0: no
1: més.
0: Hi ha un altre.
1: Doble factor de verificació. Sí. Que algú et ve, et diu, fes-me això, comprovo. Mira, el que jo demanava ara fa dos Nadals, demanava a la gent que es fessin una prova de vida a la família. Vale? Mireu, aprofiteu el dia de Nadal, que és l'únic dia que us trobeu tots, val? Aprofites aquest dia i crees una prova de vida. Una prova de vida és, digueu una frase, digueu una paraula, que si voleu saber si la persona que està darrere d'aquesta trucada o d'aquest missatge és aquesta persona, te l'ha de dir. Un santo i senya.
0: Sí, és així, senzill.
1: Perquè ara mateix necessites aquesta identificació. Quan siguin trucades de diners, quan siguin trucades que et demanen còdics, quan siguin trucades de... No, tu no pots refiar-te a la persona. Doncs el que has de dir és, vull saber que ets tu, doncs m'ho has de confirmar-ho. I és tan fàcil com aquest santo i senya, aquesta prova
0: això,
1: de dir.
0: Quan et clonen, clar, no ho poden dir perquè no han
1: copiat. Ah, efectivament.
0: No ho saben.
1: Ah, efectivament.
0: Està bé, està molt bé. Va, que tenim una altra trucada i amb això bé acabarem. Perquè, o sigui, jo crec que, vaja, vindràs un altre dia a la temporada que ve, perquè amb el que queda, perquè és que em queden centenars de preguntes i hauríem de fer les 2 hores senceres amb tu, i no pot ser. Vull dir que ara a veure què ens diu la Mariló des del Poble Sec. Bona nit.
2: Hola, bona nit. A mi fa 2 anys, ara a l'abril, que jo estava ingressada a l'hospital i que baixa de moral i de tot, i allà a les 6 de la tarda, amb una trucada, em diu que són del Servei de Seguretat del banc, perquè aquella hora l'agència està tancada, i que estan intentant fer-me una transferència des de Marsella. Diu, vostè està a Marsella? Dic, jo, pobra de mi, si estic en un hospital.
0: Imagina't.
2: I diu, sí, diu, dic, no, que això és una enganyifa. No, vull dir, jo no vaig voler dir res. I diu, clar, el telèfon, evidentment, el sabien. Em van dir el nom, el correu sencer, l'adreça, el correu electrònic, el número del carnet d'identitat i l'agència on tenia la compte. Clar, jo vaig caure de 4 potes i diu, si vostè... Jo no vaig dir res, perquè vaig dir que no, que era una enganyifa. I llavors em van dir que fes jo el que ells em deien, que llavors així no ho podrien fer. I jo, la imbècil, el vaig seguir i vaig fer jo la transferència de 5.000 euros.
0: Molt bé, estupendo.
2: I a més immediata.
0: Clar, clar. Sí, sí.
2: Total, que vaig anar a la policia... I la policia em van dir que els Mossos d'Esquadra van venir allà a l'hospital, perquè jo vaig trucar i vaig dir que no podia anar. Vaig fer la denúncia, la vaig enviar al banc, tot el follon, i trucat hasta el Banc d'Espanya. I no hi ha hagut manera de recuperar-ho. I no van estar contents que això va passar el dia 29 d'abril. I el dia 2 de maig, o sigui, havia passat el 30 d'abril i el 1 de maig que era festa.
0: Festa, clar.
2: I el dia 2 de maig em torna a trucar el mateix i em diu que era del... Bueno, li vaig dir...
0: De tot.
2: Menos bonito, de tot.
0: Clar, clar. Molt bé, ho comentem,
2: o sigui,
0: amb el Bruno Mariló.
2: I no he pogut recuperar-lo, saps? Uh-huh. Yeah. Ara està més així que ja no toco ni un lit. M'han enviat de la Seguretat Social perquè contesti una cosa, un lit. No contesto.
0: Ja no fies de res. Sí.
2: Vamos, no toco un lit ni que abans res, em tallo el dit.
0: Mariló, ara ho comentem. Gràcies, una abraçada.
2: Bona vale, adéu.
0: Clar, allò que dèiem, 29 d'abril, eh? O sigui, pam, pam, 1 de maig, festiu.
1: Sí, sí, sí, et busquen justament, et busquen aquestes dates i a més, el que te fan és això, te miren de tabalar-te, de que no ets tu, i acabes fent-ho tu. Llavors també hi ha un altre tema molt important, que és la gent estafada. Mira, és dur que et diré, però si no t'estafen més de 6.000 o 9.000 euros, estàs desprotegit totalment. Per què? Perquè si tu vols fotre una denúncia contra un banc, necessitaràs un informe pericial. Un informe pericial se te'n pot anar des de 800, 1.000, fins a 1.500 euros. Perfectament, vale? Això per un costat. Llavors has d'anar amb un advocat. Un advocat que et pot costar 3.000, 4.000, 5.000, sí, depèn. A més, després els procuradors. A més, la justícia, malauradament, en aquests casos, o et foten molts de calés, o si te'n foten pocs... Estàs despullat, estàs desprotegit.
0: Totalment, sí, sí.
1: I aquesta és la dura realitat que l'estàs veient. Doncs per això us dic, sisplau, preneu mesures. O sigui, vigileu quan poseu els usuaris i les contrasenyes. Les contrasenyes, sisplau, poseu contrasenyes segures. No me poseu l'1-2-3-4-5 o la matrícula del cotxe, o el nom del gos, o el nom del net, o les dates de naixement, perquè... I a més, també, quan la poseu, vigileu, perquè mai saps qui t'està mirant. Avui en dia, avui tu has vingut a la feina. Quantes càmeres t'han enregistrat? Clar, càmeres que t'estan veient com tu estàs posant el teu pin, el teu puc, el teu pin i pon, el que sigui, m'entens? Doncs vigilem una mica per la nostra privacitat, però els primers que hem de procurar som nosaltres.
0: Nosaltres
1: per què?
0: Mateixos, sí.
1: Perquè és que el que rebrà serem nosaltres. Mm-hmm. Doncs som els primers afectats. Doncs d'aquí això, aquesta, sisplau, conscienciació, que la gent es posi una mica les piles, perquè la tecnologia pot portar molts i molts a
0: punt. I ja m'ha quedat claríssim que amb la ciberseguretat la màxima és confiança zero. Jo crec que és el que hem d'extreure d'aquesta primera lliçó, diem-li així, del Bruno Pérez Juncà, i et prometo que un altre dia continuarem, perquè tinc tantes coses a preguntar que no tinc més temps. Bruno, un plaer, moltíssimes gràcies.
1: Al contrari, gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau, bona nit.
1: Adéu.

0: Les dones i els dies.
1: Amb Montse Virgili.
2: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
0: Per orelles fines i cors oberts.
2: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
0: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
2: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
1: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Però què pensava que era la intel·ligència?
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
1: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
4: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
1: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat.
6: 8 minuts i arribarem a la 1 de la matinada. Tenim tantes coses per fer i tan poc temps que va. Vaig amb tots els missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148, perquè fins i tot n'hi ha alguns que són d'ahir que no ens ha donat temps de poder escoltar. Per tant, alguns fan referència a coses que han passat aquesta setmana. Per exemple, una queixa del Jordi des de Barcelona.
7: El motiu d'aquest WhatsApp és que vull queixar-me. Sí, vull queixar-me. I vull queixar-me, sobretot, de la transmissió que se n'ha fet avui de la benedicció de la Torre de Jesús pel que fa a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. I em vull queixar per una raó molt senzilla, perquè és que la tertúlia ha estat quilomètrica, però fins al punt que no s'ha escoltat en cap moment la homilia del Papa. Aleshores, a veure, penso que si s'està transmetent la benedicció de la Torre de Jesús, a veure, siguem o no siguem creients o cristians, a veure, crec que ens mereixem escoltar el que està dient aquest senyor. M'explico? És un cap d'estat i mereix ser escoltat. O sigui, a mi, el que una col·laboradora del programa regali dues entrades per la missa de la benedicció a una altra persona, a mi no m'interessa. A mi el que m'interessa és el que està passant en aquesta missa de la benedicció de la Torre de Jesús. I, sincerament, els comentaris se l'han menjat. I faig aquesta queixa perquè no és el primer cop que passa. Estem assistint a molts actes institucionals en els que els contertulians es passen tres quartes parts del programa parlant i, sincerament, els oients no escoltem el que realment està passant. I això és una falta de respecte. No només pels oients, sinó inclús per l'acte que s'està transmetent.
6: Doncs és la queixa que queda ja explicada, que fa el Jordi des de Barcelona. A l'altra banda tenim un missatge de la Montse des del Poblenou i crec que va sobre el programa que també van fer a Montserrat.
8: És tan maco el que esteu fent aquest vespre, allà estirada al llit, m'he aixecat un momentet perquè amb els ulls clucs i anar-vos escoltant a vosaltres, tenir de fons el que teniu, aquesta muntanya, les paraules que ens ha adreçat a tots, l'organitzador per part dels monjos, tot preciós. Bueno, Montserrat és tan maco en cada moment que sempre hi ha un record. Jo també recordo qui vaig portar a presentar el meu fill. Són coses antigues, sí, antigues, però que és maco poder-ho haver fet. I res més, que moltíssimes, moltíssimes gràcies d'aquest programa que ens esteu fent i una abraçada per tots i això, molts siguis a la Mare de Déu que ens il·lumini i ens ajudi tots plegats a seguir un camí ben recte.
6: Ai, Montse, que bonic això que dius. Els vam posar, eh? Els Siris els vam posar, t'asseguro que els vam posar. Tant l'Aina com jo vam posar Siris. Cada cosa al seu lloc. Una altra felicitació que rebem de la Maria Auxiliadora. Moltes felicitats, Marta, pel programa de Montserrat. No cal, no cal, que em fa la, que em diu coses boniques, però moltes gràcies, ja està, tens, tot ho feu molt bé, doncs moltes gràcies, ja no cal, no tenim més temps per tantes floretes. Després, hi ha una pregunta molt específica que ens fa el Sergi des de Manresa.
9: Què passa quan un mercat municipal es queda sense presidenta i sense junta dels botiguers?
6: Què passa quan un mercat municipal es queda sense presidenta i sense, doncs, a veure si algú que estigui treballant en un mercat municipal li sap contestar. Després tenim una resposta, perquè també es va fer aquesta pregunta fa uns dies. En Cesc ens diu, en resposta als senyals horaris de la ràdio, diu, serveixen per anunciar el canvi d'hora exacta mitjançant un compte enrere sonor. Encara que comúment se'n perceben 5, en realitat són 6 pips en total, coneguts tècnicament com The Pips o Greenwich Time Signal. El sistema està dissenyat de manera mil·limètrica perquè sàpigues el segon exacte del canvi d'hora. Els 5 primers pips són curts, duren 0,1 segons i sonen els segons 55, 56, 57, 58 i 50 de l'hora que s'acaba i 59. Funcionen com un avís per preparar l'oient. Diu, el sisè pip és més llarg, dura 0,5 segons. L'inici d'aquest últim pip marca el segon zero de la nova hora en punt, quan comença a sonar exactament l'hora. Aquest sistema va néixer el 5 de febrer del 1924, ens diu en Cesco, fruit d'una col·laboració entre la cadena britànica BBC i el Reial Observatori de Greenwich. En aquella època, la població i els vaixells necessitaven una referència horària totalment fiable i precisa per sincronitzar els seus rellotges i la ràdio era l'únic mitjà capaç d'arribar a tothom de manera instantània. A causa de la seva enorme utilitat, les emissores de tot el planeta van adoptar aquest mateix codi sonor. Per tant, gràcies, Cesco, per una resposta tan ben argumentada. Una altra pregunta d'un altre caràcter totalment diferent. L'Aleix, des d'Esparreguera, dues preguntes ens fa. Per què les caixes de les pizzas són quadrades si les pizzas són rodones? I també vol saber qui és l'inventor del porró. I després, a veure si entre tots plegats podem ajudar un altre oient que ens ha deixat un missatge de WhatsApp i crec que li corre una mica de pressa, si algú la pot ajudar. És la Laura, diu, us escric, a veure si em podeu ajudar. La meva filla i la seva amiga se'n van d'Erasmus a Turku, Finlàndia. Aquesta setmana, la residència d'estudiants li ha dit que no té habitació. Diu, aquesta tenia un preu assequible. Ara ens trobem que, sense conèixer res, hem de llogar algun lloc on viure que estigui bé de preu per a estudiants. Algú em pot ajudar, ja que nosaltres no coneixem res de Finlàndia? Moltes gràcies, ens diu la Laura. A veure, aquests oients que tenim repartits també pel nord d'Europa, a veure si algú li pot recomanar o algun lloc perquè la seva filla i l'amiga puguin passar aquest temps que estan fent l'Erasmus a Turku, Finlàndia, i que de cop i volta, Déu-n'hi-do també aquesta residència, les ha deixat sense res, doncs molt poc abans de marxar. I després un altre missatge del Nini que diu, em sembla que el documental que va recomanar la Maria Rosa de les Corts és el mateix que van fer aquesta setmana el Sense Ficció de TV3 i que es pot recuperar a 3CAT. Diu, moltes gràcies i felicitats pel programa. I com que no tinc més temps, ens esperem que arribi la una de la matinada, escoltem les notícies d'aquesta hora, ens posem al dia, i a la segona hora d'aquesta última hora del dia i de la setmana de la nit dels ignorants intentarem fer tot el que ens queda, comptant amb la vostra col·laboració, com sempre. Per tant, les notícies i continuem. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El centenar de joies trobades en una caixa forta del despatx de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero tindrien un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que n'ha fet la joieria en Sorena, en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol i a petició del jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. El valor de la taxació difereix molt del que va donar el portaveu autoritzat a Zapatero, Luis Arroyo, que va assegurar que valdrien entre 30.000 i 50.000 euros. Les joies es van localitzar durant l'escorcoll que la UDEF va fer al despatx de l'expresident espanyol el passat 19 de maig. La secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de Zapatero, Sonsoles Espinosa, i a regals de viatges. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El PSOE cau gairebé 5 punts en estimació de vot, segons l'últim baròmetre del CIS, coincidint amb les causes judicials contra Zapatero i Leire Díaz. El centre demoscòpic continua pronosticant una victòria de Pedro Sánchez, però amb el percentatge de suport més baix des de fa un any. El PP, com a segona força, es quedaria només 4 punts dels socialistes.
1: Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
2: El govern proposa incrementar a fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i a fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura que haurà de trobar el consens polític al Congrés pretén frenar l'increment de la delinqüència associada a la droga.
1: Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per a la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys. Les denúncies per maltractaments de persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys.
2: L'any passat els Mossos van rebre pràcticament 5 denúncies al dia. Segons l'entitat Alzheimer Catalunya, el maltractament s'accentua quan són persones amb algun tipus de demència. El perfil de víctima és sobretot d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadón és psicòloga forense de l'entitat Alzheimer Catalunya.
3: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
2: Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin.
1: Esports. Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. A les 4 de la matinada del mateix grup hi ha un Corea del Sud, República Txeca, que també es juga en terres mexicanes.
2: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup i encara en futbol, però al marge del Mundial, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 a l'eliminatòria de semifinals contra el Tenerife. Al segon partit, el resultat és a favor del Barça, 97-89. Aquest divendres a les 8, la penya fa el segon intent al camp de la pista del València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
2: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà el Pro Recco italià.
1: I al circuit de Catalunya aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3.
0: Fins aquí les notícies. Steven Spielberg torna als cinemes, ara amb un tema clàssic de la seva filmografia, La vida extraterrestre.
4: Aquest divendres s'estrena El dia de la revelació, la nova pel·lícula d'un dels directors més importants de Hollywood, que explora un tema que l'ha obsessionat durant tota la seva carrera. I si no estiguéssim sols? A la finestra indiscreta us explicarem si la nova pel·lícula de Steven Spielberg està a l'altura dels seus millors treballs o si és una pel·lícula menor. I repassarem les pel·lícules imprescindibles de la seva filmografia amb un rànquing que serà dels més complicats que hem fet mai.
0: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit, a Catalunya Ràdio.

0: Una de la matinada i 6 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474 i els whatsapps que encara tenim del 667-220-148. La Montse ens diu: vaig escoltar una senyora al vostre programa que deia que no havia vist cap senyera en l'acte del Sant Pare a la Basílica de la Catedral. Doncs bé, la seguretat de la Sagrada Família va encerclar i expulsar a 600 cantaires en descobrir estelades a les partitures. El dispositiu de seguretat a l'interior de la Basílica era competència de la Policia Nacional Espanyola i de la Seguretat de la Sagrada Família, i després volien cantar els segadors. Precisament la Dolors diu sobre la visita del Papa: jo només volia dir que totes les persones que li exigien que parlés català, per què no li exigeixen el mateix a l'entrenador del Barça? I aquesta polèmica que ens deia ara la Montse dels cantaires, n'ha fet aquest àudio, que és llarg, però crec que val la pena escoltar-lo, de l'Àngels, des de Sant Cugat del Vallès.
1: Respecte a la polèmica que va sorgir ahir a la Basílica de la Sagrada Família, a la benedicció de la Torre de Jesús, inauguració, que és un acte litúrgic que segueix un protocol molt ben establert, que hi ha moltes persones que estan a darrere de com s'ha de fer tot això, qui ha de cantar, què s'ha de cantar, quan s'ha de cantar. No entenc que alguns cantaires s'arrisquessin a trencar tot això, tota aquesta feina, per ensenyar unes estelades i per cantar un himne, que és un himne nacional, que dintre de lo que és una església no està permès cantar himnes de cap partit, de cap equip ni de cap país, perquè hem d'entendre on estem i què estem fent. Per molt que alguns puguem ser ateus, agnòstics, creients o no creients, estem en un acte litúrgic. I en un acte litúrgic és un acte transversal, és un acte per tots els cristians, per tots els creients de Barcelona i del món. Allà hi ha gent de totes les nacionalitats i no s'està reivindicant, ni és maco dir, com que la Sagrada Família la va fer Antoni Gaudí i Antoni Gaudí era català, doncs és nostra. Doncs no, la Sagrada Família, com tots els monuments i com totes les esglésies, doncs és de la humanitat i s'ha de preservar per com el que és. I aleshores aquí no és moment de treure la senyera, ni l'estelada, ni res. I aquí és moment de unes persones es dediquen a fer una feina, diuen el que s'ha de cantar, diuen com has d'anar vestit, igual que no se'ls hi va ocórrer perquè no els haguessin deixat entrar, si un hagués anat de verd, l'altre de vermell i l'altre de groc. Evidentment que no. Allà hi ha un protocol i si tu vols, t'agrada, estàs d'acord, vols participar, pots participar. Si no vols participar, no passa res, perquè mai s'obliga en aquests actes a participar. Jo vaig cantar durant molts anys a l'Orfeo Gracienc. Vam fer un repertori de cançó catalana en el que portàvem els segadors. Es va demanar permís a Montserrat per cantar-nos i es va denegar. Perquè, i penso que tots sabem de la catalanitat de Montserrat, i van dir que no. Que himnes nacionals o coses que poguessin tenir una pinzellada política no es podien fer en un temple. I que era, nosaltres estàvem fent un concert, no estàvem fent una litúrgia. Però és igual. I dir, és el temple i les persones que ho organitzen i la comunitat eclesiàstica la que té l'última paraula del que es fa i del que no es fa i del que es pot fer i del que no es pot fer.
0: I per tancar ja el tema de la visita del Papa i tot el que suposa, perquè tenim ja oients esperant per altres temes, però acabo amb el tema Papa, amb aquest missatge de la Fina des de Nou Barris.
2: Me gustaría opinar con respecto a la visita de León, Papa León, aquí en Barcelona. Desde luego me ha gustado más que el resultado que ha habido en Madrid. Es otra, ¿cómo diría yo? Mire, no sé si más o menos, a mí no me importa el número de asistentes, pero sí la religiosidad en el aspecto profundo que se constataba perfectamente aquí. La parte crística es la que a mí me importa. La parte crística como la que demostró en su discurso y en todo momento el cardenal Omella. Estuvo magnífico. También estuvo muy bien el Santo Padre con la invitación y la llamada a la unidad. El único resbalón sería, bueno, sí, la señora Miriam, porque ella invitó al Santo Padre a que hablase en catalán porque estaba en Barcelona y aquí el idioma oficial y autonómico es el catalán, muy bien, como en otro sitio pues es el español y en otro pues otras variantes, el bable, asturiano, etcétera, etcétera. Pero si ella, aquí lo que tuvo es un pequeño resbalón, una incoherencia diría yo, que para mí que no se dio cuenta, porque claro, si tú dices que en Barcelona hable catalán, porque está allí, si tú estás en Madrid, pues debes de hablar español porque estás en Madrid. Claro, no puedes caer en esta incoherencia, pero eso ha sido un resbalón más que, opino yo, más que una voluntad de actuación por parte de ella, ¿eh? Aquí parece ser que sí, un resbalón, ¿eh? Una distracción.
0: Doncs vinga, amb això tanquem el tema papa, una de la matinada i 13 minuts, i ara saludem a la Marina, li demano disculpes que l'hem fet esperar. Marina de Barcelona, bona nit.
3: No,
0: és que així tancàvem un aspecte i n'obríem un altre, que tu vols parlar d'un altre tema.
3: No, podria parlar i que està clar, doncs, bueno, les opinions, però bueno, també va ser el que hi ha.
0: Digues, Marina.
3: Una seguir uns patrons perquè no hi ha més remei, vull dir, per no embolicar.
0: No, tranquil·la.
3: Doncs bé, jo mireu, jo la discapacitat, el maltractament. És un tema molt important que a vegades hem deixat passar, perquè no hem vist que era pròpiament un maltractament. Sort que ara hi ha doncs, persones que ho fan veure o que ho veiem. O sigui, ara també fa el pas que aquí dintre ho veu, que l'estan maltractant. I jo penso, heu vist també maltractament cap a la discapacitat. Bé, una persona maltractadora, la teoria també, i la pràctica, perquè es veu que creuen que és més dèbil la persona,
0: sí.
3: Perquè també tenen aquestes afectacions, menys discapacitat, per dir el cop, és diferent, gent gran, dones, etcètera, etcètera. I allí se ceben, com diuen els castellans.
0: Sí, és així.
3: Però penso, a vegades no ens adonem, que ens es maltracten. Hi ha persones meravelloses a tots els oficis, eh? Hi ha, a vegades, abusos de poder. Hem vist que una vegada un abús de poder en quant a la discapacitat o en quant a la... que no hem dit, hi haurem d'anar als Mossos, a les associacions, que està ple, i pregunto, es fan conferències a favor de que parem tot això i sapiguem que una persona maltracta una persona gran, discapacitada, que està treballant en un lloc o que està fent de voluntari, que també podria estar més. No pel dret que no sigui discapacitat, discapacitat per dir alguna cosa, capacitat diferent, tot el que tu vulguis, escolta, amb coixa o el que sigui.
0: Sí.
3: Jo no tinc per què ser menys que tu.
0: Evident.
3: Perquè no tens, i tu, al millor tens, és una falta de la persona mateixa, però he vist, una vegada vaig mirar a parar, tu calla, a veure si ets... No és com li va fer, fa que hi ha callat una persona amb discapacitat d'un tema, no vull dir que... Bueno, ja ho diria el puesto que sigui.
0: Sí.
3: I diu, tu a veure si decideixes que ets prou adulta, dic, això no és una forma de tractar, eh? Dic, mira, l'única cosa és que no ho diguis davant de la gent, per almenys ho respectis. A més, vas molt bé, però això no ho dic.
0: Déu-n'hi-do.
3: Però unes formes de tractar... No sé si és la persona ja és així, que falta d'ella mateixa. Que canvi, les altres persones, que per ella són tan perfectes, no es tractava la mar de bé. Llavors ella sap el que fa.
0: Sí. Està bé que ho poso sobre la taula, Marina.
3: Les persones que tenen que tractar les persones en general, amb tot l'enfermament, tot el que hi ha meravellós, cuidado, tothom som igual. Home, això tampoc, eh? Però hem de saber que no podem estar a la cura de les persones. Hem de dir que no. Tu tens una discapacitat, o tu ets gran, coix o el que tu vulguis. No tens per què deixar-te amb Nicola pels teus fills.
0: Evident que no.
3: Perquè no tens la pensió, que són els idiones que ells compren de tot i tu tens que pagar alguna cosa.
0: Sí, sí.
3: A veure, si tens un problema tu, vés al metge també. I a més no som conscients que hem d'anar al metge, al psicòleg. Som conscients de vegades, no?
0: Molt bé, Marina, gràcies per obrir aquest nou tema, que els oients hi podran dir la seva.
3: Ja està.
0: Gràcies, Marina, una abraçada. Adéu-siau, bona nit. Va, que ara passen ja 2 minuts d'un quart de dues de la matinada i ens esperava l'oient, però també fa estona que s'espera la Sílvia, que té les sèries que ens recomana per aquest cap de setmana.
4: Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Sí, és divendres, a la nit dels ignorants, sempre aproximadament a aquesta hora, us proposem un parell de sèries de cara al cap de setmana. Sílvia Comet, bona nit.
5: Què tal, Marta? Bona nit.
0: A veure, amb què ens sorprens avui?
5: Doncs després d'unes quantes setmanes una miqueta fosques, amb assassinats a Escandinàvia i true crime, jo crec que ja toca riure una mica, eh? Ens n'anem a l'altre costat amb un parell de comèdies que valen molt la pena i que estan relacionades amb el món de l'espectacle i la interpretació. La primera és Hacks, que fa pocs dies que ha tancat la 5ª temporada i l'última. Acomiadem Hacks amb tots els honors.
6: 2500 shows. What do you have to say?
7: Well, I'll tell you what I have to say. Eat your heart out, Celine! Tonics? Did you know about this?
8: Marty wants to cut my dates.
9: He said he needs to appeal to a younger crowd. You need to do something about this, Jimmy.
10: Damien! Need you to go to the computer store!
5: Recordem una mica com arrenca aquesta sèrie. Una excèntrica septuagenària estrella de la comèdia, que es diu Deborah Vance, està en hores baixes i el seu representant i la resta del seu entorn creuen que li aniria molt bé escriure nous acudits i abordar una nova manera de fer espectacles còmics, perquè ara mateix només fa gràcia, i tampoc és que faci molta gràcia, als jubilats que van de vacances a Las Vegas. I el que fan és recórrer a una jove guionista de comèdia, l'Eva, d'uns 20 anys llargs. L'han acomiadat, aquesta noia, i també està cancel·lada perquè s'ha passat de la ratlla amb una broma fora de lloc en una sèrie. Són dues dones de generacions molt allunyades, no els fan gràcia les mateixes coses i molt menys els mateixos acudits, però s'hauran d'acostumar a combinar bromes adaptades als nous temps sense que la veterana perdi la seva essència, cosa que no és gens fàcil. Però l'experiència és un grau. No tota la comèdia a l'antiga és menyspreable i la Deborah continua sent molt creativa i té molt bones idees, idees que a l'Eva ni se li passarien pel cap. La relació professional, a poc, es va convertint en personal pel bo i pel dolent, perquè acaba sent una relació d'amor-odi. Aquesta rivalitat és l'espurna que encén diàlegs superenginyosos i sarcàstics, no només entre elles, sinó també relacionats amb el món de l'espectacle i la comèdia stand-up. Però també té moments força tendres, com ara quan la jove descobreix que, tot i que el sentit de l'humor descatalogat de la Débora no li fa cap gràcia, ella va ser pionera a l'hora d'obrir camí per a les dones còmiques. S'ho diuen tant com s'estimen i tan aviat en un capítol podem veure una relació d'amistat fantàstica, molt bonica, i al següent episodi, com una de les dues, persegueix fer-li la punyeta a l'altra constantment. A nivell professional, però, han de ser aliades per força. Seria molt difícil tirar endavant desafiaments com crear el primer Late Night conduït per una dona, i a l'última temporada hi veiem la crisi de la Débora per deixar ben amunt el que ja té assumit que és el final de la seva carrera. Per a l'Eiva, tot plegat, en canvi, pot suposar la seva arrencada professional definitiva. El tancament de la sèrie és rodó.
0: Aquesta és una sèrie que ha tingut molt èxit, oi?
5: Sí, és una sèrie molt celebrada i amb raó, perquè és una comèdia que realment funciona com un rellotge a tots els nivells. I el reconeixement és un Emmy com a millor sèrie de comèdia. L'elecció de les protagonistes, a més, és tot un encert. Jane Smart i Hannah Einbinder. Ella, la jove, és filla de guionistes de comèdia, va ser la còmica més jove a participar en el Late de Stephen Colbert, Totes dues també s'han endut l'estatueta més preuada de la televisió pel seu treball a Hacks com a actrius. Reflecteixen a la perfecció el xoc generacional entre una diva i una millennial que necessita feina però que creu que està per sobre de la veterana. Tenen una química extraordinària. No diré que la trobarem a faltar perquè 5 temporades han donat per a molt i ha sabut tancar perfectament el cercle. Està ben construïda, els conflictes estan ben explicats, els conflictes es resolen bé i amb 5 temporades n'hi ha més que suficient. El dolent hauria estat que l'allarguessin com un xiclet. La sèrie sencera la teniu a HBO Max. Capítolets curts que passen volant.
8: Molt bé, doncs ho tinc en compte, això dels capítols curts. A mi m'encanta, ja ho saps. Escolta'm, quina és la segona comèdia que ens recomanes avui?
5: Una altra història que equilibra molt bé l'humor i el drama. És Margo tiene problemes de dinero.
11: Margo, why are you here? You can go anywhere.
12: Like Harvard?
11: Yes, like Harvard.
12: Oh. To all the silly boys. How's school?
13: Oh my God. You were gonna be somebody.
14: Who was I gonna be?
13: Whatever you wanted.
15: If you chose to keep me,
16: I ruined your life.
5: La sèrie segueix la Margo, una jove molt creativa, té una relació complicada amb els seus pares. La seva mare la va tenir de molt jove, després de tenir una relació amb un home casat, i el pare sempre ha estat absent de la vida de la Margo, tot i que ella al seu pare li té molta estima. La noia comença els estudis universitaris amb molt bones perspectives, però s'embolica amb un dels seus professors que està casat i queda embarassada. Quan decideix tenir la criatura, la relació amb la seva mare es complica i entra en escena, a més, el pare de la Margo, que acaba de sortir d'una clínica de desintoxicació i que, quan s'assabenta que té un net, decideix refer els ponts amb la seva filla i es converteix en un pare i avi modèlic, cosa que a la mare li molesta una miqueteta. Aquesta és la part més familiar de la història, però una de les trames principals és la laboral. La Margo busca com guanyar-se la vida, ja ho diu el títol, tiene problemes de dinero, per poder tirar endavant amb un nadó i trobar feina, la veritat és que no li resulta fàcil. Finalment, una mica per casualitat, entra en el món d'OnlyFans, que és aquesta plataforma que s'associa sobretot amb contingut eròtic o sexual. La mare entra en pànic, però la Margo, que és una noia molt brillant, ja us ho hem dit, converteix aquesta activitat en una mena d'espectacle personal. Aprofita consells del seu pare, que és un exlluitador professional, i crea personatges i narratives per atraure subscriptors en lloc de només publicar contingut sexual. Doncs ja ho veieu, una trama superoriginal que serveix per combinar el drama familiar i també la crítica social, perquè posa de manifest la precarietat econòmica de les mares solteres, els judicis socials cap al treball sexual, també en el camp digital, o la fama a internet i les seves conseqüències.
8: I qui hi ha davant i darrere de les càmeres?
5: Amb el repartiment que haureu de cul. En la pell de la Margo s'hi posa una actriu jove enorme, com és Elle Fanning, a qui darrerament hem vist a l'aclamada pel·lícula Valor Sentimental, però també com a protagonista d'una altra sèrie de comèdia molt recent recomanable, com és The Great. A la mare de la Margo la interpreta la sempre magnífica Michelle Pfeiffer, que aquí també fa un molt bon paper com a representant d'una generació amb una mirada bastant més rígida, intentant evitar que la seva filla cometi alguns errors que ella mateixa va cometre quan era jove. I la interpretació del pare l'assumeix Nick Offerman, un actor conegut sobretot per la sèrie Parks and Recreation, que aquí fa un paper molt humà i molt sensible també. Darrere les càmeres, el nom clau és el de David E. Kelley, que és el creador i responsable de la producció. És l'ànima de sèries tan reconegudes com Ally McBeal o Big Little Lies, tot i que també cal dir que ha tingut alguns fracassos televisius recents. Però aquí torna a crear una història molt original. La barreja entre drama familiar, crítica social i comèdia funciona superbé. No és una sèrie d'aquelles que agradi a tothom, però si busqueu una comèdia amb tocs dramàtics una mica diferent i amb interpretacions prodigioses, correu a veure Margo tiene problemes de dinero. Aconsegueix convertir una premissa potencialment escandalosa, com és la d'OnlyFans, en una història humana i divertida. La teniu a Apple TV.
0: Doncs avui, Hawks i Margo tiene problemes de dinero. La setmana que ve més propostes. Gràcies, Sílvia, bona nit.
5: Fins la setmana que ve.
4: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
14: I després, quan guanyes, què més hi ha?
17: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
4: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
17: I el moment de retirar-se va ser complicat?
4: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
18: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
19: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
4: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
17: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
4: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
20: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: Ets una genocida del temps.
21: La millor hora del dia.
0: Dos minuts i arribarem a 2:15 de la matinada al 932017474 i tenim ara en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
22: Hola, Marta. Mira, aprovar molt bé els consells cibernètics de l'Albert, que es deia, crec, sí?
0: Del Bruno.
22: Bruno, sí. Jo també tenia preguntes, però no he agafat línia, ja tinc les preguntes escaient.
0: Tranquil, perquè el tornarem a convidar, perquè aquest home és un crac.
22: Sí, jo tenia preguntes sobre els cookies, sobre els antivirus i coses que em preocupen.
0: Les farem la temporada que ve, segur.
22: Jo la conclusió que tenia és que internet és infernal i que pot dur a dades només amb un sospir, amb un xasquiu, no sé si diu xasquiu de dins, però m'estan fent una cosa això. I comentar la introducció que ha estat el Maldà i t'ha fet sortir l'escenari, jo pregunto, i aquí ho deixaria, si t'has posat vermella.
0: Crec que no, perquè m'ha afectat l'atac de riure que no m'he pogut posar vermella. Estava rient.
22: Jo de petit era molt vergonyós, no tan menys cara, i m'hi posava molt de vermell. Ja, doncs m'agradava gens, però no de vermell.
0: Cos que passen.
22: Mira, Marta, les preguntes que tinc per avui, abans de deixar-vos bon cada setmana, són si són molt perjudicials per la salut les begudes amb cola, de cola, de les moltes que hi ha.
0: Molt bé.
22: Ah, i afegiria també les energètiques. Aquestes penso que encara són pitjors.
0: Uh-huh.
22: Després, la següent és que encara sembla la primera. Pregunto que quina és la primera flor que surt quan a la primavera, que a vegades s'avança pel canvi climàtic, però aquí... Me sembla que els ametllers són les primeres, però pregunto concreta de biologia.
0: Molt bé.
22: I la segona, per acabar, ara que he estat a la Montserrat, que jo no ho vaig escoltar i jo també dormo, per sort.
0: Molt bé.
22: Que si la talla de la Moreneta, qui i on es va trobar per portar la basílica i que fa que Catalunya l'estimi tant i aquest himne sigui tan... Himne, tenies un himne, eh? Penso que el Virolà tenies un himne que quina força es va cantar a Montserrat i que... Totes les sento, m'emociono.
0: Molt bé, sí.
22: Perquè m'agrada molt la capsa, jo l'anava seguint amb la lletra que posaven dels subtítols.
0: Ah, sí.
22: Com a cantar.
0: Per cantar, molt bé.
22: Bon cap de setmana,
0: Marta. Bon cap de setmana, que descansis. Adéu-siau, bona nit. Va, que obrim el capítol de preguntes contestades a aquesta hora. Vinga. Parlem de diners, perquè fa unes nits la Menxo, des de Marçà, ens va fer aquesta pregunta. Si es demostra que un fill ha matat el seu pare i aquest li havia deixat l'herència, el fill serà l'hereu igualment? I hem traslladat la pregunta a l'ICAP, al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Qui respon és Ramon Àngel Casanova, advocat i diputat de la Junta de Govern de l'ICAP.
1: Si hi ha una sentència ferma per la qual a un fill queda clar, queda demostrat, una sentència ferma és aquella que no cap un recurs posterior, queda clar que un fill ha matat el seu pare, en recau el que es diu indignitat successòria, és a dir, no té dret a res, ni la part que s'ha deixat en el testament, ni la legítima, ni res. Això sí, els seus descendents, si el testament ho diu així, sí que tindrien dret a heredar. És a dir, qui ha matat el pare i es demostra en sentència ferma que no cap, cap recurs posterior que ha matat el pare, no té dret a heredar res, ni la legítima. Però sí, el que sí que tindria dret els seus descendents, si així s'estableix en el testament.
0: Doncs queda clar, resposta feta, Menxo des de Marçà, i moltes gràcies a Ramon Àngel Casanova, advocat i diputat de la Junta de Govern de l'ICAP. Hi havia una vegada dos germans que de petits no tenien tele a casa. Es veu que els pares no la van posar a la llista de noces i quan ells es van anar fent grans, jugaven a futbol al passadís, amb els Playmobils, es disfressaven, cantaven i gravaven contes en radiocassets. Aquí, segons l'edat que tingueu, potser no sabreu a què em refereixo. Aquests dos germans són en Llorenç i en Robert González i ara podríem dir que tornen a jugar junts, però davant dels espectadors que van al Maldà, al Teatre Maldà de Barcelona. El meu germà es pot veure fins al 12 de juliol i és un muntatge que ha escrit per encàrrec del Maldà, l'escriptor i dramaturg Marc Artigau, que també s'ha encarregat de dirigir-los. Aquest vespre he anat a veure el meu germà, m'he trobat alguns oients que han estat testimoni de com de bé m'han enredat els germans González. Llorenç i Robert, bona nit.
2: Bona nit.
3: Bona nit.
0: No sé si dir que sóc jo o que sóc l'Encarna, perquè m'heu enganyat vilment i he estat víctima d'un dels moments en què feu participar el públic en aquest muntatge, que no desvetllarem, perquè no, millor que no, però diguéssim que he fet una mica el ridícul, vaja.
2: No.
23: Víctima o premiada, potser.
2: Sí, jo no diria el ridícul, no. És més, has donat molt joc, que sí. Això sempre s'agraeix.
23: Sí.
0: Està clar que ens ha agradat molt aquest muntatge. A qui se li ha acut la idea d'entrada, de trucar, no sé si aquest dramaturg petitet, de poca cosa, que és el Marc Artigau, i dir-li que voleu fer un espectacle? Qui és primer, l'ou o la gallina?
23: Aquest espectacle neix d'una idea del Maldà, un encàrrec del Maldà, però sí que és veritat que amb el Marc, tant el Llorenç com jo havíem treballat abans, amb diferents coses, i ja teníem ganes de treballar. El Llorenç i jo també des de fa molt temps teníem una llista de coses que ens agradaria fer si algun dia fèiem alguna cosa junts, i amb l'Adrià, el director artístic del Maldà, ho havíem parlat, però sí que es va quedar allà. I fa...
2: L'any passat
23: ens va trucar l'Adrià i ens va dir, mira, hem pensat això, producció del Maldà, amb el Marc Artigau, parlar sobre els germans, i clar, tots tres vam dir, sí, endavant.
2: Han coincidit les agendes, que això també és important.
23: Hem fet coincidir les agendes, perquè això també és voluntat.
0: Perquè havíeu treballat altres vegades conjuntament en un mateix espectacle?
2: Sí, havíem treballat en altres espectacles, fins i tot en algun espectacle ens havíem substituït.
23: En bastants, sí.
2: I el que passa és que expressament per un espectacle fet per nosaltres, no, és la primera vegada.
23: Mm-hmm. Havíem fet el comedy, que sí que érem quatre, però érem... Sí, o sigui, clar, en Pirates portem 25 anys, quasi, ja. Sí.
0: Éreu dels germans, que realment... Qui és el gran, per cert? Qui dels dos és
23: jo.
0: El gran?
23: Jo, el Robert.
0: El Robert és el gran, molt bé. És que no ho tinc clar, eh? Mirant-vos, no sé qui dir dels dos qui és el gran.
2: Tu mira els cabells.
0: Però a vegades les canes enganyen.
2: Sí, és veritat.
23: En aquest cas
0: amb els homes més, eh?
2: Sí.
0: De petits vau dormir a la mateixa habitació? Teníeu lliteres o no?
23: No.
2: No, el que passa és que sí que quan anàvem de vacances a la Cerdanya, que és d'on és el meu pare, sí que dormíem en una llitera, sí, i era com molt representatiu, no?
23: De fet, jo recordo que ens agradava dormir un al cap i l'altre als peus de tant en tant, perquè no dormíem mai junts. Sí. Teníem la nostra habitació cadascú.
2: Sí.
23: I ens agradava.
0: Això de que a casa vostra, quan éreu petits, no hi havia tele, és un eslògan o és realitat?
2: És absoluta realitat.
23: Sí. Jo crec que els meus pares no van posar a la llista de noces I els meus pares són professors, els dos, i no vam tenir, i a mi no... Tampoc la vam trobar a faltar.
2: No, no, perquè no teníem, però la veiem molt, sí, a casa els amics, a casa els cosins, a casa la iaia, a tot arreu la veiem.
0: Hem passat d'una època en què hi havia una tele, després tres teles en una casa, i ara tenim 24/7 unes pantalletes tots, grans i petits, sí, en què podem veure el que vulguem en qualsevol moment. Us imagineu la vostra infantesa així?
23: No,
2: molt difícil. Jo ara que tinc un fill de 4 anys... ell ja sap com funciona una mica el telèfon mòbil, no? I sap passar, sap treure cartell, sap d'això, és impressionant, no m'ho imagino.
23: Però jo penso, nosaltres ho diem molt, nosaltres hem jugat i hem inventat molts jocs a casa, que ja és... No era estrany, perquè hi havia gent que tenia tele a casa i també s'inventava coses amb els seus germans. Ara, és que has de fer-ho voluntàriament, o sigui, ho han de fer els pares perquè els nens ho facin, si no, no surt.
0: M'avorreixo, no sé què fer, no?
23: Sí,
2: sí.
23: I és que avorrir-se és molt important.
2: Sí, sí, és veritat, això ha canviat bastant. Ara els pares i mares han d'estar al darrere com perquè juguin els nens. Abans, jo no recordo la meva mare, el meu
23: pare... Al contrari, si ens aixecàvem a les 6 del matí, sí, per escampar les joguines, perquè així no ens deien res. Perquè si veien que les estàvem escampant, doncs clar, és que fèiem menjador, passadís i habitació.

0: Hi ha coses d'instruments, hi ha música en directe, música que hem composat. Sí, és volgut, sí, fem-ho servir tot.
1: Era una mica l'oportunitat per desplegar doncs, totes aquestes coses que en aquests anys de trajectòria professional hem anat aprenent i replegant.
0: Ja, quasi, deu ser.
2: Aquest verb que també surt en el programa demà, els germans que sus dimen, aquest verb us l'heu inventat, no?
1: És sí. Cosa del Marc, això. Sí, això sí, és una paraula del Marc, sí.
0: Però és que és veritat, és que l'odi i l'amor de germans és molt concret, qui té germans ho sap. I és tot. És un odi amb molt d'amor.
2: A més, feu una, diguéssim, un llistat de tipus de germans, o no, perquè també hi ha el fill únic, sí. I hi ha algun moment bastant divertit de com es tracta o com s'ha d'educar el fill únic. Vull dir que està fet tot perquè tinguis germans o no, és igual. Tu, aquesta obra, t'entra igualment perquè a través del sentit de l'humor, a través de la música o a través de la tendresa, avui en la funció d'avui he vist dues noies plorant com a magdalenes.
0: Sí, sí, sí.
2: Així.
1: Sí, hi ha aquest pessic final que tampoc explicarem, però sí, una mica la idea del Marc era aquesta, quasi bé parlar més de família que no del fet de germans. De fet, de la nostra història com a germans no surt pràcticament res.
0: Hi ha cosetes, però...
1: I el Marc sempre defensa que aquest espectacle funciona, i de fet és així, encara que els actors no siguin germans. És veritat que li dona una particularitat el fet de que el Robert i jo siguem germans, però tu el podries veure i en realitat parla això que deies tu, no? De tenir germans, no tenir-ne, ser el del mig, el gran, el petit.
2: Però potser la mateixa intensitat no tindria si no fóssiu germans, potser, perquè fins i tot en les mirades jo m'he fixat en moments que he pensat aquesta complicitat sí que la pots tenir amb un company de feina de fa molts anys, però hi ha un què de més, no?
0: És el que ens passava també, bueno, sempre ho dèiem, nosaltres jugàvem molt de petits i ara estem ja a la quarantena i creant aquest espectacle hem recuperat aquells nens que jugaven a casa, que vulguis o no, per l'edat, per la distància, jo visc a Madrid, ell viu aquí, ell té un fill, doncs hi havia coses que clar, es perden, perquè si no les utilitzes, es perden. I de fet aquest espectacle ens ha servit per això, per tornar a jugar, per tornar a recuperar aquella energia, molts records, i clar, hi ha una complicitat que no es pot explicar.
2: El Marc, he vist que ha fet servir un terme que és feel good comedy, jo no ho havia sentit mai.
0: Sí.
2: Però que és aquest somriure constant que té l'espectador, no? De dir, ai, això em sona, ai, això sí, o si no, això m'agrada molt, o si no, això que tendre que és, no? Que sempre fas aquesta cara de, ai, que maco.
1: Sí, era absolutament l'objectiu del Marc, per això aquest format també de cabaret, que no hi ha una línia argumental de la història, sinó que són com números, no? Em sembla que comptem 18 números,
0: sí.
1: Serien com 18 números, i amb aquesta intenció, no? de que la gent al final de l'espectacle surti amb un somriure, surti amb ganes de trucar al seu germà, que alguna persona ja
0: ens ha passat,
1: dit,
0: sí,
1: no?
0: sí,
1: o la seva germana.
0: Inclús mares que han dit, hosti, jo els he de dir als meus fills que vinguin junts. A veure
2: si al final torna a ser amics, no? I no preguntar per què s'enfaden els germans.
0: Exacte.
2: Això és molt important. Escolta, és veritat que el Marc us va proposar una part de l'espectacle fent-vos un centenar de preguntes perquè vosaltres contestéssiu. Això no estem fent cap spoiler, això és veritat.
0: No, són reals.
1: Això és, sí.
0: De fet, i les respostes són reals, i si les volen saber, que vinguin.
1: Exacte.
2: I és veritat que cada funció són diferents, perquè aneu traient de... Fins aquí podem explicar.
0: Diguem que hi ha coses molt reals i hi ha coses no tan reals. No explicarem quines són.
1: Et farem un spoiler a tu, però que no el digui.
2: Farem un spoiler que és que agafen un paperet de terra... No hi ha res escrit, m'heu enganyat. No hi ha res escrit, és a dir, que també us ho heu après. Però, mira, almenys les preguntes les tenen apuntades.
0: Però és tot creïble.
1: No. De fet, els nostres problemes vam tenir per aprendre'ns les preguntes i les respostes.
2: Escolteu, els germans González, perquè sou germans González, sou part de la companyia que gestiona el Maldà, o sigui, sou història d'aquest centre.
1: I molt orgullosos.
2: I molt orgullosos, un teatre íntim en què, de fet, l'espectador i aquí més que mai gairebé formem part també dels espectacles, perquè evidentment estàs tan a prop, sembla que els tinguis al menjador de casa. Això, en aquest espectacle, encara deu ser més important, no?
1: Absolutament. Crec que és un espectacle fet directament cap al públic. Necessitem del públic. De fet, abans d'estrenar, tota la setmana abans d'estrenar, el Marc ens insistia, porteu públic a la sala d'assaig perquè si no

0: ens farem un susto quan vingui el públic.
1: I sort que ho vam fer.
0: Sí, tu l'has vist, és un espectacle que interpel·la el públic contínuament i el fa participar. Llavors...
2: La gent respon, perquè la gent reia molt. I quan ha hagut de participar... Ningú ha marxat per la porta.
0: No, és molt d'agrair que la gent... Bueno, entenc que també l'espectacle li dona com per sentir-se una mica a casa seva i no li pesi el fet de formar-ne part. No?
1: Tractem molt bé a la gent, ho he de dir. Que si no la gent agafa por.
2: Em dono fe que jo ho he fet el ridícul, però bé, però ha estat graciós. Escolteu, estareu al Maldà fins... quan?
1: Fins al 12 de juliol.
2: I després, perquè aquest espectacle...
1: Ha de viatjar.
2: A veure, ha de viatjar o ha de fer com altres espectacles del Maldà que es van reposant cada any, per entendre'ns.
1: La idea...
2: Dependrà de les agendes vostres.
1: Sí, evidentment. Bueno, però és això, que les agendes, de vegades, tant com es pot, es fan. Però la idea és això, que duri, tenir-lo com a espectacle al calaix i anar-lo traient sempre que es pugui.
0: Sí, està fet precisament en aquest format de cabaret i lleuger, perquè no hi ha gairebé escenografia, pretenent que volti molt.
2: Us hagués agradat tenir una germaneta o no?
0: Ens hagués encantat.
1: Sí, jo crec que ho vam demanar, crec, sí, que durant una època, segur.
0: Sí.
2: I no us van fer cas, els pares?
0: No. Bueno, és que a vegades, encara per molt que vulguis, no.
2: I tu tens un nen o una nena?
0: Jo tinc un nen.
2: I, doncs mira, encara hi ha una possibilitat, potser.
0: Va, a veure.
2: Sí, sí. Germans González, moltes gràcies, a disfrutar d'aquest El meu germà. I com avui, segur que estarà ple cada dia, i si no, mira, la gent ja ho sap, que ha de venir per riure, però també per entendir-se alhora.
1: Sí, moltes gràcies.

Ara són 3:45, en recta final del programa. Abans d'acabar, abans d'anar al conte, us deixo sobre la taula perquè hi aneu pensant i perquè, si voleu, ens deixeu un missatge de WhatsApp o a partir de diumenge a la nit ja ens podeu trucar per contestar. Preguntes que no tenen resposta, que encara ningú ha contestat aquí a la nit dels ignorants. Per exemple, Antoni vol saber quan van tancar la discoteca Lord Black de Montjuïc. Això fa molt temps i ningú ho ha respost. Los Valdes de Planoles, hi havia una cervesa que es deia Austral i volia saber si encara existeix. En Joan de Lleida, quantes persones hi ha enterrades al cementiri de Montjuïc i des de quan se'n porta el registre? L'Anna, des del Fort Pienc, qui decideix la grandària dels autobusos de Barcelona? Quan són dobles o quan no són dobles, dels recorreguts que fan, les línies que tenen. Vaja, la Pilar, des de Barcelona, on ens podem adreçar per demanar millores en l'enllumenat públic de la capital? I la Montserrat, des de Mataró, quants litres d'aigua hem de beure diàriament?

0: I avui tanquem la setmana dedicada al llibre que va guanyar el Premi Mercè Rodoreda 2017 de contes, El que pensen els altres, de Clara Caraltó. Però abans de sentir els dos últims relats, avui en farem dos perquè són més curts, li hem demanat a l'escriptora com ho fa ella per inspirar-se a l'hora d'escriure aquestes primeres històries.
1: Bona nit. Estic molt contenta que hagueu parlat del que pensen els altres a la nit dels ignorants. És un llibre que ja té uns anys i que ara que hi penso, doncs potser algun dels relats els escriuria diferent i el sento una mica lluny, d'alguna manera, però és veritat que m'agrada molt recordar quan l'escrivia, perquè jo no havia publicat res encara, de fet no pensava que arribés a passar mai això de publicar un llibre, i recordo que el vaig escriure sobretot al llarg de dos estius. Jo soc professora i aleshores als estius em puc dedicar més intensament a l'escriptura. Estava al Penedès en aquells estius, jo crec que aquest escenari s'escola una mica en els contes, no? I em recordo en moments escrivint molt eufòrica, pensant que sí, que valia la pena, no? I en canvi altres pensant que no em faria res, que perdia el temps, no? Això passa molt durant el procés creatiu. Però m'agrada pensar-hi perquè llavors encara havia de passar tot, no? Jo no ho sabia, jo no sabia que guanyaria el Premi Mercè Rodoreda, que després d'aquell llibre en vindrien d'altres. La idea de ser escriptora no gosava ni imaginar-la gaire. I recordo la sensació de proposar-me que cadascun dels contes que escrivia fos millor que l'anterior, que el que ja havia escrit, no? Que tingués alguna cosa més. Això que deia el Paul Auster, que sempre escrius en contra del que has escrit. I també tenia molt present la imatge de la fletxa, no? És una imatge bonica perquè és allò que un conte breu és com una fletxa. Has d'apuntar molt bé perquè només té una direcció, té un únic final possible i has de portar el lector sense vacil·lar. Res, moltes gràcies i una abraçada molt forta.
0: Doncs moltes gràcies a tu, Clara. Ha estat un plaer llegir els teus contes. I ara sí, avui acabem amb dos relats. El primer es titula Por. Quan em desperto és quan tinc més por. He de veure que el meu món segueix en l'ordre en què jo el recordo i llavors la por es va fent petita i a l'hora de dinar gairebé no la noto. No desapareix, però només quan recordo que és allà fa aquell mal i aquella tristesa. Quan obro els ulls, sovint ni els colors ni els records no són prou nítids. M'he de mirar a la finestra amb les branques que es belluguen una mica pel vent, sentir l'enrenou al passadís, olorar el llençol tan net i tan rugós. Després, la veu de la Magda, la veïna, l'olor de la llet i de les medicines. Necessito uns minuts perquè l'escenari es posi a lloc. I avança el matí i no hi ha res de nou. No he oblidat ni els noms ni les converses. Somric i parlo com si res. És llavors que sento que he guanyat una mica la por, que respiro tranquil·la i que l'aire del pati i aquest sol de març són encara una treva i semblen de felicitat. Al migdia ve la meva filla i parlem com sempre, encara que ara les converses han agafat un to transcendental que no havien tingut mai. Totes dues ens n'adonem i tinc la sensació que fingim una escena de teatre. Parlem dels estius al mar, quan ella era molt petita, del futur dels seus fills, de sentiments que no m'havia explicat mai. Els donem el pes de les últimes converses en què seguiré sent jo del tot. M'abraça i somriu massa i em mira i sé què pensa, que em vol retenir ara que encara sóc com sempre. La por ve quan penso que què oblidaré primer? Si els records que em marxaran abans seran aquells que són només meus, els més secrets? Com de poc vaig voler el seu pare i com vaig arribar a estimar altres cossos? Com vaig sentir llavors que la joventut em fugia menys? Com d'infeliç em va fer saber que seria mare i com hauria volgut poder decidir que aquella no era la vida que volia. Ni aquella feina, ni aquell pis fosc. Em fa por imaginar-me com desapareixeré. Si anirà de pressa, si tindré alguns moments de lucidesa i me n'adonaré tant que serà com si m'arrenquessin trossets de vida com trossets de pell. Em fa por imaginar-me amb la memòria buida, amb el sol de primavera que potser em farà somriure instintivament i farà que sembli que sóc feliç. A la nit és quan és més dolorosa aquesta por. Em fa imaginar-me i em fa tenir malsons que es repeteixen, arrencada de records i vida, tota buida per dins com una closca seca que ja no guarda res. És una por que em paralitza i em fa voler morir. Abans que em desperti i pateixi per si el món es posa a lloc, tal com jo el recordo. Abans que em desperti i hagi oblidat per sempre aquesta por.

I el segon conte porta per títol Àvia. Les de la seva àvia són les millors mans d'àvia que us pugueu imaginar. Són unes mans de dona de 94 anys que ha parit i pujat 4 filles i un fill i que ha treballat tota la vida. Ha collit raïms a ple sol, encorbant l'esquena i ha netejat quadres de vedells. Són mans de modista, també, que encara fan les vores perfectes, i mans de cuinera de cassola de terrissa i sofregits de tot el matí. Són mans que arrenquen les plantes d'un pati que fa olor de caldo a l'hivern i de llençols estesos a l'estiu. La neta s'ha passat moltes hores a casa l'àvia, i s'entenen d'una manera que li costa d'explicar, perquè la seva àvia no l'està atabalant tota l'estona amb històries d'abans, més aviat al contrari. Li agrada que la seva neta li expliqui les coses que fa i que li agraden, o el que menja a l'escola i el que li ensenyen a classe. Li explica mentre ella remena les mandonguilles amb molta cura i mentre cus a la fresca i fan les mans a poc i tota l'estona al mateix ritme. A la neta, el que més li fa gràcia de les mans de la seva àvia és que porta 2 anells al dit de casada. Li fa gràcia perquè a l'àvia també n'hi fa, i perquè el dia que es va posar el segon anell daurat i primet, a l'àvia li va semblar una cosa tan moderna. Li va explicar que era un anell de comunió d'una de les filles que havia trobat per casa fent neteja i que li agradava com quedaven els 2 anells al mateix dit. A la neta, però, el que li agrada imaginar-se és que aquell anell li va regalar l'Albert. La seva àvia es va casar gran i es va casar amb el Tomàs, el seu avi. A casa la seva àvia ho van voler així perquè la família del Tomàs tenia negoci propi. Ella pensa que, és clar que amb els anys i els fills, la seva àvia es va acabar estimant el seu avi, encara que sempre rondinés i volgués tenir la raó. El que sap segur, però, perquè així li va explicar la germana petita de la seva àvia, és que ella s'havia estimat molt, molt l'Albert, que va plorar tant com va poder quan va veure que no hi havia res a fer i que quan ja els semblava que cauria malalta de tant plorar i no menjar res, es va empassar la tristesa i va marxar de casa per casar-se amb qui tocava. Mentre va viure el seu avi, ni es va poder pronunciar el nom d'Albert i quan el trobaven a missa feien veure que no el coneixien de res. Per això la neta s'imagina que aquell anell potser li va regalar ell. No sap quan ni com, amb l'esperança que algun dia podrien tenir-se. Pensa que potser van veure's abans que ella marxés per sempre de casa els seus pares, perquè està segura que durant un temps van creure que allò no ho podria fer desaparèixer tan fàcilment res ni ningú, ni tan sols la pudor forta de les quadres de vedells, ni l'angoixa de 5 boques per omplir. I també pensa que la seva àvia, quan ja no hi va ser el seu avi, es va posar aquell anell al dit de casada, moderna i atrevida. Una mica pertany la vida que no va poder viure perquè la seva vida no va ser gaire seva i no va poder prendre cap decisió. Això és el que a la neta li agrada imaginar-se, encara que l'àvia li digui, i segurament és la veritat, que aquell anell és de la comunió d'una de les filles que ha trobat per casa fent neteja i que li agrada com queden els 2 anells al mateix dit.

Doncs ens quedarem amb les ganes de saber el motiu real del per què aquesta àvia portava aquests dos anells. Cadascú s'imagini el que vulgui. La versió de la neta és molt bonica, per cert. Jo m'encaminaria més cap aquí, però cadascú que pensi el que vulgui. Res, que arribem a les dues de la matinada. Això vol dir que arriben els companys dels serveis informatius i que nosaltres podem anar a dormir i ens en podem anar de cap de setmana. Ha estat una setmana intensíssima, amb moltes coses, així que agrairem aquests dos dies de descans. Diumenge, a les 12 de la nit, us vull a tots aquí puntuals, trucant al 93207474 i participant d'aquest programa, que és, com sabeu, el vostre. Així que gràcies per ser-hi, que descanseu, bon cap de setmana, fins diumenge.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern de la Generalitat proposa incrementar fins als 5 anys de presó les condemnes per tinença il·lícita d'armes i fins a 9 anys de presó pel cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura pretén frenar l'increment de la delinqüència associada a la droga, com el tiroteig d'ahir en ple carrer Balmes de Barcelona. Núria Parlon ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i se superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'Estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
2: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
1: Aquest any a Catalunya han mort 6 persones per arma de foc, quan en tot l'any passat en van morir 8. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
1: El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet en un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any.
3: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joiera que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire estan passant ja factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
1: Aquest divendres entra en vigor el nou pacte migratori i d'asil de la Unió Europea que inclou els centres de deportació a l'estranger. Des de les Canàries, el papa Lleó XIV ha demanat a Europa que faci un examen de consciència davant la crisi migratòria i ha reclamat vies segures per resoldre-la. Més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl.
3: A la plataforma 3CAT, l'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada i a l'especial de Catalunya Ràdio s'hi van connectar més de 17.000 oients. Igor Cortadellas, creador d'aquest espectacle a la tarda de Catalunya Ràdio.
4: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. Si tens, és alquímia.